0: Crònicos informant Alfonso. Els equips de rescat busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. La crescuda del cabal va ser dissabte conseqüència de diverses tempestes. Segons el Servei de Parcs Nacionals, una quinzena de persones continuen desaparegudes, tot i que en un primer moment es temia que n'hi hagués més d'una vintena. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar excursionistes i campistes que havien quedat atrapats a la zona. Fins ara, els equips d'emergència han evacuat una seixantena de persones i, de moment, no s'han notificat ferits. Les autoritats demanen a qualsevol persona que tingui informació sobre possibles afectats per la crescuda que es posi en contacte amb els serveis d'emergència. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades. Més notícies amb Carola Gil.
1: Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
1: El ferri que ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per moltes embarcacions que s'hi han acostat. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència.
0: Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada per obres. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
1: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les 4 colles castelleres més en forma del país, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la Colla Joves Xiquets de Valls.
0: Esports. En la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Deport 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo 8:45.
1: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada a Flick.
0: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
1: Àlex Palou s'ha coronat campió de l'Indicar per 5ª vegada en la seva carrera i per 4ª consecutiva. Ha quedat desè a la segona carrera del dia i ja en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
0: Marc Márquez guanya el Gran Premi de Motos de l'Aragó al davant de Pedro Acosta i Bezzecchi. A la general, Márquez redueix el desavantatge sobre el líder, Jorge Martín, ara a 19 punts.
1: En ciclisme, Enric Mas guanya la 9ª etapa de la Vuelta en final al Port d'Aitana i referma el líder.
0: I en hoquei herba, Alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
4: Fins aquí les notícies.
5: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
8: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: Això és una promo ni res, Roger.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: Sergi López, bona tarda.
11: Bona tarda.
8: Tant si ets baby boomer.
11: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
8: Com de la generació Z.
12: Guillem Gisbert, bona tarda. Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
8: Fins i tot si ets millennial o centennial.
10: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
13: Hola, Irma. Hola, Irma.
10: Els partits del Barça sense narració, la de la...
13: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
8: El Tot Costa és el teu lloc.
11: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa soc un friqui.
12: Però us escolto bastant a vosaltres.
13: Se'm va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
8: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i avui a les vies de so, la Rosa Silloé. Tot va començar un dia que fèiem el tast vertical a Pacs del Penedès. Allà hi havia una de les dames del vi del món. És la Mireia Torres, de la família Torres, que va tenir la gentilesa de portar-nos en aquell tast un dels vins que ella sap que a mi més em roben el cor dels que fan, que és el Valtraut. Després et preguntaré si ho he pronunciat bé.
3: Sí, sí,
2: el Valtraut. Valtraut, que és el nom de la mare de la Mireia. Valtraut és un nom que és alemany.
3: Sí.
2: I, per tant, aquesta varietat, el que hi ha al Valtraut, és Riesling. No és cap secret que aquesta persona que us parla tan feliç de ser aquí li agrada molt el Riesling, li agrada molt descobrir les varietats, descobrir els Rieslings més de guarda, més antics. Li vaig dir a la Mireia: Mireia, un dia m'has de fer una vertical de Valtraut. I em va dir: això està fet, però si ve l'enòleg que fa el Valtraut a la família Torres. Un home per mi admirat, que és el Quim Massana. Què tal?
4: Hola, què tal?
2: Què tal? El Quim fa el Valtraut i fas també els blancs...
4: Sí, faig els blancs, diguéssim, de gamma alta, de Torres, ja des de fa uns quants anys. Sí, faig el Fransola també, el fet de Sauvignon Blanc, que de fet el Sauvignon Blanc aquest també està plantat a la mateixa finca on tenim el Riesling.
2: Que ara el Sauvignon Blanc, des de que la Rosalia li ha cantat...
4: Sí,
2: ens va bé.
4: Bueno,
2: ens
4: tot
2: va
4: que
2: bé.
4: Sigui sumar, al final...
2: Tot que sigui sumar, no? ens va molt bé.
4: Ens va molt bé. I després també porto el Milmanda, que és el,
2: sí, sí,
4: el Chardonnay top.
2: Això és, sí, també, sí, això. Sí.
4: Bueno, entre altres coses. Llavors també porto el Gran Millesol, que és el Chardonnay, diguéssim, de gamma més mitja, més gamma baixa. I després també col·laboro amb l'elaboració del Vinya Esmeralta, que també, doncs, també has ficat una mica que al final som un equip de gent, no? I que treballem tots conjuntament.
2: Diu molt de la Mireia, que és una de, és una de les millors tastadores que conec, la Mireia. El passat sempre està allà dissimulant. Que la Mireia Torres, que és, posa el dit allà i fa or, digui que vol que vinguis... Això només ho fan les persones que en saben molt.
3: Oh. Bueno, jo penso que s'ha de reconèixer sempre la feina de tothom i a mi m'encanta de poder treballar amb grans professionals a la casa, que és, bueno, el que sempre hem tingut al llarg de tots aquests anys i espero que puguem tenir durant molts anys.
2: Venim a fer la vertical de Valtraut i la farem de seguida, explicarem, perquè a través d'aquesta vertical podem explicar coses, perquè a més us acaben de reconèixer amb un guardó.
3: Sí, bueno, ara justament al mes d'abril vam publicar que hem aconseguit la certificació B Corp, que per nosaltres és molt important, no? Perquè al final és una reflexa d'alguna manera la filosofia que tenim a l'empresa familiar, no? De que les empreses d'alguna manera doncs també aporten, no, en el territori on estan, no?
2: Han de tornar,
3: i cuiden els treballadors, d'alguna manera també cuiden l'entorn, i d'alguna manera també hem aconseguit una puntuació molt, molt alta, no? La primera d'Europa, perquè d'alguna manera hem mirat de potenciar, a part de molts projectes que fem de recerca, de canvi climàtic, hem mirat de potenciar el que seria la viticultura regenerativa, que és una viticultura que d'alguna manera també pot fer més resilients a les nostres vinyes versus el canvi climàtic. Hem potenciat una certificació i, bueno, creiem que al final aquest tipus de pràctica pot donar més valor afegit als vins en els mercats.
2: Tenim amb nosaltres l'Albert Castellví, el sofert productor d'aquest programa.
4: Sofert,
2: pateix,
4: no,
2: pateix molt.
4: Pateixo a vegades, molt. A vegades pateixo i a vegades no tant.
2: Coneixes aquesta varietat, el Riesling?
4: Conec el nom. Exacte, sí, però molt més enllà. I l'hauria situat a Alemanya, això ja minipunt per mi també, però ja està, aquí s'acaben els meus punts, eh? I diguem, ja està. Sé que existeix i que és d'origen alemany.
2: Tinc molta curiositat per saber què en pensaràs d'aquesta vertical. En tot cas, les verticals són sempre un exercici divertit, emocionant, t'expliquen l'anyada. Ara de seguida sabrem Quins baltraus heu portat? Perquè això, clar, a més aquí això va arribar a Catalunya Ràdio amb una capsa, vam haver de guardar.
4: Sí, no,
2: esclar, és a dir, avui tenim un programa de festa. I és a dir, sí, sí. M'ho prenc com un regal cap a mi i cap als nostres, quants? 22.000 oients de la temporada regular d'Altes Vertical d'hivern. Va, que l'Àlex ens posa música. Acabo d'entendre per què ha posat Nancy Sinatra, l'Àlex. You keep saying you got something for me.
5: Something you call love, but confess. Hola, companys. Pel programa d'avui us proposo una música que diria que està molt relacionada. Tothom coneix a Frank Sinatra, que des dels anys 30 va regnar a la música popular dels Estats Units i de gran part del món. I va tenir una filla, va tenir diversos fills, però la seva filla gran, Nancy, al principi començava a acompanyar-lo a ell en algunes aparicions de televisió, i això una mica com passava aquí amb altres artistes, no? Però a mitjans dels 60 va començar una carrera que va ser molt exitosa, amb uns quants números 1. Una carrera que va ser breu, perquè als anys 70 aproximadament es va com retirar a mitjans dels 70 per dedicar-se més a la vida familiar. I ja veureu que aquella dècada va ser bastant gloriosa, perquè totes les cançons que sonaran avui, molt diferents elles, i de diferents moments i diferents estils, totes us sonaran d'alguna manera o altra.
2: És a dir, un pare artista amb una filla artista. Avui l'Àlex ho ha clavat, i a més crec que la música de la Nancy Sinatra va bé per la Mireia Torres. And you keep thinking that you'll never get burned. Que és elegància i rock and roll. I amb això podem començar aquest tast vertical de Baltrauts. Com dèiem, és el nom de la mare de la Mireia. Ho fa el Quim Massana, l'enòleg d'aquest vi. I quines anyades ens heu portat i per què?
4: Bé, hem portat 4 anyades. Uh-huh. Hem estat mirant una mica el que teníem amb estoc, també, perquè allà a base és difícil.
2: No, perquè no ho teniu tot?
4: Hi ha anyades que probablement que són potser les que més desitjades han desaparegut, i doncs hi ha una petita reserva familiar, però que aquesta també doncs, no es toca en principi. Llavors hem intentat seleccionar dins del que quedava doncs, les millors. Vale? I avui portem aquí la 2012, la 2016, la 2019 i l'actual, que és la 2025.
2: Va. Llavors, hi ha qui tasta d'enrere cap endavant. Hi ha qui tasta d'endavant cap enrere. Com ho farem avui?
3: Normalment sempre fem d'endavant cap endarrere.
2: D'endavant cap endarrere. O sigui, sí. Provarem l'anyada, que està en curs. Aquesta anyada està a la venda.
4: Exacte, sí. És la que està a la venda.
3: Sí, sí.

0: de l'altre dia, i les vam obrir. Increïble. Va ser increïble. I per això, des d'aquell dia, tenim aquesta obsessió. Va, doncs comencem per la 25, una anyada que ha plogut. Una anyada que firmaríeu?
1: Sí, clar, al Penedès vam tenir 21, 22 i 23, que van ser...
0: Fatals.
1: Bastant secs i molt càlids. 24 ja van començar a tenir pluges i les vinyes van començar a recuperar. 25 ja va ser una anyada amb una pluviometria més normal. Sí que és veritat que vam tenir dues onades de calor curtes al juny i a l'agost, però són, en general, tots els vins tenen molta frescor i les vinyes ja tornen a estar equilibrades després d'aquells 3 anys de molta sequera.
0: El Riesling és una varietat que es caracteritza perquè no anar amb fusta, no? És una varietat fresquíssima, lleugeríssima, i ara potser trobarem que aquesta encara, per tenir potencial d'envelliment, encara té gran acidesa, potser.
2: Sí, al final el Riesling és una varietat que és molt fresca. Realment la criança amb bota o amb fusta potser no és el seu millor hàbitat, diguéssim, tot i que es fan coses, no? I nosaltres inclús havíem provat de fer coses al seu moment, no? I a vegades una mica buscant aquesta complexitat, una mica també és d'aquesta complexitat de quan treus el vi tan jove, no? Però sí, realment el potencial del Riesling és l'evolució amb ampolla, no? És un vi que el poses fresc amb ampolla i que amb el temps es va evolucionant, però amb molt de temps, no? I agafant aquestes notes doncs més complexes que ja anirem, si encara, desgranant.
0: Aquest, què em faria, quin tast em faríeu d'això? Va, Mireia, tu et fem treballar, que sempre que t'he vist,
1: sí,
0: comuniques molt bé la idea de tastar.
1: Bueno, jo penso que canvia molt el perfil aromàtic d'un Riesling jove a un Riesling ja que porta uns anys evolucionant en ampolla. Hi ha moltes notes de flor blanca. Hi ha aquestes notes també terpèniques, no? Una mica que recorda una mica el litxi i també la rosa. També hi ha unes notes de fruit blanc d'os, també, que són molt interessants.
0: Ah, sí.
1: És un vi també que té molt bona acidesa. La vinya està plantada allà a Sant Joan a Santa Maria Miralles, més o menys a uns 500 metres d'alçada. Llavors això vol dir que conserves molt més la frescor, l'acidesa. Té molt bona acidesa i després, bueno, té aquest una mica de sucre residual, no?, que acaba d'equilibrar.
2: Sí, bueno, una miqueta. Al final, fer un bon Riesling no és fàcil.
0: No, i aquí encara menys.
2: Bueno, al final, tots els vins tenen la seva dificultat, no? Però estem parlant d'una veritat alemanya que, en el fons, pues, clar, l'hem adaptat una mica aquí al Penedès, no? Així i tot, doncs, bueno, es va triar a la finca de Franzola, perquè és una finca que està, diguéssim, és al Penedès, però a dalt de tot, com si diguéssim, vale? Tocant la Llacuna, Santa Maria Miralles, tota aquella zona. Allà estem a 550 metres d'altitud i allà tenim un clima, doncs, sí que mediterrani, perquè ja estem a 50 quilòmetres del mar, però realment doncs, és molt més continental i realment, doncs, perquè al final el que és important amb el Riesling és que tingui una maduració lenta. I què passa a la nostra zona? Pues amb aquestes calors, doncs clar, madura molt ràpid, en molts casos, i llavors, a nivell aromàtic, el vi, diguéssim, no s'expressa amb la seva plenitud, no? I aquí està una mica, doncs, també el quid de la qüestió.
0: El dubte, no? Clar, la dificultat és aquesta, no?
1: Sí, si les nits són fredes, no? D'alguna manera fas que les acideses i els aromes que la planta sintetitza mitjançant la fotosíntesi es mantingui millor. I cada 100 metres més que puges més amunt, més o menys hi ha una temperatura promig de 0,6-0,7 graus que baixa més durant les nits i això fa que mantinguis més aquest frescor, aquests aromes, i en varietats com la Riesling, que són varietats més sensibles, és important doncs, tenir aquestes condicions.
2: Sí, realment, doncs, el clima i sobretot també el sol de la zona, allà també tenim un sol argilocalcari, una mica típic del Penedès, però que fa que el sol retingui molt més a l'aigua i el sembla en cap moment pateixi, no? Que això, amb aquestes varietats, també són bastant sensibles a la sequera i també és complicat, no?, amb els anys que són molt secs, per tal que facin el procés de maduració doncs, correctament, no? I moltes vegades ens trobem això, és que el vi pues, puja de grau, però falta aquesta maduració, i els anys secs i abans, doncs, i calorosos, és una mica més complicat, no? Però així i tot, doncs, la zona ens permet fer una miqueta doncs, aquest vi, diguéssim.
0: T'agrada, Albert?
3: Sí.
0: T'agrada, no, sí. És que és una varietat que força desconeguda, en realitat, no? Però que quan algú la tasta per primer cop, saps que li agradarà.

0: Sí, és com molt agradable, no? Molt, bueno, també molt...
1: Sí, és delicada, molt... és fina.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Després hi ha una cosa també a tenir en compte, que no m'ho has explicat d'explicar. És al final, nosaltres aquest vi, el dissenyar aquest vi una miqueta, doncs, bueno, hem mirat què feien els alemanys, els sàcies, etcètera.
2: Clar, doncs, bueno, s'ha de mirar sempre què fan...
1: Exacte. I el vi té aquesta mica de sucre residual.
2: Sí.
1: Que això és, no sé si ho noteu, sí, però que és el sucre propi del mateix...
2: És sucre del sí, raïm, molt bé.
1: Parem en cap moment fem edició
2: pareu la fermentació. Sí. Ah.
1: Llavors el que es fa és...
2: Com en fred. Refredeu?
1: Sí, sí. Llavors el que es fa és... I sobretot per buscar aquest equilibri de boca, no? Que dius,
2: sí, sí,
1: com que tenen molta acidesa, per fer el més agradable per beure, doncs hi deixa aquesta mica de sucre residual. Com ho fem això? Doncs quan estem ja a finals de fermentació, anem controlant els sucres, pam, pam, pam, anem tastant, també molt important, vale? L'equilibri en boca, i no hi ha una norma de dir, no, parem a tant sucre, no.
2: No, això... aneu tastant.
1: Sí, amb la Mireia, també amb el seu pare, que també és una amanda.
2: Això, un dia sí, ens heu de deixar venir a veure com ho feu. Sí. Això deu ser sí, preciós.
3: Sí. Bueno, hi ha democràcia, tots els que estem allà, al final el que decideixi la majoria. Sí, sí.
1: Sí, sí, jo també, jo, okay, la família també em sembla bé, això.
3: Bueno, però tu també votes. Però tu també votes, eh?
2: És a dir, això sí que em fa gràcia de saber. Nancy i Frank estan d'acord normalment amb el, o no?
3: Sí.
2: És a dir, tu i el teu pare esteu d'acord?
3: Sí, sí, normalment estem d'acord, però a vegades també hi ha discrepàncies i quan sempre es pensa...
2: Que la generació altra ho vegi sí, d'una manera i la generació jove ho vegi d'una altra.
3: Sí, sí, però al final sempre fem, al final contem, vale, quants vots hi ha en aquesta direcció, quants en l'altra, i el que té majoria doncs és el que es decideix.
2: M'encantaria veure sí, això.
1: No, i realment, aviam, tant la Mireia com el senyor Torres t'estan molt bé.
2: Sí,
1: llavors,
2: sí, sí.
1: Vull dir, no és allò que dius, és que clar, és que... No, no, o sigui, t'ha estat molt bé, porta molts anys tastant, i per tant, vull dir, és que al final coincidim tots, jo crec, perquè tots anem a l'una, en certa manera, no? Tots anem a buscar un estil de vi, etcètera.
2: Quants, però quantes, per exemple, quantes copes deveu... quants copatges o quantes coses deveu fer?
3: Depèn de cada sessió, perquè sí, ja s'organitza cada setmana, doncs, a vegades fem benchmarks, també, no? De dir, sí, anem a veure què és que, com estem...
2: Com està la competència,
3: cegues,
2: clar.
3: Sí, amb la competència.
2: A cegues, acabo.
3: A vegades validar copatges, també, amb cada copatge amb el seu enòleg, sempre està el director tècnic, també.
1: Sí.
3: En fi, al final hi ha...
1: Al final és un camí, no? Vull dir, sí, doncs, elabores al setembre, vas tastant, pum, pum, acabes d'això, fas selecció dels vins, agafes els millors i a partir d'aquí conjuntes. Llavors fas la millor, busques el millor copatge possible. Aquí està una mica
2: no
1: la
2: gràcia. No us demanaré quin és el vostre vi, que teniu al cap o el que us agrada o el que admireu d'Alemanya. Però de quin estil és?
3: Bueno, si parlem de Rieslings, a mi el referent sí, és Egon Müller.
2: Ah, sí, doncs mira, doncs ja, sí, ja estem
1: sí,
2: d'acord tots,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí,
2: sí, no, per, sí, sí, doncs ja està. doncs no hi més preguntes, senyoria. Aquest vi que estem tastant ara, que està al mercat, amb el 24 també, quant val?
3: Estaríem al voltant de... Depèn una mica de l'anyada, no? Però estaríem al voltant d'uns 20 i pico, 20, màxim 30. 20,
2: 20, un plaer sí, molt accessible per tothom. Sí. Amb què maridaríeu aquesta anyada?
3: Jo penso que el Riesling marida molt bé amb un foie, no?
2: Oh, sí. Sí, sí. Bé, tota mena de Rieslings, no? Sí. Tota mena de... Sí, sí, i tant, i tant.
1: Bueno, i dos marees...
2: I tant.
1: El ser un Riesling jove, jo penso que també marida molt bé, pues, amb, ja sabem, no?, amb el típic, no?, amb els peixos, amb el marís,
2: sí,
1: perquè la frescor, l'acidesa, combina perfectament amb els peixos així, amb aquesta part salina dels peixos i sobretot del marís, no?, que evidentment, no?, que diu la Mireia, amb un foie, el Riesling sempre és un tiro segur.
3: Sí.

0: Aquest és el duet que feien. Això és quan ja s'havien posat d'acord amb el copatge.
1: Sí, sí, el dia que van dir,
0: fem aquest, i llavors es van posar d'acord i fan el duet. Sí. Molt, molt emocionants, aquests duets de Nancy Sinatra i Frank Sinatra, tots dos, eh? And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Va, doncs hem tastat el 25. I ara, a on anem?
2: Ara anem al 2019.
0: Va, 19. Sequera, eh? Sequera extrema, va ser.
2: Bueno, no, aquesta anyada...
0: Ah, no, era la, quan ja sortíeu.
2: La sequera va començar l'any 21, 22 i 23.
0: Ah, sí, d'acord, d'acord.
2: 2019 va ser un any, a nivell de pluviometria va ser bastant normal, o sigui, estem parlant d'uns 550 litres per metro quadrat, aproximadament, i a nivell de temperatures, també van ser temperatures bastant moderades, potser al principi d'any va fer una mica més de calor i la vinya va començar, tot el procés vegetatiu una mica abans, però realment va ser una anyada amb temperatures bastant moderades i una pluviometria normal.
1: Sí, bueno, una mica el que diu la Mireia, jo crec que és un any bastant normal, podríem dir, eh? A nivell de tant de temperatura com de pluviometria. Pluviometria plou, generalment, el típic, ens plou març-abril, vale? Això és el més normal. A partir d'aquí a l'estiu és més o menys sec, i on s'agraeix molt quan hi ha una pluja el juliol, agost, no? Que també en aquest cas també hi va ser-hi.
2: Sí.
1: Per tant, és un bon any a nivell de pluviometria, perfecte. I la temperatura està dins de la mitja, per tant, jo crec que és un bon any, en general, un bon any.
0: Sí. Ja tenim el 19 a la copa. L'anterior, no l'hem guardat, però el color és una mica diferent ja, eh? Té un altre...
2: Sí, una mica més daurat.
0: Més daurat, sí.
1: Sí, bueno, és una mica l'evolució, doncs, lògica, no? Malgrat tot, per ser un 19, que estem parlant de fa 7 anys, eh?
0: 7 anys,
1: Vull dir, és un color groc, però encara té aquests tons bastant una mica verdosos, és un groc encara no massa daurat, no? Vull dir que és el color encara és com molt jove, no? És una mica que dèiem, la particularitat del Riesling, que l'evolució doncs, és molt lenta i molt interessant.
0: Està boníssim, eh? Mm. Sí, està molt, molt bo. Aquest sí. 2019. Es podria trobar al mercat? Encara sí.
2: Bueno, jo crec que ara el que estem fent és traient anyades antigues.
0: Això està molt bé.
2: D'alguns d'aquests vins que tenim de finques especials, no? A nivell de
0: això ho heu de fer tots i és molt agradable pel l'amant del vi.
2: Sí.
0: Ai, mira, ara treuen aquesta. Ai, quina il·lusió. Això està molt bé, perquè sí. Pots aprendre coses, gaudir, fer sopars amb amics... O sigui, que aquesta podríem, potser... Si la venim a comprar a casa vostra, en teniu? Us en queden?
2: Ens has d'avisar abans, a veure que te la traurem. Eh?
0: No, perquè... Saps per què? Perquè jo sempre penso, quan fem coses d'aquestes, els oients em diuen, aquí, vosaltres, tastant una 19 i nosaltres no la tastem. Sempre intentem que puguin...
2: En aquest cas, dius, Quim, que sí que hi és.
1: Sí, la 16 i la 19 hi són.
0: La 16 i la 19 hi són. Doncs mira, molt ben fet. Molt polític.
1: Sí.
0: Perquè podem fer dentetes, però fins a un límit.
1: Si no,
0: ens ho diuen.
1: Si aquí ara venem el que d'això, i després resulta que no existeix.
0: Clar, no, mira, el mandat que tenim en aquest programa és divulgar, fer que la pagesia funcioni, que els viticultors vengueu vi, és el nostre mandat, no? Perquè si això funciona, tot funcionarà.
1: Llavors, volia comentar un parell de cosetes a nivell més tècnic, una miqueta. Perquè ja que fem aquest vertical una mica per veure com es veuen diferències, no? Estem parlant que el primer vi estàvem amb un grau d'11,
0: sí.
1: Vale? El 2025, aquí estem amb 11,5, vale? Anirem tirant enrere i anirem pujant de grau.
0: Ah, sí,
1: vale?
0: D'acord.
1: Ja són coses a comentar una miqueta. El primer estàvem amb una acidesa de 7, aquest estàvem amb 6,4.
0: 6,4.
1: Però bueno, que estem acideses altetes, vale? Per ser vi blancs.
0: Sí.
1: Amb pH de 2,90, 2,80, que això potser em posa un massa tècnic.
0: No, però ens agrada saber-ho.
1: Al parlar d'acidesa, el pH és molt important, perquè no és el
0: mateix... Perquè equilibra, clar.
1: Perquè al final és on hi ha l'equilibri, diguéssim, no? No és el mateix un vi amb una acidesa de 6, amb un pH de 3,4, amb un pH de 2,9. Llavors, aquí està una miqueta també la particularitat d'aquest vi. El Riesling té un pH que estan sempre per sota de 3, que això és una salvatjada, no? Vull dir, realment és el que marca la diferència, crec. També.
2: Sí, el pH al final és com una manera de, per traduir-ho, no? La sensació de frescor que tu tens en aquest vi, no? I també fa que aquests vins després evolucionin molt millor en ampolla, perquè al final també tots els sulfurós que tu li poses, no?, per intentar fer com antioxidant, no?, en aquest vi, es combini menys i d'alguna manera són vins que evolucionen molt més i que, bueno, doncs que pots guardar-los 20, 30 anys i evolucionen.
0: Clar,
2: bé.
0: Que això, un dia, si tots fem el tas vertical encara, ho farem, ens hem d'emplaçar.
2: Ens emplacem d'aquí 20 anys.
0: Aquests vins, d'aquí 20 anys, mira, podríem fer-ho, podríem firmar una ampolla i, no, i comprometre'ns a no tocar-la. I d'aquí 20 anys l'obrim. Quina anyada seria la que podria guardar-se 20 anys?
2: Jo crec que qualsevol d'aquestes quadres que hem portat avui la podríem, la que tu escollis, Amparo.
0: Quina és la primera anyada de Valtraut?
2: La 78 va ser la primera. Tu saps la història, no?, del Valtraut.
0: Explica.
1: Història,
2: bueno, la història és que la meva mare és alemana, de Frankfurt, va venir a final dels anys 60, i bé, el meu pare doncs, volia que ella se trobés com a casa, aquí a Catalunya, que evidentment la cultura era una mica diferent, ja t'ho dic, però una de les coses que va fer, no?, per intentar fer que se sentís com a casa va ser plantar una vinya de Riesling a l'Alt Penedès, a més de 500 metres d'alçada, i fer-li un vi amb el seu nom.
0: M'encanta. M'encanta. Sí.
1: Com a regal, està bé.
0: Home, sí.
1: És dels xulos, aquests.
0: És una bona cosa. Espero que et sentis com a casa al Penedès.
1: I després l'etiqueta, no? Mira,
0: la va fer.
2: Sí. Bueno, la meva mare és artista. Va estudiar Belles Arts aquí a Barcelona.
1: Aviam si adivines una miqueta què simbolitza aquesta etiqueta.
0: A veure, com la podríem descriure, Albert, aquesta etiqueta?
1: Simbolitza una cosa molt bàsica, que és l'inici de tot, diguéssim.
0: Què deu ser?
1: És
0: un dibuix que sembla fet a carbó, sí, però potser és amb pinzell. Sí, és com... aparentment, molt moviment, i podria ser... No ho sé jo, pot ser una flor, pot ser...
1: No passa malament.
3: Una fulla, no? Sembla?
0: Potser la fulla del Riesling, pot ser, no ho sabem.
3: Un cep, què? Així, molt abstracte.
0: Què?
1: Un cep,
3: molt
0: un
3: bé.
0: Un cep,
3: mira al final.
0: Un cep bonic.
1: Això seria la soga, com si diéssim un cep en vas, que seria una mica...
0: Un cep en vas, sempre estem a favor dels ceps en vas.
1: Exacte. I d'això, llavors, bueno, lògicament, la seva mare, com va fer aquest dibuix, és un dibuix minimalista, no?
0: Sí.
1: Amb molta, doncs, amb personalitat...
0: Allà al celler teniu dibuixos d'ella, teniu quadres d'ella molt bonics, i jo he anat a alguna exposició de la teva mare, m'agrada molt com ho fa.
2: Sí.
1: I, bueno, i això, pues, també, lògicament, va haver el canvi d'etiqueta, allà veus l'altra que portem, que és el 2012, que és l'antiga, la que es va posar originalment, no? És un canvi...
2: Més clàssica.
0: És del 2012, aquesta, i d'abans. I aquestes etiquetes sempre fa com riure de recordar-les, guardar-les...
1: Sí.
0: Sí, potser quan faci l'aniversari l'heu de treure en petitet, aquesta etiqueta.
2: Sí.
0: Però en tot cas...
2: Sense dubte m'agrada molt més la...
0: Home, i
2: el que ha fet la meva mare.
0: Per què? Perquè és elegància.
2: Sí,
0: és elegància. Clar. I els vins, les etiquetes del vi també t'han de demostrar el que hi ha dins. T'han de dir si allò és una cosa seriosa, important...
1: No, i la pintura de sa mare és molt... Vull dir, em va molt amb la naturalesa, molt amb la força, té molta força, no? És amb pintures que tenen molta elegància, saps? I és una mica això, no? El contrasentit, ja vas, no? I sobretot expressa molta força, diguéssim, no? Vull dir que és crec que les escau molt aquesta etiqueta amb el vi.
0: I ella tasta?
2: Sí.
0: Li agrada?
2: Sí. També. Bueno, sí. A casa sempre nosaltres dinem i sopem amb una copeta de vi.
0: Clar, això és la civilització.
2: Això és així.
0: Això és la civilització.
2: Perquè ja ho portem dintre, no?
0: Clar. Sí, I quan diuen wine in moderation, una copa de vi, doncs és que menys que això.
1: Sí.
2: Bueno, forma part de la nostra cultura. També, al final, quan ja tens aquest hàbit... gaudeixes més del menjar, no? Doncs amb aquests maridatges, no? De cada dia, doncs, els diferents plats, no? Que la diferent gastronomia, pues, que sempre amb una copa de vi ho gaudeixes més, és així.
0: Sí. El vi ajuda al menjar, el menjar ajuda al vi, no? Sí. És aquesta... Per això diem maridatge.

0: Fent avui una vertical, un tast vertical de Valtraut, de Torres, amb la Mireia Torres i el Quim Massana, i acompanyats de la Nancy Sinatra, la filla de Frank Sinatra, amb veu pròpia. És que ser filla de Frank Sinatra deu costar. I ser filla de Miguel Torres, també.
1: Bueno, diguem que...
0: Sí. Home, jo m'he llegit les memòries, pensava, mare meva, Déu-n'hi-do.
1: Sí, jo quan em vaig llegir el llibre, ja només em vaig quedar, ja em vaig cansar només de llegir tot el que havia fet. I sí, et marca, però jo penso que et marca en positiu, no? Perquè al final a la vida has de ser tu mateix i t'has de posar tu mateix uns objectius i has de sentir-te bé amb allò que fas.
0: Però tu no creus que tu li dones el teu estil als vins que tu toques?
1: Sí, sens dubte.
0: En el vi hi ha moltes famílies, hi ha molts avis, pares, i tu veus el toc de cadascú.
1: Sí, però també t'haig de dir que potser una de les característiques de la família Torres, no?, és que sempre som com una mica inconformistes i sempre busquem millorar i millorar i millorar. I és algo que a vegades penso, això ens ho van ensenyar ja de petits, no? I, ostres, a vegades estaria bé de parar, no? I dir, ja està bé.
0: Però no. Que esteu fent amb les varietats recuperades, sí, per exemple, tota la qüestió de la regenerativa, sí, les plaques solars, és a dir, la preocupació pel clima,
1: sí,
0: és l'única cosa que podem fer. No podem dir que no. Mm.
1: Està clar, i cadascú al final, dintre del seu àmbit, té que portar el seu granet de sorra, no? I nosaltres, evidentment, tenim un gran compromís com a empresa, però al final tots hem de sumar, no? Cadascú dintre de les seves possibilitats. I això és algo que el meu pare doncs, ho va potenciar moltíssim, no? Doncs, el programa aquest de Torres en Earth l'any 2008, hem fet, hem reduït la petjada de carboni, no? Doncs, fins a un 47% ja des de l'any 2008. Recentment ho hem publicat. I amb tot tipus d'actuacions, no? Des del tema d'energies renovables, plaques fotovoltaiques, també molts projectes de recerca relacionats, per exemple, amb recuperació de varietats ancestrals catalanes, la viticultura regenerativa, projectes de recerca relacionats amb el rec. També tenim molta implicació també ara, intentem també preparar o treballar en projectes relacionats també amb la gestió dels boscos, també, associats a la vinya.
0: Doncs mira, ara que s'ha cremat tant i que es cremarà més, gestionar els boscos és importantíssim, no?
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: no ho podeu fer sols, els viticultors, eh?
1: No, i també és veritat que, amb algunes declaracions que he sentit a la ràdio, no?, que a vegades l'administració a vegades posa traves, no?, amb el que és les actuacions amb la gestió del bosc, i això sí que potser s'hauria de flexibilitzar una mica, en el sentit de que, bueno, al final s'ha de poder treballar, no?, també, i a vegades hi ha masses traves.
0: Albert, hem de preparar un programa per l'any que ve de gestió de boscos. Gestió de boscos, viticultura, vinya com a tallafoc. Què es pot fer? I amb l'administració, amb els viticultors, ho hem de fer, això.
2: Apunto aquest i el d'aquí 20 anys...
0: I el d'aquí 20 anys també, a veure si tu encara no estaràs jubilat.
2: No, jo no encara.
3: Nosaltres una mica de sort.
0: Quan parlaves de petjada de carboni, la petjada de carboni més important del món del vi és l'ampolla.
1: Bueno,
0: I els sí, cellers, esteu intentant fer les ampolles més lleugeres, no?
1: Sí, sí. De fet, hi ha més d'un 95% de les ampolles que tenim a família Torres ja tenen un pes igual o inferior a 420 grams, però, a més, és que hem estat impulsant també com... Perquè, al final, la gran petjada de carboni és el que seria l'Scope 3, no?, que és tota la cadena de valor, des dels proveïdors fins a destí final, al consumidor. i bueno, com deia, igual d'aquesta part, no, de la cadena de valor, un 30%, 30-33% seria l'ampolla, però després també hi ha altres coses que pots fer, pots ajudar també els seus proveïdors, no, a intentar reduir la seva petjada de carboni, perquè al final també a tu t'afecta, perquè compres aquell producte, i per altra banda també a nivell de consumidor, doncs hem fet projectes també de reutilització, no? Per exemple, a Holanda, sí, aquest any passat van fer un projecte molt interessant, no, que ha tingut molta repercussió i ens ha fet també créixer en vendes pel tema de la reutilització d'ampolles.
0: Reutilització d'ampolles, clar. Això ho ha d'impulsar un celler gran. Ho ha d'impulsar un celler gran i ha de ser una llei, perquè si no, tothom vol fer la seva ampolla. Llavors, si un celler gran impulsés la idea que n'hi ha una de Riesling, una de Borgonyesa, una de Bordalesa, i es poden retornar, i tu fas el vi amb la teva etiqueta, això seria... però ho ha de fer un celler gran.
3: Sí, sí.
0: Bueno, heu de fer vosaltres, que... això. És a dir, ho heu d'impulsar, sí, i ha de ser llei.
1: Jo crec que al final, quan vols tirar endavant les coses, ha d'haver un consens entre grans, mitjans i petits, no? I és només sumant tots que s'aconsegueixen les coses. Si un gran vol imposar alguna cosa, les coses no funcionen. Si un petit vol imposar alguna cosa, tampoc funcionen. Al final és que ha d'haver un consens, hi ha d'haver un diàleg, i potser això és el que s'ha de fomentar.
0: L'ampolla reutilitzable seria un canvi increïble,
1: sí,
0: pel sí, clima. Sí. Sí, sí. Sí, sí.
3: Bueno, amb caves s'han fet coses.
0: Sí, cava és més fàcil.
3: Sí, és més fàcil que l'ampolla, sí, a més també
1: és unificada.
0: És molt més pesada.
3: I realment, sí, també, exacte, també l'efecte és molt més gran.
0: A Europa, però, segons, sí, quina, sí, ampolla, ja no la volen.
1: Sí.
3: Sí, sí, sí.
0: O sigui que haurem de fer-ho si volem exportar.
1: Sí.
3: Sí, sí. Jo me recordo això que deia ella, no? Quan es va començar el 2008, el que deies tu abans, no? De la Mireia, de quan va llegir les memòries del seu pare, que ja es va cansar.
0: Jo anava llegint, ostres, l'Emili. Ai, la moto i l'Emili. Ai, no sé.
3: És que la veritat és que és així, clar, és una família molt intensa, no? La Mireia, malgrat tot, també ho és.
1: He sobreviscut. Sí. De moment.
0: Fes unes memòries, tu, que he sobreviscut al meu pare.
1: Jo crec que millor que no les publiqui.
3: pues van ser pioners amb això realment, no? Sí. Perquè el 2008, aquells moments,
0: ningú parlava
3: de canvi climàtic, no? I realment, doncs, bueno, pues ara és el que es parla cada dia, no? En aquest sentit sempre Torres ha sigut, pues,
0: ningú parlava, no?
3: Molt pioner.
0: Sí, sí, sí.
1: I pensa que parlant de canvi climàtic, no aquí, però també a Europa, a tota Europa, perquè ara, per exemple, la setmana passada vaig estar amb aquesta... ens van fer l'Assemblea General de les Famílies, la primera família de Vini, no?
0: Sí.
1: Que som 12 famílies europees, i escolta'm, estàvem allà a Bordeus i 40 graus, clar, no, sí, estan, sí, preparats.
0: No poden regar,
1: perquè està prohibit, diguem, també allà, només per vinyes recent plantades.
0: Clar.
1: I tenen problemes importants també. O sigui que al final això del canvi climàtic no és que només ens afecti als països mediterranis, que sí que ens afecta i que
0: no,
1: a més
0: no,
1: a més aquí fa
0: també,
1: més calor.
0: Ells també.
3: Nosaltres ja fa anys que ho veiem i ja ens hem començat a prendre mesures. Ells, jo crec que ara ho estan veient una miqueta.
0: Ara estan posant aire condicionat al metro. Els parisencs, pobres. Hem tastat dues anyades. La 25... La
3: 19.
0: Sí. I ara on anem?
1: 2016.
3: Ara passem
0: anem a la 16.
3: 16.
0: Aquesta, sí. Tu deies que era,
3: sí,
0: era de les
3: bueno,
0: boniques.
3: Sí, també. Sí, de fet, també està a la venda aquesta. La 16 també la tenim a la venda. Val? Llavors, una mica t'explicant... Bé, el 19, si voleu, també
0: descriure
3: alguna cosa del 19,
0: sí,
3: a nivell,
0: sí, sí,
3: de tast. Veiem ja un canvi en el vi, no? I hem vist un canvi real. El vi ja ha agafat aquestes notes una miqueta més madurades, aquestes notes ja una mica més de codony, aquestes notes una mica més de pell de taronja confitada. Després, una particularitat del Riesling superinteressant, que no fan altres varietats, són aquestes notes que surten una miqueta de... com diria jo, de planxa de suro, de cera, que això va lligat una mica amb el compost famós del querosè, el TDN, que
0: sí,
3: diem,
0: sí,
3: sempre,
0: sí, sí,
3: vale? Que abans de fer el querosè fa aquestes notes.
0: Ah, o sigui, això és abans del querosè.
3: Sí.
0: Si trobes això, Després trobaràs carosser.
3: Probablement sortirà carosser.
0: D'acord.
3: Que va lligat molt també a l'anyada, a l'estrès, etc. Vull dir, això és un... Hi ha bastant
0: estrès. Va lligat a l'anyada?
3: Sí.
0: A l'estrès de la planta.
3: Sí,
0: més estrès, més
3: sí,
0: carosser.
3: Sí, generalment amb anyades de més calor, de més insolació.
0: D'acord.
3: Probablement pot ser que apareixin més aquest tipus d'aromes, eh? Que ja saps també que els alemanys tampoc no són...
0: Ells ho troben... Hi ha qui ho troba d'efecte.
3: Sí.
0: Que aquí cadascú, es sobirà.
3: Sí.
0: Cadascú es sobirà. A mi... m'encanta.
3: Jo crec que una petita part és com tot, no?
0: Ah, sí, dir, és que t'explica la varietat.
3: És una mica exacte, és la tipicitat
1: i, per tant,
3: té una complexitat.
0: A mi m'agrada.
3: És interessant, no? Llavors, per tant, quan mostren això vol dir que probablement amb el temps poden començar a aparèixer aquests aromes ja més d'això que dèiem de carosser, no?
1: Uh-huh.
3: Interessants.
1: D'hidrocarburs, no? Són aquestes
3: hidrocarburs,
1: que diem
3: hidrocarburs.
1: Sí, sí.
0: Ara un està sentint i diu, què diuen aquesta gent? No sé què. Hi ha gent que diu que hi ha vins que fan olor de granja, què vol dir? Però realment a mi em commou aquesta part. Va, doncs anem al 16.
3: Perfecte.
0: Va.
1: 2016 va ser una anyada a nivell de pluviometria també, doncs, una pluviometria bastant normal, més de 500 litres per metre quadrat. Aquí sí que la pluja va estar molt repartida, diguem, al llarg de tot l'any. Inicis d'any, primavera, va ploure també una mica a l'estiu, temperatures molt normals, llavors també una anyada bastant fresca, en general.
0: Doncs jo ja he ensumat. Ja m'emociono. Aviam què dieu. Tasteu, per favor, amics.
3: Bueno,
0: estan les 16, Valtral.
3: El que deia la Mireia, és un bon any, també, en general. És, diríssim que el primer i l'últim que tastarem serien anyades més similars, i els dos del mig que estem tastant són també anyades similars, no? Una mica també és un bon any, en general. Temperatures dins la mitja, que això està bé, sense cap mena de punta de calor forta, i després pluviometria bastant també normaleta, amb els 500 i pico de litros que cauen cada any, que per tant pues, pluja la primavera. És un any bastant típic també, i és un bon any també.
0: Està boníssim.
1: Sí. I a nivell de nas, doncs, cada vegada vas veient més notes confitades, no? Aquestes notes com que recorden doncs això, no? Doncs, la pansa, el pa de figa, també. Aquestes notes també com de confitura, no? De pell de taronja, també, que aquestes notes t'apareixen. Molta frescor, molt bona intensitat, no? I molt llarg i elegant.
0: Què tal? Què trobes, Albert?
2: Sí, no, estic bastant content perquè...
0: Has ensumat, has trobat coses?
2: No sé si tant, però a vegades em costa molt en recordar-me de com era el d'abans quan tasto el següent, diguem. I llavors dic que sí, és veritat, això que expliqueu, però no recordo. I estic notant diferències entre
0: normal,
2: els tres que hem fet.
0: Tindríem les copes
2: per anar endavant, enrere,
0: pensat que no posaríem.
2: Potser és que n'estic apreciant una mica.
0: Esclar.
2: És de les vegades que realment estic dient, ostres, sí, això no és igual que el que hi havia abans. No sabria descriure-ho específicament.
0: Però, Albert, no és aprendre, eh?
2: No,
0: és a dir,
2: però,
0: perquè
2: però,
0: de vi no, ningú en sap.
2: No,
0: per això és tan bonic aprendre.
2: Em refereixo a tenir més pràctica, no?
0: Clar.
2: O a donar-me de coses que potser abans no notava.
0: Quan has vist tres sèries, doncs ja tens més codis.
2: I sí que noto això, no? Em costa descriure-ho, a posar-hi paraules, però si això no és el mateix que fa 5 minuts.
3: I quan una mica quan t'ho diem també dius, home, potser sí, home,
2: no sé què. Amb pistes és una mica més fàcil de desxifrar.
3: Al final el taste és una cosa, jo penso que és com una... És una entrar dins de tu mateix i explorar els teus sentits, no? Tu tens gust de l'olfacte, olores...
2: Sí, en principi...
0: d'entrenar,
2: Exacte, sí.
3: L'únic que et pot costar és dir, home, l'olor aquesta, saps, identificar-la...
2: Exacte, relacionar-la amb alguna cosa.
0: Flor d'ametller,
2: no?
0: Haig d'anar a ensumar una flor d'ametller, perquè la gent ensuma molt poc. La gent ensuma molt poc.
2: I després recordar quin olor fa la flor d'ametller.
0: Sí. I et trobes molt que les dones, per alguna raó, són molt capaces de trobar flors.
2: Ja.
0: Per què? Perquè n'hauran ensumat més. I els homes, en canvi, troben molt els cuiros, perquè també n'hauran ensumat més, perquè els han regalat carteres.
2: Sí, tens més referències d'una cosa o d'una altra, no?
3: Inclús els perfums dels homes doncs, són més
0: són
3: de
0: més
3: fusta,
0: ambre,
3: fusta...
1: I després molts aromes els recordem també de la infància.
0: La infantesa és tot.
1: Ens marca moltíssim, i a vegades un producte ens agrada o no, perquè ens recorda aquella nota aromàtica tan lligada a la nostra infantesa.
0: Ah, jo jo estic emocionada amb aquest 2016, m'encanta. Tinc por que no tinguem... Ens en queda un i l'hem de tastar, que no se'ns acabi el programa. Molt emocionada,
3: sí,
0: amb aquest.
3: Aquí es nota molt les notes de pansa una mica, també. Sí. Penso que és interessant veure la diferència de l'altre.
1: Sí.
3: Aquest és més sobremadur, més aquestes notes així de confitura.
1: Sí. Potser aquí no trobo tant l'hidrocarbur en aquest any.
3: No, el tema és l'anterior i ja comença a aparèixer. Aquest sí, jo sí, sí. No m'atreviria a trobar-lo tant.
0: Va, doncs anem a l'anterior.
1: Sí. Vinga, 2012.

0: A mi se'm posa pell de gallina de seguida. Te'n recordes d'aquesta cançó, Albert, a Kill Bill? El Quentin Tarantino, que té molta, molt bon gust per la música, sí. va posar aquesta cançó, sí. Que és extraordinària, de la Nancy Sinatra. Uau, estem tastant... Waltraut, 2012. 2012, eh? On érem, el 2012?
1: Ui.
0: Fa molt, eh? Fa molt.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Uau.
3: Bang, bang, I used to shoot you down.
0: Està increïble. Mm. Està increïble. Uau.
2: Aquesta anyada també va ser bastant plujosa a la primavera. I després sí que a l'estiu les temperatures van ser una mica més altes. Sí que aquí va fer més calor, aquesta anyada.
4: Sí, 2012, jo no l'hagués posat a primer de línia, diguéssim, com a, pel fet, per l'anyada que vam tenir. És un any més càlid, amb dos puntes de calor. Diria com el 25. Si recordes el 25, anàvem bé.
0: Anàvem bé, però va començar...
4: Vam tenir la final de, per Sant Joan, a sí, final de juny, sí. Una punteta de calor de 3-4 dies, que va ser curta, però després, a l'agost, vam tenir quasi 10 dies de molta calor, que és quan ens va rematar una miqueta la brema, no? Doncs és una miqueta similar al 2012. I també a nivell de pluviometria tampoc no és un any, és un any una miqueta més justet, no? Però bueno, malgrat tot, i a vegades tens sorpreses amb l'evolució dels vins, també, eh? Vull dir, no, és, al final és el bo de l'enologia, no?, també, que no és una ciència exacta, sinó que dius, preveus una cosa i després, millor, pues, perquè sí, pues, ho sabem quasi tot, però no ho sabem tot.
0: Heu llegit aquest llibre que es diu Quien teme a la Romane Conti? Són aquesta gent que fan la revista Nouvel Rot. Llavors, ells diuen que els encanta fer tastos verticals i que si, per exemple, un vi, tu dius, aquest no serà de llarga guarda, per mil raons, doncs quin plaer aquell que és boníssim prendre-se'l en el moment, no? I de vegades, un que dius, ai, aquest no és una anyada que jo firmaria ara, però després passen els anys, que pot ser igual el cas d'aquesta. Jo, per mi, això està boníssim, ara.
2: Sí, està increïble.
0: Sí, no. Increïble.
4: El vi encara... Estem parlant d'un 2012, o sigui que fa 13 anys.
0: 13 anys.
4: Vale.
0: 13 anys. Com anirà? Això pot evolucionar molt, eh? Aquest 2012...
4: Sí, sí. O sigui, en Vic encara està en evolució, vull dir que està fent el pas. També jo sí que començo a trobar també una mica aquestes notes, una mica d'hidrocarbur, aquí sí que comencen a aparèixer. Sí. Aquesta nota també de planxa de suro, una miqueta que deia abans, sí. de mel, de cera...
2: De cera d'abella.
4: De cera d'abella, això també és molt, molt típic del Riesling, vale? De bresca, saps? La bresca de la mel.
0: Sí, m'encanta.
4: Això és molt...
2: De pansa, també una mica, no?
4: Hi ha la part de pansa, hi ha molta complexitat. Aquí és un vi que podem estar estona parlant.
0: Natíssim, eh? Els aromes, tots els aromes separat, natíssim, natíssim.
2: I taronja, també, no? De pell de taronja.
4: Sí, pell de taronja, la pell de taronja també, molt típic, sí.
0: Sí, sí, sí. Com un d'aquests pastissets de fruites alemanys. Que bo. Si ara us fessin dir, va, aquest 2012, quan serà el seu moment zènit? Us atreviu a dir d'aquí 3 anys, d'aquí 2 anys, l'any que ve, ara?
4: Bueno, jo crec que és un vi que està doncs, una mica cap al seu final, però començat al principi del final, no? Diria que pot aguantar tranquil·lament 4-5 anys encara perfectament, vull dir, sens dubte, no, ben conservat, lògicament, però que sí que està encara dins del seu punt d'evolució, dins de la part final, però que té, el vi encara no té la nota de fruits secs, ni d'oxidacions, ni res, no apareix res d'això encara, no? Per tant, està encara en plenitud.
0: Has vist, Albert, quin viatge des del primer?
1: Sí, sí, sí.
0: Si penses en el primer i te'n vas en aquest, t'agrada?
1: Sí, sí. Sí, sí, i realment són molt diferents, no?
0: Tot i ara imagina't el foie, eh?
1: Home, bueno, sí, clar.
2: Falta el foie aquí, eh? Falta el foie.
0: Imagina't tu quina bogeria.
4: Amb aquest últim jo crec que és el perfecte per posar el foie, eh?
0: El perfecte, sí.
2: I en part, llavors, quin vi escolleixes per tastar d'aquí 20 anys?
1: A veure, ostres.
0: Espera,
1: que m'ho he d'apuntar, això. Perquè...
0: Espera un moment, què fem? Escollim-lo junts, què diem? Tu el 16 dius que no. Dieu que no. El 16. Si poguéssim, per exemple, repetir la vertical, què? D'aquí 20 anys, repetir la vertical. Aquesta.
4: Bé, bueno...
0: O no, el 16...
2: El 2019?
4: El 19, jo penso que va. El 19 és espectacular. El 19 està molt bé, perquè té l'evolució del Riesling. És un any també més aviat bastant fresc, per tant, preveiem que...
0: D'aquí 20 anys, doncs ens donem la mà, firmem l'ampolla, perquè no la podem obrir.
2: No, no.
0: I d'aquí 20 anys, si hi som, que espero que hi serem, l'obrirem.
2: Sí.
0: No?
1: Perfecte. Ah, no, no, jo si sóc també vindré a ajudar-vos.
0: En aquella pissarreta que tenim que apuntem els convidats, apunteu.
2: Sí, d'aquí 20 anys, eh?
1: En pedra ho apuntarem, perquè si ho faig amb oli, igual se m'esborra pel camí, sí.
0: La Rosa m'està dient que 50, doncs mira, si són 50, posem aquesta última cançó que hem triat, que ens ha triat avui l'Àlex de la Nancy Sinatra, que té a veure alguna cosa amb el vi.

0: fet avui un programa pel record amb la Mireia Torres, que és enòloga, és directora de l'àrea d'innovació i coneixement, i quin coneixement, de família Torres, i el Quim Massana, que és enòleg d'aquest Beltraut, de la família Torres, entre d'altres, perquè és l'enòleg dels blancs de gamma alta. Hem tastat avui quatre Rieslings, quatre Beltrauts, l'últim, el 2016, que encara ens queda a la copa i amb el que brindem. Moltes gràcies per aquest regal. Moltes gràcies per fer vi. Salut.
1: Salut.
0: I vi.
1: Salut.
0: Fins d'aquí 20 anys.
2: Salut.
1: Salut.
3: La Denominació d'Origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Valey, alerta a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
2: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
1: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Repassem altres notícies en format més breu amb Carola Gil.
3: Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, un 30% més que el curs passat, i s'incorpora personal sanitari a la meitat dels centres educatius de Catalunya.
1: El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en les riuades de dimecres. Les autoritats diuen que estan en contacte amb els 3 espanyols, tot i que no han precisat si ja han estat evacuats. La tragèdia deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts.
3: Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Dissabte, el 52,8% dels islandesos van votar en contra d'obrir converses d'adhesió. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, treu pit d'haver escoltat la ciutadania i diu que el seu país surt enfortit de la consulta.
4: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
1: El Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu, segons l'organització. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. Locomia, el grup dance popular als anys 80 i 90, i l'orquestra Diversiones han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%.
3: L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
5: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té, que no fer més dies gastant menys.
3: A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
6: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
3: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo a 8:45.
3: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada a Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
3: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona carrera del dia i en tenia prou en quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
0: Fins aquí les notícies.
7: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
8: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
9: A què es dedica exactament una directora de càsting?
10: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
11: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
11: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
12: Buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a aquells artistes que només surten un cop a la vida, arriba l'hora del cel obert. Boi, que tinc ganes de fer el programa d'avui. Per què? Doncs perquè acabo de llegir la biografia de la protagonista, d'aquesta horeta que acabem d'encetar, i porto 15 dies escoltant la seva música. Obsessiu, sí, ja m'ho pots dir, perquè és veritat, però les alegries que em dona de tant en tant, i una d'aquestes és tornar a repassar una discografia inigualable. L'obra musical d'una dona diferent, cantautora, productora, ballarina, intèrpret i poc convencional. Sí, moltes coses en una, però és que estem parlant de la Kate Bush.

Running Up That Hill, la cançó que probablement coneixes de la Kate Bush, la única, si no ets un seguidor de la seva obra. I això avui pensem arreglar-ho. Perquè sí, d'acord, el Stranger Things l'ha tornat a posar de moda, aconseguint que torni a ser un número 1, una peça que es va composar fa més de 40 anys, i això no és casualitat. Això és conseqüència de que les cançons de la Kate són atemporals. Funcionen ara, funcionaven al passat i funcionaran d'aquí 20 anys. I és que definir musicalment la seva obra es fa gairebé impossible. I ja no és únicament per aquesta veu de barrufeta rondinaire. És perquè barreja tots els gèneres possibles. La música folk, el techno, el pop, l'ambient... I ho fa d'una manera tan orgànica que als 10 segons ja reconeixes que és una cançó seva. Però anem pam-pams. Comencem pels inicis. Uns inicis marcats per una família poc convencional, rodejada de dos germans grans que també eren músics, uns pares que van recolzar i alimentar la passió per fer cançons de la Kate, que als 11 anys ja començava a parir les seves pròpies obres. Era tan precoç que quan va escampar la seva maqueta, la discogràfica EMI la va fitxar, però va fer esperar-la 2 anys perquè tingués la majoria d'edat i no tenir problemes legals. De la mà de David Gilmour, que va ser el seu descobridor, Kate Bush va debutar l'any 1978 amb una cançó que semblava que venia d'un altre planeta. Era el Wuthering Heights.

Wuthering Heights, inspirada per la famosa novel·la dels Cins borrascosos de Emily Bronte, que seria el preludi de The Kick Inside, el disc de debut de la Kate, que la va transformar d'un dia per l'altre d'una adolescent tímida a una superestrella del pop. L'impacte que va tenir la seva obra va ser immediat. Ningú feia música com ella, i encara menys tenint en compte el fet de que era tot just una adolescent. Però és que resulta que en aquest disc, per exemple, hi havia una cançó que ella havia fet amb 15 anyets que mostrava una maduresa extraordinària. Era aquest home que tenia un nen en els seus ulls.

The Man with the Child in His Eyes, una altra de les cançons més destacades d'aquest disc de debut, que va suposar una exposició mediàtica gairebé difícil de suportar. D'un dia per l'altre, la Kate era portada a totes les revistes, les quals malauradament es basaven de manera una mica excessiva en el seu físic i la seva precocitat. Molta gent es va pensar que això era un producte de màrqueting que s'evaporaria igual que havia arribat. Però no, no. La senyora Bush havia arribat per quedar-se i el 1980 torna a repetir amb els seus Never Forever, on encara apostava més per les noves tecnologies, el Fairlight i unes composicions senzillament inapel·lables.

Babushka, que si podeu, mireu el videoclip, tio, perquè també mostra l'altra part de la Kate Bush, aquesta vessant teatral que ve de la seva vocació cap a la dansa, en aquest cas amb un look vermell llampant de dominàtrix en clau britànica. Però la Kate era bastant més que cançons operàtiques i inusuals. També començava ja a teixir lletres que parlaven del imaginari femení amb un empoderament inèdit en aquelles èpoques. A l'Army Dreamers, per exemple, ens parla de les mares que envien els seus fills a les guerres sent més conscients, probablement, que ningú, de que aquestes vides no estan fetes per morir en el combat.

Army Dreamers, una altra de les peces destacades del Never Forever, en aquest celobert d'avui que vol repassar la trajectòria de la gran Kate Bush i que abans de desar el Never Forever també vol destacar una altra obra mestra del seu cançoner, el Breeding.

FM. It's on because

Breeding, amb aquest final tan apoteòsic, en aquest recorregut resumit de la trajectòria d'una de les grans de la història de la música popular. Un tresor nacional, que n'hi diuen els anglesos. National Treasure. Diguem-ne que fins aquí tot va més o menys bé, si no fos perquè aquest disc no té gira que l'acompanyés. És a dir, contra tot pronòstic, la Kate Bush decideix, després de l'experiència del seu primer disc en directe, no promocionar les seves obres de la manera habitual. Explica que se sent més còmoda dins l'estudi d'enregistrament, provant, composant i manipulant els sos. De fet, ja us aviso que m'he saltat el segon disc de la Kate, el Lionheart, perquè, a part del wow, ella mateixa va reconèixer que era un disc apressat, que volia capitalitzar l'èxit del seu LP de debut. I el mateix penso fer del següent, del Dreaming, que encara que té el There Goes a Tenor, no acaba d'estar a l'alçada del nivell d'excel·lència de la seva discografia. I bona culpa d'això és que tot just després de Dreaming, Kate Bush finalment es munta un estudi casolà a casa seva, la qual cosa és com tancar una persona llaminera dins una casa de xocolata. Sense la pressió d'estar en un estudi aliè que costa diners cada dia, la Kate construeix de manera artesanal, com sempre, la seva obra mestra. Un disc amb dues cares ben diferents. En una, cançons pop futuristes, i en l'altra, una suite que l'ocupa sencera. El disc es diu Hounds of Love i a dia d'avui encara no s'ha pogut superar.

0: Cloud Busting, aquesta cançó que parla d'un home que es va inventar una màquina per fer ploure i que tenia un vídeo d'acompanyament deliciós amb el Donald Sutherland, de protagonista, que us recomano de mirar. Bueno, el Hounds of Love, tio. Parlar d'aquest disc és parlar d'una de les cinc obres més importants de la dècada dels 80, entre altres coses perquè també té la cançó amb la qual hem començat el programa, el Running Up That Hill. Però és que el disc és impecable, immaculat, de principi a final. Aquests dies que l'he reviscut, senzillament m'ha ficat la pell de gallina a escoltar coses com aquesta cançó que donava títol a l'LP, amb aquest It's in the trees, it's in the trees.
1: It's in the trees, it's coming.

0: Hounds of Love, amb aquest treball de percussions tan característic que la germanava amb el mateix Peter Gabriel en el sentit d'incorporar patrons rítmics subsaharians i barrejar-los amb tecnologia i sintetitzadors. A partir del Hounds of Love ja qualsevol cosa que fes la Kate era rebut amb una eufòria gens dissimulada. Això sí, ella continuava aliena a les promocions i a la maquinària discogràfica habitual. Malgrat les ofertes econòmiques extraordinàries, es nega a tocar en directe perquè veu incapaç de repetir la complexitat dels seus discos i comença ja a fomentar una fama de reclusa que l'acompanyarà la resta de la seva vida. Però d'això en parlarem després d'aquesta petita pausa. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí repassant la trajectòria de la gran Kate Bush i fem cap ja a finals dels 80, 4 anys més tard de l'aparició del Hounds of Love, mostrant així també el poder que tenia en el sentit de no patir cap tipus de pressió per treure productes abans de temps. Pensem que 4 anys en aquella època eren moltíssims anys. Però finalment l'espera s'acaba amb un LP que, tot i ser de qualitat indubtable, pateix les comparacions amb un disc tan irrepetible com el Hounds of Love. Aquest es diu The Sensual World, i en aquest disc hi ha una cançó feta expressament per una pel·lícula francament oblidable que tornava a retomar els temes de l'empoderament femení i les seves conseqüències.

This Woman's Work, una de les cançons que surt al Sensual World, en un cel obert que ja arriba a potser l'època més enigmàtica de la història de Kate Bush. Bueno, tampoc és que tingui molt de misteri. Finalment és mare d'un nen que es diu Bertie i decideix aparcar la seva carrera de manera temporal. Tan temporal que passen 12 anys, 12, fins que Kate torna a publicar un LP. Això sí, iconoclasta com és ella, el resultat és absolutament diferent a la resta de la seva discografia. Queden enrere ja les cançons de temàtica pop que havia publicat en el disc de Red Shoes, bastant desigual per altra banda, i el que ens proposa és un viatge sonor que es fa dir Aerial.

volem posar-hi la cirereta amb l'última obra de la trajectòria de la Kate. Publicat el 2011, 50 paraules per dir neu, és un tour de force que explora de manera encara més arriscada aquesta fugida cap a les cançons teixides a foc lent i allunyades de les llistes d'èxit. Amb aquest Snowflake, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra, en la documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar aquesta crisi. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies amb Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
1: Desconcert de la policia suïssa sobre la autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, com explica el cap de la policia suïssa.
3: Hi ha una hipòtesi terroranschlag.
4: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
2: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Adif va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven falta d'informació a les andanes.
5: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I ara jo anava fins a Figueres. No sé, anar amb un mitjà de distància, crec. No sé.
1: Una dona de 73 anys va morir dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes la van treure de l'aigua a 3:15 de la tarda amb una aturada cardiorrespiratòria i li van fer maniobres de reanimació, però no li van poder salvar la vida. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès s'han passat aquest diumenge a prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric.
2: La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i va afectar en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, reclama explicacions.
6: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
2: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa reuneixin avui per esclarir la situació.
1: Esports. En la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo a 8:45.
2: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada a Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife 5-0. El Johan Cruyff, el Badalona, ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
2: Àlex Palou s'ha coronat campió de l'Indicar per 5ª vegada en la seva carrera i per 4ª consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: Marc Márquez guanya el Gran Premi de Motos a l'Aragó al davant de Pedro Acosta i Bezzecchi. A la General, Márquez redueix el desavantatge sobre el líder, Jorge Martín, ara a 19 punts.
2: En ciclisme, Enric Mas guanya la 9ª etapa de la Vuelta amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
1: I en hoquei herba, Alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.
7: Por la mañana café, por la tarde.
8: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
9: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
8: Amb les veus habituals.
10: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
11: A un boomer li poses això i surt disparat.
12: És que està com un llum.
10: No sé què faran.
8: Però més i millor.
13: Aviam-ho, Garriga.
14: Però jo tindré secció, no?
8: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Com sempre, la millor hora del dia.
14: I jo tindré secció o què?
15: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
16: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
15: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
9: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
16: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
17: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
18: una cullerada de silenci,
19: dos reflexos de llum,
18: 5 quilos de cadira
19: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
18: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
18: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
20: Torna al Catalunya Nit.
21: Tornem, però amb un horari nou.
20: Més d'hora, de 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
21: Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb horari nou.
21: De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al matí del dissabte 2 de març de 1974, el franquisme va executar al Garrot Vil el jove anarquista Salvador Puig Antich, acusat de la mort del policia Francisco Anguas. Era la culminació d'un procés inusualment ràpid durant el qual la justícia militar havia manipulat el sumari per fer-hi encaixar una versió interessada dels fets. Es tractava de fer passar la mort del policia com un assassinat terrorista, executat amb premeditació i a boca de canó, ocultant les circumstàncies reals del que va ser un tiroteig confús durant la detenció de Puig Antich i l'intent d'escapar. Ja en democràcia, els diversos intents per reobrir el procés han estat denegats.

0: Com a militant de l'anomenat Moviment Ibèric d'Alliberament, el MIL, al llarg del 1973, Salvador Puig Antich havia participat en un seguit d'atracaments que la justícia militar havia deixat en mans d'un jutjat penal ordinari, considerant que era un tema, en definitiva, de delinqüència menor. En canvi, quan la detenció d'alguns membres del MIL va derivar en un foc creuat en l'espai reduït del vestíbul d'un edifici de l'Eixample de Barcelona, el dia 25 de setembre del 73, als militars els va faltar temps per adjudicar-se la instrucció del cas. Va ser un procés inusualment ràpid. Puig Antich va ser ingressat a l'Hospital Clínic pels dos trets rebuts en el tiroteig. A l'hospital va signar una declaració sorprenentment detallada per tractar-se d'algú que tenia la mandíbula pendent de reconstrucció. D'allà va ser traslladat a la Model el 19 d'octubre i el Consell de Guerra es va fixar pel 8 de gener de l'any 74. En aquest breu lapse de temps, la justícia militar va permetre que la policia franquista, esperonada per l'ànim de venjança, alterés el contingut del sumari i fes desaparèixer proves. Les irregularitats del procés eren tantes que difícilment podien ser casuals. L'autòpsia d'Angües es va fer en una comissaria i les beines de les bales van desaparèixer del lloc dels fets. A més, el jutge instructor va rebutjar testimonis de la defensa i va refusar la petició d'un informe pericial de balística. En la sentència tampoc no es van mencionar els cops de culata que va rebre Puig Antich al cap. Tot el procés va estar dirigit des del primer moment per aplicar-hi la pena de mort. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlarem, bàsicament, de tot el que va portar a l'execució de Puig Antich, que és un tema prou conegut, però no sé si s'ha detallat prou. Encara es descobreixen coses d'aquesta història que realment va impactar la societat catalana de l'any 74?
2: Home, absolutament sí, perquè jo, que sóc d'aquest període, tenia la seva edat, no? Doncs va ser una cosa que va afectar a tothom, amb més o menys col·laboració, més o menys solidaritat, més o menys comprensió. Hi ha encara aspectes que, afortunadament, ara s'estan treballant, i altres que suposo que encara sortiran, si volgués parlar tothom, amb el qual és possible agafar testimonis, doncs, de persones que van col·laborar amb la policia, de persones que no hi van col·laborar, de persones que, amb el qual, a partir de una allau de despropòsits judicials, i era el que era claríssim és que havien posat el Salvador Puig Antich a la diana per afusellar-lo, per matar-lo, per fer-li el que vulgui. Finalment li van aplicar el garrot vil i això va ser un cas amb el qual, doncs, eren els estertors del franquisme, amb el qual suposo que fins i tot hi havia alguns sectors que van pensar que això enfortiria la dictadura de cara a una certa continuïtat. Bé, tot aquest moment de la transició democràtica, però sí, hi ha coses que encara es poden investigar, encara es poden saber, i algun testimoni més que aniran sortint quan tinguem tots i cada un de tots els elements, que encara, alguns encara no es coneixen prou.
0: Qui ens ajudarà una mica a fer el repàs i veure una mica què és el que se sap i el que encara està fosc d'aquesta història de la detenció i assassinat de Salvador Puig Antich és en Jordi Panyella, periodista, i és autor d'un llibre que em sembla que és capdalt sobre la qüestió de Salvador Puig Antich, que has obert la revisió definitiva del procés, que ha publicat no fa tant Angle Editorial. Jordi Panyella, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
3: Gràcies a vosaltres, per mi és un plaer estar en aquest programa que per mi és de referència.
0: Moltíssimes gràcies. Realment, sabem què no sabem del cas Puig Antich? Perquè s'han escrit moltíssim. És evident que en el moment en què es van produir els fets es va escriure molt, però era en ple franquisme, encara que ja era el final, i per tant van quedar moltes coses que van anar apareixent posteriorment. No sé si amb la revisió que tu has fet dona la sensació de que encara hi ha forats que encara no sabem.
3: Jo crec que sobre el que és la veritat material dels fets, que hauria d'haver derivat una veritat jurídica concreta i, per tant, una sentència no condemnatòria en el sentit en què es va dictar, jo crec que ho sabem pràcticament tot.
2: Sí.
3: Per tot el que s'ha investigat, advocats, periodistes, des de fa temps, Ramon Bernils,
0: sí,
3: l'hem de recordar, Francesc Escribano. La veritat material la sabem. El que hi ha a l'entorn del cas és més complexa i es van sabent coses. Només un exemple, en Francesc Caminal, advocat, que era un dels advocats que formava part de l'equip jurídic, amb l'Oriol Arau, i després s'hi va incorporar el Francesc Condomines. Ell no m'ha volgut explicar encara una gestió que vam fer la nit de la capella, és a dir, la nit de la,
0: abans de
1: l'execució.
3: Diu que es va parlar amb una persona que si s'hagués activat s'hauria aturat l'execució. I diu que un dia m'explicarà què és aquesta persona i quina gestió es va fer, però, per exemple, això encara està per ser desvetllat. Fa poc també s'ha conegut l'existència d'una carta rellevant pels dubtes que hi havia dins del mateix sistema del Tomàs Pelayo, governador civil de Barcelona en aquella època, exacte, Pelayo Ros, que li fa una carta en el seu ministre el gener del 74 exposant els dubtes que ell tenia sobre el cas Puig Antic. Carta que no va tenir contestació, no va tenir contesta i que va quedar arxivada. Com deia Josep Maria, vull dir, era un moment on hi havia un debat dins del mateix règim, no? Si havia de ser molt gràfic, si havia de ser obertura o apretura.
0: Sí.
3: En aquell discurs famós de l'Ernest Navarro,
0: sí,
3: de
0: l'esperit exacte, de
3: i va ser, per desgràcia, i va ser apretura.
0: Suposo que el règim el que va fer va ser... de vegades tenim també la sensació de que les coses són molt monolítiques i el règim franquista, com tot, no era del tot monolític i suposo que hi havia estires i arronses. I amb aquestes, amb un règim tan bèstia, una de les estires i arronses va acabar amb l'execució de Puig Antic.
3: Fins i tot, si és que és cert, dins mateix del tribunal que va jutjar el Salvador Puig Antic, perquè el Carlos Rey, que va ser el jutge togat que va redactar la sentència, els consells de guerra estaven formats per militars, com els jurats populars d'avui en dia, que els hi tocava, més l'expert

0: militars en debats...
1: Clar, perquè és un consell de guerra. I en un consell de guerra saber... hi ha jerarquia. I exacte, si t'oposes a la jerarquia, aquí pots tenir exacte problemes de cara a la teva professió.
0: Sí, sí, de saber exacte quins militars doncs, seguien la doctrina que manava el règim i quina no.
2: O sigui, no era tant per testimoni, sinó per control.
0: Per control de... Sí, micròfons instal·lats pel sistema d'espionatge de l'exèrcit, l'Avís 2, em sembla que es deia, que després va donar lloc...
1: L'Avís és la...
0: C7,
2: etc. No, C7 primer
0: sí,
2: i després
0: exacte,
2: C7.
0: Sí. Sí.
1: No, i després encara, no sé si encara podran sortir algunes referències o algunes memòries, alguns testimonis, si no han desaparegut, o si no han mort, o si ho han redactat, dels funcionaris de la presó, l'Eduardo Vicente i altres que estaven a Peculio, que estaven allà a l'entrada, que aquests, jo recordo l'any 83, parlant del cas del Puig Antic, quan vam mirar la documentació amb el Paco Marín, amb Francisco Marín, que ens va dir, ¿queréis ver la documentació de mi amigo Salvador Puig Antic? Clar, ens vam quedar parats. Claro. Mi amigo, un funcionari de presons, pensàvem que tots eren franquistes.
0: Sí.
1: I aquests van dir que lo escribirien, jo no sé si ho han fet mai, no sé si això ha sortit.
0: Bueno, hi ha una figura... que és controvertida del funcionari de presons que va estar amb el Salvador d'una forma més propera, que ell sempre s'ha presentat com una persona que el Salvador li va canviar la vida. Les germanes en parlen bé d'ell, asseguren que el Salvador, en les visites que elles feien a la presó, els hi parlava bé del funcionari que el tenia, hòstia, estava al càrrec. Però gent que va estar a la presó en aquell temps, gent del Mil també,
1: el Momento Ibérico Liberación,
0: el literal diuen que és un impostor.
2: Ja. Yeah.
0: És a dir, que d'això dels funcionaris simpàtics, després parles amb funcionaris d'aquella època, diuen era impossible, impossible, impossible que en aquell moment els funcionaris de presó s'apartessin al mínim del que els hi tocava fer segons la legislació i les maneres de fer del franquisme.
2: Anem per passos, anem a fer una mica una recopilació del que va passar. Comencem pel Mil. Què era el Mil? Era un grup armat nombrós? Era un grup d'acció? Què era el Mil?
0: Eren revolucionaris en estat pur. Jo traslladant el Salvador avui en dia què faria? Doncs cremaria contenidors com a element de lluita de carrer, d'incendi del debat ciutadà. El seu objectiu era el de canviar-ho tot.
2: L'agitació,
0: agitació
2: i propaganda.
0: Revolucionaris amb una doble finalitat, lluita armada, agitació armada, que en diuen ells, amb una acció concreta de saltabancs, expropiar-los per obtenir fons, per finançar el que realment ells els interessava, que era la qüestió ideològica, la part de biblioteca que anomenaven ells de l'organització. L'organització estava dividida entre els que duien armes i els que feien llibres, per entendre'ns. Hi ha una il·lustració francesa, un dibuix que explica molt bé què era el Mil. És un revòlver que el que fa és disparar una ploma estilogràfica. És a dir, armes però ideologia. Pocs, molt joves, molt ideologitzats. A mi em critiquen quan dic que eren inexperts, però ho eren, perquè del meu punt de vista, algú que vulgui anar a atracar un banc i faci servir el seu DNI per llogar un cotxe...
2: Clar, no anem bé.
0: No va gaire bé. I això havia passat, i és un dels elements que els va permetre després...
1: Algun membre del Mil s'ha identificat, ho vaig apuntar, per... En fi, per preparar el programa que estem fent ara. Com eren arrauxats, temeraris, idealistes, valents i ingenus. Idealistes, molt idealistes.
0: Estic d'acord. Aleshores, amb una ideologia mare, jo crec que, primer en pocs, que cada un tenia la seva i un matís...
2: Sí, no hi havia una idea matins molt clara. Sí.
1: Bueno, potser el concepte comunisme llibertari els identifica bastant.
0: Un concepte
1: i
0: que
1: després situacionista és una cosa...
0: Sí, un concepte que d'entrada sorprèn, que és això, consellistes, i que s'explica molt fàcil per la paraula, crear consells. O sigui, l'objectiu del seu lluita era el món obrer, organitzar els obrers en consells, és a dir, en grups petits que batallessin pels seus drets laborals, socials, dotar el món obrer... Dels,
2: de fet, era una idea similar, el que passa que, òbviament, ja s'havia transformat en aquell moment, que havia fet néixer als anys 60, si em feia als 50-60, les comissions obreres.
0: Exacte, d'aquí surt, d'aquí neix, o sigui, el Mil veu d'això, i el que veig és una lluny, és a dir, hi ha una voluntat de lluitar pel món obrer, però hi ha un allunyament del món obrer, perquè ells no venien.

0: aquest món. La intenció hi és, però la proximitat no. Per tant,
1: els urbans eren els que eren d'origen urbà, que gairebé eren tots, excepte tres o quatre, eren de l'Eixample de Barcelona.
2: Ja. Sí, sí. Per tant, era classe mitja, com habitual, mitja alta.
1: I la incorporació... Amb una certa aportació cultural sòlida, sí, això és sí, familiar.
0: Després, el paper important, la incorporació dels francesos.
1: Sí, sí.
0: En aquell moment, Tolosa és el centre aquest important, de la resistència...
1: Per l'exili, per les armes...
0: De l'exili, i allà coneixen aquests francesos que s'incorporen a l'organització, a Tolosa aconsegueixen les armes a través dels maquis, etc etc.
2: Però és curiós perquè a França la gran influència, hi havia dues grans influències a l'extrema esquerra, que eren trotskistes i maoistes, i s'allunya del comunisme llibertari, no van per aquí, diguéssim.
0: És el que et deies, ells reformulen. Reformulen ideologia, i després hi ha un element que és interessant, que és, ell dura molt poc el Mil, estaven en contra de qualsevol tipus d'organització, i el Mil s'autodissol, quan tampoc s'havia creat formalment, però sí que fan una cosa, en diuen congrés, que sembla...
2: una cosa grossa.
0: Congrés d'autodissolució a Tolosa, l'estiu del 73, perquè arriben a la conclusió que no van bé perquè ja és un ens massa organitzat. Per tant, deixem-ho córrer, no és el que buscàvem, que cadascú continuï...
1: Hi ha discrepàncies internes, a més a
0: moltes discrepàncies internes, molts matisos ideològics, de cap on ha d'anar la lluita, etc.
2: En Salvador Puigdentí, que era el líder d'aquest grup, si és que hi havia algun líder...
0: Hi havia un líder, i es deia Oriol Soler Sugranyes. Mm. Això és així, és qui estructura...
2: Diguem-ho, cosí teu, no? Sí, Josep Maria?
1: Cosí germà meu.
2: Cosí germà teu.
0: És qui estructura el grup, és qui incorpora... són tres germans que...
1: Són l'Ignasi, l'Ignasi Soler Sugranyes, el Jordi Soler Sugranyes, una relació una mica més llunyana al Ramon Soler Sugranyes, i després l'Oriol Soler Sugranyes.
0: Aleshores, en Salvador entra en contacte amb aquest món ideològic a través de l'Institut Maragall, on ell cursa estudis nocturns, i allà coneix en Xavier Garriga i Paituví, que en Xavier Garriga forma part del Mil, d'aquella part de la biblioteca que n'hem dit, i el Salvador queda integrat a la part militar, per entendre'ns. Segons explica la seva família, i companys del Mil també, amb dubtes de si havia de fer el pas o no a la lluita armada, agafar les armes. Ell tenia molt clar ideològicament on estava, sempre ho havia tingut, però el que dubta finals dels 60, principis dels 70, si ha de fer aquest pas d'agafar les armes, fins i tot se'n va uns dies a Suïssa, un temps a Suïssa a pensar, hi ha una època que viu a casa de la seva germana Imma, i la Imma recorda que ell, el seu germà es despertava de nit sobresaltat, amb els dubtes, i finalment sí, finalment acaba. Aleshores té un paper important, jo crec que era un dels referents del grup, però el lideratge és de l'Oriol Soler, que el que passa és que es passava la vida entrant i sortint que de també, la presó.
1: Que també, un altre tema. Que, en certa forma, aquesta radicalitat, hem dit, també per coneixement, clar, molt directe i familiar, no? Aquesta radicalitat també és conseqüència de la brutalitat del règim franquista amb repressions sobre fets de tipus polític que no es mereixin, que ara com a molt seria una multa. Llavors que et radicalitzen amb un jove arrauxat, idealista, valent i decidit i ingenu, totes aquestes característiques, i bueno, a poc a poc van radicalitzant, i llavors una esquerra europea que no té referències, amb ella el troba com a referència, perquè en fi, és valent, els té ben posats, totes aquestes coses.
2: Estava comentant que a l'estiu del 73, o sigui, abans dels fets que portaran posteriorment a l'execució, el Mil es dissol. Per tant, diguéssim, quan Salvador Puigdentí és perseguit per la policia i passa el que passa, ja ho comentarem, ja no està militant perquè no hi ha on militar.
0: Tècnicament, no se'l podia acusar de formar part d'una organització terrorista com es va fer en l'àmbit del Consell de Guerra, perquè ja no existia. És el que hem explicat fa un moment. S'havia autodissol. Per tant, passa que aquesta és una mostra més de fins a quin punt la justícia militar no va tenir cap mena de problema en deformar la realitat i ajustar-la als seus interessos de vestir. Un discurs el presenta com a terrorista des del primer moment, com un atac terrorista, quan no ho és a dir, tots sabem el que és un atac terrorista en aquesta ciutat, en aquest país n'hem viscut molt. És una acció premeditada, es busca un objectiu, es va allà i s'ataca l'objectiu amb més o menys èxit militar. El cas del Salvador és una emboscada de la policia per detenir uns militants i en el transcurs...
2: Però estaven seguint el...
0: I en el transcurs, d'aquesta acció es dispara. És a dir, no és ell que va a buscar, sinó que es troba... Hi havia una pressió sobre el Mil. Abans hem dit que eren inexperts. És inexpert, un militant revolucionari compromès, que va amb armes, que ha participat en atracaments, i que es deixi una bossa oblidada en el Caspolino, que era un lloc d'oci molt conegut a Barcelona.
2: A la Placídia.
0: I amb armes, amb documentació...
2: Ara hi ha el col·legi d'allà... no recordo de quin...
0: Sí, hi ha un edifici construït.
2: Sí, no recordo el col·legi d'arquitectes tècnics, potser m'equivoco, no estic gens segur. Però hi ha un col·legi oficial allà.
0: Doncs l'oblit d'aquesta bossa fa que la policia tingui a disposició un manual de desarticulació del Mil. Clar. I a partir d'aquí els és molt fàcil perseguir-los, trepitjar-los els talons. Ja ho he dit abans, el Jordi Solís Sugranyes anava a llogar cotxes per atracar amb el seu DNI, amb qual cosa una de les primeres persones que s'identifiquen al sumari és el Jordi Solís Sugranyes, i els segueixen aleshores. És clau en la caiguda del Salvador la detenció abans del Santi Soler Amigó. El tema del Mil, hi ha molts solers
1: i... Sí, però no tots són família,
0: no tots són família. No. Santi Soler Amigó, conegut com el Petit, que era la part intel·lectual ideològica més potent del Mil, amb el Xavier Garriga formaven part de la biblioteca. Se'l deté. Aleshores la policia té notícia que hi ha una trobada, una cita de seguretat que en deien ells el dia 25 de setembre, ell se'l deté el dia abans. Jo sempre m'angoixa posar-me en la pell del Santi Soler les 24 hores que va estar detingut a casa seva en presència de la policia per si trucava algun company del Mil per canviar la cita que tenien prevista i que ell havia comunicat a la policia com el que duria sentir aquest home sabent que l'endemà seria l'esquer que permetria la detenció de companys. Evidentment no sabia que hi havia, i això passa l'endemà, un dimarts 25 de setembre del 73 a les 6 de la tarda, que és l'hora en què en principi en Santi Soler s'havia de trobar només amb en Xavier Garriga en el bar Funicular, carrer Girona número 70,
2: que encara existeix. El bar, sí.
0: Bar-restaurant, amb la propietària que ja hi era aleshores i encara hi és, l'Angústies, que sempre explica històries d'aquella època, cita a la qual també s'hi presenta en Salvador, i a partir d'aquí es desencadena tota la història, el tiroteig a l'interior.
2: Tiroteig que es produeix això, a la
1: porteria.
2: A la porteria, que és enganxada, és de fet el mateix número del bar, la porteria està absolutament enganxada al bar, de fet són dos bars, diguéssim, una granja, la granja Betlem.
0: Abans era un colmado.
2: I es produeixen els fets dramàtics dins, precisament, de l'entrada d'aquest edifici.
0: Jo ho acabo resumint tot dient que és producte d'una acció policial mal planificada i pitjor executada, és a dir, una mala praxi policial. Si vas a detenir allò que tu consideres que són perillosos subjectes terroristes, com a mínim porta manilles, perquè quan els detinguis lliga'ls-hi les mans.
2: I
0: no en duien.
1: I porta policies experts.
0: I porta policies experts.
1: No gairebé novatos.
0: I si escorcolles en les persones que vols detenir, quan les tens més o menys immobilitzades, fer-los-hi de forma integral, en el Salvador se li fa una escorcolla en el qual se li troba només una pistola, en duia dues, tampoc se li troba un ganivet. És a dir, hi ha tota una circumstància d'acció policial
2: mal feta
0: que permet fer creure en els destinataris de l'objecte de la detenció, que és el Xavier Garriga i en Salvador, que poden fugir. Ells ho intenten, en Xavier Garriga està a punt de fugir, primer se'ls deté al carrer, se'ls entra a la porteria, en Xavier Garriga aconsegueix sortir al carrer, se li fa la trabanqueta i cau, i en Salvador Malda intenta desesperadament fugir, i per això, i en aquesta circumstància, que des d'un punt de vista jurídic això és molt important, perquè una cosa és que jo tregui aquí una arma i us dispari un tret a cada un, i una altra és que en el debat que estem fent ara, en el programa, ens empipem tant que ens acabem barallant.
2: Esperem que no,
0: Esperem cosa que no passarà.
2: No veig que va per aquí.
0: Doncs en el transcurs d'una baralla, doncs hi ha un ús d'armes i un tiroteig creuat, que és l'objecte que ho enrabassa tot i que ho fa tot complicat, no?

0: En la instrucció del cas Puigdemont, el jutge només va interrogar tres testimonis que no fossin policies o militants del MIL: Ricard de la Ossa i Antonio Fortes, propietari i mosso de la botiga Betlem, situada al costat de l'escala on es va produir el tiroteig, i Ana Sánchez, la portera de la casa. Amb els anys, el matrimoni que regentava el Betlem en aquella època, Aurelia Ferrer i Ricard de la Ossa, van explicar molts detalls del que va passar aquell 25 de setembre del 1973, encara que l'Aurelia no la van tenir en compte amb la investigació. Aquest és el relat dels fets que li van fer a Jordi Panyella per al seu llibre.
1: Jo era dins de la botiga, atenent una clienta, la senyora Martí, una veïna del carrer Consell de Cent que havia vingut a comprar amb la seva filla. El nostre establiment tenia un aparador amb uns finestrals molt grans i des de dins es dominava perfectament l'exterior. Jo havia sortit darrere el taulell per anar a buscar una cosa a l'aparador i recordo com si fos ara que veig en Salvador caminant pel carrer i de cop i volta, just a tocar del pal de la llum que teníem davant, se li van tirar sobre dos homes. Un va treure una pistola i el va colpejar amb la culata al cap. Vaig veure com li sortia la sang pel front i com de resultes del cop va tenir un defalliment i va deixar caure a terra una revista que portava doblegada sota el braç i uns paquets de Ducados que hi havia a l'interior. Aleshores vaig alertar el meu marit, que era la rebotiga. No surtis a fora, que hi ha uns homes que es barallen i porten pistoles. De sobte, aquells dos homes van entrar al Betlem. El Salvador el duien com un sac. Un l'agafava pels peus i l'altre per les aixelles. I el van tirar a terra de males maneres. El vaig mirar i em va semblar que estava atordit, o potser s'ho feia, però jo vaig tenir la sensació que el cop amb la pistola li havia fet mal de veritat. Sovint he pensat que si jo no hagués cridat aquells policies, l'haurien deixat a la botiga i mai s'hauria produït el tiroteig dins de la porteria. No hauria mort ningú i en Salvador estaria viu.
2: Vaig sortir fora de la botiga per una porta que quedava més a prop del carrer Girona. I amb el temps just de veure com uns homes entraven a la porteria que hi ha al vell mig del xamfrà, entre la nostra botiga i el bar funicular. Vaig treure el cap a la porteria amb la simple idea de xafardejar. I aleshores en mirar dins i vaig descobrir en Salvador. Ell era a l'escala, estirat de través. Estava situat entre el primer i el segon esglaó. La seva fesomia no era la d'una persona normal. Estava enrabiat, espantat. Però sobretot recordo que el vaig veure endimoniat. Se li veia el trau al front pel cop rebut. Recordo també que estava sol i en aquell moment no tenia cap policia a sobre.
3: En guàrdia.
4: Això és En guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jordi Panyella i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'anomenat cas Puigantic. Jordi Panyella, acabem de sentir aquests testimonis que tu vas recollir de persones, testimonis del moment. Esclar, la sensació que dona és molt confusa, no?, de tot moment, i a més un cert penediment per part d'aquestes persones que ho expliquen, perquè diuen, potser si no haguéssim intervingut no hagués passat tot això.
5: Sí, no? L'Aurèlia sempre li ha quedat en el cap la idea de si no els hagués fet fora del Betlem, on van entrar amb el Salvador, que ja estava molt tocat, perquè el Salvador rep uns quants cops de culat al cap... i queda tocat i queda
0: malmès,
5: sí. Diu, doncs, no hauria passat el que va venir després a dins de la porteria, quan al Salvador se li dona per entendre una segona oportunitat, no, d'intentar fugir. D'allà sempre se li ha quedat dins seu aquest sentiment de
0: difícil de portar, clar, lògic.
5: De culpa que evidentment no li pertoca, no?
0: No, és evident, però al mateix temps
5: I els són interessants també perquè lliga amb el que dèiem abans, vull dir, aquests testimonis de forma clara fan evident que l'actuació policial va ser molt maldestra. És a dir, el tens tocat, el tens estirat, el Salvador, i l'intentes lligar les mans amb un cinturó. La paraula cinturó surt en el sumari. I atar-li les mans amb un cinturó.
6: És una cosa pedestre.
0: A més, la porteria aquella, jo l'he vista, perquè per raons personals vist molt a prop d'allà. I la porteria en qüestió és una porteria relativament petita, on l'escala que puja cap a l'edifici gairebé arrenca al costat de la porta d'entrada. Vull dir que molt espai no n'hi ha.
5: L'espai és molt reduït i allà dins eren això, 2, 3, 4, 5, 6 persones barallant-se.
0: És que 6 persones de peus allà ja tenen problemes de mobilitat molt clares. Si a més estàs en ple moviment, amb pistoles pel mig...
5: La confusió absoluta.
0: quin va ser el resultat? O sigui, les bales on van anar...
5: El resultat és amb el Salvador dins de la porteria anant de dreta a esquerra segons el relat, jo sempre que explico això és segons el relat policial, el relat que ha quedat testimoniat en els papers que hi ha en el sumari, amb tres policies davant, hi ha un moment que cau a terra amb el policia Bocigas a darrere. En aquell moment el Salvador aconsegueix treure's una arma, el Bocigas també porta l'arma a la mà, és quan es desencadena el tiroteig. El Ricard de la Ossa recorda veure un policia entrant des del carrer cap a l'interior, és un policia que havia sortit perseguint en Xavier Garriga, també disparant, i tot acaba...
0: O sigui, entra disparant a la porteria.
5: Sí, sí.
0: Pensem com
5: sí,
0: és sí. De petita, eh? Vull dir que això
5: sí,
0: també...
5: Sí, testimoni del Ricard de la Ossa. I tot acaba amb un crit, no lo hagas, no lo hagas, i dos trets, que són els que el Santorum, policia, Fernández Santorum, li dispara en el Salvador, una a la boca i una altra a l'espatlla, i aquí acaba el tiroteig, que té com a prèvia, i això segons el relat del Xavier Garriga, un tret isolat, que diu que allà dins, en el merder que hi havia, es va quedar tothom quiet, que li va permetre a ell guanyar un segon per apretar a córrer cap a fora, i que aquest jo és un tret que interpreto que va quedar clavat en el tercer esglaó, no sé si en parlarem, del famós tret del tercer esglaó.
0: Encara que deies, es veu.
5: És l'evidència de que el relat policial, a partir d'aquell moment, està viciat, està forçat per aconseguir que aquest embolic de trets es resolgui de forma molt fàcil, dient no, va disparar el Salvador i el va matar. I nosaltres aquí no vam fer res més.
0: El resultat és el policia mort.
5: A trets.
0: A trets, però quants i com?
5: Aquesta és la qüestió.
0: I en Salvador Puigantic, molt mal ferit.
5: Sí, inconscient, amb un tret a la boca i un altre a l'espatlla.

0: Per recuperar-se de les dues ferides de bala que havia rebut, Salvador Puig Antich va estar ingressat a l'habitació número 22 de la cinquena planta de l'Hospital Clínic, fortament custodiat per la policia i emmanillat als barrots del llit. Va ser aquí on li van prendre declaració, tot i que pràcticament no podia parlar. El van operar de la mandíbula l'1 d'octubre del 73 i l'endemà, el dia 2, se li va donar l'alta per traslladar-lo a la presó Model. Dues de les infermeres del servei d'urgències de l'hospital que el van estar atenent eren Margarida Jansà i Nativitat Viguera, que tampoc van poder declarar com a testimonis de la defensa.
1: Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Doctor Fernández.
2: Que se l'emporten?
3: De qui parles, Margarida?
2: D'aquell nano, en Salvador Puig Antich.
3: Què dius? Si no està per moure'l després de l'operació. A aquell noi li tenen una ràbia que no és normal. Primer li posen manilles a una mà i un peu, enganxades als barrots del llit, com si es pogués escapar. I ara se l'emporten l'endemà d'operar-lo?
2: Sí, sí, l'han donat d'alta. Avui li han tret els punts de sutura que duia a l'espatlla i darrere del cap. I el porten a la Model. De fet, m'han demanat la seva roba. Tu creus que el podem deixar marxar així?
3: Però si està plena de sang seca.
2: Aquesta roba ha estat rebregada tota una setmana en una bossa d'escombraries. No penso posar-li això. Que ja és prou denigrant com l'està tractant la policia.
3: Has parlat amb les monges?
2: Fa una estona que els hi he dit. M'estan buscant roba neta. Encara que no sigui de la seva talla, ja servirà.
3: És el mínim que podem fer. Encara no entenc per què fa falta tanta policia per vigilar un noi que no es pot posar dret. Amb la cara tota inflada, menjant a través d'una canyeta i sense poder parlar.
2: I el que van fer divendres, de venir-lo a interrogar? No sé com s'ho van fer perquè declarés. Si a nosaltres amb prou feines ens ha pogut contestar sí o no?
3: No tenia cap més remei que signar aquests papers. Tots aquests dies se l'ha vist espantat, callat i molt espantat.
2: Ves a saber què en faran d'ell a la presó. Tot això no em fa gens de gràcia.
3: D'aquesta gent et pots esperar qualsevol cosa.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jordi Panyella, acabem de sentir aquesta conversa entre les dues infermeres, clar. La situació ja explica moltes irregularitats. Tinc entès que també, que expliques en el llibre, les irregularitats que es van produir no només amb aquesta declaració bastant full que va haver de fer Salvador Puig Antich i que vés a saber quina part va dir ell i quina part se la van inventar, sinó també fins i tot amb l'autòpsia del policia mort.
5: L'autòpsia és clau per entendre el desenvolupament i el final del cas i, a més, l'alteració de la prova i les barbaritats policials que es van fer. S'entén molt ràpid. El cadàver de l'Angües, del policia mort, queda ingressat a l'Hospital Clínic, on és traslladat d'urgència a veure si el poden salvar la vida. Els metges, quan entra al cos, l'únic que poden fer és certificar la mort i signen un paper, que és el que s'ha de fer en aquests casos, quan t'entra un cadàver producte d'un fet mort, d'un fet violent, un tiroteig, passis a l'anatòmic forense. En aquella època, l'anatòmic forense estava als baixos de l'Hospital Clínic. Per tant, el cadàver va haver de baixar només unes plantes. I allà se li havia de fer l'autòpsia, que és el lloc
0: que és on lloc es fan habitual,
5: avui en dia a la Ciutat de la Justícia, aquí a Barcelona. La policia fa un ofici dirigit al jutge i diu, escolti, doni'm el cadàver, me'l vull emportar a la comissaria Entre Granados i allà ja li faré l'autòpsia. La pregunta és, per què?
0: Clar.
5: Per què? Escolti, faci l'autòpsia i després, si vol, el cadàver per fer-li una vetlla, ja li donem. Sí. El cadàver per autorització judicial es trasllada a Entre Granados i allà, segons el que jo investigo en el llibre, a través d'un testimoni clau que estava present a l'autòpsia, un mosso d'autòpsia, l'examen mèdic del cos es fa dins d'una caixa de difunts, la qual cosa ja és irregular. La comissaria és una comissaria petita, evidentment que és un espai que no està preparat.
0: És una comissaria que ara es dedica bàsicament a l'expedició documents d'identitat.
5: Exacte. Un espai que no està preparat per examinar un cadàver, i el resultat de l'autòpsia és que en el cos només hi havia 3 trets, quan, atenció, els metges, que una estona abans, unes hores abans, havien certificat la mort de l'inspector en el clínic, recorden que, com a mínim, en el cos hi havia 5 impactes de bala. 5 impactes de bala vol dir que sobre el cos d'Angües hi van anar a parar projectils que van sortir de diverses pistoles. Per què? Perquè la mateixa policia diu que el Salvador va disparar 4 vegades, 3 impactant en el cos del policia, i la quarta, aquella bala que hem dit abans, famosa, de l'escala. Per tant, com a mínim, tenim dues bales
0: que no són de...
5: que no són de la pistola.
0: Comptant que aquestes hagin anat, però...
5: Per tant, a partir d'aquí, sobre un dubte tan evident i tan raonable, que l'únic que podia portar a concloure els militars i jutges que van veure el cas és aquell precepte famós, aquell allò indubio pro reo.
0: Sí, cas de dubte a favor del
5: no
0: que,
5: pots
0: del que
5: condemnar,
0: estan jutjant.
5: Sí. Jo sempre dic el mateix, Salvador Puig Antic era innocent, no. Home, un nano que va amb dos pistoles pel carrer, revolucionari, que sap de què va, no era innocent. Era culpable del que el van condemnar? Evidentment que no, perquè, com veiem, l'autòpsia, l'interrogatori de 8 folis que ell era impossible de fer, etc etc, tot és un procés viciat, conduït això a eliminar les sospites sobre la intervenció de la policia. Aquella mala intervenció policial, no, escolti, aquí hi ha hagut un assassí, des del primer moment assassino, l'hem de condemnar.
0: El procés tot va molt ràpid,
5: sí.
0: A partir del moment en què ell torna de l'Hospital Clínic cap a la Model, tot es desencadena i volen jutjar-lo a tota velocitat, i a més un consell de guerra, diguéssim. Ja es veu venir gairebé des del primer moment que allò té molt mal aspecte?
5: Es veu a venir, i els advocats joves també, l'Oriol Arau i el Francesc Caminal, que acabaven d'obrir despatx a Barcelona, veuen que anirà amb maldades i per això fan el pas de posar-se en mans o de buscar un advocat de prestigi, que si no aconseguim afablir la justícia militar amb el dret i amb la raó del dret, doncs a veure si un advocat ben vist pel règim, com era en Francesc Condomines, aconsegueix el propòsit de treure el Salvador de la pena de mort que pràcticament ja es donava per segura. Hi ha una anècdota preciosa amb el Condomines que l'honora. L'any 37, en plena revolució aquí a Barcelona, enmig de la guerra, se'l va posar en un d'aquests camions que anava cap a la Rabassada a executar la gent com es feia aleshores, de forma brutal. Algú el reconeix i diu, no, aquest no, i el fa baixar. I després ell, al cap dels anys, accepta portar la defensa d'un noi que era hereu ideològicament d'aquells que van estar a punt d'executar-lo ell. És a dir, d'un punt de vista humà i professional, això és una manera d'actuar que l'honora, i va fer realment una feina extraordinària amb tot d'elements de prova que va posar damunt de la taula per salvar el Salvador, però va ser impossible, pel que deies tu, perquè anaven a matar-lo i el van matar.

0: les setmanes prèvies a l'execució de Puig Antic no hi va haver mobilitzacions importants en demanda de l'indult. Els partits polítics de l'època van preferir no comprometre la imminent sortida de la clandestinitat. Qui sí que va alçar la veu va ser l'advocat suís Christian Grobet, que va assistir al Consell de Guerra com a observador internacional i en representació de la Comissió Internacional de Juristes, un organisme que actuava per delegació de les Nacions Unides. El 10 de gener de 1974, l'endemà de fer-se pública la sentència, Grobet va convocar una conferència de premsa a Ginebra per donar a conèixer les irregularitats del cas a l'opinió pública mundial.
1: El procés de Barcelona s'inscriu incontestablement en la repressió ordenada per les autoritats espanyoles contra l'oposició que hi ha a l'interior del país. Les penes que s'han imposat als dos principals acusats són extremament severes. Pena de mort per Puig Antic i 30 anys de presó per Josep Lluís Pons Llobet per la seva participació en un atracament. Tenen com a objectiu manifest el de l'exemplaritat, vistes les circumstàncies en què el policia Francisco Anguas va resultar mort. S'haurien d'haver admès circumstàncies atenuants per Antic, que en cap cas va actuar amb premeditació. Malgrat el bon desenvolupament dels debats, és incontestable que certs drets elementals de la defensa han estat violats, sobretot pel que fa a les proves descartades abans del judici i el refús a admetre alguns pèrits. Ara no hi ha cap possibilitat de fer marxa enrere en el procés, que ha estat tenyit d'irregularitats, i ara el tema queda només a la discreció del cap d'estat, per si creu que ha d'aplicar una mesura de gràcia.
2: En guàrdia.
0: Irregularitats, i a més el més bèstia és cap a què? Van aquestes irregularitats cap a la mort de Puig Antic. Suposo que això que comentàvem, no? Com ho vivia ell, això dins de la Model, i com es vivia?
3: Dins de la presó vius en funció del que t'arriba de fora, és clar. Això en la seva circumstància i amb totes, els presos, el nexe que poden tenir amb l'exterior és fonamental. Ell el que sempre s'ha explicat és que hi ha un moment on ja es veu executat, que és la famosa, el cas de la mort de Carrero Blanco, de l'atemptat d'ETA contra Carrero Blanco.
0: El 20 de desembre del 73.
3: Sí. Ell sempre ho havia vist difícil, però amb esperança. Però a partir d'aquell moment ell entén que la cosa és irremeiable. És realment un dels elements que va acabar condicionant aquell gest de duresa, perquè molt important, l'execució del Puig Antic acaba sent una decisió política presa en un Consell de Ministres constituït com a última instància jurídica. Per això se'ls hi pot demanar ara en democràcia responsabilitat, però és una decisió política, allò que dèiem, apertura o apretura. Apretura. I un dels elements que va comptar en aquesta decisió, evidentment, va ser la mort de Carrero Blanco, però ho hem de veure també des d'un punt de vista més global, d'aquestes tensions dins del règim.
4: Sí, perquè més enllà de les diferències que pogués tenir el Mil amb els partits polítics de l'oposició clandestina, el cert és que no van estar al nivell de veure que havien de fer com sigui, malgrat les moltes distàncies que hi havia amb ells i dificultats, havien de lluitar perquè no se l'executeix aquí. Els propis persones que formaven part d'aquestes organitzacions clandestines que volien sortir a la democràcia reconeixen que l'oposició clandestina va fer poc per càlculs polítics, pel que sigui, no? I tampoc perquè, a excepció, diguem, de nuclis universitaris, nuclis joves, algun nuclis obrers i altres grups armats que hi havia aquells anys, és que hem de recordar que fins i tot hi havia el grup d'acció carlista armats, i comunistes, i nacionalistes, i en fi, de tot, no? És a dir, dins d'aquesta pressió, doncs, no hi va haver una mobilització general per intentar defensar que no se l'executés.
3: La inacció de l'Assemblea de Catalunya i del que representa PSUC, etc., jo crec que és una espina clavada avui en dia encara amb la classe política catalana d'aquest país, allò, un mal de consciència no van donar el pas endavant. El Mil duia armes, l'Assemblea de Catalunya hi havia enfocat, l'Assemblea de Catalunya el que representa, els partits, hi havia enfocat una sortida cap a una política diferent.
0: Però no entrar en molts detalls de com va anar l'execució, que és molt conegut i d'altra banda molt trist, les dues coses, sí que hi ha algunes coses que xoquen. Una, per exemple, que fos executat amb garrot vil i no afusellat, perquè els consells de guerra habitualment afusellen. Encara és més cruel el garrot vil, no? Va haver alguna raó de fons amb això?
3: La legislació militar penal, el Codi de Justícia Militar, diu que los condenados a muerte van a ser pasados por las armas. Més clar, l'aigua. L'última execució, la del Chiqui a Barcelona, a Collserola, és amb un pilot d'afusellament format per guàrdies civils voluntaris. Jo crec que hi ha una raó d'ordre públic, és a dir, no el traiem de la model, que allà ho tenim controlat, i després un missatge encara afegit en aquella idea de l'apertura, és a dir...
4: De l'exemplaritat, i que sí.
3: Som tan durs i el nostre règim és tan fort que fem servir aquest sistema tan bèstia per executar el Salvador Puig Antic i a la vegada us enviem un missatge...
0: I el Heinz,
3: i el Heinz, no l'oblidem. Sí. Enviem un missatge a la societat de que el règim no li tremola la mà per fer servir aquest sistema. O sigui, us agarrotem també una mica...
4: Que més enllà de la decrepitud del dictador, que era evident, hi havia relleus. Hi havia, estaven volent donar aquesta imatge.
3: Sí, el règim era fort per seguir endavant.
0: Exacte. I l'altra qüestió és la repercussió, i amb això haurem d'acabar, però la repercussió tant a la societat catalana com internacional. Ja hem vist que el paper de l'Assemblea i d'altres va ser bastant galdós, però no sé si després de l'execució la cosa va sacsejar o també va continuar amb aquesta certa indiferència.
3: Es va sacsejar, a més va haver-hi qui es va ocupar de sacsejar, es van posar bombes al monument dels caiguts, es van fer accions diverses, és a dir, la gent, companys de lluita de carrer,
4: de suport del
3: Salvador, l'Olla, etc, van fer accions. A nivell internacional van haver-hi moltes manifestacions i aquí va haver-hi més moguda de la que hi havia hagut prèviament. I a partir d'aquí es va construint mica en mica una cosa que el Salvador no hauria volgut ser mai, que és un mite.
4: L'Olla és organització de suport i que aquest nom se l'inventa la policia.
3: S'ha inventat per la policia.
4: Se l'inventa la policia aquest nom,
0: Jordi Panyella, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Jordi Panyella és l'autor del llibre Salvador Puig Antic, que has obert la revisió definitiva del procés d'Angle Editorial, que em sembla que és un llibre, ho dic sincerament, molt, molt, molt, molt recomanable i que val la pena per qui vulgui entrar en això. La feina que ha fet en Panyella d'investigació és una feina molt encomiable. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Josep Maria Soler Sabater, suposo que, i disculpa la pregunta personal, devia ser un xoc brutal amb respecte a la relació que tu tenies, per exemple, amb el teu cosí Oriol.
4: Sí, amb tot. Home, és allò, no?, de que va sacsejar tothom, però algunes persones molt més. És un tema que deixa allò que diuen els clàssics, no?, una ferida profunda que mai es cura, una cicatriu, doncs sí, la tens present.
0: Això és La Guàrdia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Bet Verdagí i Marta Bobet.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero lo demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
4: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
5: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
1: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
4: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla joves Xiquets de Valls.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
4: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
4: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta, amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners, un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Benvinguts al dilluns 31 d'agost. Ja hi tornem a ser, arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, o heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, us he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una
0: volteta. I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra peres pro i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalies.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes.
2: Això sempre.
0: Tampoc
2: has parat,
0: eh? I sobretot
2: compares amb Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No et queixaràs, que tampoc has parat.
2: Gens.
0: Alguna cosa destacada, aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és l'altra cosa, l'altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Què tal les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja... Però
0: ha estat a la Vela Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la vora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Els habituals del programa ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire acondicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor, perquè l'estiu ha anat carregadet, i acabarem amb l'Àgora Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no em suspenen. Gràcies, Maiol, fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava. Però, de fet, també recordarem aquest estiu per les altíssimes temperatures que hem tingut.
5: Calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
0: Ai, de fet, al contrari del que canta la trova Confó, més que faltar, la calor ens ha sobrat, per no dir que ens ha sobrepassat. I és que la frase més repetida aquest estiu ha estat quina calor.

0: Per sort hem de dir que tenim bones notícies per tots vosaltres, els oients més matiners de la ràdio. Avui ja tornem a ser aquí amb la brisa fresca que el país necessita.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, des d'aquesta matinada, els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. El Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta doncs, per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... quina sorpresa,
2: sí,
0: quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar en aquest programa.
2: Sí, sí.
0: Gràcies, Carola.
2: Distrets en té.
0: 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per la iniciativa que han tirat endavant en un hospital de la Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
3: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea, una de las responsables del proyecto, en declaraciones a la televisión boliviana.
4: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial, un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial, y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Las 5 y 12 minutos, tres buenas noticias para comenzar el matí. Ajuntaments i entitats locals de Catalunya han impulsat aquest estiu el projecte Brigada Jove per oferir feines d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
5: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina, no sé si recordeu la vostra primera quina edat, però vaja, això, 15-16 anys, la manca d'experiència professional i la minoria d'edat solen jugar en contra dels joves, per això aquest projecte ha ajudat a nois i noies a partir de 16 anys a trobar llocs de feina dins del seu municipi, com per exemple la Carla, que ha fet d'informadora ambiental a l'Estany de Banyoles.
6: És una feina privilegiada i molt bonic poder treballar a la natura. Qualsevol persona que veiem que té una conducta que no és permesa a l'estany, avisem, simplement, informem.
5: O com el Pau, de 17 anys, que ha treballat a la consergeria de l'escola, on ell va estudiar.
7: La meva primera feina ha sigut de conserge amb la Teresa, que va ser la meva conserge quan jo estudiava en aquell col·legi. Tripar papers que s'havien de portar a cremar, muntar algun moble, moure taules i cadires per l'any que ve, ordenar les classes.
0: Descansar, no fer res, és una pràctica que hauríem d'incorporar a la nostra vida. Ot Serra.
8: És la recomanació de Jorge Mira, catedràtic d'electromagnetisme a la Universitat de Santiago de Compostela. Creu que vivim massa ràpid i que fa falta pausa per reflexionar amb tranquil·litat. En una entrevista al diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, Mira les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una hamaca.
0: Mira, pràcticament ja fregant un quart de sis del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i, per últim, parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
2: Això que sentia més la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros als vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada. I les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui, Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà.
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50.

0: a pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Oh, sí que es va emocionar, pobrisso, el bar.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau, i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just el dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
3: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
4: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo. Puede hacer una crítica, pero no insultes. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso que nos ha pasado, es que aquí hay un equipo maravilloso que hace posible este milagro.
5: Claro.
4: Y que están aquí dando su esfuerzo. No deberíamos quedarnos callados los que leemos comentarios como eso, o la prensa que hace ese tipo de cosas, y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
5: Bueno, sí, están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
1: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir faig a la Ione Belar en algun moment de la seva vida, i que d'altres a vegades s'ha quedat molt ample,
3: sí,
1: insultant
3: ara...
1: les actituds polítiques.
3: Ara ho veus d'una altra manera.
1: M'encanta que...
2: Escolta, tothom pot canviar, tu.
1: Rectificar, em sorprèn d'algú que no para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
2: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
6: Yo quiero una Cataluña abierta, plural, en una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña, yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta, y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes, y ahora en mi opinión ya no lo es. En mi opinión ya no lo es. Es el presidente de todos los culés, y ahora es el presidente de los culés independentistas. Yo creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo, y me parece una pena, porque le han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui, alerta, perquè hem de parlar de Júlia, o Júlia Janeiro.
2: Júlia, no?
1: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Llobrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta, alerta, participar en un reality,
2: Lara. Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques, i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
7: Oye, ¿y no te gustaría presentarte a un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre? Ay, que lo hizo también súper bien.
8: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Me encanta. Bueno,
1: niña, y queda dicho.
8: Que sea lo que
1: Dios quiera. Molt simpàtica, Júlia Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso que serà així.
2: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també, que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban,
1: sí,
2: que la va acusar de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
1: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, a Miss Mundo, no sé si l'heu vist. Ignacia Fernández ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. L'esteu sentint cantar, És ella, Repeteixo, Ignacia Fernández. És que em sembla meravellosa.
2: Està posseïda.
3: És com l'antítesi del tal que et ve quan et diuen
2: Miss. És el dimoni.
1: Està totalment posseïda. És que m'encanta, Marc.
3: Heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacia Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal de Jesús, i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
1: Vinga, va, 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
9: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a la

0: Palmes el 5 de setembre de 1976 amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
1: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
0: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
2: Han supegat Usain Bolt! Han supegat Bolt! Mare meva! Bolt estirat a terra! S'ha lesionat Usain Bolt!
3: Últims metres. Atenció, que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció, Mireia, pel carrer número 5. Serà plata, serà or. Atenció, perquè s'ha ajustat. Atenció, Mireia Belmonte. Medalla d'or! Medalla d'or! Campiona olímpica, Mireia Belmonte!
4: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
5: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1, final! El Barça és campió d'Europa!
6: Atenció, hi ha pressió, pilot de Tamudo, a Toni, quina balada, Tamudo retalla! Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri, murri, murri, murri! Estan murri, Tamudo! Quin gol, mare de Déu, senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
0: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que la graderia s'omplís d'estelades durant el partit contra l'Atlètic Club. Va ser arran de la pallissa que la policia espanyola va clavar un jove culer durant un desplaçament del Barça a Elx.
7: Va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. És reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
8: Els matiners.
9: I una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
10: Bon dia, matiners! Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia. Però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
9: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
11: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos, també Bufa Espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
9: Ah, mira'l, felicitats, home.
11: La mateixa Trelo.
9: Jo també ho vaig pensar.
11: És fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista, ofegaré, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
9: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
12: Bon dia, matiners.
13: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i gendre de Catalunya.
12: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
13: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 31 d'agost. Acabem d'engegar nova temporada a Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyón dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien tres hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
5: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que hi van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el Pilar de Nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
7: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
6: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors i titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
7: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, es titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
6: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. Dos punts, estem ferms.
7: Això en un dia de castells de portada al periòdico i veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts pel que fa als articles d'opinió avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
7: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
6: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
7: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc.
6: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
7: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
6: En un article a El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
7: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
6: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
7: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
6: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I una temporada més. Saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
8: Bé, molt
0: una
8: bé.
0: Una cara de relaxada, bé. De desconnectada.
8: Sí, sí.
0: Que és una meravella.
8: Durar, no?
0: Dimecres, ja t'ho dic ara. Fins dimecres.
8: Fa quatre dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
8: Et recordo que el dilluns és el meu dia top.
0: És cert, és cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
8: Doncs la colla dels blaus, la Maria acaba de marxar, és blava.
0: Home, mira.
8: Amb ella.
0: Veus?
8: Sí, demà. Tot i perdre les proves de competició per 8 a 5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món al país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
8: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al Diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, Correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Que no hi havia encara?
8: Doncs un bar queer català a Barcelona. Llegim al periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet el nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Lliol i Ol.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
9: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: Clar.
8: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una edat, eh?
6: I dues.
0: M'ho han recordat els meus pares ara quan he acabat de fer els 18 anys.
8: És de la històrica fàbrica de segons camp de Granollers, propietària de Colono Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestassi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts a dos quarts de 6 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
6: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si bé a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també algun xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

Avui, Catarres, que actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre. Encara és estiu i això també vol dir que encara estan en marxa algunes festes majors abans de tornar a començar la rutina. Per exemple, a Matadepera, avui a 2:15 del vespre, concert de jazz amb la Freddy's Jazz Band.

0: banda que celebra els 10 anys de trajectòria, farà aquest concert i més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle piromusical. Avui també, per cert, acaba la Festa Major de Sant Ramon.
1: Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
0: Durant tot el dia, l'orquestra Mongrins acompanyarà les diferents activitats que hi haurà i a partir de les 6 de la tarda, alerta, concert i ball. I a Manresa, la banda Neon.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció al programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria! 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Jurado a la taula, també amb Lara García. I, home, per favor, que torna el millor duet de la Dada d'aquest programa, que és Sara Lía!
2: No!
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Buah. Comencem la dada, Maria, amb geografia,
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Poquets.
3: Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però poquets, molt, però molt, però molt.
4: Tan dolenta amb això. Sí.
1: A veure, Sant Elias.
3: Que deu ser molt, molt, molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
3: sí, clar, és que imagina't, per quilòmetre. No ho sé.
1: Sis? Sis? No, a Sant Elias diu 3,17. Entre 3 i 4.
4: Jo 3... dic 4 i mig.
1: A veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7...
4: No, 4 i mig, i s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada bé amb la Lara García.
3: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat, sí. Veus? Si és que tenim una intuïció.
2: 4 persones per quilòmetre quadrat.
1: 4 persones, ampres, per tant, la dada Maiol se l'emporta.
4: No.
2: Estaria entre dos,
1: no,
2: eh?
1: No, però clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
2: Exacte.
4: Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Lía es guanya la primera.
4: No.
1: Escolta'm, Lara, no pots començar.
4: No, no, això no.
1: Sempre ho fem per sota, sempre ho fem per sota.
4: T'ho fas venir dic... bé.
1: No.
4: Ho fas venir cada dia.
1: Però a veure com m'ho he de fer venir bé cada dia si
4: no,
1: nosaltres...
4: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faig trampes.
3: No,
4: et vinc avisant.
1: Explica'm-ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Ah. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques, i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
3: Imagina't.
1: La pobra formiga treu el
3: cap. No pot viure.
1: I es congela.
2: Imagina't.
1: Gràcies, wow. Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i, aprofitant el moment, van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
6: Però ja no, 34 anys faré ara, al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
6: Mira, el Barça es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
6: I jo vaig començar amb 20-33.
5: Sí.
6: És un any abans que el Barça, tampoc és tan...
5: I en vaig estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh?
6: Però...
5: El silenci radiofònic, ho sé. Però...
6: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo un moment que ja no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
6: Mira, jo crec que no em dedicaré a això quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. Jo, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà, pel que em consta, però vaja.
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14
7: molta...
1: minuts.
7: Exactament.
1: Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
7: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem a Oriol Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al periòdic en què deia enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges, i lligat amb això, d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
7: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire d'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del Cor amb la Laura Fagavé, carregadeta, i tertúlia esportiva, amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem Àgora Esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'antena.
1: Començarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, i a partir d'ara mateix 93207474. Tots els oients que tingueu ganes de parlar amb tots nosaltres, que escolta'm, he de dir-te, Maiol, per cert, que el dia de la presentació de la temporada va haver-hi molts oients que em van dir t'escoltem cada dia a les 6 del matí, però mai et truquem, a les 6 menys 10 en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara, que ens expliquin com els hi han anat les vacances.
7: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim sortiu a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
1: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93207474.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah,
9: perquè
8: no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
9: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Massa alt.
8: Què vols dir, que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
14: Els transportistes no volen sentir a parlar
13: d'aquesta... I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
12: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3,
0: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja ho vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Torna al Catalunya Nit.
17: Tornem, però amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
12: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Com vas camuflar la intenció?
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
20: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
21: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
22: Entendre és obrir els ulls.
23: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
24: Obrir la ment.
21: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners.
25: Els matiners.
0: Amb Xavi Canalies.

0: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, bon dia, bona hora, com esteu?
1: Com estàs? Com ha anat aquest estiu, Eloi?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que va començar amb bon peu, amb vacances, que és una estratègia que faig servir últimament, començar l'estiu ja amb les vacances.
1: Sí.
2: I llavors després com que arrossegues més la sensació d'estiu i de descans i aquestes coses, malgrat que vagi treballant entremig això, però ho arrossegues.
1: Val, però m'estàs dient que...
2: És fer-ho així que no passa al revés.
1: Que hem tingut com unes vacances intermitents, entenc? És a dir, que has anat descansant i treballant, hem anat fent així.
2: Sí, però he intentat tenir la sensació d'estiu.
1: I com s'intenta tenir una sensació d'estiu, Eloi?
2: No, d'aquesta manera. És a dir, vaig començar fent un viatget a res. Mira, encara no havíem acabat la temporada. L'última setmana ja saps que me la vaig agafar de vacances.
1: Sí.
2: I llavors ja comences doncs, amb bon peu l'estiu. I després la resta doncs, vas allargant com pots, no? També sobrevivint amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és intens.
1: Però si és un tros de pa el teu fill, Eloi, per favor.
2: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta'm, què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
2: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes de l'Eloi Cordomí.
2: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira,
1: que sí?
2: Hi ha una cosa que em va passar, i a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora, i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan es comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tant el sol. I llavors, el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que tu vaig explicar l'any passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota... que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
2: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
2: Home... Pues el tinc tot ratllat.
1: Sí,
2: tinc un record d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Però això no t'ha pensat, tu cobreix el seguro, això, o no?
2: No ho he provat encara.
1: Pregunta. Ho tens a tot risc o com ho tens?
2: Sí, però amb una franquícia d'aquest... No ho sé. Sí, és veritat, m'hauria de cobrir.
1: Clar, pregunta-ho.
2: Amb la franquícia...
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. Tinc cap dubte.
2: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera avui?
2: Diré que no són meves, les cabres.
1: Ah, clar, perquè són... Bé, és igual. Això ja m'aniràs informant. Doncs això...
2: A veure,
1: què...
2: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recolarà un paral·lel la temperatura, màximes de 35 graus potser a ponent, més de 30 a l'interior, per tant encara ambient suau. I res, 4 núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona. La resta, tranquil·litat, i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi enfilant-se i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira què tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Ja està,
1: tenim aquí avui amb una camisa blanca, impolut, escolta'm, per començar temporada.
3: Sí, ha començat temporada forts, a més a més, avui.
1: I tant, avui a Oriol Junqueras, entre d'altres, al programa.
3: Una peça clau per saber si continuem estables o no a la Generalitat, després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè tenim la Marta Viana, i perquè sembla ser, doncs, que avui, per exemple, el País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi. Eloi, demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
2: Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
3: Fins ara, fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per cert, les vacances o no?
3: Sí.
1: Sí, has descansat, molt. Has desconnectat...
3: I a tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però, escolta'm, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
3: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
3: Ah, això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Estrell. Nosaltres hi tornem demà, a partir de les 5 del matí. Que tingueu un molt bon dilluns, matiners. Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Estrell.

0: Què tal? Com esteu? El saludem de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquesta quarta temporada i en un dia d'agost. De fet, és l'últim dia d'agost de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Bon dia. Sí, amb sol, quatre nuvolets a prop de la costa aquest matí entre Barcelona i Tarragona i a la tarda previsió d'alguna tempesta tan sols al Pirineu Oriental, les comarques pròximes al Ripollès, amb temperatures altes i amb previsió que s'enfilin més la resta de la setmana.
0: Com dèiem, avui arrenquem aquesta quarta temporada d'aquesta etapa del matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb un ull posat a Ceuta. Fa un mes exacte de l'entrada massiva d'immigrants, la crisi humanitària és encara lluny de resoldre's i de seguida hi anirem també en directe amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana.
2: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat. Ho fan amb unes condicions infrahumanes, mentre els veïns cada vegada estan més farts i demanen la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta.
0: I per cert que avui el diari El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla. Això en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed IV planegés l'assalt de finals de juliol. Avui, després de tot l'agost en silenci, sentirem també per primer cop Pedro Sánchez en una entrevista a una ràdio aquest matí a la cadena SER i la sentirem i l'analitzarem també al matí de Catalunya Ràdio. I de l'arrencada a Catalunya, la carpeta més urgent ara mateix és l'ensenyament. A una setmana perquè arrenqui el curs, la vaga de mestres del primer dia continua convocada. Sara Cañete.
3: La consellera presenta avui les novetats per al curs que ve, amb el conflicte educatiu encara obert i l'error en les proves PISA, que també cueja. Veurem si el govern fa una proposta d'última hora per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre i si la consellera aporta nova informació que permeti aclarir l'errada de les proves PISA.
0: Tenim, consellera, a partir de 2:15, roda de premsa important per saber quins són els moviments que pugui fer el govern per desconvocar aquesta vaga i també, en temps d'agora, avui a les 9, ens acompanyarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. És el soci del govern que valorarà també la gestió de l'executiu en aquesta matèria o com veu, per exemple, el finançament. Aquesta setmana és una setmana important. Hi ha convocada, per fi, la reunió del Ministeri amb les comunitats. I també pendents avui de l'Orient Mitjà. Després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, un bombardeig que ha estat contra una illa de Teheran, on Teheran, precisament, i feia maniobres militars. La televisió iraniana ha llegit un comunicat de la Guàrdia Revolucionària anunciant que respondrien. Ha llançat diversos míssils contra Jordània que haurien estat interceptats. Una conseqüència també directa d'aquest conflicte. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això s'acabarà notant també a la factura i ho noten també ja les empreses. Isaac Balei és professor de la Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
0: I parlant d'energia, us ho avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig. Això per l'augment de demanda i la falta d'instal·ladors. Per tot plegat, també us sortirà més car.
5: A l'haver-hi menys mans i més demanda, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda. Els preus pugen perquè tot puja.
0: Ell és Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora. La calor i també els aires condicionats. I en esports, el Barça rep avui a 9:15 el Rayo Vallecano, els de Flick obligats a guanyar si volen seguir líders a la Lliga.
6: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team
0: I un tècnic que diu que està satisfet amb el seu equip, que té només 2 dies per tancar el mercat de fitxatges. Avui arriba a Barcelona l'últim reforç. És el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, per passar revisió mèdica. Tot això després d'una jornada de Sant Fèlix històrica. Amb els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop un pilar de nou amb folre. Josep Almirall.
7: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: De seguida ho ampliarem també a l'informatiu del matí de Catalunya Ràdio.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7 i avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Oriol Junqueras, com dèiem, president d'Esquerra Republicana. Parlarem amb qui té la clau de l'estabilitat del govern català en aquests moments, és soci principal, i en un moment en què el partit també està redefinint la seva estratègia. Acaba de pactar aquests pressupostos amb Salvador Illa abans de l'estiu, busca recuperar aquesta centralitat, endureix també el discurs en seguretat i immigració, manté encara la porta oberta amb Junts, amb temes com el concert econòmic, i ha de decidir també quin és el futur de l'independentisme. Serà interessant saber, doncs, cap on anirà aquesta legislatura avui amb Oriol Junqueras. Serà un quart de deu amb l'anàlisi de Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonc. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha fet un figurín al Soler, ho has vist o no?
3: Sí, menja pomes.
0: Que... menja pomes. És que aquesta setmana ho hem descobert.
2: És el secret. Només menjo pomes.
0: Només menges pomes.
2: És el secret.
0: Vigilava, no et surti ara fulles com els pomers. Comencem parlant d'educació, perquè incorpora més de 1.800 professors als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs, que comença dimarts de la setmana vinent.
2: En concret, 1.100 mestres i professors nous, 530 professionals per a l'escola inclusiva. Aquest augment de plantilla és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i d'altra banda, l'errada en les proves PISA.
0: Sara Canyete.
4: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs serà interessant saber si es prenen ja decisions i algú assumeix responsabilitats del que va passar amb PISA. I després també una altra pregunta que avui també ens farem. Hem tingut tot l'estiu. Fins ara, què hem fet, sindicats i el Departament d'Educació, durant l'estiu? És ara que ens hem de reunir? O no hem tingut l'estiu per fer-ho? I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Després dels telèfons mòbils i les pantalles, aquest curs del departament es fixa en la intel·ligència artificial.
5: I demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquesta eina. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. I en el treball de recerca la poden fer servir, diu, però que ho han de fer constar i ho han de documentar quin ús n'han fet.
0: De fet, Educació és una de les carpetes més calentes que té el govern d'Illa sobre la taula per engegar aquest curs polític.
2: El govern i els partits activen just avui tota la maquinària en un curs polític que inclourà com a mínim les eleccions municipals del maig.
6: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
7: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avançats.
6: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesuraran forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és una de les carpetes que té el govern sobre la taula. L'altra gran carpeta d'aquest curs són les infraestructures. I prova d'això és que la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència.
5: El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven un cop més falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I ara jo anava fins a Figueres. No ho sé, anava amb un mitjà de distància, crec. No ho sé.
9: Sí.
5: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària i a la zona de la Sagrera.
0: Avui reobre també l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada, en Hernández.
9: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
10: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Educació i infraestructures, dues carpetes que estarem pendents a aquest inici de curs. I després tenim el que està passant a Ceuta. Perquè un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat.
2: També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir mateix hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
11: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
12: Que esto no se quede aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
2: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros.
0: Reapareixerà públicament, com dèiem, veurem què és el que passa i si condiciona també aquest tram final de la legislatura. I a banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts, demà, un pla de xoc per Ceuta d'aquests 165 milions d'euros que ens explicava el Francesc, Dani Santeaja, a Madrid.
13: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
14: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
13: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
15: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
13: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. Des de Madrid, Dani Saideaja, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de set. En pla internacional, els Estats Units han atacat l'Iran en les darreres hores, per primer cop en més d'un mes, i després que Donald Trump anunciés que, després de mig any de guerra, la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatolàs.
5: En concret, l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria respost, hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils.
0: I una conseqüència directa. L'augment del preu del gas deixa sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
2: Sí, el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas.
16: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
17: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
16: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
5: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
18: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
5: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president

Festival Acústica de Figueres va tancar ahir al vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors, i des del dijous més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà, l'orquestra Diversiones i aquests que sentim, els Locomia, el mític grup dents popular dels anys 80 i 90, han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla. La segona

0: Què és això?
1: Mira, escolta, escolta.
0: Visca els blaus.
1: Visca els blaus i visca els blancs, perquè aquesta que sentim
0: Granollers.
1: És la... Ah, exacte, és la guimbada, és la cançó de la festa major de Granollers. I per què? Doncs perquè ahir la capital del Vallès Oriental va posar punt i final a la festa i van guanyar els blaus. Ho vam saber ahir després de la mitjanit. És una festa que es basa en la participació ciutadana, un concurs entre dues colles, els blancs i els blaus, que van fent diverses proves. La prova estrella és el concurs de rajolers, en què es mira aviam quin rajoler, el blanc o el blau, fa més rajoles de manera artesanal en un temps determinat. La rajolada la van guanyar els blancs, però el conjunt de la festa va ser pels blaus.
0: I la tercera? Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que
1: val milions i una fortuna feta de records. Són dies de festes majors i, per tant, de concerts a l'aire lliure, com el dels Catarres, que avui actuen a Palau Solità i Plegamans. Actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid, que goleja el Màlaga per 4-0, debut amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, i derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns, 31 d'agost del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Júlia, amb 3 quilos 235 grams, a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Aina, a un quart de dues de la matinada, a casa seva, a Girona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció als pròxims dies, perquè es preveu una nova pujada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui farà calor, però amb una calor moderada. Ara mateix, per exemple, tenim 12 graus a la Seu d'Urgell, aquí refrescat una mica, però ja n'hi ha 22 a Torredembarra, 23 a Sant Feliu de Guíxols. La previsió és que avui arribem entre 30 i 35 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de cara a aquests pròxims dies, dijous, divendres, podríem arribar a finals de setmana als 39-40 als llocs més càlids. Avui amb un dia assolellat, una setmana que serà tranquil·la en general, amb alguns núvols baixos ara mateix a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i amb previsió que a la tarda tinguem 4 ruixats alguna tempesta, tan sols al Pirineu Oriental, bàsicament al Ripollès i a les comarques pròximes.
0: Ara són les 6 i 21.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
1: A les 9 obrirem l'Àgora anant fins a Ceuta per saber quina és la situació de les persones migrants que van entrar en territori espanyol fa un mes i que encara són a la ciutat autònoma. Ens ho explicarà l'enviada especial Marta Viana.
5: Tot seguit, entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: A les 10 ens fixarem en el temps que ens espera durant les properes setmanes i mesos després d'un estiu molt calorós. En parlarem amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, i amb Eloi Cordomí.
5: I a les 11, secció de premsa del cor amb Laura Fa.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I a aquesta hora obrim el satèl·lit. I avui que arrenquem temporada, ho fem anant allà on hi ha la notícia de l'estiu, la crisi migratòria a Ceuta. I tenim en directe el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica amb la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: On et trobes, Marta?
6: Mira, nosaltres som a la platja del Trampolín, mirant al mar Mediterrani, això és davant de l'estret de Gibraltar. Aquí encara és negra nit, el sol sortirà d'aquí un parell d'hores. Ara mateix només tenim els fanals que ens il·luminen. De tant en tant sí que podem sentir la sirena d'algun vaixell i ara ja

0: llàstima que hem anat així ara una mica tard, però perquè podíem sentir l'oració en directe, perquè estem just al costat d'una mesquita. Aquesta platja, perquè us feu una idea, fa uns 500 metres. Nosaltres estem just al mig, entre els dos punts que habitualment doncs, hi ha l'assistència de Creu Roja. Tota la platja està plena de gent dormint. Hi ha moltes tendes de campanya, però també unes barraques improvisades que han fet doncs, amb palets de fusta, amb mantes, amb carpes, amb pals que van trobant pel carrer. Hi ha molta gent dormint. Davant nostre també hi tenim un arbre on a sota hi ha doncs, 5 persones dormint que estan embolicades amb manta perquè ara mateix doncs, la temperatura és força baixa i per tant dormir sobre la sorra doncs, també fa molt fred. I a l'altra banda sí que veiem doncs, 5 o 6 nois que estan amb una cadira de plàstic que sí que estan desperts i estan parlant perquè ja no poden dormir més. Això però no té res a veure de fet amb el que passa durant tot el dia perquè quan s'aixeca el dia doncs aquí encara s'acumula moltíssima més gent perquè és la gent que ve doncs, a demanar a menjar, una menjar que dona Creu Roja una vegada al dia en aquests dos punts d'assistència que us deia.
1: I la gent de Ceuta, hi has parlat, què és el que et diuen?
0: Doncs la gent està força cansada d'aquesta situació, hi ha molta hostilitat, cada vegada és més gran contra els migrants, hi ha manifestacions diàries, avui també de fet n'hi ha una altra convocada a les 12, és cert que no tothom pensa el mateix, hi ha molta gent també que està volcada des de les associacions de veïns d'aquí de Ceuta i que estan ajudant, però realment aquesta no és la tònica general ni molt menys. Nosaltres també hem parlat amb el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, que és el Rashid Esbihi, nosaltres el vam entrevistar al Tarajal, que això és el punt fronterer, de fet, per on justament van entrar. Molts ho van fer per mar, però d'altres ho van fer per una porta que en aquell moment doncs, va quedar oberta. Ens deia això.
2: Para evitar una tragedia humanitària y que se produjeran muertes por aplastamiento, estas puertas permanecieron abiertas porque mientras estuvieron cerradas, estas personas intentaron sortear esa verja y los muros y los protocolos de control de masa establecen que hay que abrir una vía de escape para evitar precisamente muertes por aplastamiento.
0: Això és el que ens deia el Rashid, entre moltes altres coses, això una entrevista que podeu sentir sencera d'aquí una estona al matí de Catalunya Ràdio, una porta que, per cert, Ricard, continua oberta a dia d'avui per aquells migrants doncs, que volen tornar al Marroc de manera voluntària.
1: Avui serem al Tarajal, serem a Ceuta amb la Marta Viana per explicar el que hi passa en un dia també important per després del que hem vist i ha passat durant tot l'estiu. Fins ara, Marta.
0: Adéu, fins ara.
1: I com sempre fem en aquest programa, però avui especialment ens preguntarem per què. Perquè, per exemple, encara hi ha milers de persones que van entrar procedents del Marroc ara fa un mes. Frederic Vincent, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Recordem que la immensa majoria van marxar, però no tots. No està clar quants queden a Ceuta, com deia la Marta, però n'hi queden ben bé milers, malgrat que alguns dirigents han esperonat la possibilitat de fer-los fora per la via ràpida.
4: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
3: Això ho deia el ministre Álvarez. El problema és que això no és tan fàcil. La llei d'estrangeria diu que quan algú entra de manera irregular a Espanya, hi ha un màxim de 72 hores des que se l'intercepta fins que se'l fora. Fins que se'l fa fora. Si això s'allarga més de 72 hores, llavors se'l pot tancar en un centre d'internament durant 60 dies. Tot això per què? Doncs perquè, dit de pressa i malament, expulsar de cop un grup de persones no es pot fer. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat, diu literalment estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers.
5: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
3: Per tant, això no es pot fer. Cal fer-ho cas per cas. I, a més, hi ha excepcions. Si una persona demana asil, evidentment això s'ha de revisar. I en el cas dels menors, ara que Feijó parlava de menors, cal encara més garanties. Per exemple, cal garanties que, quan tornin al Marroc, en aquest cas, la seva família se'n pot fer càrrec.
6: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el estado de derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
3: Així ens ho deia aquí el matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Enes Herreros. De fet, ara fa 2 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir... Ara fa 5 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir la llei retornant per la via ràpida 50 menors al Marroc. No només això, sinó que van haver-hi 2 als càrrecs que van quedar inhabilitades per aquesta qüestió. El que sí que es pot fer és expulsar els migrants que hagin comès un delicte. No fa pas massa, ho haureu vist, s'han fet fora de Ceuta 4 persones que van agredir policies, un jutge els va condemnar a la presó, però va substituir la presó per la deportació. I en tot això falta un element. Què és el Marroc? Ara fa 2 anys un informe deia que Rabat només accepta el 8% de les expulsions dels seus ciutadans que emet la Unió Europea. Un 8%. És a dir, són persones en situació irregular sobre les quals es decreta una expulsió, però el Marroc, per dir-ho d'alguna manera, es fa l'orni.
1: Són les 6:28.

0: acabarem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça es reforça abans de jugar, com dèiem, contra el Rayo Vallecano.
1: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, 29 anys, fins ara l'Arsenal en pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat.
0: Blaugranes, que busca la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: A 10:15 davant el Rayo Vallecano, sense Gavi, que recupera del cop al Genoa, i Hansi Flick destaca la importància de l'equip.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: Per cert, que el Madrid ha guanyat amb contundència el Màlaga.
1: Molta, 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: El que importa és com juguem com a equip.
1: Aquestes són les declaracions de Hansi Flick, que deia que el més important és l'esperit de l'equip. També a primera divisió, Deportivo 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club 3-1.
0: En punt, 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:19, a Pinós, al Solsonès.
3: I es pondrà a les 8:29 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Sabadell, 16 graus, a Vilanova i la Geltrú, 20, i a Gandesa, a aquesta hora, 19 graus.
0: Pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps tranquil i força càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui arribarem a temperatures de 30-33 graus a la majoria de comarques de l'interior, potser 35 a Ponent, amb un temps assolellat. Si bé la tarda podria formar-se algun ruixet o tempesta, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès i comarques pròximes.
0: Tot això avui, que és 31 d'agost del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Esther Niubó.
3: La consellera d'Educació presenta avui les novetats del nou curs, marcat per la convocatòria de vaga de docents del primer dia. A aquesta hora ja sabem que el departament incorporarà més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa.
0: Ceuta.
4: Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de la legislatura.
0: Una illa. A la illa de l'Arak.
3: Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a aquesta illa, al sud de l'Iran, i va provocar morts i ferits. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Aire condicionat.
4: Hi ha més d'un mes d'espera perquè te'l vinguin a instal·lar a casa. Aquest programa us avança que la calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast.
0: Abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9 del matí. I un altre nom del dia, Ripoll.
3: És un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. També us ho avança al matí. El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
6: Una data límit. Avui és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid. És aquell fons que es va crear per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
6: Amb canvis a Apple. L'empresa de l'iPhone avui afronta l'últim dia de Tim Cook com a conseller delegat, abans que John Ternus agafi les regnes de la companyia. Per cert, que el relleu arriba abans d'un nou gran acte per presentar els nous iPhones i les altres novetats d'Apple el pròxim 9 de setembre.
0: I amb què diran avui a la Xina?
6: Amb dades econòmiques i no precisament positives. L'activitat a la indústria manufacturera del país ha perdut pistonada per segon mes consecutiu, són les dades del mes d'agost. Sí que és veritat que la baixada d'aquest mes ha estat menys marcada que la que hi va haver el mes de juliol.
0: Fet aquest repàs a la matinada amb Frederic Vincent, repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui centrada, sobretot, en aquesta tornada a l'escola que és d'aquí 8 dies.
7: Sí, Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA, és l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titular El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix, per cert, una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret, amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a La Vanguardia, Maduro des de la presó, estem ferms. Això en un dia, Ricard, de castells de portada, El Periódico, i veiem també la gran foto de portada i llegim Un castell per la història a Vilafranca.
0: I què hi trobem precisament a la premsa comarcal, Ara García?
8: A Valls, a l'Alt Camp, esperen que es desbloquegi de manera imminent la construcció de 300 nous habitatges al municipi. El diari de Tarragona explica que els plans porten més de 20 anys paralitzats perquè s'hi van trobar restes arqueològiques. Ara faran unes últimes excavacions que determinaran si és viable o no construir a la zona. El diari de Terrassa assegura que el Vallès Occidental és la comarca amb més focs declarats des del principi del 2026. Les dades de la Diputació de Barcelona mostren que s'han declarat 51 focs. La següent comarca amb més incendis ha estat el Baix Llobregat, amb 39, i completa el podi el Vallès Oriental, amb 33. I el 9-9 es fa ressò del malestar a Mollà pel vessament de restes animals i pudor al nucli urbà procedent d'un camió. L'escorxador d'on va sortir el material, Masia Tero, explica que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa a qui li venen aquest material i que ja han denunciat els fets.
0: I fet el repàs a la premsa comarcal, que destaquem dels esports, Robert Prat.
1: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables, golejada del Madrid davant el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení, 5-0 a la Lliga contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp del Màlaga 3-1, mentre que Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans, sobre la situació a Ceuta, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya.
10: Ara pot semblar impossible, però hi hagué un temps en què els estius eren una sequera de notícies. No ha estat el cas d'aquest mes d'agost trepidant marcat pels fets de Ceuta, una crisi que ha posat en dubte la integritat territorial d'Espanya, que ha fet tremolar la solidaritat entre els països de l'espai Schengen i que podria ser el cop de gràcia definitiu que mati a l'acròbata Pedro Sánchez. Diria que els fets de Ceuta i el perill de futures invasions demogràfiques han ressonat en la decisió per la qual els islandesos no han volgut que el seu govern iniciï negociacions per entrar a la Unió Europea. Encarem, doncs, un futur on els països aniran cada dia més a la seva, amb les nacions molt recloses, i té pinta que augmentarà també la violència, ja sigui en forma de conflictes enquistats com el d'Ucraïna o en les hòsties de la bòfia espanyola a qui gosi dur una estelada. Però no passeu ànsia, que també hi haurà bones notícies. I de ben segur que en parlarem a la vostra ràdio, la Ràdio Pública.
0: De seguida tornarem en directe a Ceuta, en un dia en què al matí també parlarem amb la regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Rosset, és víctima d'insults masclistes a les xarxes socials. Ho explicarem també a partir de les 9 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
14: Transportistes no volen sentir a parlar.
13: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
11: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3.
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 6:45 del matí.
15: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I Catalunya es desperta amb la mirada posada a com arrencarà el curs dimarts de la setmana que ve. Educació incorpora 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida.
4: Aquests nous professionals es concreten de la següent manera: 1.100 docents més, 530 per l'escola inclusiva i 196 persones d'administració i serveis. És fruit de l'acord amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb tots els sindicats, i per això a hores d'ara es manté la vaga prevista per al primer dia de curs.
12: Una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial.
4: Proposa restringir-la com a ús lliure per als alumnes menors de 14 anys i estableix que caldrà una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la poden fer servir, però això sí, diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
12: Aquest alt de l'educació és un dels fronts oberts del govern. Aquest curs de la vaga s'hi suma l'errada a les proves PISA.
4: L'altra carpeta calenta del govern seran les infraestructures. Ahir mateix la circulació de trens a la línia alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ja funciona amb normalitat, un cop més els usuaris anunciaven falta d'informació.
9: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
12: I un apunt més de mobilitat i servei. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada.
4: I la L1 del metro ha recuperat també la normalitat aquest cap de setmana. Des d'aquest cap de setmana, doncs, ha reobert la circulació entre Florida i Plaça de Sants.
12: Notícia destacada també un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc. Milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. Anem en directe a Ceuta. Marta Vian, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
12: Marta, com s'aixeca el dia?
16: Doncs mireu, aquí encara és negra nit a la platja del Trampolín, encara hi ha moltíssima gent dormint, la gran majoria de fet estan dormint, només hi ha alguns petits grups que ja estan desperts, però dormen com poden, totalment evidentment a la intempèrie, ho fan amb tendes de campanya, també amb barraques que ells mateixos doncs, han construït, amb tot el material que han anat trobant per aquí, per la ciutat, amb palets de fusta, amb mantes que també els donen des d'algunes ONGs, amb pals, realment com poden. Hi ha moltíssima gent, està de fet tota la platja plena. La majoria de gent que està aquí dormint són marroquins i després a la part dreta de la platja hi ha un altre grup que estan més apartats, que hi ha dormint tots els subsaharians, pel que ens diuen, doncs per evitar conflictes entre ells. Ara mateix aquí hi ha força calma, però és una imatge que realment no té res a veure amb el que passarà d'aquí un parell d'hores quan el dia doncs, ja s'hagi aixecat, hagi sortit el sol i que per tant aquí ja es començaran a formar en diverses cues doncs, per dutxar-se, per anar als pocs lavabos que aquí hi ha i també per poder recollir la ració de menjar que els donen des de Creu Roja.
12: És el retrat que fa aquesta hora de Ceuta l'enviada especial a la ciutat autònoma del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia.
16: Adéu, bon dia.
12: I també és notícia d'aquesta matinada que els Estats Units han atacat l'Iran.
4: És el primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatoles.
12: Notícia destacada, sobretot després d'un estiu marcat per la calorada. Us ho avança avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa.
4: Els instal·ladors no donen l'abast després que les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
17: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
4: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. L'Aliança per la Pobresa Energètica recorda que no tothom es pot permetre climatitzar a casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
12: I també us ho avança avui aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. Una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
4: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i persones que no ho estan. El Tribunal Suprem va dictar ja el 2023 que aquesta pràctica no és legal i que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació.
18: Es considera discriminatori establir una taxa o un preu públic de piscina diferenciant entre persones empadronades o no empadronades en un ajuntament o municipi. I fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
4: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entre la piscina costa 7 amb 90 euros per al censat i 12 amb 40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions com Balaguer, Cassa de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat quan se'n van registrar 8.
3: Més notícies. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de la ciutat.
4: Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
3: Girona, Maria Rovira.
19: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina, segons ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
20: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo. No? Com se soluciona això? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure. De manera que l'empresa ajuda en els treballadors a aconseguir vivenda o fins i tot a vegades ja els hi fa segons quines ofertes, no?, de vivenda.
19: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de nou.
4: La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris.
3: Vilafranca, Josep Almirall.
21: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, als Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per quatre colles, quatre aletes en castells de 10, tres aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
3: I repassem les estrenes. You are now crossing Soviet airspace. Perquè una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca, principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
22: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Run, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I pel que fa al temps, avui tindrem sol i força calor. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, però una calor bastant moderada en comparació amb la que vindrà a partir de mitjans de setmana, sobretot dimecres, dijous, divendres, que s'enfilarà de valent. Avui el dia comença amb sol, amb alguns nuvolets entre Barcelona i Tarragona, prop de la costa, també alguns núvols a la Vall d'Aran, i en previsió que al migdia creixin 4 nuvolades, les més energètiques, les que tindran més força, seran les que creixeran al voltant del Ripollès i comarques pròximes. Aquí sí que podrien acabar descarregant algun ruixat o tempesta. Avui temperatures per sobre els 30 graus a l'interior, fins als 34-35 podrien arribar als llocs més càlids de les comarques de Ponent, i sembla que dijous i divendres podrien fregar altra vegada els 40 graus a les zones més càlides.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
23: Doncs de moment força tranquil·la. Es preveu que l'alta velocitat funcioni amb normalitat. No veiem que hi hagi previstos retards després que ahir a la tarda reprengués la circulació dels trens entre Barcelona i Girona. La línia va estar tallada, recordem-ho, més de 10 hores per una manca de tensió elèctrica. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com per exemple el del mitjana distància que acaba de sortir des de Barcelona Sants cap a Móra d'Ebre i que va 6 minuts tard.
15: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
25: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici, posant 6-7 mesos, han vingut 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. Doncs d'això parlo. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Eh? Ei, mama, què tal?
6: Ja heu tornat a començar el programa normal?
2: Què vols dir normal?
6: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
2: Ah,
6: perquè
2: no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
2: Mama,
6: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
2: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
2: Ah, sí? En Joel Díaz està...
6: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
2: Ah, no?
6: Massa alt.
2: Què vols dir que és massa alt?
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues després de l'enduriment del discurs de la Reserva Federal dels Estats Units, que es planteja tornar a pujar els tipus d'interès. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau més d'un 1% i la de Hong Kong prop d'un 0,70%. A Europa, avui la borsa espanyola obrirà des dels 20.000 punts. Divendres, els parquets europeus van tancar la setmana amb crescudes. I als Estats Units, els índexs divendres se'n van anar a dormir gairebé plans. Els inversors són prudents davant dels avisos de la Reserva Federal i de l'evolució de les tensions amb l'Iran. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sergi López, bona tarda.
26: Bona tarda.
27: Tant si ets baby boomer.
26: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
27: Com de la generació Z.
28: Guillem Gisbert, bona tarda.
29: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
27: Fins i tot si ets millennial o centennial.
10: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
30: Hola, Irma. Hola, Irma.
10: Els partits del Barça sense narració, la de la...
30: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
27: El Tot Costa és el teu lloc.
10: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
29: Però us escolto bastant, a vosaltres.
30: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
27: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Núria Paraire, bon dia.
31: Bon dia.
3: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
32: Hola, bon dia.
3: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
33: Bon dia.
3: I a Barcelona, Marc Corada, bon dia.
34: Bon dia, Francesc.
3: I a les comarques de Girona, Núria, la Cambra de Comerç alerta que la falta d'habitatge amenaça de convertir-se en un problema per l'economia.
31: Sí, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys, diuen, i alerten que això afecta la competitivitat d'algunes empreses, per exemple, les que depenen de la mobilitat dels treballadors, com en el turisme, en què es fa temporada. I dia important avui també a l'Escala, a l'Alt Empordà, i comença el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Asseguren que han aconseguit un bon nivell dels participants, amb la presència de grans mestres. En total hi ha uns 60 jugadors de 7 països diferents.
3: A Lleida, Júlia, avui tancarà el pavelló 3 de la Fira, que acull persones temporeres sense feina que van a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita.
33: Sí, amb la campanya ja gairebé acabada, és la darrera nit que s'oferirà el servei d'acollida. El pavelló disposa d'un centenar de places i funciona des del mes de juny, oferint llit, sopar i esmorzar a les persones temporeres que no tenen contracte amb una estada màxima de 7 dies. Una campanya que a Lleida ha estat marcada per l'arribada de més treballadors temporers que mai i que va obligar a obrir durant unes setmanes un altre pavelló de la Fira de Lleida. Fins a finals de setembre seguirà obert, això sí, l'alberg de Serós, el Segrià, gestionat per la Generalitat, amb una quarantena de places.
3: Al sud del país, al Delta de l'Ebre, avui comença la salinada, la collita de la sal, Ricard.
32: Sí, mireu, calculen que acolliran al voltant de 80.000 tones de sal marina. És una quantitat inferior a la de l'any passat. Infosa, que és l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, ha explicat que la reducció d'aquesta producció està vinculada amb les pluges de l'hivern i la primavera. Penseu que a prop de 120 persones treballaran durant dues setmanes en la campanya d'enguany per collir la sal que després trobarem a la nostra cuina o taula.
3: I a Barcelona, Marc, pendents de l'últim dia d'operació tornada.
34: I de les seves afectacions al transport públic, també altres infraestructures. Notícia francesa que interessarà als usuaris del metro. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4, després de gairebé 2 mesos tancada per obres i estaven fent, recordem-ho, treballs per fer accessible l'intercanviador. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. I un últim apunt, avui a l'aeroport es preveuen més de 1.200 vols. És un dels dies amb més activitat de tot l'any.
3: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
35: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
0: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
4: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
9: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
11: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
12: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
13: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
14: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
11: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
16: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
3: L'hora dels esports, Robert Prat.
18: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano, paga pel traspàs 10 milions d'euros, més variables. El jugador arriba avui per passar la revisió mèdica. El Madrid, que goleja el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
3: I el comentari esportiu avui amb Laia Tudel.
19: Finalment el Barça ha fitxat un nou, però no ha estat el nou mediàtic ni el desitjat, no ha estat Julián Álvarez. Davant l'incertesa de quedar-se tota la temporada depenent de que no li passi res a Rafinha, Deco ha tirat pel dret. Han fitxat un recurs, un davanter suplent, un comodí per si arriben lesions, que l'any passat en van arribar i l'equip les va patir molt. Gabriel Jesús té 29 anys i segurament els millors anys esportius ja els hem vist, però també és cert que Flick ha aconseguit treure el millor de jugadors que donaven gairebé per perduts, com Cancelo. Demà a la mitjanit tancar el mercat de fitxatges i en principi no hauríem d'esperar sorpreses. En principi, perquè tampoc Gabriel Jesús semblava que hagués de fitxar pel Barça.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. A la recomanació del dia avui, que encarem una nova temporada, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Begin Again.
20: Molta química entre Mark Ruffalo i Keira Knightley en un drama optimista sobre nous començaments quan la vida no t'ha portat pels camins que esperaves. Ell és un productor musical en hores baixes i ella una cantautora desconeguda amb el cor completament trencat, i això és l'escenari ideal per començar de zero un projecte junts. Una manera també de viatjar pels carrers de Nova York des del sofà amb grans dosis de comèdia romàntica, amb escenes icòniques i molta música. Música, potser un pèl massa i tot, però us farà somriure. Trobareu Begin Again a 3CAT.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Por la mañana café, por la tarde.
3: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
21: Café, pas, més cafetero.
22: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
3: Amb les veus habituals.
28: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
35: A un boomer li poses això i surt disparat.
36: És que està com un llum.
28: No sé què faran.
3: Però més i millor.
28: Aviam-ho, Garriga.
37: Però jo tindré secció, no?
3: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Com sempre, la millor hora del dia.
37: I jo tindré secció o què?
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
38: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
39: I també disponible a la plataforma 3CAT.
40: 300 grams de paraules.
41: Mig litre d'actitud.
40: Una cullerada de silenci.
41: Dos reflexos de llum.
40: 5 quilos de cadira.
41: I si convé, 150 grams d'ulleres.
40: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
40: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: 3 minuts i les 7. I avui cap a 3 quarts d'11 tornarem a sentir què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
0: Bon dia. Aquest matí tornarem a parar l'orella a les altres emissores i als altres programes d'aquesta casa. Per exemple, sentirem un nou concepte esportiu que s'ha inventat sense voler-ho. El gran David Clopés al capdavant del Tot Gira. Tu, Francesc, com li diries a una primera part de futbol que ha sigut un desastre, que ha sigut molt avorrida?
3: Mira, no n'he vist mai cap.
0: En Clopés s'ha inventat un concepte que la defineix perfectament.
3: A veure.
1: 9 minuts i 2 quarts, som al descans. Recordeu el partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes. Una bona primera de...
2: Com?
1: Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
0: Doncs cap a 3 quarts d'11 sentirem què diuen els altres.
3: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Doncs amb aquesta que estem escoltant, amb la música de Michael Jackson i el seu èxit Bad, i és que tal dia com avui, un 31 d'agost, però de l'any 1987, el rei del pop publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Es va escriure i gravar durant un any i Jackson es va implicar com a coproductor. A més, també va compondre 9 dels 10 temes del disc, un disc, per cert, que va ajudar a escriure encara més la llegenda del cantant, perquè va ser el primer artista a aconseguir 5 senzills al número 1 de la llista Billboard.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al matí de Catalunya Ràdio. Ben tornats els que torneu, perquè Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hi ha uns quants que ja hi éreu, que no heu marxat.
1: Això
0: no
1: mateix, fa dies que hi som.
0: Avui és l'últim dia del mes d'agost, per tant s'acaba la tornada de les vacances d'estiu per molts. Demà ja es completa el retorn a aquesta normalitat i aquesta setmana també s'intensificarà l'activitat política. A Catalunya el tema serà el curs escolar, mentre que en el conjunt d'Espanya tot continua passant per Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en aquesta nova manifestació que es va fer ahir a la ciutat, quan just feia un mes de l'entrada de milers de persones procedents del Marroc, una part dels quals segueixen a Ceuta. Anem en directe cap a Ceuta amb el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica i amb la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquestes protestes continuaran avui, Marta. Com has vist la població de Ceuta?
2: Doncs la majoria estan molt, molt enfadats, estan ja cremats. Penseu que Ceuta té 80.000 persones, 80.000 habitants, i en qüestió d'hores van entrar més de 70.000. Per tant, la població en aquell moment doncs es va doblar. Ara, evidentment, ja no queda tantíssima gent, però és molta, molta, milers de persones les que queden aquí. La seva vida, segons ens diuen els veïns, s'ha vist aturada. Diuen que ja no poden anar a les platges doncs, on anaven durant l'estiu. Tenen un sentiment de por i d'inseguretat molt i molt gran. Estan ja cansats. També tenen molt clar que no s'aturaran, que seguiran sortint al carrer. Fa un mes que, de fet, surten cada dia al carrer. Ahir, només perquè us en feu una idea, hi va haver tres manifestacions. És veritat que coincidia doncs, amb aquest mes de l'entrada del dia 30 de juliol. I atenció, això és el que ens deien.
3: Está pidiendo al gobierno que se vaya entero. Y entre otro nuevo gobierno que no, por lo menos que nos visualice en Europa y en España.
4: Esto lo que lleva es una invasión. Y no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por España, por Europa, porque todo va a llegar hacia arriba.
5: Mi marido es inmigrante. Él ha venido con sus papeles y así conocemos a mucha gente que espera su oportunidad.
2: Parlen d'invasió, parlen també de guerra encoberta, acusen el govern espanyol de ser còmplice d'aquesta situació i això no s'aturarà. Les protestes avui, de fet, n'hi ha convocada una altra, per avui mateix a les 12.
0: I els milers de persones que segueixen a Ceuta, ara mateix, on estan? Com estan?
2: Doncs estan absolutament desemparats. Hem de dir, fa un mes que van entrar, no tenen un lloc on poder passar la nit, on estar en unes condicions mínimament dignes. Tenen molta gana, tenen molt fred a les nits. A la platja del Trampolín doncs, dormen tots al ras, hi ha tendes de campanya. I ara penseu, només 30 dutxes i 10 lavabos pels milers de persones que dormen en aquell punt. Però després hi ha tres espais més aquí a Ceuta. Un és a Loma Colmenar, és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa on hi caben unes 1.200 persones, però això, evidentment, no és suficient per la quantitat de gent que hi ha. De fet, a les voreres, a fora d'aquest punt de Loma Colmenar, hi ha moltíssima gent dormint, esperant doncs, en algun moment entrar o que es buidi. Després hi ha dos punts més, anomenats el que li diuen els punts segurs, que són espais habilitats per nenes i per dones, però per tota la ciutat, menys de dir pel centre històric, doncs no, però per la resta de la ciutat veiem moltíssima gent dormint com pot, ho fa en les voreres, ho fa també als polígons del Tarajal, just a dalt de la frontera, ho fa també les portes del supermercat. Veurem doncs, si acaben habilitant aquests espais anunciats pel govern i us donem una xifra. El govern espanyol diu que hi ha unes 5.000 persones que són les que es van quedar aquí a Ceuta i que no van retornar al Marroc, però ONGs ens diuen que podria ser gairebé el triple, que hi podrien haver 15.000 persones aquí a Ceuta.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, serem també a Ceuta amb la Marta Viana. Fins ara, Marta, gràcies.
2: Adeu, fins ara.
0: I ara ho deia la Marta, de fet, i només començava també ho dèiem, aquest front de Ceuta té una dimensió política que cada cop es fa més gran. Frederic Vincent, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Això es començarà a notar a partir d'avui mateix.
1: Sí, ja fa dies que es nota, però avui sentirem Pedro Sánchez en una entrevista, sentirem també les ministres d'Igualtat i Joventut i Infància, que tanquen les compareixences que els ministres han fet al Congrés. El govern espanyol ha insistit en assenyalar les màfies com a causa de l'entrada massiva i ha esquivat el conflicte amb el Marroc. Encara ara, com deia la Marta, hi ha molt poca precisió, per ser suaus, en les xifres de persones que continuen a Ceuta i, sobretot, Interior i Defensa han discrepat en públic si hi havia o no hi havia informes previs del CNI.
0: I parlant del CNI, avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos, no concreta quan, augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla.
1: Sí, és un informe de la intel·ligència espanyola que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per fer-se amb Ceuta i amb Melilla, però en canvi aquest mateix informe sí creu que podrien produir-se mesures de pressió al que es coneix com la zona gris. Això de la zona gris inclou moltes coses. Ciberatacs, campanya de desinformació o entrades massives de migrants. Són accions que fan molt complicat saber-ne l'origen i, en qualsevol cas, el Ministeri de Defensa ha desplegat 3.000 soldats, diuen, per vigilar la frontera.
0: I tot plegat ho ha explotat com no el Partit Popular. I aquesta setmana hi tornarà.
6: Que habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
0: Aquest dimecres el partit de Feijo ha convocat concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diu, l'espanyolitat de Ceuta. La convocatòria s'ha fet a través de la Federació Espanyola de Municipis i serà el dia abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre aquesta crisi. Tot plegat ja estaria tenint un efecte també a les enquestes.
1: En tenim una avui al Mundo. Segons diu el PSOE, es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys, 20 diputats i diputades menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Són 2 milions de votants que es perden. Se'n beneficien, segons aquesta enquesta, el Partit Popular i, sobretot, Vox. Els dos partits sumen una amplíssima majoria absoluta. Tindrien 204 dels 350 escons del Congrés.
0: Aquest és el principal tema del dia que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9. Avui és 31 d'agost del 2026. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 7.
8: Avui és dilluns, 31 d'agost. El dia comença amb alguns núvols a la Vall d'Aran i en alguns punts del litoral. Avui, en general, farà sol i calor, màximes de més de 30 graus a l'interior, i a la tarda es formarà alguna tempesta al Pirineu Oriental, sobretot al Ripollès, com a molt a les comarques veïnes.
9: Pel que fa al trànsit, el punt més complicat a aquesta hora és a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7, hi ha cua per un accident que talla un carril. A Barcelona, densitat en punts habituals a les rondes, especialment Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I més enllà del que passi a Ceuta, repassem ara el que cal saber d'aquest dilluns 31 d'agost amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia!
10: Bon dia!
0: Més professors i aules d'acollida.
11: Quan falta una setmana per arrencar el curs escolar i amb el conflicte amb els mestres encara enquistat, la consellera Esther Niubó compareix aquest matí 11:15 per explicar novetats.
12: Educació incorporarà 1.800 professionals més. D'aquests, 1.100 són mestres i professors i 530 més aniran destinats a l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida més.
13: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Restriccions a la intel·ligència artificial.
14: Primer es va limitar l'ús de mòbils i pantalles. Ara el govern ha demanat a escoles i instituts que elaborin una guia on es concreti en quines matèries i amb quins objectius s'utilitzarà aquesta eina.
11: La proposta és restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i per aquells que en tinguin entre 14 i 18. Caldrà una autorització de les famílies. En els treballs de recerca es podrà fer servir sempre que es detalli quin ús se n'ha fet.
0: No només ensenyament.
12: L'educació és la carpeta més urgent que té el govern d'Illa, però no l'única que abordarà aquest inici de curs. En un any electoral, a municipals al maig i generals encara per definir, en els propers dies el finançament tornarà a marcar l'agenda.
0: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
15: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
16: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran
10: cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avançats.
15: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesuraran forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De tot plegat en parlarem també avui a quarts de 10 amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. És el soci d'Illa, amb qui abordarem també el finançament. En relació, per exemple, amb Junts, el conflicte permanent a les aules o a Ceuta i com ha de gestionar també l'esquerra aquestes arribades massives o l'augment de la immigració. Un altre dels maldecaps de la legislatura són els trens.
14: Ahir van tornar a fallar. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència a causa d'una falta d'atenció a la Sagrera. El servei es va reprendre a última hora de la tarda.
0: Mentrestant, a les carreteres millora l'asfalt.
16: Després de molt de temps de denúncies per part dels usuaris, el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació de l'autovia A2 a Cervera.
0: I a l'Orient Mitjà, després d'un estiu de relativa calma, tornen els atacs.
11: Els Estats Units han atacat l'Iran, en concret l'illa de l'Arak, on membres de la Guàrdia Revolucionària preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil.
17: La televisió iraniana anunciava que hi hauria resposta a Teheran, que ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han estat interceptats.
0: Sota mínims.
16: És una de les conseqüències directes d'aquest conflicte, l'augment del preu del gas, que ha reduït i molt les reserves europees de cara a l'hivern. Si a això li sumem la competència de països asiàtics, a les energètiques no el surt a compte emmagatzemar gas.
18: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
19: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
18: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un mes d'espera.
11: Com a mínim, perquè ens instal·lin aire condicionat a casa. L'augment de la demanda per la calor que ha fet aquest estiu i la falta d'instal·ladors fa que la llista d'espera no pari de pujar. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
20: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: 17 hores sense llum.
14: L'Ajuntament del Vendrell i Endesa reuneixen avui per aclarir què va fallar perquè una vintena de veïns del municipi passessin ahir 17 hores sense llum. L'alcalde és Quérez Martínez.
21: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs, una afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: I atenció a la il·legalitat que comet l'Ajuntament de Sílvia Oriols.
16: Sí, perquè no es pot fer que el municipi pagui o faci pagar més per entrar a la piscina municipal els que no estiguin empadronats, i és una cosa que, com dius, per exemple, passa a Ripoll. Avui us avancem que el síndic de Greuges a Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu per aquesta pràctica. Jordi Palou és adjunt general del síndic.
22: De fet, la llei preveu la possibilitat d'establir condicions més econòmiques en cas de necessitat econòmica de la persona que ho sol·licita, però no preveu establir diferents preus en funció de si la persona està empadronada o no empadronada al municipi.
11: Altres municipis que també ho fan són Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellar del Vallès.
0: Sant Fèlix històric.
14: Els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop a la història un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Mai vista. Hi va haver 16 castells de gamma extra.
0: Josep Almirall.
23: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arriba el nou del Barça.
2: Gabriel Jesús, per passar la revisió mèdica, li costa al Barça 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una bona oportunitat de mercat perquè no jugava a l'Arsenal des que va sortir de la greu lesió als lligaments del genoll.
0: A mantenir el lideratge.
2: Amb aquest objectiu, els blaugrana reben el Rayo Vallecano a quarts de 10, sense Gavi i amb un Flick que veu molt sòlid l'equip.
3: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dels jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
2: El Madrid goleja 4-0 al Màlaga. Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara és un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem cap al quiosc.
4: Nosaltres, el Calet, el nostre quiosque de confiança. Bon dia, Calet.
5: Molt bon dia a tothom. Benvinguts.
4: Bon dia, com estàs i com ha anat l'estiu?
5: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé. M'agradaria que ho haguessis anat millor, ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada, que tinguem tots plegats una bona temporada.
4: Moltes gràcies, Calet. I mentre ell va col·locant tots els diaris a les portades i llegim que Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions de la intel·ligència artificial. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titulars del País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans al peu de foto a La Vanguardia i llegim que Maduro des de la presó diu «Estem ferms». Això en un dia de castells de portada. El periòdico hi veiem també a la gran foto de portada i llegim un castell per la història a Vilafranca.
24: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
25: 72.400-72400 de la sèrie 025.
24: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 20 a Canet i 24 a la capital, a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
27: Tots els carrils oberts ja a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a enllaç amb l'AP7, on hi ha hagut un accident. Tot i això, encara trànsit dens des de Sabadell.
26: Us interessa i molt si heu d'agafar el metro per anar o tornar avui a la feina. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada en Hernández.
28: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i

0: que l'any passat.
1: Aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors a terra de Ground Force, que donen servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa.
2: Si heu passat bona part de l'estiu a la capital i aneu amb bici o haureu patit, ha costat molt anar a les platges amb bici.
0: S'han acumulat bicicletes a les estacions del litoral i n'han faltat a les de la part alta, la de ciutat.
2: Joan Garcia.
3: Usuaris amb qui hem parlat descriuen amb què s'han trobat.
4: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
5: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. Però bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
6: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poble Nou.
3: L'empresa que gestiona el servei destina un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i ha ampliat la flota de vehicles que les mouen. Joan Garcia, Pau Matí, de Catalunya Ràdio.
2: I s'han acabat les festes de Sants de Barcelona, però si encara busqueu festa, en trobareu, per exemple, a Vilafranca. Un quart i cinc minuts d'avui esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 31 d'agost del 2026 i aquest dia d'avui sona així.
7: Els sons del matí.
11: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat.
12: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada.
13: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
14: A Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
10: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
15: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
10: Aquests són els sons del matí. Anem amb la mirada de l'actualitat, amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pla de xoc.
16: Conjunt de mesures urgents i extraordinàries per respondre amb rapidesa a una situació d'emergència, crisi o problema greu en un àmbit concret. De moment, res del que ha posat el Departament d'Educació sobre la taula no sembla que pugui evitar el xoc d'iniciar el curs amb una nova vaga de docents.
10: Segona paraula del dia, rebatejar.
16: A veure, textualment, administrar el baptisme per segona vegada. No cal ser sacerdot, però per fer-ho quan vol dir canviar de nom o ressignificar principalment per apropiar d'un determinat indret. Donald Trump hi té la mà trencada de Golf de Mèxic a Golf d'Amèrica i, més recentment, de llac d'Ontario a llac d'Amèrica. Google Maps ha corregut a fer-li cas.
10: Empadronament.
16: És un dret i una obligació de totes les persones que viuen en un municipi i, segons us avança avui aquest programa, un criteri per discriminar entre els de casa i els de fora a l'hora d'accedir a piscines municipals d'una vintena de municipis.
10: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 22.000.
11: Són els instal·ladors que fan falta a Catalunya per cobrir tota la demanda del sector. Segons dades del Gremi d'Instal·ladors que us avancem avui en aquest programa, aquest estiu les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. El temps d'espera és d'entre 4 i 6 setmanes.
10: 1.800.
11: Són els professionals que incorpora educació per aquest curs als centres públics, en concret 1.100 mestres i professors nous i 530 professionals per l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida noves, de manera que en total n'hi haurà 2.100.
10: I 40%.
11: És el que s'ha reduït en 3 anys d'oferta de lloguer a les comarques de Girona. Segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona, aquest organisme alerta que la manca d'accés a habitatge incideix en la competitivitat de les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
10: I ara el veig, tres imatges amb Silvia Solanes. En la primera imatge, de fet la veig a diaris, la veig a les xarxes, la veig a tot arreu. I és un pilar altíssim de camises verdes que no poden seguir sense ningú més que els castellers de Vilafranca.
1: Així és altíssim, inèdit, perquè són els castellers de Vilafranca que tornen a fer història i per primer cop han descarregat un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una foto que, com deies, surt i corre per tot arreu. Va ser a la Diada de Sant Fèlix en què es van arribar a construir 16 castells de gamma extra.
10: I és impressionant recuperar-ho també amb imatges en viu, eh? El 3CAT, per exemple, el podeu recuperar i és espectacular. A la segona imatge hi veig Nicolás Maduro. Està vestit amb un xandall gris, fent el signe de la victòria amb les dues mans, i se'l veu amb una cara relativament somrient, amb ulleres i bigoti.
1: És la foto de portada de molts dels diaris d'avui, empresonat al penal de Nova York des que el gener els Estats Units

0: Van entrar a Veneçuela, Maduro ha reaparegut amb dues fotos que es van fer el 25 de juny i que es van difondre ahir per les seves xarxes. Ho acompanya del missatge "Petit regal d'amor i esperança als seus familiars". Justament s'han publicat després que transcendís que Trump s'ha apropiat del petroli veneçolà.
1: I la tercera imatge és de tres dones d'esquena en un gran vestíbul i caminant agafades per l'espatlla.
0: És la imatge més gràfica per explicar que Islàndia diu no a la Unió Europea. Aquestes dones són la primera ministra i les ministres d'Exteriors i Educació marxant de la compareixença per explicar el resultat. Obre la secció internacional de La Vanguardia, i és que els islandesos han rebutjat reprendre els tractes per adherir-se a la Unió Europea. El resultat no és clar i reflecteix un país dividit. El 52% ho va rebutjar, mentre que el 47% ho veia bé.
1: Són les 7:24. I més enllà de la previsió meteorològica, aquesta temporada l'Eloi Cordomí també ens portarà a aquesta hora la cara B del temps. És on analitzarem fenòmens meteorològics extrems, també, per exemple, les tendències climàtiques i altres notícies relacionades amb el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de moment, avui que comencem la temporada, simplement voldria mencionar tres indicadors que ens fan pensar que els pròxims mesos la meteorologia continuarà sent notícia. En primer lloc tenim el fenomen del Niño, amb un 69% de probabilitat que a partir de l'octubre tinguem un episodi d'una intensitat mai vista des que hi ha registres. I a casa nostra aquesta situació sembla que podrien afavorir fenòmens més extrems, tant de pluja com de sequera. L'altre indicador és la temperatura al mar. Aquí a Catalunya, que continua 2-3 graus per sobre l'habitual, i això implica una energia extra per les tempestes que es formin a prop de la costa. I una cosa semblant passa a l'Atlàntic, que encara supera els 20 i 21 graus a bona part del Cantàbric i de la costa portuguesa. I això també és un bon aliment per les possibles borrasques que s'acostin per aquell costat. És veritat que aquesta setmana no preveiem gaire activitat tempestuosa. Ara haurem de veure de quina manera es materialitza tot aquest desgavell meteorològic la resta de la temporada.
1: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Comencem la 20a temporada de l'Enigmàrius amb la Copa 2026, que comença a donar punts avui i fins al desembre, el primer d'aquesta temporada, repeteix el primer mateix de fa 20 anys, a veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I per arribar al punt de 8:15 del matí, real o fals, atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia mostra la fotografia d'un home ajupit envoltat d'un espai ple de sorra. Llueix una camisa blava i uns texans, també de color blau. El color de la seva pell és fosc i el veiem agafant un gat cap per avall per les potes del darrere. La notícia afirma que és una persona migrant que ha enxampat un gat amb la intenció de matar-lo i menjar-se'l. La notícia també situa l'escena a la platja del Trampolín de Ceuta i afirma que la persona de la fotografia és un invasor marroquí.
1: Però això real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l és una notícia falsa. La fotografia de la notícia ha estat manipulada amb intel·ligència artificial. En realitat no està agafant un gat, sinó un pal per construir una cabana a la platja. No és, de fet, l'única notícia falsa que circula afirmant que els migrants de Ceuta estan matant gats per menjar-se'ls. En circulen dues més, amb fotografies de gats morts, però cap d'elles és actual ni han succeït a Ceuta. Una de les fotografies d'un gat mort és d'un enverinament de gats que es va produir a Gran Canària fa un any, i l'altra és d'un gat maltractat a Lleida l'any 2024.
1: Important. Doncs contrastar les coses. Gràcies, Marc. Una temporada abraçada, més. Bon, una abraçada. Una abraçada. I aquest any, per arribar al punt també de 8:15, com que pot ser un bon dia, avui saludem a Carme Ruscalleda. Bon dia.
11: Avui dilluns, festivitat de Sant Ramon, pot ser un bon dia per anar a mercat amb la idea de comprar figues. No badem, no ens les perdem per esmorzar, per postres o per berenar. Però us vull engrescar a posar-ne, per exemple, mitja dotzena al gaspatxo al salmorejo. O posar les partides al mig de les amanides. O unes botifarres cuites a la paella envoltades de figues salpebrades. És un autèntic platillo. Us aconsello una llesca de pa, torrada o no, al vostre gust, i a sobre esclafeu-hi i escampeu-hi un parell de figues madures. Amaniu-ho amb un fil d'oli i un xic de sal. I un pansament de pebre. I serà segur un bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dilluns, 31 d'agost. Ens despertem amb 21 graus a Banyoles, 9 al Pont de Suert i 23 a l'illa de Buda. El dia en què entrevistarem Oriol Junqueras a les 9 del matí en aquest programa. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs hem de saber que la tensió a Ceuta continua creixent. A les últimes hores hi ha hagut noves manifestacions contra la gestió del govern espanyol. Avui trencarà el silenci Pedro Sánchez i sentirem al Congrés les ministres d'Igualtat i de Joventut i Infància.
3: El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed VI estigui darrere de l'entrada massiva de fa un mes.
2: Aquesta nit, després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran Teheran. S'hi ha tornat llançant míssils contra Jordània, aliat de Trump. Els projectils han estat interceptats.
3: Una de les conseqüències d'aquest conflicte, les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això acabarà notant-se la factura i ja ho noten les empreses. Isaac Valé, professor de Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
2: Aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca dimarts de la setmana que ve, un dia en què, si no hi ha acord abans, hi ha convocada una nova vaga de mestres i professors.
3: El sistema incorporarà 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida. Més recursos fruit del pacte amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
5: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 9:45 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid col·legia el Màlaga 4-0 i debuta amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Woman 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, sembla que tindrem una setmana, com dèiem, estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques interiors i amb previsió que es vagin enfilant cada dia una mica més fins divendres que tocaran sostre. Ara mateix tenim núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta i a la tarda hi haurà alguna tempesta al Ripollès o en zones pròximes del Pirineu Oriental.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui destaca l'endarreriment del primer tren de l'R11 que havia de sortir de l'estació de Girona a 6:45 del matí i ho ha acabat fent a 7:45, és a dir, una hora més tard. Veiem també altres trens de la mateixa línia, l'R11, que van entre 10 i 20 minuts tard. D'altra banda, avui el servei d'alta velocitat ha arrencat amb normalitat després que ahir la línia entre Barcelona i Girona estigués més de 10 hores tallada. I a Barcelona, la línia 63 d'autobusos ha anul·lat la parada del carrer Aribau per una incidència a la via pública i pel que fa al metro, avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4.
0: I a les carreteres, a aquesta hora ja retencions als punts habituals. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, sobretot a les rondes de Barcelona. Hi ha retencions a la ronda de dalt, de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També a la B23, densitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, perquè la sortida 4 està tallada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris d'avui. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors. Titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia i El Periódico opta per un prisma diferent i obre l'edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Això en un dia de castells de portada. El Periódico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història Vilafranca. I és que, recordem-ho, els Verds han descarregat per primer cop un pila de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços.
0: Aquestes són les portades de la premsa. Avui a l'Àgora en comentarem algunes d'elles amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui Ceuta continua centrant bona part dels articles d'opinió.
10: Per exemple, l'Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol, que va ser nul en la detecció i l'anticipació i lent i maldestre en la gestió. Al Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc. Diu que sembla que li faci por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí del sud. Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Pedro Sánchez i conclou que el més probable és que sí, que acabi tenint conseqüències electorals per al president espanyol. Canviant de tema, el País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Veneçuela i assegura que Trump es vol fer l'amo d'aquell país. I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que reflexiona avui sobre la intel·ligència artificial que diu de vegades sembla que ens domini. Fa una crida a controlar aquesta tecnologia i lamenta que encara quedi tant per fer.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
1: A l'Iran i altres països han condemnat dones a la presó per protestar contra el vel o per cantar sense dur-lo davant homes. Són casos recents i tots els organismes internacionals haurien d'exigir la seva alliberació, perquè només reclamen un dret que ha de ser intocable, ser lliures. Lliures per cantar, per vestir-se, per decidir sobre el seu cos i la seva pròpia vida. Cap religió, cap govern, cap llei no pot convertir la llibertat femenina en un delicte. La seva lluita és la nostra i les dones les volem lliures. Lliures ja, ara i sempre.
11: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
12: Tot és possible un dia de partit.
13: Podria provar la xut, continua la xut a la tira! Gol.
12: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha guanyat la Festa Major de Granollers?
3: Doncs la colla dels blaus, tot i perdre en les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el seu lema del món al país de les meravelles, que han guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
2: El Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al diari de Girona, a finals de maig es van aturar les obres perquè l'empresa que les feia va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar una altra empresa i si tot va bé la idea és que es reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: I què no hi havia encara?
3: Un bar queer català a Barcelona, llegim el periòdico, que n'ha obert una a Sant Antoni. Es diu Mercès, en una picada d'ullet al nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern adaptat a la cultura catalana i no només en la música que hi soni, sinó que també tenen en ment recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants d'Alli Oli i Ole.
0: I la notícia que no agradarà als amants del parmesà.
2: I és que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat sec el cabal del riu italià Po i les seves aigües reguen la regió on s'elabora aquest formatge tan preuat. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que sense aigua no hi ha ni gra ni farratge amb què s'alimenten les vaques d'aquesta varietat.
0: I què es veu des de l'espai?
3: Doncs les festes de vaixells a les cales de les Balears, una imatge de satèl·lit desjondal a Eivissa, retrata desenes d'embarcacions, una tocant a l'altra, en forma de ser concentrades al mar. Ho veiem al diari de Mallorca, això ha reobert el debat sobre les anomenades boat party al litoral de les illes.
0: Però es veu des de dalt, no? No es veu el detall de la
3: festa. Es veu com una forma de ser, sí.
0: Potser recordeu també aquest anunci?
19: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
2: És el de la històrica fàbrica de sabons Camp de Granollers, propietària de Colón o Helena. Doncs torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vesta i Cie des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: I ara us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
5: No només a Catalunya hi ha la carpeta pendent de l'ensenyament. A França, Le Figaro avui destaca en portada que el retorn a les aules està minat, diu, minat per les agressions sexuals que s'han denunciat en diversos centres que fan activitats extraescolars. I no parlem de pocs casos. Segons recull Le Figaro, només a París hi ha 132 monitors suspesos en el que portem d'any, pràcticament la meitat per agressions sexuals o sexistes. I l'endemà que Islàndia hagi dit que no entrar a la Unió Europea, el diari Morgun Blaðið, un dels històrics del país, recull que el govern no ho veu com un fracàs perquè el compromís era simplement fer el referèndum i, en canvi, l'oposició diu que el resultat és una victòria per als joves islandesos. La premsa del Regne Unit es centra avui molt en les portades, en els plans del govern britànic de reduir la població a les presons. El Times, com és habitual, és més escèptic, titula "Els condemnats per homicidi sortiran abans d'hora de la presó", com aquest pla, mentre que els conservadors Daily Mail o Daily Telegraph acusen directament el primer ministre de, textualment, a les seves respectives portades, deixar en llibertat criminals perillosos.
8: I a la premsa econòmica, Cinco Días escalfa motors per la sortida en borsa de Shein de demà. No en fa un bon pronòstic, diu que els problemes legals que té el gegant xinès de la moda als Estats Units i Europa faran que el seu debut borsari sigui a la baixa. Avui la cosa va de retail i l'economista afirma que Shein accelera, però que Inditex aguanta. Assegura que el creixement del grup asiàtic no ha impedit que l'espanyol mantingui la seva posició líder entre les companyies de moda i compara resultats. Inditex guanya més de 6.000 milions, mentre que Shein en guanya 1.800 milions. I l'ON Economia calcula el cost de tenir aire condicionat encès tot el dia. Depenent de la tarifa elèctrica, la despesa, diu el diari, pot quedar-se en menys d'un euro al dia. Explica, però, que la forma més precisa de calcular-ho consisteix a tenir en compte la potència real de l'equip, les hores de funcionament i el preu que es paga per cada quilowatt-hora.
0: Avui parlarem de l'aire condicionat també a l'àgora del matí, perquè, segons hem pogut avançar en aquest programa, per aconseguir un aire condicionat ara mateix perquè te l'instal·lin, has d'esperar un mes i mig. Una llarga llista d'espera. En parlarem i ens preguntarem també si són polítiques d'esquerres potenciar l'aire condicionat davant del canvi climàtic que estem vivint tots plegats. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
5: Gabriel Jesús arriba al Barça. Mundo Deportivo el veu com una oportunitat de mercat. Remarca que només li costa 10 milions d'euros. El diari explica que el Barça ha rebut informació de la seva plena recuperació després de la greu lesió de genoll que va tenir l'any passat. Santi Noia es pregunta si és realment el substitut de Lewandowski o Ferran. El diari Esport diu que si la salut l'acompanya pot ser la peça ideal que faltava a la davantera i afegeix que fa 10 anys va estar a punt de fitxar pel Barça, però que el City li va pispar. Aleshores, el Barça va acabar fitxant Paco Alcácer. Per La Vanguardia, és un nou que costa 10. I mentrestant, sembla que s'acaba de moment la història de Julián Álvarez amb el Barça, que us hem anat explicant des del mes de juny.

0: Esportiu destaca que arriba el gol brasiler al Barça davant la impossibilitat de fitxar Julián. El diari ara diu que el Barça s'emplaça a fitxar Julián Álvarez en noves finestres de mercat i pel periòdico aquest fitxatge és un consol per no poder fitxar Julián. Tot i que l'interès no decreix i el club no defalleix per incorporar Julián Álvarez en el futur. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, reflexiona sobre la directiva del Barça, diu que no enganya abraçant l'independentisme. El diari As i el Marca diuen que ha tornat el Mourinho que vam conèixer el 2010 amb la primera resposta 100% mourinyista quan li pregunten per les declaracions contra els àrbitres del tècnic del Màlaga.
1: No merece comentar.
2: Pel que fa a la premsa esportiva, i acabem el repàs també a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mofa les xarxes davant l'aparició de Marcos de Quinto a Ceuta, embarcat en l'Armada de la Solidaritat.
4: Sí, segons explica Público, l'empresari i exdiputat de Ciutadans va aparèixer aquest cap de setmana davant dels mitjans amb una cervesa fresca a la mà, assegurant que havien reunit una armada civil, és a dir, els seus iots, per dir al Marroc que Ceuta és espanyola. Les xarxes no han tardat a criticar-lo, definint l'acció d'esperpent.
2: És la flotilla dels pijos. Per
4: exactament. Sí.
2: I una parella nord-americana reserva un mes a Sant Sebastià i se'n va al cap de 10 dies? Diu perquè no era el paradís que havien imaginat.
5: Segons recull el Huffington Post, la parella va esgotar els plans de la llista només 10 dies i es va adonar que la realitat no encaixava amb les expectatives del viatge. A tot això s'hi va sumar la pressió del turisme al centre urbà i, per acabar-ho de reblar, i encara que pugui semblar mentida, el menjar. I és que la parella és vegetariana. Vaja. I Beth, la protagonista d'aquesta història, ha dit que pel proper viatge probablement investigaran millor abans d'escollir el destí.
2: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és pare de 199 nens nascuts en 4 països.
4: Sí, l'home de 43 anys s'hauria canviat el nom per ser donant en diversos bancs d'esperma durant anys i també contactava amb algunes famílies a través d'internet. Ara ha enviat una carta als afectats informant que 172 nens van néixer gràcies a les seves donacions als Països Baixos, 11 més a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més en un altre país europeu. Els ha explicat que creia que estava fent el correcte perquè els ajudava, però ara se n'ha adonat que no va actuar adequadament. També ha admès que la xifra total podria ser més gran, ho han llegit a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actor Richard Gere, que fa 75 anys també. Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com a Terelu Campos. Avui en fa 61, els mateixos que el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: I el Santoral.
4: Avui és Sant Ramon Nonat, Sant Nicodem, Sant Arístede, Sant Domènec de Val, Sant Vicenç, Santa Sabina i Santa Sisteta.
2: Santa Sisteta?
4: Sí, teta.
2: Sisteta.
4: Sisteta.
2: Sí, perquè si fos cinteta. Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys...
7: 31 d'agost de 2016, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el de l'Assemblea, Jordi Sánchez, convoquen els actes de l'11 de setembre. El lema del 2016 és «Som el somni, estem a punt». Des del 2012 serà la cinquena diada multitudinària per la independència. I mentrestant, aquell 2016, Espanya anava tirant des de feia 9 mesos amb Mariano Rajoy com a president en funcions. Es repetien eleccions, però no hi havia manera de formar govern. Tal dia com avui, de fa 10 anys, Rajoy perdia un altre debat d'investidura perquè només va tenir els vots a favor de Coalició Canària i de Ciutadans d'Albert Rivera. Acabo amb el Barça del president Bartomeu, perquè ara fa 10 anys fitxava un nou per l'equip de Luis Enrique. Es deia Paco Alcácer i dedicava els gols al cel perquè el seu pare es va morir sortint del partit en què el fill va marcar el seu primer gol amb el València.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 13 minuts per les 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 aules d'acollida noves per al curs vinent. Comença, per cert, dimarts de la setmana vinent.
1: També hi haurà 530 professionals més per a l'escola inclusiva. Educació també recomana restringir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i fer-ho constar si la fan servir als treballs de recerca. Són les novetats d'un curs que comença marcat per la convocatòria de vaga el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Avui la consellera en donarà detalls.
2: Avui també estarem pendents de Ceuta. Milers de migrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva.
3: Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
2: És notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
1: Ho han fet per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que ara la prioritat és asfixiar econòmicament el règim iranià.
2: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per instal·lar aires condicionats.
3: La calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
11: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre.
2: I també us avança aquest programa al matí de Catalunya Ràdio. Ripoll és un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara els no empadronats per accedir a les piscines públiques.
1: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu. També ho han fet altres municipis com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que aquesta pràctica no és legal. Jordi Palou, adjunt del síndic.
13: Fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
2: I avui també és notícia una imatge, la imatge dels castellers de Vilafranca descarregant per primera vegada a la història el Pilar de Nou.
3: Ha estat el punt culminant de la Diada de Sant Fèlix amb 16 castells de gamma extra.
2: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents al país de diferents temes. Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
2: Des de Girona, Lea Claret, bon dia.
16: Bon dia.
2: I des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Arrenquem amb les comarques de Lleida, perquè atenció als conductors que us interessa això. Estela, Cervera, comencen avui unes obres molt esperades, les que han de millorar el ferm de l'autovia 2.
18: Sí, seran uns dies d'obres, això sempre molesta, però s'ha de reconèixer que hi va haver moltes queixes dels usuaris pel mal estat de la carretera. De fet, l'hivern passat, després d'uns dies de pluges, els sots van ser tan grans que van provocar accidents i danys a molts vehicles. Això a la Segarra. A Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, hi ha hagut un accident greu en un camí rural quan ahir a la tarda un cotxe va caure des de 10 metres i va volcar. N'estem pendents perquè hi havia 5 ferits, 3 dels quals crítics. I a la ciutat de Lleida, avui tanca el dispositiu per acollir temporers sense feina per a la campanya de la fruita. Aquest estiu, recordem-ho, per primera vegada s'ha hagut d'ampliar amb un segon pavelló.
2: Això a Lleida, Barcelona, la cosa també sembla que va d'obres, Marc.
15: Sí, aquesta és, Ricard, el metro avui reobre l'estació de Verdaguer de línia 4 després de gairebé 2 mesos tancada per obres. I estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. Més obres resoltes, també es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Això és la cara, la creu, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor. Serà fins diumenge que ve, així doncs, paciència.
2: I saltem ara al nord del país. A Girona, la falta d'habitatge de lloguer amenaça la competitivitat també de les empreses, Laia?
19: Sí, s'ha reduït un 40% en 3 anys, segons la Cambra de Comerç, i alerten que això afecta, sobretot, les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors, com per exemple, aquí important, el turisme. I avui, festa a l'Escala, perquè hi ha el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Ah. Asseguren que han aconseguit un bon nivell de participants. Hi ha grans mestres internacionals i tot. 60 jugadors de fins a 7 països.
2: Hi aniràs?
19: Potser sí.
2: Doncs mira, ja m'ho explicaràs. I del nord al sud, Clara, el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat volen protegir encara més les aus que nidifiquin.
20: Sí, la protecció es reforça especialment en la zona de la Punta de la Banya. S'ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres i s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. D'altra banda, al Baix Penedès hi han detingut 2 persones per espoliar un espai de l'interès arqueològic al litoral de Calafell. Les van enxampar mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall. a la zona d'un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una seixantena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors, als quals se'ls imputa un delicte contra el patrimoni.
2: Doncs aquestes són les notícies que ens arriben des de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
15: Adéu, bon dia.
18: Adéu, bon dia.
20: Adéu, bon dia.
2: I pel que fa al temps, el termòmetre torna a apuntar cap amunt aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, sí. Ara mateix, per exemple, encara tenim 14 graus a Viella, que ha refrescat una miqueta, hi ha núvols. En canvi, la resta de Catalunya ja tenen 20 graus a Mollà, 23 a Cambrils, i això anirà tirant cada vegada més amunt. I és que, de cara a dijous, divendres, preveiem una altra vegada temperatures que podrien fregar els 40 graus en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Ponent. Avui calor una mica més moderada, màximes de fins a 35 graus a Ponent, més de 30 a la majoria de comarques de l'interior, 27-28 a prop de la costa, amb 4 nuvolets al litoral, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'energia al voltant del Pirineu Oriental i al voltant del Ripollès podrien arribar a deixar alguna tempesta aïllada. La resta de dies tindrem molt poca activitat tempestuosa.
2: I pel que fa a les carreteres, on són els punts ara mateix més complicats a aquesta hora, Clàudia Serra?
16: Doncs mira, tenim retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot això en sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, normalitzada ja la situació a la P7, a Borrassà, sentit sud, on, recordem-ho, la sortida 4 estava tallada per un accident, ara ja està oberta.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
17: Han vingut a arreglar la porta d'entrada a l'edifici, 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I cada dia també a aquesta hora el que farem és repassar el preu de les coses amb la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui, les piscines municipals.
1: El preu més habitual de les piscines municipals catalanes és d'uns 5 euros l'entrada general. Comencem per Bellver de Cerdanya. Passar un dia a la piscina costa 4 euros i mig i fan descomptes per jubilats i infants.
2: Més de 18 anys, 4 i mig. Després hi ha entrades de jubilats de més de 65, 2 i mig. I els nens també de 2,5.
1: Una de les més barates que hem trobat és la piscina de la Creueta del Coll, a Barcelona.
3: La nostra tarifa per dia seria de 2,75, targeta monoparental o nombrosa seria 1,27, persones majors de 65 anys o menors d'un any entrarien gratuïtament i també persones amb discapacitat.
1: En canvi, una de les més cares és la de Ripoll. A més, el municipi fa diferenciació de preus entre empadronats i no empadronats. Costa 7,90 euros per als censats a Ripoll i 12,40 per la resta.
0: I aquesta pràctica del govern de Sílvia Orriols no és legal. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que el síndic de Greuges de Catalunya ha rebut ja una vintena de queixes de diferents municipis que fan aquesta distinció també de preus. Ho ampliarem tot seguit als bàsics del matí a partir de les 8 del matí. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens fixarem a aquesta hora on van a parar els nostres impostos. Amb Lot Serra, avui, un rescat al medi natural. Ot, bon dia.
4: Bon dia. De tant en tant sentim helicòpters dels bombers quan estem d'excursió a la muntanya. En general, el Departament d'Interior assumeix el cost dels rescats a raó de 43 euros l'hora cada bomber i 55 per cada vehicle mobilitzat. L'operació s'encareix molt quan cal un helicòpter, 3.245 euros. L'any 2009, el Departament de Justícia va decidir que la factura recaurà en les persones accidentades si han necessitat ajuda arran d'una negligència seva.
0: Dos minuts seran les 8 del matí. Elisenda Pineda, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs? Com anà l'estiu?
5: Molt bé, molt calorós, molt bé, molta platja, molta piscina, hem fet molt de bronzo, estem tots molt contents.
0: I moltes xarxes, perquè cada dia a aquesta hora el que faràs és explicar-nos quin és el vídeo més viral del dia a les xarxes.
5: Doncs sí, mira, i ens estrenem amb el que ha estat el fenomen viral de l'estiu i m'atreviria a dir que a dia d'avui segueix sent imbatible. Em refereixo a la nena de Tarragona que sense voler-ho es va fer famosa després de l'eclipsi. Què va passar? Doncs que la van entrevistar a les càmeres de TAC12, que és la televisió del Camp de Tarragona, just després del fenomen, i li van preguntar què li havia semblat allò que havia vist. Atenció, perquè aquesta és la seva resposta.
6: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
5: Doncs atenció, perquè el vídeo de TAC12 acumula uns 86.000 likes i prop de 500 comentaris. I l'àudio ja s'ha fet servir en diversos creadors de contingut. De fet, Astrid Millán, que és una influencer catalana amb prop de 2 milions de seguidors a Instagram, també l'ha fet servir. I això és el que volem a casa nostra, Ricard. Nenes que, si fossin un personatge de les Tresines, serien la Rosita. Ja triguem a donar la creu de Sant Jordi a aquesta criatura i que la reculli dient: no me'n queden paraules.
0: Elisenda Pineda, que tinguis un bon dia.
5: Gràcies, igualment. Thank you.

hora dedicarem sempre una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 31 d'agost, que és Sant Tornem-hi, per molts de nosaltres, la dediquem als que tornen a la feina o als que tornen d'un viatge. Amb l'esperança que tot torna a començar i amb la idea que tot anirà bé.

0: Ja som aquí, ja hem arribat, som els mateixos de l'any passat i ho fem carregats d'energia, amb la il·lusió de les grans estrenes i amb noves seccions, nous col·laboradors, tant al matí com també a la tarda, amb Francesc Garriga, o al suplement, amb Roger Escapa, però també amb canvis a la graella, com per exemple, a partir d'avui, el Catalunya Nit amb Agnès Marquès i Manel Elias s'emetrà a partir de les 9 del vespre, després del Tot Costa, i Les Dones i els Dies passarà a les 11 de la nit, just abans de la nit dels ignorants de la Marta Romagosa. Són canvis que fem per seguir sent una ràdio referent, moderna i actualitzada als nostres temps. Cada dia, aquí al matí, també tenim novetats que anirem descobrint al llarg de la temporada, totes amb la intenció de tenir més eines per explicar un món més complex, amb més tensions socials i amb molts i molts reptes. Perquè afrontem aquesta nova temporada amb moltes preguntes. I seguirem posant context també allò que passa, amb esperit crític i també constructiu. Perquè aquesta és una temporada en què tenim molts propòsits. Com reclama, per exemple, la Maria La Cuerva, al sector sanitari. La Maria és infermera de l'Hospital de Sant Pau.
1: La prioritat del sector no ha de ser només la captació de talent, no?, que tant es diu, sinó sobretot la fidelització dels equips que ja tenim. Hem de poder oferir desenvolupament professional, estabilitat...
0: Demana estabilitat i també reconeixement, com també ho reclama el sector educatiu, amb una vaga educativa convocada per al primer dia de classe, de la qual parlarem aquesta setmana àmpliament. La Núria Aulet és mestra de primària.
2: Que l'administració, la consellera, informi adequadament i es millorin les condicions per atendre a tot l'alumnat i així oferir una educació de qualitat als nens i nenes que venen al dia a dia a les nostres escoles.
0: Són demandes que fa gent concreta de cara a aquesta nova temporada. I estudiar, i per poder estudiar, cal viure també amb dignitat. Molts estudiants de la universitat, com per exemple el Mohamed, s'han de plantejar aquest nou curs com un curs on fer malabars per suportar les despeses que pot suposar estudiar a Barcelona. Ens fa arribar el seu desig.
3: Es redueixin els preus de les habitacions i es comenci amb la construcció de residències d'estudiants públiques per evitar haver de fer tantes hores en transport públic fins a la meva universitat.
0: Demana construir residències d'estudiants públiques. I si parlem d'habitatge, també hem de posar l'accent a la mobilitat, al maldecap de Rodalies, però també a l'asfalt. I a l'AP7 li calen millores. Aquest és el repte que reclama el camioner Gabri Ruiz, que ens ha volgut fer arribar la seva demanda al programa.
4: Intentar evitar los accidentes con menos velocidad y menos maniobras bruscas y intentar reducir un poco el tráfico, que eso es complicado, no sé cómo lo solucionaríamos.
0: Reduir el trànsit a l'AP7 demana el camioner Gabri Ruiz. I mentrestant, el canvi climàtic, que ha provocat estralls tot l'estiu, hem explicat i ho hem seguit amb el Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio d'estiu. Hem vist focs, hem vist sequeres històriques arreu d'Europa, i en això la Mireia Blanquer, investigadora del CREAF, demana sentit comú.
5: Que puguem anar aplicant totes les lliçons apreses durant la sequera, tant pel que fa a l'adaptació com a la previsió i a l'anticipació per futures sequeres.
0: Un canvi climàtic que té un impacte directe per tothom, però sobretot també pel sector primari. A la reducció de les collites hi sumem també els costos dels conflictes geopolítics. Una tempesta perfecta, tal com critica la seva demanda el pagès lleidatà Jordi Ginebreda.
6: Si no escolten en el poble, en lloc d'escoltar només les èlits econòmiques, no avançarem.
0: Demà la nit també insistia en demanar futur. Un futur incert per la inflació, que a l'agost ha començat també a tornar a disparar. Petits empresaris i comerciants que lluiten contra aquesta volatilitat dels preus, però també fan un clam per aquest nou curs i ens el fa arribar en aquest programa. Demanen, per exemple, que triem el comerç local.
7: Un dels principals avantatges de consumir en el comerç local, els nostres clients no són números, o sigui, són cares, són gent amb noms i cognoms, sabem el que els agrada.
0: Ho diu la Nerea Villacreces, de la llibreria La Capona, de Tarragona. I precisament parlant de cultura, la presidenta del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, també té desitjos per aquesta nova temporada.
8: Que continués despertant la curiositat i l'interès dels i les espectadores, i encara més, que fos capaç de fer canviar, modificar punts de vista i, per suposat, que fes gaudir i somiar.
0: Demana curiositat, gaudi, somni al teatre d'aquesta nova temporada i, en el cas de la ràdio, hi afegíem també la companyia, com la que diu que li fem cada dia en Joan, que té 100 anys.
9: Jo tinc 100 anys. Espero poder escoltar els dematins de Catalunya Ràdio perquè m'agrada molt i l'escolto molt.
0: Podríem estar tota l'hora escoltant la veu i els desitjos de molts catalans de cara a aquest nou curs. Temes que seguirem des del matí de Catalunya Ràdio diàriament. Ho farem amb rigor, amb periodisme i, per sobre de tot, amb passió i energia i amb moltes ganes de fer-vos costat. I per això Us agraïm de nou la confiança. Perquè Catalunya Ràdio comença una nova temporada renovant el compromís amb tots els ciutadans de Catalunya. Tots els ciutadans de Catalunya. Som la vostra ràdio. I sou vosaltres qui ens feu estar avui i sempre al peu del canó. Comença una nova temporada. Benvinguts a casa vostra. Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
11: Bon dia.
0: La primera.
11: El Departament d'Educació incorpora més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa. La consellera Esther Niubó presentarà avui les novetats del curs pendents del que digui de la vaga de docents.
0: La segona.
11: Pedro Sánchez, que reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta que, un mes després, amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc de 165 milions d'euros.
0: La tercera.
11: Els Estats Units i l'Iran, que tornen a intercanviar atacs després d'un mes de calma relativa a l'Orient Mitjà. Washington ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak. I en resposta, Teheran aquesta matinada ha atacat dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: La quarta.
11: Obres que acaben i obres que comencen. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé dos mesos tancada. I d'altra banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 a Cervera.
0: I la cinquena?
11: Aquesta us l'avança, aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. Una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
0: I els esports, Robert Prats?
12: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid col·legi el Màlaga 4-0. Debut del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife. Derrota del Badalona 3-1 al camp del Màlaga. I Àlex Palou, que guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, comencem setmana amb sol i amb previsió de força calor. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, avui ja tindrem temperatures de 30-35 graus a l'interior i sembla que s'enfilaran cada dia una mica més fins divendres, que tocaran sostre. Ara mateix hi ha alguns núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta, i a la tarda s'espera tan sols alguna tempesta molt aïllada a la zona del Ripollès o molt a les comarques veïnes.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
15: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
16: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
17: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
16: Tota la informació a manresaturisme.cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 9 i d'aquí a pocs minuts obrirem l'Àgora del Matí. Avui amb Sara González, amb Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, el dia en què entrevistarem Oriol Junqueras. I començarem també l'Àgora posant l'accent a Ceuta. Quan ja ha passat un mes de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc, la crisi humanitària es continua movent ara mateix en dos fronts. El primer és el social, amb la situació a Ceuta. I el segon front ja és el polític, amb la gestió que se n'està fent del govern des del govern espanyol i també amb les crítiques de l'oposició.
18: Que habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
0: Anem a pams. Comencem pel primer front, que seria el social. Per això anem en directe cap a Ceuta amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana. Bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
0: I amb l'assistència tècnica del José Antonio Rodríguez. Marta, primer de tot, encara no està gens clar quantes persones continuen malvivint als carrers de Ceuta, però les entitats diuen que serien moltes més de les que reconeix el govern espanyol.
19: Sí, el govern espanyol parla de 5.000 persones que encara serien aquí a Ceuta, però les ONGs locals i les diverses entitats amb les que hem parlat ens diuen que hi podria haver-hi fins a 15.000 persones, per tant, això seria el triple. Molta d'aquesta gent continua malvivint pels carrers, molts ho fan a la platja del Trampolín, altres ho fan en altres punts de la ciutat, ho fan, per exemple, al polígon del Tarajal, també als boscos, i d'altres ho fan on som ara, al barri del Príncipe. Aquí hi ha moltes nenes i moltes dones, i a aquesta hora doncs, podem saludar al president de l'Associació de Veïns del Príncipe. Ahmed, molt bon dia, buenos días.
20: Hola, buenos días.
19: ¿Cuánta gente hay durmiendo aquí?
20: Entre mujeres y niñas puede haber unos 520 personas.
19: ¿Cómo os estáis organizando?
20: Bueno, aquí tenemos a las mujeres aparte, tenemos una zona de mujeres y niños y otra parte de menores no acompañados. Y lo que intentamos aquí es que ellas estén protegidas de alguna manera por ser mujeres vulnerables y que no estén en la calle durmiendo.
19: ¿Qué es lo que estáis pidiendo al gobierno?
20: El gobierno, celeridad en estas circunstancias, porque hay mucha gente en la calle que no pueden estar en la calle. Tienen que estar en unos centros o que estén en cualquier lado acogidas, de mientras que se vea su situación.
19: Ahmed, para que la gente también que nos está escuchando se haga un poco una idea de cómo es Ceuta, haznos un poco una radiografía de cómo es la gente aquí, porque con el fenómeno de la inmigración siempre habéis vivido y convivido. ¿Qué pasa ahora?
20: Lo que pasa ahora es que ha entrado mucha gente, son 100.000 personas, dice, no saben la cifra exacta, y pues eso lo que ha hecho es crispar muchas veces la convivencia de la gente, no toda, porque por ejemplo en mi barriada la gente ha sido muy solidaria, en otras barriadas me consta que también, pero hay un mínimo, un 1% de la población que cree que esto es una invasión y que les está quitando sus tierras, cuando no es así, son gente migrante que vienen a vivir, a buscarse la vida y a ver cómo puede mejorar su situación.
19: Ahmed, muchas gracias y buenos días.
20: Nada, a vosotros.
0: Aquesta és una cara, Marta, l'altra és, com deia aquesta persona que entrevistaves ara, la cara dels veïns de Ceuta, no? Avui s'han tornat a convocar una altra manifestació per demanar l'expulsió d'aquestes persones.
19: Sí, avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada doncs, dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Els veïns, en general, la tònica general és que estan molt cansats, continuen organitzant-se, ho fan a través de WhatsApp per poder sortir al carrer, seguir manifestant-se, fins que tot això canviï. Titllen la situació d'insostenible. Això és el que ens diuen.
21: La solución primero es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta que trabajen, pero los demás que hay que sacarlo.
22: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
19: Això és algunes de les coses que ens deien els veïns. Diuen que se senten insegurs, que tenen por i que la vida doncs, els ha canviat radicalment des de fa un mes.
0: A les 9 tornarem cap a Ceuta amb la Marta Viana. Gràcies, Marta. Fins ara.
19: Fins ara.
0: I alerta, perquè avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla. Frederic Vincent, bon dia.
23: Bon dia. Sí, és un informe d'intel·ligència que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per recuperar Ceuta i Melilla, però, en canvi, aquest mateix informe sí que, com deia Ricard, veu probable que es produeixin mesures de pressió al que es coneix com la zona grisa. Això de la zona grisa inclou moltes coses. Inclou ciberatacs, campanyes de desinformació, però també entrades massives de migrants. Són accions d'aquestes mixtes que fan difícils saber-ne l'origen. Sigui com sigui, segons el diari, segons el país, el Ministeri de Defensa ja ha desplegat 3.000 soldats per vigilar justament la frontera.
0: I després, com dèiem, tenim el front polític d'aquesta crisi. Avui sentirem, d'aquí a pocs minuts, d'aquí a un quart d'hora, Pedro Sánchez en una entrevista i també avui les ministres d'Igualtat i Infància tanquen les compareixences al Congrés. Tot mentre el Partit Popular ha convocat per aquest dimecres concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diuen, l'espanyolitat de Ceuta. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
24: Què tal? Bon dia. Sí, és que Ceuta és el tema que marca, sens dubte, l'inici del curs polític aquí a Madrid. Sánchez, que ha rebut crítiques per anar tard i malament, avui reapareix i dijous compareix al Congrés, on l'oposició i també els socis esperen que pugui donar explicacions més clares sobre què va causar l'entrada massiva de migrants. Mentrestant, el PP posa el focus a la crisi dimecres, hores abans de la compareixença de Sánchez. Feijóo torna a Ceuta per tercera vegada i convoca concentracions, com dius, davant de tots els ajuntaments espanyols per defensar la integritat territorial d'Espanya.
0: I per cert, encara parlant d'aquestes concentracions que s'han convocat per dimecres davant de tots els ajuntaments, la de Barcelona té ara mateix un cert caos. Llegim a Crònica Global que encara no se sap on es farà la concentració per les divisions que hi ha entre el Partit Popular, Vox i les entitats. En tot cas, malgrat aquestes diferències, les enquestes mostren com la dreta ja recull els beneficis d'aquesta crisi. Frederic.
23: I déu-n'hi-do com. Avui en tenim un al Mundo. Segons diu aquesta enquesta, el PSOE es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 diputats menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Dit d'una altra manera, són 2 milions de votants que perd Pedro Sánchez. D'això qui se'n beneficia? Doncs diverses formacions, però bàsicament el PP, però molt especialment Vox. La suma d'aquests dos partits, la suma de PP i Vox, afegeixen una amplíssima majoria absoluta si es compleixen aquestes enquestes. PP i Vox tindrien 204 dels 350 escons del Congrés. A més, segons aquest sondeig, 6 de cada 10 encastats qualifica com a dolenta o molt dolenta la feina del govern espanyol a Ceuta, i això inclou un de cada 4 votants de Pedro Sánchez.
0: Sobre aquests dos fronts de la crisi, afegim-hi el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
1: Ceuta és avui un polvorí, humanitari i polític. Un mes després de l'allau de 70.000 persones que van envair els carrers de l'enclavament espanyol, el govern encara ha de donar moltes explicacions. Quants immigrants irregulars queden a la ciutat i què pensa fer amb ells? Per què no es va fer cas dels advertiments del CNI? Per què no s'ha demanat responsabilitats a les autoritats marroquines? El populisme del PP i de Vox no hauria d'eximir Pedro Sánchez de donar la seva versió dels fets, sigui a través dels mitjans de comunicació, sigui al Congrés, que és on pertocaria.
0: De seguida ho comentarem tot plegat també a l'Àgora amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. I encara una cosa més sobre Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en la manifestació d'ahir, i és important recordar, però, que no és tan fàcil.
23: Bàsicament per diversos motius, però tots ells són legals. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat i que, per tant, ha inclòs en el nostre ordenament jurídic, en l'ordenament jurídic espanyol, diu que estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers. Per tant, a la pràctica s'ha de mirar gairebé cas per cas. Hi ha alguna particularitat. Els que demanin asil s'han de revisar, o els menors. Amb aquests encara cal més garanties. Per exemple, cal certeses que si se'ls torna, en aquest cas al Marroc, la seva família realment se'n pot fer càrrec.
2: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
23: Això ho deia al matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Inés Herreros. Ara fa 5 anys el Tribunal Suprem va amonestar el govern espanyol justament per això, per tornar al Marroc per la via ràpida 50 menors. De fet, arran d'allò, van haver-hi 2 als càrrecs que van quedar inhabilitats. Sí que s'han expulsat en grup persones que han comès un delicte, agredir policies, per exemple. Això ha passat a Ceuta. En aquest cas, un jutge ha substituït la pena de presó per l'expulsió.
0: I a banda de Ceuta, que és un dels temes del dia, avui també és l'últim dia del mes d'agost i, per tant, aquesta setmana es completa el retorn a la normalitat i s'intensificarà també l'activitat política. I avui mateix, tant el govern com els partits activaran tota la maquinària en un curs polític que inclourà, com a mínim, les eleccions municipals del mes de maig. Més detalls amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.

0: és la carpeta de l'educació.
1: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Un miracle, així ho deia Iolanda Segura del sindicat USTEC al matí de Catalunya Ràdio. Veurem si avui hi ha un gest d'última hora de la consellera d'Educació, que aquest matí presenta les novetats també del curs escolar. I entre aquestes novetats hi ha el compromís d'incorporar més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs. Sara Canyete.
2: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i també als instituts. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el departament demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús de la intel·ligència artificial. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la podran fer servir, però diu que ho han de fer constar i han de documentar també quin ús n'han fet.
0: Sobre aquesta cruïlla del curs escolar i el polític, el comentari de la directora de BTV, Georgina Ferrer.
4: El mes de setembre s'assembla molt al gener. Tots dos tenen bons propòsits i compten amb una pujada. El setembre, però, també dona el tret de sortida al curs polític que es viurà, ara sí, en clau electoral. Les municipals i les generals mesuraran l'estat d'ànim o de desànim dels ciutadans. Nous propòsits, però vells problemes. La crisi de l'habitatge, l'augment de preus, el desgavell de Rodalies i les vagues de l'educació tornen al nostre dia a dia. En clau espanyola, la crisi de Ceuta marca l'arrencada. També les causes judicials pendents i la possible tornada del president Puigdemont. Una tardor calenta, algú dirà, mentre supliquem que les temperatures ara sí baixin i ens deixin respirar una mica.
0: I entrem de seguida a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. També ens acompanyarà, per ser el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'entrevista d'ahir al president Salvador Illa al Periódico. Interessant sentir què diu qui té la clau d'estabilitat de Salvador Illa en aquests moments.
5: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: De seguida, més notícies. Ampliem els bàsics del matí, però abans, cop d'ull al temps i a les carreteres. Pel que fa al temps, comencem una setmana en què tornarem a tenir temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí. El dia ja ha començat amb temperatures altes, avui de 24 graus a Palamós. A aquesta hora, 25 a Barcelona, ha refrescat una mica en algunes valls del Pirineu, amb 9 graus en aquests moments al Pont de Suert. Avui s'arribarà a màximes d'entre 30 i 34 graus a gairebé tot l'interior, potser 35 a Ponent i uns 27-28 a la costa. Hi ha núvols ara mateix a la Vall d'Aran, que aniran marxant. A la resta fa sol i a la tarda tindrem algunes tempestes, tan sols al Pirineu Oriental, sobretot al voltant del Ripollès. I en pròxims dies s'anirà enfilant més la temperatura fins a tocar sostre de cara a divendres.
7: A les carreteres, les principals retencions a aquesta hora són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana. Hi ha densitat a la C58 a Montcada, B23 a Esplugues i A2 a Cornellà. Cua també a la C16 a Sant Cugat del Vallès en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 8:23.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bonpreu i Esclat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
12: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
13: Aquesta part està supertrencada.
12: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
14: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
12: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2.

0: dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín.
4: La solució, blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir.
5: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
6: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
7: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquests són els sons del dia d'avui. De seguida els ampliem amb els bàsics del dia, amb la redacció del matí i els informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Pol Forada, Marc Corado, bon dia.
9: Bon dia.
6: Comencem per un avançament que fa avui el matí de Catalunya Ràdio. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques, una pràctica il·legal. I un d'aquests municipis és el municipi que lidera Sílvia Orriols, Ripoll.
10: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i no empadronades. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació. Sentim Jordi Palou, adjunt general.
11: El síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat estudiar altres criteris, com per exemple criteris de preferència d'ús respecte de les persones que estan empadronades, però el que no es pot fer és establir diferents preus.
10: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entrar a la piscina costa 7,90 per als censats i 12,40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions, com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat, quan se'n van registrar 8.
6: I una altra notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
10: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat i aquest increment de demanda se li suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez és president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
7: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
10: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
12: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les ventes d'aquest aparell pràcticament s'han doblat. Tenim molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final l'acaben canviant.
10: Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisen que els estius cada vegada són més complicats per les llars vulnerables. Mònica Guiteres és la portaveu.
13: En el passat érem molt conscients que moltes cases eren molt difícils d'escalfar a l'hivern. Ja fa uns anys que estem veient que mantenir-les refrigerades a l'estiu també ho és i, a més, és molt car, no? I les que sí que ho tenen, de vegades no l'encenen per por a quina factura els vindrà.
6: És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 10 i ens acompanyarà, per cert, Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, per parlar del temps que ve aquests propers mesos. I parlant de llum, una vuitantena de veïns del Vendrell i del Baix Penedès la van perdre durant 17 hores.
14: Sí, per una fallada en el sistema de subministrament elèctric que encara s'està investigant i va afectar en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa.
15: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
14: Així demanava explicacions l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
6: I una altra incidència, en aquest cas en una catenària, va tallar la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona durant 10 hores. Avui, en principi, principi, tot funciona com sempre.
14: El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives als passatgers, però alguns denunciaven falta d'informació a les andanes.
9: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
14: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària a la zona de la Sagrera.
6: Just ara, hi ha 15 minuts de retard a l'alta velocitat per un robatori de cable també a Alcover. I el metro de Barcelona, cara i creu, avui es talla el servei entre la Sagrera i Bonpastor per les obres de la línia 9, mentre reobre també l'estació de Verdaguer després de gairebé 2 mesos tancada. Ana Hernández.
16: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Ara són 9:15. I d'aquesta nit... destaquem un vídeo que ha fet amb intel·ligència artificial Donald Trump, on ha mostrat aquesta destrucció de l'illa iraniana de Hark. Això mentre feia això, que hi tornaven els bombardejos de debò per primer cop en un mes.
17: L'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces israel-iranianes i també la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra 2 bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
6: El rebrot del conflicte ha fet augmentar també el preu del petroli i també el del gas. Això de retruc, per tant, ha deixat sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
17: La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que a les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Per això, les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària.
6: I avui es compleix també el termini que va donar el govern israelià a l'exèrcit perquè fes un pla per controlar Cisjordània.
17: Sí, en concret, s'acaben les 2 setmanes que el ministre de Defensa va donar a les forces armades per establir un pla de traspàs de competències a Cisjordània. Aquest pla deixaria en mans de la policia els assumptes civils israelians. S'interpreta com un pas més cap a l'annexió.
6: Aquests són els bàsics internacionals. Tenim més coses. Per exemple, atenció a aquest altre cas de persona que mor ofegada a la platja. Una dona de 73 anys ha estat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
18: Sí, en aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes.
6: I tenim novetats sobre el cas Andic.
18: Avui La Vanguardia explica que els Mossos d'Esquadra han reconstruït aquest estiu el passeig que van fer per Montserrat la terapeuta de la família i la seva col·laboradora l'1 de desembre. La policia té fundades sospites que les dues dones van recórrer el mateix camí on 2 setmanes després va perdre-hi la vida el fundador de Mango.
6: I la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys, com a mínim, a uns 2.000 vehicles. És un primer balanç fet per professionals coneguts com a desabogueñadors, que es dediquen precisament a reparar carrosseries. Clara Chavarría Domingo.
19: Aquests dies els desabonyegadors tenen molta feina pressupostant vehicles afectats per la calamarsada i creuen que tindran feina per mig any. Són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda de professionals. De fet, en cas de pedregades es desplacen a les zones afectades. Ho explica Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros.
20: Són molt especialistes en reparació de pedregada. Només ens dediquem a això. Al final, les pedregades tenen aquesta mania de ser capritxoses, no? I llavors no sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem ús de les seves instal·lacions i allà, doncs, fem les reparacions pertinents.
19: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui 34 i aquesta matinada el Nepal ha elevat fins als 903 la xifra de morts en la riuada de la setmana passada.
18: Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
21: There are several hydropower.
22: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
18: El govern del Nepal assegura que ha localitzat els tres espanyols desapareguts després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet.
6: I tornant als Estats Units, Donald Trump confirma que no serà als actes d'aniversari de l'11 de setembre.
0: Aquest any es compleixen 25 anys dels atemptats i a Nova York es preparen actes per recordar-ho. Com en altres ocasions, no hi haurà discursos polítics i això ha fet que el president dels Estats Units hagi confirmat que no pensa assistir-hi.
6: I els usuaris de Google Maps als Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nom nou, que és Llac Amèrica.
0: Trump, que va rebatejar per decret aquest espai fronterer amb el Canadà la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario i a la resta del món Google mostra els dos noms.
6: Avui, per cert, és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid.
0: És aquell fons que va crear Brussel·les per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
6: I d'una cosa que caduca a una altra que s'estrena. You are now crossing Soviet airspace. Són estrenes de la setmana. Per exemple, una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una nova sèrie policíaca. Són les principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
1: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Són les 8:36, cop d'ull també a la mobilitat, al trànsit, com el tenim ara mateix. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora comencen a esponjar-se ja les retencions als punts on s'acumula trànsit més dens des de primera hora. Tot i això, encara queda congestió a la C58 a Montcada i a la B23 a Esplugues en sentit Barcelona.
6: I sobretot aquesta actualitat que ens deixa aquest 31 d'agost, tres preguntes.
23: Primera.
6: Que alguns mitjans espanyols s'hagin passat tot l'estiu excitant la ciutadania de Ceuta amb la crisi humanitària i ara demanin calma i prudència, i si desplacin també amb helicòpters a fer programes especials després dels últims incidents, és un acte de cinisme o un acte de provocació?
23: Segona.
6: Si el 8 de setembre comença el curs escolar a Catalunya i encara hi ha l'ombra de més vagues de mestres i professors, què ha passat aquest estiu entre el sindicat i la Generalitat? A l'estiu s'ha intentat treballar amb propostes per evitar la vaga? I si no s'ha avançat en res en tot l'estiu, per què?
23: Tercera.
6: Que Donald Trump no participi en aquest proper acte de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York. Per què no el deixen parlar? Això és una falta de respecte a les víctimes o és també la confirmació que hi ha persones que no saben quin és el seu lloc?
23: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
6: De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
24: M'expliques un conte, papa?
25: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
26: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
6: De seguida l'àgora, però abans, els esports. You wrote in like a rock and roll queen. You brought every living man to their knees. A bon Barça, que reforça abans de jugar contra el Rayo Vallecano.
28: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà per ell al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club veu com una oportunitat de mercat. És un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. Demà s'acaba el mercat de fitxatges. És difícil que pugui arribar Julián Álvarez. Gabriel Jesus arriba avui mateix per passar la revisió mèdica i firmar el contracte per dues temporades i una tercera opcional. Oh!

0: I els blaugranes que busquen la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: Anirem a dormir tard a partir de 2:15 davant el Rayo Vallecano sense Gavi, que recupera del cop al genoll. Hansi Flick destaca la importància de l'equip per sobre de tot.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dels jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: A 2:15 també farem Àgora Esportiva. Avui al matí de Catalunya Ràdio amb Carme Barceló, Laia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Serà la prèvia del partit d'avui del Barça.

0: I això després que el Madrid guanyés amb contundència el Màlaga.
1: 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: Si le sopla es falta y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
3: No merece comentar.
1: També a primera, Deport 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club, 3-1, i un Marc Márquez que guanya el Gran Premi de l'Aragó de motociclisme, se situa segon al Mundial, a només 19 punts del líder.
4: I ara sí, són aplaudiments, sí senyor, els aplaudiments al Teatre de l'Òpera, quina representació del tro de Cervera, quina genialitat!
1: Enric Mas, que referma el lideratge a la Vuelta amb la victòria a la novena etapa, li treu 1 minut i 18 segons a Roglic, derrota de la selecció espanyola d'hoquei herba masculina a la final del Mundial, 1-0 davant Alemanya, i Djokovic eliminat aquesta matinada a la primera ronda de l'Open dels Estats Units de tennis per primer cop en 20 anys.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
13: Sergi López, bona tarda.
14: Bona tarda.
5: Tant si ets baby boomer.
14: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
5: Com de la generació Z.
15: Guillem Gisbert, bona tarda.
16: Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
5: Fins i tot si ets millennial o centennial.
17: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
18: Hola, Irma. Hola, Irma.
17: Els partits del Barça sense narració, la de la...
18: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
5: El Tot Costa és el teu lloc.
14: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
16: Però us escolto bastant, a vosaltres.
18: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
5: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, amb el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, amb Toni Bolaño, periodista, i amb l'economista Pau Llong.
0: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
20: Doncs em sap greu, Ricard, però l'entrevista a Oriol Junqueras ja s'ha fet aquí a l'estudi. Sí. Oriol Junqueras ha arribat fa una bona estona, s'ha assegut al lloc que habitualment ocupa el director i presentador d'aquest programa.
0: Caram.
20: I els nostres aguristes ja li han preguntat tot el que li volien preguntar.
0: Per tant, no podem dir-li que marxi ja, Pau.
20: Va, de fet, ha marxat de l'estudi fa una estona, eh? Deu estar... Però esperem que torni.
0: Molt bé, molt bé. L'heu apretat gaire, Pau?
16: No, la veritat, ha sigut bastant... Com que n'hi havia públic, ha sigut molt, molt fraternal.
0: Però tinc moltes preguntes, ja que molta gent pregunta... Hola, Sara, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Hola, Aitor, què tal? Bon dia, benvingut.
21: Bon dia, gràcies.
0: Toni Bolaño, també, bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Dic, molta gent que em pregunta, Pau, que què ha passat amb el Madí. Si tens tant poder com per haver-lo tret de la tertúlia dels dilluns. Què està passant?
16: Molt poder.
0: No, ja.
16: Molt més poder del que la gent es pensa, efectivament.
0: Sobretot a casa, no?
16: No penso dir res més. No penso dir res més.
0: Ara et ve l'estiu per això, Toni?
22: Sí? Molt bé, molt bé. Després de superar coses lletges de salut, estic en plena forma i amb ganes de donar guerra al Pau.
0: Sara?
18: Doncs ja em queden lluny les vacances, però bé, van anar bé, van anar molt
0: pensa
18: bé.
0: Pensa que tu que ets mare també, com alguns d'aquí a aquesta taula, dilluns ja segur que podran tornar a les escoles. Vull dir que ja...
18: Sí, veurem com, però aquesta setmana és especialment complicada per les mares i els pares, perquè, clar, tothom torna...
0: Sí, és una setmana
18: torna...
0: trampa, no? Que no acabes de saber què fer.
18: Exacte, sí. Malabarismes.
0: Els avis també són una estructura d'estat.
22: Ai, ai.
0: Sí, sí. Doncs benvinguts a la tertúlia. Ara mateix està parlant Pedro Sánchez, ho ha fet fa pocs minuts, que ha començat aquesta entrevista a la cadena SER, Hoy por Hoy, amb l'Aimar Bretos. Anem a escoltar-lo, entre altres coses, perquè és la primera entrevista que dona després de la crisi a Ceuta.
3: Estamos hablando no solamente de que España y Europa, las dos únicas fronteras...
0: Bueno, l'hem escoltat quan puguem escoltar-lo, perquè ara és evident que no tenim la possibilitat. A veure, ara sí, provem-ho.
3: Al 100% la seguridad de Ceuta y Melilla. No, por supuesto, nosotros vamos a intentar garantizar el máximo. De hecho, es lo que estamos haciendo desde el año 2018.
0: Es posa un so per boicotejar-nos a Pedro Sánchez. Ara ho intentarem recuperar. En tot cas, és una entrevista important, com dèiem, perquè no l'hem vist, Toni, durant tot aquest mes. És estrany que Pedro Sánchez no hagués comparegut abans.
22: Jo crec que ha estat una gran errada. O sigui, és que no només el president va estar només unes hores a Ceuta, sinó que el govern ha tingut un portaveu. I així ha anat. O sigui, 8 ministres parlant, ens hem trobat allò en picabaralla, sobretot la més sonada entre el ministre de l'Interior i la ministra de Defensa. I sobretot, el que ha mancat és donar, diguem-ne, confiança a la gent. O sigui, ha hagut una manca de credibilitat i això és una errada de plantejament. Molt diferent del que va passar el 2021. Recordeu que el 2021, en una altra crisi migratòria, el govern va fer acte de presència a Ceuta, perquè diem que el Pedro Sánchez va estar només 2 o 3 hores en allà, però la que més temps ha estat la ministra Emma Sainz. O sigui, el ministre Marlaska ha anat i tornat, quan el ministre de l'Interior potser tenia que haver estat més temps a Ceuta. I això ha donat que una crisi que tenia que haver-se solventat segueix oberta i ha donat ales a la dreta i a l'extrema dreta, i sobretot jo crec que farà més mal aquesta situació, més mal políticament, o sigui, electoralment, que qualsevol cas Ábalos o qualsevol cosa d'aquestes. O sigui, això li ha fet un forat negre al govern i ja veurem com se'n surt, perquè encara estem diguem-ne, en el més calent a l'aigüera.
0: Anem a sentir-lo, ara sí.
3: Los profesionales extraordinarios que se están enfrentando a un trabajo de contrainteligencia y inteligencia que necesariamente tiene que abordar un espacio, el digital, que cuenta con la presencia de actores no estatales, que tendremos que ver cómo podemos reducir esos riesgos. Pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a...
0: Fins ara ha descartat la participació del Marroc i culpa les xarxes socials. Diu que cal investigar d'on ve tot això.
3: Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características. En todo caso, creo que es importante recordar algo que dije en mis primeras horas cuando visité Ceuta después de la crisis, y es que me hacía cargo del estado de ánimo de la ciudad de Ceuta, que soy muy consciente de que todos los recursos son insuficientes hasta que no se recupere la normalidad en Ceuta y la tranquilidad, pero yo tengo el convencimiento, al igual de que lo que ocurrió en Ceuta en el año 2021 y también en 2020 y en 2021 en las Islas Canarias, tengo el convencimiento de que Ceuta va a salir reforzada de esta situación tan compleja como la que vive actualmente.
15: ¿Se hace cargo del estado emocional de los ceutíes? ¿Teme un estallido social en Ceuta?
3: No, yo lo que he visto por parte de la ciudad autónoma de Ceuta, de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, es un comportamiento cívico y un compromiso social y de convivencia extraordinario. Yo le recuerdo que en las primeras horas de esa crisis yo tuve la ocasión de visitar personalmente la ciudad autónoma de Ceuta, la cuarta vez que lo hago, en la que tuve la oportunidad de compartir con el presidente Vivas, una persona con la que, bueno, pues no somos del mismo partido político, que hemos trabajado en situaciones complejas como la del año 2021 y el año 2026, que lo que era importante es que los mensajes fueran por parte de las autoridades de convivencia, porque la unidad y la lealtad institucional es lo que va a hacer salir a Ceuta de la situación que tiene ahora mismo. Cualquier cosa que salga de la unidad y la lealtad institucional no va a traer buenas cosas para Ceuta. Por tanto, si me permite un poco el juego de palabras, yo diría unidad de acción de puertas para adentro y cooperación de puertas para afuera. Y esa cooperación necesariamente tenemos que hacerla con Marruecos, porque si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona. Al contrario, se agravaría.
15: Marruecos se ha comprometido a acelerar las deportaciones de los marroquíes que están ahora mismo en Ceuta y que no tengan derecho a asilo.
3: A ver, 9 de cada 10 personas migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio han abandonado voluntariamente la ciudad autónoma.
2: Me refiero de los que quedan y que no quieren irse, que dicen antes muerto que volver a Marruecos. Sí, sí. Esa gente habrá que abrirle un expediente y algunos...
3: 3.300 personas desde el 10 de agosto han abandonado, 3.222, perdón, han abandonado la ciudad autónoma de Ceuta también de manera voluntaria. Y efectivamente con Marruecos tenemos una cooperación para que se puedan producir esas devoluciones una vez efectivamente se haya hecho toda la gestión que nos marca la ley. Porque esta es la cuestión. Hay discursos políticos peligrosos, peligrosos, que por cierto cada vez son más comunes, en los que parece que hubiera una contradicción entre la fortaleza del Estado por un lado y el respeto a la dignidad humana por el otro. Y creo que las grandes democracias, como es por ejemplo la española, eso no lo hacen contradictorio, sino compatible. Se puede ser fuerte en lo que es el respeto al Estado de Derecho de una democracia como es nuestro país, y en segundo lugar, ser, digamos, consciente de que son personas, son seres humanos que tienen derechos y que tenemos, lógicamente, que cumplir con la ley.
2: ¿Usted cree
3: escucho
2: que
3: discursos ahora?
2: ¿Se está respetando la dignidad humana de esas 5.000 personas que están ahora mismo, muchas de ellas todavía en la calle?
3: Bueno, pero insisto, nosotros, fíjese, se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno, en 30 días de crisis, en un mes de crisis, hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas, vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo, y eso va a significar que vamos a poder tener a todos los migrantes ubicados y, por tanto, reforzar lo que es la gestión de, en fin, todos los expedientes, también de las peticiones de asilo, para que esas devoluciones se produzcan, que es nuestro objetivo, lógicamente, y aquellas personas que efectivamente tengan el derecho de asilo puedan acogerse a ello.
2: ¿Tienen un porcentaje, trabajan con algún porcentaje de cuántas de las personas que están ahora mismo allí en Ceuta pueden tener potencialmente derecho al asilo?
3: La mayor parte de los migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio lo hicieron por razones económicas, no por razones humanitarias.
2: Ellos no van a tener asilo, por lo tanto.
3: Por tanto, lo que es previsible, pero no me corresponde a mí, porque efectivamente, como bien sabe, ahí entran las autoridades judiciales, la Fiscalía, por supuesto las ONGs, la Policía Nacional...
0: Són les primeres explicacions de Pedro Sánchez amb la crisi humanitària a Ceuta. Sentíem les primeres valoracions de Toni Bolaño. No sé què en penseu del que ha estat la gestió o la no gestió per part del govern espanyol d'aquesta crisi. Per cert, avui tenim enquestes també que mostren com la dreta ja està recollint beneficis de la crisi. El Mundo, segons diu, el PSOE es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys dels que va aconseguir fa 3 anys. Sara.
18: Sí, i precisament amb enquestes com aquestes segurament el que podem convenir és que en un any on s'han de convocar eleccions generals, ara en aquests moments sí que és cert que té el pitjor context Pedro Sánchez. Estic bastant d'acord amb el que apuntava el Toni, perquè per gestionar, començar a gestionar bé aquesta crisi, el primer que cal és principi de realitat. I el principi de realitat és, primer, ser conscient com a govern que la crisi que té actualment a Ceuta és el resultat d'una mala gestió. D'una mala gestió per part del govern, perquè no és explicable que després de 150 persones que han perdut la vida i milers de persones que estan malvivint als carrers de Ceuta, tu triguis 20 dies en activar una ajuda sistematitzada i carpes per dormir, 20 dies, un mes per decidir un comandament únic per poder dirigir tota aquesta qüestió, un xoc de versions entre els teus propis ministres, Robles Marlaska, que no sabem si realment respon a una estratègia pensada des del govern o, al contrari, algunes pugnes irresoltes dins del govern, i després la benevolència incompresa que té el govern de Pedro Sánchez amb el govern del Marroc. I també deia, principi de realitat, perquè si diu Sánchez que ell es fa càrrec de l'estat d'ànim dels veïns de Ceuta, això també és assumir, el principi de realitat, que aquesta crisi humanitària, per incompareixença del propi govern i també per l'aprofitament d'altres, s'ha acabat convertint en una crisi de convivència. Perquè al final, quan tu deixes un buit, a l'hora de gestionar una situació de les persones migrants, que hem de recordar, són persones que tenen drets i per tant han de ser tractades amb dignitat, quan tu obvies això i obvies també el malestar dels veïns, aquí arriben uns altres que amb uns discursos que s'aprofiten d'un malestar existent i real de la gent, el que fan és agitar un problema de convivència, agitar relats d'odi i culpabilitzar doncs, l'esglaó més feble, l'últim que acaba d'arribar i que l'únic que vol és fugir de la misèria i tenir un plat per menjar i buscar una vida millor que no tenia el seu país.
0: Aitor.
1: Sí, jo diria que no sé si estaria d'acord amb que ha estat una errada des del principi. És a dir, pot ser que sí, eh? No dic que no, i de fet no és informació, és opinió, però jo no descartaria que el govern de Pedro Sánchez i tot el seu equip considerés que això era... bé, una decisió deliberada i erràtica. És a dir, fins a quin punt una situació d'aquestes, el Partit dels Socialistes, creia que potser faria despertar a un PP i Vox d'una manera molt deshumanitzadora, etc., i que això podria portar-los a un proper escenari a vendre la por. No? Ja els hi va funcionar. Jo vull recordar que les darreres eleccions, aquelles famoses del 23J, PP i Vox sumaven, i de fet hi havia enquestes que sumaven 200 escons, i finalment es va produir una situació inèdita, que cap dels blocs sumava i que finalment hi havia ja 7 diputats que van fer possible, doncs, que, per exemple, no anéssim a unes noves eleccions i que PP i Vox poguessin tenir una nova oportunitat. Que la política internacional ha estat una excusa en moltes ocasions per després, a nivell intern, poder sortir d'una crisi no, que ha tingut habitualment aquest govern de PSOE Sumar, doncs per poder dividir la societat espanyola i catalana entre bons i dolents, ho hem vist en moltes ocasions. I, per tant, jo no descartaria que això hagi estat una decisió deliberada, però molt erràtica. És a dir, no han sabut gestionar-ho en aquest cas, no els hi ha sortit bé, però sí que els hi havia sortit bé en d'altres ocasions. Hi havia crisis internacionals, com per exemple el genocidi que s'ha perpetrat, no?, per part d'Israel en relació als territoris palestins i a la població palestina, que Pedro Sánchez molt hàbilment ho va saber fer. Jo tampoc m'atreveria a descartar que al final el Regne d'Espanya el que han fet és posar-lo, ell diu que Marroc és un aliat. Jo crec sincerament que el Regne d'Espanya no ha pintat gaire res en l'arena internacional de forma molt tradicional. Pedro Sánchez s'ha fet, doncs, de la política internacional, com deia, una oportunitat per poder sortir de temes interns, i el veig una miqueta que l'han posat en el seu lloc, no? I que al final el Marroc, conjuntament amb Israel i els Estats Units, li han dit, doncs, aquesta és una petita guerra híbrida que t'hem declarat i a veure com ho resols.
0: Pau?
16: Bueno, jo subratllo tot el que ha dit la Sara, estic completament d'acord, i per aportar alguna cosa més en aquest principi de realitat que ella d'alguna manera invocava i reclamava, doncs, bueno, sorprenen en les declaracions, en primer lloc, que diuen que hi ha hagut un compromís cívic de la ciutadania a Ceuta. Hem vist imatges aquestes setmanes de gent cremant tendes de campanya de persones migrades. L'apel·lació, la responsabilitat d'aquesta crisi humanitària i migratòria a les màfies és absurda. O sigui, no hi ha cap màfia migratòria que es beneficiï d'un flux de 70.000 persones en un mateix dia. És insostenible aquesta versió. I l'altra responsabilització, que és a la xarxa social, sempre és una responsabilització molt etèria, molt abstracta. Bueno, podria personalitzar les responsabilitats de qui són els propietaris d'aquestes xarxes i de qui es beneficia de difondre aquestes informacions, però en qualsevol cas el que no fa, efectivament, el govern d'Espanya és responsabilitzar el Marroc. Recordem que el Marroc ja va utilitzar aquesta tàctica de la guerra híbrida, és a dir, utilitzar la migració per aconseguir rèdits polítics el 2021, quan van haver-hi unes 10.000 persones que ja van creuar, després justament de que Espanya acollís un dels líders del Front Polisario. Per tant, el Marroc ja ha utilitzat aquesta estratègia anteriorment, i negar això és absurd. O sigui, l'esquerra no ens podem quedar només, podríem dir, criticant les conseqüències, podran quedar falses les conseqüències, sinó que hem de criticar també les causes i, evidentment, la política del Marroc, que, recordem, va signar els acords d'Abraham. El Marroc és un aliat, com comentava el company, d'Israel i els Estats Units. Per tant, aquí hi ha un conflicte geopolític de fons que l'esquerra no pot obviar. No ens podem quedar només dient que a nivell humanitari la situació és desastrosa, que ho és. No ens podem quedar només dient que Espanya ha estat lenta garantint els drets de les persones migrades, que és veritat, les persones migrades són subjectes de drets. L'article 2 de la Declaració de Drets Humans no és discrecional, no el tinc jo, però no el té una persona migrada. Aquestes persones són persones, no es poden expulsar, per exemple, menors sense acreditar la seva filiació. O sigui, aquest procés que estava explicant el senyor Pedro Sánchez, que s'ha de fer, però en tot cas el que no estem veient és una posició valenta del govern espanyol denunciant qui hi ha darrere d'aquest fenomen i d'aquesta crisi migratòria.
18: De fet, quan feia referència a Pedro Sánchez a actors no estatals, no? Justament aquesta mena de...
16: un fantasma, sí,
18: exacte. Sèrie, sí. I pensava, ostres, doncs, que digui qui són aquests actors no estatals. És veritat que hem sentit...
0: No està demostrat.
18: No, però sí que és veritat que en un altre moment de l'entrevista, pel que estic veient, ha dit que són desinformacions procedents de Rússia, Israel i una internacional reaccionària. Bueno, ja almenys entra en alguna concreció,
0: front,
18: no?
0: Front, sí.
18: Però la internacional reaccionària també és Estats Units i també és Donald Trump, i aquesta menció no l'ha fet i és significatiu que no la faci.
0: Toni, breument, sisplau.
22: Sí. Mira, anem a veure, jo puc entendre que el govern no senyali al Marroc perquè el Marroc és necessari per donar solucions a aquesta i segurament a propers conflictes. Però a mi m'ha mancat una mica de fermesa davant del Marroc. O sigui, pensar que el Marroc no ha fet res... Escolta'm, només cal veure, el dia 31 de juliol no hi havia cap policia marroquí de l'altra banda de la frontera i després es van desplegar i van contenir la segona onada del 15 d'agost. Però hi ha una cosa, Borja, que no estic gens d'acord. A veure, li interessava el govern? No, home, no. O sigui, pensa que aquest curs és un curs electoral ja, plenament. Estaven tots els partits, i això la Sara ens pot explicar més que el que sabem nosaltres, preparant tots els seus cartutxos per disparar i marcar propostes, marcar perfil i desenvolupar la batalla electoral ja a partir d'ara. No sabem quan acabarà, però batalla electoral, que com a mínim el mes de maig serà la primera cita. Després, a mi el que m'ha ofert, ofès molt, és el tema del comportament cívic. Invasores i expulsions. A veure, quin comportament cívic és això. Impedir que la Creu Roja donés els menjars. Ojo, que és veritat que diguem-ne, el PP de Ceuta ha controlat els activistes de l'extrema dreta, però ells mateixos han estat atiant un sentiment d'odi i de xenofòbia. I ho veiem en el senyor Feijó, aquest gran patriota que sempre que pot dona per sac. O sigui, el tema judicial... O sigui, en sèrio? O sigui, el tema de Ceuta es té que convertir en un tema judicial?
0: Això, benvingut a la política espanyola. Sí, sí.
22: Exacte. I després, el del CNI. Home, que el líder de l'oposició clami per al tema del CNI, home, potser aquest senyor sap que pot guanyar les eleccions si ser president? És que em sembla que no ho té clar.
0: Passen dos minuts a les 9 del matí. Ara en parlarem àmpliament, també anirem cap a Ceuta amb la nostra enviada especial. Però abans... De què més estarem pendents avui des de la redacció, Sílvia Solanes?
4: Doncs estarem molt pendents del que digui la consellera Esther Niubó d'aquí una hora i mitja mal comptada sobre l'inici de curs. Redacció, Marc Jurado.
7: De moment ha transcendit que el curs començarà amb 1.100 docents més i 530 professionals més per l'escola inclusiva, fruit de l'acord amb alguns dels sindicats. Veurem si anuncia algun cop d'efecte per intentar evitar la vaga convocada pel primer dia de curs. Aquest any la mirada s'ha posat a la intel·ligència artificial amb recomanacions. Per exemple, es podrà fer servir el treball de recerca, però indicant-ho.
4: També estarem pendents de les obres que arrenquen avui mateix a la 2, al tram entre Cervera, amb el límit amb la Noia Lleida. Estela Bosoms, bon dia.
21: Bon dia. Uns treballs per renovar el ferm amb 8 quilòmetres i mig en sentit Lleida, que es preveu que s'allarguin fins al 25 de setembre i que lògicament comportaran alteracions en el trànsit. De moment, aquesta setmana s'actuen 4 quilòmetres i els vehicles es desvien per la calçada contrària. Recordem que el mal estat de la carretera en aquest punt havia generat moltes queixes. El mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè les pluges i les nevades van malmetre la via fins al punt que hi havia tan sorts que alguns vehicles es van accidentar.
4: I tindrem un ull al viatge que està fent des d'ahir Jaume Collboni a Sarajevo i Kif, redacció Francesc Soler.
23: A Polònia, en concret a Varsovia, i que acabarà a finals de setmana a Kif. Durant la primera tarda a Bòsnia, Collboni ha visitat la plaça de Barcelona, que té aquest nom pel compromís de la capital catalana amb Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Avui la idea és visitar l'espai memorial. És un viatge que busca reforçar el compromís de Barcelona amb la pau i la cooperació.
0: Des de la redacció, gràcies doncs per aquesta informació. Sílvia Solanes.
4: Fins ara.
0: I aquesta temporada...
24: La lletra petita.
0: També ens acompanyarà l'analista econòmic i divulgador tecnològic Marc Vidal. Marc, què tal? Bon dia.
25: Bon dia, Ricard, com estem?
0: Molt contents que et sumis a aquesta aventura. Ara ho sentia, més parla de Ceuta, del Marroc, d'immigració, però on és la lletra petita de tot plegat?
25: Doncs mira, a una part de l'economia que no s'està llegint, resulta que el Marroc té un producte d'exportació que no surt a les estadístiques de comerç, que són els seus joves. Mira, la diàspora va enviar l'any passat 11.000 milions d'euros a casa, un 8,5% del PIB. Gairebé quatre vegades tota la inversió estrangera que entra en aquell país. i aquest encara haurà de créixer un 10% més, segons diuen. Però encara hi ha més lletra petita, Ricard. El 87% d'aquests diners va anar només consum corrent, ho diu el mateix Banc Central del Marroc. Sosté el sosteniment de famílies sense aixecar les fàbriques que farien innecessari marxar d'aquell país. L'atur juvenil ronda el 37%. Cada noi que se'n va és un aturat menys a l'estadística d'ells i una font de divises per a 30 anys. Jo crec que cap govern té pressa per arreglar allò que, mentre està trencat, li entra per caixa. No creus?
0: Sí. Gràcies, Marc. Fins demà. Fins demà.
25: Fins demà.
6: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: El primer Enigmàrius de la 20a temporada. La Copa 2026 és el mateix que vam fer el primer dia de fa 20 anys. A veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
3: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
4: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
5: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa, bossa de supermercat? I això no està firmat, el rap no sabem de quan és.
6: Si pensem en el que hem vist, potser no mengem.
7: Jo no menjaria.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Bé, ja som a casa.
10: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
9: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
10: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: que insisteixo, no vull parlar de Torre Pacheco, però és que és impossible no en recordar-se.
1: Aquest estiu el Frederic Vincent, Freds aquí, eh?
2: Aquí estic.
1: Parlaves amb la Mar Guerrero, de l'empresa Golden Owl, que és una startup, no?, que analitza l'activitat a les xarxes marroquines després de l'entrada del 30 de juliol a Ceuta.
2: Abans i després, sí, sí. Aquest és un projecte que està vinculat al Parc Científic de la Universitat d'Alacant, i ells el que van analitzar, van fer una batuda de tots els missatges que circulaven per les xarxes abans i després d'aquesta entrada massiva a Ceuta. I la seva conclusió era claríssima. Ella deia, no és espontani, això està clarament organitzat. Fins al punt, deia, que això estava organitzat en diversos nínxols i que fins i tot s'havia fet, per dir-ho d'alguna manera, una mena de càsting, on s'havien de difondre millor aquestes diguem-ne, falòrnies al voltant que es podia entrar fàcilment a Espanya. Li vam demanar en el seu moment, organitzat per qui? I ell ens deia, això és el que no se sap, no se sap si això està organitzat per l'estat del Marroc o pròximes, o entitats pròximes a al regne marroquí, però sí, ens deia, està claríssimament organitzat, molt encara viu, és a dir, sabeu que després d'aquella entrada de la qual ara fa un mes es va parlar d'una nova entrada al cap d'uns dies, ell ens va dir que al cap d'uns dies aquesta campanya encara continuava sent activa, però molt, molt, molt reduïda en comparació al que havia sigut la primera entrada massiva a Ceuta.
1: Aitor.
3: Clar, jo en relació a aquestes explicacions pensava, ostres, si les xarxes socials, que hi ha coses molt xules a les xarxes socials, no?, i han permès que hi hagi moviments democràtics que hagin pogut contestar al poder, no?, però si les xarxes socials tenen, en tant que estructura de poder, com diu Pedro Sánchez, més poder que un estat, estem fotuts. És a dir, si hi ha una tanca que pot ser superada de forma massiva i com ha passat perquè hi ha unes xarxes socials que tenen més poder que el poder que li hem donat a un estat, estem molt fotuts.
0: I a les que no detecten els serveis d'intel·ligència.
3: Bueno, però és que els serveis d'intel·ligència tampoc van trobar cap urna.
1: I a les que no responen comunitàriament a Europa, perquè Europa també aquí, el paper d'Europa és per analitzar.
3: Exacte, és que això és una frontera europea. Aleshores, a les xarxes socials també hi ha molt de debat, no? Hi ha moltíssim debat. I jo se m'ha posat la pell de gallina amb la història, sense nom i cognoms, perquè encara no el sabem, d'aquesta noia, no? Clar, és un drama humanitari, i jo estic molt d'acord amb el que deia abans el company, no?, de que són persones, són subjectes de dret, i quan ens creiem el dret internacional i ens creiem els drets humans, ens els hem de creure tots els dies. I això neix bàsicament d'Europa, i aquestes figures que avui dia estan a les xarxes socials i que Pedro Sánchez diu que vol combatre, però que jo tinc la sensació que les alimenta, són els que estan deshumanitzant constantment. Jo vull, no sé, i apel·len a les arrels cristianes, doncs no té molt poc de cristià. Coses com, per exemple, hi ha una senyora que està molt de moda últimament a Catalunya que deia, és més fàcil llançar sal a la paella d'uns catalans que combatre a quins ha omplert el país de violadors, traficants o assassins. O sigui, aquesta senyora ha convertit tota aquesta gent que ha vingut cap aquí en violadors, assassins i traficants. I aquesta és l'animalada que tenim. I jo el que dic és, l'absència de poder o el col·lapse que està el que està arribant l'estat espanyol en molts dels seus casos, els catalans som tenim un màster en aquest col·lapse de l'estat, la responsabilitat no la té qui viu en la misèria. La té l'administració. I si hem d'utilitzar la paraula enemic, que no m'agrada, però si hem d'utilitzar la paraula enemic, no és qui pensa en un déu diferent, no és qui ve a buscar una vida millor, sinó que aquest enemic, entre cometes, constantment és l'Estat. I és a qui hauríem d'anar demanar explicacions de per què està absent i per què ens està enfrontant els uns contra els altres.
1: Toni.
4: Jo li diria a aquesta senyora que dius que parla de violadors i assassins, que no sé si ho fa per desconeixement o per mala fe, i considero que més és més mala fe que una altra cosa. Perquè jo, per contactes personals, tinc molta relació amb gent de Nador, i em deien una cosa que em va esgarrifar en el seu moment. Diu, com és possible que la gent, les famílies, deixin marxar els seus fills? Que sàpiguen que passen nedant la frontera i que poden morir. I em van dir, és que és una boca menys a l'hora de dinar. Aquesta és la situació. Aquesta és la situació que tenim aquí al voltant. Després jo segueixo entenent que el president defensi que el Marroc no té res a veure en tota aquesta història. Home, alguns tindria que explicar que com hi ha eleccions al Marroc també a l'any vinent, i com són molt democràtiques, com tots sabem en el regne alauí, pues ahí les diferents grups de poder que estan al voltant del rei pues estan fent la seva guitza. Llavors, si ara parlem de que Rússia, Israel i una internacional ultradretana reaccionària és

0: estava al capdavant, felicito al CNI, eh? Felicito al CNI que no se n'adoni, o sigui, de serveis d'intel·ligència té de tot menys d'intel·ligència, perquè, clar, home, alguna cosa tindrien que haver detectat.
1: És una intel·ligència selectiva.
0: Home, tan selectiva que el 2017 no van trobar cap urna i van dir que no es podia fer. O sigui, això el president Rajoy ho va dir, no es podrà fer el referèndum perquè no hi ha urnes. Un crac, eh? O sigui, com a futuròleg no ho tenia bé. I després, una de les coses que més m'ha sorprès de l'entrevista del president Sánchez, ara tenim 5.000 persones. Fa dos dies teníem 3.000. Dades del propi govern.
2: Sí, sí.
0: Llavors dius, ostres, aquesta és la primera. O sigui, no pots donar cada dia una xifra. I després, a veure, em dóna una mica de vergonya el que està fent el PP i Vox. Perquè algú de vosaltres ha pogut escoltar alguna comunitat governada per PP i Vox que digui que es faran, que ajudaran a recollir els menors? No, veritat? Mm-hmm. Pues,
3: aquesta ni ho diuen ni ho fan, eh?
0: Vull dir que faran, les estadístiques... Ni voldran fer-ho.
4: No sé, Ricard, has fet una pregunta retòrica sobre el paper d'Europa, però és que el paper d'Europa, a veure, o sigui, Europa ha decidit que la seva frontera sud la vigili una dictadura. O sigui, des de 2021, Europa ha donat 500 milions d'euros al Marroc perquè gestioni aquesta frontera. No siguem hipòcrites, és a dir, von der Leyen ha designat el Marroc com el principal aliat de la Unió Europea per la gestió fronterera. I és per això que el senyor Pedro Sánchez no està culpant el Marroc, perquè no té valor de dir qui és el responsable d'aquest atac híbrid. I això és completament compatible amb tenir una posició humanitària i de respecte als drets humans amb les persones que estan allà. Però això és així i punt. Dir que ha sigut Israel i no ha sigut el Marroc és absurd. El principal aliat d'Israel a Àfrica és el Marroc, des dels acords d'Abraham. Per això, perquè Israel i els Estats Units reconeixen la sobirania del Marroc, la marroquinitat del Sàhara Occidental, el Marroc és completament amic i aliat dels Estats Units i Israel. Per tant, si hi ha alguna coalició d'extrema dreta que està darrere d'aquesta operació, que evidentment està teledirigida i les xarxes no les teledirigeix un ent abstracte, sinó que hi ha empreses que estan alineades amb serveis secrets, etcètera, etcètera, s'ha d'assenyalar el Marroc i no fer-ho. El que demostra senzillament és que el PSOE està en una posició d'ultradebilitat. Ens agradarà més o ens agradarà menys, però està en una posició d'ultradebilitat davant d'una internacional reaccionària que també té un pes molt important a Europa. Recordem que van sortir 22 països donant l'esquena en el moment més clau d'aquesta crisi i que estan molt alineats precisament amb aquesta internacional reaccionària. Per tant, no parlem d'Europa com una mena de garant abstracte dels drets humans. Europa està darrere de la responsabilitat del que ha passat en aquesta crisi humanitària i migratòria.
2: Mentre Sánchez exculpava el Marroc, precisament la ministra de Salut, Mònica García de Sumat, a Telecinco, deia que el Marroc sí que té una responsabilitat del que ha passat. Per tant, veiem com també el govern va fent aigües. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
2: Ara de seguida parlarem del curs polític que arrenca a Catalunya, que tenim molts reptes per endavant, però abans, com dèiem, hem vist versions contradictòries de diferents ministres amb la crisi que està passant a Ceuta, una crisi humanitària que s'allarga i un govern espanyol que no ha donat precisament una imatge de coordinació. Quina posició té Esquerra Republicana amb el que està passant? Creu vostè que algú hauria d'assumir responsabilitats?
5: Intento ser molt sintètic. Primer, hi ha una qüestió humanitària que és urgentíssima, que és que la gent no pot morir al mar o a les platges i la gent no pot estar abandonada. I aquesta és una qüestió que no hem d'oblidar. I cada vegada que no parlem d'això, jo crec que fem un mal servei a la dignitat humana. Segon, els governs han de vigilar les seves fronteres. Pues sí, pues els governs tenen l'obligació de vigilar les seves fronteres i no pot ser que dimiteixin d'aquesta obligació. No pot ser que un govern, el govern espanyol en aquest cas, tingui milers de persones en una platja i que no faci res per resoldre. Ho ha de resoldre. Pues ha de ser ràpid i ha de ser eficaç. I ha passat un mes i no ho han resolt. I de la mateixa manera que els hi van entrar desenes de milers de persones i no hauria d'haver passat, pues hi ha milers de persones a la platja i no hi haurien de ser. Dit això, em sembla que la responsabilitat del govern espanyol és clara i l'ha d'assumir, i que la majoria de partits polítics tenen una actitud profundament irresponsable. Ja està.
2: I en el cas de Catalunya...
5: Que seria sintètic, sí, si no, voleu...
2: Ja m'agrada. Aquest Junqueras m'agrada. I Catalunya creu que ha d'assumir part dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta?
5: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i tot arreu on pugui. És evident que Catalunya ja ha ajudat molt i ajuda molt i ho ha fet moltes vegades. I davant d'un drama humanitari, davant d'una urgència, davant de... Més igual, per exemplificar-ho, davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. ajudar. Ara, al mateix temps, també és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, diguem-ne. És a dir, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament, perquè el dia que siguem 784 milions de persones, oi que ens posarem d'acord en què no pot ser? Per tant, és evident que hi ha un límit. Ara, escolta, però quin és, allò que puguem ajudar, ajudem.
2: Aquest límit quin és?
5: Doncs que el primer límit és que el govern espanyol assumeixi les seves obligacions i que, per tant, vigili la frontera. I hi ha una reflexió de fons que fa molt de temps que ningú fa, però que crec que és important. Ceuta i Melilla són una anomalia. Són una anomalia, deixem-ho aquí, però són una anomalia des de tots els punts de vista. Són una anomalia geogràfica, històrica, etc etc. Quants països europeus tenen places, tenen ciutats en un altre continent? Pues no molts. I a l'Àfrica en particular? Pues cap, només l'estat espanyol. L'estat espanyol ho justifica amb uns arguments històrics molt discutibles. Un dia, si voleu, ens hi dediquem una estona. Però és una anomalia. I una altra reflexió. Ceuta i Melilla no només són una anomalia des de tots els punts de vista, sinó que han sigut un mal de cap etern per l'estat espanyol. Etern. Es van passar 67 anys seguits de guerra per intentar controlar els voltants de Melilla. Van morir desenes de milers de persones. Amb una tarda, en el desastre anual, 13.000 soldats morts. Bé, doncs ja està. L'estat espanyol ha pagat un preu tan alt de corrupció de l'exèrcit. Els colpistes del 36 eren gent que s'havien fet rics amb la corrupció a Ceuta i a Melilla, que s'havien fet rics venent la farina que havia d'anar als soldats espanyols, venent-la als enemics. Els enemics disparaven amb fusells que els hi venien els generals de l'exèrcit espanyol.
2: Vol dir que hauria de tornar al Marroc?
5: Escolti, és una anomalia, i l'estat espanyol en té moltes anomalies. Per exemple, l'estat espanyol és l'estat del món del qual s'han independitzat més països. De qui més països s'ha independitzat en el món és de l'estat espanyol. Bueno, nosaltres encara no ho hem aconseguit. Ara, fe de Déu que posarem tota la capacitat que hi tinguem. Perquè també és evident que, escolta, en els propers 80 anys d'història, en els propers 70 anys d'història, pues, si segueix el que ha passat fins ara, pues, la meitat els governarà alguna cosa semblant al PP i Vox actual, o a l'Aznar. Doncs és evident que estarem molt millor sent un país independent. Segur, segur. Perquè sí, a més, en els anys que no governarà alguna cosa semblant al PP i Vox, governa alguna cosa semblant al PSOE, que, bueno, sí, és veritat, tenen diferències, és veritat, però tampoc no se n'acaben de sortir amb gairebé res. I poso un exemple. No se'n surten en temes d'habitatge, no se'n surten en temes de mobilitat, de transport, de rodalies, no se'n surten en termes de serveis públics, no se'n surten en termes d'educació. Per tant, escolta, nosaltres ajudarem sempre que puguem i aprofitarem el temps tant com puguem, però és evident que els governs espanyols no se'n surten.
2: Deixi'm que em quedi amb aquest concepte de la capacitat del país. De fet, vostè aquest estiu va dir que Catalunya no està preparada per tenir molts més habitants. Expliqui'm què és el que vol dir exactament. És a dir, que Catalunya ha de limitar l'arribada de persones o que s'ha de preparar millor per absorbir aquesta població?
5: Una evidència. A Catalunya, ni el mercat de l'habitatge, ni els pisos, ni els lloguers, ni les hipoteques, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població. Perquè és que tothom n'és conscient que no hi ha mercat de l'habitatge suficient, que no hi ha trens suficients, que els serveis públics en termes de salut, en termes educatius, estan estressats. Bueno, doncs el país necessita arreglar moltes coses. Algunes són més o menys arreglables a base de posar-hi recursos, encara que els recursos no ho arreglen tot, però algunes sí, temes educatius, temes sanitaris, etc etc. D'altres és més difícil. Hi ha el topall de la disponibilitat d'aigua. L'hem tastat ara fa poc, amb una sequera duríssima, etc etc, amb un canvi climàtic duríssim. Bueno, doncs no hi ha cap país del món, i menys de les dimensions de Catalunya, que pugui fer-ho tot, entre altres coses, perquè està molt limitat perquè molts dels seus recursos no estan a disposició del nostre país.
2: Però podem ser un país obert a la immigració i al mateix temps reconèixer que no tenim prou habitatge, prou altres escoles...
5: No, podem ser un país del tot obert, i volem ser un país obert, del tot obert. Volem ser un país que coneix el món que atreu talent, que acull persones, que tenen ganes de treballar, que tenen ganes de col·laborar, que tenen ganes de pagar els seus impostos justament per ajudar a finançar els nostres serveis de salut i els nostres serveis educatius. Sí, clar, a la gent honesta, la gent honrada, la gent que treballa, la gent que vol col·laborar, és evident que podem ser un país i hem de ser un país obert. És més, volem ser un país obert. Els països oberts són els països que han prosperat al llarg de la història. I de fet, l'extrema dreta en general, les franquícies del Donald Trump, haurien de reconèixer que el Donald Trump el que està fent és arruïnar el seu propi país. I, per tant, la recepta Trump ja la veiem. La veiem en els Estats Units, la veiem en com creixen els preus dels Estats Units, la inflació, com la gent viu cada dia pitjor. Bueno, doncs aquesta recepta a Catalunya no la volem. I, per tant, nosaltres volem ser una alternativa clara, valenta i decidida a l'extrema dreta.
2: Si hi ha una persona, per exemple, que ens estigui escoltant que vol votar Aliança Catalana, perquè està preocupada per la immigració,
5: doncs
2: per la seguretat...
5: Doncs estarà votant a favor dels aranzels que però... el Trump posa a la indústria catalana i als pagesos catalans.
2: Però més enllà del que voti, ella veu segurament que els partits tradicionals no l'escolten prou. Què li diu Oriol Junqueras a aquesta persona perquè no voti aquest tipus de formació i faci confiança a Esquerra Republicana?
5: Doncs primer això, que votar a Aliança Catalana o votar a Vox és votar les polítiques que fa Trump als Estats Units. És votar a favor de que et posin aranzels contra la indústria catalana, contra els treballadors catalans, contra els pagesos catalans, i, per tant, que no ho hauria de fer ningú. Segon, que el repte que tenim és un repte fonamentalment de serveis públics. Per això nosaltres hem fet un esforç per posar 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament, 250 en l'àmbit de la salut. Per això estem intentant condonar, fer desaparèixer 17.000 milions de deute fla, perquè Catalunya estarà millor amb 17.000 milions menys de deute que amb 17.000 milions més de deute. Per això estem negociant un model de finançament que, per cert, aquesta setmana el govern espanyol hauria d'aprovar d'una vegada ja definitivament en el Consejo de Política Fiscal i Financiera, perquè aquest país necessita recursos, els hospitals necessiten recursos, la gent que, les famílies que tenen persones grans o no grans que necessiten atenció sanitària saben que aquest país necessita recursos, les famílies que tenen fills, nens i joves i de tota manera saben que el sistema educatiu necessita recursos. Bueno, doncs, escolti, nosaltres fem tot el possible, tot el que està al nostre abast, posem aquests recursos. Ara, el govern ha de governar, el govern ha de prendre decisions, el govern ha d'aplicar aquests recursos, perquè quan no tenia pressupostos deia que no podia fer res perquè no tenia pressupostos. Ara té pressupostos, doncs que faci. Nosaltres els ajudarem, sempre. Ajudem a tothom. Hi ha gent que ens diu que som uns ingenus perquè volem ajudar, però des del nostre punt de vista, ajudar el nostre país mai és un acte d'ingenuïtat, ajudar el nostre país és un acte de compromís i és un acte d'amor cap al nostre país.
2: De fet, vostè va agafar les regnes d'un partit que havia perdut força electoral, que havia viscut una crisi també interna, que competeix també en l'espai independentista, que ara mateix està molt fragmentat, però les enquestes és cert que diuen que vostè milloraria aquesta situació. Què diria que ha canviat en l'esquerra d'abans i la d'ara? És a dir, és per aquesta utilitat que vostè posa sobre la taula?
5: Tot el meu respecte als qui han sigut abans, al mig...
2: Vostè també hi era abans.
5: Durant una mica, tot del tot... Escolti, fem el millor que sabem.
2: Què ha canviat? És a dir, per què diria vostè que les enquestes milloren la situació Esquerra Republicana?
5: Potser han canviat les circumstàncies i potser ha canviat que governar desgasta i potser ha canviat que ara intentem ser molt explícits, potser abans també ho érem, però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
2: Ser útil.
5: Ser útils.
2: Sí, abans eren inútils.
5: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també. I volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor. Perquè la gent d'aquest país ha de tenir la convicció, ha de tenir l'esperança, ha de tenir la certesa de que hi ha algú que fa tot el possible perquè aquest país tingui més recursos, tingui més eines, tingui més drets. Bueno, doncs, escolti, nosaltres ho intentem amb tota la nostra capacitat. Després, el nivell d'èxit no només depèn de nosaltres. Hi ha coses que depèn d'altres, que es voti o no es voti el model de finançament, bueno, doncs dependrà de molts partits polítics. Nosaltres què podem fer? Posar-lo sobre la taula, negociar-lo, allò que ningú s'atreveix a negociar, allò que fa 14 anys que està caducat, allò que ningú s'ha atrevit a resoldre, bueno, doncs ho assumeix Esquerra Republicana. Ara, escolti, nosaltres som responsables d'intentar-ho, som responsables d'intentar posar sobre la taula el millor acord possible. No som responsables de que altres partits polítics decideixin rebentar-ho. Bueno, doncs, escolti, si decideixen rebentar-ho, esperem que la gent d'aquest país li puguem explicar prou bé com perquè ho entenguin i la propera vegada ens facin més confiança, perquè sí, estem convençuts modestament, però amb tota la convicció de que el que nosaltres proposem és molt millor.
2: Vostè parla molt, de fet, de centralitat, no? Que m'agradaria que reflexionés sobre què vol dir ser un partit central avui en dia. Ara ho veiem amb Ceuta, però també ho veiem aquí amb diferents discursos cada vegada més polaritzats, no? És a dir, un moment en què veiem com la política aposta directament, en alguns casos, per la polarització, vostès diuen, no, la solució és ser més competents i intentar canviar les coses.
5: Sí.
2: És a dir, en un moment en què funciona una altra cosa, vostès aposten per la centralitat.
5: Deixi-m'ho explicar d'una altra manera, que potser al Pau Llong li farà gràcia, perquè de tant en tant veig que opina encertadament sobre aquest tipus de qüestions. Resulta que el 1% més ric dels Estats Units acumula, per primera vegada a la història, més patrimoni que tota la classe mitjana dels Estats Units. És bestial. Estem pulveritzant les classes mitjanes a tot el món occidental. Als Estats Units, on més. Però aquí, déu-n'hi-do, el nivell de patiment de la gent, sobretot, que han de pagar un lloguer, que han de pagar una hipoteca, etcètera, etcètera. Avui l'Euribor està pujant. Sí? Doncs això afecta a les famílies d'aquest país. I allò que t'has de gastar en lloguer o t'has de gastar en una hipoteca que va creixent, doncs són diners que no tens a disposició per al carro de la compra. I tothom és conscient que la inflació creix molt més del que diuen les dades oficials, entre altres coses perquè les dades oficials, per exemple, no contemplen les despeses d'habitatge. I això és una bogeria, no contemplar les despeses d'habitatge en una societat en la qual les despeses d'habitatge representen el 30, el 35, el 40% de la renda de les famílies. Bueno, doncs, escolti, les classes mitjanes i les classes treballadores d'aquest país han de saber que farem tot el que estigui al nostre abast per ajudar-les. I això suposo que deu ser el de la centralitat, perquè estan en el centre del país, almenys en el centre de les nostres preocupacions.
2: Ara que parlava vostè d'habitatge, en 12 anys el preu de l'habitatge s'ha duplicat. És a dir, portem 48 trimestres consecutius de pujades. Per què diria vostè que les esquerres en general no han estat capaces de revertir aquesta crisi?
5: Doncs per moltes raons. Una, perquè l'augment de la demanda és molt ràpid. La incorporació de gent és molt ràpida. Aquesta és una qüestió. Dos, perquè s'ha abandonat des de fa moltíssim temps una qüestió tan rellevant com la rehabilitació. I aquest país necessita rehabilitació de forma massiva. Rehabilitació dels centres històrics de moltes capitals de comarca, de molts pobles petits i de molts barris metropolitans. I per això hem impulsat a través dels pressupostos el Pla Regenera, un pla justament per impulsar la rehabilitació. La rehabilitació té l'avantatge de que genera oferta d'habitatge de manera distribuïda sobre el país, de manera capilar, i això és molt important. Necessitem distribuir població sobre el país, necessitem que l'oferta d'habitatge creixi tot arreu, però també és molt important des del punt de vista de la capilaritat dels sectors productius. És a dir, la rehabilitació ajuda en el fuster, en el ferrer, en el paleta del poble, ajuda en l'enguixador, el que posa les rajoles, ajuda, i per tant distribuir riquesa, millorar els sous de la gent d'aquest país, millorar la situació dels autònoms, millorar la capacitat adquisitiva, doncs és imprescindible. Per tant, des del nostre punt de vista, lliga el mercat de l'habitatge amb el transport públic i lliga amb la generació i la distribució de riquesa. Bueno, doncs hem d'afrontar aquest tipus de qüestions. I l'altre, doncs, escolti, doncs sí, s'ha de construir obra nova. Cert, i és evident que hi estem a favor. Ara, també és important tenir present que hi ha barris al nostre país i districtes a la ciutat de Barcelona que tenen densitats de població més altes que Calcuta, i això ja m'ho heu sentit dir, ningú ho ha desmentit mai, i per tant pressuposo que deu continuar sent veritat. I que les densitats de població en alguns barris d'aquest país són més altes que Calcuta des dels anys 80 o des de finals dels anys 70, per tant fa molt de temps. Construir obra nova en aquest tipus de barris és complicat. És a dir, posar més habitatge allà on les densitats de població són molt altes és complicat. Per tant, obra nova, sí. Ara, sobretot, rehabilitació.
2: que és una de les coses que van pactar també amb els pressupostos. Per cert, ahir en una entrevista al periòdico, Salvador Illa, el president de la Generalitat, deia que està obert a negociar els comptes del 2017. Esquerra volia... El tenia davant i se m'ha creuat els cables. Del 2027. Esquerra vol que es presentin nous pressupostos pel 27?
5: Jo crec que la prioritat en aquests moments és que el govern governi i que apliqui els pressupostos que té sobre la taula. Aquesta és la prioritat. I que la prioritat és que es compleixin els acords. I ja, escolti, hi ha acords molt importants al voltant del model de finançament, al voltant de la desaparició, de l'eliminació del deute a FLA, al voltant de les inversions ferroviàries que hem aconseguit que s'apliquin ja, que s'hagin invertit ja, 3.000 milions d'euros, que són els que estan servint per coses tan importants com els soterraments de Montcada, de Sant Feliu de Llobregat, les obres que s'estan fent a la R3 en el Vallès Oriental, les obres que s'han fet a la R4 Nord entre Terrassa i Manresa, les obres de la R4 Sud entre Martorell i Vilafranca, les obres de la R2 Sud en els túnels del Garraf. Tot això ja s'ha anat invertint. Però aquestes inversions que hem aconseguit entre tots, i nosaltres hi hem contribuït, clar, a arrencar-les, perquè les hem pactat nosaltres, s'han de complementar i han d'arribar fins als 8.000 milions. Bueno, doncs, escolti, el govern que es dediqui a això i que el govern, doncs, ja no vull posar el dit a la ferida perquè no serveix de res i més aviat genera mal ambient, però el govern el que ha de procurar és que no li passi mai més el que ha passat amb l'informe PISA, jo què sé, doncs això. I el govern el que ha de procurar és que la comunitat educativa en el seu conjunt, doncs, sàpiga que l'ensenyament és una prioritat i que l'ensenyament es diu ensenyament perquè consisteix en ensenyar i que és molt important el dret dels nostres infants i dels nostres joves de ser ensenyats i d'aprendre, i és molt important el dret dels mestres d'ensenyar. Bueno, doncs això és molt important, i d'ensenyar en bones condicions, i és evident que molt sovint doncs no es donen les condicions per qüestions climàtiques, perquè cada vegada doncs fa més calor, etcètera. Bueno, doncs s'ha de resoldre, però la prioritat han de ser els nostres fills i els nostres nets. Aquesta ha de ser la prioritat, i que els mestres puguin fer allò pel qual s'han preparat, que és ensenyar. Doncs, escolti, que el govern es dediqui a això, després ja parlarem de tot el que haguem de parlar. Ja he dit que estem disposats sempre a ajudar amb tot, però, hòstia, també està bé que els governs governin i que passin coses, perquè és que si
2: clar,
5: no...
2: Però aleshores, és a dir, vostès quina posició exacta tenen? Perquè, clar, han criticat...
5: Això ajuda molt.
2: Sí, això està clar. Però critiquen incompliments, Rodalies, en parlar d'educació, d'emergències, però també continuen facilitant la seva estabilitat. És a dir, no sé quina responsabilitat assumeix Esquerra Republicana en el funcionament d'aquest govern.
5: És que una reflexió, és a dir, que el govern espanyol sigui més inestable, per posar un exemple, no crec que ajudi amb res a ningú, diguem-ne, potser a Vox i al PP. Però el nostre objectiu no és inestabilitzar ningú. El nostre objectiu no és posar el dit a l'ull al del costat. El nostre objectiu no és destripar i rajar a tort i a dret, ni fer tuits ni titulars agressius. No és aquest el nostre objectiu. El nostre objectiu és ajudar a Catalunya i ajudar a les famílies d'aquest país i ajudar a les classes treballadores i a les classes mitjanes i fer tot el possible per donar-los més eines, més recursos, més competències i més drets. Bueno, doncs això és el que intentem.
2: Esquerra és oposició al govern d'Illa o és soci de govern d'Illa?
5: Esquerra és el soci del govern de Catalunya. Esquerra és el millor soci que pot tenir Catalunya, perquè és que som els únics que ho estem intentant del dret, del revés, cada dia amb una vall, de totes les maneres possibles. Doncs això és el que és important. Si això vol dir que en algun cas podem arribar a un bon acord, doncs arribarem a un bon acord. I si hem de recordar que hi ha coses que no funcionen i que haurien de funcionar i que hem posat els recursos perquè funcionin, doncs és evident que ho hem de dir, no? Doncs, escolti, el govern té recursos... Pues que els apliqui, que els apliqui. Té recursos pel Pla Regenera de Rehabilitació d'Habitatges. Molts recursos. Doncs vinga, som-hi. El Pla de Pobles, importantíssim, perquè posa molts diners en els pobles més petits d'aquest país. Bueno, pues que funcioni. Estem posant recursos a tot arreu. Doncs el govern ha de procurar que aquests recursos arribin, perquè aquests recursos nosaltres no els volem que estiguin sobre un paper només. Bueno, han d'estar sobre un paper, d'acord. Han d'estar en uns pressupostos, d'acord. S'han d'aprovar els pressupostos, d'acord. Però sobretot, el que volem és que aquests recursos arribin a les famílies, als pobles, a les empreses, als autònoms, que la gent disposi de més capacitat adquisitiva, perquè la gent d'aquest país i de tot arreu, de tot arreu del món, de tot arreu del món, pateix, i escolti, nosaltres no volem que la gent pateixi, i volem que sàpiguen que fem tot el possible perquè no pateixin.
2: Com en el cas d'educació, per exemple, no? Una de les patates calentes d'aquest inici de curs és la vaga dels docents. Vostè creu que el govern hauria de tornar a negociar amb els sindicats i amb l'Assemblea Educativa per evitar aquest nou enfrontament?
5: La nostra posició, jo crec que s'entén bé, és l'ensenyament necessita estabilitzar-se, necessita un model estable, de llarga durada, és a dir, el sistema educatiu ha de tenir garantits uns recursos durant un període llarg de temps. I els partits polítics el que haurien de fer és comprometre's a dotar en el món educatiu d'aquests recursos, a través de pressupostos o a través d'ampliacions de crèdit en el cas de que no hi hagi pressupostos. És a dir, és legítim que hi hagi partits polítics que no vulguin aprovar pressupostos? Sí, és legítim. Això ha de comportar que el sistema educatiu no tingui els recursos que li són imprescindibles? No, això no pot ser. Per tant, què hem de fer? Dir, escolti, doncs miri, en els propers 12 anys, els recursos que destinarem a l'educació són aquests. Ens comprometem tots a que arribin cada any, perquè hi ha pressupostos o perquè hi ha decrets d'ampliació de crèdit. El sistema ha de saber de quants recursos disposa en termes d'infraestructures, de construcció d'edificis nous, de rehabilitació d'edificis, en termes d'adaptació energètica, climàtica, etcètera, etcètera. Han d'haver-hi uns recursos. Hi ha d'haver-hi un sector que no depengui de la bralla quotidiana entre aquest i aquell altre. I, per tant, escolti, si poguéssim posar-nos d'acord en fer confiança a qui correspongui, a qui sigui, després d'haver escoltat a tota la comunitat educativa, bueno, pues estaria bé.
2: I no proposo un grup d'experts, no?, que liderés durant 12 anys el Departament d'Educació.
5: D'experts també podria ser, és a dir, jo què sé, hi ha segur que hi ha alguna persona que milita en un partit polític que és molt experta, i deu haver-hi algun expert molt expert que no ha militat mai en cap partit polític. Bueno, pues no ho sé, som capaços de posar-nos d'acord.
2: I n'ha parlat amb el govern, d'això?
5: Intento parlar...
2: I ha avançat aquesta proposta?
5: Sí, intento parlar de tot amb tothom, també d'aquesta proposta amb el govern. Jo els dic que crec que és una proposta que està bé, que és útil, que a més no té una... No la faig com un exercici de tàctic, d'urgència, de la setmana que ve, sinó que els dic, escolta, podria ser... tenim temps, posem-nos... És a dir, el sistema no té temps, però per posar-nos d'acord, doncs tenim un cert temps. Escolta, potser aquest acord s'ha d'implementar a partir de la propera legislatura, en la qual esperem que Esquerra Republicana hagi guanyat totes les eleccions del món i que la màxima responsabilitat sigui nostra amb tot.
2: Bueno, pues, bueno, però en el cas d'educació, ja els recordo que des del 2018 fins al 24 van estar vostès,
5: Vull dir que... Això també és veritat. Sí. No sempre ho fem tot bé, és veritat. Ara, això no vol dir que no intentem fer-ho bé. Bueno, pues sí, intentem fer-ho bé. No sempre ens surt del tot bé. És veritat, a vegades perquè és molt difícil i a vegades perquè no l'acabem d'encertar, d'acord. Però la nostra aspiració legítima és intentar assumir responsabilitats, clar. Llavors, justament el fet de que potser sí que assumirem responsabilitats, potser posa més en valor el fet de dir, escolta, estem disposats a intentar arribar a un gran acord i que el món educatiu no sigui un camp de batalla de consellers i conselleres, de lleis educatives, de que tothom se li acut que farà una llei nova. Però el sistema no necessita més lleis noves. Segurament prou. El que necessita el sistema és poder treballar amb una certa calma i amb una certa pau i amb un cert realisme. I entenent que, escolti, que no totes les innovacions són bones pel fet de ser innovadores, que hi ha innovacions que són bones i n'hi ha que són un desgavell. I segurament hi ha coses que s'han fet tota la vida que potser no són les millors, però hi ha coses que s'han fet tota la vida que funcionen molt bé i que per això s'han fet tota la vida, perquè funcionaven molt bé. I per tant, prou d'exageracions i de cops de volant i de cops de timó. No sé, una mica d'estabilitat, ja està. No és un problema de lleis educatives, és un problema de que els docents puguin fer la seva feina en condicions i que l'aula es pugui treballar. Escolti, no, un exemple que a mi m'agrada posar. Fer fora de l'aula les taules, les cadires, les pissarres, no aporta gaire. No aporta gaire. És a dir, que ara, una de les modes és fora taules, fora cadires, fora pissarres... Bueno, doncs no crec que aporti gaire. O sigui, crec que és molt més útil ensenyar bé, ja està, i que hi hagi un clima adequat a l'aula i amb les famílies de fora de l'aula. Pues això és molt més important que dedicar-nos a eliminar pissarres.
2: És Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Un minut i obrim torn d'intervenció a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Love, love, love.
7: La il·lusió, les emocions i molt d'amor són el que compta més per començar bé la tornada a l'escola. Són tantes coses bones que no hi caben a la motxilla. Despertar-los amb una abraçada, hores de pati, jocs i més jocs amb els amics. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Equipa els a El Corte Inglés amb la nova col·lecció de Kids El Corte Inglés per vestir a la canalla. També hi ha dessuadores i pantalons de texà de Pepe Jeans amb un 30% de descompte i dessuadores Gap des de 29,99 euros. Per als moments més actius, tens un 20% de descompte en xandalls Adidas i un 30% en una selecció de Puma i Under Armour. Ara només falta ficar a l'estoig tota la il·lusió per començar el curs. Això us toca a vosaltres, famílies. Consulten les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. I això és tot per avui. Fins demà.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanya la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc. I també el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Preguntes, va, Sara.
9: Sí, senyor Junqueras, bon dia.
5: Bon dia.
9: L'única remodelació, l'únic canvi de conseller que s'ha fet fins ara en el govern de Salvador Illa ha estat a Drets Socials. Diu ara el president que per ara descarta qualsevol altra remodelació, però des d'Esquerra Republicana, tenint en compte que aquest govern governa en minoria, doncs la seva influència és alta i, a més, han reprovat diversos dels seus consellers. Vostè considera que són imprescindibles canvis en aquest govern, a les conselleries d'aquest govern, precisament per tirar endavant amb qüestions que ara comentaven, com l'habitatge o com l'educació? Vostè li ha traslladat això al president Illa?
5: Seria molt sucós que ara jo fes aquí un titular dient han de dimitir aquest i aquell, però no ho vull fer, perquè malgrat que seria molt sucós i generaria molts tuits i molt d'allò, em sembla que la meva feina no és aquesta, sinó que la meva feina és intentar que si han d'haver-hi canvis i siguin sense anar-los reclamant com si fos això un espectacle. Algunes de les nostres opinions ja les hem deixat molt clares, sí? I per tant no em fa res repetir-les. El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bueno, doncs ja està. La nostra posició és clara. Ara, al mateix temps, no volem convertir això en una mena de subhasta de cara a dimiteixi aquest o aquell o el de més enllà. Llavors, deixi'm fer una cosa que normalment no es fa, i que com que no es fa, i crec que està bé fer-la, la vull fer. L'única consellera que ha plegat escolti, deu tenir alguns defectes, segur que sí, o algunes dificultats per mantenir el seu lloc, però al mateix temps també crec que és una persona molt preparada, molt preparada. I he tingut ocasió de no gaire de parlar-hi, no gaire, de fet, em sembla que no hi he parlat mai, però de saber el seu currículum, els seus estudis, la seva trajectòria. Hosti, doncs aquest país necessita gent amb aquest perfil. De veritat, necessita gent amb aquest perfil. No sé si els necessita al capdavant d'una conselleria o no, i no sé si era la millor decisió o no. En tot cas, ella ha preferit plegar. D'acord? Doncs aquest país necessita gent amb aquests perfils.
9: Però vostè, de la mateixa manera que ha dit que el director general de la policia ha de plegar, qui més, segons vostè,
5: caldria un...
9: Però bé, són necessaris els canvis, almenys?
5: Home, segur que hi ha canvis que són necessaris, però insisteixo, si ara jo això ho converteixo en un xou, la probabilitat de que aquests canvis es produeixin disminueix, diguem-ne, no? Vull dir que els presidents dels governs...
9: Per tant, no passarà el del director general de la policia.
5: No ho sé, els presidents dels governs tenen la mania de que quan algú els diu que han de fer alguna cosa per demostrar la seva autoritat, intenten no fer-la. Bueno, doncs escolti, la nostra posició és clara, l'hem expressat en diverses ocasions, hem reprovat a qui havíem de reprovar i continuarem reprovant a qui haguem de reprovar, però al mateix temps no volem convertir això en un espectacle.
2: Aitor.
3: Sí, senyor Junqueras, bon dia. L'Esquerra Republicana de no 2017, sinó de no fa gaire, deia que tindríem govern, perquè volien ser útils, perquè Catalunya tindria un concert econòmic, sortiríem del règim comú, a preguntes de la seva portaveu, Raquel Sans, i l'IRPF de 2026 ja seria recaptat per Catalunya. El fet que el govern dels socialistes no complís amb aquest acord els va portar a quelcom que no estava molt acostumats a Esquerra Republicana en relació als incompliments dels acords, i és que fes efectiu que votarien que no als pressupostos i que donarien una oportunitat perquè aquells acords es complissin. Vostè va arribar a dir, crec que va ser en micròfons d'aquesta casa, que que si no era l'IRPF, doncs havia de ser quelcom millor. Considera vostè que el tren orbital és millor que Catalunya tingui sobirania fiscal?
5: Bueno, hi ha qüestions molt rellevants. És a dir,
3: tenia alguna pregunta més?
5: D'acord, perdó.
3: Si vol respondre, així ho fem en mode de diàleg.
5: Els trens són molt importants. I és molt important el manteniment i que els trens que existeixen funcionin. Molt. També és molt important que es construeixin més trens. Molt. I ja sé que és fàcil fer brometes i... D'acord, ja està, ja ho accepto i ens acceptem les brometes de tothom. Ara, un cop fetes totes les brometes, aquest país necessita trens. Ja està. Fem les brometes que vulguem, però aquest país necessita trens. I un tren com aquest és un tren molt rellevant per moltes raons que hem tingut ocasió d'explicar i que un altre dia, si voleu, podem tornar a explicar. Dos, no només hi ha això, hi ha un consorci d'inversions. Aquest consorci d'inversions ha de servir justament perquè els recursos que es pressuposen en l'Estat, els pressupostos de l'Estat, per la via que sigui, arribin a Catalunya, i com que l'Estat té el mal costum de no executar, doncs que els diners vagin al govern de Catalunya perquè el govern de Catalunya tingui l'oportunitat d'executar. Doncs aquest és un acord molt important. Molt important. Molt important. És evident que, escolti, jo malauradament no puc garantir que els recursos arribin demà. No. Ara, si depengués de mi, haurien arribat fa molt de temps. I els tindríem tots. Però no tinc majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, ni no la tinc. Per tant, haig de fer tot el que pugui, però no ho puc tot. Ja m'agradaria.
3: Però la pregunta era si el tren orbital és més important que la sobirania fiscal que van prometre.
5: Però jo estic dient, no només hi ha una qüestió de trens, també hi ha una qüestió del Consorci d'Inversions, també hi ha una qüestió del Consorci de la Zona Franca, que són 10 milions de metres quadrats de sòl industrial, on hi treballen una borrada de centenars de milers de persones, que representa el 3,8% del PIB de Catalunya. Bueno, doncs sí, és important. El 3,8% del PIB de Catalunya és molt important.
3: Vale, a veure si em pot respondre aquesta, l'última.
5: Per tant, tot això sí que és molt important i sí que explica bona part dels cors als quals hem arribat, sí.
3: A veure si em pot respondre l'última. Vostè ha dit en l'entrevista que li feia al Ricard, volem que la gent pugui tenir més poder adquisitiu. Sí. No creu que s'ha perdut una oportunitat en la negociació dels pressupostos a deflactar l'IRPF perquè les classes mitjanes, per exemple, no notin aquest impost tan injust que és el de la inflació? Crec que la setmana passada sabíem que ja estem en el 4,3%. No creu que vostès han fallat a la classe mitjana no deflactant l'IRPF?
5: No. Estic segur que no hem fallat a ningú. Entre altres coses perquè deflactar pot estar bé. Pot estar bé. I té virtuts. Segur que té virtuts. Al mateix temps, també és veritat que deflactar, sobretot, afavoreix en els més rics. Sobretot en aquests. I, bueno, nosaltres estem a favor de tothom. Sí, també dels més rics, també. Però sobretot estem a favor de les classes treballadores i mitjanes d'aquest país. I la no deflactació hauria de servir, entre altres coses, perquè hi hagi més recursos públics que es puguin destinar en l'àmbit de la salut, de l'ensenyament, etcètera, etcètera. I aquesta és una manera de retornar recursos a les classes treballadores i a les classes mitjanes del nostre país. Per tant, aquest és un repte que tenim al davant i per això insistim tant. No és que si tu deflactes aquests diners te'ls trobes a la teva butxaca i, en canvi, la quantitat de recursos disponibles pels serveis públics continua intacta. No és veritat, hi ha un cert equilibri. No vol dir que hi estiguem en contra sempre i no vol dir que hi estiguem en contra per tothom. No, estem disposats a parlar-ne i a treballar, però al mateix temps també voldríem que tothom entengués que aquests recursos són recursos que han de servir pels serveis públics. Bueno, doncs en aquesta batalla estem. Tant de bo ens hi acompanyés tothom, tant de bo tothom ens ajudés a que aquests recursos arribessin de veritat en els hospitals, en els centres d'assistència primària, primària, a les universitats o a les infraestructures. Bueno, doncs això és el que volem. I el que volem és que hi hagi unes encomanes de gestió que permetin que el govern de Catalunya assumeixi el manteniment i l'ampliació d'infraestructures capdals pel nostre país, com l'AP7 o com l'AP2 o com el sistema ferroviari, on el govern espanyol no fa la feina que ha de fer. Bueno, doncs nosaltres volem que hi hagi una encomana de gestió. La titularitat és de l'Estat, per llei, per no sé quantes coses més, d'acord? Tant de bo la titularitat fos nostra, però no ho és. Vale, d'acord, doncs una encomana de gestió. Volem els recursos per poder fer el manteniment des de Catalunya. Bueno, doncs aquests recursos surten justament de que la gent pagui impostos. Per tant, deflactar pot estar bé? Pot estar bé. Pot estar bé. No volem que només serveixi, o que sobretot serveixi, per uns pocs i perjudiqui a una immensa majoria.
2: Breument, Pau.
4: Difícil, breument. A veure, deflactar es pot deflactar de moltes maneres. Jo no volia preguntar sobre això, però es pot deflactar de moltes maneres.
5: Sí, però això estem disposats a parlar-ne.
4: Va, d'acord. Vull dir que la deflactació en si, si no es fa en cap sentit, el que sí és una pujada d'impostos encoberta a tota la població que no passa pel Parlament. I això des d'un punt de vista republicà i democràtic és una mica estrany. Per tant, s'haurien de poder posar d'acord de com pot ser que les classes populars i mitjanes d'aquest país no estiguin pagant una factura que d'alguna manera, amb una deflactació, si es vol, parcial, no de tots els trams, pugui fer que la gent no estigui pagant més impostos quan, a més, té la percepció que els serveis públics van com van. Però vaja, jo no volia preguntar sobre això, em costa molt no posar-me en qüestions econòmiques. Dos preguntes.
5: Un dia fem una sessió específica.
4: Fantàstic.
5: Sobre el tema.
4: La qüestió educativa. Una menció molt ràpida. Qui va apostar per una innovació des del meu punt de vista desnortada, i ja no estem aquí per posar-nos el dit a la llaga, senyor Junqueras, però crec que és obligat dir-ho. És a dir, per eliminar les pissarres, per posar moltes pantalles i per treure moltes taules, va ser el senyor Cambray. Per tant, una idea molt revolucionària, si vostès volen fer una taula d'experts, Oriol, seguin els professors. O sigui, prou de posar persones expertes que no han trepitjat una aula en la seva vida, perquè els professors tenen molt bones idees, d'aquestes que jo i vostè potser compartim, que és que hi ha qüestions innovadores que tenen molt sentit, però qüestions dels conservadors que també... És a dir, prou de posar només persones expertes, sociòlegs, pedagogs, de fundacions, etcètera, etcètera, i posem professors a la taula d'experts.
5: Gairebé estic d'acord de manera entusiasta.
4: Perfecte, doncs vinga. I segona idea. Vostè deia, i una altra cosa que comparteixo, davant d'aquest auge neomaltusià, no? Perquè això estic molt d'acord amb com ho planteja vostè també, no? De la Catalunya dels 10 milions. Sembla que el problema és sempre aritmètic. Per la gent que ens estigui escoltant, Malthus d'alguna manera el que venia a dir és això, que la pobresa sempre és un problema aritmètic. Com que som més... Sempre hi haurà el mateix i haurem de repartir, per tant, serem tots més pobres. Això és una visió econòmica absolutament absurda, perquè obvia que les persones que arriben també poden aportar i, a més, obvia qui controla els recursos i com es distribueixen. I en aquest sentit, sí, li volia fer una pregunta en termes, altra vegada, molt republicans. La llibertat republicana entesa com a accés a recursos, amb el tema de l'habitatge. Vostè diu, hi ha llocs on la densitat poblacional és la de Calcuta. Per tant, és molt difícil que es pugui... produir més habitatge. Se n'ha de produir més, és a dir, completament d'acord contra aquesta esquerra, podríem dir, desnortada, que està en contra de produir més habitatge, que s'ha de construir més, però hi ha llocs on no es pot construir més. Quines són les polítiques per limitar l'especulació, perquè això té a veure amb l'accés als recursos, té a veure amb com es distribueixen els recursos, que Esquerra Republicana pot afavorir, perquè està clar que no es pot produir més habitatge de forma indefinida. És a dir, perquè al final això sí que és un forat negre. Si tot va a l'especulació, si tot va al turisme, si tot va a la segona residència, si tot va... Llavors, tu pots anar produint habitatge, però això no soluciona la qüestió residencial. Mesures per regular l'especulació que vostè defensaria.
5: Poso un exemple. Hi ha països d'Europa on la quantitat d'habitatges que es poden dedicar a segona residència està limitat per un topall percentual, per exemple, el 10% d'aquell territori. I si algú construeix algun habitatge nou, doncs no pot ser per segona residència perquè la llei ho prohibeix. Ha de ser per primera residència. Això, per exemple, segurament seria útil en llocs com la Vall d'Aran, la Cerdanya, etc etc.
4: Arribarà al 50 o al 60% en alguns pobles.
5: Clar, i on la mitjana d'ocupació de la segona residència és d'11 dies l'any. 11 dies l'any d'ocupació d'una residència. Bueno, doncs això és una bogeria. Uh-huh. Perquè, clar, és que és un insult a la dignitat de les persones, que hi hagin habitatges que estan tancats en 354 dies l'any i que hi hagi gent que neix en aquella comarca, estudia en aquella comarca i treballa en aquella comarca, que resulta que se n'ha d'anar a viure a la comarca del costat i ha de travessar les muntanyes per poder...
4: Doncs com es fa això? Com es fa? Som estan bueno, d'acord amb la diagnosi.
5: No, per exemple, limitant el percentatge de residències que es poden destinar a segona residència. Aquesta és una manera d'implementar-ho. Una altra és la via de la fiscalitat, és a dir, que hi hagi una fiscalitat progressiva pel número d'habitatges. Bueno, doncs, escolti, doncs el primer habitatge que pagui el que paga o fins i tot una mica menys. El segon, una mica més, bueno, doncs ja a partir del que sigui, ens posarem d'acord, del quart, cinquè, del setè o del 84, doncs, clar, si la fiscalitat va augmentant, arriba un moment en què tenir una més és una bogeria i, per tant, deixes d'especular. Bueno, doncs posem-nos d'acord amb com fem això, sí? Per tant, escolti, clar que hi ha maneres d'implementar-ho. La via fiscal és una via útil. Va ser, per exemple, a l'hora de reduir el sucre afegit en les begudes refrescants. Bueno, doncs va servir. I recordo que en les converses que teníem al sector, el sector em deia, però quin és l'objectiu recaptatori? Quan voleu recaptar? Jo els deia, zero. Volem recaptar zero. Llavors em deia, però per què poseu un impost? Doncs per canviar les pautes de consum. No posem un impost per guanyar diners, posem un impost perquè reduïu la quantitat de sucre que poseu per la salut de la gent, etc etc. Bueno, doncs la fiscalitat també serveix per aquest tipus de coses.
2: Brevetat, sisplau, senyor Bolaño.
0: Sí, això és pressió. Això
2: llavors
0: és
2: molt capellaré pressió. I n'hi ha publicitat.
0: No, però dos apreciacions i dues preguntes molt concretes.
2: Vinga.
0: Primera apreciació. Li porto la contrària, senyor Junqueras. D'Espanya s'han independitzat 20 països, de la Gran Bretanya 65. Ahí lo dejo.
5: Va, ara ho discutirem, però d'acord.
0: Algú?
2: No, ara no ho discutirem.
0: Tornaré al que li deia la Sara. Tindrem que estar molt atents, perquè no vol dir qui té que dimitir, llavors intueixo que el senyor Junqueras parlarà amb el president Illa per veure quins són els canvis que es tenen que fer en el govern, crec.
5: Quina mania de buscar titulars escandalosos, eh?
0: Home, aconseguir un titular de vostè és gairebé un impossible, però bueno, nosaltres li posem ganes, eh?
5: És superfàcil si el titular és les coses que preocupen a la gent. I és molt difícil si és posem el dit a l'ull en el del costat, perquè no és la meva feina posar el dit a l'ull al del costat.
0: Dos preguntes molt concretes. Va ser una mala idea, el del no vull pagar? I la segona.
2: Que demà farà anys, sí.
0: Exacte. I la segona?
5: No va ser una mala idea.
0: Home, pues una mica desastre, no?
5: No, el que passa que s'ha de pagar bé. S'ha de pagar
0: o sigui
5: com...
0: Que hem de tornar a posar un peatge.
5: No, escolti, una cosa que es pot fer perfectament i que s'hauria de poder fer és el tema de l'eurovinyeta. És a dir, es paga un cop l'any i el que la fa servir molt sovint acaba pagant molt poquet perquè distribueix aquest pagament sobre moltes vegades que la utilitza i, en canvi, el que passa una vegada perquè és un turista que ve de no sé on o un camió que ve de les Quimbambes, doncs aquest, com que paga el mateix, ho distribueix només sobre un sol viatge. Bueno, doncs l'eurovinyeta és una solució. Després hi ha altres solucions de caràcter fiscal, per exemple, en la línia que apuntàvem ara, que és la fiscalitat verda, que és, escolti, pues, un impost que gravi l'ús o que gravi el consum, que gravi l'ús de la via o que gravi el consum de combustibles. Bueno, pues és una manera d'intentar garantir el manteniment. Ara bé, mentre l'AP7 sigui de titularitat estatal i el seu manteniment depengui del govern espanyol, no va. Doncs no va, ja ho hem comprovat. És a dir, doneu-li totes les voltes que vulgueu. No va, no ho saben fer. S'han passat 50 anys sense construir ni un quilòmetre de ferrocarril convencional a Catalunya. 50 anys. I ja els hi hem donat totes les oportunitats del món. Escolti, doncs que ho deixin estar i ja ho farem nosaltres. No volen que siguem independents, d'acord? No volen que siguem independents. Però que ens deixin treballar, per l'amor de Déu. I que la gent d'aquest país sàpiga que qui treballa pel seu benestar som nosaltres, els indepes, per cert, i per tant que escolti, a llarg termini acabarem guanyant segur.
0: Hi ha altres que no són indepes, però bueno, aquí no entrarem en un altre debat.
5: Collons, però que batallem tot el dia segur.
0: Sí, però el govern no és indepe, que jo sàpiga.
5: No, es però diu... d'això també m'enqueixo, i sobretot em queixo de que malgrat que té els recursos, doncs hi hagin tantes coses que no funcionin. Pues, escolti, el tema de les escoles no funciona, i malauradament pues, el dimarts que ve ho comprovarem. No?
0: Preguntar, perquè vostè ha dit que l'ensenyament és per ensenyar. Sí. I parlem molt de les condicions d'entrada, no? Calen mestres, que volem més salari, volem no sé quantes coses, etc etc. Mai s'havia invertit a l'escola com ara, i els resultats d'aquest ensenyament és un desastre. Jo no sé si la tasca dels mestres és bona, perquè els alumnes tenen pitjor comprensió lectora, pensen que Granada és una comarca dels Pirineus, O sigui, no saben moltes vegades qui és el president de la Generalitat i les mates són les grans desconegudes. Tenen alguna responsabilitat els mestres d'aquest país?
5: Bueno, escolti, segur que tenen molta responsabilitat, segur que sí. Al mateix temps, em sembla que és evident que donar la culpa als mestres serveix de poc, perquè no tenen tota la culpa, ni per casualitat.
0: Alguna culpa tenen, no?
5: Escolti, hi ha una part de la responsabilitat...
0: Que no sàpiguen on estan els rius, home, no sé si és un tema del programa d'ensenyament de l'actuació dels
5: mestres. No només s'educa a l'escola, encara que a l'escola s'han d'ensenyar moltes coses, però no només s'educa a l'escola. I per això... La societat és educadora o hauria de ser-ho, sí? I llavors, bueno, doncs, escolti, ens trobem davant d'una realitat tecnològica diferent, que és que la tecnologia capta l'atenció, perquè està dissenyada d'aquesta manera, capta l'atenció dels nostres joves i dels nostres infants, que els desincentiva a fer altres tipus d'activitats. És molt important, per exemple, l'esport, és molt important la cultura tradicional i popular, perquè són àmbits de socialització, perquè no només s'aprenen continguts, que els continguts són imprescindibles i sense continguts no es va enlloc, sinó que també s'aprenen formes de conviure i l'esport ajuda. Les famílies han d'entendre que de la mateixa manera que s'emocionen quan els seus fills s'esforcen a competir en l'àmbit de l'esport, també s'haurien d'emocionar quan els veuen competir per aprendre més cada dia a l'escola. I alguna vegada hem posat aquell exemple de que quan les famílies animin els seus fills a aprendre mates i història de la mateixa manera que els animen a fer gols en el partit de futbol, aquest país accelerà en l'aprenentatge de la història de les matemàtiques. Per tant, hi ha una responsabilitat que és compartida, i els mestres en tenen una part, clar, segur que sí, diguem-ne, però que no és només responsabilitat dels mestres, ni per casualitat. Ara, deixem-los també treballar en condicions, i quan en una classe d'I4, per exemple, pues resulta que hi ha 3 o 4 nens que encara van amb bolquers, pues és molt difícil que el mestre o la mestra pugui fer la seva feina. Pues, escolti, pues els bolquers s'han de treure a casa, no a l'escola, no a I4. Hi han coses que també les famílies han d'assumir una part de la seva responsabilitat. Que no és senzill, no és senzill, que la quantitat d'hores que treballen, cert, és segur que això influeix, que cada vegada hi ha més distància entre generacions i, per tant, abans els avis estaven més a prop dels nets en termes d'edat i ara estan més lluny i a més, estan més lluny potser des d'un punt de vista de l'habitatge, etcètera, etcètera. Per tant, que les xarxes familiars s'han esquerdat, s'han afeblit, s'han fet més laxes, més toves, i que això no està de moda parlar-ne, val, i no està de moda parlar-ne, però és veritat, sí, és veritat, i com que és veritat, doncs està bé dir-ho, i perquè és que si construïm el nostre posicionament sobre coses que no són certes, sobre mentides, invents, imaginacions o desitjos, doncs la confrontació amb la realitat és devastadora, i escolti, necessitem ser tots plegats una mica més realistes.
2: És Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha estrenat la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé la temporada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. No és fàcil torejar aquests miures que teniu aquí en el...
2: Tenim municipals a la primavera i generals com molt tard, l'agost de l'any vinent.
5: Sí, setembre de l'any vinent.
2: Candidat, per cert, a les generals, Gabriel Rufián, està confirmat?
5: Jo ja sempre dic que...
2: O Santa Coloma, no...
5: Jo sempre dic que el Gabriel és el meu amic i, escolti, jo li tinc tota la confiança i jo desitjo que sigui el nostre candidat.
2: A Santa Coloma?
5: No, home, no, a les espanyoles i a...
2: Oriol Junqueras, gràcies.
5: Que vagi molt bé.
10: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
11: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Avui, el primer Enigmàrius de la temporada era exactament el mateix que vam radiar ara fa 20 anys. Feia: aquests només treballen quan volen. I la resposta era: pilots. Els que volen ho poden fer de voler o de volar, que és del que treballen els pilots, que de vegades, però, volen i dolen. 966, memoriosos, dels 1.074 participants l'han encertada i, per tant, avui el primer Enigmàrius dona 11 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Trinidad de Pablo Romagosa, del Masnou. I avui també ens heu dit avions, ocells o dropos.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 10 minuts seran 11:15, a l'Àgora amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llon. Volem parlar ara d'un dels vídeos que s'ha fet més virals aquesta setmana, aquest cap de setmana sobretot, a les xarxes socials, i que sonava així.
14: Ahir es va fer novament l'aprovació de la trama escorxador biogàs.
2: La que sentiu és la regidora de la CUP, Muià Capgirem, l'ex-mi Roset, i en el vídeo aquesta regidora hi denuncia l'ampliació de l'escorxador, el del municipi. Però, malauradament, no ha estat notícia pel seu contingut, sinó pels comentaris masclistes que ha rebut Roset després de penjar-lo. L'ex-mi Roset, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Doncs no la tenim. Ara de seguida la saludarem. No sé si heu pogut veure el vídeo i els comentaris que s'han generat, Sara.
9: Sí, profundament injustos. No, malauradament no m'ha sorprès, perquè és una qüestió que continua passant i cada vegada més a les xarxes, entre altres coses perquè la sensació d'anonimat i distància alimenta encara més la sensació d'impunitat, no? Però deia, és profundament injust, perquè en aquest país resulta que tota dona que tingui exposició pública, sigui en l'àmbit polític, sigui en l'àmbit periodístic o

0: I per tant, crec que s'ha de denunciar, s'ha de denunciar, i no només han de ser les dones qui denuncien que aquests tipus de comentaris no són de rebut i han de ser completament sancionables, sinó tots els homes. Perquè aquí el problema és el funcionament de la gran omertà i la gran justificació dels uns als altres.
1: Laxmi Roset, bon dia, ara sí.
2: Bon dia.
1: T'escoltes, com estàs?
2: Hola, pues, bé, jo estic bé. Moltes gràcies per deixar-me aquest espai per poder parlar.
1: Mm. Explica'ns com va anar això. És a dir, en quin moment t'assabentes que comença a haver-hi aquesta llau de comentaris que parlaven sobretot també sobre la teva samarreta, no?, i sobre la mida dels pits?
2: Sí, o sigui, jo... bueno, no sé, no recordo ara exactament quan van penjar el vídeo, però crec que va ser que l'endemà em llevo... I res, vaig veure que el vídeo havia tingut moltíssimes visualitzacions i ja directament havia rebut un missatge de la meva, de la Com Nacional, o sigui, dels meus companys que estan a dalt a l'organització i dient-me que, bueno, que havia passat això, que volia que fes rotllo, tot, donant-me tot el suport i tal, i també les meves companyes endavant... Doncs res, simplement advertint-me, vale, ha passat això, què fem?
1: Mm. El que sí que s'ha assenyalat per això és que molts d'aquests perfils que ho han fet donen suport directament a l'extrema dreta.
2: Sí, sí, o sigui, és que... O sigui, hi ha hagut dos temes fonamentals d'aquí, que és el que crec que comentava ara la companya amb el tema d'aquest vídeo. O sigui, per una banda, això ja fa molt temps que ho anem vivint, totes les, sobretot dones joves d'esquerres que ens exposem políticament i donem la nostra opinió a les xarxes socials, que rebem, o sigui, aquesta vegada se n'ha anat de mare, perquè hi ha hagut moltíssims comentaris i moltíssimes visualitzacions, però a les companyes d'arran els passa cada dos per tres. Cada vegada que la porta veu d'un dels seus vídeos és una dona jove, reben exactament la mateixa, el mateix tipus de comentaris, vesteixin com vesteixin, diguin el que diguin, és igual. O sigui, és un tema de que s'està utilitzant aquest masclisme. Bueno, primer perquè existeix, que això ja és... el més trist és que existeix, i segona, pues, hi ha un factor de persecució i de senyalització a la dona que pensa d'esquerres, que està generant que se'ns dissuadeixi de donar la nostra opinió en espais que ara mateix hi ha una disputa política del discurs, com és les xarxes socials, malauradament, perquè són una merda, tothom ho sap, perquè l'algoritme el controlen, pues, a merdes privades i no compleixen amb el que hauria de ser, pues, la lluita feminista, però ara és així i allà hi ha una disputa política, llavors nosaltres no podem abandonar aquests espais, hem de continuar-hi sent, perquè és un espai del discurs públic. I l'altre és que qui eren els que estaven fent aquests comentaris sobre el meu cos, que el meu cos és meu i jo decidiré com em vesteixi, com em deixi de vestir, igual que qualsevol dona, i no en cap cas el cos d'una dona ha de convertir-se en objecte sexual. Llavors, aquests perfils, vull dir, és que ho podeu anar a veure, totes les persones ho poden anar a veure, n'hi ha dos. Hi ha un perfil d'extrema dreta espanyola, hi ha un perfil d'extrema dreta catalana que hi ha en aquests comentaris, tu vas als perfils i és que hi ha, o sigui, ja pots veure per el tipus de contingut que hi ha, que és l'extrema dreta. Llavors, nosaltres aquí és que ja portàvem... O sigui, és que també la meva
1: vídeo...
2: organització...
1: Perdona, el vídeo, sí, sobre l'excursió de Mollà, què denunciàveu?
2: Clar, és que el vídeo jo simplement estava denunciant que... bueno, l'última actualitat política del meu municipi, perquè jo soc regidora a l'Ajuntament, i llavors es va fer una aprovació per fer un projecte, que és l'ampliació d'un escorxador molt gran que tenim aquí al poble i amb una planta de biogàs. Llavors hi ha hagut una consulta popular que la majoria de la població de Mollà va votar que no volia aquest projecte, i aquest projecte s'està tirant endavant. Llavors, jo en el vídeo denunciava això, és un tema... bueno, o sigui, no, bé... És un tema que ha d'interessar a tothom, no? Perquè és un tema que també de l'actualitat de molts altres pobles i que té a veure amb la situació d'emergència climàtica i el maltractament animal, però bueno, que...
1: No, t'ho preguntava per si també hi ha una voluntat política de l'extrema dreta de tapar, diguéssim, la denúncia que fèieu. No hi veus vinculació directa.
3: No.
2: Jo crec que és més indiscriminat cap a la CUP i cap a l'esquerra INDEP. A veure, també... És veritat que nosaltres som els que portem temps assenyalant que tot aquest... O sigui, que ara s'ha demostrat també amb el que ha passat amb el vídeo, no? Que tota aquesta gent, aquesta gentussa, no? Que de l'extrema dreta que criminalitza les persones migrants

0: perquè segons ells no, amb moltes cometes, no s'adapten als valors occidentals i després, per què? Perquè són masclistes i després ells, que els ha faltat temps no per anar a perseguir totes les dones d'esquerra sent uns masclistes i uns babosos de merda, vull dir que els que no encaixen amb els valors occidentals, no, amb els valors democràtics i de drets humans, és aquesta mateixa extrema dreta. Llavors, clar, i també per posar un punt de context, vull dir, i aquí també seré honesta, vull dir, clar, jo soc militant d'Endavant i de la CUP, llavors jo des del meu perfil he convocat a la manifestació del 10 de setembre en contra d'Aliança Catalana, llavors, clar,
1: Ja ets a la llista, que... diguéssim, doncs...
0: Sí.
1: Bé. Sí. Laksemi Rosset, gràcies per acompanyar-nos. Regidor de la CUP, Moià Capgirem. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara ho comentarem, però hem de dir, Maiol Roger, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Que no és l'únic cas que hem viscut en la política, eh?
2: De fet, és molt present a les xarxes. Fa uns anys, no sé si ho recordeu, les diputades de la CUP van explicitar quins insults havien rebut.
3: Bon dia, sóc l'Anna Gabriel, però sóc una puta traïdora, amargada...
2: Així ho explicava Anna Gabriel. Un estudi fet per la Unió Interparlamentària va concloure que dues de cada tres parlamentàries del món havien rebut comentaris sexistes. I a Espanya, el Ministeri d'Igualtat va analitzar el 2020 els comentaris a Facebook sobre els líders d'aquell moment, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Inés Arrimadas. A ells, les crítiques eren sobre la seva capacitat o la seva ideologia, i a elles, sobre el seu físic o la seva vida íntima, i també es produeix molt la infantilització. I el masclisme no és només a les xarxes, també a l'hemicicle, una de les víctimes més recents, l'exministra Irene Montero.
4: Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
1: Doncs són algunes de les coses més habituals del que pensem, Toni.
5: Però no us enganyeu, eh? O sigui, la regidora deia una cosa que jo crec que és la realitat. No és un insult o un atac a la dona, és un atac per denigrar la persona. Quin és l'objectiu? Que tu pensis la segona vegada, dir, escolta, no faré el vídeo perquè total... Perquè, clar, el debat, que era el tema local, que jo no tinc ni idea d'aquesta opinió, és lo de menys. És denigrar, i això està escrit, és l'espiral del silenci. O sigui, t'apressionen, tu te comences a coquinar, no parles, llavors, bueno, és un efecte que sembla que la majoria de la societat pensi just el contrari del que tu dius. Ho hem vist aquesta setmana. Periodistes insultats i agredits a les manifestacions de Ceuta. Allò que sempre que hi ha un conflicte, les televisions i les ràdios, que són els que estan més exposats, no informen. Són uns agents de no sé què. Bueno, però què intenten aconseguir? Que aquells periodistes pues no surtin, que ho deixin... Que... Bueno, pues és un tema greu d'aquesta societat. I l'extrema dreta fa això, vamos, estan encantats de la vida.
1: Interessa que hi hagi polarització, i com més polarització
5: sí,
1: i més...
5: Sí. I, bueno, i te denigren, o sigui, només cal mirar les meves pàgines a internet, que són magnífiques, se'n posen a parir.
1: Però tu mereixes una mica, no, Toni? Una mica, no? Alguna cosa deus fer, tu?
5: Dir el que penso. Escolta, i no és delicte, que jo sàpiga,
1: no,
5: eh?
1: Sí, o sigui,
5: però te posen a parir i, bueno, i t'insulten i intenten que callis. Van malament.
1: Aitor.
6: Jo definiria les xarxes socials com una mena d'espai que, si intentéssim portar-lo a la vida real, seria com si nosaltres ara mateix tinguéssim carrers, places, on no hi ha semàfors, on no hi ha policia, on no hi ha jutges, on no hi ha educació, no hi ha educadors... i on, per exemple, no hi ha, i això ho deia molt bé la Sara, no hi ha un DNI identificable. És a dir, si jo, per exemple, a mi em ve ara un mosso i em diu, escolti, vostè ha vist algú del que acaba de passar, que acabem de denunciar aquí fora, no? Aquí a l'Avinguda Diagonal. Sí, mira, era un home alt, corpulent, no? Però jo a la xarxa això no ho puc fer, perquè no són identificables. I, per tant, hi ha tot un sistema muntat, i, a més, l'algoritme...
5: I el vot.
6: No, perquè tot això passi de forma totalment impuna. I tot això està canviant la cultura política, perquè ens està modificant la cultura política.
1: Totalment.
6: I no només les dones... Perdona, Sara, sí. No només les dones, és a dir, que sobretot. Però és que, per exemple, jo també deixem que faci una bandera de, per exemple, les persones també LGTBIQ+. Jo l'altre dia... I ja ho sabeu, jo no opino com el senyor Marlaska, però jo faig de la crítica constructiva i democràtica el meu dia a dia. I jo el criticava, i una persona que em segueix molt a les meves xarxes, que no sé qui és, perquè es diu Montperdut o una cosa així, va dir puto maricón. I vaig dir, si us plau, com que ho va fer una menció, jo no podia eliminar, perquè intento eliminar tota aquesta violència verbal a vegades, no? Però va dir puto maricón i li vaig demanar, escolta, m'ho pots retirar? I vaig aconseguir que ho retirés, tot i que ho va intentar justificar i li vaig dir, no, em sento més còmode si ho retires. I vaig fer aquesta petita microaportació perquè la xarxa fos una miqueta menys homòfoba en aquest sentit. Però és que em sembla al·lucinant a on estem arribant. Però hi ha una solució. Tenim la solució. És a dir, com deia abans, si les xarxes superen els poders dels estats, estem fotuts.
1: Perquè
6: els estats
1: han de fer la seva feina. Que ningú està afrontant com Déu, ara, a nivell europeu sí. I a nivell també estatal.
7: Sí, sí,
1: Pedro Sánchez pot sortir a dir el que vulgui. Però és que al final, on està aquella regeneració democràtica que va dir que havien de fer entre tots i que havien de controlar la xarxa?
5: És impossible, Ricard.
1: No és impossible. Hi ha governs a la Xina, hi ha segons quines coses que no passen.
5: Això és una dictadura,
7: Regular
1: vol dir això.
7: Sí.
1: No entro ara a parlar de què és la Xina. Jo et dic que hi ha llocs on això no passa.
7: Regular és imprescindible, però jo volia reivindicar el pas previ, que és la societat sigui conscient dels danys que provoquen les xarxes socials.
5: Però
7: jo crec que hem de ser conscients de que es tracta d'un patró que no és aïllat, és de caràcter estructural, que cada vegada, i ja anem tard a l'hora d'afrontar-lo, perquè s'estan expulsant dones de l'espai públic, s'estan expulsant dones de la política, s'estan expulsant dones del periodisme. Si anem a les xifres del periodisme, és que 3 de cada 4 dones periodistes han patit ciberassetjament a les xarxes socials, per diversos motius. Entre ells, pels temes també que publiquen o els temes que denuncien o les opinions que posen sobre la taula. Per tant, aquí el que fan és una estratègia de minorització, de ridiculització. És una gota malaia, perquè avui estem parlant del cas d'aquesta regidora de la CUP. Però és que l'estratègia que teixeixen a xarxes és gota malaia de cada dia. Tu vas rebent aquests missatges, cada dia vas rebent aquests missatges, perquè tu mateixa t'acabis autoexpulsant i arribis a la conclusió que no et mereixes aquest lloc, o sigui, que no ets digne d'ocupar el lloc amb visibilitat que estàs ocupant. Aquest és l'objectiu final. Per això hi ha una convergència entre l'extrema dreta, sigui la bandera que porti, amb una altra extrema dreta que porta la bandera contrària. L'objectiu és aquest, expulsar-nos de la vida pública i, per tant, fer més petita i més fràgil aquesta democràcia.
1: Pau.
8: Sí, forma part, completament d'acord amb la Sara, d'aquesta ofensiva reaccionària que, a més, convida a recordar que s'acarnissa especialment amb les dones i amb el cos de les dones perquè al final no poden anar tapades, no? Perquè veiem tota aquesta cavernicolada de Twitter que tota l'estona està denunciant les persones que van tapades a la platja, que van tapades a la piscina, però tampoc poden anar destapades, no poden anar descobertes, però sí que poden anar descobertes, és a dir, és l'opinió sistemàtica sobre com nassos ha d'anar una persona perquè a tu t'agrada des de la teva, des del teu sofà de pajillero...
7: Perquè des de la culpabilització les controles.
8: Efectivament. Dit això, que és fastigós, és repugnant i tal, jo impugno la idea de que això és un espai públic. És que torno, estic totalment d'acord amb l'editor. És a dir, no és un espai públic.
1: Espai privat.
8: Twitter és un famer, és un porcaral, és un lloc on hi ha anonimat, on hi ha impunitat.
1: Però aleshores, Pau, marxa-hi.
8: No, és que deixa'm acabar l'argument.
5: Jo
8: estic allà, per això volia dir això, soc allà sent conscient que allò no és l'espai públic, però un espai públic està normativitzat. Les persones tenen cara, es poden responsabilitzar dels seus actes. Allò és un fangar. Jo, si sóc, és entenent que no m'interessa en absolut res del que ningú em deixi allà. Jo emeto la informació que em dóna la gana i no estic atent a què m'està dient absolutament ningú. Els comentaris, a més, estan bloquejats, per tant, ningú pot dir res, i me la pela. El meu benestar personal no pot dependre de que hi hagi, torno a dir, un pajillero a casa seva que tingui ganes d'insultar-me a mi, a la meva família i tal, que tots ho hem patit, això. Amb això no estic dient que no s'hagi de posar sobre la taula el cas d'avui. Evidentment s'ha de fer perquè té aquest caràcter estructural, de gènere, masclista, i s'ha de denunciar. Però també recordar a la gent que no podem estar en aquests espais, que no són espais públics, no són espais democràtics, són espais privats, que són un porcaral, d'alguna manera amb una sense una cuirassa una mica
1: personal,
8: perquè és que allà ningú paga per les seves opinions. Per tant, nosaltres no podem estar sotmesos a això, a llevar-nos al matí i dir, hòstia, m'acaben d'insultar.
5: M'importa
8: un bledo el que diguis tu, m'importa zero la teva opinió.
5: Benvingut
8: jo crec que això,
5: club, quan te fas això, passant de tot. Sí.
1: Què m'heu de dir? Són les 10:35. Sapiguem, abans de tancar l'àgora, què han dit els altres aquest matí. Gerard Jubany, bon dia.
9: Bon dia.
1: I què?
9: Doncs, mira, avui començo amb un parell d'àudios d'aquesta casa que demostren que arrenquem temporada amb il·lusió i amb creativitat. Per exemple, la que té en David Clopés al capdavant del Tot Gira, que ha inventat un nou concepte per definir la primera part d'un partit de futbol que ha sigut molt avorrida.
10: El partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes, una bona primera de... Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
9: La primera de part, perfecte.
1: A partir d'ara ho aplicarem.
9: Exacte. Aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, en Pol Foradada s'ha inventat un topònim per referir-nos als Estats Units cada cop que hi hagi una notícia sobre petroli.
11: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units...
12: Com?
11: Pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Venezuela.
9: Està bé. Hora de les fronteres de Catalunya Ràdio, en Carlos Herrera. Ha arrencat temporada a la COPE des de Ceuta. Ha començat així d'intens per demostrar la seva solidaritat absoluta amb la gent de Ceuta.
13: Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
14: Estar informado.
15: Señoras, señores, queridos compatriotas de Ceuta, me alegro, buenos días.
9: Ha començat intens i a partir d'aquí ha començat a llançar teories sobre què passa a Ceuta, què pot passar i què pot voler Pedro Sánchez que hi passi.
15: La calma és fundamental perquè un estallido con violència, quizá no le haga tantos ascos a este gobierno, presidido por un individuo perfectamente despreciable. Hay un artículo de la Constitución, el 116, que dice si se decreta el estado de alarma, el estado de sitio, el estado de excepción, según regula la ley 4 del 81, en ese momento no se pueden disolver las Cortes y no se pueden convocar elecciones. Mantengan ese dato por si en algún momento alguna maniobra en este sentido se produce que no les extrañe.
9: I, evidentment, també ha alimentat la teoria de la invasió de Ceuta per part del Marroc.
15: Marruecos jamás va a invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir inmediatamente Ceuta y Melilla. Y para conseguir que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
9: Ese es el plan. I a la cadena SER, avui ha arrencat temporada Aymar Bretos, així d'emocionat, sí, no per entrevistar Pedro Sánchez, sinó perquè començava a liderar una nova etapa de l'Hoy por Hoy.
16: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Son las 6, las 5 en Canarias.
1: En las... Doncs molta sort també a l'Aymar en aquesta nova etapa. Tanquem aquí l'Àgora amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia.
1: Bon dilluns i bona temporada. Una pausa i parlem del clima, perquè estem encara en una recta final d'estiu amb temperatura rècord. Ara ho expliquem.
18: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Love, love, love. L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
19: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
20: Escola rural.
19: Natació. Sabateria.
20: I... ràpid.
19: Us hi apunteu?
18: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
21: Sergi López, bona tarda.
22: Bona tarda.
23: Tant si ets baby boomer.
22: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
23: Com de la generació Z.
24: Guillem Gisbert, bona tarda.
25: Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
23: Fins i tot si ets millennial o centennial.
26: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
27: Hola, Irma. Hola, Irma.
26: Els partits del Barça sense narració, la de la...
27: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
23: El Tot Costa és el teu lloc.
26: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
25: Però us escolto bastant a vosaltres.
27: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
23: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
28: Som pura cafeïna.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: 20 minuts seran les 11 del matí. Encarem la recta final d'un estiu que ens ha deixat temperatura rècord. A Catalunya s'han superat els 40 graus una vintena de dies. És una xifra que no té precedents. I hem viscut un estiu calorós, que de fet estem vivint i que encara fa preveure una tardor on les pluges seran protagonistes. De seguida en parlarem, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, arreu del país, per exemple, es fregaran o s'arribarà als 30 graus, oi?
1: Se superaran àmpliament els 30 graus. De fet, només en alguns llocs de la costa podien quedar 28-30 graus, però gairebé tot arreu es passarà dels 30 fins als 35 graus. I mira, una comparativa, perquè aquests 35, per exemple, de Ponent, que avui es preveuen, de Lleida, ens hi hem acostumat, la dècada dels 80, els 35 graus s'hi arribava entre 11 i 23 dies al llarg de l'any. Entre 11 i 23, la dècada dels 80. Aquest any hem tingut 74 dies a Lleida que s'han superat els 35 graus. I el mateix ha passat amb els 40, que també s'han superat molts dies, 14 dies concretament, i és possible que a finals de setmana encara s'enfili més la temperatura i puguem arribar fregats aquests 40 graus.
0: I això fa preveure algun tipus de temps concret de cara a aquesta tardor?
1: Tot això és inversió en calor. Inversió en calor i inversió en energia potencial. És a dir, tot aquest temps que mantinguem temperatures altes, avançat al setembre, i que el mar es mantingui amb una temperatura molt més alta del normal, amb aquests 2-3 graus per sobre del que és habitual, és una inversió en el sentit que és energia que es pot convertir en tempestes violentes i, a més, que poden descarregar grans quantitats de pluja en poca estona, sobretot si estem parlant de tempestes que es formen a prop del litoral i prelitoral. Una mostra la vam tenir la setmana passada i fa dues, amb aquests aiguats al Baix Penedès, al Tarragonès, i probablement, si es donen les condicions adequades, es tornaria a repetir aquesta situació en pròximes setmanes. No pas ara, que tindrem uns quants dies de força calma.
0: Doncs veurem com van aquestes tempestes. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Llocs, per exemple, on fa moltíssima calor, segur que alguns ho heu patit, és el transport públic. Un dels llocs on fa més calor aquests dies és a les andanes dels trens, i allà hi tenim l'estació de Sants, la Lara García. Lara, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Ricard. Doncs aquí l'estació de Sants, calor, i fa molta calor. El vestíbul no tant, però les andanes, molta calor. Com deies, les altes temperatures de l'estiu estan afectant molt els usuaris del transport públic, que malgrat tenir climatitzat l'interior dels trens, d'autobusos i de metros, no s'escapen d'aquesta calor tan elevada que hi ha a les zones d'espera i a les andanes. Penseu que a l'hivern a les andanes dels trens ja hi acostuma a fer calor, doncs a l'estiu les temperatures aquí baix superen els 30 graus. A l'estació de Sants el canvi de temperatura, com us deia, és força brusc entre el vestíbul, on hi ha aire condicionat, i les andanes. Sí que és veritat que hi ha instal·lats alguns ventiladors al sostre, però l'aire d'aquests aparells amb prou feines es nota a les hores punta, sobretot, i això és el que ens expliquen els usuaris habituals amb qui hem pogut parlar.
0: I per posar-hi el context de tot plegat, tenim amb nosaltres el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, que és el Santi Segalà. Santi, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: I benvingut al Matí de Catalunya Ràdio. Com a meteoròleg, li ha sorprès aquest registre de 20 dies de més de 40 graus que hem viscut aquest estiu?
3: Doncs darrerament, amb el tema de la calor, amb la variable calor, gairebé ja no ens sorprèn res. Portem molts anys superant registres, arribant a rècords, i aquest estiu doncs no s'escapa la persistència de la calor des de la primavera d'aquest any 2026, que recordem que la primavera ja va ser la més càlida enregistrada des de que tenim dades. Doncs ha continuat amb aquesta tònica, ara ho deia a l'Eloi, ho deies tu, no? Aquesta dada de més de 20 dies amb temperatures de més de 40 graus ens ha de sorprendre, perquè recordem que l'any 2014 no n'hi va haver cap de dia amb més de 40 graus. Per tant, cada any es va accelerant aquest efecte.
0: Que hi ha gent que diu, no, home, a vegades sempre hi ha hagut èpoques en què hem arribat a 40 graus, no és tan anormal. Però clar, aquí la realitat és que més de 20 dies... No, és a dir, la sensació és que la calor és extrema, d'acord, però que dura més, no? Cada vegada dura més.
3: Sí, sí, la característica principal d'aquest estiu haurà estat la persistència, precisament, d'aquesta calor. Abans ho deia, a finals del mes de maig ja vam tenir una primera calorada, que per ser el mes de primavera ja ens va sorprendre, però és que a partir del juny doncs hi ha hagut aquestes dades que de manera persistent fins a dia d'avui, no? Hem tingut valors molt elevats. Altres dades també molt, molt rellevants també són les temperatures nocturnes. Hem tingut més de 55 nits tòrrides a la ciutat de Barcelona, unes temperatures desmesurades i que dificulten el descans.
0: Parlava l'Eloi de pluges a la tardor. De què estem parlant? És a dir, podem preveure les situacions que podem viure? Podem preveure si seran tempestes que poden provocar estralls importants també a casa nostra?
3: A hores d'ara, els indicadors que tenim, que són els models meteorològics estacionals, ens indiquen ja des de fa setmanes que la tardor serà plujosa per sobre de la mitjana climàtica. Tant el mes de setembre com el mes d'octubre, sobretot, indiquen aquests models que hi haurà anomalies positives de precipitació, per tant, plourà més del que correspondria per l'època de l'any, i recordem que la tardor doncs, és l'estació que a Catalunya ja hi plou més.
0: Ah, per això et dic que si ja plou habitualment, no? Això vol dir que plourà encara més del que estem acostumats.
3: Sí, efectivament, i a més indiquen un patró d'aiguats de litoral i prelitoral, que concorda precisament amb que si arriben aquestes pertorbacions mediterrànies doncs poden donar lloc aquests aiguats de litoral i prelitoral. Abans ho deia també l'Eloi, en vam tenir un tast la setmana passada amb les tempestes que van afectar no només la costa, sinó molts punts de l'interior, amb pedregades importants, aiguats doncs molt, amb registres molt elevats, i sembla doncs que la tardor ve carregada, els ingredients, alguns d'ells ja hi són.
0: Però, per tant, pel que m'està dient, és més al litoral que a l'interior, aquestes pluges.
3: Tal com indiquen aquests models estacionals, sí, però aquests models també tenen un grau d'impredictibilitat doncs, que cal tenir en compte. Això és una visió en mitjana pels mesos de setembre i octubre, i ara haurem d'anar fent doncs, la predicció del dia a dia.
0: I aquests episodis meteorològics que s'aniran repetint, com podem estar preparats com a societat, com a govern, fins i tot, per entomar-los?
3: A veure, el sistema d'emergències meteorològiques és molt complex i té molts esglaons. Jo parlaré de la part meteorològica, que és la, sí. la que em correspon. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, evidentment, ens estem preparant en aquest índex de cara a la tardor, doncs amb molts factors. El primer de tot és intentar millorar, com sempre fem, els models meteorològics, incorporant doncs, la intel·ligència artificial, perquè cada cop siguin més precisos i puguem tenir eines millors per tal de que l'equip de predicció i vigilància, que és l'equip que treballa 24 hores i 7 dies a la setmana per intentar fer la millor predicció i vigilància meteorològica, doncs tingui les millors eines possibles. Altres coses que ens estem preparant, doncs és millorar les infraestructures que depenen del Servei Meteorològic de Catalunya. Actualment estem en un projecte, immersos en un projecte que ja està en marxa, de renovació de la xarxa de radars meteorològics. De cara als pròxims mesos, doncs, tindrem nous radars i podrem tenir millors dades per poder fer la diagnosi de la precipitació, i no només de la precipitació, també de la neu i també de les pedregades, no? També estem renovant la xarxa de descàrregues elèctriques, una xarxa nova que detectarà doncs, els llamps de manera més precisa, o també les imatges noves que ens arriben del satèl·lit Meteosat, però també estem fent incursió, doncs, per exemple, en el sistema d'avisos meteorològic, que ja sabeu doncs, que depèn del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs el anem millorant. Tenim un nou llindar de recent creació. Fa pocs mesos vam crear un nou llindar juntament amb Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua, que és una intensitat doncs, en 3 hores, un llindar nou que va molt bé doncs, precisament per intentar preveure aquest tipus de precipitacions estàtiques que deixen molta aigua en poca estona.
0: Que en el cas dels avisos hi ha també una voluntat política de desvirtuar-los, no? De posar-los en dubte de quan són, quan no, si alguns casos han sigut exagerats o no. En fi, més enllà d'això, que no li demanaré l'anàlisi concret, sí que posar de manifest que fins ara han funcionat. És a dir, quan hi ha hagut un avís, la gent ha reaccionat positivament a l'avís, no?
3: Sense cap mena de dubte, els avisos meteorològics són el que són. És una predicció meteorològica que intentem que sigui el màxim precisa, espaial i temporalment, i també en la seva intensitat. Intentem posar la probabilitat d'ocurrència del fenomen doncs, amb aquesta màxima precisió, segons ens donen doncs, les nostres eines de treball, que són els models meteorològics, i a partir d'aquí posem un gran esforç també amb la vigilància meteorològica, que és molt important, tan important gairebé com la predicció, que és precisament estar al cas minut a minut, hora a hora, del que està passant meteorològicament parlant, per poder reaccionar quan hi ha doncs, alguna tempesta, algun xàfec, alguna nevada, alguna ventada, doncs, que no ha estat prou ben predita, per poder reaccionar, poder fer avisos a curt termini i que serveixin doncs, de cara a Protecció Civil.
0: Això pel que fa a la predicció, la prevenció, per tant, també és molt important planificar, i és el que fan des de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Santi Segalà, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
0: És el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Però a banda d'això, també cal estar preparats. I un dels llocs on més ha patit la calor aquest estiu són les residències de gent gran. Segons un cens del periòdico, atenció, perquè Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Sílvia Solanes.
4: Així mateix, el cens amb 125 centres revela que n'hi ha 58 que només tenen aire condicionat a les zones comunes. La normativa, que és del 2015, obliga a mantenir per sota dels 27 graus la temperatura de l'edifici, però no estableix que les habitacions hagin d'estar climatitzades.
0: I està demostrat que les altes temperatures tenen un efecte directe també a la salut.
4: Sí, segons un estudi del Departament de Drets Socials i la Universitat Pompeu Fabra, durant els episodis de calor extrema, la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen residències que entre que les que viuen a casa. Paral·lelament, el departament ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció, això mateix, a les condicions de confort tèrmic.
0: I aquest estiu hem rebut diverses demandes, queixes de diversa gent que es queixava de la calor que feien algunes residències. La bústia del matí de Catalunya Ràdio de denúncies és el 636-36-0609. 636-36-0609. Roser, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vostè té una mare que viu a una residència de gent gran a Cerdanyola del Vallès.
5: Exacte, sí.
0: I com ha viscut l'estiu, Roser?
5: Doncs complicat, ha sigut complicat. Bueno, com heu dit vosaltres, aquesta residència, que és la està gestionada per Pere Mata, no tenim aire condicionat a les habitacions, per tant, en les onades de calor us podeu imaginar una habitació en un tercer pis, que és un àtic, en aquest cas, no té res a sobre, i hem pogut arribar fins a 31-32 graus dintre de l'habitació.
0: I com ha estat l'estiu? No sé com li ha explicat la seva mare o com heu viscut vosaltres també el fet que visquim tanta calor.
5: La meva mare té Alzheimer, per tant, ella ja no ens pot explicar res. Val? Aleshores, sí que nosaltres anem cada dia, el meu pare passa hores i hores allà. El meu pare és el que més ha pogut reportar una miqueta doncs, totes aquestes calors i tot, perquè ell passa 3 hores al matí i 3 hores a la tarda amb la meva mare. S'ha notat moltíssim. L'any passat no va... O sigui, hi havia falta d'aire condicionat. Fa molts anys que s'està demanant. Les famílies del centre s'han mobilitzat durant molts anys per demanar-ho. No hi ha hagut solució. Però sí que l'any passat, com que no hi va haver tants dies de tanta calor, es va notar, però no tant. Però aquest any ha sigut asfixiant. No, de fet, fins i tot un dels infermers del centre preguntant-li, escolta, per què no poseu aire condicionat a les habitacions o per què no ens deixeu posar un ventilador? Això és un altre tema, també. Els ventiladors han d'estar regulats per la Generalitat i han de ser els models que la Generalitat els hi passa a ells en un prospecte i tu, com a familiar, no pots aportar un ventilador que tinguis per casa, sinó que ha de ser d'aquell model i ha de ser amb el permís de la residència. I, de totes maneres, si poses un ventilador a 30 graus de temperatura, és un air fryer, no? És un forn directament, no serveix de res. Però, bueno, nosaltres el que sí que portem molt de temps és intentant reclamar doncs, que hi hagi no només l'aire condicionat a les habitacions, sinó també algun sistema d'emergència, com, per exemple, fa dues setmanes es va espatllar l'aire condicionat central, per tant, tot l'edifici va quedar sense aire condicionat, ni cuina ni res, no hi havia aire condicionat a cap lloc, van trigar 3 dies a solucionar-ho. 3 dies a portar uns pingüins d'aquests portàtils a posar aire perquè no arribava, no hi havia manera. O sigui, clar, això també, jo crec que això també és important dir-ho, que hem de, no només tenir l'aire a les habitacions i haver-hi un confort climàtic en tot l'edifici, sinó que hi hagi com un pla d'emergència, que encara que ells diuen que sí que el tenen, el pla d'emergència no va funcionar, doncs per portar aquest aire en els moments de màxima calor.
0: No sé el centre què és el que us respon. Avui explicàvem també que hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa, perquè els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast per cobrir tota la demanda. No sé si el centre ho ha demanat, si té pressupost per fer-ho, si demana ajuda, per exemple, a l'administració, què els hi diuen?
5: Clar, nosaltres, o sigui, això ho he parlat jo individualment com a familiar d'un resident, perquè, bueno, hi ha queixes fetes institucionalment, però individualment no estan bé. Nosaltres perseguim de manera sistemàtica els responsables del centre doncs, perquè ens donin informació. Quan jo he tingut una reunió amb aquests responsables, la informació que se m'ha traspassat a mi és que ells saben que existeix aquesta mancança, que ells també l'han demanada, o sigui, els responsables del centre l'han demanada, però que jo això no sé com funciona, no sé si vosaltres tindreu més informació que jo en aquest tema, però ells diuen que ells tenen la cessió del servei, però no la cessió de l'edifici. Per tant, si l'aire condicionat pertany a l'edifici i l'edifici pertany a la Generalitat, qui té la responsabilitat de que l'aire condicionat estigui en totes les habitacions i funcioni correctament és la Generalitat. I que ells l'únic que poden fer és demanar a la Generalitat demanar-li que posi l'aire condicionat. No sé si exactament és així, no, ja et dic que jo això ho desconec, però clar, l'única explicació que ens donen és aquesta. I ens diuen, sí, nosaltres ja ho hem sol·licitat. Però quan ho has sol·licitat? En quin moment?
0: No, i sobretot ara l'any vinent, no, Roser? Perquè al final, mira, aquest estiu ja l'hem passat, però és important també que això es pugui arreglar perquè anirem a més.
5: Cada cop són més. Sí. Cada cop són més, com deia l'expert que teníeu abans, sí, cada cop seran més dies. Ja no és que sigui més calor, sinó més dies. I sostenir aquestes calors en 2-3 dies és gairebé insuportable. A més, penseu, una persona gran que està irritada, que no pot sortir de l'habitació, que està tot el dia de matí a la nit a 30 graus comprovat, o sigui, tenim fotos i tot, amb la temperatura a diferents hores del dia, que a més no es pot aixecar, no la poden moure.
0: Sí, és una etapa de la vida que el que vols és un benestar, no?, per afrontar aquesta etapa tan dura i tan difícil. Roser, gràcies, de veritat. Que vagi molt bé.
5: Doncs gràcies a vosaltres per donar-nos veu i si necessiteu alguna cosa ja sabeu on estic.
0: Igualment. El telèfon de bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio per fer-nos arribar a queixes és el 636 36 0609.
6: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Comprant al dimecres bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat!
11: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: I a aquesta hora, per arribar al punt de les 11, ara, Jovany, bon dia de nou.
14: Bon dia.
0: Un concursant, i atenció, 50 euros en joc cada dia. Telèfons oberts al 9-3-0-1-7-4-7-4.
14: Molt bé, sí, 50 euros cada dia, perquè qui encerti la resposta d'avui, demà pot repetir, si demà encerta, doncs repeteix dimecres, i així anirà fent fins que arruïni la corpo.
0: Es podrà plantar o podrà jugar-s'ho tot? Aquesta serà la qüestió. Sergi, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Ràpid, Sergi, d'on truques?
15: Des de l'estat.
0: Des d'Ullestret. Molt maco, Ullestret. Doncs atén a la pregunta d'avui, que és de la categoria dels...
14: castells. T'agraden els castells, Sergi?
15: Bueno, no massa.
14: Doncs mira, ahir es va celebrar... No, clar. Ahir es va celebrar Vilafranca del Penedès la Diada de Sant Fèlix, que és una de les cites castelleres més importants de la temporada, i a més, resulta que la d'aquest any ha sigut històrica perquè s'hi van carregar 16 castells de gamma extra, eh? Un d'ells, un pilar de 9 pisos. Estàs impressionat o què?
16: Pavila!
14: Sí, diu que sí. Doncs mira, ara et faré la pregunta, Sergi.
16: Els mossos!
14: Què creus que és un tapaforats? Ah! Estem parlant de l'àmbit casteller. Et dono 4 opcions i després tindràs 10 segons per respondre, d'acord?
0: Tapaforats.
14: Tapaforats. Vale. Opció A, és el típic casteller que s'apunta als castells només per lligar. Opció B, és el casteller responsable de cosir els estrips que sovint es produeixen a les camises i la roba dels castellers. Opció C, és un casteller que se situa a la pinya però sense aixecar els braços només per omplir, o sigui, per tapar forats a la pinya. Opció D, és com es coneix popularment el tresorer de la colla castellera, el responsable d'estirar els calés per cobrir tota la temporada.
0: 10 segons, temps.
15: La C?
0: La C és una resposta... correcta!
14: Molt bé, Sergi!
0: Per tant, Sergi, t'endús 50 euros. Et plantes o vols seguir demà jugant per 100?
15: Bueno, seguim, no?
0: Seguim? Pots perdre tot, eh?
15: Bueno,
0: doncs vinga.
15: Per 50 anem a dubtar.
0: Vinga, doncs demà juguem per 100. Gràcies, Sergi. Fins demà.
15: Molt bé, perfectament, sí.
0: Arribem al punt de les 11.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
18: Bon dia, els informa Joan Bota. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, demana el cessament de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha argumentat que la seva feina no hauria de ser fer de polític.
19: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està. La nostra posició és clara.
18: En relació amb Ceuta, Junqueras demana responsabilitat del govern espanyol per gestionar l'assistència als migrants. Creu que Catalunya hauria d'acollir menors perquè és una situació extrema, però adverteix que el país no pot acollir indefinidament. Més notícies, Natàlia Ramon.
20: Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma.
21: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
20: El president espanyol ha trencat el silenci en una entrevista a la cadena SER i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però encara no s'han concretat les dates. Sobre el motiu de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Pedro Sánchez manté la mateixa versió que fins ara han defensat els seus ministres. Assegura que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i ha apuntat quins han estat els motius d'aquesta propagació. Pedro Sánchez també ha assegurat que en cap moment els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de la magnitud de l'entrada.
18: L'Iran promet que respondrà als atacs dels Estats Units. Les hostilitats s'han reprès les últimes hores després de setmanes sense bombardejos. L'exèrcit nord-americà ha atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz i el règim de Teheran ha atacat dues bases militars nord-americanes a Jordània. Masoud Pezeshkian és el president de l'Iran.
22: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
18: En aquest context, el preu del petroli puja al voltant d'un 3% i escala fins als 91 dòlars al barril de Brent.
20: Les autoritats del Nepal han actualitzat el balanç de la devastadora riuada de dimecres passat. La xifra de morts supera les 900 persones i els desapareguts oficials encara estan per sobre dels 4.200. El govern del Nepal assegura que ha localitzat els 3 espanyols desapareguts. Al costat tibetà hi ha 16 morts i prop de 550 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
23: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades. Many people have been trapped there.
18: El Parc Natural del Delta de l'Ebre i les Salines de la Trinitat reforcen la protecció de les aus que nidifiquen a la punta de la Banya. En paral·lel, també s'ha reduït la velocitat dels vehicles i s'ha renovat la senyalització per protegir espècies protegides. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
24: Bon dia. A la punta de la Banya hi crien aus com els flamencs, les gavines corses, les gavines blanques o els ànecs blancs, entre d'altres. Ara el que s'ha fet és un tancament perimetral d'aquesta zona per millorar la protecció. Cristian Jensen, director de la Fundació Salines Marines.
25: És un espai que està lliure de mamífers terrestres, bé siguin senglars, teixons, gorja blancs, xanetes... Llavors el que hem fet és fer una tanca perimetral al final de lo que és la barra del trabucador i a l'inici de les salines, i d'aquesta manera, si hi ha un intent de colonització per part de terra d'algun predador terrestre, ho té més difícil per intentar arribar dintre les salines.
24: Parlem d'un dels espais, la punta de la Banya, amb més valor ecològic de tot el delta. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
18: Esports, Marcos García.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça a 9:45, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Barça-Rayo Vallecano és partit de la tercera jornada de Lliga Primera. A 8:45, també a primera, Osasuna-Getafe. El Madrid lidera la Lliga abans dels partits d'avui. Ahir, victòria blanca, 4-0 sobre el Màlaga. A la Lliga F, victòria del Barça, 5-0 contra el Tenerife. El Badalona-Wiman, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. En motor, Àlex Palou, campió per cinquena vegada a la IndyCar nord-americana, després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys i és el quart de consecutiu. I Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial de MotoGP. Després de la victòria al Gran Premi de l'Aragó, el pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, que és el madrileny Jorge Martín. A més, primera sorpresa, l'arrencada a l'obert dels Estats Units de tennis. Novak Djokovic ha eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navoni.
17: Fins aquí les notícies.
13: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Són les 11:06, avui al matí de Catalunya Ràdio també som on hem de ser i som, per tant, a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma des del Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de Ceuta en campaments improvisats i en qualsevol racó. Enviats especials a Ceuta, Marta Vian, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ara on et trobes? Què veus, Marta?
2: Mira, som al centre de la ciutat, al carrer principal. Això és a tocar de la delegació del govern espanyol aquí a Ceuta. Ara mateix la vida és absolutament normal, la situació és molt normal. Evidentment, això contrasta i molt amb la fotografia que us fèiem durant el matí, des de les primeres connexions, on estàvem a la platja del Trampolín, però també al barri del Príncipe, i on hi havia milers de migrants dormint al carrer. Aquí, ara mateix, hi ha moltíssima gent passejant, estan esmorzant, estan molta gent també muntant les taules per les terrasses dels diferents bars que hi ha en aquest punt on ens trobem. Ens diuen també que ara hi ha una manifestació, una convocatòria aquí a la delegació del govern, per tant ara també veiem molta gent que va pujant cap a aquest punt, doncs amb banderes espanyoles. Hi ha moltíssimes banderes, hem de dir també, per tots els balcons dels edificis. Ens diuen això, que no és nou, no és una cosa d'ara, d'aquest últim mes, sinó que les banderes espanyoles, això sempre hi són, i sí que veiem, per exemple, molts cartells en molts bars i botigues doncs amb el lema Ceuta no es ven, Ceuta es defensa, i també dir-vos que hi ha molta més presència policial, doncs, que bé, podem veure al carrer, que van tant a uniformats com també policia de paisà.
0: Tot plegat mentre continuen per això les protestes, Marta.
2: Sí, com deia, ara hi ha una convocatòria d'una concentració aquí a la delegació del govern a partir de les 12 del migdia. En aquest cas, per tota la gent que està a primera línia, com són els serveis de neteja, també policia, funcionaris de presons, bombers. Les manifestacions aquí no han parat des del primer dia. De fet, des de l'entrada del dia 30 de juliol hi ha manifestacions cada dia. Tots els veïns s'organitzen doncs, a través d'un canal de WhatsApp. Allà van penjant totes les convocatòries. Només per posar-vos un exemple, just ahir, que feia un mes d'aquesta entrada, se'n van convocar 3. Per tant, això no para, els veïns realment estan molt cansats, però també diuen que això no s'aturarà, no canviarà fins que la situació definitivament canviï.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
2: Adeu, molt bon dia.
3: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
4: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
5: Love, love, love.
6: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Ricard Ostrell.
1: Són les 11 i 10 i a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, els dilluns, Laura Fa, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Molt bé.
1: Càmping,
2: molt bé, vaig estar fins ahir al càmping.
1: Quants dies?
2: Mira, doncs vaig posar la caravana al maig, he estat pujant tot el que he pogut, al principi cap de setmana.
1: Tu poses la caravana allà, l'instal·les allà i no la toques fins...
2: No la toco fins que ja em fan fora, fins que em fa fora el Josep Maria, que és el propietari del
1: camping. Ja.
2: Sí, van tancant la porta. És veritat que el clima a Port de la Selva ja et fa fora, eh? Ja comença...
1: Aquella jaqueteta, ja.
2: Sí, aquella tramuntana, aquell clima... Però, clar, jo m'hagués quedat... Si em pogués retirar, me n'anava a viure allà. Aviso a la gent de Port de la Selva, amenaço, amb que...
1: Viuries allà tot l'any.
2: Tot l'any, sí. He desconnectat molt. No t'ha passat cap estiu que desconnectes tant?
1: Molta gent m'ho diu, això, que aquest ha sigut un estiu bastant de desconnectar.
2: Jo he desconnectat moltíssim i ahir, quan estava pensant en el guió, pensava...
1: Què ha passat?
2: Era que li explico jo ara.
1: No t'has separat ni res.
2: No.
1: No ets notícia d'aquest estiu.
2: No, jo no soc notícia.
1: Perquè vas acabar la temporada una mica...
2: No, però jo perquè tinc aquesta vida que sembla que estigui malament, però, mare meva, on vas a parar a separar-me ara amb l'embolic que em suposaria? A mi ja em va bé. A més, tinc un marit prou tranquil per compensar el meu estrès.
1: L'estiu bé, perquè a vegades l'estiu posa a prova les parelles i...
2: No, però ell pensa que té dues setmanes de vacances. Vull dir que jo he estat allà al camping amb les meves amigues, camí de Ronda amunt, camí de Ronda avall, la festa major de Selva de Mar, que si el concert a Sons del Món, que si de concert a Porta el Blau... Ell, de concert, no ha vingut a cap, per aquí penso. El camí de Ronda, crec, un o dos dies.
1: Bé, ho teniu ben muntat. Ben
2: molt
1: muntat.
2: Ben muntat, perquè no ens cansem l'un de l'altre.
1: El mètode Fa.
2: El mètode Fa és no emprenyar.
1: Jo crec que hauries de fer un llibre.
2: No, perquè... jo no vull fer llibres. I he dit a tothom que no em truqui ningú més per fer llibres.
1: T'ha trucat molta gent?
2: No vull fer cap llibre més. Ja n'he fet dos amb la Pont Nou. No faré més llibres perquè la indústria del llibre funciona com funciona, tot el suport des d'aquí, que ja entenc que és difícil, però no surà... Tu has fet algun llibre?
1: Jo vaig fer una novel·la fa uns anys.
2: No surà a compte. Vull dir que és una feinada, després tota la passejada, després per donar... Només ve de gust el dia de Sant Jordi. Oi?
1: És maco aquell dia, sí.
2: És maco aquell dia, ja ho he viscut dos
1: cops. Però també és maco sense haver de fer un llibre. Vull dir
2: check.
1: Que no...
2: Jo ja check i ja... Vull dir que ningú... Sí. No vull fer llibres. L'últim que em van proposar és... Històries de la premsa, de parelles mítiques. Dic, mira, no el faré jo. No seré jo qui faci aquell.
1: Van necessitats la indústria, van necessitar llibres, producció de llibres.
2: És que no funciona per qualitat. Jo pensava, tonta de mi, que llegien els llibres i deien, ostres, aquest és bo, publica'l. No.
1: Això passa una vegada, que em diuen, vull un llibre i tal. Dic, bueno, provo d'escriure-li. No.
2: Clar.
1: Si dius que sí, l'has de publicar. Dic, home, no.
2: Clar. Em passa que els mira i no, van, que ho publiquen tot, i que soni la flauta.
1: Sí.
2: La Regina de les Calces al Sol va ser...
1: Una flauta.
2: Una flauta que la tia s'ha forrat amb el llibre, però això passa, això compensa tots els altres que no han funcionat. Els que vaig fer amb la Pont Nou encara van funcionar prou bé. Ella sí que està preparant, ella és més massoca que jo.
1: Doncs, si no fas llibre, hauràs de fer seccions de ràdio i de televisió per explicar-nos l'actualitat del Port, que és el que vens a fer els dilluns. I comencem per un aniversari?
2: Sí, avui es compleixen 29 anys de la mort de Lady Di.
1: Lady Di.
2: Lady Di. Clar, tu no havies nascut.
1: Sí, home, però sí.
2: Clar, eres petit. No te'n recordes, no?
1: No me'n recordo, però sí que ho he viscut perquè vaig entrevistar una vegada un dels assessors de Lady Di.
2: Ah, me'n recordo.
1: Que col·lapsa.
2: És veritat que me'n recordo.
1: I em va explicar unes coses, escolta'm.
2: Sí. Bueno,
1: 29 anys.
2: 29 anys i continues tan superpresent, jo crec que com a...
1: Perquè hi ha el misteri de tot allò, encara.
2: Bueno,
1: no?
2: Van haver-hi moltes teories, perquè recorda, hem vist mil vegades les imatges sortint de l'Hotel Ritz de París i com agafaven el cotxe i com van tenir l'accident al Pont de l'Alma. Jo ara, revisant, saps que només portava 41 dies amb el seu nòvio, amb el Dodi Al-Fayed, que semblava que la cosa, que era el fill de Mohamed Al-Fayed, propietari dels magatzems Harrods, i van començar a circular moltes teories de que ella ja estava embarassada, i llavors per la monarquia no interessava que la mare del futur rei tingués una altra criatura i que l'havien d'eliminar. Es va parlar d'una conspiració de l'MI6, que jo em sona més a James Bond que una altra cosa, i que tot havia estat preparat per acabar amb ell. Sobretot, el Mohamed Al-Fayed, el pare, va ser el que va cooperar molt amb totes aquestes teories. Es va investigar moltíssim i anys després es va arribar a la conclusió de que, sorpresa, el conductor anava borratxo, sorpresa, ells no portaven el cinturó de seguretat, que en aquell... Clar, fa 29 anys, jo havia anat amb el cotxe,
1: sí, tant, home, no.
2: Quatre germans, un tirat pel darrere...
1: El malater...
2: Vull dir que...
1: I si el podies lligar dalt, també el lligaves.
2: Exacte, vull dir que no portaven el cinturó... Sí que és veritat que des d'aquell moment es va canviar una mica la visió dels paparazzis, perquè se'ls va culpabilitzar de la persecució. Clar, ella tenia molts paparazzis sempre, i sí que l'informe final els va dir que havien tingut alguna cosa a veure, i els paparazzi, que sempre havien estat ben rebuts a les festes i tal, a partir d'aquell moment eren ja el dimoni. Se celebren aquests 29... No es preveu que... Sí que quan feien 10 anys, 15, amb dates així una mica especials es fa alguna cosa... veurem flors a Buckingham Palace i poca cosa més, però jo crec que com a personatge de la cultura pop, jo crec que és com eterna, molt més que la reina Isabel II, potser, no?
1: Sí, tot i que la reina Isabel també té el seu públic, eh?
2: Però jo crec però que Lady Di...
1: Són personatges que agraden, que connecten molt amb la gent, no?
2: I Lady Di tenia allò de que era desgraciada, que també funciona sí. Molt bé, perquè desgraciada, problemes de salut mental... que si el marit li va portar a la que seria la dona... És que Camila estava el dia del casament allà entre els convidats.
1: Ja.
2: Vull dir, és que és tot una història de desgràcies contínues.
1: Però Harry i Meghan, per exemple, creus que tenen tanta fervor com...
2: No, crec que ningú superarà lo de Lady Di, que, per cert, es notícia aquests dies per sorpresa, van estar Harry i Meghan visitant el rei Carles III el mes de juliol. Fa pocs mesos li van preguntar a Harry, hi ha alguna possibilitat de que tornis al Regne Unit? No! Impossible! Està fatal les coses. Bueno, doncs Harry i Meghan ja estan al Regne Unit, van arribar aquesta setmana.
1: I per què tornen?
2: No s'entén massa. La teoria més potent és que quan van visitar el rei Carles, que està malalt, que té un càncer, que seria per estar a prop del seu pare, tenint en compte que disposen d'avió privat i tot, i que tampoc crec que estiguin tot el dia amb el pare, a mi aquesta teoria em grinyola una mica. T'haig de dir que ells van marxar al Mèxic, van marxar una mica buscant el somni americà. Netflix els hi va fer un supercontracte, Spotify... Ah,
1: una sèrie, també,
2: una
1: no?
2: Una sèrie...
1: Ella jo ara... escoltava la llista de Meghan de Spotify.
2: Ah, sí?
1: Estava bé.
2: En sèrio?
1: Que... Sí.
2: Però de música, eh?
1: Hi ha una llista de músiques
2: que són... Bueno, el contracte amb Netflix va acabar aquest mes de març, i jo crec que tots aquests calés que volien fer els Estats Units ja estan fets.
1: Ja està.
2: Perquè un cop han explicat la clau...
1: Ara ja han anat
2: a
1: sopar amb el Jimmy Fallon, Clar. Ja han anat a tot arreu...
2: A Oprah Winfrey, ja han explicat que si el racisme, que si em vaig barallar...
1: Quants anys han estat? Quants?
2: Des del 2020. Han marxat el 2020.
1: 6 anys, escolta, 6 anys és perfecte.
2: No, a més els hi van xafar una mica la guitarra, perquè ells quan van marxar volien fer mig marxar. Marxem, però som membres a mitges, i la reina Isabel II va dir, no, si us pireu del tot, i van dir, vale, marxem. Van anar primer a Canadà i després estaven a Los Angeles, i, clar, va fer el llibre, em recorda també que va fer el llibre
1: explicant
2: les baralles amb el germà...
1: Home, i entrevistes amb l'Ofra, o sigui, han fet de tot. És clar. Que la monarquia, clar, semblava que ja havien abandonat la monarquia, no?
2: Però, clar, un cop has fet tot això, als Estats Units els importa 3 pitos, Harry i Meghan ja no els interessa res. Llavors, l'única manera d'ells continuar tenint de ser el que són és tornar a casa. Al Regne Unit s'han gastat en el vol en l'avió privat 250.000 euros, només en un viatge.
1: Havia...
2: Bueno, avió privat pels nens, pels gossos, vinga, a tornar. Els nens ja estan apuntats a una escola del Regne Unit que no sabem quina és, i ara Harry està agobiadíssim perquè no té seguretat privada. O sigui, té seguretat privada, però la seguretat privada que tenia els Estats Units tenien permès portar pistoles i portar armes. Ja saps com són els americans, no?
1: I aquí no.
2: I aquí no. Al Regne Unit poden portar una porra, com si vas a un centre comercial,
1: senyor,
2: no?
1: Senyor, no dispare a Harry!
2: No. Clar, és que imagina't.
1: Sí.
2: Llavors ell està agobiadíssim, està fent declaracions, està demanant a un organisme del govern, que és el que s'encarrega de la seguretat privada, de la seguretat pública, m'heu de posar...
1: Parli amb el seu pare i ho arreglarà, home.
2: No ho arregla. I, a més, ell es va engorilar perquè en el llibre, en aquest llibre que va fer biogràfic, va explicar que quan va fer el servei militar i va anar a Afganistan, va matar a 25 talibans. Llavors, ell es va flipar molt, que els va matar, diu, jo vaig flipar bastant, ho deia en el llibre. Llavors, ara, el Qaeda està una mica com...
1: A veure,
2: anem a fer un llistat?
1: A veure.
2: A qui ens volem petar? Vinga,
1: aquest no té
2: Harry. Seguretat,
1: aquest...
2: Harry, no, número 1.
1: S'hauria de vigilar, ja ho vigilaran.
2: Ell està bastant agobiat amb tot això. T'haig de dir que, a més, el Regne Unit es garanteix que ells tinguin presència, que si a les festes, que si no sé què... Que això als Estats Units els hi tira molt més una Kim Kardashian que no aquests, perquè per ells les monarquies són una cosa com rara, eh? O sigui, som medievals tots. Ells s'ho miren com si anéssim a cavall encara i tinguéssim, bueno, una cosa molt rara, no? I, clar, ells, tornar al Regne Unit, recuperaran allò de soc un príncep. És veritat que Meghan ja diu que estarà una mica entre Estats Units i Regne Unit, perquè, a més, continua tenint una empresa d'aquestes que venen espelmes, com la Gwyneth Paltrow. Ara unes espelmes, ara un perfum... Bueno, com pica, et foten 60 euros.
1: Com això dels llibres. Sí. Si poses el nom a les espelmes, sí, vendrem espelmes.
2: I ja està. I ella encara li funciona, això.
1: De la monarquia britànica anem a la Noruega, perquè ha mort el rei Harald. I ja tenim nou monarca, que és el seu fill, és Hakon VIII.
0: Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave
1: som venter meg. Han
0: minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form.
1: Que diu que defensa la llibertat, fins i tot amb la vida. És un rei estimat, aquest, o no?
2: A veure, arriba amb uns marrons que riu tato de la monarquia espanyola, perquè la que és reina ara, que és la seva dona, la Mette Marit, era amigueta d'Epstein i va viure... Bueno, va estar passant unes vacances amb Epstein, parlava de coses íntimes amb ell i té aquesta llosa al damunt. Té el Marius Borg, el fill de la Mette Marit, condemnat a 4 anys de presó per 2 delictes de violació i després maltractament i temes de drogues,

0: a Hakun, perquè no, ell de per si no és, representa que està prou preparat. I funciona diferent a Noruega perquè, tal com mor el rei, no cal ni proclamacions, ni coronacions, ni res. Automàticament, ese és el refrany, a rei muerto, rei puesto, així funciona a Noruega. Immediatament ell ja va ser rei. El discurs aquest que hem escoltat va durar 8 minuts i 42 segons.
1: Massa. Va durar massa.
0: Massa llarg. Però a més, nosaltres que sabem una mica de noruec, t'haig de dir que se li va trencar una miqueta la veu.
1: Això és maco.
0: Perquè va, just al dia del discurs, els seus pares haguessin complert 58 anys de casats i va felicitar la mare. A veure, el Harald ja a l'estiu, recorda que va fer vacances. L'estiu
1: sí,
0: era?
1: Sí.
0: O Setmana Santa? No, l'estiu no. Setmana Santa el van ingressar a Tenerife.
1: Sí,
0: no
1: ja, està, cosa. Ja estava complicada la cosa.
0: 89
1: sí, sí.
0: anys, el tio ja estava... Jo, a més, quan vaig veure que la Pilar era Irepusama, s'està escribiendo un obituario, dic, Harald, calienta que sales, perquè tot apuntava a que la cosa estava una mica complicada. Veurem, sí que és veritat, que Hakon i la filla, la Ingrid, que té 22 anys, que és la Leonor d'allà, sembla que estan una mica... garanteixen una mica que la monarquia no pateixi molt, però ara tenim Harald, perquè ara estarà. Fins al 9 de setembre no l'enterren. Ara el tenen en una sala.
1: 9 dies?
0: Oh, no, i ara...
1: I el passegen? També fan allò que el passegen?
0: El passegen...
1: Penso que haurà i s'obrirà el taüt i veuràs tu allà el Harald.
0: Com allò del TikTok, no? Aquells que van amb el taüt i cauen. Després de passejar-lo, el tindran allà perquè tots els noruecs li puguin dir adéu. I després estarà... Li han preparat un sarcòfag que va costar 2 milions d'euros, el sarcòfag, que ell va fer broma i va dir, espero que estigui prou tou i amb coixins perquè m'haig de passar bastant temps allà dins. Jo crec que hi haurà wifi o jo què sé, perquè per 2 milions...
1: El coixí. És molt important
0: sí.
1: el coixí. Perquè les cervicals, si no...
0: Bueno, si estàs una mica tieso, no sé sí. si és important, però 2 milions que s'han gastat, tu.
1: Doncs seguirem aquest funeral si dura 9 dies.
0: Sí,
1: I a
0: sí.
1: banda d'això, hem de parlar també d'una parella, que ha estat la parella de l'estiu, una de les grans sorpreses de la temporada.
2: Yo estoy muy contento de todo el trabajo que hemos hecho el año pasado.
1: Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, que han passat l'estiu i continuen junts, no?
0: Pensàvem que era un rotllet, els van pillar a la revista Lectures al mes d'abril, vam dir, bueno, com que es van conèixer a Velvet fa 12 anys i ja va haver-hi, ells ja s'enrotllaven a Velvet, ja va haver-hi...
1: Ah,
0: com,
1: sí?
0: Sí, ells tenien un rotllet a Velvet i ell sempre havia parlat de l'Aitana, com m'agrada, com tal... És veritat que el Maxi és una mica que li agrada, o sigui, tot, en general, no? Vull dir que és un tio, bueno, és que està molt bé i té moltes opcions, vull dir que venga a viure la vida, no? I pensaven que seria un rotllet lo de l'Aitana, però aquests dies han anat a passar el cap de setmana a Trujillo, Cáceres, no m'imagino pitjor destí amb tot el carinyo a la gent de Cáceres, perquè si fa calor aquí, a Cáceres, o sigui, deuen d'estar cuits.
1: I per què? Per què han anat allà, a Trujillo?
0: No ho sé, han visitat que si una catedral, que si, bueno, catedral no sé, que si una església, han fet a més turisme de visitar cosetes, i han arribat les fotografies, li van passar a gent del carrer, li va passar al Javi Hoyos. Vull dir que la gent, que sapigueu que ningú es passegi per cap lloc si no vol ser enxampat, perquè, vamos, ara està la gent, tothom amb els mòbils fent de paparazzis. I el que expliquen és que l'endemà van anar a esmorzar a la plaça Major, diguéssim.
1: Sí, potser és allò típic que dius, anem a Trujillo,
0: sí,
1: que no hi ha ningú.
0: Pues sí.
1: No es coneixerà ningú, no?
0: Però
1: no,
0: això, no a tot arreu et coneix algú.
1: Sí.
0: Si això ja, que s'ho apunti la gent...
1: Està ple de catalans, a tot arreu.
0: A tot arreu sí, està ple de catalans, i menys a Port de la Selva, no, a Port de la Selva hi ha molts, però jo encara ja estic tranquil·la. Tinc uns amics que saps què fan? Quan fan imatges de Port de la Selva, posen el hashtag Cadaqués, perquè la gent no vagi.
1: És que Port de la Selva, Cadaqués ha guanyat més protagonisme durant anys,
0: sí.
1: no? I en canvi queda més amagat, però és que hi ha molts catalans.
0: Molt, molt tranquil·la.
1: I un que no ha continuat aquest estiu és Carlos Latre amb la seva parella.
0: Sí, és veritat que Carlos Latre i la seva parella, la Yolanda, van començar quan el Carlos Latre tenia 20 anys i treballaven els dos a Ràdio Nacional, d'Espanya.
1: Uh-huh.
0: I ella era una mica més gran, tenia 26, ja era cap d'informatius i tal. Aquestes relacions que comencen tan joves, com jo, tens etapes de dir, ai, calla, que no he viscut massa, no? I t'agafen pàjares.
1: Yeah.
0: Amb una pàjara d'aquestes ja es van separar el 2015. Van estar 2 anys separats. Jo suposo, i això m'ho invento, però anem a fer una mica, saps? Anem a que ens doni l'aire.
1: Volta
0: una mica.
1: Al món i torna al bord.
0: Exacte.
1: No,
0: i
1: van tornar.
0: Ara, uns anys, gairebé 10 anys després, es tornen a separar. Es veu que es separen de bastant bon rotllo, més els hi val perquè comparteixen empresa. Ella és la productora executiva de la seva productora I el que diuen és que hi ha concòrdia, bon rotllo i tal. El que passa

0: que les parelles aquestes tan sòlides, de seguida es fa noticiable. Un Carlos Latre, a més, que se li va acabar, el pillarà una mica, que ja cal que s'agafi fort, perquè s'ha parat, i a més se li va acabar el contracte amb Telecinco. Te'n recordes que se'n va anar de tocar a Me Suena, que el programa funcionava de nassos.
1: Per anar a Telecinco, no? Fer el seu programa.
0: Que va durar res, va durar el programa. Poc, sí. Són aquelles coses que dius, em tiro a la piscina. A mi també m'ha passat, i no hi ha aigua,
1: bé,
0: saps?
1: Però està bé, és a dir, volem gent valenta, i sí. Això va ser un acte valent, i si hagués sortit bé, doncs hagués triomfat, està
0: sí.
1: Clar.
0: Moltes vegades surt bé, eh? El que passa que
1: sí,
0: ens pesa més les coses que surten malament. Bueno, tot a l'ànim, perquè el Carlos Latre és un company estupendo, la Yolanda també, sempre molt carinyosa, i que, escolta, si són feliços separats, avanti.
1: Com a la porta. El Guardiola continua separat, no?
0: Sí, i tant, va estar aquí, no sé si era el Primavera Sound i tal, bueno, separats i tant, algun rotllet tindrà el Guardiola. I tant, tu no pateixis.
1: Però és catalana.
0: No. D'allà.
1: Anglesa?
0: Sí.
1: Anglesa.
0: Un rotllet tenia... No sé qui s'hi continua, perquè ara, com he estat al càmping 5 setmanes, ara...
1: Has de connectar.
0: Sí, tot
1: doncs
0: i que el
1: la
0: germà...
1: Que ve, investiga, i la sema... el germà, què passa amb el germà?
0: No, el germà que té casa a Port de la Selva. Ah. I deien que el Guardiola se'n comprava una lleves, i per favor que no se la compri, que jo no em puc trobar més gent,
1: si
0: que
1: sap,
0: em tingui
1: si
0: mania.
1: Si sap qui s'ha a prop, doncs potser no ho fa.
0: Total, no fa. Però bueno.
1: Laura Fa, gràcies per acompanyar-nos. Una pausa,
0: eh?
1: I anem a l'Àgora Esportiva. No te la perdis, Laura.
0: No.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
2: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Ei, mama, què tal?
11: Ja heu tornat a començar el programa normal?
10: Què vols dir normal?
11: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
10: No.
11: S'han passat tot l'estiu repetint programes.
10: Ah,
11: és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
10: Mama...
11: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
10: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
11: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
10: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
11: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
10: Ah, no?
11: Massa alt.
10: Què vols dir, que és massa alt?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Àgora Esportiva amb Carme Barceló. Carme, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
1: Ramon Besa, bon dia, bona hora.
15: Bon dia, i ben trobat.
14: Bon dia.
1: I Joel Díaz, bon dia.
16: Bon dia.
1: Ha anat bé l'estiu o no?
16: Molt bé.
17: Tot el que sigui no treballar, en el meu cas,
1: bueno,
17: que és molt satisfactori.
1: Treballes menys, no? Perquè...
16: No, treballaré igual. No comencem ja, eh? Amb les pollites.
1: Bueno, a partir de les 12, Joel Díaz s'incorpora amb el Peyu i companyia a la Renaixença.
16: A la Renaixença, sí.
1: I ens has abandonat de l'humor del matí.
16: No, però al final tots formem part d'una mateixa família, que és la gran família de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
14: Que és maco.
0: Molt bé. Ha tornat amb el discurs de pres, però no sé si...
16: Sóc un home molt institucional.
1: A veure quantes setmanes triga a destruir el discurs oficial.
16: Res, home.
1: Bueno, allà et podràs dir més coses, allà.
16: No, o menys, segons com.
1: És que jo crec que menys.
16: Ja ho anirem veient, anirem posant a prova la tolerància.
1: Endavant. Tu vés accelerant fins que...
16: Sí, s'ha de... Mira, fent un paral·lelisme futbolístic, jo intento viure a la línia del fora de joc. A vegades causa el fora de joc,
14: a vegades no. Pensava que anaves a dir el límit.
16: Com el Juli, sóc el Ludovic Juli.
15: Però el VAR intervé molt o què?
16: De moment, si intervé, a mi no m'ho diuen.
15: Val.
1: La qüestió és que no t'expulsin. Vull dir, entre sigui fora de joc... Bueno, tot,
16: si podem parlar del Barça i no de mi, jo ho agrairia.
0: És més còmode, no?
16: Sí.
1: Bueno, el Barça que juga avui, Laia?
0: Sí, amb el Rayo Vallecano a casa, a les 9:45, ben tard, està bé?
16: No, no està bé.
0: No, ja ho sé, era ironia.
16: No està fatal.
0: Dillo, ja sé que fa calor i tot el que diguis. Perdó, però vaja.
16: La gent treballa, tu.
0: A 9:45, sí, sí.
1: Tenim dimecres vinent també el València-Barça, el 6 de setembre, i després ja juga a la Champions Barça-Feyenoord.
0: Exacte, aquest serà el debut a casa de la Champions.
1: De moment bé, Ramon. Sensacions, què tal?
15: Bones. Bueno, i tothom anava amb aquella sensació d'això sense no haver fitxat un nou, perquè ara encara tenim un nou, que és el Gabriel Jesús, però de moment ni fred ni calent, vull dir, no és allò que hi hagi una gran manifestació a Barcelona i tothom digui per fi hem trobat el nou, però els que ho fan sense el nou ho han fet molt bé, els dos partits han estat molt bé, i el de l'altre dia em va agradar molt. Futbolísticament crec que va ser un partit molt maco i a més vaig veure la gent, no sé si la Laia ho comparteix, que estava molt pel partit. És a dir, va haver tot una càrrega simbòlica per el que havia passat amb l'Estelada, que són aquells partits que de vegades pugen amb una mica alçats de to i que la gent està... Bueno, no està massa... Diguem, un cop has fet l'exhibició de l'Estelada i el minut 17-14, doncs algú el virulà, però la gent estava per la feina. I això és bo, perquè la gent, més enllà del que faci el Madrid... També crec que hi ha una certa catarsis culer. És a dir, ha arribat un punt en què crec que el Barça tot el que fa, a ull dels altres, ho fa malament o ho fa amb trampa. És a dir, si tu intentes fitxar Nico Williams o no sé què, d'on treuen els calés, no sé què, no sé quantos. Ara l'Atlètic de Bilbao, per exemple, té certs problemes econòmics, perquè justament els clubs que no són societats anònimes esportives i s'han de capitalitzar a través només dels calés dels socis, tenen problemes. Tens ara el Julián Álvarez...
16: No tots, Ramon, n'hi ha un que no té de problemes perquè l'Ajuntament de Madrid li requalifica 500.000 metres quadrats que eren d'ús esportiu per fer-hi el que els doni la gana. Així és diferent.
15: D'acord, però vull dir que ell ja es vol vendre un 5% del club, ja, Jo crec que ell ja començarà ara a l'octubre una altra via. Després, Julián Álvarez, tota la culpa del Barça. La gent, com és que no tenint un duro, poden fitxar ara fins i tot el Gabriel Jesús. O sigui, hi ha com una corrent de dir que fa trampes al Barça, com s'ho fa? I és que si no és el Barça i el Madrid, aquesta lliga estaria out. O sigui, si tu mires els fitxatges que s'han fet, jo entenc que el Betis, que el Sevilla, que l'Alavés, tothom tingui problemes de fair play, però el fet de que el Barça hagi fet el que hagi fet per intentar capitalitzar-se li convé tant al Barça com a la Lliga. El Barça, igual que el Madrid, com ha dit, ha fet no sé quants fitxatges i ningú sap tampoc com estan els comptes.
14: Però Ramon, el madridisme, no? El sociològic i el que no ho és, el que vol és esborrar com sigui tota l'etapa, els dos anys anteriors.
15: Perdona, entre parèntesis, només una cosa, disculpa. L'altre dia l'Estelada també, i l'homenatge, no sé què, podem discutir, no sé què, no sé quantes, però com un acte de greuge a la selecció espanyola. Saps? Vull dir, tot, qualsevol cosa que fa...
14: Són pals a les rodes, o sigui, quan és car, Julián Álvarez, ara quan és barat, és un totxo de jugador. O sigui, al final, nosaltres hem fet mal, vull dir, el Barça ha fet molt de mal, i el Madrid ha portat dues temporades, sobretot l'última, que és un absolut desastre. Aleshores, tota la confiança és cap a un senyor de 63 anys que porta 13 sense guanyar cap títol, han focalitzat líder, estrella. És igual que Bellingham faci, com va fer ahir, un gran partit, on Mbappé sigui el pitxitx i totes aquestes coses. Tot és Mourinho i cada roda de premsa destilar alguna cosa. O en una entrevista dir tema Negreira. Vull dir, cada dia s'han de treure temes, quan aquí el que se li ha de donar molt valor, i evidentment des de Madrid no ho fan, és a la feina de Deco. Tu, al final, t'agradarà més, t'agradarà menys alguna gestió que hagi fet, però a dia d'avui, la gestió de Deco, o sigui, Gordon abans del Mundial, ara aquesta oportunitat de mercat, que és Gabriel Jesús, que ja veurem com surt, però d'entrada, escolta, tampoc has perdut tants calés. Vull dir, és que si vingués lliure, hauries de pagar més, possiblement, no? Vull dir que al final, escolta, aplaudim la feina de Deco i intentem lluir tot el que hi ha, perquè, com bé, molt bé deia el Ramon, i ho vam comentar aquí l'altre dia, ostres, el partit de l'altre dia va ser una passada. Aquests partits que t'assentes a la cadira, al sofà o al camp, i dius, punyeta, quin partidàs, m'he passat teta.
1: Joel.
16: No, jo el que d'entrada el que faria és deixar de donar importància al que diguin els mitjans de Madrid, perquè els mitjans del Madrid sembla una tonteria, però és que són del Madrid, i això implica bastantes coses. I si des d'aquí ens hem de fixar amb el Madrid, jo deixaria de mirar el Mourinho i realment em preocuparia pel fet que, com deia el Ramon abans, el Real Madrid és un club que no és societat anònima esportiva, que per tant hauria de tenir els mateixos problemes per finançar-se que el Barça o que l'Atlètic de Bilbao, però resulta que no els té perquè periòdicament foten un pelotazo amb l'administració, ja sigui la municipal o l'autonòmica, i els hi requalifiquen terrenys per ús esportiu, i el Madrid pues agafa oxigen i agafa molt capital amb aquesta mena d'operacions que el Barça no les pot fer. I això la premsa de Madrid és el que és el que no explica, i és el que per mi és desvirtua completament la competència entre Barça i Madrid, perquè és molt greu.
1: Però és on anem, perquè el que esteu veient ja només el primer dia ja parlem del relat i de qui el marcarà i el que de Mourinho.
16: Mourinho se m'en fot tres pitos, però que l'administració pública de Madrid regali milions d'euros al Madrid.
1: T'estarà picant cada dia després d'un partit, i en el moment que
18: picarà. El relat del Mundial amb 8 jugadors del Barça no el va fer la premsa de Barcelona. No, és important. És a dir, els narradors, la gent que feia les cròniques, el que sigui, era gent que normalment cobreix el Madrid. I jo no ho dic com un demèrit. Vull dir, ells són primeres espases, figures, Déu me'n guardi jo de dir qui ho ha de fer. Només dic que, curiosament, la selecció té 8 jugadors del Barça, té 3 jugadors de l'Atlètic de Bilbao, no té ningú del Madrid, però qui té el micròfon, qui té la televisió, qui té tot, són gent que normalment narren més els partits del Madrid.
0: No, I han hagut d'empassar una miteta, han hagut de respirar fons i deixar anar,
16: Aquesta gent que tu estàs dient són la mateixa gent que quan un jugador de la selecció espanyol, que és Rodri, va tenir l'oportunitat de guanyar la pilota d'or, estaven fent campanya perquè la guanyés Vinícius.
18: Per això ho dic. Sí,
16: aquesta mateixa gent. Llavors, ni tan sols d'espanyolitat accepto lliçons de Madrid. Ja. No, així de clar ho he dit.
1: Laia.
0: Bé, jo volia tornar al Barça, perquè el fitxatge de Gabriel Jesús deia ara a la Carme que és una oportunitat de mercat, que pel preu, aparentment, ho sembla, 10 milions, després la fitxa suposo que deu ser fitxa alta, veurem, potser després ens expliquen que renunciava molt a bona part del sou, com tots els que venen aquí. Però a l'inici d'aquest mercat, l'objectiu prioritari i la necessitat única del Barça, o primera del Barça, era fitxar un bon nou, perquè tu desprenies de Lewandowski i després també et marxa Ferran. Llavors, és cert que han fet un confeccionat un bon equip i ha reforçat molt bé els extrems, Rodri, que tampoc era un jugador que entrés dins els plans, però l'objectiu prioritari que l'any passat deies és que encara, tot i tenir Lewandowski i Ferran, et falta gol, i per la Champions necessitaràs també gol. Ara sí, és veritat, Rafinha funciona, però clar, tu no pots estar tota la temporada amb Rafinha i Fermín, et faran de nou, perquè va dir Flick que també Fermín. D'acord, et funcionaran segur, perquè si funcionen com aquests dos partits, però Rafinha es va lesionar, esperem que no li passi, però poden passar moltes coses durant la temporada, perquè hi ha molts partits. Per tant, sí, ara el Barça s'ha vist obligat, perquè Julián no ha avançat, a fitxar un nou, perquè no et pots quedar amb Rafinha i Fermín que els passi alguna cosa i no tinguis un nou. Però el nou que tu volies no ha arribat. I llavors jo tinc el dubte de si això forma part de l'estratègia de dir ara gastes poquet amb un nou perquè realment et vols guardar tot el que tu tenies per pagar Julián, perquè tu creus que Julián vindrà, o si no ve Julián a l'hivern, et quedes amb Gabriel Jesús, o tens realment una segona opció, perquè Deco, les segones opcions que tenien, que deien que no els convencien, Gabriel Jesús era una d'elles o no ho és? Té una opció de primera espasa per suplir Julián o no?
16: Home,
0: perquè jo el tema Julián el veig encalladíssim.
16: Fa la sensació que estava preparat el tema del Gabriel Jesús perquè s'ha executat molt ràpid.
0: Però llavors era preparat segon
16: noi,
0: o no?
16: Però llavors era suplent. A mi em fa la sensació que aquest noi estava esperant.
14: No,
16: li havien dit, mira, tu espera't i si surt
14: aquest
16: malament.
14: Aquest jugador, aquesta oferta, ha estat molt de temps damunt de la taula del Barça. És a dir, és un jugador que ja feia temps que havien picat a la porta.
16: Però fa 10 anys.
14: Que estava allà... No et parlo de fa 10 anys.
16: Sí, fa 10 anys quan estava a Brasil i ja va sonar.
14: Sí, és veritat, però clar, és que ja la vida ha anat evolucionant. Sí, sí. Bueno, llavors, aquest senyor ara ja en té 29.
0: Sí.
14: No, però que sí que és veritat que era un jugador que, el típic, representants piquen, escolta, tal, tinc això, i estava allà. No estava, evidentment, en una primera filera, però bueno, ara al final dius, ostres, hem apurat fins al final el tema de Julián, que és un temazo, perquè el tema de l'Atlètic de Madrid també s'ha de menjar a banda.
1: Perdó, però aquest tema és que ara mateix no el vol ningú, no?
19: No, a veure,
1: no,
19: sí...
1: Tampoc entenc la posició...
19: Sí, no, però... l'Arsenal el vol, sí, però ell no vol marxar.
14: Ell no vol anar. Ell no vol anar perquè ell ho va passar molt malament a Anglaterra, però, la seva família també.
1: Com pot tornar a comptar amb el suport de l'Atlètic de Madrid, del seguidor de l'Atlètic de Madrid, però, una, sí, després sí, de tot aquest senyor...
14: Dos gols?
1: No,
14: dos
18: però,
14: gols?
18: Però hi ha una cosa...
1: És una runa per...
18: Hi ha una cosa
14: dos
18: que
14: gols
18: que
14: i arregles.
18: Però, hi ha una cosa que no se sap, que és el que, perquè una part desmenteix l'altra. Sembla ser que hi havia un acord entre el club i el Julián Álvarez per anar-se'n.
14: Sí.
16: Perquè l'ajudarien a marxar.
18: Això,
16: sí.
18: Això sembla que... Altra cosa, si és que en aquesta reunió que es va acordar això, va sortir el nom del Barça o no? O és que l'Atlètic de Madrid era tan ingenu per pensar que la sortida no seria el Barça? Podia, no sé, vull pensar...
16: Però, i si és el Barça, quin problema hi ha?
18: Bé, és igual, però...
16: Quin problema hi ha?
18: O sigui, no, però és
16: no poden estar
18: que...
16: descontents. Amb Griezmann, ser... en Griezmann es van forrar però, gràcies a nosaltres.
18: A mi el que em sap greu és que es dona per bona la versió de l'Atlètic de Madrid. És a dir, ningú ha escoltat exactament què deia el jugador, quin era el pacte. Es diu que quan es...
1: Ja.
18: Tu consultes a la gent et diu que aquest pacte hi és, però ells diuen que la gent ha intoxicat el jugador. Llavors dius, bueno, escolti, com què passa que l'Atlètic de Madrid no ha fet ni una sola...
14: Però hi ha missatges, vull dir, tot això sortirà.
19: La versió de l'Atlètic de Madrid perquè és un surt perjudicat al Barça, ja està. Per això des d'allò que dèieu abans al relat.
16: Jo no tinc clar que surti perjudicat al Barça, perquè si tu mires...
19: No, a nivell de relat, d'aquí queda malament, si tu creus la versió de l'Atlètic de Madrid, dius, no, és que ha faltat el respecte al Barça.
14: La imatge de l'Atlètic de Madrid ha quedat molt malmenada, des dels tuits aquells impresentables d'aquell community manager, que jo no sé si és un senyor que fuma o no, però vull dir-te que escolta'm, és una cosa que dius des d'aquell moment fins a dia d'avui la imatge, jo ho sento molt amb el Gilmarín dient, utilitzant termes per mi inadequadíssims, no? Vull dir, repugnància, no sé què. Vull dir, al final el Barça s'ha mantingut amb un cert senyorio, no? Amb tota aquesta història. Jo crec que la imatge de l'Atlètic de Madrid, penseu que, com molt bé ha dit el Joel, vull dir, allà qui mana és el Real Madrid. Vull dir, que si també pot quedar malament l'Atlètic de Madrid una mica...
18: Bueno, ja va començar 250 milions l'oferta que li va fer... O és que no ens oblidem,
14: sí,
18: perquè ningú parla d'això.
14: Mira, anava a dir els tuits i l'oferta del Madrid. És que aquí
16: fem molt de temps,
19: l'oferta del
16: Madrid.
19: I va haver-hi un comunicat i tot. Vull dir, més oficial,
14: és una cosa
19: no
14: històrica.
19: Sí, sí,
14: històrica,
19: sí.
14: També.
18: Bueno, vull pensar que va ser el preu de partida, perquè tu dient si el Madrid et fot 150 quilos, no vull pensar... Ara, jo, com a periodista, haig de pensar malament, sempre, no?
14: Clar.
18: Tutòricament has de dir... Quina curiositat, no? I 150 milions al Madrid, què vol dir? Que no el vendran per menys de 150?
14: Ramon, encarir el producte.
16: No, però allò fa una pinta de paripé entre els dos clubs. Per encarir el producte, molt bé, però és que... Jo quan penso en... Hosti, realment té un problema el Barça si no paga 120 o 130 milions per Julián Álvarez? Hosti, doncs crec que no tenim un problema.
14: Home, té un problema de no tenir un rematador amb el que pots anar a la Champions respirant fons i tranquil.
19: No, clar,
14: és així.
19: El problema que deia és que si tu necessites un nou primer espasa, i si tu, pel que fos, Deco i Flick creien que havia de ser Julián Álvarez, i no pot ser, que quina és la segona espasa que tu portaràs? Perquè al gener, perquè jo entenc que ara aquest moviment que han fet amb Gabriel Jesús, només que et costa 10 milions, que sí, que és una oportunitat de mercat, et dona espai i marge perquè tu guardis aquells milions i tu tornis al gener. Però jo el que vull dir és que si al gener Julián Álvarez tampoc el pots fitxar, com sembla, perquè jo no sé això com es desencadena. No. Potser al futbol passen moltes coses i si ara Julián no marxa a l'Atlètic de Madrid i allò és un polvorí i el jugador no juga i l'afició està en contra, doncs potser l'Atlètic de Madrid es veu forçat al gener. Però si no, que quina era l'opció? Perquè Kane i Haaland, ja, que són els noms que diríem tots, ja sabem que no. Llavors, bé, és
16: doncs,
19: el meu dubte.
16: Jo el que crec és que si... A veure, el fitxatge de Gabriel Jesús, jo no sé exactament quin... a nivell purament futbolístic, si et cobreix massa, no, més que res...
1: Perquè... El que han dit és oportunitat de mercat bona.
14: Sí,
1: però, bueno, més
14: tens
1: enllà
14: un suplent
16: de mercat ofici. Sí, però
14: tens un suplent
16: a
14: ofici.
16: A veure, que no és Lewandowski, que no és un jugador, no és un golejador, no, un rematador.
14: Ha mamat dels pits del Guardiola, de l'Arsenal, sí, però això jo que és una mica que ja té la lliçó feta. Bueno, clar, és que us ho preneu tot amb la veritat.
1: Ha mamat dels pits de Guardiola.
16: Ha mamat de Guardiola.
1: Home, jo saps a mamar de pits, prefereixo els de Flick,
14: jo és que prefereixo específic els pits.
1: Els de Flick
16: té bons pits.
18: Però és veritat que tinc la sensació que el Flick va 3 dies per endavant. Perquè ja ho comentàvem també una mica l'altre dia. quan fitxa l'ADM i el Gordon, sí, ell ja pensa que potser no podrà fitxar Julián Álvarez. No, ho estic segur. És a dir, ell no ha perdut mai la paciència, sí, però escolti, això ens hem de cobrir, sí, perquè sí, aquí, clar, no sabem què passarà. Per tant, ara diuen, i si portem el Gabriel Jesús, ha dit, bueno, és un perfil que no tenim. No sé si jugarà molt, jugarà poc, però no interferirà, o sigui, no farà les carreres, ni farà, tindrà l'agressivitat, per més que ho hagués fet en el seu moment, que ara té Gordon, que és un jugador doncs, que el primer dia va caure bé, ni els moments d'Adeyemi. És a dir, jo crec que no li espatlla però... res, però tampoc li arregla res.
16: I els moments,
18: sí, si el gener,
16: i els moments de Rafinha, no, els moments de Rafinha de nou, a mi m'estan semblant...
19: No, no, fantàstics, sí, sí, fantàstics. Però aleshores... són dos partits, llavors són fantàstics, però un jugador no pot estar jugant tota la temporada, que el Barça té molts partits amb molt exigents, tants minuts, vull dir, i fent aquest rendiment general.
16: És una
19: solució molt bona.
16: Sí, ara faré una mica de l'amagogia.
14: Se l'ha
16: de cuidar, Carme, però què passa al PSG quan marxa l'Mbappé, que era el tio que fotia el 70% dels gols de l'equip?
1: Bueno, doncs que altres guanyen protagonisme.
16: D'alguna manera ja es comencen a repartir els gols i tu mires com estan repartits els gols de l'equip que guanya la Champions la temporada passada i resulta que són un en fot 15, l'altre 14, 13, 17...
19: Han de començar 17, a fer molts 12, la resta de jugadors del Barça per compensar els gols de Lewandowski i Ferran Torres. Quants gols són? Sí, al voltant 40, de 40.
14: Sí, 40.
18: Sí, 40. Sí.
14: Són 40 sí, gols,
16: però,
14: eh?
16: No, no, i el Rodri té alguna mica de gol.
19: Fermín en marcarà més.
16: Fermín té gol, Lamine hauria de tenir molt més gol. Aleshores, i el que vull dir és que aquests jugadors del PSG, que ara estan marcant 15-16 gols tots, quan hi havia l'Mbappé no els estaven marcant.
18: Però en aquest sentit, per anar una mica de la teva banda, Joel, és si tu veus, per exemple, com estan jugant els laterals, també no són laterals com l'any passat. És a dir, la mecànica de joc de l'equip està canviant amb alguns detalls. És a dir, per exemple, tu has vist els últims partits, és veritat que els rivals no són prou importants, però del Xavi Espart, o sigui, és capaç de presentar-se com de moltes posicions, no? És un volant, el Rodri et fa més d'eix defensiu, és a dir, aquest equip... Crec que és una evolució entre el primer i el segon. No estem dient, veurem lo mateix, no, perquè el Flick té una altra idea de joc.
16: Sí, sí.
18: Jo crec que això és el gran avantatge, perquè tu tornes sent campió, tens una capacitat de sorpresa que abans no tenies. És a dir, tots els scoutings que ja saben el Barça l'han de tornar a veure i mirar perquè hi ha moviments que no hi eren. I això és el que és maco. Veurem si arriben en la línia que diu la Lai. Jo crec que la Champions, per sort o per desgràcia, la fase que ha tocat és difícil perquè tens molts bons rivals. Tu jugaràs contra el PSG, jugaràs contra... l'Arsenal,
16: també et donarà una idea
18: City, i et donarà exacte una idea d'aviam fins a si tot
16: està,
18: això competeixes o no.
16: Sí. Home, un dels problemes de la temporada passada que era la fragilitat defensiva, hòstia, ara arriba Rodri, que és el millor fitxatge que podries fer de tot el món, o sigui, és el jugador que més et pot ajudar a equilibrar l'equip en molts moments en què estàvem tenint problemes la temporada passada.
18: Però ens va sorprendre, també, eh?
14: Flick volia un central,
1: Sí, però quan el vas veure arribar, sí, ja vas dir, això anirà bé.
18: Però perquè va dir que no volia el Madrid.
1: Home, és un bàlsam.
18: Home, ha dit que no, el Madrid.
1: També té un to tranquil. És un jugador que ajuda.
19: No, i és el que ha il·lusionat.
16: Un veterano, un tio que fotrà bronca.
1: Tranquil, que sabrà estar...
18: Ho té tot, en aquest sentit.
16: És un fitxatge, per mi és el fitxatge estrella. Vingui el davanter que vingui, de veritat.
18: Crec que el futbol, i en el que ha passat al Barça, és el cas del que estem vivint últimament. Per més fulles d'Excel que tinguis i per més previsions, la imprevisibilitat et supera sempre. És a dir, no, tu pots fer un full de ruta, necessitarem un davanter centre i un lateral esquerre i et trobes avui que ni davanter centre ni lateral esquerre. No. Però has fet un altre. Igual que tu et pot passar amb l'equip, és que diu, tu fas una cosa, però resulta que els esdeveniments de cada dia van a una velocitat de vertigen que t'obliguen a tenir molta cintura.
14: I tu veies a Rodri com un...
1: Bueno, que és la gràcia d'un bon entrenador.
16: Somni, no? Sí, és que era una cosa...
1: Si no tens bistec, facis un peix a la planxa. Vull dir...
14: Sí, unes croquetes.
1: O tanquis el restaurant. Però...
19: Aquí Flick sempre és molt ràpid. Vull dir, ell s'adapta sempre al que té, més enllà de que ja ho hem dit moltes vegades, que agrada molt que públicament no es queixi. Això ja està superat. Vull dir, no, és cert que no es queixa, o es queixa puntualment. I si ha de fer coses com Valde, doncs tira el dart, però coses molt puntuals. Però ell... refà l'equip i amb el que té doncs, sap com treure el màxim de profit i això és el que està fent ara. L'únic que jo no dic que Gabriel Jesús potser surt bé, és cert que ha patit moltes lesions els últims anys, que segurament el rendiment més alt fa temps que ja l'hem vist i que ara, per tant, hi ha una mica de dubte per el preu també, oportunitat de mercat, doncs també té el seu motiu, vull dir, no, al final els jugadors no te'l regala ningú, vull dir que el preu va una mica relacionat bastant amb el seu rendiment. Per tant, és una miqueta a veure fins a on, quin rendiment màxim li pot treure Flick.
18: Però és veritat que també cada roda de premsa, Laia, que tu més les segueixes totes, diu una cosa que és un detall per mi molt important. Ell, el més important per ell són els entrenaments. O sigui, aquest home veu... És a dir, que tu
14: el dia
18: a
14: dia.
18: Que el Barça no improvisa, és a dir, aquests mecanismes, aquesta manera de fer, les deuen treballar, perquè si tu veus que l'equip està bé i està tot, jo crec que li permeto aquesta certa calma de dir... Te recordes l'any passat que va dir a l'octubre estarem més bé, quan va perdre amb el Chelsea, sí. I va començar a veure aquell rum-rum i aquell Cristo que ja veia coses... Ara, aquest any, de moment...
19: Està encantat.
18: Amb tots els jugadors nous i tot...
14: I si no ho diu, tot just fa un any va parlar dels egos. Ho recordeu?
19: Està encantat, ara.
14: Ho recordeu? Estava a treure el missatge dels egos. Mira quina evolució hi ha hagut des dels egos
18: fins
1: avui. Sí, evolució, però també tenim un Lamin que a veure què passa.
16: Bé, sí, i hi ha un altre tema que no hem tocat, que és que, falten...
19: No, és veritat que Lamin...
18: Està cap cot, com es diu.
19: Ho va dir Rodri.
16: No hi ha cap problema amb el Lamin, home.
14: Home, va. Però tampoc
16: està una mica tancar els ulls a les coses. Està una mica tieso.
1: Ho veurem, físicament. Tenim mesos per
16: davant. Va jugar un Mundial lesionat.
1: Per
16: defensar els colors de la gent, que ara el xiularan a tots els camps d'Espanya, que és una cosa molt curiosa, també. O sigui, tu deixar-te la pell i la cama per una selecció que després, en aquell mateix país, et xiularan a tot arreu. Bueno, mira, és la vida. No, digueu alguna cosa, perquè...
18: Jo crec que l'altre dia va fer un salt de qualitat.
16: No, però és que va jugar un Mundial lesionat, Ricard.
18: L'altre dia va jugar bé, sobretot la segona part.
14: La segona part
18: no va fer gol, però jo vaig deduir... Penso que, de vegades, encara que pugui ser en contrasentit, el Lamin necessita una mica d'autoestima.
1: És
18: a dir, que la gent canti una cançó a Lamin, potser pel Camp Nou, no encara
1: l'ha tancat. Autoestima.
19: Ara han començat, ja han enviat un de cançó.
16: Lamin i Amal,
19: has començat ara, la vaig sentir l'altre.
1: Aquesta és maca.
19: És nova, també original.
18: Tres lligues ja, fins a la cançó que no ha arrencat.
19: Però és que costa de trobar amb el seu nom.
18: El Flick també va dir, és un geni, cosa que també li costava arrencar, vull dir que potser entre tothom...
16: Sí, segur.
18: Aquest nen que és un nen malcriat, li ha de dir, sí, ets un nen malcriat el que vulguis, però necessitem jugar a futbol perquè ets el millor del món.
14: Ell s'ha de sentir sense guanyar.
18: Mira, ja ha començat el Madrid amb això, i no vull ser tornar pesat, amb la campanya Mbappé Balón d'Oro. Ells ja comencen amb Mourinho...
16: Però
18: la Lamin l'afecta, Joel. Vull dir, ell vol ser el millor. Ell vol ser-hi també, la pilota d'or. Però va dir, guanyar un Mundial no vol dir que haguis de guanyar la pilota d'or. Ja és un altre missatge, també, m'ho dir. No perquè
14: però la guanyarà demanar, Rodri, Val. Això farà pupa,
18: no
14: ja.
16: Mira, quan van fer la campanya perquè guanyés Vinícius i no Rodri, que és un jugador espanyol, és que és molt fort, la va acabar guanyant Rodri. Vull dir que
18: la va guanyar, que no hi va anar al Madrid.
16: És que no hi va anar. I després la volen fitxar. És que ja veus...
14: I després hi ha un altre tema, que és el Golden Boy, que el guanyarà Cubarsí, sense cap mena de dubte.
16: No,
14: vull dir,
16: dubte.
14: Clar, estem parlant del de millor
16: rival
14: central del món. O sigui, és que, allà tot això fa molta pupa.
1: Avui aquesta nit hi ha partit del Barça, i demà a la nit és quan es tanca el mercat de fitxatges, Laia, però en principi no hi haurà cap més sorpresa.
16: Home, n'hi hauria d'haver.
1: Sí?
19: Quina?
16: Vendres persones.
19: Perquè el United... demà es tanca el mercat de fitxatges a mitjanit, d'arribades...
1: Demà vol dir, insistim, demà a la nit.
18: No?
19: Exacte, de dimarts a dimecres.
1: No vull aquesta nit a les 12, no.
19: No. Demà a les 11:59 de la nit.
1: Ah, això mateix.
14: Exacte.
19: De lateral esquerra,
18: no,
19: ara mateix, però clar, és veritat que...
16: Doncs sí que estem bé.
19: Aquí al Barça no pots descartar res, però s'ha de tancar la sortida de Caçador, que fa molts mesos que s'està parlant, que el club el té apartadíssim als entrenaments.
14: Això tampoc és maco.
16: Sí, el Caçador que té un representant que és tan bo, el Jorge Méndez, jo crec que li està gestionant la carrera pèssimament en aquest noi, perquè s'acaba el Besiktas. Jo no em puc creure que el millor lloc on pugui anar a jugar el Caçador sigui el Besiktas. Però clar, com que aquí hi ha el negoci del senyor Méndez, doncs escolta'm.
19: Ja però, vaja, si qualsevol cosa oberta, doncs, evidentment, no seguirem al mercat, però en principi no hauríem d'esperar més sorpreses que la que ja es va anunciar amb Gabriel Jesús, però, vaja, no es pot descartar res amb el Barça, no.
1: Doncs ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Carme Barceló, Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz, gràcies!
16: Adéu!
14: Adéu!
20: Catalunya Ràdio.
21: Sergi López, bona tarda.
22: Bona tarda.
23: Doncs si ets baby boomer.
22: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
23: Com de la generació Z.
24: Guillem Gisbert, bona tarda.
25: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
23: Fins i tot si ets millennial o centennial.
26: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
27: Hola, Irma.
26: Els partits del Barça sense narració, la de la...
27: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí.
23: El Tot Costa és el teu lloc.
26: Soc un friqui. Escolto tot el Tot Costa, soc un friqui.
25: Però us escolto bastant, a vosaltres.
27: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
23: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
4: Som pura cafeïna.
5: La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Sergi Ruiz Serret.
6: La Ludwig Van es fa viral.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Segur que aquest estiu l'heu cantat sols, en parella o en grup, a casa, en festes majors o potser en festivals. Segur que molts també l'heu compartit a xarxes i potser alguns heu descobert la Ludwig Band amb aquest viralíssim Xavier, el tècnic de so. Si sou d'aquests últims, benvinguts al vaixell dels Ludwigs. Us prometem que el viatge, com a mínim, serà divertit.
2: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: De seguida la Renaixença amb en Peyu. Peyu, hola!
5: Què tal?
4: Com estàs?
5: Bé, prou bé.
4: Sí?
5: Sí, sí, bé.
4: Aquí. Tot a punt per la Renaixença o no?
5: Bastant, bastant a punt, sí. Sí, està
4: què
5: bastant
4: que...
5: a punt.
4: O sigui, quina merda de promo que estàs fent de...
5: No, la gent, al final...
4: Sí, no, sí. Sí, no, ja t'entenc. Garriga, què?
5: Jo... La gent ja saben, eh?
6: Jo bé, home, estaria bé que el Peyu tingués a punt perquè comença d'aquí 5 minuts.
4: 5 minuts, vull dir que si no està a punt...
5: Hòstia, ara m'he atabalat.
4: Escolta, ara m'explicareu què farem a la Renaixença i també a la tarda, però abans, a aquesta hora, cada dia, el que farem és trucar un oient.
5: Ah? Aviam.
4: Un oient que fa 6 anys, si diu Xiripipi, s'endurà una llengonissa ral de vinyó.
6: Home, que bona.
5: Xiripipi?
4: Xiripipi.
5: D'acord.
4: Vinga, anem a marcar el telèfon avui de la Mireia.
6: D'acord.
4: Que li volen dedicar una cançó i que ens interpretarà Manu Guix, per cert.
6: Ah, sí?
4: Sí, sí, clar, clar.
6: Que bo, tu.
4: Això és un xiripipi?
6: Això és allò que feia.
4: Ho agafarà. Començarem bé avui, ja veuràs.
6: Home, no.
7: Hola.
4: Mireia.
7: Bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
7: Molt bé.
4: Et truquem de...
7: Jo no em truqueu.
4: De Catalunya Ràdio.
7: Ostres, quina sorpresa.
4: No t'ho esperaves?
7: No m'ho esperava gent.
4: Mira, truquem de part d'en Gil, de l'Ona i en Jordi, que et donen les gràcies per aquest somriure de cada dia, per fer-los sentir família i perquè seguiu gaudint del camí. Diu que t'estimen molt.
7: Oh. Jo també.
4: I per fer un cara més bonic, et dediquen aquesta cançó d'Antònia Font, Calgari 88, amb Manu Guix.
7: Classificats
8: per ser final de patinatge artístic. No tot...

0: Doncs aquesta és la cançó que Manu Guix t'ha dedicat. Mireia, què t'ha semblat?
1: Molt bé,
0: m'he deixat
1: dir xiripipi.
0: No, clar, ho he intentat, que diguessis xiripipi, però no... De cap manera. Un altre dia. Mireia, una abraçada.
2: L'any que ve.
1: Molt bé, gràcies.
0: I a partir de les 12, Peyu, què tindrem a la Renaixença?
3: A partir de les 12, avui entrevistem a Quimi Portet.
0: Home!
3: Tanquem amb Quimi Portet, que ens farà actuació en directe, i passejarem el gos per l'atemptat de Carrero Blanco. Bueno...
4: Comencem fluixets.
0: Comencem volant, sí. Està bé.
3: A dalt de tot.
0: Sí. Molt bé. Sí, sí. Doncs gràcies. Fins ara, Peyu, ara t'escoltem.
3: Ja
0: a la tarda, Garriga?
4: Doncs mira, avui a la tarda estrenem temporada Farmejant Aura amb Antoni Bassas i després estrenem secció de teories de la conspiració. Tu saps què és l'efecte Mandela? I sobretot...
0: Em sorten moltes rimes amb Mandela.
4: Per exemple?
0: No, digues.
4: I el gegant de Kandahar. Qui era el gegant de Kandahar? Doncs aquesta tarda descobrirem què és l'efecte Mandela i qui era el gegant de Kandahar. Llegirem llibres amb la Juliana Canet i la Marina Porres,
0: sí.
4: I ens hi posarem a partir de les 4 fins les 7 amb el que no surti d'aquí i tot plegat.
0: Amb una tarda renovada que anireu explicant a partir de les 4 de la tarda.
4: Això mateix.
0: Amb Garriga i companyia. Vinga. Gràcies, Garriga.
4: Adéu, adéu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern obre expedient disciplinari a tres professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat. Es tracta de dos funcionaris i un responsable polític del Consell Nacional d'Avaluació, dels quals no s'han donat els noms. La consellera d'Ester Niubó ha explicat que el departament va rebre fins a 7 avisos de l'INE dels errors que hi havia en el plantejament d'aquestes proves i que, malgrat que hi havia temps per arreglar-ho, no es va fer. La consellera admetia així que no s'ha estat a l'altura.
7: Conscient de la gravetat d'aquests fets, en termes de confiança, de descrèdit pel departament que tinc l'honor de dirigir, cal prendre decisions. Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui.
6: Niubó ha anunciat també la substitució de la secretària general, Teresa Sambola, però l'ha desvinculat en aquest cas dels problemes amb les proves PISA. Més notícies, Natàlia Ramon.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reconeix que li agradaria parlar amb l'expresident Carles Puigdemont. En una entrevista a la cadena SER, Sánchez assegura que això li permetria parlar sobre possibles acords amb Junts en matèria de finançament o d'immigració.
9: Con Junts hay contactos desde el punto de vista sectorial, de trabajo parlamentario, pero desde el punto de vista político no hay contactos. Al máximo nivel, en este caso con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
10: ¿Usted no ha hablado con Puigdemont?
9: No, y yo lo lamento porque creo que tenemos la capacidad para sacar adelante políticas que son importantes también para Catalunya.
6: Itàlia ha acordat prorrogar 15 dies més la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi de Ceuta. La decisió implica que el govern italià continuarà fent controls als ports i aeroports als viatgers procedents de l'Estat. Itàlia va acordar aquesta mesura després de l'arribada de fa un mes de milers de migrants a la ciutat autònoma procedents del Marroc.
8: Mor als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa por l'Image. Ho ha anunciat la pàgina web del certamen. Leroy explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
11: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025, i els direm, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
12: Et on assume.
6: La regidora de la CUP, Capgirem Mollà, Laxmi Roset, atribueix a l'extrema dreta els comentaris masclistes que ha rebut després de publicar un vídeo a les xarxes socials. Ella hi denunciava l'ampliació de l'escorxador del municipi, però els comentaris s'han centrat a la seva roba i al seu cos. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
13: Un perfil d'extrema dreta espanyola i un perfil d'extrema dreta catalana que hi ha en aquests comentaris. L'extrema dreta que criminalitza les persones migrants perquè, segons ells, no, amb moltes cometes, no s'adapten als valors occidentals, i després, per què? Perquè són masclistes, i després ells, que els ha faltat temps, no, per anar a perseguir totes les dones d'esquerra.
6: Esports, Marcos García.
2: El davanter brasiler Gabriel Jesus aterrarà aquesta tarda a Barcelona. Ho farà per passar la prerevisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables per Gabriel Jesus, golejador de 29 anys. A dos quarts de 10, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio, Barça-Rayo Vallecano. És partit de la tercera jornada de Lliga a primera divisió. A dos quarts d'avui, també a primera, Osasuna-Getafe. El Madrid lidera la Lliga abans dels partits d'avui. Ahir, victòria blanca per 4-0 sobre el Màlaga. En motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de la IndyCar després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys, el quart de consecutiu a la competició nord-americana. Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial de MotoGP. Després de la victòria al Gran Premi de l'Aragó, el pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder del Mundial, que és el madrileny Jorge Martín. I primera sorpresa a l'arrencada de l'obert dels Estats Units de tennis, Novak Djokovic ha eliminat en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
5: Fins aquí les notícies.
10: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
14: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
15: A què es dedica exactament una directora de càsting?
16: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
17: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
18: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
17: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
18: Buscarem la solució.
19: Com vas camuflar la intenció?
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
24: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
25: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
26: Déu vos guard!
27: I visca!

0: La Renaixença.
1: La brúixola té un origen incert. No se sap exactament qui la va inventar, tot i que semblaria que van ser els xinesos.
2: Collons de xinesos.
3: No, collons de xinesos no, Fel. Ho han inventat pràcticament tot, els xinesos.
1: Ah, sí?
3: Passa que és el de sempre, que al món occidental ens pensem que som el malic del món.
1: Sí.
3: I no, no, no,
1: sí, sí,
3: no ho som. Els xinesos ho han inventat tot, pràcticament.
1: De fet, per exemple, jo què sé...
4: Perdona.
1: El telèfon, per exemple, no? El telèfon, qui el va inventar? Aquí sempre ens han dit que va ser Graham Bell, que era escocès.
3: Segur que van ser els xinesos, també. Segur que hi havia un xinès fa 150 anys que ja tenia telèfon mòbil. Mira què et dic.
1: Mòbil, directament,
3: Sí, era un xinès de la dinastia Ling Ling.
5: Hòstia!
3: Ho pilleu o no?
1: Sí, sí, sí.
3: És ring-ring,
1: sí.
3: Però fent una broma una mica racista.
1: Sí, sí, sí.
5: I tot,
1: sí.
5: Tot serà així a partir d'ara?
3: En principi sí, seria la idea. Sí.
1: Molt bé, molt bé. I què més van descobrir els xinesos? Van descobrir alguna cosa
3: la
1: més?
3: La pólvora.
1: Ah, la pólvora.
6: Bueno, sí. Amèrica.
1: Amèrica.
3: Amèrica.
6: Segurament
3: també.
6: Van descobrir Amèrica.
1: Sí. Amèrica la va
3: descobrir. L'ibuprofeno.
1: No. Amèrica la va descobrir Cristòfol Colom, Xuriguera.
6: Collonades, Peyu, collonades. Els xinesos segur que la van descobrir primer. Si tu surts de la Xina... Per darrere, estic diguent.
1: Sí, eh?
6: Estic diguent per darrere.
1: Per l'altra banda.
3: Ah, per l'altra banda,
1: sí,
3: clar.
1: Sí, sí, sí.
6: No estic diguent per la ruta de Noro...
1: No.
6: La ruta Xina, estic
1: diguent. Sí, sí. Pel Pacífic. Sí, sí.
6: Per la ruta Xina
1: sí.
6: Van descobrir Amèrica.
4: Potser. Segur que abans que en Colom hi va anar algun xinès, jo hi pujo de peus,
1: Això.
4: Sí.
1: Sí?
5: Sí, a veure, si hagués passat, ara parlaria en xinès, no?
1: A on? Amèrica.
3: Llatinoamèrica.
1: També,
5: a més veritat,
1: tu també pots arribar a un lloc, fer quatre fotos i marxar. Vull dir, no cal que els hi cremis les cases, els violis les dones, els imposis la teva llengua, la seva religió. Tu pots arribar a Amèrica i dir, hòstia, mira, no ho vivis mai, això, és maco, i tens cavalls, fas quatre fotos, que és el que fan els xinos, i tornes a marxar, i ja està. No cal dir, os vamos a matar, habla cristiano.
3: En castellà?
1: Sí.
3: Això no ho he entès mai, però no ens havíem cregut tots que el colon era català.
1: Sí, però quan feia coses lletges era castellà. Bueno, en fi, parlàvem de la brúixola, recordeu. La brúixola, que ja la feien servir els xinesos fa 2.000 anys, Les primeres brúixoles, evidentment, no eren com les que coneixem ara, era una cosa molt més rudimentària. Agafaven un tros de magnetita, coneixeu
3: la típica magnetita que tens un moment a casa. Sí.
1: L'enganxaven sobre una fusteta i la fusteta la posaven sobre un recipient d'aigua. Llavors, així...
6: Aigüeta, havies de dir.
1: Aigüeta. Magnetita...
6: Fusteta, aigüeta.
1: Doncs a sobre un recipientet d'aigüeta.
6: Sí?
1: I així, llavors, es podia moure sobre l'aigua, flotava, i llavors, al llarg de la història, diferents inventors ho van anar millorant i van contribuint.
5: Mira, jo en vaig fer servir una fa poc.
1: Ah, sí?
5: Sí, en un escape room.
1: Sí.
5: Doncs...
1: Una brúixola?
5: Sí.
1: Amb un escape room?
3: Fas aquestes coses?
1: Però amb un escape...
5: Sí.
3: Fas escape rooms?
1: Ah, sí.
3: No, com estaves caient una mica bé.
5: Estàs mirant amb cara de friqui.
3: Estaves caient bé, I ara, doncs, no, també...
5: Però a mi no m'has caigut mai bé, encara.
3: Ui. Això... Escape room al bosc, tu.
5: A l'aire lliure, sí.
1: A l'aire lliure?
5: Sí.
1: Però quina gràcia té a l'aire lliure?
5: Home, doncs, que és tot més gran, que és tot més misteriós.
1: Ja, però un escape room, no? Room? Aire lliure.
6: No hi ha rums, no hi ha aire lliure.
5: És com una mena de gincama, no?
1: Vale.
3: Doncs que li diguin gincama, home.
1: Sí. A veure, entenc que és una manera com una altra per estafar la gent de Barcelona que puja els caps de setmanes a comarques.
3: No, Peyu.
1: Que és tan descarat que em sap greu i tot.
3: No, doncs t'equivoques. Jo, com a persona de Barcelona, t'ho dic. Els que vivim a Barcelona, quan sortim a comarques, ja sabem perfectament que serem estafats.
1: Clar.
3: I ens sembla bé perquè al final són catalans... Estafant catalans, vull dir, al final tot queda a casa.
1: És veritat.
3: El problema és un altre. El problema és que dilluns a divendres els barcelonins també ens estafen a la nostra pròpia ciutat.
1: Amigo.
3: Pagues 4 euros per un cafè amb llet i se'n van a parar a una empresa amb seu fiscal a Irlanda.
1: Això és molt lleig.
3: Això sí que no.
1: Això a comarques, entre nosaltres, almenys ens respectem.
6: Sí, senyor.
1: Sí, al bar, si veus que el veies del poble, no li fots 3 euros de la Coca-Cola.
6: No.
1: Només els que pugen al cap de setmana, 3 euros.
4: O 4.
1: O 4.
4: O 4, Peyu. O 4. Ja, vull dir, si són els que pugen cada cap de setmana, 3. Però si és d'aquells que no veuràs mai més, 4.
6: Jo he vist 5.
1: 5, eh?
6: Jo...
3: 5 euros per una Coca-Cola.
1: De veritat.
6: Si has de Barça a Barri, si has de... 5
1: euros.
4: I obert, Se serveix obert,
1: Sí. Això de Barcelona, de veritat que no sé com s'ha d'arreglar això de Barcelona. Problema, Aquí sí que hem perdut el nord i no sembla que hi hagi brúixola per arreglar-ho, això.
6: T'hauria quedat maco,
4: Poesia,
6: Ets un poeta.
4: Poesia,
1: Sí, és veritat, m'ha quedat una mica com metàfora de l'Artur Mas, però vaja. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, un astre intercomarcal que orbita entre el rock elitista i la música moderadament moderna. Ha tocat la guitarra i cantat en bandes com The Dumpers, Cool de Mandril, Los Rápidos, Los Burros i una de força més desconeguda, El Último de la Fila. Ja fa dècades que també puja als escenaris amb el seu nom de pila, sota la llum dels focus i compagina virtuosos solos de guitarra amb lletres quotidianament surrealistes.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Quimi Portet!
2: Molt bé!
0: Quimi, què has menjat avui per esmorzar?
3: Avui, meló.
0: Meló. I ja està?
3: Diuen que del que es menja se'n cria, no?
4: Ai.
0: Meló, eh?
3: Meló.
0: Està bé. Escolta, bueno, parlant de menjar, tu cuines molt bé, per això. Tu...
3: Molt.
0: Tio, uns macarrons doncs, increïbles.
3: És l'únic que faig, sí.
0: No, saps
3: no,
0: fer
3: cuino,
0: més coses.
3: Diguem que sóc apanyau, diguem, sí. Faig el que puc, sí.
0: Però és una de les teves virtuts, la cuina, jo crec. Deixa'm-ho dir com a amic personal, que he tastat alguns dels teus plats, i, hòstia, cuines bé, Quimi.
3: M'he hagut d'espavilar, sí.
0: Quina seria la teva, el que se't dona pitjor? Allò que dius, hòstia, sóc negat?
3: Doncs mira, sempre se'm trenquen els ous ferrats. Se'm trenquen. Que és un plat ben prosaic i ben ridícul.
0: I més enllà de la cuina, hi ha alguna disciplina domèstica, alguna cosa que dius, hòstia, no sé fer bricolatge, sóc molt dolent.
3: Sóc bastant dolent al bricolatge, excepte guitarres, coses de guitarres, me'n surto bastant bé per qüestions professionals.
0: Sí.
3: I sóc molt dolent amb els números, o sigui, molt, molt dolent.
0: Comptant.
3: Comptant.
0: Sí.
3: Espantós.
0: Això que aquest estiu heu fet la gira de l'Último de la Fila.
3: M'he perdut els... M'he perdut. A nivell de números m'he perdut.
0: Home,
3: no em sé les lletres.
0: Vull dir que heu omplert uns quants estadis.
3: Això sí.
0: Ha sigut increïble, això.
3: Sí, ha estat bé, sí, la veritat que ha estat molt bé.
5: Però no saps quants diners has guanyat, perquè com que no saps de números...
3: Clar.
5: No,
3: això se'n cuina de la meva dona.
5: No. Esto lo lleva mi mujer, eh?
6: 100 euros almenys, sí que te'ls has emportat.
2: Sí, home, això segur.
3: No ho sé, encara no me'ls han donat.
0: Sempre m'ha semblat que ets una persona prudent, ho veiem en les teves respostes, també. No sé si és una cosa... Creus que consideres una persona prudent, Quimi?
3: Per algunes coses, sí.
0: Sí.
3: Per algunes... Home, a la tele sóc prudent, esclar.
0: S'ha de vigilar.
3: Sóc prudent perquè la dius molt grossa i estàs 4 mesos que ho treuen tot el dia.
0: Bueno, a més, ara hi ha la moda aquesta de fragmentar un trosset, i ara sí que dius una bestiesa, això ho fragmentarem.
3: Efectivament.
0: Penjarem.
3: Que és el que esteu esperant.
0: Estem esperant que diguis una bestiesa.
3: Aviam, quina bestiesa voleu que digui?
0: Clar, i acabem,
3: ja. I acabem abans i després fem una entrevista normal, segur.
0: Quin és el procés creatiu? A mi m'agrada molt intentar-me imaginar el Quimi Portet com deu treballar. Ets a casa teu, hi ha una habitació concreta, primer fas la música, després la lletra, com ho fas, això que fas?
3: A veure, primer faig la música, sí.
0: Sempre?
3: Quasi sempre. Algun cop he fet una lletra abans de la música, però generalment faig la música.
0: Sí.
3: Faig la música, després hi canto a sobre en Vikingo, el que... I tinc molt temps aquella cançó funcionant en el meu ordinador, així, cantada. Coses al·lucinants, coses que jo penso, hòstia.
0: Home, em pots deixar una així, en Vikingo.
5: Això t'anava a dir.
0: Publica'n una així.
5: És un disco només en Vikingo.
3: N'hi ha una, en Vikingo. Un disco meu que es diu Matem els dimarts i els divendres.
0: Però té lletra, té lletra.
3: No, diu...
0: Un trosset.
5: Ah, tu la tenies.
3: No, tota la cançó.
0: Ah, sí?
3: És una cançó que es diu Remotes Revifalles.
0: Ah,
3: i és tot en Vikingo, perquè m'agradava tant que vaig pensar, què cony he de dir?
2: Clar.
3: No, us ho juro, és un disc que es diu Matem els dimarts i els divendres.
2: El buscarem.
3: Sí. Interessant.
0: Tu un dia em vas ensenyar una carpeta a l'ordinador que em va fer molta il·lusió, que és la carpeta on el Quimi guarda totes les músiques que no publica.
3: Exacte.
0: Una carpeta, si no recordo malament, es diu Cinema.
3: Exacte. Sí.
5: Bueno, a per despistar.
3: Sí, n'hi ha una que es diu Cinema i n'hi ha una altra que es diu Pot. A la Pot hi han cançons susceptibles d'encolomar-li amb algú.
0: D'acord.
3: I al cinema, en algú, músic.
5: Ja.
3: Això és més difícil.
0: Sí.
3: Llavors n'hi ha una que es diu Cinema, que és pels del cinema. Aquests tots els està bé. No, de veritat, ho dic de veritat.
0: Músiques de fons.
3: És que una cosa... Aviam, el cinema m'agrada molt, però si tu tens unes imatges que estan bé, qualsevol música hi queda bé a sobre.
0: Clar.
3: O sigui, tu tens, per exemple, un tio que està amb una espasa samurai clavant cops al capó d'un 600.
0: Sí.
2: Ostres.
3: Una cosa normal i corrent, que pot passar qualsevol pel·lícula. I pots posar Can Gregorià i queda genial.
0: Sí.
3: I poses uns sintetitzadors, també queda molt bé. i poses un conjunt de rock, també queda bé.
0: Sí,
3: sí, perquè tot queda bé.
0: Sí.
3: I això ens n'aprofitem, els que fem... L'Arnau Riu, ens n'aprofitem, els músics, a vegades.
6: No, és que encara estic amb l'imatge de l'espasa samurai aquesta.
3: Bueno, he dit aquesta perquè ens entenguin, perquè som a la tele i sé que és una cosa molt popular. Perquè... La gent ens entengui.
0: Quina opinió et mereix la gent que diu que no entén les teves lletres, Quimi?
3: Bueno, em mereix una molt bona opinió. Sí. Jo n'hi ha que de poc les entenc. No, per exemple, ara llegeixo algunes lletres d'aquesta època, del 2004, 2005, quan vaig fer La Terra és plana, Matem els dimarts i els divendres, i, bueno, m'interpel·len,
0: sí,
3: perquè sóc jo, però dic, hòstia santa, aparteu l'escriptura. No? Vull dir que passes èpoques a la vida.
0: Bueno, si a algú li costa una mica, l'any passat vas escriure aquest llibre.
3: Aquest manual.
0: Sí, Cançons amb vell llemosí, que és un recull de les lletres de les teves cançons. Dic que, si us voleu entretenir a llegir-ho, perquè dius, hòstia, és que cantat em costa d'enganxar-ho. Doncs aquí us ho podeu llegir tranquil·lament.
2: També a vegades... La gent llegeix molt, ara.
0: Sí, sí, sí. També la gent a vegades vol entendre més. Hi ha coses que no cal entendre-les.
5: Mira, ara que dius això, s'han de sentir...
0: Digues, Joel,
5: moment.
0: Mira, que estrenem el marcador.
2: Què ha fet ara? Què vol dir això?
0: Deixa'm presentar un artilugi. En Joel, com que coneixem que té una mica de, bueno, inquietuds i li agrada molt parlar, llavors li hem limitat les preguntes.
5: Això està bé. És una censura...
0: És una censura...
5: Ben trobada.
0: Exacte, exacte. Llavors podràs fer tres preguntes per programa, Joel. Aquí tinc el marcador. Vas a gastar la teva primera pregunta, que ho sàpigues.
5: Sí, és que ara que parlàvem de les lletres del Quimi, tu, Quimi, ets un poeta que destaca pel teu ús sempre adequat de la metàfora. En saps tant de metàfora que el teu disc inconmensurable Viatge a Montserrat hi ha la cançó Excursionista, dedicada a un excursionista que t'agrada molt. És una cançó preciosa que en un moment donat diu tu xarrupes de la meva cantimplora, no de ma cantimplora, i de la teva jo. Voldria saber si això és una metàfora.
3: No me'n recordo. Aviam, jo... Gràcies, Joel. És una cançó que m'agrada. Vull dir, és meva, però m'agrada. M'agrada molt.
5: A mi també.
3: És una cançó... Aviam, tots hem sigut joves. Vosaltres encara ho sou. Sou tendres i inexperts. Encara ho sou. Però jo també vaig ser jove. Hi ha moments en què sents un gran impuls reproductiu.
5: Sí. Sempre parlant de cantimplores.
3: Exacte. I l'excursionisme és una cosa que... bastant sensual, no? Sobretot si les excursionistes... O els excursionistes, jo, cada un que triï el bestiar que més li agradi.
5: Sobretot si vas darrere, tu.
3: Efectivament. Aquí volia anar a parar. Anar darrere una excursionista reforçada, quan ets tendre, jove, ple de salut, pujant al Puigmal, doncs a mi m'inspira, m'interpel·la, cançons.
5: Total.
3: I jo faig les cançons perquè estic inspirat.
5: Que llavors no era una cantimplora.
3: Era...
0: Mira, apel·lant una mica...

0: Tenia unes inquietuds...
1: Inquietuds intel·lectuals.
0: Sí, sí, sí. Carrera de Barques al Pantà de Sau, sembla increïble. També havies organitzat amb un grup d'amics l'orquestra Sèmola, que fèieu accions teatrals al carrer. Quin objectiu tenia tot plat? Què fèieu?
1: La veritat és que
2: no me'n recordo.
1: Ni me'n recordo i no ho sé. A veure, jo quan era jove volia ser músic.
0: Sí.
1: Volia ser músic i m'inventava tot tipus de coses per ser músic.
0: Per anar-t'hi acostant.
1: Anar-m'hi acostant.
0: La carrera de Barques queda un pèl lluny de la carrera musical.
1: Això era lleure, la part del lleure. Però, bueno, hi ha les habaneres, vull dir que...
0: Sí, senyor.
1: De les habaneres també podíem haver arribat.
0: Sí.
1: Lo de l'orquestra, no, allò ja era musical, tocàvem unes cançons rares, estranyes, i anàvem pels mercats,
0: sí,
1: passant la gorra, òbviament, i així. Després, uns dels membres d'aquesta orquestra Sèmola la van continuar amb gran èxit, van fer van fer teatre.
0: Sèmola Teatre, sí, home.
2: N'hem vist.
0: Joan Roura, que és el director d'alguns dels meus espectacles, va treballar-hi i va envoltar per tot el món, aquesta gent.
1: Però ho vam fundar a Coromina, Déu l'hagi perdonat, i jo,
0: fixa't,
1: com a orquestra.
3: Mira,
1: després, després es va anar reconvertint, però quan hi va haver feina vam marxar nosaltres.
3: Clar, clar. Carreres de barques.
1: La feina, hòstia.
3: Teniu lo de les barques, que havíeu fet les carreres, sí, aquelles, no?
1: Teníem altres inquietuds.
0: I en aquest teu pas cap a forjar-te una carrera i perseguir aquest somni de la música, no sé si es va veure interromput per l'Emili, en el teu cas.
1: Suposo. Bueno, jo a l'Emili vaig estar un mes només.
0: Un mes només? Sí.
2: Com és això?
1: No em trobava gaire bé.
0: No. Vas donar aquesta excusa?
1: No, ho van veure ells.
0: Ells ho van veure. Van dir, aquest noi no es troba massa
1: bé.
0: On havies anat a parar?
1: Havia anat a parar a Còrdoba.
0: Còrdoba.
1: Un lloc que es deia Cerro Muriano.
0: Sí.
1: Era un campament que hi havia tot de nois vestits de color marrón.
4: Sí, clar.
1: Que corrien per allà.
0: Sí.
1: Jo vaig estar a l'infermeria perquè no trobava gaire bé. No em van arribar a vestir de marrón. I ja està. I al cap d'un mes em va dir cap a casa.
0: Cap a casa.
3: Mira, era cosa de l'estómac o així, o no?
1: Sí, no,
3: una passa, una passa
1: malestar,
3: que hi havia.
1: Malestar general.
3: Malestar general. No saps ben bé què tens?
1: No saps ben bé...
3: És a dir... Estaria més bé a casa.
1: Sí, aquest nano que se l'enduïn a casa, que no.
0: Escolta, al llarg de la teva carrera has tocat davant de més de 100.000 persones i també ho has fet davant de 4 o 5 persones.
1: Sí, senyor.
0: No sé quin dels dos públics impressiona més.
1: Tots impressionen molt, sí. O sigui, tocar, el que impressiona és la música, i que és abstracta i que és una forma de compartir sentiments tan espectacular. Òbviament, quan toques a un lloc on hi ha 40 o 50.000 persones, fan molt soroll,
0: sí,
1: i impressiona físicament.
0: Però és més impersonal, potser, no? És una massa.
1: Sí,
0: no?
1: Però bueno, els 4 o 5 també es converteixen en una massa quan estàs tocant, perquè tu estàs a la teva puta bola. No estàs... Això de tocar per un... Això només ho feien els juglars, tocar per l'estimada i tot això. Només quan toques t'estàs expressant pel... o intentes expressar-te pel pluisme, no? Si només n'han vingut 5, doncs són aquells 5.
0: Sí,
1: si n'han vingut 50.000, són 50.000. Però tu cantes les teves mancances afectives, passi el que passi. Ja, vingui qui vingui.
0: Escolta, tu... bueno, ets de, pràcticament osonenc.
1: Sí, soc nascut a Vic.
0: Nascut a Vic.
1: Criat a Barcelona i retornat a Vic.
0: Això de que Vic és el Liverpool català, no sé quina opinió et mereix.
1: Que és una xorrada. Tot arreu està ple de músics, aquí n'està ple de músics.
2: A l'Empordà en tenim molts de músics.
1: Sí, moltíssims i molt bons.
3: Hasta masses, jo, a vegades.
1: A vegades no es passa, a vegades no es passa.
2: A vegades no es passa tant de músics.
1: Tants músics.
3: La setmana tot allò són músics, no?
1: A l'Empordà el que té maco, que la gent els agrada ballar encara. Sí. O sigui, que les festes majors...
2: Sí, mira, l'últim concert que he anat teu era a l'Empordà, a Ullestret.
1: Ah, molt bons.
2: I ens ho vam passar molt bé.
1: Molt, molt, me'n recordo perfectament.
2: Gràcies. Sí.
1: Els agrada ballar. Els
0: mira, a Osona això sí que ens costa una mica
1: costa
0: més.
1: Costa una mica, gent més seriosa.
0: Una mica més estrets.
1: Per això visc aquí, eh?
0: Veus? No t'agrada que et toquin gaire?
1: M'agrada una distància.
0: No.
1: I m'agrada molt la gent avorrida, a mi.
0: Veus?
1: És una cosa que sempre m'agrada.
2: Sóc el teu home.
1: M'interpel·la, la gent avorrida.
2: Sóc de l'avorrit que hi ha.
0: Sí. La gent, no sé, ja ho deuen saber, suposo, que tu ets el compositor de la música de la sèrie Plats Bruts. Quan recordes quan vas compondre allò? I quan temps vas trigar a fer-ho?
1: Doncs sí, si me'n recordo perfectament. Estava acabant un disc meu, no sé quin era, un d'ells, i em va trucar l'Andreu Buenafuente, que estava al Terrat, eren els que estaven preparant això de Plats Bruts. Quimi, per què no ens fas una música per una sèrie que estem fent?
0: Sí.
1: I vas dir, no he fet mai una música per una sèrie. Ja. Tinc una carpeta que es diu Cinema.
0: No surt de la carpeta aquella?
1: No. Encara no havia començat aquesta operació, perquè encara era tendre i inexpert.
0: Hi havia il·lusió.
1: Encara hi havia una certa il·lusió. I... Lo que sí hi havia era una cançó del

0: meu disco, que, hòstia, no em sortia la lletra ni em sortia el, la melodia de veu i tot això, i era genial, perquè unes guitarres brutals i tot això. Vaig dir, hòstia, vaig a provar, aviam si puc reestructurar això. Sí. I vaig reestructurar això, i això és la música de Plats Bruts.
1: És la, la música relació esforç-rendiment que t'ha donat més bon resultat?
0: No, no, hi ha cançons que han tingut molt èxit que m'han costat molt poc esforç. I
1: com?
0: Hi ha cançons que m'han costat molt esforç i no...
1: I res.
0: No, cap... O sigui que això és molt aleatori, ho saben tots els músics. Per exemple, amb el Manolo vam fer Insurrección, que és una de les cançons...
2: No, dic que les bebes no m'han donat mai res. Ja. Hi ha molt esforç i no m'han donat res.
0: Però segur que n'hi ha que no t'han costat cap esforç. Ja que, hòstia, t'ho pagat un dia... Ja
2: no, no, totes m'han costat moltíssim i no m'han repercutit res.
0: Arnau, ara m'ha aixafat la guitarra, pensava que em faries costat.
2: Però bé, cada músic és un...
0: No, no, això és veritat.
1: No, no, no.
0: Gràcies per lo de músic.
1: O sigui, deies que hi ha una cançó amb el Manolo García que us va sortir pim-pam.
0: Pim-pam, sí.
1: Insurrección.
0: Insurrección. Quedaven 2 hores d'estudi, ens faltava una mica per omplir un LP, el segon que vam fer, que es deia Enemigos del Ajeno, i, hòstia, Quimi, aquell riff que feies, com si... vaig a escriure una lletra, va, pim-pam, i vas... Mitja horeta o així va estar feta la cançó. I és una cançó que funciona
3: maca,
0: molt bé.
3: Sí. Ha d'haver donat molts de royalties, això.
0: Suposo que ho demanaré a la meva senyora avui quan arriba. Deu ser al·lucinant, sí.
1: Llavors, a mi el Quimi fa molta gràcia, que sempre explica... Sí, molts diners. Diu, hi ha vegades que intento entrar a casa i no se m'obre la porta.
0: No es pot obrir.
1: Dels diners que hi han acumulats al darrere.
0: Que no ho expliquis, home.
1: Perdó, perdó. Escoltes música en el teu temps lliure, Quimi, o no?
0: A vegades sí, però poqueta, menys que abans. Va haver un moment en la vida que la curiositat es va apurar bastant. Jo vaig ser un melòman total, molts anys. Jo diria que més o menys als 50 o així, de cop se'm va evaporar la curiositat.
3: Oh.
0: De cop. Però, bueno, la meva sí que l'escolto.
1: Està bé.
0: No
1: està
0: la
1: bé.
0: Faig així, se'l volto bé. Sí.
1: Ep, Joel.
3: És que me l'estic fent a sobre i pensant,
1: vinga,
3: mira,
1: va.
3: Potser després no tinc temps.
1: Te'n quedarà una i prou,
3: aquestes,
1: eh?
3: No, no, mira, és que l'altra ja te la regalo.
1: D'acord.
3: Quimi Portet, són moltes les persones a Catalunya, diria que milers, les que pensem que ets el millor català viu i que la teva figura hauria de ser estudiada a les escoles com a referència estètica i moral de la catalana.
0: On vaig?
3: I totes les persones que pensem això estem igual d'indignades, i ara em poso sèrio, Peyu, pel fet que no tinguis encara la Creu de Sant Jordi. Voldria saber si em donaries permís per escriure una carta a la consellera, això va en sèrio, eh?
1: Sí.
3: A la consellera de Cultura de la Generalitat, l'honorable senyora Sònia Hernández, presentant la teva candidatura.
0: A veure, això és complicat. Òbviament, que dir que no t'agraden els premis és molt hipòcrita. Sí. Si clar que t'agraden, que no t'agrada és que et fotin fora d'un escenari a boinassos, no?
1: Sí.
0: Si la gent et donen premis. Però a vegades fa mandra anar-los a buscar.
3: Ja hi aniria jo.
0: Bueno, sí, ja doncs, si vas tu, sí. Digues.
3: Fem sí? Això. Sí o no?
0: Jo no hi aniré.
3: Però no pel teu prestigi, pel de la Creu de Sant Jordi.
0: Ah, bueno,
3: m'entens què vull dir?
0: Ja... No sé.
1: Perquè es revaloritzi una mica
3: home,
1: el premi.
3: Home, per l'amor de Déu, sí, amb la de tarugos que li han donat això...
4: Això tampoc no ho diguis.
0: No ho home, així potser no cal que me lo toqui.
3: Vale, doncs li escriuré a la Sònia.
0: La creu de Sant Cristòfol, una creu una mica més sèria, no?
1: La tarta de Santiago,
0: exacte,
1: aquella
0: de
1: creu. Em fascina, Quimi, i sempre m'ha fascinat, la teva pàgina web. Qui no hi hagi entrat, us la recomano.
0: Molt maca, molt.
1: Fixeu-vos, és una pàgina web que apel·la al disseny gràfic.
0: Exactament. Home, i gastem moltes hores amb això.
1: I gran, entenc que una part del pressupost important, també.
0: Bueno, quasi tot.
1: Tot.
0: Per això hem fet aquesta gira amb el Manolo. Estava escapant tot per aquí.
1: Se'ns anava tot el pressupost amb el webmaster. Quimi, ostres... és que m'estaria xerrant aquí amb tu tot el programa, però no tenim...
0: Ja. Prou cèntims.
1: No, exacte. No tenim prou cèntims.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Et dic una paraula i 3 definicions.
0: A veure, aviam.
1: Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de... Vera! La paraula d'avui és gallòfol. Gallòfol.
0: Verge santa.
1: A. Gallòfol, espècie d'ocell salvatge que recorda el gall domèstic i que es troba sobretot al Pirineu.
4: Vam acampar al mig del bosc, vaig deixar sabates i mitjons fora de la tenda i un gallòfol se'n va emportar un mitjó penjat del bec.
1: Bé, gallòfol, sinònim de gandul, persona o animal que es lliura a la peresa, que no vol treballar.
6: El meu cunyat és tan gallòfol que el dia que es va casar amb la meva germana li va dir que es posés l'anell ella mateixa.
1: Ai. O C, gallòfol, es diu popularment de l'acte de masturbar-se quan es vol destacar que es fa d'una manera molt exagerada.
7: Sentia, bueno, uns cops molt forts, no? Vaig entrar al lavabo i vaig enganxar el meu fill fotent-se un gallòfol. No, que un dia es quedarà ben sec, de veritat.
1: A, B o C?
0: B.
1: B, gallòfol, gandul. Correcte!
3: Bravo!
1: Quimi, no podràs marxar sense abans interpretar-nos una cançó amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Repasseu aquesta pàgina web, trobareu les seves actuacions. Vindràs a Vic al Mercat de la Música Viva.
0: Efectivament.
1: Allà estarem.
0: Perfecte.
1: D'acord? Moltes ganes de música viva.
8: Home, ja, i tant.
1: Sí.
8: Mare de Déu.
1: Hi has anat mai?
8: Sí.
1: Ah, però anava a dir, si no saps de què parles, calla.
8: Collo, que hi he anat, home. Per l'amor de Déu.
1: Quimi Portet, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten Tinc una bèstia dintre meu.

fadiga e vim bons. Fujam as pobilhas e jó a la pleca, faig el boc. Si en conflicte hi vols guanyar, l'altre bandul has de destruir, collon. I on no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no ho és ton enemic. Me cago en Déu. Tinc un

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
1: Hi ha una cosa que cal saber de la brúixola.
2: Sí.
1: A veure, és un aparell que marca el nord magnètic.
3: Molt bé.
1: Que no és exactament el mateix que el nord geogràfic.
2: Ah, no?
1: No, no, no, i això es fa evident quan intentes trobar el nord i ets al nord, al pol nord, no?
2: Ah,
1: allà la brúixola...
2: A què marques allà, al pol nord?
3: Home, és normal, això. Si ets al nord, la brúixola no pot pas marcar el nord.
4: Hauries d'apuntar els peus.
3: Sí, és clar. Fa així o no...
1: No. Tant el pol nord com el pol sud són pols magnètics molt potents.
2: Sí.
1: I el que fa allà l'agulla de la brúixola és que comença a girar d'una manera erràtica.
2: Hòstia, com el cap de la nena d'Exorcista.
3: I gira perquè diu, fot el camp d'aquí, està dient.
2: Marxa.
3: Que hi has d'anar a fotre.
5: Què hi has d'anar
3: a fotre? En aquests llocs emprenyaves.
5: No, no, és que no hi ha res.
3: Embrutir, emprenyar, marxa.
4: Ni aquests
3: llocs...
4: Ni el pol nord ni el pol sud.
3: Ni el pol est.
4: No s'ha de marxar gaire més lluny d'Arbúcies.
3: No.
4: Allà s'està bé.
1: Bé.
3: Si no és d'Arbúcies, no hi has d'anar a fer res.
4: No.
1: A veure, hi ha llocs on també les brúixoles es tornen boges.
3: A Marte.
1: Que són zones que tenen, de la Terra, que tenen una gran quantitat de minerals ferromagnètics.
5: Els típics minerals ferromagnètics.
1: Sí.
5: Sí, sí.
1: Què, no ho has sentit mai?
2: A banda del pol nord i el pol sud, hi ha altres zones del món.
1: Sí, per exemple, la zona del silenci.
5: La zona del silenci, no sé què és, però té nom de programa cultural del Canal 33, presentat per una noia que xiu-xiueja.
2: Ah.
1: La zona del silenci. La zona del silenci és una zona que hi ha al desert de Mapimí, a Mèxic.
3: No hi he estat mai.
2: Mèxic. Hi has estat mai?
1: Hi has estat a Mèxic?
3: No.
1: Doncs
3: però,
1: ja m'has estat a Mapimí.
3: Però tinc moltes ganes d'anar-hi.
2: Vale.
5: A Mapimí?
1: O a Mèxic.
3: No, a Mèxic.
5: A Mèxic.
1: És una zona on solen fallar les comunicacions, les brúixoles es desorienten, fan això que es tornen boges, i fins i tot, això t'interessarà, es diu que hi ha hagut aparicions d'ovnis.
2: Ai, mare de Déu.
1: A la zona del silenci.
6: On dius que és això?
1: Mapimí.
6: Mapimí.
2: No li treguis aquest tema a l'Arnau, que es torna loco.
1: A Mèxic.
2: És com un triangle de les Bermudes, diguéssim.
1: Vindria a ser un triangle de les Bermudes. És una zona amb alta càrrega magnètica que fa fallar alguns aparells. Les brúixoles es tornen boges i el lloc va guanyar molt de misteri quan el 1970 un coet de la NASA es va desviar i va caure just en aquest desert.
5: Just allà,
1: allà. Just allà.
5: Mira que és... Els coets són a vegades...
2: No sé. Hem a disseccionar l'objecte d'avui, Joel.
5: Vale, el disseccionem-lo. Però jo no en sé gaire, t'he d'advertir de brúixoles, Peyu. Ja. Perquè les brúixoles són per aventurers.
2: I no ets aventurer, tu?
5: Jo sóc un aventurer de les petites coses. Per exemple, avui no m'he posat desodorant.
2: Oh!
5: Una petita aventura.
2: Oh, oh.
5: Aquestes són les meves aventures.
3: Sí,
5: no em busquis a mi Marco Polo. No sóc això, jo.
2: Anem a disseccionar-ho, vull dir que anem a veure quina utilitat té en diferents casos.
5: Vinga.
0: Utilitat en una illa deserta.
5: D'acord, imaginem-nos que som nàufrags i arribem a una illa deserta. Sí. Què és el primer que fem?
2: Home.
5: No sé, jo el primer que em faria seria una casa.
2: Sí.
5: Per no viure a la intempèrie. Sí. I què és important a l'hora de fer-te una casa, Mercè?
3: Ojo.
5: Digue-m'ho tu. Exacte, l'orientació. I quina orientació?
1: Sí?
5: I quina orientació?
1: La nord.
5: Exacte, la nord. Per què? Perquè volem sol de matins.
1: Ah, clar.
5: I per això necessitem la brúixola.
2: Ah, sí?
5: Si no, de què? Com ho pots saber?
2: I no podem mirar el sol directament?
5: Sol no s'ha de mirar mai directament, Peyu.
1: Que no m'ha après res d'aquest estiu.
5: Pots quedar sec, no te'n recordes de l'eclipsi?
2: Jo vaig mirar-lo una mica sense
5: ulleres.
1: Home, no.
2: Jo vaig sense ulleres, ho faig.
5: Bueno, doncs ara veuràs pampallugues tota la vida.
2: Quan deien allò, jo pensava, abans que em digueu tota aquesta merda, apa, que no l'hem mirat vegades, jo, el sol.
6: Això sí.
5: Allò de petit que feies així. No, però en tot cas, si estàs a una illa deserta, no miris el sol directament, perquè quedar-te sec en una illa deserta, llavors sí que tens un problema.
2: Home, sí, però llavors per què volem una cabana amb orientació nord a una illa deserta?
5: Perquè després te la podràs vendre més cara.
1: Ah, amigo.
5: Ah, és que és l'ABC del món del totxo, això. Imagina't que arriba un altre nàufrag.
2: Sí.
5: Arriba, per exemple, jo estic a l'illa deserta.
3: Sí.
5: I arriben dos nàufrags, encara que sigui.
2: En Xuri i en Fel.
5: En Xuri i en Fel, arriben.
3: Perquè hem d'anar junts sempre?
2: Sempre.
5: Sí. Bueno, escolta, sou vosaltres que aneu junts a tot
1: arreu. Quina creu,
4: No, jo tirava nedant i va dir, vinc.
5: Vale, i venen els dos, amb el vostre espectacle que tingueu en aquell moment.
4: No, a una illa deserta venim a veure.
5: Vale, però necessiteu una casa,
4: vale.
5: No? Doncs jo us la vendria i amb els beneficis me'n faria una més gran.
4: Ah.
5: L'Abel Matutes, saps qui és?
2: No.
5: Sí. Bueno, doncs, que és l'amo de tota Eivissa. Sí. Va començar així, això.
2: Fixa't.
5: Ara va arribar el primer a fer una casa...
4: Era un nàufrag,
5: Era un nàufrag, l'Abel Matutes.
4: Carai, no ho sabia, això.
5: Sí, l'Abel Matutes.
0: Utilitat com a joguina sexual.
5: Aviam, jo li veig utilitat a la brúixola com a joguina sexual quan et ve de gust fer una mica de sexe halal.
1: Mm. Ah, mira.
5: Veu, no?
1: Clar.
2: Què és el sexe halal?
5: Bàsicament és posar l'altra persona mirant a la Meca, Peyu. Ja. Si t'ha tocat follar amb algú d'Aliança Catalana, doncs a Montserrat.
2: Ja.
5: O a Waterloo, si és de Junts.
2: Sí.
5: Però bueno, la idea és que et pot servir per orientar-te.
6: Està bé.
5: A l'hora de posar...
6: Està bé.
3: L'Abel Matutes folla?
2: No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
5: Mirant a Madrid.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
5: Aviam, aquí sí que res.
2: Va.
5: A no ser...
2: Què?
5: A no ser que sigui una brúixola que porta, per exemple, una katana incorporada. Ah. O una metralleta.
2: Sí.
5: En aquest cas tindria bastanta utilitat com una arma de conflicte.
2: Sí.
5: Ara, una brúixola pelada, en principi, jo no recomano anar a la guerra amb una brúixola i prou.
2: Fotre-la al cap d'algú, però...
6: És un roc.
5: Sí. Que li fas dos punts.
3: Ens ataquen pel nord i tu estàs mirant a l'est.
5: Hòstia, on és el nord? On és el nord? Ah, mira, sí.
2: Per despistar.
5: Mira, vols que ho fem junts, això?
3: No, no.
5: Seria el pròxim dia?
0: Utilitat metafòrica.
5: Aviam, hi ha l'expressió perdre la brúixola.
2: Sí.
5: Si es fa servir metafòricament, per exemple, eh? Si dius, hòstia, anava d'excursió per la muntanya i he caigut per un barranc i he perdut la brúixola.
2: Sí.
5: Aquí no hi ha metàfora.
2: No.
5: En canvi, si per exemple dius, ui, el Joan, saps el Joan? Sí, home, el que era un tio normal, el pare de la Jana i el Kilian,
2: sí.
5: El que treballava a la Nissan.
2: Sí.
5: Doncs ara es veu que ha deixat la dona, s'ha apuntat a CrossFit, s'ha comprat una Harley, s'ha fet DJ i s'ha enganxat a la cocaïna amb 50 anys. És ben bé que ha perdut la brúixola.
2: Sí, senyor.
5: Aquí estem parlant d'un bon ús de la brúixola metafòricament. Metafòricament.
2: Sí.
5: Vol dir al final que estàs desorientat,
2: sí,
5: Caio.
2: Sí, hi ha un segon significat, has dit, eh?
5: Sí, també es fa servir molt el de brúixola moral. Per exemple, el papa va venir a Espanya, no? I
2: sí,
5: el Pedro Sánchez va dir que el papa era una brúixola moral contra la injustícia.
2: Sí, senyor.
5: Això metafòricament té dos significats. El primer és que de la mateixa manera que tu, per saber el nord, mires la brúixola,
2: sí,
5: doncs per saber si una cosa injusta, Pedro Sánchez mira el papa.
2: Ah.
5: I llavors hi ha el segon significat,
2: sí,
5: que és que si el president d'Espanya d'un partit socialista necessita el papa com a brúixola moral, és que segurament ha perdut la brúixola, també metafòricament, i aquí ja tindríem una doble metàfora amb folre i manilles.
0: Propaganda del segle XIX.
7: La vida és finita. No com les ofertes de Funerària Creus, que mai s'acaben.
8: Funerària Creus.
7: S'ha mort la iaia Dolors? L'avi Miquel ja ha fet tot el que havia de fer a la Terra? El petit Jacint se l'ha emportat un àngel?
8: Compri la seva caixa a Funerària Creus.
9: Segur que les caixes de Funerària Creus són massa cares i no me les puc permetre.
7: No s'equivoqui, senyor. Les caixes de Funerària Creus estan a l'abast de totes les butxaques perquè fins i tot els morts de gana mereixen una mort digna.
10: A Funerària Creus treballem perquè morir-se no sigui un privilegi.
9: Oh, que bé! Quines ganes que tinc de morir-me! Així podré gaudir dels serveis de Funerària Creus!
7: És perfectament normal que se senti així, senyor. Amb Funerària Creus és un gust morir-se.
9: Ai, tu, Josep, en què creus?
11: En Funerària Creus!
12: Funerària Creus.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Pas que tenim,
2: home,
1: aquí.
2: Això és un llamp de gos, eh?
1: Sí. És el Gor, que és un mastí del Pirineu, sí, té 8 anys, 8 anyets.
6: Fa guapo.
1: D'en Rafel.
2: En Rafel té aquest gos.
1: Sí.
2: No.
1: Però no viuen als Pirineus, viuen a l'Ella.
2: No és un gos a l'Ella. Aquest gos no fa per a l'Ella.
1: No, perquè és molt gros.
3: Tres
1: molt
3: com
1: gros.
3: Aquest.
2: Ah, sí?
3: Tres. De...
2: Tia, bona quantitat de pinso, eh?
3: En Jambo, la Nimba i la Moua.
2: Molt bé.
5: Ho acabes d'inventar, Xuri.
3: Vine molt darrere.
5: Un mastí del Pirineu hauria de viure al Pirineu.
1: Saps què passa? Que al Gor li agrada molt anar amb cotxe, per tant, poden anar al Pirineu sempre que vulguin.
5: Molt, clar que sí. Molt
13: bé. Doncs si li agrada anar amb cotxe, estarà content de venir amb nosaltres. Els moments clau de la passejada d'avui transcorren a l'interior d'un vehicle.
2: Avui passegem el gos per Madrid. És 20 de desembre de 1973.
1: Ai, ai.
2: Ai, ai, què, ai.
1: Ai, ai.
5: És Madrid, és Madrid.
2: Ah, però demà van passar de coses a l'any 73.
5: Hi ha bona gent a Madrid, també.
14: Vaig fer 3 anys, jo, aquell any.
2: El 73?
14: Vaig fer 3 anys.
2: Mira.
1: Ai, mira.
14: Madrid. Si voleu dir-ho.
2: En Pel
3: ja ho has dit.
2: Va fer 3 anys.
14: Bueno, però...
2: I en Franco va camí de morir-se.
1: Ai, ai,
14: de moment la història comença bé.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Tu has nascut? En Franco s'està morint?
14: Vull dir, tot lliga, tot bé.
2: Tot bé, tot bé. S'han mogut fils per apartar-lo de la primera línia de la política. Per això fa mig any que Luis Carrero Blanco fa de president del Consell de Ministres.
3: No parlem d'en Carrero Blanco, que és un...
1: És que...
3: Bueno. És un tema espinós.
2: Bueno, n'hem de parlar per força perquè ell és el protagonista del capítol.
5: No, para el carro. No, Peyu, no fotem el burro. No despertem fantasmes.
2: Escolta.
5: Per favor, eh?
2: Vivim en una democràcia.
1: Ai, ai.
2: Podem parlar de tot.
1: Ai, ai.
2: Avui centrarem la visió en les últimes hores de vida de Luis Carrero Blanco. Blanco,
6: no, no.
2: No ha de passar res.
6: No, Peyu, no. No, que ens xaparan al bar.
2: No.
5: Sí, no, i no, jo no tinc ganes ni que xapin al bar a tu, Mercè, ni que sigui el meu primer dia i també l'últim, Peyu. M'entens el que
6: dius? No fotem,
2: no. Calma, nois, ja sé que a vegades parlar de Carrero Blanco, bueno, ha estat polèmic, però us prometo que tractarem el tema amb delicadesa, com s'ha fet sempre en aquest programa.
10: Jo et crec, Peyu.
2: Sí.
10: Jo et crec.
2: Gràcies. Anem per feina, va, que em sabria greu haver portat en Gorg fins a Madrid, el nostre gos, per res, no? Us deia que en Franco va camí d'acabar a una caixa de pi. Ja té 80 anys i la salut delicada. Fa temps que ha decidit que Joan Carles de Borbó sigui el seu successor, però mentre li arriba l'hora, cal una persona que governi. L'escollit per fer aquesta tasca és el seu home de màxima confiança, Luis Carrero Blanco. Són íntims des de fa molts anys. Per Franco, ningú millor que ell per perdurar el franquisme, per fer-lo perdurar. És franquista, el senyor, és anticomunista, és celíac, que em sembla, també.
5: Sí. Molt bé. quants testicles té?
2: Carrero Blanco... Tres. El que no tenia l'altre, el tenia ell?
5: Sí.
2: Ah, sí?
5: Mira,
2: el
5: sabia, sumaven quatre.
2: A més, és enemic dels maçons, vull dir que compleix tots els requisits, eh? Però si hi ha una paraula que el defineixi a la perfecció...
5: Silenci! És... Silenci.
2: Què?
5: No, perquè és una trampa.
2: Ah.
5: Perquè ara està esperant que digueu... Ja. No.
2: No, home, no, Joel.
5: Quina és la paraula que el defineix a la perfecció?
2: Catòlic. És
5: em pensava que anaves a dir fill de puta.
2: No.
10: Jo et crec, Peyu, continua. Sí, jo et crec.
2: Amb delicadesa.
10: Amb delicadesa.
2: La rutina diària de Carrero Blanco sempre és la mateixa. És eslevadora, no? I abans d'anar a la feina fa una parada amb el seu cotxe oficial a l'església que té a tocar de casa.
10: Abans de treballar... cap a missa i a resar. Així sempre ho diem a casa.
2: Ah, sí?
5: Ah, sí,
2: Us feu així,
10: no? Sí, jo, però cada dia, i els de casa, la canalla, veus la maleta, primer van a missa...
2: Molt bé.
3: Que... Bueno, és l'hora i la vora.
2: Hora i la vora.
5: Per què porten la maleta els de casa?
10: Perquè van a l'escola.
5: Amb maleta.
10: Van amb maleta. I van a missa amb la maleta. Ben enclenxinats.
2: Que t'ha sorprès.
5: Jo no sé, jo no.
3: Es foten clenxes?
5: Els nens van amb maleta.
10: Foten enclenxa, no. Els fills no es foten clenxa. Van enclenxinats, que és molt diferent, eh? No es foten cap clenxa els de casa.
2: Bé, el nostre amic cada dia... Ui, el nostre amic no, perdoneu. Carrero Blanco.
5: Ara tampoc et passis. Ara t'estaràs anat a l'altra banda.
2: Bueno, és per anar compensant una mica. Deia que en Carrero Blanco cada dia segueix la mateixa rutina. El xòfer el recull a la mateixa hora i el porta a missa fent exactament el mateix recorregut. Sempre passa pels mateixos carrers i carrerons, tant per anar de casa a missa com de missa fins al seu despatx. Aquest és un detall important per la història. Recordeu-ho.
3: Ostres, obriu el llum de la foscor.
2: Sí. Bé, situem-nos en un dels que... No ho allargarem tant, com el Carles Porta. Vull dir que en 10 minuts tindrem la història arreglada.
3: I farem
2: 4 capítols.
5: Tampoc tenim la Lídia Oriols aquí, vull dir que no serviria de res.
2: No. Deia que ens hem de situar en un dels carrers en què Carrero Blanco fa cada matí en cotxe, concretament en uns baixos que han estat llogats per un suposat escultor.
5: Com que suposat?
2: Suposat.
5: Què vol dir suposat escultor?
2: Bueno, perquè la persona...
5: Suposat.
2: La persona que ha llogat el local realment és una tarra.
10: A veure, Peyu, una cosa no és incompatible amb l'altra, eh?
5: És veritat. És veritat.
10: Home, quins prejudicis.
2: Una tarra escultor.
10: Home, i tant, què hi és?
5: Que el Polo Cortés no quita lo valiente.
2: Són dos epígrafs, llavors.
10: Sí, però els autònoms val el mateix, eh?
2: Sí. Faig la puntualització perquè és un detall que cal tenir en compte. Diu que és escultor per dissimular el merder que fa a l'interior d'aquell local.
5: Ah, amigo, ha muntat una d'aquelles tavernes basques il·legals, no?
2: Eh?
3: A mi m'agraden aquelles tavernes, eh?
5: Aquelles tavernes.
3: M'agraden...
5: Els pichilingorris.
3: En aquell... Com es diuen?
5: Pichilingorris.
3: Pichilingorris. Doncs jo entro allà i en el pot aquell que tenen de la propina, allà sempre foto 50 euros, allà hi foto.
2: Ah, sí?
6: Soriguera, que saps que aquells pots no són per...
3: De la propina, del xirrincorri?
6: No, és pel servei, això.
5: No, allò és... És per posar bombes, era per posar bombes.
10: Però d'aquelles arrebossades. Aquelles arrebossades picants.
5: Era l'impost revolucionari, Soriguera.
3: Ah, sí?
5: Home, clar.
3: I jo he finançat ETA.
2: Tu has finançat ETA sense saber-ho?
3: Bueno, sense saber-ho.
2: Bé, tenim un hipotètic escultor fent molt soroll. I sabeu per què fa tanta fressa? Doncs perquè l'hipotètic escultor està excavant un túnel.
6: No, de debò, eh? És que estic, mira... És que no para. Estic de l'escultor aquest fins a... Mira, de veritat, eh? Mira, Pica més fort, a veure si t'enganxes el dit i te'l rebentes.
10: No cridis, dona, no cridis. Siguis comprensiu. És millor tenir aquest escultor que no pas tenir una discoteca aquí al costat.
6: Ai, mira, no sé què dir-te, no sé què dir-te.
2: La construcció del túnel està relacionada amb la ruta monòtona que Luis Carrero Blanco fa cada matí. A aquestes alçades segur que ja us heu adonat que els etarres han posat Carrero a la seva diana.
14: Ah, mira.
2: ETA vol acabar amb el règim de Franco i volen segrestar en Luis Carrero Blanco per donar un cop de puny sobre la taula.
5: A veure, un moment, què vols dir segrestar? Vull dir, jo no vull fer spoilers, però fins on jo sé, segrestar, la idea de segrestar en principi no és aquesta.
2: No.
5: Vull dir, no, la gent que segresta normalment no fa això.
2: No, bueno, és un segrest raro.
5: És una manera estranya de segrestar
2: sí,
5: la
2: com,
5: persona.
2: És com per agafar-lo al vol, no?
5: Segrestar-la molt poca estona.
2: Molt poca estona. Hi ha la intenció inicial de que els etarres segrestin a Carrero Blanco. Abans de muntar el sarau del túnel subterrani, pretenen fer això, que és més fàcil, no? En aquell context històric, l'alarma terrorista és gairebé nula. Ningú es planteja, que algú trami un segrest ni res similar.
5: Es va planejar?
3: Sí. El lapsus lingüe ha sigut bo, eh?
5: No l'has deixat votant, eh?
2: No anem per aquí.
10: Delicadesa. Hem dit delicadesa.
2: És un pla factible, sobretot si la víctima del segrest fa la mateixa rutina cada dia. Però el pla del segrest de Carrero Blanco se'n va a Norris quan el nomenen president del Consell de Ministres. Ara l'han ascendit i costa més de segrestar-lo.
5: Final,
2: és culpa, per què el van ascendir? Si no l'haguessin ascendit, l'haguessin segrestat i prou, eh?
5: Encara hi seria.
2: Ah, Bueno, encara no, però...
3: Encara hi seria.
2: S'ha fet un canvi de plans. Ara, en comptes de segrestar-lo, el volen matar.
10: Bueno, vinga, molt interessant tot això que ens has explicat, Peyu, eh? Fins aquí, ja anem a publicitat
5: sí,
10: i ja fem una entrevista, ja ho tindríem.
2: No, una entrevista ara.
10: Això hauríem de parar.
5: Una altra entrevista.
10: Hauríem de parar-ho, això.
2: No. Situem-nos, vinga. Som a primera hora del 20 de desembre de 1973.
3: Sí.
2: Com cada matí, Carrero Blanco es lleva a trenc d'alba i fa la seva litúrgia diària. Mm. Fa una passada ràpida de rosari, fulleja el diari ABC...
3: Orina.
5: Una palleta, potser, també.
2: No ho sabem. Els morts no es masturben.
3: No. Els morts no. Però aquí encara era viu.
2: Però no es parla de masturbacions si les persones ja no hi són.
5: Per l'amor de Déu.
2: A 8:45, en punt, surt per la porta. Allà l'esperen el seu xòfer i els seus escortes.
15: Buenos días y arriba España, don Luis. A missa como siempre.
2: Mentre Carrero Blanco se'n va a missa amb el seu cotxe oficial, el túnel dels etarres ja està tot a punt. El forat dona directament al vell mig de la calçada i just en aquell lloc hi han posat 90 quilos de goma 2.
5: Perdona, pots repetir la xifra?
2: 90 quilos de goma 2.
5: 90 quilos de goma 2 són molts quilos de goma 2.
3: És més del que peso jo.
5: Sí. Goma 2, eh?
3: Jo peso bastant, eh?
5: Vols dir que fan falta tants de quilos? No. Vull dir que s'ha de matar el Carrero Blanco, no el Godzilla. Sí. El King Kong.
10: A veure, company, sisplau, quan en Carrero passi per aquesta línia vermella que he pintat a la paret, accioneu el detonador, entesos?
3: D'acord, company.
10: Ha quedat tot clar?
3: Sí, company.
10: Sí?
3: Sí, una cosa, Fel. Convé que fem de terres nosaltres dos?
10: Ja.
3: És que ens passarà alguna cosa, ens tancaran...
10: Ara ja està fet.
2: Ara ja està.
10: Que t'aviso quan passi per aquí.
2: La primera parada de Carrero Blanco és a l'església i transcorre sense cap incident. L'home pot anar a resar i a confessar-se tranquil·lament.
5: Home, confessar-se sí, però resar no crec que li servís de gaire.
2: Torna a pujar al cotxe oficial i demana al seu xòfer que el porti a la feina.
15: ¿Seguro, señor Carrero? ¿Hoy no le apetece hacer teletrabajo?
2: Són les 9:27 del matí.
3: Ai. 27, dos quarts de 10, això serien... No,
5: fins i tot sabent el que passa, fa nervis, eh?
2: Sí. El cotxe que porta Carrero és a pocs metres del lloc on hi ha els 90 quilos de goma 2 que han preparat els etarres. En Gorg, el nostre gossàs, està ben nerviós.
6: No, jo també.
2: Nosaltres també ho estem.
6: Sí, escolta, ho deixem aquí?
2: No!
6: Sí, home, fem una votació.
2: Penseu que és el primer programa... El primer de la temporada. És 31 d'agost. La gent no han tornat encara. Aquest programa no l'escoltarà ningú.
5: També és veritat.
2: No l'escoltarà ningú.
5: Bueno,
2: un minut després, a les 9:28, el cotxe creua la ratlla vermella que els etarres han pintat a la paret.
6: Ai.
2: És el punt exacte on han de fer explotar la càrrega.
10: 3, 2, 1... Fot-li, xuriguera!
3: I voló. Tu ets burro, què, tio?
10: Què?
3: Has dit el meu nom.
10: I?
3: Que m'has dit xuriguera.
10: Bueno.
3: Home, em detindran.
10: No.
3: Home, però per què collons has dit xuriguera?
10: No, hòstia.
3: Has de dir, jo què sé...
5: Iñaki.
3: Iñaki.
2: Etarra 2.
3: Etarra bueno.
2: Clar.
9: De Tarrabueno?
5: No, no.
10: De Tarrabueno? Tu, ets curt, nano?
9: Home, però no diguis Xuriguera.
10: Bueno, Ustenc.
2: L'explosió...
9: El Fagedes també hi estava.
2: L'explosió és bestial. El cotxe de Carrero Blanco surt volant 30 metres amunt i cau al pati interior d'un edifici.
5: Molt bé, alerta aquí perquè ara és zona de perill. Red flag, vale? Zero acudits, ni de la NASA, ni del Superman, ni mireu allà dalt els estels que hi ha.
2: No.
5: Tot això que teniu en ment...
2: Fora.
5: Fora. Fora. Delicadesa. Ràpid.
2: En Carrero Blanco és mort. També moren el xòfer i un dels seus escortes. Bueno. Al lloc de l'explosió s'hi fa un forat tan gran que s'hi podria posar una piscina.
5: Audiencia Nacional, que conste que no se están haciendo chistes.
2: No, es descripción.
5: Eso de la piscina es una cosa descriptiva.
2: Descriptivo, puramente. Amb l'assassinat de Carrero Blanco, el franquisme perd la línia continuista. La posterior mort de Franco, que queda molt afectat per l'atemptat, suposa la fi de la dictadura i la instauració de la democràcia. Si més no, en teoria.
5: Ah. Ja, Peyu, si dius així, sembla que haguem de donar les gràcies a l'ETA de que s'acabés el franquisme, tio.
2: No. Eh? Anem a veure el gos si sobreviu o no sobreviu a la història. Aquest gosset tan maco, tan gros, qui decidirà com queda la vida d'en Gorg?
1: Doncs ho decidirà el Marià, que d'on ets, Marià?
2: Marià.
16: De Vic.
2: De Vic.
16: Call de Tenes.
2: Call de Tenes.
9: Has dubtat, eh?
2: Sí.
14: Bueno, n'ha dit dos o tres de poc.
2: Sí. Sí, sí, sí. Tampoc vol donar dades personals.
9: Sí, sí, sí. És un programa molt delicat. Sí.
14: Xuriguera.
2: A veure, quines paraules va dir Francisco Franco quan li van comunicar que el seu amic Carrero Blanco havia estat assassinat en un atemptat? A.
17: Estas cosas pasan.
9: Hòstia, m'ho fot bé.
2: B.
17: Tampoco me caía tan bien.
2: O sí.
17: Es cosa de los vascos.
16: Jo diria la A.
2: La A, eh? Aquestes coses passen, eh?
5: Sí, sí, seria molt sí, fort.
2: Sí, seria gros, eh?
16: Sí, sí.
2: Coneixent a Franco com un tio tan empàtic. Doncs en Gorg és viu! Oh! En Gorg ha sobreviscut a la nostra passejada. Ara he perdut els papers, tu. No sé on te tinc la...
5: A la número 9.
2: A la número 9. Hòstia, no la tinc, la 9. Bueno, vaja, que en Gorg ha sobreviscut.
10: Molt bé. Bravo.
2: És que és el primer dia, les coses ja ho anirem trobant.
10: Perdoneu.
2: Hòstia, perdoneu, el telèfon, segon. Un moment, eh?
9: Sí.
2: Sí?
18: Ei,
2: mama, què tal?
18: Ja heu tornat a començar el programa normal?
2: Normal? Què vols dir normal?
18: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
2: Ah, perquè no.
18: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah,
2: bueno, no, avui és original, avui és el primer capítol de la segona temporada, ja. Avui
18: I,
2: sí
18: que... I tot això que han repetit a l'estiu, us ho paguen?
2: Ah, bueno, això en principi no, ja ens ho van pagar en el seu dia.
18: Home, sant? Però si ho tornen a passar, us ho haurien de tornar a pagar, no?
2: Bueno, mama, això és un tema que tampoc no l'hem
18: de... És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
2: Mama...
18: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
2: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
18: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
2: Ah, sí? En Joel Díaz està...
18: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
2: Ah, no?
18: Vaja. Massa alt.
2: Què vols dir que és massa alt? Escolta, que faci la mida que vull.
18: No, no, res. La gent gaire alta em foten angúnia.
2: Mama, sisplau, bueno...
18: Com va. Que heu portat en Quimi Portet?
2: En Quimi Portet? Bueno, perquè és un gran músic i no l'havíem entrevistat mai.
18: Un bon músic? Sí. Collons, és el millor de Catalunya.
2: Ah, sí?
18: És que sou tontos portar-lo el primer dia.
2: Bueno, mama, és un bon reclam per l'estrena, no?
18: Vull dir... Lo bo va al final. Ah. És que no sé per què van pagar-te tants anys de carrera. L'hauríeu d'haver portat l'últim dia. Yeah. Ara la gent dirà, ui, oita, en Quimi Portet ja ha sortit.
2: Yeah.
18: No val pas la pena que escoltem més aquest programa.
2: Mama, escolta, tens alguna crítica constructiva o només has trucat per queixar-te?
18: No, ja us ho fareu. Ah. Escolta, saps que s'ha mort la tieta Lourdes?
2: No sé qui és la tieta Lourdes, ara.
18: Sí, home, que saps qui és, eh? No. És aquella que va atropellar el seu home amb el cotxe.
2: Ah, sí que sé qui és veritat, sí.
18: Fes el favor de venir a l'enterro, eh? És demà a les 4.
2: No, no puc, no puc.
18: Has de venir,
2: no puc,
18: gairebé no té família, pobra
2: bueno,
18: dona.
2: Bueno, tenia un home i el va atropellar amb el cotxe, també. Vull dir.
18: Bueno, vine, eh?
2: No vindré.
18: Sí, home, no. Que t'he fet un escrit perquè el llegeixis a la missa.
2: No, mama.
18: Vine, és que et sembla que ens ha deixat la casa.
2: Ah, ja vindré. Ja miraré de trobar un rato, ja passaré.
18: Ah, bueno, vale? Va, adiós.
2: Vinga, adéu, maca, adéu.
18: Adéu.
2: Ara sí, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, és el primer dia, perquè
5: sí,
2: el cervell ja anirà, ja anirem.
5: Poc a poc.
2: Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, els informa Joan Bota. El govern destitueix la secretària general del Departament d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors a les proves PISA. La consellera admet que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa, tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts amb vaga convocada pels sindicats. És una vaga dimarts de la setmana que ve. Anem al Departament d'Educació. Sara Canyete.
2: Hola, bon dia. El Departament tanca la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients. D'aquesta investigació es desprèn que hi va haver diverses errades, però la més greu és que l'Instituto Nacional de Evaluación Educativa va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que el nombre d'alumnes que no estaven fent les proves era massa elevat i encara que diuen que ho van traslladar als centres, no hi ha cap constància que això es fes. La consellera Niubó insisteix que aquesta informació no li va arribar, però assumeix que com a departament no van estar a l'alçada.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: Niubó també ha anunciat un relleu important a la direcció del departament. Substitueix a la seva segona, la secretària general del departament, Teresa Sambola, per obrir, diu, una nova etapa. El relleu es coneixerà demà. Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Itàlia i Espanya allarguen els controls fronterers recíprocs arran de la crisi migratòria de Ceuta. El govern de Giorgia Meloni, molt crític amb la gestió que ha fet Pedro Sánchez de l'episodi, ha ampliat avui la mesura 15 dies més. Madrid hi ha respost amb una decisió similar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Rapidíssima resposta del govern espanyol. Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i amplia fins a finals de setembre els controls a Espanya dels vols que arriben des d'Itàlia. Els controls s'havien d'acabar aquest 7 de setembre, però s'allargaran 15 dies més després de la decisió d'Itàlia d'ampliar dues setmanes més els controls als espanyols. Des de principi d'agost fins ara, la policia ha aturat més de 12.000 persones procedents de vols d'Itàlia. Es controla tothom que no és europeu i el govern espanyol justifica allargar aquesta restricció per dignitat, diuen, després que Itàlia mantingui tancat l'espai Schengen amb Espanya. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: I a aquesta hora, al centre de Ceuta, els serveis sanitaris i d'emergència es concentren per denunciar el col·lapse dels serveis públics. Segons els convocants, la crisi migratòria està saturant totes les activitats a la ciutat autònoma. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque.
6: Bon dia. Concentració davant la delegació del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant l'assalt a la frontera, que ara ja acaba. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Carmen, de l'Hospital Universitari, membre del sindicat SATSE d'Infermeria.
7: Da miedo como esta urgencia. Pedimos una y otra vez que hubiera seguridad, pero seguridad no hay. Porque lo que ha venido a Ceuta es lo peor de lo peor que ha soltado Marruecos. Ha soltado a presos. Y ya podéis ver cómo están las calles y cómo está todo inundado. La gente está doblando turnos.
6: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, enviat especial a Ceuta.
4: Detinguts 2 homes a Calafell per haver-se endut monedes i joies d'un jaciment arqueològic marí. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar infraganti quan van agafar els objectes del fons del mar amb l'ajuda de detectors de metall. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
8: Hola, bon dia. Una persona que va veure com dos homes s'introduïen a l'aigua amb equips de busseig i detectors va avisar l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra. Un cop al lloc, davant de la costa de Calafell, van poder-los trobar. Se'ls van intervenir els objectes que portaven, una 60ena de monedes, alguns anells, medalles i collarets. L'alcalde Ramon Ferrer ha explicat que va ser una operació conjunta dels Mossos i la policia local.
9: Vam enviar la policia local i vam avisar els Mossos també, doncs, perquè ens ajudessin a capturar-los. I un el van detenir a la mateixa platja, sortint de l'aigua, i l'altre el van detenir en un carrer que hi ha més enrere i que doncs, ja estava posant les coses dintre del cotxe.
8: Ferrer ha explicat que és un vaixell enterrat que es va movent de lloc segons com l'empenyen els corrents marins. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Calafell.
1: La pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en uns 2.000 vehicles. És un primer balanç fet per professionals coneguts com els desabunyegadors. que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Xavier Domingo.
10: Bon dia, els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts i fa que amb les calamarsades s'hagin de desplaçar. Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Brilleros, explica que arran de la pedregada a Tarragona tenen molta feina ja.
11: Entre dimarts, que és quan ja es van començar a pressupostar i organitzar i tot, nosaltres portem ja més de 200 pressupostos, però sí que s'estan parlant de xifres entre aquests que tenim nosaltres, el que hem anat sentint de la gent, fàcilment pugen de 2.000 cotxes afectats i segurament anirà més.
10: Tenint en compte l'afectació de cotxes a Tarragona, els desabonyegadors calculen que la feina es pot allargar mig any. Clara Chavarria Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Forza del Serra.
12: El davanter Gabriel Jesús té previst arribar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar amb el Barça. El club blaugrana pagarà l'Arsenal pel davanter brasiler al voltant de 10 milions d'euros més variables. El Barça, mentrestant, tanca aquest vespre la tercera jornada de Lliga, rebent el Rayo Vallecano al Camp Nou. El partit començarà a 9:45, una hora abans, la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també, a 7:45, Osasuna-Getafe. En motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada campió de l'IndyCar per cinquena vegada, després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys i el quart de consecutiu. Primera sorpresa en l'arrencada del Obert dels Estats Units de tenis. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone. I a la Vuelta, avui primera jornada de descans amb el balear Enric Mas com a líder amb 1:18 d'avantatge sobre l'eslové Primoz Roglic.
0: Fins aquí les notícies.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
14: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
15: Transportistes no volen sentir a parlar.
14: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
0: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Ja t'ho vaig explicar.
14: Si has comès una falta, has de pagar-la.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: És dilluns, és moment de tornar a obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres ja ho sabeu i de sobres us portarem aquesta nova temporada també la solució cada dia a la una del migdia. Gràcies a tots i a totes per tornar a ser aquí una nova temporada. Ens retrobem, estem carregats de temes i amb moltíssimes ganes. Com sempre, no ho faig sola, ja ho sabeu. Necessito el meu 50%. Es diu Fran Domènech, ben retrobat, molt bon dia.
1: Bon dia, estimada, com estàs? Molt bé, i tu?
0: Ai, avui faig una mica d'espoiler, com que parlarem del temps.
2: Avui parlem del temps, no de la meteorologia.
0: No, avui no parlem de meteo, sinó percepció del temps. De seguida us ho explico. Ui. Però és allò de tornar a seure aquí, o tornar a seure a la redacció, com estàvem ara, i de dir... S'ha fet com una elipsi temporal, com si estiguéssim al juliol.
1: Com si fos una pel·lícula que hi ha un tall, no? Dos mesos després, pam, o un mes després, pam.
0: I pam, pam.
1: I tornem a ser els mateixos, eh?
0: I dius, vacances? Vacances de què?
1: Amb les mateixes cares.
0: Home, espero.
1: Jo t'he de dir... No, però hi ha gent que torna canviada. Hi ha gent que torna molt canviada.
0: S'ha canviat la cara.
1: Una cara esplèndida, rejuvenida, fins i tot.
0: No és la nostra.
1: Perquè se'n van anar molts problemes i han tornat carregats de solucions. Jo em vaig espantar una mica perquè la setmana passada, que la gent no es pensi que de sobte ara parlem tu i jo, com si no ens hem vist en
0: portem setmanes treballant.
1: I estem estrenant la conversa, però em va dir, diu, no, és que jo em va passar una cosa aquest estiu, que és que vaig marxar de vacances amb un nen i he tornat amb un altre. Dic, hòstia, què ha passat? A veure si en lloc de la maleta... A veure si... I clar, porto una setmana una mica neguitós i m'estic recuperant d'aquest sotrac encara.
0: He de matisar, és el mateix nen, passa que tu marxes amb un nen tan petit, marxes amb un nen que no et camina, que només s'arrossega com un cuc i de sobte ara és un noi que vol fer cursa.
1: Jo només he de dir que li he enviat un missatge a Usain Bolt perquè vigili que té un fort competidor. Ja.
0: Un altre dia parlarem de criatures. Ara, deixeu-me saludar també el control tècnic, com sempre, un any més, el mestre l'Albert Hoder. I a la peixera hi tenim en Nil Via, que s'incorpora al nostre equip, un petó gegant a la Susana i també en Nil. I, com sempre, també seran la Viena Gasa i la Lídia Discipió. Avui, dilluns, primer dia de la segona temporada de Les Solucions, estrenem amb dos dels vostres col·laboradors favorits. D'una banda, una persona que apunteu ben fort. Albert, baixa la música.
1: A veure, un moment.
0: Apunteu que no va dimecres, sinó que aquest any ens acompanyarà els dilluns per fer-nos l'inici de la setmana més fàcil i treballar una mica menys. La persona a qui sempre voldríeu escoltar, l'amic que tots voleu sentir a prop, la solució d'avui i de cada dilluns es dirà David Balaguer, molt bon dia!
3: Bon dia!
0: Com estàs?
3: De ser aquí, de recuperar la meva rutina. Com he enyorat la meva rutina. No,
0: com ho portes, David, que t'haguem passat de dimecres a dilluns? Perquè, clar, et trenquem una mica la rutina.
3: Sí, quan m'ho vas dir, ai, els canvis mai m'han agradat. Vaig deixar d'anar, de fet, al meu terapeuta perquè es va canviar de local. Imagina't. Sí, és una cosa que va passar.
1: Com?
0: Perquè s'ha canviat de lloc i ja no li agrada.
3: S'ha canviat de local.
0: Va agafar la línia 3.
3: Vaig anar dues vegades i dic, hòstia, aquest lloc no és el mateix, fora. Ho deixo.
0: David, farem una cosa. Provarem els dilluns i si no tornem el dimecres, val?
1: No, és que ara m'ha sabut greu.
0: M'ha sabut greu pel terapeuta.
3: A mi m'agrada molt venir aquí a La Solució, com bé saps, i els dilluns així els arrencaré amb molta alegria.
0: Veus, és un win-win, que diuen.
3: Sí, gràcies.
1: No, i sobretot si ha tingut una derrota amb el seu equip, per exemple, també és una manera de... No, que igual...
0: Què vols dir, que el seu equip derrota habitualment?
1: No, he dit això. He dit que potser el cap de... No, he dit que el cap de...
3: Per més que guanya.
1: No ho he dit això, no he dit... Però que és una manera també de que, mira, és una altra manera d'afrontar la setmana.
0: Ai, senyor, va anar d'en David Balaguer, he dit dos, perquè avui ens ajudarà a trobar la solució, l'alegria de l'estudi a Catalunya Ràdio, la persona més abraçable de Catalunya. Un fort aplaudiment per la Cristina Sánchez Mírez. Molt bon dia. Com estàs, Cristina?
4: Bon dia.
0: La Cristina no ho sap, però és la persona més imitable de Catalunya.
1: Home, és fantàstica.
0: Com esteu? Bon dia.
1: Hauríem de fer un concurs d'imitacions de Cristina Sánchez Mírez.
4: Els meus alumnes me'ls vaig trobar que celebraven, jo crec que el que... Anava a dir la jubilació, imagina com estic, que la graduació, i van començar tots. Bon dia, bon dia!
1: Veus?
4: Perquè jo no, a classe no començo fins que no m'ha dit tothom bon dia. I cada vegada costa més.
0: Ella parla de classe perquè la Cristina és professora titular de Sociologia de la Universitat de Girona. I avui els hem convocat a tots dos perquè tenim un tema molt adequat per a aquells que esteu tornant a la feina avui, o si ja fa dies que hi sou, de reincorporats, perquè avui us portem una solució vital. Avui parlem de la percepció del temps, especialment durant les vacances.

0: És veritat que el temps passa més ràpid a mesura que ens fem grans? Per què de vegades passa volant i d'altres sembla que se'ns faci etern? De petits, els temps ens semblaven més lents, allò de marxaves de vacances i de... Ui, 3 mesos, mare de Déu, 3 mesos... No se'ls feien eterns?
1: Oh, eterns. Però en canvi es feien més agradables que ara.
0: Epa!
1: En edat adulta.
0: Perquè t'estàs amargant amb l'edat, David.
1: Sí, jo m'estic tornant, i no m'agrada, però jo vull canviar, però no puc. M'estic tornant un vell rondinaire.
0: Parlarem un dia de gravitació emocional amb en David Balaguer.
1: Sí, sí.
0: De quina manera afecten les emocions a la nostra percepció del temps? Quan va ser que es va començar a mesurar el temps, tal i com el coneixem avui? Com s'organitzaven fa milions d'anys? Doncs tot això ho resoldrem avui, fins les 2 del migdia, en aquesta nova temporada de La Solució. De seguida parlem també de la relació entre emocions, pas del temps, però vies de contacte habituals que no han canviat, Fran Domènech. Per tant, avui obrim portes, eh?
2: Sí, no les han canviat, això és important també per la gent d'ordre. Hem mantingut els telèfons i les vies de contacte. El telèfon del directe, el 93207474, o, per exemple, ens podeu trucar aquest telèfon o escriure'ns missatges de text,
0: bueno, WhatsApps,
2: al WhatsApp del programa.
0: Que ara diu missatges de text, sembla que sigui un SMS, això.
2: No,
0: que només això ho fa el banc o quan et volen timar.
2: No, no, no s'ha volgut llegir bé el que tenia escrit. El 677-38-77-19, aquell telèfon que encara teniu guardat com a La Solució amb Elisenda Carot.
0: Te'l saps o no, David?
1: No
0: m'ho crec.
2: I vas ser tu el que va crear la numerologia.
0: Però si ho vas fer tu.
1: Sí, però hi ha coses que...
0: Oients nous de La Solució.
2: Sí,
0: mira, apunta, el 677 te l'has de saber de regal.
1: Sí.
0: D'acord? 677. Després, 38,
1: sí,
0: que és l'edat que dic tenir, que cada vegada en cola menys.
2: La Pantoja de Puerto Rico, 38.
0: Repetim el 77.
2: Sí,
0: 677. La meva edat, 38, 77 de nou. I la meitat de 38, que són 19.
1: Sí, és fàcil.
0: 677, 38, 77, 19.
2: Efectivament. Doncs allà ens podeu escriure un WhatsApp si ens voleu explicar quin és l'estiu que més ràpid us ha passat. Per exemple, aquell mes sencer que vau passar amb els avis, al poble dels avis, quan éreu petits, per exemple, o vau aprendre a anar en bicicleta amb ells, o aquell mes d'agost que vau treballar mitja jornada, però a les tardes aprofitàveu per anar a la platja i va passar volant també. Potser ha estat aquest 2026, també.
0: Exacte.
2: Aquest estiu ha passat molt ràpid.
0: I escolta, doncs, si us ha passat molt lent, també ens ho podeu dir, eh?
2: Sí, tant,
0: com us ha passat l'estiu? Ràpid o lent? Com ha passat el teu, David?
1: El meu ha estat... Ho sento un altre cop.
0: És que, no, és que ja està.
2: Barroferro en dinaire.
1: És que he de ser sincer.
0: Que la gent
1: sincer.
0: Està començant a treballar,
1: podria,
0: David.
1: Podria fingir interpretar un personatge, però no vull. El meu estiu ha estat feixuc.
0: Si l'altre li posa la música dramàtica. Posa-li alegria per compensar aquesta cosa, que avui ha vingut de fosc com el seu karma.
1: Se m'ha fet etern. No és conya. I ha estat bastant insuportable.
0: Però per què?
1: Hi ha una culpable molt clara.
0: A veure.
1: Que és la calor.
0: Ostres.
2: Ah, sí.
1: Hi ha una culpable. Un tema que haurem de tractar algun dia. Se n'ha parlat molt, tothom té la calor a la boca permanentment. És el tema de l'estiu, però no hi hem aprofundit prou, crec jo.
0: Què farem amb aquesta calor, eh? Com ens en sortirem?
1: Perquè a mi em preocupa.
0: Per tant, David Balaguer, li ha passat molt lent, hi ha un motiu evident, que és aquesta calor que ha fet els dies insufribles.
1: Sí.
0: Podeu dir la vostra. 677-38-77-19. Ara que ens voleu saludar, ben retrobats, gent de La Solució, per fi heu tornat, tenia moltes ganes de sentir-vos. 93-201-7474, braços oberts, sempre per rebre els nostres oients. Cristina, què? Com t'ha passat l'estiu?
3: Una mica de tot. Primer, a mi no m'ha passat... No m'ha passat lent. Al contrari, una mica ràpid, perquè jo necessitava molt l'estiu. Necessitava molt l'estiu per recuperar-me.
0: Estiu o vacances?
3: Sí, però ho confonia les dues coses, d'acord? O m'he deixat confondre. Llavors, primer m'ha resultat una mica tediós, perquè estava a casa i era com lent i repetitiu, i quan vam marxar, que va ser aquesta setmana passada, oi, doncs ara m'ha passat molt ràpid, i alhora, quan hi era, em semblava que portava, jo que sé, un mes de vacances, perquè és quan aconsegueixes desconnectar de debò. I era perquè vam canviar d'espai, ens en vam anar al Delta. I
1: gran estat... lloc, el Delta. Gran
3: està
1: lloc.
3: Està meravellós.
1: És meravellós.
3: Meravellós.
0: I mosquits, què tal?
3: Ni un.
0: Oh, fotis.
3: Carregada amb el pot dels mosquits, que ara penso que el dec portar encara al bolso, em sembla que no l'he tret, perquè el meu home es posa histèric, i, bueno, histèric no deu ser la paraula, i no l'he fet servir en cap moment.
0: Jo que pensava, el Delta, mira, volíem anar-hi, però vaig dir, ostres, amb tants de mosquits, el nen em quedarà com un Ferrero Rocher.
1: És un gran lloc.
3: Doncs de debò ni un. Ha estat magnífic. Ha estat molt, molt, molt xulo.
1: Sí, perquè a més és un lloc molt bonic i que no es massifica.
0: Ara, de moment, no ho diguis per la ràdio, ara.
1: No, clar, la calor que hi fot és tremenda, això sí. Ara, t'he de dir que el record que és també és un gran tema, el record, no sé si n'hem parlat a la solució, però és un gran tema.
0: Encara no. Sí.
1: Doncs mira, el record, que és un gran arquitecte, ha fet que jo, que he passat un estiu, ja et dic, que se m'ha fet llarg, feixuc i tal, ara, per exemple, em veig a mi banyant-me a les aigües cristal·lines de Sant Antoni de Calonge...
0: I ara ho trobes a faltar.
1: Aquesta hora, per exemple, i dic, doncs no va estar tan malament. I ho trobes a faltar, fins i tot. Forma part també d'això de la percepció del temps.
0: Perquè és veritat que de vegades recordem amb més estima les coses quan les recordem que quan les vivim. Exacte. Que això és un altre tema, eh?
1: És un altre tema. Tot... Les dificultats per gaudir del present.
3: És que, de fet, no és mai ni bon ni dolent. Ni blanc ni negre, ni fins i tot, i ara David, potser m'escanyaràs, però ni calorós ni no calorós. És el raser que hi posem. Nosaltres estem tan acostumats, perquè tenim un món que fa això, a mesurar coses i a posar etiqueta de bo o dolent, de toca o no toca. I fixa't que quan viatges, quan te'n vas a l'altra punta del món, hi ha moltes coses que són ben bé a l'inrevés, cada vegada menys, ja ho sé, que cada vegada menys. Però, i això moltes vegades et sorprèn. Però també passa amb tu i amb tu mateixa al llarg de la teva vida. Com tu avaluaves les coses quan eres petit o quan ets jove o ara que ets més gran, canvia. Per què? Perquè canvia el que vols, perquè canvia en què t'has convertit i què ets. I perquè, a més, tens altres aspiracions, si voleu dir així, o altres desitjos. I això fa que dues persones puguem estar al mateix lloc, exactament al mateix lloc, vivint el mateix, i visquem dues coses completament diferents. També respecte del temps. N'hi haurà qui un dinar se li fa etern i un altre que diu, ostres, ja marxem.
0: Se us ha fet etern el vostre estiu? Se us ha fet curtet? Us ha passat ràpid? Recordeu algun estiu que us hagi passat volant? És aquest estiu que us ha passat volant? O per contra, se us ha fet llarg i etern també per la calor? Digueu-nos la vostra. Va, que obrim ronda de trucades. 93-201-7474. Us demanaré brevetat, com sempre, perquè així també ens tornem a posar veu a tots els oients de la solució, aquests 83.000 que ens acompanyeu a diari. 93-201-7474. Ràpid o lent? I el per què? També el WhatsApp, el 677-3877-19.
2: Doncs sí, donar les gràcies a tots els oients que ens donen la benvinguda, com quan obres la persiana. Saps quan tanques un negoci, sí, obres la persiana i de sobte apareixen tot de cartes, multes, a vegades també algun animaló, sí, no? Doncs està passant això. Hem obert la persiana i han aparegut tots els oients
0: Som tan macos!
2: Sí, sou maquíssims. Que tingueu una bona temporada. Gràcies a tots. D'entrada he de dir que tots han tingut un estiu mogudet. Molta gent d'acord amb el David Balaguer, que se'ls fa feixuca els canvis. Sí, són gent que...
0: Els canvis,
2: podria
0: eh?
2: Fer un tema, fins i tot.
0: Mira, farem un tema de canvis.
2: De gent que no porta massa bé els canvis. La Lourdes, per exemple, se li està fent etern aquest estiu, sobretot perquè encara no ha fet vacances i fins al 12 de setembre no farà vacances.
0: Però, Lourdes, i la satisfacció amb la qual marxaràs de vacances i diràs, aquí us quedeu! T'aconsello que tanquis la porta molt fort. Aquí us quedeu!
2: I ho diguis molt fort. Sí. La Glòria diu, el meu estiu està molt mogudet, amb unes vacances també molt llargues que no s'acabaran mai, perquè heu de saber, amics de la solució, que m'he prejubilat.
0: Per tant, bravo,
2: escolta, bravo per la Glòria, que s'ha prejubilat i ho està explicant aquí en directe.
0: Mira, un dia parlarem de jubilacions,
2: també
0: Glòria.
2: També parlarem d'això? Perfecte.
0: I et convidarem, però la punyetera diu prejubilat, això vol dir que encara
2: sí,
0: és més jove.
2: Prejubilat i una emoticona de festa.
0: Ara que la va matricular.
2: L'Eva diu, a mi em passen volant cada any les vacances i llença una pregunta a l'aire que exposo també per la gent de la taula. Això és que em faig gran? Passa que quan et fas gran et passen les coses més ràpid? Això és el que pregunta l'Eva.
0: Mira, ara de seguida ho resoldrem amb la Silvi Pérez. Deixeu-me la saludar de momentet. La Silvi és psicopedagoga i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Silvi, molt bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Com estàs, estimada?
4: Passant el meu darrer dia de vacances.
0: Oh, amb nosaltres! Oh, com ens agrada, Silvi. Escolta'm, Silvi, va, ja t'atraco amb aquesta primera pregunta que ha fet aquesta oient.
2: L'Eva,
0: que ens deia, és veritat que quan ens fem grans la percepció del temps s'accelera? És a dir, ens passa tot més ràpid?
4: No necessàriament. No necessàriament.

0: recordem el temps que hem passat. Llavors, això sí que quan ens fem més grans tenim aquesta sensació que el record aquest ha passat molt ràpid, com si no l'haguéssim viscut prou, com si no l'haguéssim gaudit prou.
1: Que és una mica el que li passa al David Balaguer. Deixa'm posar-te un momentet en stand-by, Silvi, perquè vull fer un parell de trucades. Perfecte. Que se'ns estan acumulant aquí al 93-201-7474. Demaneu tanda, eh? I saludeu al Nil, que és el nostre nou productor. Li dieu, Nil, va, cola'm. 93-201-7474. Isabel, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, Isabel, com estàs, estimada?
2: Molt bé, molt bé. Estic superbé.
1: Estàs superbé perquè estàs escoltant La Solució, oi que sí?
2: Sí,
1: sí.
2: Sí, molt contenta de tornar-vos a escoltar, eh?
1: Gràcies,
2: cada
1: bonica.
2: Escolto, sí.
1: Escolta'm una cosa, va, estiu ràpid, lent, quin estiu recordes que t'hagi passat més ràpid i a què ho adueixes?
2: Doncs els estius que passava a Calella quan tenia 18, 19, 20 anys, a casa dels meus tiets, que tenien, treballaven en finques, finques frigoles, es diuen. I allà, doncs, realment fèiem una mica el que volíem, amb els cosins, érem tota una colla de cosins. I a casa meva, per exemple, el meu pare ens collava molt, vull dir, no tenien gaire llibertat. I quan anàvem allà, la tia ens deia, feu el que vulgueu, però quan torneu no desperteu el tio.
1: O sigui, era la màxima, no despertem el tio, però bàsicament a tu et passaven ràpid perquè exercies la teva llibertat i feies una mica el que et rotava, Isabel.
2: Ràpidíssim, ràpidíssim. I llavors hi havia una cosa que fèiem, o sigui, nosaltres fèiem ben bé el que volíem, bueno, portant-nos bé perquè havíem de treballar allà a les finques, no? Però quan tornàvem a la nit, a les 2 o a les 3 de la matinada, ens escalçàvem per no despertar el tio.
1: Oh, amiga, clar, un bon truc. Escolta'm una cosa, Isabel.
2: Sí.
1: Isabel, per tant, acordem que et passava ràpid, consultem-ho amb la Silvi. Silvi, pot ser que fos això, bàsicament perquè ella podia exercir una llibertat que no exercia durant l'any i acumular moltes experiències en aquells mesos que feia que li passés tot més ràpid?
0: Sobretot veig que està molt lligat a l'emoció i l'emoció sí que ens condiciona la percepció del temps. És a dir, quan ens avorrim, quan estem a l'espera, el temps passa molt llarg. En canvi, quan estem immersos en algo que ens emociona molt intensament, llavors passa molt ràpid. Jo crec que aquí, sobretot, el que l'influïa era l'emoció.
1: Mira, ara que has dit això de les emocions, anirem a la publicitat i a la tornada aprofundirem en això de les emocions, com les emocions influencien en la nostra manera de percebre el temps. Isabel, gràcies, estimada. Ets la primera trucada de la segona temporada de La
2: Solució. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu.
2: Moltes gràcies.
1: Nando, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Sant Antoni de Vilamajor, com està vostè?
3: Molt bé, molt bé.
1: T'ha passat ràpid l'estiu o lent?
3: Molt ràpid, la veritat.
1: Molt ràpid i per què?
3: Pues molt ràpid perquè només he tingut 15 dies de vacances a l'estiu i passen volant, la veritat. I la canalla volia estirar-les més, però de vegades no pot ser.
1: I recordes algun estiu que t'hagi passat lent, Nando?
3: Sí. Bueno, de fet, aquest estiu hem estat a Extremadura, que ma mare i ses germanes tenen una casa allà, que són d'allà. I al meu fill també, aquest estiu li ha passat el mateix que a mi, que he estat allà un mes i se't fa lent i quan vols tornar aquí, doncs no vols. És un altre ritme i t'ho passes molt bé.
1: Aquesta que ha dit en Nando és molt bona, fixeu-vos. David i Cristina, ha dit, m'ho he passat molt bé però lent. O sigui, la sensació no és que et passi lent, sinó que dilates l'estiu, oi? Que el descanses. L'heu tingut mai, aquesta sensació?
4: Sí, sobretot això passa si fas moltes coses diferents en un mateix estiu. Cosa que demostra que la rutina és segurament el que fa que el temps passi més de pressa. Tu el temps el pots desafiar, ho estic veient clarament, perquè si tu... Sí, perquè el temps...
1: El
4: temps que és inexpugnable, tu el pots desafiar.
5: L'Avenger.
4: Si sí, ho has
1: pensat.
5: Doctor Strange.
4: És que és veritat, tu fas moltes coses, comences a fer moltes coses, i llavors el record del primer que vas fer aquest estiu... Ho veus? Com si haguessin passat 7 mesos.
1: També passa una cosa, Nando, convindràs amb mi, que si estàs en un poble d'Extremadura, els desplaçaments, per exemple, la logística, que jo sempre dic, per exemple, jo visc al poble, és molt més fàcil la logística que en una gran ciutat. Clar. Per tant, tens temps d'encabir-hi més coses, oi?
3: Totalment.
1: Perquè si no estàs desplaçant, que si el taxi, que si 7 hores per anar del... de Glòries a Diagonal, etcètera. Cristina, anaves a dir alguna cosa, perdona.
6: Sí, que el temps també et pots estirar amb un sentit completament contrari al que tu deies, David.
1: Epa.
6: I és no fent res, assaborint cada minut. Perquè, de fet... acaba sent molt intens, això. Jo me'n recordo, quan érem petits, jo tenia moltes vegades la sensació que ens avorríem. I ara penso, tant de bo tingués temps d'avorrir-me.
1: És una mica el que t'ha passat, Nando, aquesta sensació d'estirar, gastar el temps pel relax?
3: Sí, perquè quan no tens res a fer, si estàs aquí a casa, no pares quiet, has de fer allò, però quan estàs en un lloc que no pots fer res, descanses de veritat, desconnectes de veritat.
1: Estic tan

0: D'acord, Nando, i després tornes a la rutina i dius, com m'agradaria estar en aquest poblet d'Extremadura ara mateix per poder aturar el temps.
1: Bé, en
0: Nando,
1: aquell moment potser no ho valoraves tant.
0: Exacte, exacte. Sí, sí. Nando, t'agraeixo moltíssim la trucada. Una abraçada bonic, seguim a l'escolta de la solució i passa-ho, com sempre.
2: Vale, moltes gràcies.
0: Adéu, guapo, adéu, adéu. Per cert, això és com el primer dia de classe, eh? Si hi ha oients nous, sapigueu que a banda de participar en el directe d'on el programa, podeu formar part del club de la solució.
3: Sí, mira, és el cas de la Gemma, que ens ha escrit i diu, aquest estiu he començat a escoltar-vos i us he de confessar que estic enganxada, us demanaria, si us plau, poder formar part del vostre club. És a dir, oients que durant l'estiu els hi ha passat més ràpid l'estiu perquè han començat a escoltar la solució, doncs que formin part del club. Com?
0: Contingut exclusiu. Voleu formar part? 677-38-77-19, que és el nostre WhatsApp, i ens dieu, vull formar part del club, i allà us entrem en aquest club. Quants seguidors tenim ja, al club? Ui. Lívia, m'ho has de mirar, perquè no me'n recordo quants seguidors tenim.
3: Prop de 900...
0: Veritat?
3: Sí,
0: ai, va, arribem als 1.000.
3: Hem d'arribar al 1.000, va.
0: Hem d'arribar als 1.000 seguidors.
1: Aquesta setmana està fet, això.
3: Sí, sí, va, home, si pengem un vídeo teu rondinant alguna cosa,
0: ojo,
3: crec que això puja,
0: no vam marxar amb 800 i ara som 877, No sé què ha passat aquest estiu, el club de la solució. Va, que anirem a la publicitat. Abans, però, Maria Rosa, bon dia. Ui, mira. Maria Rosa.
3: No,
0: Maria Rosa està aterrant un avió.
3: O és un robot.
0: No, Maria Rosa està aterrant un avió,
1: És
0: un
1: robot?
0: Què veus? Què veus? Què veus? Què veus?
1: He arribat ja a una primera conclusió amb la solució d'avui.
3: Digue'm, doctor.
1: L'estiu és un invent sobretot fet pels nens i nenes, és a dir, pels infants i pels adolescents. I
3: com?
1: Ja sé per... Clar, sí, sí. Clar que et passa ràpid l'estiu. Sí, vas al poble i tal. Perquè no tens les preocupacions que té un adult i, a més, passa allò típic. Jo recordo els meus estius de jove a Sant Antoni de Calonge eren molt diferents als d'ara. Tu arribaves a casa teva, tenia 17 anys, me n'anava a la platja, arribava... Oh, havia aparegut un plat a taula.
3: Clar.
1: Amb una ensaladilla russa.
3: Hotel i client, no?
0: Clar, això és un hotel o què?
1: Després amb unes prunes delicioses. Tot fet, no t'havies de gastar ni un euro. Clar, és un invent clarament creat pels adolescents i els joves.
0: M'encanta això. Va, 93-201-7474, si voleu dir la vostra, si us ha passat ràpid o lent l'estiu, i a què creieu que es deu? Us ha passat ràpid, us ha passat lent? El 677-38-77-19. Estàvem amb la Silvi Pérez. Ella és psicopedagoga, és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i ens deia una cosa molt interessant. Ens deia, la percepció del temps va molt influenciada per les emocions que hi tenim. Silvi, si estem contents, què passa amb la nostra percepció del temps quan estem molt contents o molt eufòrics?
4: Clar, en el moment que estem contents, sí que estem tan eufòrics, el temps se'ns passa volant. Llavors, passa molt ràpid. Ara, hauríem de veure després quan el recordem, quan recordem aquell instant, si el recordem com realment un temps que ha passat ràpid o com un temps que realment va durar més del que en aquell moment sentíem, m'explico?
0: A veure, desenvolupa-m'ho, això. És el que em deies abans del record versus la vivència, no?
4: Sí, és que és molt, molt, molt important. Ara el company estava comparant el seu record d'adolescent, no? Clar, hauríem de preguntar-nos si en aquell moment ho vivia de la mateixa manera que ara ho està recordant.
0: Bona, David, com ho veies?
4: Realment ho vivia...
1: No, clar.
3: Home, clar.
1: No ho vivia de la mateixa manera, també, perquè no saps la realitat que vindrà després, tampoc.
0: Què vols dir? Aleshores, vols dir que el factor temps ens fa... modificar el record, també, o la percepció, Silvi? Perdona'm, Cristina, digues.
5: No, ja, si vols seguir la Silvi, endavant.
0: Silvi, fot-li tu i després la Cristina remata, va.
4: És el factor temps lligat a la memòria, és a dir, mentre estem vivint una cosa, l'estem gaudint en el moment que l'estem vivint. L'altre company, bueno, l'oient que estava dient que el temps se li havia passat lent, llavors tenia sensació potser de pèrdua de temps, això va lligat molt a l'atenció. Llavors, el temps l'acostumes a notar. Està notant que el temps passa. I ara, en canvi, que se li havia acabat, tenia la sensació que li havia passat volant. Per això ho dic, que la sensació del record és molt diferent de quan l'estàs vivint.
5: La sensació del record sempre és una revisitació a partir del moment actual d'allò que va passar. De fet, els humans només tenim relat. I el relat canvia a mesura que nosaltres canviem. No és que no existeixin els fets i les evidències, però això ho ha d'encaixonar la ciència, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres revisitem constantment la nostra història, tots i totes nosaltres.
1: I el record també és un gran eliminador de toxines. No?
0: Perquè què vols dir amb això?
1: Sí, que el teu record, han passat els dies i recordes unes escenes magnífiques, perquè s'ha encarregat d'eliminar les coses dolentes que van passar allà en aquell moment.

0: Pantalons curts i els genolls pelats, ens deien els pets. Silvi, abans de sentir la música, deies exactament, què volies afegir, això que deia en David?
1: No, era en el sentit que quan tu estàs esperant que passi el temps, tu el temps el vas mirant, no? És a dir, quan estàs esperant que passi, estàs pendent del rellotge, per d'alguna manera, de la teva consciència de temps. Ara, quan allò t'interessa, quan tu l'estàs vivint, quan tu l'estàs gaudint, se t'oblida que està passant el temps. És després, quan el recordes, que en comparació, com molt bé estava explicant, aquest relat que fas de tu mateix, és quan li poses un valor de molt poc, llarg, curt, divertit, avorrit. És en el record que el valor és.
0: Molt interessant. Tornem al tema de les emocions, Al final deia, ostres, quan estem contents passa ràpid el temps. Quan estem avorrits estem mirant aquesta variable, no? Per tant, passa més lent. Quan estem estressats, ara et pregunto, estressats o ansiosos, quina percepció tenim del temps, Silvi?
1: Bueno, en aquell moment el que ens passa quan estem estressats i nerviosos és que normalment és que hem acumulat moltes activitats o molts esdeveniments, o com a mínim en el nostre cap hi ha moltes activitats i molts esdeveniments. Llavors hi ha molts marcadors. Això fa que... molts marcadors temporals, diguéssim, Això fa que no ho gaudim. Llavors, si no ho gaudim, se'ns estira el temps, però se'ns estira d'una manera molt estressant.
2: O se'ns estira o se'ns escurça, perquè, per exemple, si està passant, estic molt estressada perquè he d'entregar una cosa, em sembla que el rellotge va més de pressa del que toca. Si, en canvi, estic estressada perquè ha d'arribar el tren i resulta que si no jo arribo tard, dius, és que no avança, perquè, bueno, el tren és el pitjor exemple que podia posar, m'enteneu, l'avió, no ho sé. És igual. És a dir, depèn de què és, quin és el teu objectiu. L'estrès genera distorsió. Però,
0: epa, bona aquesta, l'estrès genera distorsió.
2: Sempre, però les emocions també ho hem dit. És a dir, enteneu? Llavors nosaltres li posem el positiu o negatiu depenent, del nostre relat, de com vivim les coses, exacte, del que volem.
0: Deixeu-me parlar d'aquests marcadors temporals que ens ha parlat la Silvi, i abans, fora d'antena, la Cristina Sánchez Miret deia, és que jo només he marxat 4 dies, no? Però necessites com canviar d'espai per tenir la sensació que disfrutes del temps, no? De descansar. A nivell de percepció temporal, els canvis d'espai són marcadors temporals, també, de dir, ostres, quan vaig estar a Viella, quan després ens vam traslladar 3 dies a l'Hospitalet de l'Infant, quan hem estat 4 dies a casa, això són marcadors, també? És a dir, canviar d'espai fa que es dilati o que, per contra, s'escurci la percepció del temps?
1: Canviar d'espai ens ajuda a canviar els marcadors, per dir-ho d'alguna manera. Perquè canvien els punts de referència. Sempre estem parlant de la rutina i de canviar de rutines, no? L'estructura, mentre estem treballant o mentre els nens estan a l'escola, és una estructura de marcadors temporals molt clars. Dilluns tal, dimarts tal, dimecres això, dijous això, divendres tal, el dissabte al matí això. Està com l'estructura temporal està molt marcada, diguéssim. Quan jo canvio d'espai, ajudo a que els marcadors temporals es difuminin o com a mínim siguin diferents, perquè ja la sortida de sol serà un altre lloc, quan jo m'aixequi el dematí serà un altre espai. Això ens ajuda també a modificar la nostra percepció del temps. Sí.
0: Perquè amb la rutina de vegades passa que el temps, no sé si us ha passat, David, no? Que es compacta tot. Que no sé si ho vaig fer ahir o abans d'ahir.
3: Exacte,
0: això.
3: És el que anava a dir, que això són com petits punts de quilometratge que et permeten situar les coses en el temps i en el dia. Perquè si tu has anat a molts llocs diferents, te'n recordes perfectament que el dia 13 estaves el que tu deies, a Viella, el dia 17 a l'Hospitalet de l'Infant, en canvi, si tu has estat a Barcelona, posem, 20 dies consecutius, se t'apinya tot, se t'amuntega tot, és impossible col·locar-ho en el temps. Sí, sí, són aquests punts de quilometratge que van molt bé per oxigenar. Per tant, és molt important marxar fora. O variar una mica el teu entorn durant unes vacances.
2: Variar l'entorn és molt important, perquè hi ha un altre element clau, i és que la rutina... La rutina et fa oblidar-te del temps, perquè ja està molt marcada per un temps determinat. Llavors hi ha l'hàbit. Hi ha un hàbit, perquè és una cosa que fas habitualment, que fas molt normalment. I llavors aquest hàbit et fa o et té unes portes de temps determinades. Quan marxes de lloc sense ni proposar-t'ho, però a vegades hi ha el sol fet de marxar, o que estiguis en un hotel, o que estiguis en un lloc, que s'esmorza una hora diferent. Canvia, però també canvia que la teva rutina no pot ser la mateixa, perquè com que no estàs a casa o no estàs en l'espai que habitualment estàs, no fas les coses que normalment fas.
0: Deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Rosa, que ha trucat fa una estoneta, que la tenim aquí pendent al telèfon. Maria Rosa, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: T'ha passat ràpid o lent, a tu, l'estiu?
4: Bueno, si t'explico que des del mes de maig fins aquest mes que fem d'agost porto fent proves per una cosa de salut que em va sortir així per les bones i he tingut que variar els meus plans. L'únic que m'ha quedat és el plan de vida d'anar a 5 estrelles, un hotel de Sant Pau, modernista. Modernista.
0: Una altra cosa, aquesta.
4: Exacte, bueno, aquest és bon recordat, perquè després de moltes proves pues, m'han trobat que tenia, que tinc, vaja, un alien és el càncer de pulmó.
0: Carai, tu.
4: I amb moltes ganes de començar ja, que ha sigut avui el primer dia de la primera combo, que me fan un combo, i el xute, que jo li dic, per cremar la meva bèstia interior, i llavors, pues, bueno, ha sigut il·lusionat, de Barcelona a Torredembarra, davant del mar, cada dia a les 8 jo faig gimnàstica, després banyet i cap a casa. I així, d'hospital, Barcelona a Torredembarra, els altres plans que tenia els he tingut que deixar amb stand-by.
0: Mira, en casos com el de la Maria Rosa, Silvi, clar, és un cas traumàtic, tot i que la Maria Rosa està posant-hi molt bona cara i ja veiem que destila optimisme i tal com explica les coses. En casos així, també pot ser que et passi molt ràpid el temps, tot i que estàs angoixat, que dèiem que l'angoixa fa que el temps s'aturi. Clar, quan reps notícies tan impactants, quan el teu cervell està processant tot això, pot ser que et voli el temps, també?
1: Clar, segur. El que ella fa és manté alguns ancoratges, és a dir, segur que més o menys l'hora de dormir, de menjar, la higiene, els rituals familiars, els ha hagut de mantenir. Llavors, manté aquests ancoratges, però per l'altre costat, manté o ha buscat una espontaneïtat, un temps no programat, és a dir, aquestes sortides a Torredembarra, aquests espais aquest banyet, en el que, com a mínim, que es pugui oxigenar, no? Deia ella, és aquell espai en el que, com a mínim, no estàs pendent, com deia, ni del rellotge, ni del temps.
0: Això ho has fet intencionadament, Maria Rosa?
4: Bueno, soc bastant resilient jo, i llavors, degut a la meva resiliència, i que tinc nets i dos fills i el meu segon company, que ja hem passat per aquí també tant ell com jo, dels primers marits i tal, i primera dona, pues, no sé com dir-te, és com curada d'espant, no? Vull dir, perquè dic tot el que m'han fet, menys les ungles del peu, m'ho he mirat tot.
0: Mira, un dia parlarem de resiliència i de curades d'espants i d'estar de volta de tot. Ens guardem el teu telèfon, Maria Rosa. Sí. Escolta'm, desitjar-te moltíssima sort amb aquesta extracció dels aliens, que segueixis escoltant La Solució i aquí estem per fer-te companyia. Una abraçada, bonica.
4: Sí. Vale, gràcies, guapa.
0: Adéu.
3: Interessant aquesta trucada, perquè és una altra manera de veure la percepció del temps i com passa el temps. Perquè moltes vegades, quan estàs esperant l'arribada d'un dia, en aquest cas, 31 d'agost, que comences a fer una cosa, això també és un alentidor del temps, moltes vegades.
0: Mira, molt interessant. Silvi, a les criatures, de vegades, quan anem en cotxe, jo encara no les tinc d'aquesta edat, però falta molt, i falta molt, i falta molt, i quan arribem, quan tenen ganes d'alguna cosa, el temps, imagino que és com un jugador que va en contra, no?
1: Clar, és que ells, el temps el viuen diferent que nosaltres i, de fet, per poder gaudir de les vacances hauríem de viure el temps una mica com el viuen els infants. Nosaltres ja el tenim ordenat, és a dir, ja tenim les hores, els minuts, els dies, la setmana, el mes, està tot molt endreçadet al nostre temps. Els infants viuen el pas del temps pels esdeveniments, per les coses que passen. Llavors, clar, si tu li dius arribarem a les 3, francament tant se li en fot, perquè el dia és igual la 1 que les 3 a les 6. Ara, si tu li dius quan parem per dinar després arribarem, és l'esdeveniment del dinar. Llavors, bueno, ja sap que després de dinar, que no arribarà abans de dinar, que primer ha de passar el dinar i després ja arribarà el moment d'arribar, per exemple.
0: Entenc, és a dir...
1: Però dir hores, dir estones, no serveix de res.
0: És a dir, les criatures perceben el temps en funció de la quantitat de coses que passin en contra als adults, no? Que ho fem en funció de la intensitat. Dedueixo de tot el que hem estat conversant fins ara.
1: Sí, ho fem amb la intensitat i amb l'endrestamenta que ja tenim posada ja de sèrie, que estem encotillats amb les nostres hores i els nostres ritmes, per alguna manera.
0: Perquè això és un altre, també.
1: No.
0: Com esclaus som, els infants no porten rellotge, en general, i els hi... Perdoneu, rellisca la mandonguilla, l'hora. Nosaltres estem obsessionats, jo personalment estic obsessionada amb l'hora. Mira, que truqui algú que no porti rellotge. 93-201-7474. Hi ha algun català algun oient de la solució que no porti rellotge i no miri... No, però perquè tu, jo fem trampes, però mires
1: el
0: mòbil.
1: I no miri el mòbil.
0: Que no miri el mòbil.
2: Jo estic sempre força infantil.
0: 93-201-7474. No portes rellotge i no mires el mòbil. Si us plau, és d'aquells que vas preguntar l'hora pel carrer. Feu-nos-ho saber.
3: Això en edat adulta no,
0: costa,
3: és que no pot existir, perquè si tu tens coses a fer i tens una feina i has de fer coses, has de mirar l'hora.
0: Sí, però si estàs prejubilat pots seguir addicte al telèfon o addicte al rellotge o no.
5: Sí. Recordo que aquí en aquest programa vam parlar del cas del Josep Serra, que era un pastor de Manresa,
0: Epa.
5: Conegut com a Jean Pastor, que fa un parell d'anys va explicar en una peça als companys del 3CatInfo que ell no portava rellotge i que sempre es guiava per els cicles del sol.
0: Però ell fa trampa, ell sap quina hora és.
5: Bueno, perquè ell porta el rellotge intern. És una persona que no té rellotge.
0: 677-38-77-19, ens esteu fent les vostres aportacions, com sempre, línies obertes, WhatsApp obert a la solució des d'avui fins a final de temporada.
5: M'ha sabut molt greu el WhatsApp de l'Andrés, que ens ha escrit que ell va tenir 5 setmanetes de vacances, que ara d'entrada...
0: Home,
5: diví,
0: no!
5: 5 setmanetes, no, i setmanetes, no ridiculitzis. O sigui, 5 setmanotes.
3: Treu un diminutiu aquí, Andrés.
0: Li fa vergonya dir que té un mes i una setmana.
5: No, no està malament. No, però saps quin és el problema? Que només li ha passat ràpid l'última setmana.
0: Hòstia. Però perquè has descansat, tipus com el que ens ha trucat en Nando, o perquè...
5: Més que li ha passat lent, i a part té un altre problema, que és que demà torna a treballar. Per tant, escolta, m'aprofita que t'estem fent companyia avui el teu últim dia de vacances. Al Quim també li ha passat molt lent, però mira, el Quim es dedica a la verema, avui acaba la verema, i l'ha afectat molt la calor, també. Està d'acord amb el David Balaguer, i és la primera vegada que han hagut de recollir de nit per culpa de la calor, que és una cosa
0: veritat,
5: que...
0: Inclús s'ha avançat, no Sí, normalment recollien a final, si no tinc mal entès, finals d'agost, principi de setembre, ara ho estan passant al juliol, eh?
5: Doncs està molt content el Quim, perquè comença aviat les vacances. La Clara també d'acord amb el David sobre el tema de la calor, com ens ho farem. El Marc diu que li ha passat molt lent, també, perquè no ha agafat vacances.
0: Home, clar,
5: molta gent ens estem trobant que no ha agafat vacances, i una reflexió que llenço també a la taula del Josep Maria, que diu, creu ell, que el temps en general, quan ets al poble, si vas al poble de vacances, passa més lent que a la ciutat, que a la ciutat els minuts duren 30 segons.
0: Mira, com es diu que tu hi ets?
5: Josep Maria.
0: Josep Maria, crec que estic molt d'acord, que és el cas del Nando, que ens explicava. Per cert, tenim oient que no porta rellotge. Només el saludo i anem a la publicitat. Jordi, bon dia. Quants anys fa que no porta rellotge?
6: 30.
0: Culló, 30 anys. Per tant, va deixar el rellotge...
6: En tinc 59, eh?
0: 59. Per tant, va deixar el rellotge...
3: Els 29 anys, tu.
0: Els 29 anys. Perquè en té 59 en lloc de 50, 59. Fa 29 anys, que, des dels 29, que no porta rellotge. Anem a la publicitat i descobrim per què.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
12: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
13: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa de supermercat? I això no està firmat. El rap no sabem de quan és.
14: Si pensem en el que hem vist, potser no menjar.
15: Jo no menjaria.
16: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra... són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
18: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
19: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
20: Entendre és obrir els ulls.
21: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
19: Neix nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
16: Catalunya Ràdio. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
15: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
20: Catalunya. Els transportistes no volen sentir a parlar
15: d'aquesta... I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
17: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
21: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
15: Si has comès una falta, has de pagar-la.
17: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: 12 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui, la primera solució d'aquesta segona temporada. Avui estem parlant de la percepció del temps. De què depèn la nostra percepció del temps? De si ens avorrim, de si ens estem estressats, perquè unes vacances m'han passat ràpid, perquè d'altres m'han passat lentes. També ens deia la Silvi Pérez, ella és psicopedagoga, és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, ens deia que nosaltres estem molt acostumats a fragmentar el temps en aquelles unitats que ens hem autoimposat pel rellotge, que ens fan tenir una percepció del temps més o menys estiragassada, però almenys ser conscients de l'hora que és. Jo demanava un oient que ens digués que no porta rellotge des de quan i per què. Hem parlat amb en Jordi. Jordi, des dels 29 que no portes rellotge. Per què?
22: Bueno, perquè sóc al·lèrgic al metall.
0: Conxú. O sigui, no és una tria, és una obligació, eh?
22: Bueno, ara tinc rellotges que no me'ls fico, que me'ls han regalat d'aquests de ser pur, que no em fan al·lèrgia, però no me'ls fico. Em vaig acostumar a no portar rellotge i fa, pues, dels 29 més o menys, que no porto rellotge.
0: Clar, des dels 29, tu ara en tens 59, jo ara entenc que ara pots anar fent la trampa del truc del mòbil, però clar, fa 30 anys no feies el truc del mòbil, tu anaves sense rellotge per la vida.
22: Sense.
0: No sabies quina hora era.
22: Inclús ara, els caps de setmana, el mòbil el deixo a casa el divendres, a la tarda, i no l'agafo fins al dilluns.
0: Per tant, tu no saps en cap moment quina hora és.
22: Bueno, no sé, ara estem amb el cotxe que anem cap a Tredors, i dic, deu ser, no sé, la una o la una i pico.
0: La una i pico, ja, perquè m'estàs sentint a mi, clar. Tu saps que la solució és d'una a dues, dius, hòstia, això és d'una a dues, no?
22: Sí.
0: O sigui, però tampoc t'estressa.
22: No, perquè jo considero que el tema del temps és algo com molt relatiu. És a dir, per què tinc que estar tot el dia patint per l'hora que és? No, jo tinc una vida estructurada d'una manera i més o menys arribo sempre a tot arreu a temps i sense el rellotge, m'ho calculo més o menys.
0: I com quedes amb la gent? És a dir, per exemple, el David, que és extremadament puntual.
3: Sí?
0: Quedem a menys 10, com ho saps?
3: Com m'arribes a menys 10?
22: No, habitualment surto abans de lo que toca per arribar, sempre arribo abans jo, és a dir, a Barcelona, jo visc a Vilanova i la Geltrú, tinc un amic de Barcelona, sempre arribo abans jo que ell.
0: Està molt bé, surt a les 9 del matí, sí. Si em quedes a la 1, ja arribarà.
3: Clar, ara m'ha vingut un record al cap escoltant-lo. A vosaltres no us havia passat alguna vegada que us demanaven l'hora pel carrer?
0: Sí, sí. I això no passa,
3: això no passa a tu. Això
0: bueno,
3: ja no passa.
0: L'altre dia em vaig deixar el mòbil, perquè jo de tant en quant deixo el mòbil a casa, me vaig demanar l'hora a algú, pensava que jo, quan m'hi vaig acostar, perquè porto una criatura petita, perquè semblava que l'anés a atracar.
3: Sí, sí.
0: Perdona, tens hora? Em va mirar com...
23: No, ja tinc assegurances, ja tinc assegurances.
0: Aquesta senyora boja. Mare de Déu.
3: No sé, penses que vol alguna cosa de tu, aquella persona. Que vol lligar, que vol alguna cosa de tu.
0: Escolta'm, doncs Jordi, felicito molt que puguis viure d'aquesta manera. Entenc que la teva activitat professional, això no ha estat cap problema, cap impediment.
22: Bueno, no. Aviam, tampoc és el que tinc que anar a fitxar, jo em dedico a fer promocions immobiliàries i coses d'aquestes, i bueno, més o menys m'organitzo.
0: No, m'encanta.
22: A veure, jo considero que tampoc és tan important, home, poder parlar amb els que treballen a la ràdio, heu d'arribar en punt, però...
0: Estaria bé.
23: Imagina't l'Òscar Fernández sense rellotge.
0: Exacte. Jo començo sobre la una, aprox.
23: Sí.
22: Però tampoc és tan important, a vegades, no sé, 10 minuts, que són a la vida.
0: No, poca broma. No, m'agrada molt aquesta reflexió en contra del temps tan organitzat.
3: No, perquè estàs veient que ens hem convertit tots en uns esclaus del temps.
0: I també està molt bé l'exercici de relativitzar-ho, Jordi, que entenc que és el que fas tu, que jo, mira, a l'hora de quedar-me embarassada, a mi em feia molta mandra el tema de l'embaràs, perdoneu, i una amiga em va dir que són 9 mesos de la teva vida, al llarg de la teva vida, i vaig pensar, té raó, i és una mica l'exercici que tu fas, Jordi, no? De dir que són 10 minuts al llarg de la meva vida, oi? Jordi, un dia parlarem de relativitzar, ens guardem el telèfon també. Gràcies per trucar i encara més gràcies per ser part de la solució. Una abraçada, bonic.
22: Gràcies, a vosaltres.
0: Adéu. Ai, senyor, el 677, eh?
1: Et dic una cosa, l'Adela tampoc porta rellotge, ens ha escrit al WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, des de l'any 2001 que no porto rellotge,
0: Ulló.
1: Per què? Doncs mira, perquè escolto Catalunya Ràdio i en tinc prou. Ostres, diu, acaba l'ostrell. Començo a parar la mongeta d'endre. Llavors, aquesta és la manera que tinc de mesurar la vida.
0: És
1: molt
0: com
1: bé,
0: un gosset de Pavlov, eh? O sigui, ella sent que l'ostrell plega i diu, mongeta d'endre.
1: Ha d'aclarir si és quan l'ostrell tanca la Renaixença o quan dona pas al Peyu.
0: És veritat,
1: si
0: a quina hora?
1: Si és la desaparició del Ricard o és...
0: Mira, estan tallant la verdura. S'ha sentit tallar la verdura, ja.
1: Però bé, toca estic a rellotge des del 2001, que no em porta.
0: Va, que ens queden 7 minutets per posar punt i final a la solució d'avui, i fixeu-vos que la Silvi, tu parlaves de que vivim una mica esclaus del rellotge, no? Que sempre necessitem aquestes unitats de temps que entre todos nos hemos dado, no? Allò que diuen. Exacte. Però clar, nosaltres ens preguntem, quan va començar la humanitat a mesurar el temps? En quin moment vam deixar de viure segons els ritmes naturals i es fa segons l'hora? Quan ens vam inventar els rellotges? Els calendaris? D'on sorgeixen? Doncs per això hem convidat a l'historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sap, tens un fort aplaudiment per l'Àngel Casals. Home. Àngel, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, avui anem justos, ja t'avanço que haurem de fer un tema en exclusiva de com vam inventar això del temps.
2: Sí, perquè anem justos a temps.
0: Anem justos a temps, va, millor dit. Escolta'm, Àngel, així pel boc gros, quan comencem a mesurar el temps, la humanitat? Ja és això del Pleistocè?
2: Mesurar el temps, més o menys d'una manera que recordi la d'avui, és a dir, que hi ha hores i que hi ha dies, etcètera, quan hi ha ciutat.
0: Quan hi ha ciutats.
2: Exacte. Els primers que comencen a mesurar el temps són els sumeris. I llavors, com a curiositat només, per què una hora té 60 minuts? Perquè comptem els dits. És a dir, els sumeris el que feien és fer servir un sistema de compte que la unitat era 12. Per què 12? Perquè, a prova, agafeu amb els 12 i aneu comptant-vos les franges de cada dit, dels altres 4 dits. Doncs una de 12.
0: No? A veure.
1: Estem comptant,
0: eh? Que som així, eh?
2: Aquestes tres falanges.
0: Espera, fem una cosa, Àngel, és que et sento una mica regulero. Anem a trucar-te per WhatsApp, que segur que et sentirem millor. Mentre, al 677-38-77-19, percepcions del temps, quins estius. Us han passat lents, quins uns han passat ràpids, sou de portar rellotge, no sou de portar rellotge. Aquí a la taula ningú porta rellotge, només en Fran, eh?
3: Sí. Jo n'havia portat també molt de rellotge i també he rigut abans amb l'oient perquè a mi em passava allò de l'al·lèrgia també.
0: Ah!
3: I per això el vaig deixar de portar perquè ràpidament se't posava tot el canell de color vermell. I llavors anules el rellotge, però després amb la invenció del telèfon mòbil...
0: No li regaleu rellotges pel 50 aniversari.
3: No! No regaleu rellotges, però vaig mirant l'hora constantment. Sóc un autèntic esclau del temps.
0: Va, Fran, què ens diuen?
1: Abans parlàvem de les referències temporals que poden tenir o no les criatures. No? Quan falta? Falten 5 minuts. Quan arribarem a les 3, etcètera, etcètera. L'Elisabet diu, el meu pare, quan anàvem amb cotxe i preguntàvem quan faltava per arribar, sempre deia el mateix. Falten 2 moments. Falten 4 moments. I així, doncs, sabíem que era...
0: Ara he vist a la gent, ho vaig veure a Instagram, que els hi posen com a dalt del cotxe, no? Des de darrere ho veus, on tens les viseres, i posen un cotxe i aleshores els pares ho van avançant, no? Perquè així, en una línia de temps, en una línia visual, com un metre, veuen on està el cotxet, no? En quin moment, si està al mig, si està molt a l'esquerra, a la dreta...
4: Ens hauríem de plantejar, sobretot amb les criatures, ho dic amb les criatures perquè així ho tindran après, és igual, arribarem quan arribem. Disfruta ara del que estem fent. Mira per la finestra, parla amb el teu germà o
0: treu la tablet,
4: el que sigui.
0: Llença la tablet.
4: Al cap d'algú.
3: A mi, em veus, a mi mai se m'havia fet llarg aquest moment. Mai. En canvi, saps quan el temps s'aturava de mala manera? A les classes de matemàtiques de primer de BUC.
0: Mira, ja hi som. Un altre dia hem de parlar de l'assignatura més odiada. Deixeu-me dir que ens queden 3 minutets. He recuperat l'Àngel Casals, que ens ha costat una mica per telèfon. Àngel, ara et sentim perfecte. A veure, torni.
2: Vale.
5: Doncs això, per saber com es va arribar a calcular l'hora. Cada dit té tres falanges, si us el toqueu, no? Llavors, com comptaven quan no hi havia abacus? Doncs agafaven i comptaven un, dos, tres, és a dir, amb el dit polze...
0: Anular, un, anaven... dos, tres, el del el mig.
5: Exacte, amb el polze anaves comptant les falanges de cada dit.
0: D'acord, i et surten 12.
5: Llavors, per quatre dits surten 12. Llavors, aquests 12, quants dits tenim en una mà?
0: Quatre. Cinc. Però en tenim cinc, perquè però el petit no compta, no? Ah, val.
5: Exacte, però el que feien era una unitat, la unitat més gran és 12, i la unitat més gran són 12 per 5, 60.
0: Ostres,
5: I així van calcular els minuts d'una hora.
0: No m'ho puc creure. Escolta, ho has deixat, allò, l'has deixat votant, que se'n diu, eh? Àngel, fem una cosa, et segresto un dia de la setmana que ve i fem un tema de la creació, això del rellotge, la percepció del temps, com ho feien els nostres avantpassats, com ha anat evolucionant els primers rellotges, et sembla? Et compromets amb mi?
5: Perfecte, sí, el dia que vingui bé.
0: Doncs Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona, membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, ens ha explicat, ens ha fet un tastet, això amb les falanges. La setmana que ve a La Solució, us aportarem, mai millor dit, La Solució. Gràcies, Àngel, una abraçada.
5: Una abraçada.
0: Fins ara, bonic. Adéu, adéu. Silvi, ara parlàvem, de la percepció del temps, de la creació del rellotge, d'aquestes falanges, i que de les criatures. Què hem de fer amb les criatures quan van en cotxe? Els hem de dir, després de dinar, els hem de posar aquesta espècie de metre amb el cotxe que va avançant, o simplement hem de fer el mètode Cristina, que és dir-los que gaudiu del viatge?
6: Jo, mai m'agrada el mètode Cristina. Al final, el que hem de treballar amb els infants és el llenguatge. És a dir, hem de parlar amb els nens molt més del que estem parlant. Llavors, el llenguatge és el que ajuda els nens a construir el present, el passat, el futur. Aprenen a través del llenguatge. Llavors, com deia, arribarem després de dinar. Primer passarem a veure no sé qui. És a dir, anem posant esdeveniments i anem treballant amb el llenguatge.
0: Perquè
6: ja està.
0: Ja hem après amb la Silvi que els nens perceben el temps en funció de les fites, dels esdeveniments que hi passen. Un altre dia també aprofundirem més en la ment dels infants. Avui ens ha acompanyat la Silvi Pérez, psicopedagoga i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Silvi, t'ho agraeixo infinit. Gràcies per ser part de La Solució. Una abraçada bonica.
6: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Adéu, adéu. David Balaguer i Cristina Sánchez Miret, heu estrenat segona temporada de La Solució. Gràcies,
3: I ens ha passat volant,
0: Sempre passa volant. I flipeu, demà us connecteu, perquè tornem demà amb la refranyera nacional de Catalunya, la Marta Pérez Verge, i l'advocat Carles Monguilot. Fran, ens sentim demà.
1: Fins demà, salut.
7: Una destitució i tres expedients al Departament d'Educació a les portes del nou curs escolar. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: La Conselleria d'Educació expedienta tres responsables del departament pel fiasco de les proves PISA i anuncia el relleu de la fins ara número 2 del departament el dia abans que mestres i professors tornin a la feina, Joan Bota.
24: Tot i l'augment de sous i recursos, el conflicte educatiu continua obert en vaga convocada pel primer dia de classe. A banda de la gestió de les diferents crisis obertes al departament, l'altra notícia són els límits a l'ús de la intel·ligència artificial per part dels alumnes.
7: Anem al Departament d'Educació. Sara Canyete.
25: El departament conclou que hi va haver diverses errades a les proves PISA. La més greu és que el Consell d'Avaluació que la supervisava va ser avisat fins a 7 vegades que hi havia massa alumnes que no estaven fent les proves, però no es va actuar. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
26: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
7: Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, adverteix que Catalunya no pot acollir menors immigrants de manera indefinida.
24: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras admet que alguns dels menors que van entrar a Ceuta fa un mes acabaran aquí, però sosté que...
27: Això no pot ser il·limitat ni al mercat de l'habitatge.
9: ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
10: Precisament Ceuta marca l'arrencada del curs polític espanyol. Avui, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat explicacions sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
24: Ha estat a la cadena SER, on Sánchez, en plena reivindicació territorial del Marroc, ha anunciat una visita del rei a Ceuta quan les circumstàncies, ha dit, ho permetin. El president del govern espanyol descarta, tot i això, que l'entrada massiva de persones l'orquestrés precisament al Marroc i assenyala que...
11: Redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa.
10: I mentrestant, sobre el terreny... Com sentiu, la tensió continua creixent. Què són aquestes salves enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque?
12: Bon dia. Doncs aquest és el so per dispersar i posar en ordre un grup de migrants que s'han barallat entre ells i s'han encarat amb la policia davant el centre temporal de la Loma Colmenar. Allà acullen ara mateix 1.300 persones i es construeix una nova carpa on se'ls dona menjar. En total són 3.300 places a tota la ciutat, absolutament insuficients. Avui, bombers i policies en paral·lel s'han manifestat per denunciar col·lapse dels serveis públics.
10: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de l'Euribor, que tanca aquest mes d'agost gairebé el 3%.
24: És el nivell més alt en dos anys, alimentat per la inflació i la incertesa derivades de la situació a l'Orient Mitjà, on avui l'Iran ha promès respondre als atacs dels Estats Units de les últimes hores. Les hostilitats s'han reprès després de setmanes sense bombardejos i el preu del petroli se n'ha ressentit immediatament.
10: I avui, que és dia per molts de tornada a la normalitat, us parlarem de les estrenes literàries que tindrem aquesta tardor.
24: En què destaquen, entre altres, El preu de néixer de Laura Gost, Punt de no retorn de Maria Climent o Sorra de Cristina Genevat.
10: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
10: Hansi Flick ja té el fitxatge d'un nou.
13: Però no el que volia, com a primera opció. De moment, Julián Álvarez no ve, no va al Barça. Qui aterrarà aquesta tarda serà Gabriel Jesús. El Barça ha fitxat el davanter brasiler de l'Arsenal i d'aquí poc més d'una hora ja aterrarà a Barcelona per passar la revisió mèdica. Això serà hores abans del partit de Lliga que juguen Barça i Rayo Vallecano al Camp Nou a partir de 10:15. El Madrid torna a ser líder de la Lliga després de guanyar ahir el Màlaga amb polèmica arbitral. En parlarem al Catalunya Migdia. I també parlarem de qui ja és una llegenda als Estats Units, Àlex Palou, que guanya el 5è títol consecutiu.
10: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
14: Bon dia. Doncs mira, en general la fluïdesa, tot i això sé que hi ha alguns punts de retencions. A la P7 entre Gelida i Subirats, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla en aquest cas un carril des de primera hora del matí. I a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Litoral de Montjuïc, sentit Besòs, per un accident que talla un carril també, però en general, com dèiem, fluïdesa a les carreteres.
10: I ens falta el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, bon dia.
27: Bon dia.
10: Què ens espera les pròximes hores?
27: Doncs un temps bastant tranquil, tot i que no descartem algun ruixat al Pirineu més oriental i algunes nuvolades a punts de muntanya, tarda però en general de sol i la calor semblant a la d'ahir. En alguns punts afluixa 1 o 2 graus. Però atenció, la calor entre dimecres i el cap de setmana es pot tornar a intensificar i de precipitacions ben poques aquesta setmana, només demà a la tarda algun ruixat al Pirineu si cau i poca cosa més.
10: Gràcies, Francesc. Bon dia.
27: Bon dia.
28: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Les 2:06. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. Educació admet que no es va estar a l'altura i que, malgrat que els van advertir, no ho van corregir. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve amb una vaga que, si no hi ha sorpreses d'última hora, i ara mateix no ho sembla que n'hi hagi, impedirà que els nens puguin tornar a classe amb normalitat. Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
29: El departament ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu, 2 són a funcionaris i 1 tercer a un càrrec polític del departament. Cap dels 3 està actualment en actiu. El departament també conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu, però, és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que supervisava les proves PISA, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que ella tampoc en tenia constància, però assumeix l'errada.
26: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
29: De la investigació també sabem que els centres no van ser informats que hi havia aquest topall del 5% d'exempcions, però Educació no sap encara per què els centres van descartar tants alumnes, fins a un 23% de la mostra, i encara que la consellera ho desvincula de les proves PISA, hi ha un relleu important a la cúpula del departament. Niubó destitueix la seva fins ara número 2 i secretària general, Teresa Sambola, i parla d'obrir una nova etapa. El nom d'aquest relleu el coneixerem demà.
2: Aquest fiasco a les proves PISA era un dels fronts oberts del Departament d'Educació. L'altre és la vaga convocada pel dia 8 de setembre, el primer dia del curs escolar. D'això n'ha dit alguna cosa la consellera?
29: Sí, la consellera diu que aquesta setmana reunirà amb tots els sindicats, també amb els dos que mantenen la convocatòria de vaga, USTEC i la CGT, però sense cap nova proposta sobre la taula. Els demana diàleg i preservar el dret a l'educació després d'un curs que diuen ja ha estat molt convuls, i també el retreu que no valorin els acords i la inversió pactada i que s'està començant a desplegar. Reconeix que queda feina per fer, però diu que no estan en el mateix punt que a principis del curs passat.
2: Bé, doncs amb tot plegat, els socis del govern de Salvador Illa i també l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts per Catalunya demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament, mentre que els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. De fet, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, també ha avisat al Matí de Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 del departament no arregla la situació a les aules catalanes.
4: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
2: Però més enllà de la picabaralla política, al final, la setmana que ve, comença el curs escolar. I d'entre les novetats pel que fa al que viuran els nens a les classes, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola. I els alumnes que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per poder utilitzar aquesta eina digital, Montse Poblet.
0: Sí, la mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del Pla de Digitalització Responsable, que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir l'IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
15: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: En canvi, Hugo Cardillo, formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de l'IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
16: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
0: De tota manera, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial a escoles i instituts.
2: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest inici del curs escolar, del que segurament haurem de parlar durant tota aquesta setmana. Recordeu que el dimarts que ve, 8 de setembre, és el dia marcat perquè els nens tornin a les classes, de moment, però, amb una vaga de professors convocada per aquell dia. Ara passen 11 minuts de les dues. Un
7: mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president del govern espanyol exculpa el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no concreta quan. És una visita que no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho fa enmig de l'escalada de tensió a Ceuta. Sobre qui va provocar la crisi, Sánchez descarta el 100% que fos Rabat.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: En canvi, creu que Rússia i Israel van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
3: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
1: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva, també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
3: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000.
1: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
3: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per més que Pedro Sánchez es culpa al Marroc, sí que ha obert un meló delicat avui per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des d'aquest rei, no diu quan ho farà, i la zarzuela de moment no ho confirma.
3: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat avui que allargarà 15 dies més els controls als italians com a reacció a Giorgia Meloni, que ha decidit ampliar també dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
7: Bé, doncs, després d'escoltar Pedro Sánchez, el Partit Popular insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'entrada massiva i critica el president espanyol per no donar una explicació convincent i per contradir-se, assegura, quan apunta què hi ha al darrere. Segons Borja Semper, portaveu del Partit Popular, Sánchez está instalado en la conspiranoia para no asumir responsabilidades.
5: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
7: Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Pedro Sánchez sobre el paper que ha tingut el Marroc en aquesta crisi migratòria a Ceuta. I en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta, però sosté que no es pot fer de manera indefinida, Pilar García.
6: Sí, el líder dels republicans ha defensat l'acolliment de menors davant la situació excepcional a Ceuta, però avisa que Catalunya està al límit i que, igualment, l'augment de la població no pot ser infinit, perquè ni els serveis ni l'habitatge ho poden assumir.
9: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
6: Des del PSC, Lluïsa Moret avisa del risc de deixar-se portar per als discursos més radicals.
17: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb les temptacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
6: També la CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta.
7: Doncs més enllà de la picabaralla, però l'ambient a Ceuta continua escalfant-se. I és que allà a Ceuta hi ha manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels seus serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència de José Antonio Rodríguez.
8: Bon dia. Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants aquí és molt visible. S'apleguen a les platges, però també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si saben què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal, que avui, com sentíem, s'ha anunciat que arribaran a les 3.300 places. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant l'assalt a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
11: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enorme por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
8: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions 4 en les últimes 24 hores ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, si els hi preguntes, diuen que ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja també amb sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
2: Doncs, mentrestant, milers de migrants malviuen, com deia en Miquel, a les platges i als turons de la ciutat de Ceuta. La situació ha impactat en el dia a dia de la ciutat, així com també en la realitat del cementiri musulmà de la ciutat. Ens ho explica també des de Ceuta la Marta Viana.
12: Ceuta continua tenint campaments improvisats on malviuen milers de persones. Ho fan a la platja del Trampolín, però també a les portes dels supermercats, als boscos o al polígon del Tarajal. La majoria són homes, adults i joves que comparteixen matalàs entre 3 o 4 i es tapen amb mantes durant la nit. Mentrestant, els que tampoc descansen són els treballadors de l'únic cementiri musulmà, on hi ha ara mateix enterrats 90 migrants que van morir durant l'entrada d'ara fa un mes. Estan ara fent obres, han hagut d'ampliar l'espai perquè no hi cabien tots. El Said Mohamed és el responsable del cementiri.
19: De los 90 que hemos enterrado, solamente hay 9 identificados. Y entre ellos, solamente una mujer.
12: El Said també ens diu que moltes mares busquen els seus fills perquè no saben on són.
19: Mucha gente que me llama a preguntar por el problema de Marruecos, al no tener visado, los que no tienen visado no pueden acceder a la ciudad. Y la verdad es que es mucho más difícil, es un tema más complejo.
12: Dels 90 cossos que han enterrat, només hi ha una noia, una germana, que van a buscar el seu germà, que també havia creuat la frontera.
19: Porque el niño cruzó la frontera y la madre le estaba diciendo tienes que ir por tu hermano, tienes que ir por tu hermano, que tu hermano es joven, que le va a pasar cualquier cosa. Y la pobrecita vino por él y se quedó por el camino.
12: Al cementiri hi ha en total 5.500 persones musulmanes enterrades, segons el cens que tenen i que data només des de l'any 1987.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
20: Catalunya migdia.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
23: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
24: Aquesta part està superdrencada.
23: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
25: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
23: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània, Jordi Baró.
30: Després de més d'un mes de calma relativa, tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Masoud Pezeshkian és el president iranià.
4: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
30: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Hark sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent.
2: Però el petroli no és pas l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra a l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també a la factura de les empreses, Núria Har.
10: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei.
13: Ja una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara ens sortirà molt car.
10: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
13: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de subministrament. Jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
10: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt-hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
2: Però aquesta pujada previsible del preu del gas no és pas l'única mala notícia que tenen avui els consumidors.

0: Veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
1: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5% o del 4%.
0: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
2: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
3: Tornem a l'exterior perquè lluita contra rellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal després de la riuada sobtada d'ara fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments, però, plana a la zona, Albert Manyà.
4: La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels dos llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de la zona afectada corren el risc de col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
5: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
4: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten.
3: Qui sí que actualitza les dades és el govern del Nepal,
4: que ha dit que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39 països. Precisament en les últimes hores, un grup de 8 europeus han estat evacuats de la zona, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
6: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
4: Pokharel tem les conseqüències econòmiques del desastre. Segons les dades analitzades del sistema de satèl·lits europeus Copernicus, hi ha més de 2.500 edificis destruïts, un 66% dels que hi ha a la zona. Les autoritats fan tots els possibles per accedir als 933 treballadors que es creu que estan atrapats en instal·lacions hidràuliques de la vall.
3: I encara en la informació internacional, un tribunal xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 persones més. Els acusen d'homicidi per imprudència i de negligència. L'organisme judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietària del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres. Dos minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè a la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Anem cap allà, Estela Usoms.
7: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i en el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topar agrupades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors, el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8 quilòmetres i mig que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà

0: fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
1: I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
0: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
2: Amb aquestes obres doncs, ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
0: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
3: I ja que parlem de trànsit, un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir, però, el conductor d'aquest turisme responsable de l'accident poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I encara relacionat amb els cotxes, la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors. Són aquells que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros, i Òscar Orenzana.
5: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
6: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
4: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
3: Hem sentit dels senyals horaris de 2:15 de la tarda. A les comarques de Girona, mentrestant, s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer, segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
7: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
8: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
7: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
8: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
7: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
3: I a Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
9: Usuaris amb qui hem parlat ens han descrit amb què s'han trobat.
10: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
11: Em costa trobar Bicing al barri de Gràcia. Però bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
12: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poble Nou.
9: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos, fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda, i que s'ha ampliat també la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Però el servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat el sistema sistemes de protecció de les bateries per seguretat i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al Bicing.
3: I una cosa més abans de la publicitat. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat, Sara Riera.
13: La calor que hem patit sobretot el juliol i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
14: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
13: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat i, segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys.
3: Passen gairebé 5 minuts a 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Ha tornat La nit dels ignorants.
19: I m'encanta.
18: Amb Marta Romagosa.
19: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
20: I és que aquest programa és...
21: Sí, és que sempre l'heu d'identitat oberta, de quan jo hi cava, igual, igual.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. Catalunya migdia.
3: Passen 6 minuts a 2:15. Aquesta tardor llegirem i molt. I, a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com ara Care Santos o Ian McEwan, fins a d'altres que estan per descobrir a casa nostra, com ara el suís Nelio Biedemann. Anem a pams, però, Montse Camps, bona tarda.
22: Bona tarda.
3: Primer de tot, quins escriptors trobarem les primeres setmanes de tardor?
22: Doncs entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gos, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que sentint-se en les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar.
3: Això pel que fa als autors d'aquí de casa, però dels internacionals?
22: Per exemple, què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama, i mentrestant Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tames, i el publica Periscopi.
3: I abans parlàvem de descobriments, proposes noms?
22: Sí, serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedemann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, l'edita Edicions 62 i Salamandra. I també serà el moment de Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica la Magrana.
3: Ens has presentat distopies, drames íntims, però els que ens agrada la novel·la negra, què?
22: Doncs, per exemple, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. I acabem amb Lluís Llort, que signa com a Llort a l'editorial Clandestina, que publica Short, un recull de relats on, amb mala llet, humor i negró, que s'endinsa el lector en un món incòmode i als marges.
3: Apuntats tots dos. Però, si arriben llibres, necessitem algun lloc on anar-los a comprar. I una antiga botiga de queviures que va tancar fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix ara transformada en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
0: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
1: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
0: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el Refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
3: I una cosa més abans dels esports. You are now crossing Soviet airspace. Això és Mayday, una comèdia d'aventures de Ryan Reynolds que és la novetat més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana. També s'estrenen una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca britànica, Montse Mas.
2: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les buddy movies dels anys 80, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. També s'estrenen altres pel·lícules com The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, com deies, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video, dimecres. També s'estrena Manual para detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei a Movistar Plus, dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin, una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. Estarà disponible a partir de demà i també arriba la segona temporada de The Gentleman a Netflix.
18: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
3: Fa dies que parlem del fitxatge del nou, el fitxatge del nou. Bé, doncs Hansi Flick tindrà nou.
23: Sí, de moment no serà
3: no,
23: Julián Álvarez.
3: No, això ja feia pinta que no ho seria.
23: Però tindrà un recurs més a la davantera, Gabriel Jesús.

0: Avui hi ha partit al Camp Nou. A 9:45 el Barça rep el Rayo Vallecano, partit de Lliga, i potser un partit que tindrà un espectador de luxe a la grada. Podria ser l'últim fitxatge blaugrana, que ara en parlàvem, Gabriel Jesús, perquè d'aquí poca estona s'espera l'arribada del davanter brasiler Ramon Salmurri.
1: Està previst que aquesta mateixa tarda arribi a Barcelona Gabriel Jesús, el darrer fitxatge del Barça, aquest nou esperat per Hansi Flick, i avui mateix hauria de passar la revisió mèdica, demà fer-se l'anunci oficial del seu fitxatge. Arriba el conjunt blaugrana a canvi de 10 milions d'euros fixes, més una part en variables que el Barça pagarà a l'Arsenal, el seu actual club. El Barça el considera una oportunitat de mercat, cosa que vol dir, Laia, que es valora molt el seu talent. De fet, la prova és que després de sortir al Brasil va passar pel Palmeiras, pel Manchester City i per l'Arsenal, i per tant són equips de prestigi al seu currículum internacional en Brasil, però que té un interrogant molt gran amb les lesions. 5 lesions greus de genoll els últims 8 anys. De fet, aquest és el gran què i el que ha marcat els seus 4 anys a l'Arsenal, perquè fruit d'això s'explica, per exemple, que en les últimes 3 temporades, on ha tingut poca presència i falta de continuïtat per aquestes lesions, ha fet només 20 gols. És un davanter de 29 anys, no és un nou pur en el sentit futbolístic de Robert Lewandowski, sinó que és un jugador més de perfil Julián, però Hansi Flick insistia en la idea de que volia un nou amb experiència, i Gabriel Jesús compleix amb aquest perfil.
0: Doncs Hansi Flick content perquè té aquest nou amb experiència, que ens diu el Salmurri, però això tanca la porta a Julián Álvarez?
1: El missatge oficial del Barça és que no, però sembla bàsicament un missatge més pel propi Julián que no per ningú més, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut i aquest estiu, si no hi ha cap daltabaix, Julián no jugarà al Barça. Altra cosa és el que passi durant la temporada, el que pugui passar al mercat d'hivern o fins l'estiu vinent. Però, a hores d'ara, sembla impossible, sembla descartat del tot que Julián vesteixi aquesta temporada la samarreta del Barça.
0: És cert que sembla bastant impossible. També és cert que altres coses més impossibles s'han viscut a les últimes hores de mercat, i tu l'has viscut també, les has viscut en directe. Però vaja, el mercat es tanca demà a la nit. De moment, Julián Álvarez, aquest tema sembla descartat per ara, però podria haver-hi algun moviment més en capítol de sortides, per exemple. Què passa amb Marc Casado?
1: Doncs aquest és el gran què que s'ha de resoldre a la feina, al despatx de Deco, la sortida de Marc Casado. El Barça l'empeny cap a Turquia o cap a l'Aràbia, mercats que poden oferir més diners al club blaugrana, però a Marc Casado veurem si acaba o no decantant-se per aquest tipus de propostes. El Barça va rebutjar per Casado 10 milions d'euros per ell a l'inici de l'estiu. El club es marcava l'objectiu dels 25 milions d'euros. Fa dies que Casado, com d'altres companys, s'entrena al marge de la dinàmica del primer equip, això ben marcat pel que va passar amb Roni Bardagi, que quan la seva sortida estava feta es va lesionar, i el Barça no vol repetir una situació com aquesta, i per això té futbolistes entrenant al marge. Casado és un d'ells, queden poques hores i el que és evident és que se li ha de trobar una sortida.
0: Altres noms que podríem afegir en el capítol de sortides?
1: Mira, et diré el de Valde, no perquè hagi de sortir, perquè realment sembla complicat que s'acabi tancant una sortida amb Valde. Tenia la proposta, o l'interès, més que la proposta del Manchester United, que era l'única que podia fer temptar un jugador que tenia clar que volia jugar aquesta temporada vinent sí o sí al Barça. Ha caigut aquest interès del Manchester United i, per tant, es fa difícil de pensar que hi hagi algun equip amb cara i ulls que pugui venir i apostar fort per Alejandro Valde. I després, un altre nom, potser menys conegut, és el de Toni Fernández, un futbolista del planter que ha fet la pretemporada amb el primer equip. De fet, ja fa uns anys que va una mica a cavall entre el filial i el primer equip del Barça, tot i que no ha acabat de complir amb aquest pas. Està ultimant la seva sortida al Venezia. 4 milions d'euros. Això sí, el Barça aplicarà aquesta fórmula d'Eco amb els futbolistes joves, que és mantenir el 50% del control sobre el seu futur. És un cas similar al del seu cosí Guille, dos jugadors que no han passat el tall de la pretemporada i que també ha de buscar una sortida de cara aquest estiu.
0: Això pel que fa a les sortides, d'arribades descartada. L'arribada de Julián Álvarez ara per aquest mercat, hem d'estar pendents d'alguna altra possible incorporació?
1: Hi ha un interrogant aquí a l'eix de la defensa, què passa amb el central, per si de cas i de reull. El Barça ha signat a Michael Basler, un central esquerrà de 16 anys que arriba de l'Hamburg, que tindrà fitxa del juvenil, però que també tindrà fitxa del filial. És un alemany de 1,93 m, que ha rebutjat propostes de grans clubs europeus i que la mà de Flick, que coneix bé el futbol base i els talents que surten de la Bundesliga, doncs ja ha tingut molt a veure. Això també ho has de lligar amb la sortida d'Álvaro Cortés, pendent de signar pel Royal Antwerp de la Lliga Belga i que és un futbolista esquerrà que, tot i que havia de tenir fitxa al primer equip del Barça, doncs finalment se li acabarà trobant una sortida.
0: Doncs repassades totes les carpetes que té Deco sobre la taula per aquest mercat de fitxatges, parlem del partit. Perquè avui tanca la jornada al Barça amb aquest partit amb el Rayo al Camp Nou a 2:15, des d'una hora abans la TDT, i el Barça, que s'almurri, intentarà recuperar a casa el lideratge de la Lliga.
1: Sí, busca aquesta victòria per engegar la temporada amb el triplet de triomfs i d'aquesta manera també mantenir el lideratge ara en mans del Real Madrid de José Mourinho, que ha començat la temporada amb 3 victòries de 3 partits possibles, i per tant el Barça ha de guanyar per mantenir-se en aquesta primera posició i sobretot fer-ho de 2 gols de diferència per poder dormir com a líder. I ho farà sense Gavi, que continua de moment fora de la convocatòria després del cop que va rebre en el darrer partit, Frenkie de Jong lesionat, Bardaggi i evidentment el nom de Casado, que ja t'explicava que estava entrenant al marge. Tampoc Livakovic, el porter suplent, que arriba per acompanyar Joan Garcia a la porteria, que de moment encara no està inscrit. Alguns dubtes a l'11 de Flick, bàsicament en la idea que tingui el tècnic alemany, si el d'apostar per la continuïtat, per aquest inici de temporada i reforçar el bon camí que ha tingut l'equip, o tenint en compte que és un estiu postmundial, dosificar els futbolistes, anar amb lupa mirant les seves càrregues, i això podria implicar alguna rotació a l'11 del tècnic alemany. En qualsevol cas, a 9:45 del vespre al Camp Nou, el Barça s'enfronta al Rayo per intentar mantenir-se al capdavant de la classificació de primera.
0: Doncs abans ho deia el Salmo, el rival és el Rayo, que arriba al Camp Nou amb mala maror entre els aficionats perquè no tenen estadi on jugar, els partits que han de jugar a casa, no saben quan podran tornar a jugar a Vallecas, i esportivament el del Serra amb canvis també significatius respecte a la temporada passada, començant per la banqueta.
2: Íñigo Pérez ha fitxat aquest estiu pel Villarreal i en el seu lloc ha arribat Beñat San José, un entrenador amb una idea futbolística semblant a la del seu predecessor i que les dues últimes temporades ho ha fet molt bé a l'Eibar. La gran temporada dels madrilenys arribant a la final de la Conference League ha provocat també sortides importants a l'equip de Vallecas. El lateral esquerre català Pep Chavarría l'han traspassat al Chelsea per 22 milions d'euros, i el central senegalès Nobel Mendy també ha anat a parar la Premier, ha fitxat pel Hull City per 25 milions. És el traspàs més car de la història del club. Per contra, han arribat a Vallecas el central ex de l'Espanyol Cumbula, que avui serà baixa, i un altre ex perico com Adrià Pedrosa, cedit pel Sevilla. La columna vertebral, però, amb Legend, Pate 6, Álvaro García, De Frutos o Isi, continua, tot i que aquest últim serà avui baixa al Camp Nou per lesió, com també el porter Batalla.
0: Doncs abans aquest Barça-Rayo, que juga a 9:15, avui també juga un altre partit de Lliga, a 8:00, Osasuna-Getafe. I el Madrid, que és líder provisional de la Lliga, va tornar a guanyar ahir, ho va fer contra el Màlaga, però va a cop de polèmica cada partit que guanya, perquè Marcos García i Mourinho van començar a veure una miqueta aquell Mourinho d'altres anys.
3: Sí, 4-0 del Madrid contra el Màlaga, i el tècnic dels andalusos, Juan Funes, es queixava de l'arbitratge. Deia que hi havia diferències de criteri entre una banda del camp i l'altra.
4: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
5: No merece comentar.
3: Ja veus, Mourinho no li va voler ni respondre. El que sí té ganes de fer Mourinho és marcar el relat sobre la pilota d'or. Diu que no li serveixen els mèrits del Mundial, no li serveixen els títols de club, i postula 2 dels seus per ser reconeguts com a millor jugador de la temporada, Mbappé i Bellingham.
5: Penso que serà ell todavía aumentar este número de goles que parece quasi imbatible, però Jude, com jugador de centrocampo, és un jugador absolutamente increíble.
3: En clau de mercat, el Madrid no té grans moviments previstos. Ha fitxat, això sí, el migcampista Sergio Martínez, 3 milions d'euros, 19 anys, arriba procedent del Racing de Santander, ens diuen que té projecció, però de moment tindrà fitxa del Castella.
0: I seguim parlant del mercat de fitxatges. A l'Espanyol sortiran en aquest mercat Rubén Sánchez i el davanter Roberto Udol?
2: Bona pregunta. A veure, em sembla que el lateral Rubén Sánchez sí, té molts números per marxar. De fet, ja té un acord amb l'Elx. Falta que es tanqui l'acord entre els clubs, entre l'Espanyol i l'Elx, però és un jugador que no entrava en els plans de Manolo González i, per tant, segurament marxarà, i en el seu lloc és probable que l'Espanyol busqui alguna aquestes últimes hores o que ja el tingui a l'agenda. El cas de Roberto Fernández és una mica més complicat mercat. En principi, l'Espanyol, tot i l'interès que hi ha hagut de diversos clubs europeus per fitxar-lo, remet a la clàusula de rescisió. Són 25 milions d'euros. Recordem, però, que l'Espanyol només té un 60% dels drets de Roberto d'una futura venda. La resta és propietat del Braga, el club portuguès del qual va arribar aquest jugador. Si marxarà o no, sembla una mica més complicat, però ja sabem que, de vegades, les últimes hores de mercat acostumen a ser boges.
0: I més moviments de mercat a la segona divisió. El Girona, avui ha arribat un lateral dret, a Eduard Solà.
6: Mateu Morey, un defensa mallorquí de 26 anys que va passar pel planter del Barça, pel Borussia Dortmund i ara jugava al Mallorca. Entre ell i Boñar hauran de cobrir el lateral dret. Mateu Morey ha firmat per dues temporades, fins al 2028.
7: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte, i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
6: A les pròximes hores hi hauria d'haver més moviments a la plantilla, pendent sobretot de les possibles sortides de jugadors com ara Unahi o Van de Beek.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem...
8: You are the champion again, buddy. Congratulations, everybody.
9: Let's go!
0: Parlarem d'aquest noi que sentiu, que crida tant, emocionat, content, Àlex Palou. Aquesta matinada s'ha convertit ja en una llegenda dels Estats Units, 5è títol consecutiu mundial.
10: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
11: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú, o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
10: Tota la informació a manresaturisme.cat.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: I obrim motor. Àlex Palou ha tornat a conquerir l'IndyCar. El pilot de Sant Pere de Vilamajor ja és, com dèiem, una llegenda als Estats Units, Carles Vila.
17: Aquesta matinada va tenir prou en acabar a la desena posició a la segona cursa a Milwaukee. Palou ha igualat el rècord de títols consecutius que tenia el francès Sébastien Borundaris. El 2026 també ha aconseguit, a més, un total de 6 victòries i 8 poles.
18: Incredible, man.
19: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
18: Yeah, ready for the next one.
17: Palou, als seus 29 anys, és també el pentacampió més jove de la competició nord-americana. També és el tercer al rànquing de tots els temps pel que fa a títols aconseguits. El català, a més, ha contribuït perquè el seu equip, el Ganassi Racing, s'hagi emportat el títol per equips, amb un total de 18. L'IndyCar tancarà la temporada el 6 de setembre al circuit de Laguna Seca.
0: Seguim parlant de motor. El campió de MotoGP, Marc Márquez, diu que celebra cada victòria com si fos l'última, però després de la demostració d'aquest cap de setmana a l'Aragó, sembla que en vindran més, Damià Aguilar.
20: En són 103, aquest nombre no ens diu res. Ens diu més, que és el tercer doblet de l'any, que és la quarta victòria de Gran Premi, que ha superat el Sotrac d'Anglaterra i es torna a posar a tocar del liderat, ara a 19 punts de Jorge Martín.
21: Bueno, se puede fallar porque somos humanos y hoy casi fallo, porque he cometido un error grave en esa curva 1-2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho todo el primer parcial bajo de atrás, y esto, bueno, pues hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más.
20: Però res que no pogués esmenar a la volta 6 quan supera Bezzecchi, i Marc i Bezzecchi ens obsequien amb un frec a frec en paral·lel sense espais de quasi un quilòmetre i a 300 per hora. El tro de Cervera se sent plenament ficat en la defensa del títol, ara mateix contra Jorge Martín i Marco Bezzecchi, amb nou caps de setmana més en què hi haurà de tot, també molt de patiment al braç dret. De moment cal celebrar-ho.
21: Ahora siempre pienso, ¿será la última? Es así, tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
20: Bé, té contracte fins al desembre del 2028.
0: I al Mundial de Trial, Toni Bou té a tocar un nou títol de campió del món després de la seva victòria ahir a França, Carles.
17: Bou ha guanyat totes les curses de la temporada. Després de la victòria a França, el de Piera té ara 97 punts de diferència sobre el seu company a l'equip Red Sol, el gallec Gabriel Marcelí. Al pròxim Gran Premi, que es disputarà als Països Baixos, Toni Bou podria aconseguir el seu 40è títol mundial.
1: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
17: Al Mundial de Trial 2 també hi ha el líder català, el lleidatà Arnau Ferrer, que hi va guanyar a França i va superar l'anoienc Àlex Canales, que ara és segon a la classificació provisional.
0: I una de les imatges d'aquesta matinada. Novak Djokovic, plorant, ha caigut en primera ronda d'un gran slam per primera vegada en 20 anys. El serbi admet que el seu físic, que ara té 39 anys, no està al nivell del seu joc.
19: Exacte. 5 sets, 4 hores i mitja de joc han estat massa per Djokovic contra l'argentí Mariano Navone. El serbi diu que no vol deixar de lluitar per tornejos grans, però admet que el seu cos no respon com fa un temps.
4: Unfortunately, at this point in time, my career can't control, so, you know, I can.
22: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
19: El quadre femení derrota de Venus Williams, el masculí aquesta tarda debuta a Alcaraz.
0: I en ciclisme, la Vuelta viu avui la primera jornada de descans, després d'un cap de setmana marcat per la retirada de Tadej Pogacar i pel lideratge d'Enric Mas, Isaac Vilalta.
6: Doncs sí, recordem que Pogacar va caure dissabte i ja no va poder tornar a pujar a la bicicleta. Va ser una caiguda provocada per un objecte al voral de la carretera, en un moment sense especial tensió, mentre el pilot rodava agrupat. L'eslovè, que era el líder destacadíssim de la general, va patir una commoció cerebral i una fractura a la clavícula esquerra i en una vèrtebra. Està ingressat a Barcelona i demà operarà l'equip del doctor Mir. Ara mateix Pogacar és dubte per disputar el Mundial de Montreal i també el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el nou líder de la Vuelta és Enric Mas. Ahir va mostrar molta solidesa en l'ascensió a Aitana, on va guanyar i va eixamplar diferències respecte als perseguidors. El d'Artà viu el millor moment de la seva carrera esportiva.
23: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
6: Queden dues setmanes de cursa i Mas li treu 1,18 a Roglic i 1,39 a Félix Gol.
0: I tenim temps també per parlar de les presentacions que ha fet avui el Barça d'en Bola.
2: Doncs les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández i dels jugadors Janus Smarason, islandès.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports, ja ho sabeu, com sempre, Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. Avui, a més, a 9:45 juga el Barça, Barça-Rayo, amb la TDT a partir de 9:45. Ho deixem aquí, demà més, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
16: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que fa una hora us explicàvem els canvis al Departament d'Educació a les portes d'un nou curs escolar. És la notícia del dia i de seguida l'analitzarem en tertúlia. També hem connectat amb Ceuta i hem sentit Pedro Sánchez parlant de la crisi migratòria en aquesta ciutat autònoma després de setmanes de silenci del president espanyol. I ens hem fixat en l'Euríbor, que tanca el mes d'agost fregant el 3%, és el nivell més alt en els últims
3: 3 anys. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs afegim detalls sobre la crisi de Ceuta. El govern espanyol considera imprescindible traslladar a la península els menors migrants no acompanyats que són en aquesta ciutat autònoma per descongestionar, diuen, el sistema de protecció de la ciutat. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha defensat avui al Congrés que hi ha accions urgents que es podrien aplicar de manera immediata, com el trasllat de 500 nenes a la península.
7: Una opción que se haría a través de una entidad, que se puede hacer de una manera más o menos inmediata, una vez resuelto la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta, y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento para proceder con este traslado de estas 500 niñas que tienen un perfil de especial vulnerabilidad.
5: La policia suïssa ha detingut un sospitós pel tiroteig que aquest cap de setmana ha fet un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom prop de Zuric. En un comunicat expliquen que es tracta d'un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa que estaria relacionat amb els fets. Segons la policia, no es descarta cap hipòtesi sobre l'acció armada, tot i que sí que diu que ara mateix sembla que hi va participar només una única persona. A Girona, els Mossos d'Esquadra han detectat 94 infraccions i han immobilitzat 9 a 6 vehicles dedicats al transport de viatgers en aquestes comarques. Anem cap allà, Girona, Núria Pereira.
8: Tarda, juntament amb les policies locals, han fet controls a taxis i VTCs, que són els vehicles de transport amb conductor, sobretot a l'entorn de l'aeroport de Girona i en les vies d'accés als municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Platja d'Aro, Blanes o Roses. En total han realitzat 66 inspeccions i entre les irregularitats detectades hi ha 16 denúncies per falta d'autorització i que, per tant, eren el que es coneix com a taxis pirata, que fan servir vehicles particulars o cotxes llogats i que acostumen a cobrar preus més alts. I 10 denúncies han estat per no portar elements distintius obligatoris.
5: I un últim apunt, el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè 2026, que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Stop, els focs artificials, aniran a càrrec de la pirotècnica Igual.
3: Passant 3 minuts de les 3.
24: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I des d'ara fins a les 4 també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda.
3: Bentornada. També el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona
26: tarda.
3: Bona tarda. I el Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda. I també
27: molt bona tarda.
3: Tot bé?
27: Sí.
25: Molt bé.
27: Sempre. El primer dia fantàstic.
3: El primer dia per nosaltres.
27: Per nosaltres.
3: Perquè encetem temporada i hi ha gent que encara està de vacances.
27: Indesitjables.
3: Però algú que està de vacances aquí, i està asseguda a la taula, com és Júlia Reguer, que fa unes vacances sui generis, en què fa tertúlies, fa entrevistes, ahir la vam veure en els vídeos del Periòdico entrevistant el president de la Generalitat. Vull dir, són unes vacances...
25: És que la nostra feina és molt difícil.
27: És que són una altra cosa, les vacances.
25: Avui, ja t'ho explicarem. El president Pedro Sánchez dient això de, bueno, descansando, trabajando. Jo pensava, bueno,
3: exacte, jo,
25: em sento una mica igual. Això,
3: no?
27: Es pot fer tot alhora. Sí, sí.
3: Que bé, està bé. Molt bé, doncs escolta'm, a punt per analitzar-ho tot plegat. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. Hem trigat 64 minuts a presentar una de les novetats de la temporada del Catalunya Migdia, i és que estrenem col·laboradora per fer les dèries dels dilluns. Elisenda Pineda, bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda, Òscar.
3: Benvinguda al Catalunya Migdia.
25: Ben trobats. Encantada de ser amb vosaltres.
3: Nosaltres igualment. Escolta'm, t'hem fet obres al piset, perquè és nou.
25: Ja ho
3: he
25: vist. Si no,
3: és per tu, eh?
25: No, i a més ho han deixat molt polit, perquè de tant en tant t'entra el manobre, i el manobre, si no és polit, allò que et deixa aquella regata mal feta...
3: Que després, tres mesos després, encara tens aquella regata mal feta, eh? Que no acabes.
25: Sí, no t'acabes de... No, això està finíssim, finíssim.
3: Deixat, mira el Maiol com va mirant.
25: Sí, què, dones
3: el vistiplau o no?
27: No,
3: d'aquí quatre dies demanaràs fer el matí aquí amb l'Ostre, ja ho veig.
27: Matí, perquè aquestes finestres m'agraden, encara es pot fer alguna cosa, unes
3: encara
27: plantes.
3: Encara alguna cosa faran amb aquestes finestres.
27: Totes aquestes pantalles.
3: Tot això, sí, sí.
27: Tot
3: aquí,
27: això és maco.
3: No.
25: Encara fa aquella olor, eh?
3: Sí, de nou.
25: De cotxe nou, d'allò que et mereixes, oi? Si sortirem tots com una sopa d'aquí dins ara, no?
3: Esperem que no. A veure, tens la responsabilitat d'obrir temporada de les dèries, eh?
25: Sí, ara quin mal de panxa de cop i volta.
3: No, no. no, home, no. Sí, ja hi tens... A veure, què?
25: Doncs mira, ha estat aquests dies... No, no, hi he donat voltes amb un tema que em té realment, que em treu el son. No sé si els que sou aquí a la taula, em consta que tu sí, Òscar, conviviu amb adolescents, amb joves, amb gent entre, no sé, uns 13, 14 anys fins als 24, 25. En Maiol em va sortir fa un parell de dies d'aquesta etapa.
27: De l'etapa sí, de l'edat ja fa més.
3: Fa molts anys que fa 4 dies que va sortir d'aquella etapa. Sí,
25: sí, sí, exacte. Però no sé si teníeu una comunicació una mica matussera, una mica maldestra amb la gent d'aquesta edat. És a dir, noteu aquell salt generacional que en el cas del segle XXI és com doble, no? I hem espagat a l'aire aquest salt generacional.
3: Fins i tot els que tenim adolescents a casa, hi ha moments sopant que els dos adults de casa ens mirem i diem, fa 10 minuts que m'he perdut. No sé què diuen. Perquè parlen entre ells i no entenem la meitat de les coses que diuen.
25: Clar, entre ells, clar, si són germans, ja està bé que es diguin bro, que és una cosa que hi ha a casa, no? Però quantes vegades un adolescent us ha dit bro, per exemple, no? Vull dir, jo tinc un preadolescent a casa i el primer dia que em va dir bro era bé el futbol cavall.
3: Sí, sí.
25: Amb amenaça prèvia. Vull dir, no va ser allò que sorpresivament es troba caient d'un quart pis, no. I això em va fer pensar una mica en que nosaltres quan arribàvem a casa, els que ara tenim 50, al voltant dels 50, tu no, Maiol, clar, nosaltres també dèiem tio i tia. Yeah. A la gent de la nostra...
3: Que semblava molt modern nostra... en aquella època.
25: I va haver un dia que jo a la mare li vaig dir... Ostres, mama, tia. I em va dir, mira, no em tornes a dir mai més, tia, et fotré el cavall. Saps? Clar, i de cop i volta dic... Estem molt desconnectats d'aquesta generació que de cop i volta comencen a fer una cosa tan espectacular, tan bonica, com el que és farmejar l'aura. Que això és una cosa que és com un aplec sardanístic, però una miqueta més desmanegat, d'acord? Vull dir, per la gent que no sàpiga exactament en què consisteix tot això, primer us faré una miqueta d'explicació, us quedi tot molt clar, i després a última hora ja entrarem a matar la bèstia. Què és l'aura? L'aura és com... Saps quan vas al mercat a comprar tomàquets i n'hi ha un que et crida més l'atenció que un altre i no saps per què? Saps? Encara que no el toquis, vull dir, n'hi ha un que lluu més, n'hi ha un que és més vermell, més rodó, més fornit, i penses, ostres, aquest tomàquet, quina aura que té. L'aura és el carisma. El carisma és aquella cosa que et fa ser especial, que et diferencia dels altres, no? Aleshores, si això, aquest concepte, ja el tenim clar, els nens i les nenes adolescents es diuen entre ells, quan algú té aura, mira, aquell té més 1.000 d'aura, aquell en té més 150, o sigui, la quantifiquen, d'acord? Per posar cadascú en una jerarquia, una escala de valors. Ja comencem malament. Aquesta gent, de cop i volta, aquest és més que l'altre, no? Només per un tema d'aura. Després, què són els aplecs per farmejar aura? Doncs són dues persones que es troben enmig d'una rotllana i que de cop i volta han de començar a fer uns gestos que normalment neixen dels memes de les xarxes socials, i han de ser uns gestos que estiguin treballats, no poden ser forçats, perquè si estan forçats, aleshores no funcionen tan bé. És com una batalla de galls, no? Tu em fas això, jo et faig allò, va, va, va. I de cop i volta, la gent que està a la rotllana i que són observadors i que estan veient aquella batalla de galls, han de puntuar. Perquè aquí no hi ha un judici amb un jurat que dius, mira, hi ha el Risto Mejide... Hi ha... No! Això funciona que hi ha una rotllana de gent que aleshores puntua quanta aura tenen i qui guanya aquesta batalla. Doncs bé, moltes ciutats de Catalunya s'han apuntat a aquesta nova moda de farmejar l'aura. Per tant, ja tenim Sabadell, tenim Barcelona, tenim Tarragona, Girona, s'han fet tota una sèrie de plecs d'aquests. De fet, a la plec de Barcelona... a internet va plegar 230.000 persones que es diuen aviat, o sigui que són 230.000 usuaris que es dediquen a veure en streaming en directe durant una bona estona dues persones fent-se memes, i hi pot participar tothom que vulgui, des de nens de 8 anys fins a persones de 60 que s'ha donat el cas. Pots anar disfressat, cabré, que tu ets aquests, que per exemple vols anar... Pots
3: demà anar... quedarà per anar a farmejar aura.
25: Sí, l'estic veient que ara mateix li cou hasta la cadira, sortiria volant. Pots anar disfressat de Son Goku i fer un kamikaze, pots anar disfressat de Chiquito de la Calzada i fer un Holly Morenorer, saps? Tot això t'ho donarà punts perquè la teva aura...
9: Quedarà una mica antiquat, ja faig de Chiquito.
27: Si vols dir que Chiquito de la Calzada
25: fa reconèixer
27: molta aura, en el seu dia sí que ho feia, però ara...
25: Tenia molta aura, Chiquito de la Calzada, fent això. Clar, llavors era un... Ah, et quedaves allà enganxat. Bé, de fet, la periodista Ana Sánchez del Periódico ha recollit alguns testimonis de nois i noies que es van reunir a Barcelona, Art de Triomf, i per preguntar-los realment què era això i què feien, no? Atenció, perquè en Lluc, de 17 anys, va dir que farmejar l'aura és fer el ximple
10: a veure qui fa més el ximple, però ben fet. És a dir, hi ha d'haver una qualitat en la ximpleria.
3: No val un ximple qualsevol.
10: No val un ximple qualsevol. Després en Ramon i l'Òscar, que n'hi ha un que es diu Ramon, jo només per això ja em tira enrere. Tenen vintatges, aquests ja són granadets. Ja haurien d'estar fent la mili i estan fent això, saps?
3: Són més madurs, a veure.
10: Sí, sí. Diu que si preteneu entendre alguna cosa, no hi ha res a entendre. És una ximpleria, diu que vens, fas el ridícul i ja està. I és per fer una miqueta de ho-ho-hi-hi, de riure una mica. Diu, pronostiquen que d'aquí un mes això ja haurà passat de moda.
3: Ah, molt bé.
10: Jo també crec que pot ser que passi, però per aquesta cosa de l'adrenalina de l'escroll, no? Nosaltres quan estem veient TikTok o mirem vídeos d'Instagram, sempre tendim a no aguantar fins al final. Vinga, va, me'n passo un altre, perquè això et fa pujar la dopamina, l'adrenalina. Doncs amb això passarà exactament el mateix, eh? Però diuen que potser vindrà una cosa pitjor que això, o sigui que estiguem preparats, eh? Després hi ha en Derek, que té 18 anys, que es defineix ell mateix com un farmeaures, o sigui, és una persona que ha nascut per fer això, per tant, estaria bé que rebés un sou, una retribució econòmica, per tot això, vull que passi el barret després de farmejar la seva aura, i que diu que és donar el millor de tu. Que sí, és fer una mica el ximple, però que no has de deixar de ser tu mateix. Saps que és el missatge amb el que ens quedem. Aleshores, clar, jo he entrat a xarxes i he vist moltíssima gent més gran que aquests usuaris, que critiquen durament aquesta gent per farmejar aures, no? Que diuen que això és una ximpleria, que quina manera de passar el temps, que vés a saber aquesta mainada com deuen tenir el cervell de fregit després de veure tant TikTok i tanta cosa que de cop i volta per distreure's necessiten fer això, saps? Sortir de casa disfressats. Fa 4 dies hi havia els Therian també, que eren aquesta gent que anaven com...
3: Se sentien animals.
10: Exacte, es definien com animals i que de cop i volta quina societat tenim, on anirem a parar, aquests ens han de pagar les pensions, on són els metges d'aquí 30 anys i els advocats i els policies i estan aquí farmejant aures fent aquestes coses, no? Aleshores, clar, ostres, això realment ens ho hem de prendre tan seriosament. És a dir, la veïnada estan tan malament i tenen el cervell tan fregit i la neurona que ja no serveix per res. Jo me'n recordo que quan tenia la seva edat estava en un banc de la plaça Nova de Premià fotent melitrones, per exemple. Saps què vull dir?
3: Ara són capaços de fer les dues coses, eh?
10: Farmejar
3: a segons quines hores i fer botellón a segons quines altres.
10: Ah, carai,
3: són capaços de fer-ho, sí, sí.
10: O sigui, han pujat un grau més, per
3: poden
10: tant...
3: Fer les dues, poden compaginar les dues coses.
10: Llavors jo crec que estem en el bon camí. Estem anant endavant.
3: A mi m'ha sorprès de tot el que dius, que hi hagi... Com n'has dit? Formejadors d'aura? És a dir, és una professió, eh?
10: Sí,
3: dir,
10: si
3: poden voler dedicar, diguem-ne.
10: Sí, sí, fa 24 hores, que sí.
3: Ja, sí, sí. Igual és una aspiració de ser en el futur i guanyar-se la vida amb això.
10: Home, hi ha molts nens que volen ser youtubers,
3: sí,
10: ho podrien compaginar també, no? Un youtuber que farmeja aures i, bueno, i arribes a casa i dius, què has fet avui? Doncs mira, un sac de més 1.000.
27: Bueno, i què són els assessors d'imatge dels polítics si no farmejadors d'aura de la nostra vida?
3: Molt bé,
27: és així?
3: Farmejadors d'aura d'una altra.
27: Vull buscar el carisma del polític de casa. D'algú altre.
11: Quan es pot,
27: quan es pot.
11: Quan es pot. A vegades no hi ha manera.
3: Però sí que és veritat això que diu la Pineda, que a vegades amb ulls adults ens mirem les modes joves o juvenils amb un punt de superioritat moral. D'això que fan aquests. Quina bogeria, aquest jovent. Tots hem estat joves i hem fet tonteries.
27: I què més pur que anar a fer l'idiota en una plaça? No? És
3: així. Com estan davant de la pantalla,
25: de tornar-se a apropiar de l'espai públic, em sembla interessant en aquest cas. Jo vaig passar per Arc de Triomf aquell dia, no entenia res del que estava passant. La meva parella, que és professor, em va dir, Júlia, estan farmejant aura. Perdona, què és això?
10: I està molt bé perquè també n'aprenem, no? Vull dir, clar, que és tornar a connectar amb aquesta generació que de cop i volta... És una generació que, no sé vosaltres, però quan anàvem de viatge amb el cotxe amb els pares... Al cotxe dels pares s'escoltaven els casets que portaven els pares.
3: Clar.
10: I s'escoltaven Serrat, s'escoltaven Lluís Llach, s'escoltaven els Ava i els Brincos, i tu te sabies aquelles cançons. Avui en dia tu vas amb el teu fill adolescent i de cop i volta sona Sopa de Cabra i...
27: Això a la meva adolescència ja havia començat a canviar, eh? Ja posava jo els casets.
10: Els auriculars?
27: Auriculars, i quan s'havia de posar caset col·lectiu jo posava el meu.
10: Ah, sí, eh?
27: S'imposava, sí.
10: Ah, d'acord. Però clar, jo estic com desconnectada, perquè de cop i volta en el cinta darrere hi va un nano que porta uns auriculars.
3: Ah, sí.
10: I no saps què escolta.
3: En el seu àmbit, perquè aquell lloc que se sent a la ràdio...
10: Clar.
3: No interessa per
11: res. He de trobar que tenia mèrit, això, és a dir, un concurs al mig d'una plaça que ja no fos de rap, ni de versos, ni de cantar, ni de ballar, ni de veure què fa millor, sinó de simple presència. Explota, esprem la teva presència tant com puguis. Vaig pensar, això pot tenir cert mèrit, perquè això no és tan fàcil, fes-ho tu. Posa al mig d'una plaça sense dir res i exporta aura per tot arreu. I després vaig veure els vídeos i vaig pensar, no, és que no exporten gran cosa, francament.
10: No, clar, no s'ha tingut una gran habilitat,
27: Altra cosa és que el que ens genera aura a nosaltres sigui el mateix que genera
3: aura. Això ho he après, perquè una de les errades que pots fer, i us dono un consell, perquè sí, jo ja he passat per aquí, com que tinc els adolescents a casa, no intenteu parlar com ells.
10: No, clar.
3: Òbviament, jo no parlo com ells, però si se m'acut dir una paraula...
10: Quina llavors ja és...
3: No, quan, si els hi dius alguna cosa, llavors és un... Papà, no. A tu no et toca. No, això no ho has de dir tu.
25: Jo recullo això que deies abans d'aquesta mirada de superioritat. Crec que és pitjor que això. Moltes vegades se'ls mira d'una forma estigmatitzadora, que el que fa és... Nosaltres els culpem, els més joves, de que el futur que està en les seves mans i en part en les nostres, de com els hem educat, és culpa seva. És a dir, jo tinc la sensació que des d'altes quotes de poder, no parlo només dels mitjans de comunicació, sempre es tracta els joves com els culpables de tot el que passa. I crec que és al revés, que el que els hi ha de donar és oportunitats. I crec que en aquest cas, si volen fer tonteries com les hem fet tots, està bé, és una moda, durarà dos dies, com hem dit abans, com els Terrien, i per tant, que s'ho passin bé, que al final també es tracta d'això.
3: En defensa meva, jo tinc un dels dos adolescents que diu que això de farmejaure és una parida.
25: Mira, fins i tot ells mateixos...
3: Està en edat, diguem-ne que objectiva, i dic que això és una xurrada. Ara, el llenguatge...
11: Tenim esperança.
3: Sí, hi ha dies que penso amb la seva mare, ens mirem i pensem...
10: No, què han dit?
3: No sé què estan dient.
10: Mira, a mi hi ha paraules com, per exemple, això del 6-7, que em té al·lucinada, fan això, 6-7, amb les mans fan 6-7. Sí. Això no vol dir res, absolutament res. No. Vull dir, clar, jo vaig voler trobar el sentit.
3: No intentes entendre-ho, no.
25: Però el papa ho feia, sí. Buscava la complicitat fent això, precisament, amb els joves.
3: Sí. Aquest és un dels exemples que, com algú a la taula digui 6 o 7 i tu diguis, 6-7, no, papa, tu no. Tu no, això ho faig jo, tu no.
10: Aquell moment de vergonya, també havíem passat nosaltres amb els nostres pares quan ens dèiem, ei, tio, quin pal, saps? Dic, no, tu no parlis així. Diguem, mira, em fa mandra, saps? Quina besarda, no? Però el quin pal és més de la nostra generació.
3: El NPC, que veig que el tens aquí apuntat.
10: Home,
3: jo el vaig descobrir amb la cançó del Triquell. Fins que el Triquell, llavors vaig haver de preguntar, però què és això, un NPC? Llavors m'ho van explicar, però jo no entenc.
11: No, expliqueu, què és el NPC?
10: És una persona que va pel món, és perfil baix. És una persona que no crida mai l'atenció, una persona grisa, un perfil baix.
3: I això ve dels videojocs.
27: Que no tenen res a veure.
10: Correcte. I hi ha un verb que a mi m'agrada molt, que és flashejar, que vol dir presumir, fardar una mica. Estàs flashejant una mica. Clar, a més, costa com de dir, no? Flashejar, perquè de cop i volta hi ha una F, hi ha una X, hi ha una J.
11: Tu em flashegis.
10: Clar, evidentment, si t'has begut la litrona prèviament, no pots... De cop i volta se t'entortiga tot allò i és un horrorós, saps? El mood, per exemple, quin mood portes, que aquesta ja és una cosa que també hem adoptat bastant.
3: Sí, això ja,
10: la gent
3: ja
10: més gran.
3: Sí, adoptat, sí.
10: Sí, el POF, per exemple, que és el punt de vista, de cop i volta et surt un vídeo a xarxes que comença amb POV, POF, i dius, què és aquest POF, saps? Vol dir punt de vista, saps? És per introduir un tema. Bé, hem d'estar molt a la white.
3: Però no pots estar, perquè això va canviant,
10: Sí,
3: i el que
10: avui
3: està de moda, d'aquí 15 dies ja no, per tant, quan tu d'aquí 15 dies adaptes una, ja ho dius, no, això era fa
27: un moment. A la que nosaltres sabem què vol dir que ja ha passat de moda.
10: Aquest és el joc.
3: Malament.
10: Aquest és el joc, Sí, bueno, nosaltres... Jo havia dit carrossa a la gent gran, no?
3: I ara tu ets la carrossa.
10: No, ara em diuen juràssics, saps? Que està molt bé, també. L'altre dia el nen em va cantar la banda sonora de Jurassic Park i vaig pensar, mira, quina gràcia.
27: Que maco.
10: Que bé, aquesta referència.
3: I t'estava insultant, entre cometes, no?
10: Obertament, a més. Sí.
3: Doncs bé, la Pineda, que ens ha fet fer allò... obrir una mica el visillo, per poder veure què és el que fan els nostres joves i, en tot cas, no prendre'ns-ho tan seriosament com ens ho prenem. Moltes gràcies, Pineda.
10: Gràcies a vosaltres.
3: Fins dilluns que ve. Passen 18 minuts de les 3. Una pausa i de seguida entrem en temes seriosos, que aquest ho és molt, però ara no us lliurareu del curs escolar, les vagues de profes...
24: Catalunya migdia.
12: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
13: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
24: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
14: Sí. És una central ja de nova generació.
12: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
24: Catalunya migdia.
18: Por la mañana café, por la tarde.
3: A la tarda?
1: A la tarda, encara més cafè.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
17: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
18: A un boomer li poses això i surt disparat.
20: És que està com un llum.
17: No sé què faran.
1: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. Mestres i professors tornen demà a la feina i d'aquí una setmana, el dia 8, dimarts de la setmana que ve, es reprèn el curs escolar. I tot això amb la crisi del curs passat encara oberta. De fet, a la crisi laboral i educativa del curs passat s'hi ha afegit durant l'estiu el fiasco de les proves PISA, unes proves que han quedat invalidades a Catalunya. Aquest matí, de fet, el govern ha obert expedients disciplinaris a 3 professionals del Departament d'Educació que suposadament van ser responsables de la mala gestió d'aquestes proves PISA. Són 2 funcionaris i un responsable polític del Consell Nacional d'Avaluació, dels quals no s'han donat els noms. I és que avui la consellera Esther Niubó ha explicat que el seu departament va rebre fins a 7 avisos de l'Institut d'Avaluació que advertia dels errors que hi havia en el plantejament de les proves a Catalunya i que, malgrat que hi havia temps per arreglar-ho, ningú no ho va fer. Per tant, ha exculpat completament els directors dels centres educatius.
22: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
3: A més, la consellera també ha substituït la secretària general, Teresa Sambola, tot i que ha assegurat que no té res a veure amb aquest embolic de les proves PISA. Diu que aquest relleu respon a una voluntat de reforçar el departament. El fet és que la situació a l'educació continua tensionada, els sindicats de mestres tenen convocada una vaga per l'inici del curs, però la consellera els ha retret aquest matí que mantinguin la vaga quan, segons ha assegurat, s'han incorporat 1.800 professionals als centres públics i s'han aplicat la resta d'acords dels últims mesos. Per això volem saber l'opinió de l'altra part. Saludem la Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. Senyora Segura, bona tarda.
26: Hola, molt bona tarda.
3: Primer de tot, la setmana que ve, el dia 8, dimarts, és el primer dia del curs, vostès mantenen la vaga anunciada només pel 8 o per més dies?
26: De moment, convocada, tenim el dia 8. La idea és demanat també per les assemblees que vam acabar el curs escolar. Encara hi havia un malestar molt gran, perquè malgrat que es van tirar endavant les mesures de l'acord, ja ho sabeu, va sortir la consulta un no rotund a aquest nou acord, per la qual cosa nosaltres, com a USTEC, no el vam signar. El malestar continua, el conflicte continua, i, per tant, és un avís, no?, una manera de dir que el curs, que el conflicte no s'ha acabat i que amb aquesta vaga escenifiquem aquest malestar, aquest conflicte, i està, diguéssim, a la taula de la conselleria evitar que se'n produeixin més.
3: Tenen reunions programades? Tenen alguna via de diàleg amb el departament o ara mateix no hi ha diàleg?
26: Ara la consellera ens ha demanat trobar-nos un dia d'aquesta setmana que ve, en principi dijous. Però bé, nosaltres també el que volem traslladar és que no es tracta de parlar...

0: no es resolen amb aquests acords que celebrem aquestes passes endavant, però falta molta feina per fer. Per tant, ens hem de posar, hem de clavar colzes i ens hem de posar a negociar noves propostes per continuar tirant endavant totes les mesures necessàries per redreçar l'educació del nostre país, que està absolutament en crisi.
1: La conselleria diu que s'han incorporat 1.800 professionals al personal educatiu per aquest nou curs, que hi ha hagut un increment salarial i que s'han reduït les ràtios. No en tenen prou? Volen garanties que aquestes mesures no són flor d'un dia i que, per tant, venen per quedar-se? Què és el que demanen vostès?
0: Nosaltres, primer de tot, el que volem és que es blindi l'educació pública. Per tant, això vol dir començar ja a calendaritzar la inversió cap al 6% que és necessari per realment poder cobrir totes les necessitats que tenim. Hem de continuar parlant d'aquests recursos i de les ràtios, perquè totes aquestes mesures, ja et dic, celebrem que nosaltres, de fet, són un guany del col·lectiu, de la lluita col·lectiva, dels sindicats, que hem pressionat, si no ara no estaríem parlant d'aquestes mesures. Per tant, és un guany que hem aconseguit les persones treballadores, però evidentment encara no és suficient, encara necessitem molts més recursos, i no només això, sinó quina tasca hauran de fer aquests recursos, de quina manera es podran coordinar per poder realment planificar l'atenció del nostre alumnat, perquè no només és t'envio uns recursos i ja està, no. És que aquests recursos necessiten tenir les seves tasques ben taxades, ben regulades, i a més això, crear aquests equips psicosocioeducatius que puguin treballar coordinadament per poder planificar aquesta atenció i donar resposta a les necessitats de cada alumne, perquè ja sabeu que tenim una complexitat molt elevada. I les ràtios. Aquí les ràtios sí que s'ha fet un avançament, però molt tímid, tenint en compte que aquí a Catalunya, això en dades, la xifra que tenim és de més d'un 40% d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, més d'un 30% d'alumnes que estan en risc social, no?, i en risc de pobresa, i més del 70% els tenim a l'escola pública. Per tant, està molt bé aquestes 1.800 dotacions, però no són suficients, necessitem anar més enllà i necessitem reduir molt més les ràtios atenent a la diversitat que tenim a Catalunya, atenent a la complexitat a les aules. I hem de parlar moltes altres coses, de desburocratització, d'infraestructures. Aquestes calors que estem passant en els centres infernals, aquí hi ha d'haver un pla d'actuació i, a més, una adequació dels centres de forma immediata. I després el català. Ja sabeu que cada vegada que aixequem una rajola ens cau una sentència judicial en contra del model d'escola catalana, en contra de l'ús de la llengua, i a més també hem perdut l'ús de la llengua, i això requereix també una actuació contundent de defensa del model d'escola de Catalunya.
1: I l'última, què li semblen les mesures que ha anunciat avui la conselleria després del nyap de les proves PISA? Ha exculpat els professors i els directors de centre, ha assumit la responsabilitat per part del departament, ha reconegut que hi havia hagut avisos i que no es va fer res per solucionar-ho, i avui ha destituït a la número 2 del departament i també s'obren aquests 3 expedients. Què li semblen aquestes mesures? En tenen prou?
0: Doncs a veure, és que aquí no es tracta de destituir persones, que evidentment si hi ha uns responsables s'han d'assumir conseqüències, però nosaltres el que demanem és un canvi de model. No podem sostenir un sistema educatiu que manté aquesta complexitat i no hi està donant resposta. No podem anar de la mà de l'OCDE. Nosaltres ja fa temps que denunciem que a causa de les polítiques de la OCDE, no?, i d'anar, diguéssim, sota els seus criteris, l'educació de Catalunya ha patit una davallada qualitativa progressiva molt preocupant. Per tant, hauríem de baixar del vaixell de la OCDE i ser, des de la comunitat educativa i des de tots els agents polítics, decidir quin model d'escola, quin model de sistema educatiu volem per Catalunya, atenent a la realitat del nostre país. I, per tant, poden ara, molta responsabilitat, però realment, si no canviem, no fem grans canvis estructurals, continuarem en la mateixa dinàmica.
1: És Iolanda Segura, portaveu de l'AUSTE, que estarem molt pendents d'aquesta reunió de dijous i si n'hi ha d'altres per veure com evoluciona el conflicte. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.

0: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
1: Els grans damnificats són, òbviament, els nens, que no podran començar amb normalitat el curs, i també les famílies. Lidón Gasull, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: La Lidón Gasull és la presidenta de la FAC, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya, que ja ha sentit aquesta entrevista. De fet, ja fa dies que l'USTEC avisa que la convocatòria de vaga és inamovible pel dia 8 i veurem si n'hi ha més dies. Què els hi sembla a les famílies començar el curs més o menys com vam acabar l'anterior?
2: Bé, en primer lloc rectificar, sóc la directora, no la presidenta, el president és una altra persona, però igualment contesto la pregunta. Doncs bé, nosaltres creiem que s'ha de, que el Departament d'Educació ha de fer alguna cosa per intentar, encara hi ha un marge de temps, hi ha una setmana que ens permet que el Departament d'Educació faci les passes endavant que són necessàries per intentar començar el curs amb la màxima normalitat possible. I si no, doncs bé, les famílies entenem que hi ha una convocatòria de vaga que hem de respectar i que això és fruit de la manca de confiança de la comunitat educativa amb el sistema educatiu.
1: Entenen que s'ha perdut el temps durant l'estiu o que s'ha perdut l'estiu? Hauria hagut d'haver reunions, negociacions per tal de no arribar a aquest punt a una setmana de l'inici del curs?
2: Bé, nosaltres creiem, com fa temps que estem posant sobre la taula, és que tal i com ja es va veure el curs passat, aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Clarament, el que s'evidencia i portem ja des de fa ja uns quants cursos consecutius és que els espais que existeixen actualment no estan funcionant i que cal crear aquest nou espai amb els diferents agents de la comunitat educativa i treure el problema de la mesa sectorial. Mm. Hem d'abordar quins són aquests reptes, hem de construir propostes conjuntes, hem d'establir criteris, hem de posar calendari i li hem d'associar un pressupost per dotar de confiança a la comunitat educativa i saber quin és el full de ruta que hem de seguir.
1: Veuen a venir que més enllà de dimarts tindrem un inici de curs accidentat?
2: Nosaltres esperem que no. Nosaltres esperem que entre tots siguem capaços de reconduir la situació. És veritat que totes aquestes mobilitzacions han servit per posar sobre la taula que hi ha una necessitat de fer canvis estructurals en el sistema. Portem molts anys dient-ho i ara s'ha fet molt evident i creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i realment pactar propostes que impacten en el sistema educatiu i que reverteixin la situació actual.
1: I l'última, avui s'han anunciat mesures després del nyap de les proves PISA, que els hi sembla? Les mesures anunciades i la situació creada amb les proves PISA?
2: Bé, les mesures anunciades, gran part d'elles ja són les que es van acordar en els dos acords previs i respecte de les altres que han anunciat, bé, ens falten molts detalls, no?, per veure com realment es concreten. Sí que és veritat que algunes d'elles són clarament insuficients, no?, com els 100 milions en aerotèrmia, és a dir, tenim un problema en les infraestructures escolars, la calor és una realitat i li hem de fer front i realment la mesura que ha anunciat és clarament insuficient, no? I després també, doncs, amb inclusiva, que per nosaltres és un punt molt important, la mesura concreta que ha posat sobre la taula va en la direcció contrària, és a dir, no es tracta de crear més places en centres d'educació especial, es tracta de veure com realment garantim l'educació inclusiva en els centres ordinaris, no? I per tant, bé, creiem que les mesures que ha anunciat, ja et dic, no hem pogut veure encara els detalls d'aquestes mesures, creiem que són insuficients per als reptes que té el sistema educatiu i respecte a PISA, doncs bé, creiem que és el segon any consecutiu, no?, que hi ha un error d'aquest tipus. Bé, creiem que també a nivell de responsabilitat política s'hauria d'anar més enllà, no només mirar a errors que hagin pogut tenir els funcionaris, però bé, entenem que aquestes són les explicacions que ha donat el Departament d'Educació i haurem d'estar a l'espera d'acabar d'esbrinar què ha passat. Però sí que nosaltres creiem que hi ha responsabilitat política. Veurem, no?, si s'han posat tots els mitjans perquè no torni a passar.
1: És Lidón Gasull, directora, que no presidenta, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Júlia, Maiol, Jordi, aquestes entrevistes les podíem haver fet el mes de juny, sí. I estem igual. I clar, queda una setmana perquè comenci el curs i les famílies ja saben que el dia 8 segur que no serà normal i vés a saber com continuen la setmana que ve.
3: És que, de fet, és molt difícil, tenint en compte els precedents, el moment en què hi ha un sindicat com l'USTE que arriba a un acord i el propi professorat el tomba, que en menys d'una setmana hi hagi un nou acord. És a dir, el que està fent avui la conselleria és explicar el mateix acord que els professors van tombar. I, per tant, el que ja es va dir en el seu moment i és el que ha explicat avui la consellera és, de moment aplicarem això, negociarem i veurem fins on s'arriba. Jo el que trobo, en general, és una falta de concrecions, perquè tothom s'emplaça a un replantejament del sistema educatiu, però ningú diu què vol dir. Per què? Perquè al final les posicions són molt diferents. Hi ha gent que defensa que l'escola inclusiva no es pot aplicar amb els recursos amb els que es va dissenyar el decret del 2017, si no recordo malament, i altres persones, en aquest cas potser més pròximes al govern, que consideren que s'ha de tornar al model d'escoles especials i aules d'acollida, i per tant el model d'escola inclusiva no és exactament el que es va dissenyar, i després hi ha uns interessos diferents que són els pròpiament sindicals que tenen a veure amb drets laborals. Amb això no vull dir que els professors no defensin una forma d'educar diferent i millor, i crec que en part la majoria de les seves reivindicacions va per aquí, però fins que no hi hagi una taula on més o menys tothom pugui dir obertament quines són les seves posicions, crec que el conflicte anirà per llarg. I a més, amb un afegit, que és aquest professorat cansat, desgastat, uns sindicats que crec que els han superat directament i que cada vegada serà més difícil organitzar aquesta gent que està mobilitzada però que no està organitzada i que al final això mai serà suficient, perquè el malestar és tan gran i s'estès tant que tinc la sensació que serà molt difícil d'aterrar-ho en un acord concret i per tant crec que això durarà pràcticament tot el curs.
4: Perdó, Jordi.
5: No, se'ns escapa una mica la part de la quantitat de finançament d'infraestructures, el veritable abast de la inversió que fa falta, dels salaris. Tenim aquesta percepció que és molt insuficient. El que no sabem és concretar encara, perquè no som tècnics amb el tema, doncs, de quan estem parlant, però sí que a l'hora de veure els símptomes i a l'hora de veure les actituds i com s'ha fet, home, el que no s'ha de fer d'entrada és posar-se a negociar amb sindicats minoritaris i donar per fet un acord amb sindicats minoritaris i donar-lo ja com una cosa vàlida i després deixar les coses per setembre un altre cop. És a dir, això, vaja, han tingut tot un curs per intentar arreglar-ho, per intentar liderar-ho. Tothom té, com deia ara la Júlia, té arguments diferents i reivindicacions diferents, i els sindicats, i els pares, i fins i tot els alumnes, no? Però el cas és que tu ets el govern i tu has de fer una mica de crupier, has de fer una mica d'ordenador del tema, de dir, escolta, doncs arribarem fins aquí, no arribarem fins aquí, exacte, i tenir un criteri propi que encara tampoc no coneixem. Escoltem molt els sindicats i escoltem molt les reivindicacions dels mestres, no escoltem massa encara la idea del govern. Potser és que la precarietat de l'autogovern de Catalunya, que denunciem sempre en termes competencials i en termes de finançament, és massa grossa com per poder tenir grans idees, però sí que és veritat que a l'hora de posar-se a negociar i a l'hora de liderar un procés de millora, encara que sigui feble, el govern em sembla que no podia haver fet pitjor i que aquestes destitucions les veiem venir avui, se'ns han comunicat avui aquestes destitucions, però les persones que no hi seran sabem quines són, però no sabem exactament el que va passar amb el tema de les proves PISA, per exemple.
4: Clar, aquí hi ha tres coses respecte a PISA. Almenys hi ha hagut unes responsabilitats polítiques, això
1: sí,
4: és evident.
1: No han fet allò de culpar els directors, culpar les proves o culpar una altra, no, assumir que efectivament hi ha hagut una errada. No s'entén que hi hagi 7 avisos i que ningú no mogui res.
4: Exactament, i que per molt que la consellera digui que no és responsabilitat de la secretaria general, home, una secretaria general no és una cosa molt coneguda a nivell del gran públic, però segurament és la persona que més coneix el departament, més fins i tot que la pròpia consellera, per tant, deixar-la caure.
3: És la persona que mana, en general.
4: Exacte, és un pas important i és una manera de dir encara que la consellera la vulgui culpar, home, aquí l'hem cagat força. Això és una cosa. Després el que s'ha de decidir si el que estem resolent aquí és un conflicte laboral o és un conflicte del sistema, perquè aquí estem amb les dues coses a la vegada. Estem parlant d'una vaga que jo he notat a Iolanda Segura una mica menys hostil que fa dos mesos. No sé si és per, diguem-ne, que ha passat l'estiu o perquè realment estava veient amb bons ulls un acord que ella va signar i després els professors no la van ratificar. Llavors, aquí estem solucionant la vaga del 8 de setembre, que no es resoldrà, o estem realment replantejant una renovació del sistema? En aquesta entrevista que ha fet durant les seves vacances la Júlia Raquel, el president mateix ho deia, era el titular de l'entrevista, que s'havia de replantejar el sistema. I aquí anem on el que diu el Jordi. Si realment es vol replantejar el sistema, per què no? No sé, no ens plantegem tornar a fer un pacte nacional d'educació que ja farà 20 anys que es va fer, per exemple. És a dir, per què no hi ha un moment de tots els actors dir d'acord, hem arribat fins aquí, aquest curs la cosa està així. Posem-nos-hi, donem-nos tot el curs de marge per anar fent reunions al Parlament, una cosa bastant útil, que no només sigui imatges, és a dir, trobades, tal, per decidir realment en quin model volem anar i intentar salvar l'escola d'aquí 15 anys i 20.
3: Jo crec que aquesta hauria de ser la via també pels propis sindicats, perquè aguantar un curs amb mobilitzacions també serà molt complicat, tenint en compte que els propis professors van tombar aquest acord. Ho dic perquè també seria una sortida vàlida per, en aquest cas, USTEC, de dir, ei, ens focalitzem-nos ara en fer aquest acord i veurem com tira. D'altra banda, també és una proposta de Junts, que per tant li serviria al president per dir, recullo el guant, ho fem tots conjuntament i tirem endavant. Crec que hi ha una altra proposta, que és la d'Esquerra, que és aquesta de crear un grup d'experts durant 12 anys, no?, que supervisin educació. Jo crec que en aquest cas potser no és del tot acceptable, tenint en compte que li treus atribucions a la teva pròpia feina com a govern, i per tant crec que per aquí no passarà, però sí que és cert que és una via en la que tothom podria coincidir. Veurem si passa, però de moment la vaga del 8, jo és que tinc la sensació que ni els propis professors li veuen gaire sentit, tenint en compte que aquell dia precisament és el dia de l'arribada, de l'acollida. Són pràcticament 2-3 hores de classe i després ja hi ha els claustres i ja hi ha reunions. Bueno, és bastant...
4: Té un sentit sindical de dir, escolta,
3: de no començar amb normalitat,
1: el que va passar l'any passat no està solucionat. Continuem igual.
5: Com els controladors aèris, quan més molesta ho fan.
3: És una imatge, perquè al final el curs, hi ha moltes famílies diuen, no, el curs comença el 9.
1: Sí, perquè el 8 entra, que no entren ben bé a la primera hora, entren més tard, etc etc. Bé, veurem. De moment tenim aquesta vaga convocada pel dia 8, però no descarten els sindicats de convocar-ne més, depenent de com vagin les converses, que de moment sabem que començaran dijous, que és quan tant la consellera com la portaveu de l'USTEC ens ha dit que tenen previst trobar-se. Veurem si per fer avenços o no. D'aquí a 19 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
6: Catalunya migdia.
7: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
8: Tot és possible un dia de partit.
7: Podria provar la xut, continua la mi, xuta la mi! Gol.
8: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 9:15, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. La crisi humanitària generada a Ceuta a finals del mes de juliol i que ha marcat l'agenda informativa durant tot el mes d'agost, amb l'entrada de milers de migrants procedents del Marroc, s'ha convertit també en una crisi política que assota el govern de Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol ha concedit una entrevista a la cadena SER, ha trencat el seu silenci, ha defensat la mateixa versió que han anat fent públics els seus ministres durant el mes d'agost, a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i directament ha assenyalat quins estats van propagar la informació falsa.
2: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
1: Per cert, el ministre d'Exteriors d'Israel ja ha acusat a Pedro Sánchez de dir mentides i ben grosses sobre el rol d'Israel en aquesta crisi de Ceuta. Per tant, de moment, Israel, que diu que Sánchez no està dient la veritat amb aquest paper d'Israel juntament amb Rússia. El que sí que ha volgut fer Pedro Sánchez és descartar el Marroc com qui estigués al darrere de l'entrada de migrants. Diu que en cap moment cap servei d'intel·ligència espanyol va detectar la magnitud de l'entrada de migrants que hi va haver.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: A banda de la crisi humanitària de Ceuta, Sánchez ha d'afrontar una nova crisi política, de fet sembla que les encadeni una darrere de l'altra. L'oposició, especialment el Partit Popular, li ha criticat durament que fes vacances. Avui Sánchez també els ha contestat en això.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y he podido disfrutar un tiempo de ellos y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
1: I a l'hora de respostes, doncs des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Semper, ha estat l'encarregat de respondre les paraules avui de Pedro Sánchez sobre tot el que explicava i demanant més explicacions, i de fet no estan gens d'acord amb la gestió que ha fet el govern espanyol d'aquesta crisi a Ceuta.
3: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
1: No sé com ho veieu. Tot plegat, la resposta del PP, les explicacions de Sánchez i ja un dels dos governs als quals ha assenyalat Sánchez, que era el de Rússia i el d'Israel, bé, doncs el d'Israel ja li ha respost dient que és una mentida i que ells no hi han tingut res a veure.
4: Tot és molt especulatiu, eh? És a dir, ni Pedro Sánchez és capaç d'argumentar o demostrar per què assenyala aquests països, perquè estem parlant de xarxes socials i les xarxes socials no tenen país, diguéssim. Això costa molt de determinar, en qualsevol cas podria explicar-ho millor, de la mateixa manera que el PP tampoc és capaç d'assenyalar per què té tan clar que ha estat al Marroc i ho pot, no dic demostrar amb proves, però com a mínim dir, escolta, d'A, B, C, no? I poder fer una deriva lògica d'aquesta conclusió. Cap dels dos ens sembla que estigui apuntant massa a una cosa massa creïble o massa veraç. Estem parlant de relats purs, de relats semibèl·lics fins i tot, i de diplomàcia d'aquella a punt de retirar els ambaixadors i de posar l'Aznar per allà al mig, el rei que s'hi va o no hi va. Aquesta mena de caldo de cultiu que sembla que tothom veu que és un possible incendi fort en termes de diplomàcia internacional i en termes de política fronterera d'Espanya, tothom veu que és un tema delicadíssim, tothom veu que una sentència del Tribunal Suprem ha pogut facilitar que persones hagin sentit cridades a anar a Ceuta, però també pot ser que hagi estat acompanyat de, diguéssim, estats que puguin haver-ho animat. I això no ho podem saber. L'única cosa que podem saber és si Espanya reacciona d'una manera prou preventiva i prou eficaç com per no només evitar-ho, sinó també per reconduir aquesta situació, sigui acollint aquestes persones o sigui donant-los la sortida cap al Marroc com reclama el mateix Marroc, I no ho veiem tampoc. Jo el que he vist és una desídia forta per part del govern espanyol d'una mena de salvar la imatge, de tirar milles, de sobretot exculpar el Marroc, amb un interès majúscul en exculpar el Marroc sobre aquest tema, suposo perquè veuen que només que aixequin la sospita mínima, que és una cosa que l'oposició es pot permetre, però el govern no es pot permetre sobre el Marroc, aleshores sí que estem en una escalada de conflicte molt més grossa.
5: Sí, sí, és evident que Sánchez no vol molestar el Marroc perquè, si no, es preguntaria per què hi va haver tanta facilitat per creuar la frontera aquell dia. I el seu problema, jo no tinc cap dubte de la maldat de Rússia i Israel, com que Sánchez li va molt bé culpar a lo que en el seu dia va ser la fachosfera i sempre la internacional derechista i sempre fa servir aquests termes. Però el problema de Sánchez no és que creuessin 70.000 persones o 100.000 en funció dels informes la frontera aquell dia. El problema és que un mes després la situació segueix enquistada. És veritat que n'hi ha molts que els han tornat als seus països, però ara mateix la situació a Ceuta, ens ho explicava aquest matí la Marta Viana i també el Miquel Harker al migdia des de Ceuta, segueix sent molt greu. I una mica el que representa Ceuta és el problema que hem tingut, ja et diria, com a societat i política en els últims anys, no? Una esquerra incapaç de sortir d'un problema i gairebé de reconèixer-lo, no? Com de dir, escolta, aquí està passant alguna cosa, però ens és igual. Una dreta que atia el conflicte i un conflicte de convivència greu sense cap mena d'escrúpol i que pot acabar malament en els propers dies. I al final tenim allà uns milers de persones, perquè també hi ha qui diu que són 5.000 el govern espanyol i les ONGs allà diuen que en són 15.000 i moltes més, una ciutat que certament està vivint amb molta preocupació el que passa, i una extrema dreta que és fins i tot capaç d'anar amb iots i cerveses a la mà a cridar consignes contra la gent, no? Llavors, crec que Pedro Sánchez i el govern espanyol haurien d'haver fet alguna cosa més que dir això a Rússia i Israel, que té tota la raó, que té tot el dret a estar de vacances Pedro Sánchez. Ara, ha de garantir que el govern funcioni, i en aquest cas no ha funcionat el govern espanyol.
6: Jo estic molt amb aquesta última part, és a dir, tinc la sensació que algú a dins del govern encara no acaba d'entendre que això no és una crisi com una altra de les que ha tingut, és a dir, és una crisi no només migratòria, sinó humanitària, molt greu. Fa un mes, cada dia són les mateixes imatges, i per tant jo crec que això pot acabar cremant a la Moncloa, i ell avui el que ha decidit és fer una entrevista molt dura, amb un to fins i tot beligerant en algun moment, no? Tot i que l'entrevista és veritat que era bastant còmoda, però cap autocrítica. Crec que ha sigut un error mencionar el tema de les vacances. Crec que potser no calia fer-ho, era tan fàcil com respondre estic permanentment treballant i ja està. I en el fons ha sigut ella el que ha difós durant aquest mes aquestes imatges d'ella amb un comandament davant d'una pantalla, no?, amb tothom connectat, per tant, podia defensar-ho. I em sorprèn. És a dir, no sé si hi ha algú darrere amb prou entitat com per intentar-lo convèncer de que no s'està fent bé. És a dir, un mes després es fa aquest comandament únic. Encara hi ha diferents versions entre Defensa i Interior. Ell no és prou capaç d'aclarir si els informes del CNI realment advertien d'aquesta magnitud o no. Ha dit, advertien d'alguna cosa però no tant. Per tant, això és un error. Uh-huh. Si els serveis d'intel·ligència espanyols no són capaços de preveure una cosa com aquesta, crec que molt bé no queden, i per tant aquí ningú està assumint cap mena de responsabilitat. És a dir, tinc la sensació que s'està intentant girar la truita només cap al PP, que és cert que el que han fet a Ceuta bàsicament és anar a fer-se la foto i tornar, aquí ningú ha proposat cap solució, però que això els acabarà cremant amb ells, i ho veurem com acaba les manifestacions amb els veïns, que crec que aquest és el punt on potser no s'hi havien fixat prou i és on l'extrema dreta acabarà creixent cada vegada més, enfrontant el que ve a ser una persona que busca una vida millor i l'altra que considera que té dret a deshumanitzar-la, a cremar-li les seves coses, i per tant a generar un conflicte social que pot acabar en altres territoris de l'Estat i no només a Ceuta.
1: Sobre això, una de les derivades és què passa ara amb els menors que són a Ceuta i que el govern espanyol vol traslladar des de Ceuta cap a la península, perquè allà a Ceuta no tenen prou capacitat per tal d'atendre'ls de manera correcta. Una possibilitat és derivar-lo, com dèiem, a diferents autonomies. Des de Catalunya, avui hem sentit al matí de Catalunya Ràdio Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, dient que sí, que Catalunya ha d'acollir aquests menors, però posant un però, dient que l'acolliment no pot ser infinit.
7: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua, no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
1: Per tant, ajuda sí, però amb un cert límit.
6: Però és que ja hi és el límit. De fet, fa un any, aproximadament, potser una mica més, un any i una mica més, que es va reformar aquesta llei d'estrangeria i va haver una negociació amb Junts per Catalunya i el govern espanyol per reformular-la amb una sèrie de quotes i, per tant, a mi em sorprenen aquestes declaracions tenint en compte que aquest límit és finit. És a dir, aquí no s'està parlant d'acollir a tothom. De fet, tot el contrari, el propi govern espanyol, si recordeu les primeres declaracions de Marlaska, va arribar a dir que havien de tornar absolutament tots, és a dir, passant per damunt del dret a l'asil, al refugi, sí, als menors. Cosa. Per tant, aquest discurs a mi avui m'ha sorprès molt perquè no l'entenc, perquè crec que no és real i perquè crec que alimenta aquesta sensació, perquè al final, malauradament, moltes vegades es viu més de sensacions que de dades, de que aquí s'acolliran a no sé quants menors i que això desestabilitzarà els serveis públics de Catalunya. Crec que perquè vinguin 30 nenes que necessiten protecció, no hi haurà cap servei que cap català no tingui dret a accedir-hi. Més aviat, tot el contrari.
4: Toca molts temes i toca temes que estan molt encesos ara últimament, com tots sabem, eh? Però en primer lloc, el tema humà... que és un tema que hi ha una sensibilitat política que el tracta amb més tacte i un altre que, el tracta amb més contundència i que fins i tot parla d'invasió, ja no parla de vinguda, d'arribada, de necessitat humana, sinó d'invasió, que és un llenguatge que pot funcionar en determinats àmbits. Afecta el tema territorial, que és ara Junts, especialment, també Esquerra, demanant la transferència de la competència de les polítiques d'immigració per a les autonomies, tenint en compte, a més, que Ceuta i Melilla són autonomies i que, per tant, veuríem com això s'aplicaria. I després hi ha el tema també ja de que hi ha al darrere d'aquest factor geopolític, no?, de qui ha estat, de per què i per què ara, i fins i tot aquella argumentació que es fa des de la banda més dreta, que és, no, és que hi ha uns dossiers que existeixen sobre Pedro Sánchez, que els té el Marroc i que els traurem i que potser per això no, i potser per això no es vol ficar massa amb el Marroc, que són coses que volen i que volen moltíssim i que potser que tinguin alguna part de veritat, però que realment és una mena de crisi d'estival que ja no és una
1: cert. No ho sabem.
4: No ho sabem. I si alguna cosa apareix pròximament, doncs sabrem exactament què passava, no? Però sí que la manca d'acció convida a especular-ho tot i convida que tothom faci el seu propi relat, i el relat més contundent i el relat més dur i el relat més sorprenent, innovador i gairebé de vegades inhumà, doncs té molt a guanyar en aquest cas.
5: No, és que m'he quedat amb això del Marroc i Pedro Sánchez. També que hi havia aquella teoria que l'havien copiat el mòbil per robar-li. Tot era fantàstic. De fet, el Marroc està aprofitant, no encara el govern, però la premsa, per començar a reclamar o tornar a reclamar Ceuta i Melilla com a ciutats pròpies. Que aquí també, aquesta és una altra història,
4: explícitament.
1: I aquí des de Madrid recorda el desastre del 98, eh? Si això pogués ser una altra cua.
4: Ha costat algun articulista, això.
1: Sí, sí.
5: I que cada govern té la seva crisi amb el Marroc, si no. L'altre dia mirava un documental de la invasió de Pere Gil, que allò va ser... gairebé còmic, és a dir, no ens hi
1: trobem vides com ara. Allò era una pedra, pràcticament.
4: Com viento duro de Levante.
5: Que va ocupar Marroc i que Aznar va decidir respondre amb una aparició bèl·lica fulgurant, i ara estem parlant de moltes vides humanes en joc.
1: El que sí que és veritat és que fa la sensació que aquesta crisi humanitària tindrà un cost més elevat si no la soluciona bé el govern espanyol, que d'altres que ha tingut i que semblava que se l'havien d'endur per davant i que al final ha tingut un cost relatiu. Però aquesta sí que fa la sensació que no l'acaben de solucionar bé i que això sí que li pot tenir un cost en any electoral, recordem-ho, temporada electoral.
6: I en el fons, aquestes imatges que veiem avui, no?, de totes aquestes persones que intenten accedir als llocs d'acollida, al final també això també té un risc que aquests campaments acabin sent, entre cometes, assentaments. És a dir, aquí hi ha d'haver una agilització molt més eficient, però a nivell burocràtic, i crec que aquest és el problema. És a dir, les imatges que veiem cada dia són pràcticament una porta oberta intentant que voluntàriament tots acabin tornant, que això va ser la primera estratègia del govern espanyol, això estava pensat, això no era una cosa d'omissió. Es va intentar els primers dies fer zero acollida perquè ells mateixos decidissin tornar, sí. I és veritat que això, en certa manera, els hi va funcionar. Però ara què? És a dir, aquestes 6.000 places que s'estan intentant muntar en aquests campaments, quant temps estaran allà? Fins quan? Quan s'agilitzaran aquests processos? Quants podran ser acollits? Quants no? Avui Pedro Sánchez el que deia és recordar que els motius econòmics no et garanteixen aquest asil. I ell deia, ell mateix ja advertia, la majoria són motivacions econòmiques, per tant acabaran tornant. Però hi ha els menors, són 1.200, Són molts. I alguns que potser fins i tot s'ha de buscar directament la seva família si en el cas en què s'acrediten de tornar al Marroc. Això no és fàcil, però és que portem un mes de crisi i jo tinc la sensació que aquests passos endavant no s'estan donant.
1: Bé, doncs tot el mes d'agost hem estat pendent de la situació a Ceuta i fa la sensació que en els pròxims dies també n'haurem d'estar pendents, perquè a més hi ha compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, haurà de donar explicacions i, òbviament, la situació allà continua enquistada i continua havent-hi protestes. Avui mateix al migdia n'hi havia una altra pel deteriorament dels serveis de la ciutat, fins i tot dels serveis de neteja, perquè tenen un munt de gent que està vivint pràcticament al carrer i no saben com solucionar-ho tot plegat. Queden, un parell de minuts per arribar a les 4, a l'hora en què acabem el Catalunya migdia i el relleu, ja ho sabeu, que ens l'agafa el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
8: Hola, Òscar, bona tarda.
1: Com estàs?
8: Molt bé, content de saludar-te de nou.
1: A punt ja per començar o no?
8: Sí, però mira, avui saps que la tornada s'ha de fer una mica progressiva?
1: Sí.
8: Ara no sóc a l'estudi de Catalunya.
1: Ja sentia com molt soroll i una sirena, sí, està al bar fent el cafè.
8: Al bar, fent el cafè, sí.
1: Com pot ser?
8: Hem vingut amb el Bassas a fer el cafè al bar, perquè avui ve el Bassas. Bassas, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
1: Però escolta'm una cosa, Bassas, tu havies començat mai un matí de Catalunya Ràdio des del bar, un inici de temporada? Bueno,
9: si la pregunta és sobre començaments de matins, els havíem començat en els llocs més inversemblants, o sigui que millor que no entrem en detalls. Però sí, és possible, sí.
1: Ah, sí, sí, molt bé.
8: Pensa que aquest any tenim alguns dels noms clàssics, però d'altres de nous, i només et dic una cosa. Avui, per exemple, Òscar, descobrirem la llegenda del gegant de Kandahar. A partir de les 5 de la tarda, perquè aquest any tinc una secció de teories de la conspiració. Això el Joan Bota i el Carlos Baraibar, segur que els interessarà molt.
1: Segur, sí, sí.
8: Doncs avui teories de la conspiració, el gegant de Kandahar. Va existir, no va existir? I amb el Bassas us marcarem una mica els temes que marcaran el curs. Vull dir que preneu nota, perquè les tertúlies de l'any segur que el Bassas encertarà molts dels temes.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: El tema és quin nivell d'aura té començar la temporada des d'una cafeteria.
1: Hauríem de farmejar aura entre el Garriga i jo,
8: Molt bé. Aquí farmegem contínuament.
1: Ah, molt bé, endavant. Jo te la cedeixo tota l'aura.
8: Tot un plegat.
1: Tota per tu. Doncs escolta'm, de seguida, el Garriga amb la primera tarda de Catalunya Ràdio d'aquesta temporada, amb el Bassas i company. Acomiado la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Bona tarda. Gràcies, bona tarda.
1: Els del Catalunya Migdia tornem demà a partir de les 2 en una nova edició, perquè això no s'atura. Avui és el primer dia, però això ja estarem aquí fins a l'estiu. I de seguida el Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.

Tornar. Acció d'anar de nou a un lloc, una situació o un estat que s'havia deixat enrere. Reprendre un camí, una activitat o una relació després d'un temps d'absència o d'interrupció. Tornar és retrobar allò que coneixíem. I avui tornem. Tornem al lloc que coneixíem, tot i que ho fem des de fora. Anem tornant de forma progressiva. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui arrenquem des d'una cafeteria, ja que fem el cafè cada dia.
2: Em sembla excel·lent. Has fet aquesta preparació que fan alguns parvularis a la canalla.
1: Com es diu això? Entri... Adaptació. Sí, fem adaptació.
2: Adaptació
1: perquè... És que el Bassas entri... és una criatura, sí, que necessita adaptació, no?
2: Adaptació, sí. Tots la necessitem, eh? Ara, que ningú es faci l'estupendo.
1: Ens hem demanat un parell de tallats. Ens els fem per emportar o què?
2: Sí,
1: no? Perquè potser el programa l'hauríem de fer, de fer lloc.
2: Jo crec que sí. Que
1: com t'ha anat l'estiu, Bassas?
2: Molt bé. Molt bé, ha sigut un estiu dividit en dues parts molt clares, bueno, les vacances, diguéssim. He estat 15 dies a Colòmbia i 15 dies a Catalunya.
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
1: Mira, avui parlem una mica de què anirà l'any, de què aniran els nostres, les nostres temporades, i m'agradaria parlar també amb gent del carrer que ens diguin què ha estat el seu millor moment de l'any. A veure, aquí tinc per aquí... La Mireia, tinc per aquí la Mireia. Mireia, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Estàs aquí prenent un cafè tan tranquil·lament, no?
3: Sí, exacte.
1: Diries que les 4 de la tarda és la millor hora del dia?
3: Sí. Vale, sí.
1: Sí, bé, ensenyada. Escolta'm, què ha estat el millor del teu estiu? Què diries que ha estat el més important que t'ha passat aquest estiu?
3: Doncs el més important és que he passat una altra vegada l'estiu amb la meva gossa, que farà 14 anys i encara està aguantant.
1: Què heu fet?
3: Bueno, anat a la platja, passejar... Bueno, és que amb un gos de 30 quilos i 14 anys pues és complicat fer coses, però està estupenda.
1: I ho has gaudit?
3: Molt.
1: Això és el més important, eh? Gaudir d'aquestes petites coses. Tinc per què l'Eva, no? L'Eva, Eva, com estàs?
4: Molt bé, hola.
1: Què ha estat el més important del teu estiu?
4: Doncs mira, que he anat a Disney amb els meus nens, a Disney en París, tenen 7 i 11 anys, i la cara de felicitat quan veien els personatges era com, bueno, val la pena. Val la pena l'esforç econòmic i, bueno, i el teu estil de vacances, que potser no era aquest, el meu.
1: Que bé. I l'Antonio, com estàs?
5: Molt bé.
1: Què ha estat el més important del teu estiu?
5: No t'importa que parli en castellà, perquè... Mira, jo estic a Menorca, he ido a Menorca, y quien está muy contento son los tíos que me han estado clavando en los restaurantes todas las cenas que han podido. Esto ha sido lo más importante para ellos.
1: Però això vol dir que tu també les podies pagar.
5: Sí, porque trabajo en seguros.
1: És un bon sector, no?
5: Molt bon sector.
1: Antonio, doncs a seguir gaudint de sopars i dinars i de tot.
5: Moltes gràcies.
1: Les petites coses que ens aniran acompanyant al llarg de l'any, aquestes petites coses.
2: Hi ha punyalades que no s'obliden, pel que
1: sembla.
2: Home,
1: és que hi ha llocs que són una mica cars i que es passen a vegades.
2: Bueno, l'estiu ja se sap, sí, tothom va parar als mateixos llocs.
1: Què ha estat el més important del teu estiu, Bassas?
2: Doncs confirmar que d'aquí un parell de mesos aproximadament seré avi.
1: Home! D'enhorabona!
2: Moltes gràcies.
1: Avi Bassas! L'avi Antoni!
2: Bueno, no cal insistir...
1: Encara et fa una mica de recança, això? Imaginar-te avi?
2: És com... Saps com vas un mapa per orientar-te i diu, vostè està aquí, saps? Doncs...
1: Ja has arribat.
2: És un avís, vostè està aquí.
1: Home, escolta, com va ser el moment de confirmar la notícia?
2: Bueno, la notícia ja s'anava confirmant, diguéssim, però ara ja estem, diguéssim, en la fase en la que ja es pot començar a dir sense problemes. I bé, va ser, com et pots imaginar, un moment emocionant.
1: Sí, és l'últim estiu sense net o neta.
2: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé, un nen.
1: Tenim nom ja o no?
2: Tenim nom.
1: I el sap tothom?
2: No, més aviat no. No el sap, no el
1: però
2: sap ningú.
1: No es pot dir, suposo.
2: Sí que es pot dir.
1: Atenció, serà?
2: Guillem,
1: molt bé. Aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas.
2: Què et sembla?
1: Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
2: Doncs ja ho veus. Home, m'has preguntat què era el més important que m'ha passat
1: aquest
2: estiu.
1: Home, és bastant difícil de superar, això.
2: És bastant difícil, sí.
1: Espera, perquè a l'estudi de Catalunya Ràdio estem entrant, eh? Hem sortit de la cafeteria, anem caminant. Ara sentireu aquell sorollet de les portes. Bé, no perquè no fan soroll. Sí, una mica de un pip petit fa, però avui ens esperen a l'estudi, perquè no només hi haurà la Judit Pastor aquest any a l'estudi. Aquest any la cosa...
2: Hi ha la Lloberes?
1: No, molt millor que la Lloberes. Molt millor que la... Vaja... diferent, perquè si no ja comencem generant dos enemics.
2: Això que acabes de dir, la Lloberes ho sabrà d'aquí.
1: No,
2: ho deu saber en directe ja, saps què et vull
1: dir? Diferent que la Lloberes. Marta Montaner, com estàs?
6: Molt bé i molt emocionada, però aquest tros d'exclusiva.
1: Què t'ha semblat?
6: Bassas, Per molts anys.
7: Moltes gràcies.
6: Hem començat a cridar i aplaudir. És quin nom tan bonic.
1: És digne del que no surti d'aquí aquest moment,
6: és que no marxis a les 6, sisplau, d'acord? És que tindrem aquí fent-te del tercer grau.
1: Volem tots els detalls, eh?
2: No, no tinc res més a explicar, o sigui... És...
6: Però la mare es troba bé?
2: Sí.
6: Que
2: la
6: bé.
2: Es troba bé, sí.
6: Perquè els embarassos a l'estiu no són fàcils,
2: va,
6: eh?
2: Va fent panxa.
6: Jo fa 3 anys estava a punt de parir.
1: Ostres!
6: Imagina't, fins si que no va venir Úrsula Corberó i em va tocar la panxa, no la nina no va sortir.
1: I tu, Judit Pastor, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Com estàs, també?
8: Molt bé, ja entrenada, ja unes quantes setmanes fa que treballem. Però molt bé.
1: Això és un retret o...?
8: Sí.
1: No, va sonar...
8: Al contrari.
1: Això hi ha un altre departament, per dir-ho, eh?
8: Al contrari. Estic
2: un punt de
8: amb molta energia. Sí, no, amb molta energia, ja. Molta energia.
1: Molt bé. Us puc preguntar què ha estat el millor del vostre estiu?
8: Mira, sonarà tòpic, però l'eclipsi.
1: Mira.
8: T'ho dic de veritat.
1: Molt bé, per mi va ser molt important.
8: Una gran
1: va
8: experiència.
6: És el teu gran moment de l'estiu, aquest cap de setmana, quan has fet una escapadeta a cert lloc?
1: A França. No, va ser l'eclipsi.
6: Va ser l'eclipsi,
1: l'eclipsi.
6: Molt bé.
1: I tu, Marta?
6: Jo poder gaudir de temps de qualitat amb la meva filla i els meus pares i la meva germana.
1: Que bé.
8: Sí.
1: Doncs així arrenca la temporada amb aquesta notícia bomba de... Jo crec que hauríem de fer un puix, de la notícia, perquè ens... Vaja, jo m'he quedat...
8: Doble exclusiva.
6: La millor notícia de l'estiu, et diré.
1: És de les millors notícies que podíem tenir. El Barça serà avi.
2: Moltes gràcies, home.
1: I ho seguirem amb atenció a la tarda de Catalunya Ràdio. Però avui ens hi volíem posar marcant una mica el camí.
2: Ah, sí, noi, sí.
1: Avui marcarem el camí. Quina música de marcar el camí, tu. A mi és que jo em poso les ulleres ara per llegir els guions, perquè si no, no veus res. A veure, parlem molt de què li ha passat a la gent, de què ha estat el més important. Clar, aquest curs, escoltàvem aquest matí l'Ostrell, ho deia, és un curs que no serà un curs qualsevol, perquè passaran moltes coses al món. I li hem demanat a l'Antoni Bassas, a Judit i Marta, que ens digui una mica, ell, que ja també fa uns quants anys que controla això de què és començar una temporada, quins seran els temes d'aquest curs? Quins seran els... El millor que comentarem.
2: Sí, per fer una adaptació també a la notícia, perquè demana una mica d'adaptació com la canalla que va al parvulari, ho suavitzarem dient que és d'aplicació per la temporada 26-27 que està a punt de començar la frase de Pep Guardiola.
1: Ah, no, la tenim?
2: No tenim la frase de Pep Guardiola. Molt bé, doncs...
1: Escoltem. Els cinturons, no?
2: Correcte.
1: Ens hem d'acordar els cinturons.
2: Acordeu-vos els cinturons.
1: Serà un any complicat, creus?
2: Serà un any...
1: O excitant?
2: Mira, pot ser un any greu, fins i tot.
1: Sí. Greu?
2: Sí.
1: Què vol dir greu? Com és un any greu?
2: Home, un any greu... tenim dues guerres obertes, a Ucraïna i a l'Iran, que poden, sobretot... O sigui, la d'Ucraïna afecta la seguretat d'Europa. Uh-huh. La setmana passada el cap de la CIA va anar a Moscou i encara no se sap exactament per què. Aviam si és que Rússia té algun interès en començar o en continuar la seva guerra híbrida contra Europa. I la guerra de l'Iran pot tenir o està tenint ja un efecte directe sobre els preus als quals paguem la benzina.
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Això vol dir que se'ns encareix tot. És a dir, que ens costa més arribar a final de mes, no? I que pot haver-hi un xoc energètic. Això, per començar. Del que sabem que hi ha eleccions, mig mandat als Estats Units...
1: Sí, això és el novembre, això és d'aquí poc.
2: Amb Donald Trump embogit per obtenir un bon resultat que ara mateix doncs està per veure. No sabem si hi haurà eleccions anticipades a Espanya. Sabem que hi haurà eleccions municipals i, atenció, autonòmiques a 10 comunitats, entre les quals el País Valencià i les Illes Balears. I llavors en això hi ha dues línies. La de Pedro Sánchez, que ha dit avui jo vaig al juliol i no les avanço, que és quan tocaria, perquè ho hauria fet 4 anys del juliol del 23. Però també hi ha molta gent al partit que li diu no, passa tu primer per caixa i sigues tu el primer a pagar els plats trencats que tu has trencat i no pas els candidats a les autonòmiques i a les municipals.
1: Que això voldria dir que tinguéssim eleccions
2: al març.
1: Al març. I que ens espera un any
2: perquè
1: calent, eh?
2: Sembla que Pedro Sánchez ha promès a alguns socis parlamentaris, singularment el PNB, que no els hi farà que no convocarà espanyoles al mateix temps que municipals i autonòmics.
1: Això seria el maig.
2: Per tant, o sigui, i aquí pot sortir doncs un canvi de govern i no t'explico. Hi ha eleccions presidencials a França l'any que ve, sense Macron, que ja no es pot presentar. Hem de saber
7: qui serà, diguéssim, l'hereu, si es pot dir així, de Macron o del seu espai polític, però hi ha una possibilitat certa que guanyi l'extrema dreta, amb la qual cosa el projecte de la Unió Europea continuaria encara anant més coix. O sigui que certament, sí, és un any... tot això mirant que no passin més Ceutes i més Melilles i més coses d'aquestes.
1: De fet, aquí, això són coses que sabem que més o menys han de passar en un moment o en un altre, però després hi ha coses que no sabem si passaran o no passaran i que també ens han de marcar una mica el camí.
7: Sí, home, si venim més cap aquí hem de veure si Catalunya finalment tindrà un nou sistema de finançament. Voldrem saber què se n'ha fet de la promesa de construcció de tants i tants habitatges com s'han arribat a prometre. Les eleccions municipals seran el primer test real d'aquesta gran pujada d'Aliança Catalana que donen les enquestes i les converses d'estiu que tots hem tingut. Per tant, bueno, estem davant d'un any certament complicat i, sobretot, pel que fa a la política catalana, veure si finalment el Tribunal Suprem té la bondat d'aplicar una llei que ha aprovat el Parlament, que és la llei d'amnistia, i això fa que, entre d'altres efectes, Carles Puigdemont pugui tornar de 9 anys d'exili.
1: Clar, en els vostres dinars i sopars amb amics, família, coneguts, de què s'ha parlat aquest estiu?
6: Ah, m'ho preguntes a mi?
1: Sí.
6: En el meu cas s'ha parlat de princeses Disney, de les tres bessones i dels Teletubbies. Per tant, jo no puc dir el mateix que l'Antoni Bassas, de què s'ha parlat de les eleccions. No. Però així em poso el dia, perquè he desconnectat massa. Sort agafant, que tenim d'en Bassas.
8: Agafant el fil del Bassas, a les meves taules de dinars i sopars s'ha parlat molt del tema de l'habitatge. Hi ha molta gent preocupada de potser si li renoven el lloguer, potser haurà de marxar a ciutats com Barcelona, perquè sí, sí, no podrà seguir pagant.
7: Sí, sí, no l'èxode barcelonit el diuen tots els alcaldes, no només de la primera, sinó de la segona corona metropolitana. Gent de totes les edats, també gent gran que aprofita per vendre's el pis als 65 anys, però sobretot gent jove que evidentment no s'ho pot pagar, no?
1: I arran de Ceuta, que ha estat també un dels temes, i avui doncs al matí de Catalunya Ràdio, en presència sobre el terreny, n'han fet un tema important perquè ens ha tingut molt pendents. Avui al matí de Catalunya Ràdio, justament, Oriol Junqueras ha obert un debat interessant, no sé si l'ha obert ell, però com a mínim l'ha posat sobre la taula. Ceuta i Melilla haurien de seguir formant part de l'estat espanyol?
9: Ceuta i Melilla són una anomalia. Quants països europeus tenen places, tenen ciutats en un altre continent? Pues no molts. I a l'Àfrica en particular? Pues cap, només l'estat espanyol. L'estat espanyol ho justifica amb uns arguments històrics molt discutibles. Ceuta i Melilla no només són una anomalia des de tots els punts de vista, sinó que han sigut un mal de cap etern per l'estat espanyol. Etern.
10: Vol dir que hauria de tornar al Marroc?
9: Escolti, és una anomalia, i l'estat espanyol en té moltes d'anomalies.
1: Clar, per un país cedir territori és gairebé impossible, no?
7: Això és...
1: sense un motiu molt de pes.
7: Diguéssim, és el principi fonamental. O sigui, a més, en aquest sentit, Espanya, des de la pèrdua de les colònies de Cuba, Filipines, és veritat que a Àfrica ha anat arriant banderes, diguéssim, fins i tot algunes d'una manera regalada, com la del Sàhara, que era una província espanyola. Quan jo vaig estudiar era una província espanyola, no? I ara, en canvi, els han deixat de la mà de Déu. El Marroc sempre ha dit a Espanya: escolta, si tu creus que aquesta punteta que es diu Gibraltar no pot ser dels britànics, sinó que ha de ser espanyola, aquesta punteta, o aquestes dues que es diuen Ceuta i Melilla, ens tocarien a nosaltres, encara que les raons històriques no són exactament les mateixes i són d'èpoques molt més antigues, perquè, a més, aleshores, què fem amb les Canàries? Bueno, i així successivament, no? Però és evident que el Marroc té la capacitat de posar Espanya en escac. Encara que Pedro Sánchez aquest matí hagi exculpat el Marroc i més aviat hagi parlat de Rússia i d'Israel i d'un contuberni de l'extrema dreta reaccionària que no el pot ni veure, i no et dic que no tingui raó, però és evident que el Marroc sap posar Espanya en escac.
1: I un últim tema... I el Barça? Marta, Barça què?
6: Barça sí.
1: Barça...
6: Què passarà amb en Julián al final?
1: Futbolística. Vaja, això ho sabrem demà.
6: Demà ja és l'últim dia.
1: Demà es tanca el mercat, no té pinta que hagi de venir, no?
7: Que vingui,
1: no?
7: Perquè ja han fitxat un davanter centre i perquè Julián ja ha començat a entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid.
6: Està molt trist,
1: Tu el veus trist?
6: I tant. Que et tinguin segrestat a un lloc on tu no vols ser, Per mi és un tema que podries fer aquí a la tarda, Hi ha moltes vegades que estem atrapats en llocs o en relacions o en feines dels quals no en podem sortir. I potser t'hi has de quedar una temporada llarga i com ho has de fer? Com ho has de gestionar, això?
1: Això és un bon tema.
6: És un tema.
7: Però, esclar, tu vas firmar un contracte.
6: Correcte, que vols diners, que et lliga. Sí.
8: Una gàbia d'or, potser.
7: Tu vas firmar un contracte i esclar, sortir a dir que tens un somni... El futbol té un component econòmic, absolut, però també té un component emocional, sobretot per la part dels seguidors. I el que Julián els ha fet als seguidors de l'Atlètic de Madrid, els seguidors no li perdonaran gaire. Sí. No és fàcil, no? S'ha fotut en un embolic, no?
1: Atenció, que m'indiquen que ja és a Barcelona Gabriel Jesús, que és el nou superfitxatge del Barça, a un preu que costa de creure, 10 milions, que no sé si indica que aquesta cama és més de fusta que de carn. En tot cas... No, he dit que no ho sé. En tot cas, mira, això
7: he dit que no ho sé, però ho he dit.
1: Això, això és àudio de l'arribada de Gabriel Jesús.
10: Benvingut.
11: Va, Gabriel.
10: Are you happy, Gabriel? Feliz, contento.
1: A veure.
10: Ahí está.
12: ¿Tienes ganas de venir al Barça?
10: A ganar muchos títulos, Gabriel.
11: ¿Estás bien físicamente?
1: Bé, ha dit, tengo muchas ganas de marcar muchos goles.
7: Això ho ha dit.
8: Perfecte.
1: No, potser en un altre moment o no se sentia bé.
7: I jo estic en una orella que...
1: La que em preocupava més a mi...
7: Sí.
1: El genoll està perfecte. Vaja, ho ha dit en castellà, però...
6: Però fa 3 dies aquest senyor sabia que vindria a viure a Barcelona?
1: Doncs
6: o això no se sap?
1: No,
7: és possible que no.
6: M'agrada molt que es digui
7: Gabriel Jesús. Fa 3 dies potser sí. Home, fa 3 dies sí.
6: Però 7 no.
7: També. Però fa 15 o fa 3 setmanes potser no.
1: No, fa 7 és possible que no ho sapigués encara. Del cert segur que no ho sabia.
7: Però segur que si tu estàs fent la gestió del Julián Álvarez i veus que no pinta molt bé...
1: Oye, Gabriel, vete mirando idealista.
7: Vas mirant a ver esto, a ver lo otro.
1: Está muy complicado el tema.
6: Home, i tant.
7: Però ell no té problema. Què em demanaríeu? I totes aquestes coses.
1: On haurà viure Gabriel Jesús? És una bona pregunta. Al Castelldefels.
8: On viuen tots els futbolistes.
1: No, perquè depèn d'on són, viuen un lloc o un altre.
6: Sí, alguns que prefereixen, no?, la ciutat, a la part alta.
1: Tiren més cap a la platja. Bé, atenció, perquè aquesta temporada hi ha moltes novetats, i aquesta temporada, els divendres, nosaltres tindrem un moment de puny a part. Un moment de... Escolta aquesta sirena. Quan sentim això cada divendres, quan soni això cada divendres, voldrà dir que, oficialment, comença el cap de setmana. Escapa, t'has quedat sense l'exclusiva. El cap de setmana, a partir d'ara, comença divendres a les 5 de la tarda. Serà una de les novetats d'aquest curs i ens ajudarà a aixecar el cap de setmana doncs un personatge difícil de definir. Òscar Nin, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Com t'hem de definir? Com t'hem de presentar? Quina és la teva targeta d'allò de presentació, què hi diu?
13: Sobretot personatge, no persona.
1: Sí?
13: Sisplau. Personatge, queda una miqueta... Mira, bé, soc tornat ara mateix de vacances, i jo també, Francesc.
1: Mira. Què has fet per vacances, tu?
13: He passat uns dies, he passat un cap de setmana a una nau industrial de Polinyà, el Màcer. I bé, doncs ara he fet un cafè... Alguna cosa a dir, Francesc? És que vosaltres amb l'Antoni ara que acabeu de sortir d'una cafeteria, no?
1: Sí. No, cadascú surt d'on vol.
13: Si tu
1: surts d'una nau industrial, doncs endavant amb les naus industrials. Escolta, som a dilluns, però ja estem pensant en divendres.
13: I tant.
1: T'imagines com serà això dels divendres?
13: Doncs sí.
1: Perquè hi haurà la Pineda, amb l'Elisenda Pineda, l'estimadíssima Elisenda Pineda.
13: Quina parella de dos punquis grans, ja, Fa 30 anys eren punquis i ara ja som pràcticament... Portem samarretes d'Unió. Sota la camisa, amics. Però intentarem fer una cosa disruptiva, a partir de les 5 de la tarda, i ben dit que comenci ja el cap de setmana, Revisarem què ha passat de la setmana, no com a l'Antoni.
1: Revisarem
13: la setmana una miqueta amb to irònic i tirarem una mica de música que ja no s'escolta a la ràdio. I em fa especial il·lusió recuperar coses, com vam dir el divendres, aquella presentació que va estar molt bé, Francesc.
1: Home, va ser sensacional.
13: El Camp Nou, que va vindre Ricard Maria Carles i tot, em va agradar moltíssim.
1: No, Ricard Maria Carles no va venir, va venir Ricard Ostrell.
13: Bueno, pràcticament és el mateix, no? Escolta, revisarem la setmana amb cançons, doncs, tirarem de coses que no s'escolten, perquè últimament no sé si heu anat a festes majors o concerts, festivals...
1: No gaire,
13: doncs ja et dic jo que fa 10 anys que totes les festes majors i festivals d'estiu estem escoltant els mateixos grups i solistes, no? I l'altre dia feia referència al gran Jordi Tardà i al programa de ràdio Soterrani, I farem una mica de gresca i xerinola, amics, recuperant coses que ja no s'estilen o coses que també seran futuribles.
1: Marcarem tendència els caps de setmana. Correcte. Els caps de setmana començaran a les 5 de la tarda amb la Pineda, amb l'Òscar Nin, i esperem sense cap pregunta parlamentària fins a final de curs.
13: Això, ja, el que sí que generarem seran, amb el meu català salat del Baix Llobregat, amics, ja, el que sí que generarem seran moltes preguntes al servei de correcció lingüística, amics. Ja està gent patint ara mateix.
1: No, els del servei lingüístic a aquesta hora pagaran la ràdio, la tornaran a posar al cap de 10 minuts.
13: Correcte.
1: Per agafar energia. No, una abraçada aquí, des d'aquí al servei lingüístic, que ens ajuda molt.
13: Una abraçada i un Valium, també, perquè, bé, endavant, eh?
1: Sí, no, per aguantar-te tu.
13: Sí, per això.
1: Molt bé. Òscar Rins, serà divertit, això. Ens veiem divendres a l'estudi de Catalunya Ràdio.
13: Us escolto per la ràdio, amigues. Vinga, abraçadeta.
1: Vinga, adéu-siau. Ara fem una pausa i atenció, que després de la pausa estrenem espai, basses. Perquè la Marta Montaner no ve aquí a dir, mira...
6: Que també podria, perquè, a veure, l'ofici de tertulià què és? Fer una secció o comentar les coses que van sortint?
1: Doncs en el teu cas serà les dues coses.
6: Perfecte, i també hi ha un programa, la Sí, suposo que te'n recordes, que es diu que no surti d'aquí.
1: Sí,
6: vale.
1: Ens agrada molt.
6: Sí, a mi també. De què anava? Que ja no me'n recordo.
1: Avui ho descobrirem.
6: Perfecte.
7: De les previsions t'has deixat de dir la que hauria alegrat més el dia d'una part de l'audiència, d'una part important de l'audiència, i no la col·lecció de desastres que...
1: Quina?
7: Desengranat. Que, segons ChatGPT...
1: Ah?
7: El Barça és l'equip més ben situat, vaja, és el favorit per guanyar la Champions.
6: Ara
1: apuntem aquest minut, 16:21 del 31 del 8, i li tirarem el Basses el 31 d'agost, de maig.
7: Queixes a la IA, Barcelona, PSG, Arsenal, per aquest ordre.
1: Mira, mentre no hi hagi el Madrid ja ens quedem tranquils.
7: Sí, sí.
1: Pausa i estrenem espai amb la Marta Montaner.
12: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig, per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
0: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
16: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
0: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
19: Ara m'ha agafat per aquí.
18: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
20: Home, enòleg no sóc, però bueno.
18: Bueno, és el que he trobat a la Wikipedia, això.
20: Doncs mira, més li fent cas.
18: I, perdona.
17: La renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Novetat.
2: Ai, m'agrada molt aquesta veu. La podem anar posant quan hi hagi una cosa nova?
1: Novetat.
2: Ai, és el... com es diu el...
3: Em sona molt aquesta veu.
4: Sí, el Ferran.
2: El Ferran.
3: Ferran Badia. Ah, el company.
2: Mira quina veu que té, mira quina veu que té.
1: Novetat.
2: Buah, no,
3: és... De Ràdio Fórmula, eh?
2: Puc tornar a posar?
3: Boníssima veu.
1: Novetat.
2: Ferran Badia, eh? Quina veu. Marta Montaner.
3: T'agrada, en Ferran?
2: No, la veu em flipa, la veu.
3: Però t'agrada ell?
2: No, m'agrada la seva veu. No, ell no el conec prou.
3: La part dels llavors. No, deixa passar cap minut dels llavors. No, és que clar, és una màquina de titulars, aquest senyor. Jo, la mínima que pugui... Has estat tu, que m'has deixat quedar-me aquí de 4 a 5 cada dia.
2: No, t'hi vull. M'agrada molt el títol aquest. El podem dir, el títol o no? És el títol oficial de l'espai?
3: Jo l'he fet, però per sortir del pas, eh? No sé si és l'oficial o no.
2: Sí, home, és la tarda en l'aire, perquè cada dia la Marta Montaner ens explicarà algú que li ha fotut una mica la tarda en l'aire o que té capacitat de fer-ho.
3: Sí, perquè tots estem d'acord que la tarda és el millor moment del dia, això és així.
2: I tant.
3: Però, de vegades, hi ha notícies o directament gent a qui podem assenyalar que te l'espatllen, que te la foten en l'aire completament. I en aquest espai ens desfogarem una mica, sempre amb respecte, ara, almenys intentant-ho, i arribant fins als límits que tu mateix marquis, Garriga, perquè al final ets el presentador d'aquest espai.
2: Pensa que avui tenim el Basses, tampoc ens passem ja gaire avui.
3: Bueno, no ens passem. Ho diràs tu, Barra.
2: Avui qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
3: Doncs ni més ni menys que el presentador de l'Hormiguero, Pablo Motos.
2: Però si encara no ha començat temporada, pobra, no?
3: I et diré que potser ni la comença. Perquè s'acaba de fer un canvi, Garriga, de look.
4: Ai, sí.
3: El tens al cap, eh? En motos, que
2: ai,
3: així
2: ara,
3: com...
2: Vaig a buscar,
3: amb aquests cabells, és que clar, no vull començar a assenyalar coses físiques, però uns cabells, una mica d'arissó...
2: I vaig
3: directament.
2: Pablo Motos.
3: Com amb aquesta barba pèl roja,
2: ui,
3: molt icònica.
2: Sufre un radical canvio de imagen.
3: Veus? És que és notícia.
4: Amb aquest verb sufre ja t'indica que no va bé.
2: Però el que se niega a presentar el Hormiguero, la he liado.
3: És que l'he liado, realment.
2: No ho he vist.
3: A veure, és un canvi de look que de seguida comentarem, diguéssim que arriscat, del qual ell se'n penedeix. I que a mi gairebé em fa escopir el cafè. Tira l'Enric.
5: Vamos a ver, Pablo Motos, la ha liado parda y se niega a presentar el Hormiguero.
6: Sí, la verdad es que esa...
7: algo ha pasado.
6: Se ha afeitado el bigotillo sin querer.
7: Entonces,
6: Pablo,
5: enséñaselo a la gente, Pablo.
6: Es que está muy raro, solo se ha pintado el bigote, pero la barba se la ha dejado.
5: Cuanto antes lo vea la gente, Pablo, antes se acostumbran.
3: Total, que el que deien aquests, que al final no deixen de ser les formigues que té a sota. Aquests senyors que apareixien aquí
2: són
3: tranques, barranques i tota aquesta gent que segueix 20 anys amb ell. Doncs Pablo Motos s'ha afaitat el bigoti, però s'ha deixat la barba. Que això és més impactant que quan tu et vas fer bigoti aquest estiu, Garriga.
2: Home, i va ser per fer una prova. Va, ell també veig.
3: Ell ha fet una prova. Tu, per sort, vas ser més intel·ligent perquè vas decidir fer-la amb marge encara per arrencar temporada.
2: Sí, va tornar ja refet.
3: I ell ho fa a les portes de començar, que en teoria comencen el dilluns 7 de setembre amb l'Hormiguero.
2: La setmana que ve.
3: Cap a les 10 de la nit.
2: Clar, en una setmana té temps de que li creixi el bigoti.
3: Això vosaltres en sabeu més?
8: Sí, en una setmana li pot créixer... Sí, i que es noti. Però, de tota manera, estava pensant com han canviat les coses. Abans, al començar la temporada, havies d'explicar quins canvis hi haurà, noves seccions, nous col·laboradors...
2: Ara t'afeites.
4: Un bigoti és suficient.
8: Ara, exacte. Ara es tracta de dir alguna cosa que creï... sobre l'aspecte físic del presentador, que creï una miqueta d'enjòlit i d'incògnita. Iau! I ja estem tots aquí parlant del personatge, no?
3: I Basses, tu que ets un oracle, també. Per què ells comencen una setmana més tard que nosaltres?
8: Perquè el que va negociar el conveni devia ser...
2: diferent.
8: Diferent, sí.
3: Potser també és el motiu és que en Pablo aquesta setmana la vol de festa, en Pablo Motos.
2: Per què?
3: Perquè resulta que avui, 31 d'agost, és el seu aniversari.
2: No?
8: De tota manera, a TV3 també comença la setmana que ve.
2: Sí.
3: Llavors no deu ser per la festa d'en Pablo Motos, no?
2: No, en principi no.
3: Pablo Motos, quina edat diríeu que té?
4: Ui, és difícil.
2: És un personatge de difícil datació.
3: És que podria anar des dels 41 anys fins als 74.
4: 100%.
3: O sigui, edat indeterminada.
2: Sí. En algunes fotos se'l veu com molt grandot, però després penses, però tampoc ho pot ser tant, i en altres fotos dius, ah, no, és més jove.
8: Al voltant de 50.
3: Creus, Basses, que ets més jove que Pablo Motos? No, no?
8: No, ell és més jove que jo.
3: Uns 10 anys de diferència, més o menys.
8: Sí.
3: Creus que Risto Mejide és més gran que Pablo Motos?
8: Fa molt temps que no el veig. No per res, però ara mateix no sabria dir-ho.
2: Són coetanis?

0: més o menys la mateixa fornada, sí, allà asseguts sí, al costat a la classe del col·le. Vale.
1: Sí. No, doncs la mateixa classe no, però...
0: Però gairebé.
1: Sí.
0: La resposta és que en Pablo Motos fa 61 anys.
2: 61!
3: Jo m'imaginava molt més jove.
2: Jo el feia més jove.
0: Us en porteu 4 només, basses? Oi que sí? Sí. Que t'he investigat.
1: Tècnicament 3.
0: És que, escolta'm una cosa, la teva pàgina de Viquipèdia, basses, crec que no posa la teva data de naixement.
2: L'has esborrat? Si no, l'has fet esborrar?
1: No, però...
0: És el novembre?
1: Sí, esclar, per tant, encara no...
2: Clar, vale. Clar. Ja ho celebrarem aquí.
1: No cal córrer, de com si diguéssim, no?
0: Doncs 61 anys que ens fa en Pablo Motos avui, per tant, un any més a prop de la seva jubilació. Però...
1: Sí, sí.
0: Que arribarà algun dia, per bé o per desgràcia, per alguns, però que arribarà. I mentrestant tocarà veure'l una temporada més a la tele i ja en seran 21.
2: 21 cursos, això és bèstia. 21 anys fent un programa a la tele, això hi ha molt poca gent que ho pugui dir, bueno, en aquest país.
1: L'APM comença la temporada 23, perdó.
0: Ara, sí, ara.
2: Però l'APM no té una cara visible permanent, no, que això també desgasta molt, no?
0: Sí, i jo, si em fas escollir, tinc molt clar que trio entre l'APM i Pablo Motos, tots, perquè estem parlant de 20 Motos. Anys, sí, 20 anys, Garriga, de Pablo Motos regalant-nos grans moments i sent un gran aliat pel feminisme, com va demostrar, és que t'ho penso recordar tot.
2: Vinga, va.
0: El 2008, quan va entrevistar en Prime Time l'actriu Ana de Armas.
4: Bueno, Ana. Oye, ¿es verdad que te cogieron el internado porque estás de miedo? Perdón.
5: Bueno,
0: no riquis, ¿eh?
4: Bueno, lo estás petando con el internado y además con una peli que se llama Mentiras y Gordas.
5: Sí.
4: Que a ti te habrán cogido de mentirosa porque de gorda no...
0: I la formiga que s'hi pixa, eh?
2: 2008, 2008.
0: Bueno, tu estaves rient, Garriga.
2: No, home, ric de la incomoditat del moment de fer aquest comentari.
1: Però això fa molts anys, ja, no? Sí. Fa 18 anys.
0: Faria el mateix ara, jo crec que no, però per la por de ser cancel·lat, que ens van pensar que el cancel·larien el 2022, quan es va fer aquella campanya,
2: sí,
0: també.
2: No.
0: Es van començar a recuperar moments d'ell sent aquest, masclista. Sí. Però espera't, perquè el 2010 hi va anar a l'Hormiguero la cantant Miley Cyrus.
2: No està malament, eh, Miley Cyrus, ostres.
0: Era menor d'edat.
2: Tenia una entrevista.
0: Sí, i era menor d'edat, que és un detall important, perquè ell no es va tallar ni un pèl.
4: Tengo que decir que... Porque si no lo digo al principio, luego estaré todo el rato pensándolo. Has cambiado mucho desde la última vez que viniste a este programa. ¿Cómo podría decirlo de forma elegante? Has crecido. Pues has tomado muchas vitaminas de año. Estás mucho más alta, estás más sexy, estás muy guapa.
6: Muchas gracias.
2: Thank you very much.
0: Quin fàstic. Molt bé. Que arrenqui la temporada número 21 de l'Hormiguero. I ja està. Ens haurem d'acordar el cinturó.
2: Tu creus que en aquest espai l'aniràs fent sortir de tant en tant?
0: Jo crec que si hi ha un top 3 de personatges que sortiran en aquesta tarda en l'aire, Pablo Motos té un lloc assegurat.
2: Pablo Motos té aura?
0: És el contrari d'aura. Tu has vist els seus TikToks?
2: Perdona, hi hauria qui et diria que sí que té aura. Per la poca vergonya que té de fer allò.
0: Carme Lloveras versus Pablo Motos. Qui guanya?
2: No, home, Carme Lloveras.
0: I tant.
2: 25.000 vegades.
0: Jo crec que també.
2: Mira, et diré més, crec que és la persona que té més aura de Catalunya Ràdio, la Lloveras.
3: Home,
2: no?
3: Sens dubte.
1: De Catalunya Ràdio.
3: I tant.
2: Top 3, va. Potser ens estem deixant...
0: La Juliana Canet també hi va forta.
2: La Juliana també va molt forta.
3: Sí, però és una aura diferent.
2: Top 3. Avui parlem.
1: Hauríem d'entrar en el camp de defineix aura.
3: Ara.
2: Doncs definim aura. Amb aquesta música, no?
3: És que és la música oficial de Farmejar Aura, aquesta música.
0: Que no ho sabia.
2: Que té música oficial.
3: I tant. Hi ha sintonia pròpia.
2: Això és novetat, no?
7: Novetat.
2: Bé, fa uns dies que se'ns està bombardejant amb aquest concepte, Farmejar Aura. Avui fins i tot n'ha parlat la Pineda al migdia. I fora de les xarxes, ja no és una qüestió de reel, sinó que fora de les xarxes està passant en places i carrers de Catalunya i del món. Això és una batalla d'aura que es va fer dissabte a Tarragona. A veure, explica'ns ben bé què està passant.
3: Sí, és molt estrany.
2: Què vol dir farmejar aura i, sobretot, aquestes batalles de farmejar aura?
3: Hem de començar, com a la classe de P3, definint els conceptes.
2: Això, ben fet.
3: Aura, haureu sentit alguna vegada algun jove...
2: Haureu sentit?
3: Uau. D'aquests que et diuen, ei, bro, també diuen...
0: Targeta groga.
3: Sí,
0: li podem demanar a en Ferran que fa les veus.
2: Targeta groga. Mira, ja la podeu demanar. M'agrada molt la idea.
3: Sí. Doncs haureu sentit que molts joves es refereixen a... Tu tens aura, tu tens més 1.000 d'aura, tens més 100 d'aura. Què vol dir tenir aura? Vol dir tenir carisma, tenir estil, tenir flow, tenir rotllo, tenir presència, tenir seguretat en un mateix.
2: Jo fins aquí ho agafo.
3: D'acord, perfecte. Farmejar. Què vol dir farmejar? Ve de l'anglès, to farm, és un verb que ve dels videojocs i es refereix a repetir una acció per acumular punts, per anar pujant de nivell. Per tant, si fas una batalla de farmejar aura, vol dir que estàs fent una competició per veure qui té més estil, qui té més caràcter, qui té més flow.
2: Exacte.
3: Val?
2: I llavors, això com s'organitza?
3: Es convoquen a través de xarxes aquestes competicions, aquestes batalles d'aura, en places o carrers. N'hem vist a Llatinoamèrica, però també a moltes ciutats de l'Estat. Per exemple, la setmana passada a l'Arc de Triomf de Barcelona. Aquest dissabte se'n va fer una a Tarragona. Fan una rotllana al mig de la plaça o d'on sigui, i al mig s'hi col·loquen dos rivals.
2: Que poden sortir d'allà...
3: Sí, sí.
2: No t'has d'apuntar enlloc, eh?
3: Tal com dirien ells, surten random. Surten random.
2: A farmejar.
3: Dos persones es posen al mig d'aquesta rotllana i comencen a fer balls, comencen a fer salts, comencen a fer postures, piruetes, per veure això, qui té més aura, qui té més carisma, qui té més estil. Podríem pensar que al final és una competició per veure qui fa més el tonto, perquè realment dos persones al mig d'una plaça anar intentant fer moviments estranys,
0: qui,
3: realment...
0: Qui decideix qui guanya la plaça?
3: La plaça. Com més cridin...
2: Democràcia.
3: Aquell més corejat, una mica com els romans,
2: el
3: no?
2: El cridòmetre, sí. O com el Gran Prix del verano, sí.
3: El qui rebi més crits i més aplaudiments és qui guanya, és qui té més aura. Això podríem pensar que és una mena de batalla per veure qui fa més el tonto, però la gent que participa en aquestes batalles d'aura creuen que és molt més que això.
5: Tener mucha aura es muy importante dentro del instituto porque al final tienes ese potencial para poder comunicarte con la gente que otros no tienen.
6: Per no avorrir-se tant a casa i no estar tanta estona amb TikTok i aquestes coses.
8: Pots fer amics i conèixer una nova gent.
9: És molt bonica, molt bona convivència.
10: Aquí pueden ser ellos mismos y pueden expresarse.
2: Tu farmeges aura, basses? O ja vas, ja vens farmejat de casa?
1: Permetràs que no parli de mi, no? Però...
0: No faràs que pensava que no es diria mai a Catalunya Ràdio.
2: Doncs ja s'ha dit. Atenció perquè tenim tres cites al calendari.
3: Avui mateix, si voleu veure en primera persona en què consisteix això de les batalles d'aura, podeu anar a Girona, a la plaça de la Independència. Allà hi ha una batalla d'aura convocada. Demà a les 7, una altra a Barcelona, a plaça Catalunya. I dimecres a les 6, al Passeig Marítim de Calafell.
2: Mira, la de demà arribo.
3: Doncs va.
2: La de demà arribo. Mira, hem convidat el Leo Espluga, que és filòsof. Leo, com estàs? Bona tarda.
11: Bé, molt bé.
2: Tu tens aura.
11: Es comenta.
2: Tens aura. No tant per parlar de la seva aura, sinó per parlar de què hi ha al darrere d'això i de què vol dir tenir aura, i no tant què vol dir tenir aura, sinó què vol dir que passi això. És a dir, ara veiem gent als carrers trobant-se per, no sé si dir ballar o fer gestos. Això et diu alguna cosa de què és aquesta nova moda?
11: Clar, o sigui, realment és com una mena de caramel per als filòsofs, perquè, clar, el concepte d'aura és un concepte popularitzat per Walter Benjamin al segle XX, no?, quan parla de l'art i de més, i de la pèrdua d'aura de les obres artístiques. Llavors és un concepte que estem molt familiaritzats, no? A mi em fa molta gràcia perquè, d'alguna manera, aquests fenòmens són el que se n'hi diu com reality bleeding, que vol dir com sagnat de realitat. És una cosa que deia el David Cronenberg, que és de la realitat virtual s'acaba filtrant a la vida quotidiana i generant esdeveniments, no? Això és una materialització de la virtualitat d'internet.
2: O sigui, una cosa que neix de les xarxes acaba tenint una reproducció física en places de Catalunya.
11: Hiperreal, no, diríem? Llavors, d'aquesta manera, crec que és un fenomen molt interessant que no deixa de ser els breaks de la cultura del hip-hop i del ballroom, a les batalles de gallos de després de rap. O sigui, és una idea dels joves de trobada, de competició, que és d'on ve tota la cultura juvenil, sempre ha vingut una mica d'aquí. El que passa és que aquí es fa a través dels còdics de lo virtual.
2: Deia un noi, és important a l'institut tenir aura. Què vol dir tenir aura a l'institut?
11: Això d'alguna manera...
2: És ser guai?
11: És una reformulació de ser guai, no? Jo crec que el que a mi m'interessava de tenir aura i que el jovent estigui tan interessat en això, és que d'alguna manera l'imperatiu contemporani és de ser autèntic. No? Vivim una idea molt manufacturada, on tot és un producte molt fàcilment reproduïble, llavors l'autenticitat és el signe, no?, de màxim estatus, que és el que personeixen figures com Rosalía, Charli XCX, no?, com aquesta manufacturació de l'autenticitat. Llavors, a l'institut, tenir aura vol dir entendre els còdics de lo que és cool, de lo que és guai, i integrar-los a la teva persona de manera que semblin autèntics. És a dir, és aprendre i fer veure que allò ho posaixes de manera autèntica.
2: Clar, perquè, a més, estem acostumats ara a veure personatges a xarxes que està tot superproduït, no? Per tant, tot és no diré que tot és fals, però hi ha molta cosa falsa, no? I després la veus en persona i dius, ostres,
0: clar,
2: quin canvi.
0: Per això és interessant, no?
2: I en canvi, qui és? Jo vaig allà, veia allà una iaia amb un nen allà, en uns balls, la iaia aquesta, tu! I allà no hi ha res de produït.
11: Clar, la cosa és que els còdics que ells estan fent en persona són els balls del Fortnite que has de saber fer, és a dir, has de demostrar que ets un connoisseur, no? Que ets un expert en el llenguatge mamètic, i el saps portar a la realitat.
3: Com el 6-7, també fan molt això del 6-7.
11: No? Igual que tota la cultura del maxing, del lux-maxing, és a dir, com tot un llenguatge que s'origina, per cert, en llocs d'una mica de problemàtics com 4chan, que acostuma a ser dog whistles ultradreta, s'acaben permeant en la cultura popular i estem tots parlant d'aura maxing, de farmejaura, no? Que és una cosa, que és un llenguatge que sempre ha sigut de nicho, dels friquis, dels incels, no?
2: Clar, això està democratitzant-se, no, Basses?
12: Sí, vaig veure l'altre dia a TV3, al Telenotícies, van fer una peça d'això i veure-ho em va permetre entendre-ho millor, perquè si no explicat és una mica estrany.
2: Costa.
12: Però tenia... Vaig pensar, mira, baralles de galls, no? D'aquests que es piquen i aviam qui la diu més grossa, rimant i tot això. S'entén que la canalla vulgui tenir aura als instituts perquè d'aquesta manera t'escapes del bullying i sobretot, no? Això és molt important. I et converteix. O sigui, la conseqüència de tenir aura és ser popo, no? És a dir, que tothom vol ser amic teu, no? Que tothom vol estar al teu costat, no? Jo, em va semblar que el que intentàvem fer era un concurs sobre qui tenia gestos de màxima seguretat davant de l'altre, no? Jo pensaria que a vegades l'aura és tot el contrari d'anar-ho a demostrar en un concurs. Tu ets... Saps allò que dius? Quin tio més elegant, tu? O quina...
2: Ja no cal que vagi un concurs.
12: No, perquè es dona com per descomptat, no? Però és veritat que a determinades edats això s'ha de subratllar perquè, si no, els altres no són tan benèvols amb tu, no?
11: Clar, jo crec que el que passa aquí, que entre un altre terme, un altre anglicisme, que hem passat d'una cultura on lo cool és ser nonchalant a acceptar la vergonya aliena. És a dir, com abans, aquest tio callat, una mica noir...
2: Nonchalant, què vol dir nonchalant? Perquè ja començo a estar...
0: Jo ja m'he perdut, eh? Fins ara ho estaves mig pillant.
2: Fins ara anàvem bé. Ara ja hem entrat als logaritmes neparians i ja no sé de què va això.
0: Ai, sempre passa.
2: Nonchalant. Tu saps què és nonchalant?
0: No, però em tiro el rotllo i faig veure que sí, ja està. Això em dona aura.
11: Nonchalant és aquest tio com que és una mica el detectiu noir, no? Que fuma, que és silenciós, que no respon, que va a la seva, no?
0: El misteriós.
11: Exacte. Val. El tio misteriós. Pues ara hem arribat a la conclusió de que els tios misteriosos estan fent una performance i no són realment misteriosos, i ara realment el que demostra ser interessant és permetre't fer vergonya aliena. Perquè
2: ja,
11: les batalles...
2: El 6-7, tirar-me pel terra... Wow. Això és autèntic.
11: Exacte.
2: I no anar de supercool.
11: Exacte.
12: Té una part física molt interessant, sí. Que és que, com deia una de les noies que hem sentit, no et passes tota l'estona mirant TikTok, sinó que surts a la plaça, veus altra gent...
3: Això a mi m'agrada molt, perquè feia por, s'havia perdut, no? Això d'anar a la plaça, quedar a la plaça, i ara, doncs mira almenys, que encara que sigui per farmejar aura, torna a la plaça o no.
12: De tota manera, m'agradarà saber si ens ho apuntem. No? Avui, primer dia de programa, l'últim dia de programa, preguntem-nos si el terme farmejar aura...
2: Passarà com amb els Therians, amb això, Leo? O no té res a veure?
11: Els Therians són una subcultura que porta molts anys existint. O sigui, els furros és una cultura d'internet, no? Jo crec que l'aura farming és una mica com els look-alike contest, no? Aquestes competicions a veure qui t'assembles.
2: Ah,
11: el que està molt de moda ara és com les activacions de marca, perquè això també és el llenguatge de les marques, no? És a dir, fem un evento presencial on convidem gent interessant i així tenim una presència real. No? Llavors, sempre s'estaran generant coses d'aquestes perquè la gent també té aquesta gana, aquesta fam de trobar-se perquè la cosa està una mica depriment.
2: Sabeu qui té molta aura de l'equip del programa?
3: Qui?
2: No sé si aura o una mica nonchalant, el Blai Mercè. Blai Mercè, bona tarda, com estàs?
13: Molt bona tarda.
2: Ets aura o ets nonchalant, tu?
13: Home, intento tenir aura, però això no sóc jo qui ho he de dir.
2: Bé, ja ens fixarem demà, a veure si ets més nonchalant o més àuric. Hem enviat el Blai a una missió...
13: Molt complicada,
2: Molt complicada?
13: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Ah, sí?
13: Estic desesperat, Garriga.
2: Hem dit 31 d'agost. Va, anem a l'aeroport a buscar gent que avui se'n vagi de vacances. Que ens facin una mica d'enveja, avui que nosaltres tornem i que la majoria de gent s'activa. No estàs trobant gent que marxa de vacances?
13: Molt poca gent. Aquí on estic jo, a Terminal 1, a sortides, l'idioma oficial és l'anglès.
2: Clar, o sigui, avui hi ha gent que marxa.
13: Sí, que marxen cap a casa. De tant en tant sents algú parlar castellà i molt, molt, molt de tant en tant algú que parli català. I aquestes han estat les meves preses fins ara. He anat cap allà directe a la que he sentit una paraula en català i m'he trobat tres persones acompanyats que avui han decidit fer les seves vacances.
2: Ara.
14: He buscat el temps que no hi hagi tanta gent. Diguéssim, i la meva dona, que encara treballa, va demanar un mes de vacances per fer aquest viatge, que són 27 dies que marxem a la Xina. Fem la ruta de la seda. I jo, que ja estic jubilat, doncs també busquem això. Els mesos més forts estem a casa i els mesos més fluixos sortim. És l'avantatge que tenim els jubilats.
15: No, perquè som una família i som molts i ens anem en setembre perquè és més barat. Ens anem a Ibiza.
16: Bueno, en verdad, por el tema del trabajo, yo necesito más trabajar en agosto. Y después también cae menos gente y menos precios, precios más bajos. Y nos vamos a Albania.
2: Tu quines rutes més bones? Albania?
13: En què us quedeu? En què us quedeu?
3: A la Xina, la ruta de la seda, Déu-n'hi-do,
2: sí, home, però jo no tinc 27 dies,
3: no,
2: ara.
3: No. O sigui, ja no,
2: jo,
3: ja no,
2: jo et puc fer 4 dies a Albània rascant-li el bord algun dia de festa. Però, si li dic, Borda, mira, que me'n vull anar a fer la ruta de la seda al setembre, doncs ja em dirà, no tornis.
3: I el teu viatge als Estats Units, també, que va durar com 40 dies, com va anar?
2: No, em va durar 30
12: i 40
2: i
12: nits.
3: I 40 nits, i alguna amb focs artificials, pel que m'han explicat.
2: Home, la del 4 de juliol.
3: Ho vas explicar tu.
2: La del 4 de juliol.
3: Els més grans de la història, no? Va coincidir o no?
2: Bé, així, per tant, Blai, avui l'activitat a l'aeroport més de gent que se'n va cap a casa que no de gent que surt de vacances com aquests de la Ruta de la Seda i companyia.
13: Sí, sí, totalment. I m'atreviria a dir que és un dia força tranquil a l'aeroport. Tampoc no veig gent esperant gaire estona. Jo ara m'he situat al lloc aquell, segur que el visualitzeu, on la gent llença les ampolles, el que portin i tot això, i fan el primer filtre amb la targeta d'embarcament. I mai m'havia estat aquí una estoneta, i realment és un espectacle, perquè he vist, potser en 20 minuts que porto aquí, he vist 200 abraçades, 50 morrejades, moltes mostres d'afecte entre gent que s'acomiada. I realment és un espectacle maco, ho recomano, per si algú no sap què fer, venir a l'aeroport del Prat a veure com la gent marxa i es va acomiadant d'aquell estiu, d'aquelles parelles que potser ja no se sap quan tornaran, d'aquelles amistats de Barcelona que potser només recuperaran l'any que ve. En fi,
2: el repte seria trobar algú que et digués: uf, per fi ha marxat, tu. Aquest seria el repte, que segur que hi ha algú que també va a l'aeroport a acompanyar algú de dir: vinga, tira cap a casa ja,
3: que no fos més. Que bonic que els aeroports siguin un petit refugi per la crisi del morreig. Ara. Perquè se n'ha parlat molt aquest estiu, també, que el morreig
13: he pensat molt en vosaltres.
3: Leo.
13: Sí, sí, sí.
2: El Leo fa cara
3: de... A casa meva, no.
11: No és ni primera notícia, això.
2: Tu veus molts petons pel carrer?
11: No. Però és que la gent està molt escèptica,
3: Oi?
11: En general.
3: No ens morregem, com abans,
11: No.
12: Però si tot el dia amb la pantalla, ho vols morregar amb la pantalla, és impossible, no?
2: Clar, morregem amb la pantalla.
12: Sí. De tota manera, les abraçades i les efusivitats a l'aeroport ja ho van descobrir a Love Actually, que era, però no era a la sortida, sinó a les arribades per Nadal.
2: Clar.
12: O sigui, vés-te'n a la secció d'arribades. Quan arriba la gent per Nadal i veus unes abraçades, uns plors i unes alegries enormes, també.
13: No, mira, aquí, tinc una parella aquí que s'està fent un petó.
2: Ara, posa
13: el
2: micro,
13: preguntaré. Hola, què tal?
17: Un petó. Muy bien.
13: D'on sou?
17: Sorry?
13: D'on eres?
17: Soy de los Países Bajos.
13: Mira. ¿Y eso es una despedida en ese momento?
17: ¿Despedida? ¿Qué es eso?
13: Es goodbye.
17: Sí, es un goodbye, ya. Qué triste, ¿no? Pero nos vemos en 3 días.
13: Solo 3 días sin veros.
17: Sí, 3 días. Ah. Exacto.
3: Están tan enamorados.
18: 3 días a verlo.
13: Ah, ¿y tú?
18: De Ecuador.
13: Ah, tú eres de Ecuador. ¿Y os habéis conocido aquí en Barcelona?
18: Sí.
13: ¿Hace un año? ¿Hace un año?
18: Sí, un poco más de un año.
13: ¿El verano pasado?
18: Sí.
13: ¿Y habéis vuelto para rememorar el primer aniversario como pareja? Así, aquí en Barcelona, el lugar donde os conocisteis.
17: If that's the place where we met?
13: Yes.
17: Yeah, this place where we met. Yeah. Sí.
13: Pues enhorabuena por ese viaje, por ese primer año de relación, y no os molesto más que...
3: Que ha interrumpido un morreo,
18: claramente.
13: Era un momento un poco...
2: Un poco ahí, ¿eh?
17: Don't worry. I didn't understand everything you said, but partly. But,
2: no, ha fet molt bé.
17: I hope that you have the information that you want.
13: I think that you understood.
17: Yeah, I think I understood quite what you meant, yeah.
0: Que bé, okay. Un català okay, més, thank mica en mica.
17: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Una abraçada als Països Baixos. Això és una secció, eh? Amor d'aeroport, amb Blai Mercè.
0: Ai, que maco.
2: Cada setmana, una entrevista, una parella que s'està fent petons a l'aeroport.
13: Jo crec que és... És que a més es feien petons així amb el nas, després amb la boca... Era un moment...
0: Era un moment que havia de ser molt privat. Tres dies sense veure's, és una eternitat, eh?
2: Un micròfon groc allà.
12: Esteu obviant que fa un any que estan junts. O sigui, jo crec que encara té més mèrit, perquè si s'haguessin conegut fa 3 dies, diguéssim...
2: Al cap d'un any ja no hi ha aquesta...
12: I en canvi, fins i tot copets amb el nas. O sigui, jo ho trobo...
2: Home, tu ja no fas copets amb el nas, basses?
0: No deuen viure junts, ja t'ho dic.
18: No, clar,
0: no viuen junts, està clar. Està clar.
2: És que està molt bé aquesta secció, perquè tu escoltes la història, llavors fas la tertúlia de com creus que és la relació, i llavors el Blai te l'explica.
13: Clar, sí, mira, ja tenim secció.
12: El de Països Baixos se'l veia bastant llançat, eh?
2: Sí, i la noia li feia més cosa al micro.
12: Més vergonya.
13: No, la noia ha vist agafar el micro i s'ha volgut apartar. Bueno, llavors el noi ha dit, no.
2: Tira.
13: Vull parlar.
2: Sí. Molt bé.
13: En català, en castellà, amb el que calgui.
2: Molt bé, doncs...
13: En neerlandès, sí, cal.
2: Hem descobert històries d'amor, però no hem trobat gaires catalans que avui comencin vacances
13: a mi, Garriga, tu m'has dit... Ves a l'aeroport, que volem que ens facis enveja amb coses. Sí. I al final ho hem aconseguit,
2: amb
13: no?
2: Els
13: la qüestió era que algú ens fes enveja. Doncs mira, aquesta parella que porten un any de relació... Ara un altre petó s'estan fent.
12: Una
13: sí,
12: altra.
13: Sí, encara s'estan petonejant.
2: No,
13: sí,
2: no. Prou,
13: és aquells comiats que no s'acaben.
0: Blai, marxa, marxa. És que hi ha un problema.
18: Per prenar el vol, tant de petó.
13: No, estic molt lluny, però és que els veig de lluny. Saps com aquells comiats que...
2: No pot deixar de mirar-los.
13: No puc. Encara, un altre petó. Sí. Ara ja s'estan separant, 2 metres de separació, i ell està passant ja la targeta d'embarcament.
2: Oh, ja sí que...
13: Sí. Ja està.
12: I ara és quan ella fa... Au, bon vent.
2: S'aixuga els llavis... Ja està. Molt bé. Blai, doncs escolta, quan tornis parlem d'això. Potser ho anirem fent, això d'enviar-te l'aeroport.
13: Espera que no agafi un avió, però... També és una mica temptador, veure aquí tants panells, tantes històries, però sí, en principi demà veureu.
2: Torna. Blai, fins demà, gràcies.
13: I una abraçada...
2: Ha tingut molt taura aquesta connexió, no?
0: Oh, i tant.
2: Molt bé. Doncs, Leo Espluga, gràcies per acompanyar-nos. Anirà venint aquesta temporada a ajudar-nos a entendre, a reflexionar i a comentar qüestions que potser tenim molt sobre la taula, però que no anem gaire més enllà. Atenció, perquè ara es produirà un altre gran moment, després de la pausa, basses.
12: Un altre gran moment.
2: És que avui són però tot grans moments.
12: Programa, sí,
2: avui hauries de pagar, no? Per venir. Va.
12: Sí.
2: Tots són grans moments. No, que ens has donat una exclusiva.
12: Queda compensat. Queda compensat.
2: Tornen a l'estudi de Catalunya Ràdio a coincidir, després de gairebé 9 setmanes, 8 i uns dies, Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner. Després de la pausa, el retrobament.
19: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
20: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
19: Tota la informació a manresaturisme.cat.
21: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
22: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
23: Escola rural.
22: Natació. Sabateria.
23: I... Ràpid.
22: Us hi apunteu?
24: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
25: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
26: Som pura cafeïna.
27: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
28: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats, amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
25: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Per les 5 de la tarda. Roger Carandell, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: En antena no coincidíem des de l'eclipsi, no?
1: És veritat, allà a Tarragona. Vam, va ser...
2: vam tenir el nostre petit moment de
3: quina
2: connexió.
3: Calor que hi havia,
1: molta calor i molt més emotiu del que jo em pensava, del tema de l'eclipsi. Jo era un escèptic.
3: Vas acabar empanadint-te?
1: Vaig acabar el cotxe gairebé, no plorant, però amb un nus al coll, sentint el moment que es produïa l'eclipsi.
2: Però no el vas veure?
1: No, no el vaig veure perquè estava... No, perquè estava cap a Tagamanent i llavors és com una vall i no, no el vaig veure. El vaig escoltar per la ràdio.
2: Ràdio.
1: Sí.
2: Ai, mira que bonic això. Que
1: però no perquè la Marina es va emocionar
2: sí,
1: en directe.
2: No, no, no l'hauries d'haver vist, va, tu la coneixies?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Li queia la llàgrima a la nostra experta, exacte, la Marina Fernández, li queia la llàgrima per la galta, eh? Va ser molt bonic. M'alegro molt de veure't.
1: Igualment.
2: La Marta ja la tenim aquí.
3: Falta algú, no?
2: Jo he anunciat aquí un...
1: Ah, sí, no, no hi és.
2: Però no hi és, vol dir que no ve?
1: Ara no hi és. Vindrà més tard, suposo.
2: Bueno, bàsicament perquè avui estrenem secció amb la Juliana Canet a les 5 de la tarda.
1: Ah, doncs.
3: Ah, molt bé.
2: Sí, 5 llargues, però... Tu creus que vindrà?
3: Ella ho sap?
2: Sí, home, en principi sí.
3: Ah, d'acord, d'acord.
2: Tu creus que el primer dia ja m'ha de fer aquest ghosting, Bassas?
12: La veritat és que ha sigut com una taca en un expedient immaculat de
2: clar,
12: programa que
2: estàs. Anàvem tan bé, sí, anàvem tan bé.
3: Però ja t'ho fa això a la Juliana, no, és que és tant de la Juliana Canet.
2: Això li dona aura a la...
3: Ella ara mateix se sent tan poderosa en aquesta relació tòxica que teniu. Et va donar d'engronetes. Que el primer dia, que amb tota la il·lusió que tu li has donat la secció clar, per començar bé temporada, clar, que ella falli...
2: Dic que avui la veuré a les 4, a les 5 i a les 6. Doncs,
1: ja t'havia donat molt 6 i ara un no.
3: Acaba un no.
1: És veritat.
2: Bé, a les 7... No, a les 6 de la tarda...
1: Ah, dic, potser ens han canviat
2: l'hora. No, només han canviat a les dones i els dies i a la Catalunya Nit. La resta va tot a la mateixa hora. Primer, que no ha sortit de la temporada.
1: Doncs sí, el primer.
2: Què tenim?
1: Bueno, hem de fer de revisió de l'estiu, perquè quan vam acabar la temporada...
2: Ah, les previsions.
1: Vam fer uns vaticinis, unes previsions de coses que passarien.
2: Sense entrar molt, però hi ha molt encert o més error?
3: Hi ha tant error, Roger.
1: Però és que ha estat tan greu tot el que ha passat.
3: Tot.
1: O sigui, han passat una de desgràcies que no havíem
3: vist. Vam dir, la polèmica de l'estiu, ah, sí, que en Marc Andreu coincidirà amb algun oient i els tractarà malament. Si haguéssim sabut...
1: Tant de bo hagués estat això.
3: Això li haurem de preguntar a ell, si en algun moment ve també. Però sí, és que el que ha passat és que l'hora és gravíssima. No parem de tenir baixes al nostre club de perfectes.
2: Home, hi ha una baixa que jo comparteixo.
3: Una baixa claríssima.
2: Una noia...
3: Una que li agrada molt al Roger.
2: Una noia...
1: Que m'agradava, vols dir, no?
2: Un cognom d'exfutbolista que va lesionar Maradona, que...
1: És que a vegades ens queixem que les famoses i els famosos no es posicionen, ja, i quan si ho fan, llavors cauen...
3: Potser estaria millor que deixin callarets,
1: sí, llavors cauen del club de perfectes.
3: Aquest estiu, déu-n'hi-do, eh?
2: Això avui es desvelarà?
3: La Juliana em consta que ha preparat un speech sobre la caiguda dels influencers, la nostra versió.
2: O sigui que tenim viral per demà ja a les xarxes de Catalunya Ràdio.
3: Ja ho veurem.
1: És probable que caigui un no tens vergonya.
3: Com a mínim.
1: Com a mínim.
2: Bé, doncs avui a les 6 de la tarda, nova temporada del Que no surti d'aquí, que ja t'ho vaig preguntar divendres, però t'ho torno a preguntar, Marta, Roger, serà el mateix de la temporada passada? No em canviareu res, eh? Ara ja que m'ho sé tot molt bé...
1: El que més ha canviat som nosaltres, si ho comparem.
3: Jo és que no us conec, vull dir, jo, de veritat.
1: És que no hem parlat durant tot l'estiu entre els tres. No,
2: crec.
3: Garriga, t'ho prometo.
2: No hem parlat més amb mi que amb el Roger?
3: Sí.
1: Absolutament.
3: No sé res d'aquest senyor que tinc davant.
1: Jo d'aquesta tia,
2: el senyor que me habla, este.
3: Però potser és part de la màgia, no? Del que sentirem avui. El que... No sé, hi ha com uns nervis estranys.
2: Amb el Joan Garcia parlaves durant l'estiu?
12: Sí.
2: Molt?
12: No. Però ens veiem, quedàvem.
2: Era el seu número 2.
3: Sí, no, el futbolista.
2: Sí, clar, el Roger pensava en Joan Garcia.
1: I potser han estigueixat tota la vida junts amb en Joan Garcia.
3: Allà, a Sallent. Ha fet una cara de sorpresa.
2: A la piscina municipal de Sallent.
1: I es troben allà a la piscina sota el parasol i parlen.
2: Home, aquesta hauria estat bona.
12: Sí, ens veiem, quedàvem algun cap de setmana.
2: Veus?
3: No sé què ha passat aquest estiu, però som amics. I no hem xerrat gens, llavors... Què passa? No ho sé.
2: Doncs a partir de les 6 ho anirem resolent. A veure com ho fem, això, avui.
3: No hi ha allò? Aquella falca?
2: Estem preparant.
1: Hem de menjar.
2: 607 07 0901 era?
3: Sí, molt bé, Garriga.
2: 607-07-090. És el telèfon de la tarda de Catalunya Ràdio. Voleu que us enviem alguna cosa? Algun dia?
3: Què vol dir alguna cosa?
2: Que ho estem acabant de treballar.
3: Veig però alguna cosa tipus menjar, no?
2: Un berenar, però no ho tenim lligat.
1: Veig que hi ha un departament de vacances, encara.
2: Diguem-ne que el mercat de fitxatges es tanca...
3: Tanca demà, també, o més tard.
2: No, que es tanca més tard. Ah. Fitxarem com fer-ho, però que sapigueu que la voluntat del programa és la de repartir berenar. 607-07-09-01. Acabarem els dies repartint felicitat i escoltant històries humanes. Basses, gràcies per venir.
12: Tu per convidar-me.
2: I per donar-nos l'exclusiva, enhorabona.
12: Moltes gràcies.
3: Que serà avi Carandell.
1: Home, enhorabona.
3: Visca.
1: Serà molt bon avi, més.
2: Sí.
1: Sí, ja es veu.
2: Explicarà unes anècdotes?
1: No, i tant. I tant.
27: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ha dimitit el número 2 del Departament d'Interior, Tomàs Carrión. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, fonts de la conselleria, el fins ara secretari general d'Interior i mà dreta de la consellera Núria Parlon ha decidit deixar el càrrec per voluntat pròpia. Les mateixes fonts apunten que Carrión es reincorporarà a la seva plaça com a funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Qui ocuparà el càrrec a partir d'ara serà l'actual directora general d'Administració de Seguretat, Joana Ricardo Hoyos. Es tracta del segon moviment que hi ha hagut avui al govern després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi anunciat el relleu de la seva mà dreta, Teresa Sambola, que era fins ara la secretària general del departament, tot plegat arran de la crisi educativa i també atiat per la polèmica de les proves PISA. Més notícies amb la Maria Costa.
4: Junts demana la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i li exigeix que doni explicacions pel fiasco de les proves PISA. La diputada juntaire Anna R. retreu que la conselleria no pugui garantir que el curs comenci amb normalitat.
5: Perquè ha anunciat moltes noves mesures, però encara és incapaç de garantir que les escoles el dia 8 comencin amb normalitat i no, en canvi, amb una vaga. I continua sense resoldre's el fiasco de les proves PISA.
4: Mentrestant, els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa.
2: 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària al Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat més de 3.000 morts, segons l'últim balanç de les autoritats congoleses. El focus principal de contagis continua a la regió d'Ituri, tot i que la malaltia ja s'ha estès a 6 regions. El brot està causat per una variant que no disposa de vacunes ni tractaments específics. L'OMS apunta que hi ha 2 vacunes en vies de desenvolupament, però encara podrien trigar mesos a acabar tots els assajos. Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016.
4: Hola, Lout torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornaran a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació de títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri de Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxiu dels expedients, que, segons Hola, Lout, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
2: I uns 2.000 cotxes haurien quedat afectats per la pedregada que va caure la setmana passada a Tarragona. És la primera estimació que han fet els desbunyegadors, els professionals que reparen carrosseries de cotxes, un ofici que, tot i ser força desconegut, té una alta demanda al mercat laboral. L'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat la Fira d'Atraccions del Poblenou després que el Gremi de Firaires de Barcelona denunciés que se'ls havia denegat 2 vegades el permís per fer-la al mateix emplaçament dels últims anys. A prop del lloc s'hi fan unes obres que impedien l'activitat per motius de seguretat. Avui les dues parts s'han reunit i han arribat a una entesa que permet mantenir la ubicació on s'hi posaran al voltant d'una 40ena d'atraccions. Marc Orús és el president del Gremi de Firaires.
6: Portem 2 setmanes donant voltes i no sabíem a veure com acabaria el tema, però al final tothom ha ficat a la seva mà i la veritat que molt contents. Que al final el barri del Poblenou tingui la seva fira per la festa major.
2: La festa del Poblenou de Barcelona començarà el 10 de setembre. Ara els esports, Joan Fitó.
7: El davanter brasiler Gabriel Jesus ja és a Barcelona, arribat aquesta mateixa tarda. Gabriel Jesus passarà aquesta mateixa tarda la revisió mèdica amb el Barça abans de fer-se oficial el seu fitxatge, tot i que això està previst per demà. El davanter arriba procedent de l'Arsenal per 10 milions d'euros més variables. Mentrestant, el Barça juga aquesta nit a 9:45 al Camp Nou contra el Rayo, partit de la tercera jornada de Lliga, des d'una hora abans en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. A primera també juga avui a 9:45 un altre partit, l'Osasuna Getafe, i a segona el Girona ha fet oficial el fitxatge del lateral dret mallorquí Mateu Morell, de 26 anys, per dues temporades. També el Girona, Gabriel Missei, marxa cedit al NAC Breda neerlandès. La temporada passada ja va jugar cedit, en aquest cas, a l'Aris de Salònica grec. En tenis, Novak Djokovic ja ha quedat eliminat del US Open després de perdre a la primera ronda en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone. Aquesta tarda debuta el murcià Carlos Alcaraz. I a la vuelta, avui, primera jornada de descans amb el balear Enric Mas com a líder amb 1:18 d'avantatge sobre l'eslové Primoz Roglic.
27: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Novetat.
2: Els nostres dos seccionistes estan descobrint la sintonia.
3: Correcte.
2: Ara mateix. Puja, puja, puja.
4: M'està agradant, eh?
3: No, jo només vull dir que se'ns va dir. Us enviaré unes opcions.
4: Compte, compte, que canvia ara, Ara és el moment aquell...
5: Però tu recordes aquesta reunió, Broc?
4: Sí, recordo aquella reunió.
5: Recordes que
4: una reunió una mica en una nebulosa.
5: Sí, us enviaré unes opcions i trieu.
2: Em diu el Toni, no recordo que m'enviessis.
5: No, ara no. Jo he vingut aquí pensant, hòstia, no, pot ser que... A veure, tinc el cap
2: passat.
5: Clar, tinc el cap com el tinc. Pot ser que m'hagi oblidat que se'm va enviar unes opcions. No hi ha cap opció.
2: Doncs l'opció
5: és res. Com sempre, ha decidit el que era.
2: L'opció és aquesta. Puja, puja.
4: M'agrada molt, eh?
5: Molt bona.
4: Sí, perquè és com d'investigadors.
5: No, i és, i també té un punt d'èpica.
4: Sí, sí, èpica. Ens fa important.
5: Va molt amb el que farem.
2: Saps què li vaig dir? Vull que soni a Dan Brown.
4: Molt bé.
3: Vale, val.
2: Ah, com es diu la pel·lícula?
5: Código da Vinci.
4: Código da Vinci.
2: Que soni a Código...
5: Menys mal que no va dir a Paulo Coelho.
4: Código da Vinci.
2: Tinc Tom i Hanks.
4: Jo puc ser Tom i ell Hanks?
5: Puc ser...
4: El Toni fa més cara de Hanks.
5: Sí, Adrita, tu.
2: Bé, atenció, perquè aquesta...
4: M'agrada molt, la música.
2: Aquesta... A tu sí,
4: Francesc,
2: eh?
4: Francesc, sí.
5: Molt.
2: Això d'Enric. L'Enric, l'Enric. Vaja, no sé si l'Enric, però... O l'Enric o el Fran l'han...
4: Gràcies, Enric.
2: L'Enric la tira avui. Avui no va de diccionari, això, ja.
5: No.
2: Perquè amb aquests dos senyors van esgotar les paraules.
5: No és veritat. El que hem fet es diu progrés, Francesc.
4: Diu evolució.
5: Ens vas demanar, tu, un pas... Ens vas dir... acomiadament o un pas endavant, te'n recordes?
2: És veritat. I veu dir, doncs pas endavant.
5: Pas endavant,
4: sí.
2: I el pas endavant és investigació.
5: Correcte.
2: És rigor.
5: Rigor.
2: És veritat.
5: Sí.
4: Exacte.
5: Sí, sí.
2: És que... servei públic.
4: Sí,
5: sí, sí.
4: És Iker Jiménez, també, una miqueta. Vale? Sí. D'acord? Vale? L'afegeixes, també, a la fórmula.
2: Aquesta secció... Ara quan acabi, torna'm a la tirada al principi. Aquesta secció és... teories de la conspiració.
5: Vamos.
4: Vinga, eh? Molt Expedient X, eh, m'agrada. Sí. Estan investigant.
5: Però això faltava.
4: Sí.
5: A la ràdio catalana n'hi faltava...
4: Conspiracions.
5: Que dos imbècils...
4: Exacte, dos indocumentats.
5: Exactament, es poguessin a parlar de coses...
4: Sí, dos gairebé analfabets, eh?
5: Sí, sí, seria. Correcte. Sí.
2: Però ara fem la prèvia i després ja llegiré l'entradeta, perquè veig
5: correcte,
2: que també hi ha entradeta aquesta.
5: Hi ha entradeta. Eh?
2: Però la secció, i ara us ho pregunto de veritat, explicarem teories de la conspiració de veritat que existeixen i que potser la
5: totes
2: gent...
5: Totes les teories de les que parlarem són teories conspiranoiques certes, el que no vol dir que siguin veritat.
4: No,
5: sí,
4: clar,
5: no sé si m'explico.
2: Sí, que corren.
5: O sigui, que clar.
2: Clar, que certes,
5: no,
2: no que
5: és que
2: confinem.
5: Que la gent ho escolti, que la gent ho escolti i digui, hòstia, que estan tarats, que estem tarats, és veritat. Però no ens creiem tot això que explicarem. Bé, però se'n creu algunes. Jo no me'n crec cap.
4: No, però sobretot perquè la gent... És a dir, és que ens agrada molt parlar de fenòmens que són actualitat. El tema de les noves paraules és un fenomen molt d'actualitat. Sí. Sobretot gràcies a les xarxes i les conspiracions que sempre han estat allà, jo crec que gràcies a les xarxes ara han florit i s'ha convertit en una subcultura amb molts de seguidors. Moltes teories que explicarem aquí, molta gent dirà s'ho estan inventant, com diu no. El Toni, però no.
5: Les són podeu teories... buscar després
4: sí,
5: i les
4: tant,
5: trobareu.
4: I tant. Exteses i teories que tenen a molta gent que es creu tot el que diuen. I són teories de vegades que són absolutament descabellades i boges. Estem reflectint el que és la societat actual, Toni. És a dir, una societat completament boja...
5: Un mirall.
4: Som un mirall.
2: Doncs aquesta serà la secció d'aquesta temporada, que comença amb una entradeta. Em tornes a tirar la sintonia d'inici, perquè ara farem veure que comencem.
5: Vinga, va,
2: aquí. D'acord, vinga, va.
5: Hem començat l'entradeta...
2: Tranquil·la,
5: sí,
2: no?
5: Sí, per anar-la empitjorant a mesura que vagin passant els dies.
2: Ja tenim aquí l'Òscar Broc i el Toni García Ramon, dos idiotes que aquestes vacances van provar sort al món de la música rap, amb el nom artístic de... The Garrigues, vestits amb polos Lacoste i ulleres de veure i de prop. Com era d'esperar, la cosa no va funcionar i han tornat a demanar almoina al director de Catalunya Ràdio per evitar trucades a les 4 de la matinada i cartes de penediment signades per The Garrigues, amb expressions com Watch your back, motherfucker. Hem decidit que els dos tornin a fer una secció junts i aquesta temporada promet ser bastant pitjor que l'anterior, perquè aparquem paraules modernes per endinsar-nos en una de les modes més boges de la societat actual. Les conspiracions. Òscar i Toni, de Garrigues, com esteu?
5: Estem molt bé, molt bé. Molt contents de tornar.
4: I preparats per explicar algunes de les teories. Intentarem aportar teories noves, però també aportarem teories clàssiques que hi porten anys i anys donant voltes per les xarxes i que cada cop tenen més adeptes. Perquè moltes de les
5: teories... Perquè són cícliques.
4: Sí.
5: Algunes tornen a sortir perquè passa alguna cosa que algú de sobte relaciona amb una cosa que està passant al present i de sobte el passat torna a treure el cap.
4: Mira, començarem, jo crec que amb una de les meves teories de la conspiració favorites. Francesc, tu tens la sensació, Francesc, que a vegades vius en una realitat que no és la teva? És a dir, com si t'haguessin canviat d'univers. Per exemple, tu estaves convençut que Vivari s'escrivia amb dues Bs baixes, però l'altre dia vas anar a esmorzar i vas veure que s'escrivia amb dues Bs altes, no? Et vas quedar sorprès.
1: Però no és així, no?
4: Et vas quedar sorprès. Em vas enviar fins i tot un WhatsApp a les 6:15 del matí. Òscar, sóc en Garriga, una pregunta. Vivari no s'escriu amb B baixa? Desesperat, perquè et pensaves que t'havien canviat de realitat. Tranquil, Francesc. No entres en paranoies xungues. Has estat víctima de l'efecte Mandela.
6: Efecto Mandela.
2: Epa!
6: Efecto Mandela.
2: L'efecte Mandela, això em sona, però no t'ho sé explicar.
5: Sí.
4: L'efecte Mandela és un estrany fenomen pel qual un grup molt gran de persones recorda coses que no han passat o les recorda d'una manera que errònia. És a dir, que ells es pensen que ha passat d'una manera i no ha estat així.
2: Uh-huh.
4: Se'n diu Mandela perquè tot va començar amb una senyora nord-americana que assegurava estar convençuda que Nelson Mandela havia mort a la presó als anys 80 i que fins i tot n'havia vist el funeral per la televisió. Bé, això dius, ostres, és una persona, potser aquesta senyora s'havia begut una ampolla de Jägermeister i havia vist el funeral de Mandela per la tele, que pot passar, però és que aquí ve el gir de guió. Resulta que aquesta senyora no era l'única. Molta gent de sobte va començar a dir que ells també recordaven la mort de Mandela i també recordaven aquest funeral televisat. Per això se li diu efecte Mandela. Però Mandela...
5: Estem parlant, Francesc, que hi havia un munt de gent, és a dir, que crec que la CNN
2: convençut.
5: Va fer una enquesta sobre quanta gent havia vist el funeral de Mandela per la tele, hi havia un munt de gent...
2: El Mandela viu.
5: Convençuda, clar, sí. Mandela estava a la presó, viu, però hi havia un munt de gent convençuda de que havia vist el funeral de Mandela.
4: Fins i tot havia gent convençuda d'això quan Mandela ja estava fora de la presó i va guanyar un Nobel i es feia més selfies que Brad Pitt. Però bé, la gent estava convençuda d'això. El fet és que Mandela no és l'únic efecte Mandela. A partir d'aquí, la gent es va començar a adonar que hi havia molts desajustaments a la realitat que es podien atribuir a aquest efecte Mandela. Un molt famós, per exemple. Mickey Mouse. Tothom o tots el recordem amb uns shorts de color vermell i uns tirants. Doncs mireu bé, perquè aquests tirants no han existit mai.
2: No porta tirants.
4: Mickey Mouse mai ha portat tirants.
5: A tirar una altra. La frase més mítica de Star Wars. Quan Darth Vader li confessa a Luke que és el seu pare.
7: Jo sóc el teu pare.
4: Luke. En teoria, tots creiem que...
5: Tenim el Luke,
2: sí.
5: Jo soy tu padre.
2: Sí.
5: No, o Luke, jo sóc el teu pare, sí. Luke, I'm your father. Mai diu Luke.
4: Escolta, no. posa-ho.
7: No, jo sóc el teu pare.
4: No, jo sóc el teu pare.
5: Ah, mai
4: no,
5: diu
4: no.
5: Luke.
4: Diu no.
5: Però tots tenim clavat en l'hipotàlem... Que diu Luke, jo sóc el teu pare.
4: Un dels últims efectes Mandela que s'han detectat, perquè a la xarxa hi ha molta gent que es dedica a buscar-los. Un dels últims efectes Mandela és una pel·lícula de James Bond. No sé si coneixeu aquest enemic de James Bond que es diu Tauró.
5: A Moonraker.
4: Sí.
5: Hi ha un moment en què Tauró... Sí, d'aquelles dents.
4: Dents de ferro.
5: Tauró s'enamora d'una noia, no? Amb ulleres. Sí. I tothom recorda el moment en què ella li somriu i també porta ferros a les dents.
2: Sí.
5: No porta ferros a les
4: dents. Ara no en porta.
2: Com que no porta ferros?
4: Ara, si mires les imatges, ara han desaparegut aquests ferros.
2: Com va portar ferros?
4: Tal qual. Bé.
5: Ha sigut víctima de l'efecte Mandela. Ara bé. Francesc, aquí hi ha un...
4: Fixa't, els friquis de les conspiracions ja han agafat...
5: Hi ha un matís.
4: Ja han agafat aquest fenomen, que és un fenomen, evidentment, del cervell, que es pot explicar per mètodes científics, i ja l'han fet seu i han sucat pa. Per exemple, els conspiracionistes que creuen que vivim en una simulació diuen que l'efecte Mandela és una lleugera alteració de la programació computacional d'aquesta realitat. És a dir, com un Windows Update de mesura còsmica.
5: Com un glitch.
4: Exacte, un glitch.
2: Ai, que se'ns ha escapat, no sé què.
5: Sí, correcte, la gent recorda una altra línia temporal que està... que té lleugeres variacions.
2: On Mandela sí està mort.
5: Ah, correcte.
4: Hi ha un petit canvi.
5: És a dir, ara mateix estàs presentant aquest programa a la SER.
4: És a dir, ara mateix hi ha un informàtic alienígena a una cinquena dimensió que s'està menjant molts ganxitos i que està canviant la nostra realitat amb un joystick divertint-se...
2: Eh?
4: Això va així,
5: divertint-se. Correcte. Per exemple, el marcià, el nen marcià que té el teu joystick, el teu personatge, és esquizofrènic.
2: Llavors
5: va fent així, i així s'explica el teu comportament normalment. Saps què vull dir? Quan truques a les 3 del matí, Toni, he pensat una nova secció i tal, que jo net agafo.
4: Hi ha un altre rabbit hole encara més profund sobre l'efecte Mandela, i molts conspiracionistes li donen la culpa de tot al CERN, que és aquest laboratori europeu de física de partícules.
2: Ui.
4: Diuen que cada cop que el CERN engega el gran col·lisionador de drons, hi ha un petit efecte secundari. Bàsicament, obren sense voler un forat a un univers paral·lel i allà ens quedem. Un univers que és gairebé idèntic, però que té petites variacions, com per exemple els tirans de Mickey Mouse.
2: O sigui, és com Stranger Things, però light.
5: També exacte. Hi ha un altre que diu que des de que funciona s'han obert diverses línies temporals. És a dir, que hi ha gent vivint en diferents dimensions paral·leles
4: per culpa
5: d'aquest col·lisionador de partícules.
2: I això hi ha gent que s'ho creu de veritat, eh?
5: Home, no és que s'ho creguin, és que està passant.
4: El que passa, Francesc, és que la realitat és molt més trista que tota aquesta flipada de ciència-ficció. Sí, sí. S'explica per la memòria humana, que no és un disc dur enregistra tot perfectament al detall, sinó que cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell la refà a partir de fragments, i en aquest procés hi ha moltes contaminacions, molts inputs que poden canviar aquest record que tenim. No? La influència social pot fer que un record incorrecte es reforci, que molta gent es pensi, com en el cas Mandela, que això va passar. Les xarxes també han contribuït molt a que molta gent doni validesa a aquestes teories que abans només sortien a fòrums molt petitets o, quan no existia internet, eren patrimoni de dos o tres bojos.
5: Una cosa molt senzilla. Tu menteixes, no? T'inventes una història i repeteixes aquesta història moltes vegades. Hi ha un moment que el teu cervell...
2: Està convençut que
5: aquesta història,
4: sí.
5: Si la registra com si fos autèntica, no, amb tots els detalls...
2: Hi haurà gent al voltant també ho sabrà i que també ho pot explicar. Sí, no, això va passar així.
5: Correcte.
2: No.
5: Llavors, el moment en què el teu cervell registra aquesta història com a veritat, ja és veritat.
4: Per cert, des d'aquí volem fer una petició al CERN. El proper cop que engegui el col·lisionador, que ho faci un dilluns, abans de les 5 de la tarda, hora catalana, perquè potser el Toni i servidor estem presentant el programa i el que està fent la secció de conspiracions és tu, Francesc.
5: Perfecte.
4: En una altra realitat, mai sabem el que pot passar.
5: Estem cobrant 10.000 euros per secció.
4: Imagina't.
2: Jo crec que passarà la primera, no la segona. Molt bé, aquesta és la primera teoria de la conspiració.
5: Exactament.
2: L'efecte Mandela i les seves derivades. No llegiré el guió, però Toni, tu què ens portes?
5: Jo es porto una cosa meravellosa.
2: M'agrada molt això, eh?
4: Sí.
2: Li he dit a l'Ostrell aquest matí, s'ha quedat parat.
4: Bah, és brutal.
5: Jo porto una cosa meravellosa. El titular ja t'agradarà.
2: Atenció.
5: El gegant de Kandahar.
2: El gegant de Kandahar.
4: Epa. Toca la guitarra, el gegant? O...
5: He fet una investigació. He posat a YouTube gegant de Kandahar i m'ha sortit una cançó country.
4: Surt Nick Cave,
5: un tio que li ha dedicat una cançó country al gegant de Kandahar. I mola, la cançó pel gegant de Kandahar.
4: Has de tenir molt temps lliure, no?, per fer una cançó i dedicar-se a l'altre.
5: Jo crec que hi ha.
4: Sí. Ah, pot ser.
5: Però crec que hi ha. Que algú, ja saps que qualsevol, la gent fa cançons de tot.
4: Gegant de Kandahar.
5: Magnífica cançó dedicada al gegant de Kandahar, que és una altra història.
2: És el gegant de Kandahar.
5: El gegant de Kandahar comença, aquesta història comença a l'any 2002, quan un grup de soldats nord-americans es troben en una zona muntanyosa a prop de Kandahar, a l'Afganistan, a una criatura humanoide d'uns 4-5 metres d'alçada, amb cabells vermells i 6 dits a les mans i als peus.
2: No seria un gegant?
5: Segons...
2: De la festa major de Vilanova.
5: Per això es diu gegant de Kandahar.
4: Perquè és que
2: giren. O que cauen.
5: Llavors havia de fer-ho i veure que portava espardenyes. Sí. I venia de Mataró. No.
2: O sigui, la qüestió és que segons... ho explicaven soldats.
5: Segons el relat, el gegant hauria atacat els soldats i se n'hauria menjat un abans que els rematessin amb una metralleta del calibre 60. El tema és que un pilot explica en un programa d'aquests estranys de YouTube...
2: O sigui, un Aureli Jiménez ho expliquen això.
5: Aquest tio ha anat amb el seu avió, no?, a recollir un cadàver, d'acord?, que està tapat amb una espècie de manta, no?, i només li surt un braç amb 6 i diu que és tan gran el paleo on han posat el tio que només se li veuen els peus on té 6 dits a cada peu. Que això li posen a l'avió i ell agafa l'avió i fot el cap amb l'avió, no? Llavors, això es comença a créixer. surt una fotografia,
2: ah?
5: D'acord? Una presumpta fotografia del
2: foto.
5: Gegant de Kandahar, en què apareix el gegant cobert amb una bona...
4: Hi ha foto i vídeo, eh?
5: Hi ha foto i vídeo,
1: sí.
5: D'acord? No la trobaràs.
2: Ah, no?
5: Ha volat aquesta foto.
4: El fet és que és un relat, com una mena de conte, de llegenda urbana, que es veu que s'ha extès entre els militars nord-americans, sobretot entre els que van participar en aquelles operacions a Kandahar. I diuen que el terreny de Kandahar és tan inhòspit i misteriós que segurament això ha contribuït a que la gent pensi que hi ha gegants quan potser el que van vist és una persona molt alta.
5: El que passa és que, com saps, a Reddit, que és un dels grans difusors i altaveus, és un foro, no?
2: Inspirador vostre.
5: Exactament, és on te trobem tota la informació. No penses que estem allà investigant la...
2: Saps? A la biblioteca d'Alexandria. No.
5: Exactament. En allà ja diuen que hi ha un grup de comandos especial dels Estats Units que bàsicament el que fan és buscar gegants.
2: Ah, o sigui que no n'hi hauria hagut només un.
5: No, hi ha una raça de gegants amagada per les muntanyes de tot el món, no? Molt antics, tots amb sis peus, amb sis dits a cada peu i
4: important,
5: sis a cada mà, que es dediquen bàsicament a fer el gegant fins que algú molestar-los. Però aquest gegant, el que van matar els americans,
4: no
5: estava fent res, aquest gegant estava a la seva cova menjant-se un lleó.
4: Una cabra i...
5: O el que sigui.
4: Sí, clar.
5: Però de sobte arriben set marines amb les armes i el tio diu, pues mira, avui...
2: Me'n menjo un.
5: No, en el menú hi ha una altra cosa. I diuen, no, els testimonis aquests sempre són molt estranys, però hi ha un altre que diu que abans que el matessin va intentar menjar-se'n un altre. Vol dir que el primer li va agradar.
2: Home, sí, home, és que el soldat americà
5: li va trobar el gustet. Entre un lleó i un humà, el tio va dir, pues l'humà està ben bo.
4: Era com una cheeseburger, no?
5: Doncs això ha corregut i corregut i corregut. De moment no sabem res, però ja a la història, no? En la Bíblia se'n menciona, que són els Nephilim, no? Són gegants. A la mitologia grega són els Anakim. I a l'Antic Testament els diuen Rephaim. Vull dir que aquests gegants...
2: Són figures
4: mitològiques.
2: Mitològiques.
4: Exacte.
5: Nosaltres diem que existeixen. Però que per mi existeixen.
2: Ok.
4: Segurament. Sí, en el teu canal d'Ucap.
2: En tot cas, hi ha l'exèrcit...
4: Hi ha una llegenda, i de fet...
5: Diuen que l'exèrcit els té posats en un lloc que es diu The Blue Room, que és un lloc on posen els aliens i els gegants.
2: Clar.
5: Jo espero que estiguin... que hi hagi algun de viu d'àlien i de gegant, perquè aquelles converses poden ser magnífiques.
2: Una tertúlia. Avui tertúlia amb l'àlien i gegant.
5: I aliens, però diuen que hi ha aquest lloc que està segurament posat també al desert, no?, com l'àrea...
4: 51,
5: a l'àrea 51, que és on tenen tots aquests... escarafalls...
4: El que passa que aquesta història, que és absurda, s'ha fet viral fa poc, perquè a Joe Rogan ha aparegut un militar dient que ell va veure un gegant, dient que...
5: Joe Rogan és aquest podcaster que té com 50 milions de seguidors.
4: És un dels podcasters més importants dels Estats
5: Units. I ha sortit un tio que es dedica a fer això, que es dedica a investigar, un Iker Jiménez americà amb bigoti, i ha explicat aquesta història del gegant...
2: Iker Jiménez amb Jordi Wild.
5: I ha explicat... Explicat aquesta història del gegant de Kandahar, dient, ha tornat a sortir la teoria del gegant de Kandahar i tal, i el que més ha triomfat són que hi ha gent que ja ha començat a fer il·lustracions.
2: Sí. Del gegant.
5: No, de la foto del gegant. O sigui, hi ha gent que diu que ha vist la foto del gegant i el vídeo del gegant i ha fet una il·lustració.
4: És un retrat robot d'una foto.
5: Exactament.
4: No?
5: Llavors, el curiós és que tu el que trobes ara és aquest esbós, no?, on surt un tio pelirroig molt alt, amb sis dits a cada mà, agafant un mariner, i la gent es pren això com si algú en aquell moment a la muntanya s'hagués posat a...
2: No es moguin!
5: Saps com els judicis, que fas un dibuix ràpid dels acusats? Doncs això, fent un ràpid... No sé com...
4: Una caricatura.
2: 20 euros.
5: Gegant de Kandahar.
2: El gegant de Kandahar i l'efecte Mandela.
5: Si poseu The Kandahar Giant a Google, veureu que surten mil milions de coses.
2: Dibuixos,
5: hi
2: veig.
5: Hi ha un vídeo a YouTube, no em vaig atrever a veure sencer, perquè tampoc tinc tant de temps, que és una hora i mitja parlant del gegant de Kandahar. Només falten declaracions del gegant al final.
4: Hi ha molta literatura, amb aquest.
2: A la tarda perseguirem el gegant. Òscar, Toni, gràcies.
4: Gràcies.
5: A vosaltres, amics.
2: Atenció, això.
4: A veure...
2: Perquè han irromput, no podien estar-se sense veure'n ja més.
5: És que volien fitxar el gegant de Kandahar.
2: Bé, potser el Barça ha fitxat el gegant de Kandahar. No faran un fitxatge, crec. Sònia Gelmà.
8: Hola, bona tarda.
2: Però va saludar-vos a les 7 de la tarda, però baixeu abans. Jordi Costa, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: Xavi Campos i tot.
9: Sí, a mi m'han cridat, jo tampoc tenia...
2: Plana major, eh?
8: No, a partir d'aquesta temporada, cada vegada que reclamis una última hora d'esports, baixem tots.
2: Els tres, em sembla bé.
5: Has vingut una mica...
9: Tres, perquè ara mateix ja ve gent una enfeinada, baixarem més.
2: Sí,
8: tots els que estiguem a dalt, baixem.
5: Ens ha intimidat.
2: No, jo he passat, aquí va entrar...

0: Un dia fem, un dia.
1: Fem de tot, que entre ell, Torres Bessones, tenim de tot.
0: Què us diguis, Francesc?
2: Bé, què està passant amb Leo Messi? Què està passant amb Messi?
3: Bé, jo crec que una cosa bastant previsible, que és que deixa la selecció argentina.
2: O sigui, i per una cosa previsible baixeu tres
3: esports. No, perquè així quan demanis coses que no són una última hora que obri el tot costa, baixem tots. I així deixaràs de demanar potser...
0: És una mesura de pressió.
3: Sí.
2: Vaga la japonesa.
3: Exacte.
2: I farem tan bé que no ho voldràs més.
4: Messi plega de la selecció argentina als 39 anys, després de 6 mundials.
2: Perquè ja el següent...
4: No seria una gran sorpresa i això és més propi el que estem fent ara de Ràdio La Red o Ràdio Rivadavia, que no pas de la tarda...
2: Don Xavi Campo! Oh! Què passa per Leo? Leo, se nos va! Deixa la selecció, però no deixa el futbol.
3: No.
5: No. Continuem a Inter Miami. Va ser fins a nova ordre.
2: I quants anys més li queden a Messi, creieu?
4: De contracte té dues temporades més.
2: De futbol. De futbol.
3: Potser aquestes dues temporades, no? Sí, no crec que ho allargui gaire més.
6: Si veus jugar a Luis Suárez, pot jugar 15 anys més. Sí. Jo crec que no ho allargui.
3: No, i pel que vam veure en el Mundial, hi havia qui tenia la teoria que Messi podia arribar al següent, però ell és el primer que...
7: Si veus a Frenkie de Jong, pot jugar fins al 70.
6: No, jo reconec que el dia que va fer la nota per acomiadar-se al seu pare, vaig pensar, ai, que no ho deixi tot, però això ja...
4: Ja va deixar la selecció argentina.
0: Està emprenyat, no?
2: Abans de començar a guanyar títols.
4: Després de perdre una final de la Copa Amèrica, va plegar i al cap d'un temps...
0: Que li deien pecho frío, no? Pecho frío.
2: Em dol molt, però és el moment. M'he buidat, ja no tinc res més per donar. I crec que ha fet com una nota manuscrita, no?
6: Ho explica que això ho va escriure dos dies després de la final del Mundial i que suposo que ho ha madurat i ho ha donat per bo que fa dos mesos, no? Ni això.
4: Un mes.
2: Sí, amb uns fulls de llibreta o...
4: Això li dona més caràcter d'autenticitat, no?
7: D'aquí un any i mig, a Christie's, $1 milió.
2: Home, i tant.
7: I ho farà ell mateix amb una altra identitat.
6: Aquest tio el van fitxar amb un tovalló, no sé què esperava, un manuscrit.
2: No, està molt bé, un paper així de mà.
6: Un papir.
2: Fantàstic.
3: Què, de què més parlem? Ara ja ens estem aquí més a les 6, no?
2: Demà tindrem tarda moguda.
3: Que és dels dies que t'agrada, tancament de mercat.
6: Posar el cronòmetre a la mà.
2: No tinguis cap dubte.
6: Enrere, a partir de les 4.
2: Sí. Però hi haurà tema o no?
3: Jo ja no m'atreveixo a posar la mà al foc pel Barça. No, perquè en principi no, però tampoc havíem de fitxar davanter centre. La setmana passada preguntaves i et deien que no. I mira, ha arribat Gabriel Jesús, per tant...
4: Gabriel Jesús.
3: Poden passar coses.
7: Cristo Fémica, eh?
4: Gabriel Jesús.
7: Fitxatres per un.
6: No em feu això, perquè ja tinc prou dos dubtes amb el fitxatge.
4: Avui li has dit així a la reunió del programa.
6: Sí, bé, sí.
2: Li has dit Carlos Jesús?
6: No, sí, però era de manera interna.
7: Puc aportar una cosa. Jo sóc de Mataró i Carlos Jesús era el meu veí.
2: I havies parlat?
7: I Carlos Jesús, no hi havia parlat perquè estava com una cabra i jo era petit. Però Carlos Jesús el van fer fora del barri perquè el tio va dir aquí hi s'ha d'anar, en el portal del barri.
2: Com ho va dir?
7: Aquí hi s'ha d'anar. I li va calar foc al portal del barri i gairebé incendia l'edifici sencer.
2: Home, llavors no és per riure, això.
7: Després, perdona, treballava amb el meu tiet a la Jorça, a la Pegaso.
2: Però què m'estàs dient?
7: Que és quan es va electrocutar i va dir a Víctor Rotre de Jesucristo. Amb la tota.
0: Sí, ell diu que en aquesta fàbrica va trepitjar un cable i
7: llavors
0: es va electrocutar i va veure els aliens. Va ser aquí.
7: I ara l'ha fitxat al Barça, vull dir que res pot sortir malament.
2: Increïble.
7: Tenim tres davanters al preu d'un.
2: Pinta bé.
0: No, diu
2: que té el genoll bé.
0: Sí, clar.
7: Sí, clar, què vols que digui?
0: Bé, el té. Una altra cosa és que...
2: Anava una mica coix, però diu que el té bé.
7: No, aquest tio...
2: Anirà molt bé, això. Doncs bé, demà pendents del tot... Bé, avui pendents del tot cost.
3: Avui també, que avui ha partit el Camp Nou.
2: Avui ha...
3: També saps?
7: Ah, és veritat. Ja m'agrada, en seriós, no s'entera de res.
3: No.
7: No sap que avui ha partit. Sí, no.
2: És el primer dia.
3: Demà, Carlos.
2: Cada dia.
3: Sí, cada dia la feu. Així de formal.
2: A diferència d'altres programes, cada dia reunió presencial. Cara a cara. Perquè les coses ens les direm a la cara en aquest programa.
0: No sé per què ho dius. Toni i jo estem enmig d'una guerra, no? Perquè estem rebent... No passa res, eh? No,
7: tranquil.
6: A mi el que em preocupa, aquest any mantindrem la sintonia de Mini Tot Costa.
2: Sí.
4: Tanta reunió, i després, a la mínima que hi ha una notícia...
7: I després no sap què juga el Barça.
0: Hi ha un excés de reunions, però la gent es reuneix massa. Sí.
2: I fins aquí el Mini Costa. Costa, Campos, Gelmà, ens escoltem després a les 7. Toni, Òscar, gràcies.
4: Adéu.
2: Anem a Vilafranca, fem

0: Una pausa, què fem abans? Vilafranca, anem a Vilafranca.
1: L'enxaneta, que està a punt de fer ja la motxilla d'entrada als castellers de Vilafranca, a un pas de tornar a carregar el Pilar de Nou. Atenció, moment màgic! Moment màgic! Moment màgic! Pilar de Nou! Pilar de Nou! Pilar de Nou! Carregat! Carregat! Carregat! I atenció! I atenció! I atenció, perquè l'enxaneta està sortint! Perquè l'enxaneta està sortint! Perquè l'enxaneta està sortint! El podem veure descarregar!
0: Els castellers de Vilafranca van fer una fita, descarregar el primer Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals de la història. Una diada a Sant Fèlix per emmarcar. Jugaven a casa i, clar, la festa es va allargar i hem volgut saber, doncs, l'endemà d'aquesta festa, si queda algú encara amb energia a Vilafranca. Matilde Ciabana i Aleix Figueres, bona tarda.
2: Ara mateix, Vilafranca, podríem dir que ha canviat molt de fisonomia des d'ahir.
0: És a dir, estan més tranquils?
2: Bé, jo crec que si ara parlàveu d'alienígenes, aquí la cosa és més de zombis. Aquí seria més un capítol de Walking Dead. Veiem molta ullera de sol. I, de fet, en aquesta hora, des que hem arribat nosaltres a Vilafranca, primer, clar, estaven acabant la diada de Sant Ramon, perquè aquí la cosa continuava tirant de castells, perquè si en un lloc s'han de fer castells és aquí a Vilafranca del Penedès, i ara aquí ja tothom està fent una mica la migdiada tardana. O sigui, ara tothom està dormint aquí a Vilafranca del Penedès perquè, com dèiem, ahir la festa es va allargar fins ben entrada la matinada. Ens deien alguns les 5 del matí, les 6 de la matinada, una mica, doncs, aquella festa que s'allarga i que alguns han arribat a plaça altra vegada sense haver passat per casa, sense haver passat per la dutxa, sense haver dormit ni dos minuts. Però, com a mínim, nosaltres aquí hem vingut a trobar aquí, en aquesta plaça de la vila, de Vilafranca del Penedès, i qui no podia faltar és el cap de colla dels castellers de Vilafranca, que és l'Àngel Grau, i li hem preguntat, escolta, com va anar la cosa i a quina hora va fer capella a casa?
3: Molt bé, molt content.
2: Escolta, feu prou bona cara després de la diada d'ahir, que va ser grossa.
3: Va ser molt grossa i la celebració també ho ha sigut bastant. Però sí, sí, avui la festa major segueix, continuen havent-hi actes ja de bon matí i, per tant, doncs, havíem de fer bona cara i dormir una estona.
2: Veig que la veu encara aguanta una mica, però marxa de tant en tant. Això és que es va cridar ahir força o què?
3: Ahir es va cridar molt, perquè al final era diumenge, la plaça estava molt plena i per poder arribar que els castellers de tronc en sentissin van forçar bastant la veu. I dos dies de festa major, tot ajuda.
2: Escolta, em deies, clar, es va allargar la cosa, evidentment, un Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals no es descarrega cada dia.
3: No, no, ho vaig dir ahir. Això era una finestra de bon temps que teníem, que s'havia de posar tot en una mateixa direcció, i ahir era el dia, el moment i el lloc, no? I, hòstia, va sortir fantàstic, i no sé quan el tornarem a veure, perquè és això. Hi ha tantes variables que costarà trobar un altre moment, però bueno, seguirem insistint, eh?
2: Escolta, què se li diu a la colla abans d'encarar un repte com aquest? Perquè, clar, aquí la cosa està en com els motives tu perquè això sigui una realitat, perquè carregar-lo s'havia carregat, però descarregat mai.
3: Bueno, al final assagem molt, i treballem molt assaig, i anem parlant, i anem buscant les millors maneres d'aguantar-nos, no?, una miqueta. I al final jo els hi vaig abans de començar, no?, que havíem arribat fins aquí amb el que havíem planificat, amb totes les proves ben fetes, i que era el moment, i que som superbons i que tenen una capacitat d'aguantar, sobretot la gent del peu, que és fantàstica.
2: Entenc que hi va haver llàgrimes.
3: Sí, sí, sí, vam plorar molt, i al final l'emoció et pot, i tot i així encara no sé si som prou conscients del que hem fet, suposo que quan passin els dies ho veurem i direm, hòstia, és que és molt gros.
2: Clar, perquè què hi ha darrere d'aquest Pilar de Nou? És a dir, entenc que hi ha moltes històries personals de gent que recorda proves que no han sortit bé. Què hi ha darrere d'aquest Pilar de Nou?
3: Bueno, d'entrada hi ha una experiència prèvia del fa 20 anys que vam fer una prova, que ens va caure, vam poder veure una miqueta també aquest les coses que havien fallat, el vam tornar a fer, el vam carregar, i del que vam carregar amb ara encara hi ha hagut millores que la gent que estava allà dalt havia detectat i deien, és que jo tenim aquesta tendència, tenim això, tenim allò, això, altre, i ho vam millorar-ho, i per això vam poder descarregar. I tot i així, vam fer molt més bona prova a l'assaig que ahir, perquè aquí hi havia els nervis de la plaça i de tot plegat.
2: Escolta, i això, deies, hem passat una mica per casa, com se celebra i fins quina hora es va allargar la cosa?
3: Bueno, a la tarda aquí fem la processó de Sant Fèlix, i des que vam sortir fins que vam arribar tothom va aplaudir els castellers de Vilafranca, no? I la gent ja anava animant, després hi havia un ball de gralles i, bueno, es va allargar bastant, fins a quarts de sis, quarts de set. Crec que hi ha algú que fins i tot ho ha allargat una mica més i ha anat a esmorzar, però, bueno, crec que la colla s'ho mereix i que avui era un dia perquè la gent ho disfrutés. I si algú no ha dormit, doncs no passarà res. Ara, a partir de la setmana que ve, ja tornem a assajos, ja planificant cap al concurs, que també tenim molta feina.
4: De fet, t'anava a dir avui dia de Sant Ramon, no? Hi ha hagut gent que potser ha estat a la pinya i no havia vist... No ha passat ni pel llit, directament, eh?
3: Bueno, espero que no m'ho diguin, però segurament hi ha hagut algú que ha anat a dormir molt tard i ja està. Però, bueno, avui una actuació molt tranquil·la, amb estrenes de canalla, que ens costa tenir actuacions a castells bàsics de 8, i avui era un dia per això, per estrenar canalla, estrenar amb una sisena, i molt contents, la veritat.
4: Ara toca descansar.
3: Ara sí, ara toca descansar i acabar de gaudir de la festa major.
4: Àngel Grau, cap de colla dels Castellers de Vilafranca, moltes gràcies i, escolta, enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta festa a Vilafranca, amb aquesta ressaca avui després de fer història. Entenc que avui encara per això no s'atura, eh? Hi ha més celebracions i aquesta nit hi ha un concert que ens sona en aquest programa.
2: Home, i tant. De fet, la festa major, que va arrencar com a tal el dia 29 d'agost i que s'allargarà fins aquest dimecres, fins al dia 2 de setembre, i aquesta nit ja els Svetlana aquí a Vilafranca del Penedès, i per tant jo crec que nosaltres igual ens hi quedem una estona.
0: Vinga, va, doncs ens quedem a Vilafranca, Svetlana, avui a Vilafranca, dijous... No, quan venen? Venen dijous o dimecres aquí? Quan venen amb Svetlana? Ah, no m'està escoltant ningú, tu, aquí, al programa. Quan venen, Svetlana? Home, doncs digueu-m'ho, no us llegeixo els llavis. Venen dijous. Aleix, gràcies. Fem una pausa i atenció, que estem d'estrena. Tens el novetat.
5: Novetat.
0: Quan tornem, tenim una...
5: Novetat.
0: Ara venim.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Busquem el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
8: Penseu que això és una conservació adequada d'un producte? Amb una bossa de supermercat? I això no està firmat. El rap no sabem de quan és.
9: Si pensem en el que hem vist, potser no mengem.
10: Jo no menjaria.
11: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
14: Catalunya
16: Ràdio. Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
17: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
18: Entendre és obrir els ulls.
19: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
17: Un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Novetat.
2: Plegit i que anés sortint, saps?
3: Juliana Canet, com estàs?
2: Fent la reunió ara.
3: Sí, estem... estem fent la reunió d'una secció que estrenem avui, perquè això és una...
1: Novetat.
2: Juliana... Molt bé, no? Aquesta veu, m'encanta.
3: Sí, sí, l'hem incorporat avui. Cada cop que tinguem una cosa nova sonarà...
1: Novetat.
3: Marina Porres és una...
1: Novetat.
3: ...del programa. Com estàs?
4: Molt bé, molta il·lusió de ser aquesta novetat amb aquest...
3: Home,
4: amb aquest...
3: és que aquest estiu t'escoltàvem amb el Roger Carandell i la Marta Alcor i vam dir, home, amb la Juliana aquí hem de fer una mica de tàndem, no?
2: Novetat!
3: Ara gravarem això i tindrem les dues versions, la versió cantada i la versió no cantada. Farem Club Tàndem els dilluns?
4: Farem una mena de Club Tàndem. Farem... converses de Club Tàndem. En realitat, el que volem fer és un dietari de lectura. O sigui, parlarem de llibres.
3: A partir d'aquesta temporada, cada dilluns farem llibres amb la Marina Porres i la Juliana Canet, que són les presentadores del programa de literatura catalana Club Tàndem, 3CAT.
2: Que em consta que tu has seguit moltíssim. De fet, aquest estiu pot ser que t'hagis tancat només per recuperar les dues temporades disponibles a 3CAT?
3: Tant no. Però sóc un gran seguidor perquè m'agrada més molt no només el que expliqueu, sinó on ho expliqueu. Ara passejo per Mallorca, ara passejo per... Això li dona aquell puntet especial. Farem un dietari, què farem aquí? Explicarem què llegiu vosaltres? Com ho ordenarem, això?
4: Exactament, ho ordenarem així. O sigui, farem un dietari de lectura que ens servirà per parlar de les nostres obsessions literàries, que ens servirà per anar explicant-vos què anem llegint la Juliana i jo, però també parlarem sobre lectures de moda, sobre adaptacions literàries al cinema o a les sèries, o potser fer un repàs de tal persona està llegint això, tal altra està llegint això.
3: I així també donem idees a la gent, que a vegades, oi, ara no sé què llegir. Doncs mira, aquí donarem idees en base al que esteu llegint.
2: Exacte, farem això, i aquesta primera secció per mi és molt necessària, Francesc, perquè la gent de vegades ens arriba de l'estiu amb aquell desencant inclús pels llibres, perquè ja podés llegit molt a l'estiu, comença la rutina, ja no saps ben bé com encaixar-ho, i jo crec que tenir una mica d'aire fresc i sentir a parlar d'obres segur que va bé per inspirar-te.
3: Avui ens inspirem. I ens inspirem en base a les lectures d'aquest estiu últim que estem tancant tot just avui?
2: Sí, no podíem començar d'una altra manera. Havíem de repassar el que hem estat llegint la Marina i jo aquest estiu, perquè al final l'estiu mediterrani, Francesc, passa per això. Passa per la literatura, per aquell volum que carreteges al cistell de la platja, amunt i avall...
3: Que comença ja a agafar aquella sorra una mica...
2: Cada cap ple de sorra,
4: d'humitat,
2: una mica moll...
3: Ai, aquesta pàgina ja sort que ja l'he llegit perquè ja no es veu res aquí.
4: Això, els llibres que t'endús a l'estiu després fan una mica de mal guard.
2: Queden marcats de per vida, però això també és molt bonic. De fet, aquí som grans defensores en aquest debat, per mi una mica absurd, de si guixar o no guixar els llibres, de guixar-los, de que siguin llibres de vida, saps?
3: Les dues sou de guixar?
2: I tant. Sí, guixar. I no hi ha res millor... És que a part de guixar, jo crec que les dues són molt de rellegir, i no hi ha res millor que rellegir un llibre que ja està guixat, perquè és el més semblant a llegir un dietari teu, perquè és descobrir, doncs, en el meu cas, la Juliana que va marcar allò fa 10 anys, que vés a saber per què ho va marcar, ara t'interessen coses totalment diferents.
4: Penses, no sóc aquesta persona.
2: Penses, què fas subratllant això? Però què fas? Què tens al cap?
3: Bé, doncs si a casa ho feu, ens podeu anar acompanyant, perquè tu, per exemple, Marina, què has fet aquest estiu? Has fet un estiu de molt moviment i d'haver de carretejar llibres amunt i avall?
4: Jo l'estiu sempre aprofito per guardar-me lectures especials reservades per l'estiu.
3: I que, de fet, que vas acumulant durant l'any, diguem.
4: Sí, jo puc tenir ja al gener el llibre de l'estiu, el llibre de l'agost, de
2: però
4: fet.
2: És que hi ha volums de tal dimensió i intensitat que tu ja veus que allò no ho pots afrontar un dimarts a la tarda de febrer en plena jornada laboral. No pots.
4: Clar, no pots. Clar, clar. I llavors me'l reservo, i jo el que faig també molt a l'agost és agafar biografies d'escriptors, que a mi és un gènere que m'encanta, perquè com que durant tot l'any doncs ja llegeixo, o sigui, més literatura, després sempre hi ha el moment que m'agrada molt saber la vida d'un escriptor, no? Agafar-se una biografia i dir, aquest senyor en realitat per què ha escrit tot això, no? I aquest estiu li ha tocat a Henry James, que és un escriptor bastant interessant.
3: Henry James, això és el que has tingut tu a les mans aquest estiu. Què ens en pots dir? Com ens l'expliques?
2: Perquè et facis a la idea, perdona, Marina, Henry James és un dels nòvios de la Marina. La Marina té com molts nòvios literaris en el meu món.
4: De dir.
2: Però per mi ella està allà. Sempre que penso en tu, penso en ell. O sigui, de quan penso en això, en els teus... En Gabriel Ferrater, per exemple, és el gran nòvio de la Marina, no?
4: Ella té... Oficial. Aquest ell és oficial. Henry James és més secundari.
2: Henry James és un amant així de port. De que de tant en tant el va visitar.
3: Algun tema de tant en tant.
2: Sí, ja ens entenem. Tu això ho domines també.
3: Sí, absolutament. I
4: Henry James no ho dominava, eh?
3: Qui és?
4: Un senyor que mai no es va casar perquè no es va voler casar mai i no se li coneix cap història, ni amb cap senyora, ni amb cap senyor, ni amb ningú.
3: Amb ningú.
4: I mira que tothom ha intentat regirar
3: sí,
4: cartes.
3: Solitari, eh?
4: Sí,
3: on l'ubiquem? Perquè potser hi ha gent que no sap ni ben bé on el podem ubicar, aquest
4: ell
3: senyor.
4: Ell és un senyor americà del segle XIX, un senyor molt ric, d'aquestes famílies molt riques, molt cultes, que es passaven la vida viatjant, en realitat, per Europa, perquè si ets un americà, diguéssim, distingit, el que fas és creuar l'Atlàntic tota l'estona i passar-te la vida a Europa. I des de molt jove, ell decideix que vol ser escriptor i que per fer-ho li anirà molt millor, doncs, una mica rodejar-se de grans ciutats europees amb molta història, molta cultura, molt depòsit, no? I llavors es coneix a fons, sobretot Roma, París i Londres, jo diria, i Londres és on s'acabarà quedant. Llavors, Henry James és un senyor que, clar, ja us he dit, o sigui, no se li coneix gaire cosa a la vida personal, i per tant, ell el que va fer bàsicament és escriure, per tant, quan va compilar al final de la seva vida...
3: És molt prolífic.
4: 23 volums d'obra completa. Val? O sigui que podem entrar per on vulgueu.
2: I que no t'ho acabes mai de la vida, no hi ha prou estius.
3: Clar.
4: Mai de la vida. Jo us recomano entrar per una novel·la, per exemple, que és Washington Square, que està pendent d'estar traduïda en català, perquè l'edició és molt vella. Jo aquí també anirem deixant una mica de píndoles per editors traductors. Això
3: aquí
4: també
3: ja tenim un buit, no? Diguem, això encara no està cobert.
4: Exacte. Aquesta és la història d'una noia que és filla única que viu amb un pare que odia el noi de qui Vaja. Ella està enamorada. I llavors, clar, és el conflicte clàssic d'aquella que farà. Farà cas al seu pare i portarà com la seva vida normal, seguirà la família, o ho deixarà tot per amor,
3: Washington
4: no?
3: Square.
4: Sí. O, per exemple, Retrat d'una dama, que és una dona que busca viure en total llibertat, però que en realitat això és molt fàcil de dir i molt més difícil de fer. Però bàsicament el que ens interessa de Henry James i el que fa que sigui un senyor tan important és que ell el que fa és posar-se dins del cervell dels personatges, és a dir, la història que passa és una mica una cosa secundària davant del que senten els personatges davant del que els hi passa. I a mi us he de dir que el que també m'agrada molt d'ell són les històries de fantasmes, perquè com que era un senyor que vivia una vida tan interior, en realitat... Tan...
3: Havia de tenir algun element encara que fos imaginari,
2: mil
3: no?
2: Mil paranoies.
4: Mil paranoies i en realitat pensar sobre... Potser sí és més important les coses que no veiem que no les coses que veiem.
2: Avui venim molt americanes. És a dir, ha coincidit aquest estiu que ens hem americanitzat molt. I em consta que tu també, perquè
3: home,
2: tu has tingut un estiu bastant cowboy.
3: He fet un estiu molt americà, sí. He passat unes setmanes als Estats Units, sí.
2: Què has fet exactament? Perquè has fet una ruta llargueta. Jo t'he anat seguint per Instastories, Francesc.
3: He fet Washington, després he fet ruta per Ohio, Kentucky, Indiana, Arkansas i Mississippi.
4: Home,
3: i després Nova York.
4: Has començat molt amunt, has baixat i has tornat
3: sí,
4: a pujar.
3: Sí, hem fet una mica de volta i he aprofitat per llegir també una miqueta.
2: Que guai. I què has llegit? Quin llibre t'ha acompanyat en aquesta aventura?
3: Als Estats Units, El joc del silenci, del Gil Prat sobre Roca, que l'havia llegit molt allò ràpid per fer l'entrevista i l'he pogut assaborir una miqueta en moments d'esbarjo, diguem.
2: I et va enganxar tant com diuen que enganxa, que
3: sí.
2: És ben bé que et posseix,
3: és a dir,
2: aquest best-seller.
3: És que pots anar llegint trossets, però va passant ràpid perquè van passant coses i té girs argumentals. I, hosti, anem a veure exactament què vol dir això.
2: Mira, el meu amic Abraham, que hem estat junts de viatge també aquest estiu, també duia el joc del silenci, i t'ho juro de veritat que jo mai he vist algú llegint amb tantes reaccions. També ell és molt espontani, eh? Però ell tenia reaccions amb veu alta de... Oh! Oh! Que jo deia, però què estàs llegint? Res, ja ho entendràs. El taxista... Bé, ara faré un spoiler.
3: No.
2: Però el taxista no sé què... Bueno, una passió que jo deia, ostres, poder fer sí que al final m'hauré de llegir el llibre d'en Gil. Però, per si tornes a fer aquest viatge, tu que t'agrada tant als Estats Units...
3: Que és possible que
4: tornaràs,
3: és
4: així.
3: Segur,
2: sembla que sí, o per qualsevol oient que tingui previst anar,
3: ara.
2: Sobretot a Nova York, aquests propers mesos, hi ha molts autors periodistes catalans,
3: sí,
2: com tu, que n'han parlat. Start spreading
3: the news. Vinga, comencem a repartir notícies sobre el tema.
2: Res, només recomanar des d'aquí un llibre que em va recomanar Marina Porres quan jo vaig anar per primera vegada a Nova York, que és el llibre de Josep Pla, El weekend d'estiu a Nova York, de quan ell se'n va anar als anys 50 cap allà per encàrrec i va fer, com sempre, una anàlisi brillant de la ciutat que descobria.
3: Va,
2: no?
3: Imagina't la ciutat que devia ser als anys 50.
2: Però la cosa guai de Josep Pla, justament, és que tens tot aquest viatge històric de descobrir un Nova York molt diferent al que tu estaràs veient en aquest any, en el 2026, però al mateix temps té una manera de veure l'essència més pura de les coses, que moltes coses que llegeixes ho reconeixes absolutament.
4: Diu que els gratacels que veu li recorden a un grapat d'espàrrecs. I aquesta és una imatge molt bonica.
3: Bé, clar.
4: No, però en realitat el que veus quan llegeixes aquest Weekend d'estiu a Nova York és la part primer d'observador delicadíssim de la realitat, però alhora també de visionari de Pla, de dir el soroll, el moviment, la gent, o sigui, són coses que en realitat van esdevenir després icòniques d'una ciutat com Nova York, i ja ell en va captar l'essència molt abans que, diguéssim, explotés tot això.
3: Weekend d'estiu a Nova York, de Josep Pla. Si teniu vacances al setembre i us aneu cap a Nova York,
2: un somni. I encara que no hi aneu,
3: també,
2: si no teniu aquesta sort, també és un gran viatge des de casa, des del sofà, al lloc on visqueu, de Catalunya o d'on sigui del món, llegir aquest llibre. I no només això, sinó que Josep Pla, a més, és un gran cronista de viatges i, per tant, hi ha mil opcions. Si te'n vas a Roma, també pots llegir Josep Pla, si te'n vas a París, també, vull dir...
4: No és que qualsevol lloc del món, eh?
3: Anirem recomanant obres d'aquestes, també, per si aneu a algun lloc. Va, digue'm alguna cosa que has llegit tu, Juliana.
2: Doncs mira, seguim a Nova York, perquè jo aquest estiu he aprofitat per llegir Famesick, a Memoir, de la Lina Dunham.
1: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation, or at least a voice of a generation.
3: Una veu d'una generació.
2: Sí, són les memòries de l'autora de Girls, la sèrie d'HBO que tant es va popularitzar des del primer episodi, estrenada el 2012. La vas seguir tu, Francesc, en el seu moment?
3: No, Girls, no.
4: Ah, t'agradaria, eh?
3: Sí?
2: No,
3: sí.
2: És que t'agradarà.
3: No, traiem el condicional.
2: És que avui sí, ja t'has de seure i mirar-la.
3: Això ho trobo a HBO, tranquil·lament.
2: Sí,
3: no?
2: Trobes HBO, és una sèrie que no te la pots perdre.
4: És Amèrica, de fet.
2: Sí, de fet,
4: sèrie.
2: Sí. És una sèrie que durant 6 temporades va resseguir la vida de 4 amigues de Nova York. Quatre amigues absolutament insuportables, que per això també es van fer famoses, i al mateix temps molt autèntiques, no? La qual cosa també trencava amb un patró de sèrie molt repetitiva, construïda a partir d'aquests patrons femenins ja tan pesats, tan coneguts, tan gastats, no? Una mica també irreals, avorrits. Llavors, la Lina Dunham, amb menys de 25 anys, originària de Nova York, ella per mi és Nova York,
4: totalment.
2: O sigui, res més novaiorquès que ella, doncs es va convertir en una estrella per ser la creadora de la sèrie, però també per interpretar la Hannah, que és aquesta protagonista que sentíem dient que poder ella era la veu de la seva generació, o almenys una veu, no? I ara, amb 40 anys, després de molts anys i d'haver passat també temporades delicada de salut, amb molt conflicte, com passa amb gent molt famosa, amb el concepte de la fama, amb el fet de
4: delicada
2: ser una persona tan exposada... Delicada del cap. Moltíssim. Per ser justos, ja venia delicada del cap, cosa que es veu justament en aquest llibre, que són les seves memòries, que tampoc estan editades al català, jo me les he llegit en anglès.
4: Una trapíndola.
2: Una trapíndola, de moment donem molta feina. I que són molt interessants, sobretot si has vist la sèrie i coneixes una mica el personatge de Lina Dunham, però en general, perquè al final parla d'una noia perduda, d'una noia amb pensaments que no sap molt bé on col·locar, que no sap molt bé què vol amb la seva vida, mentre paral·lelament li arriba una oportunitat bestial com és a la teva vintena poder escriure una i protagonitzar, a més,
4: total,
2: una sèrie per HBO amb moltíssims diners de pel mig. I després ella, hi ha una cosa que m'encanta i que aquí fem abraçada totalment amb el que no surti, que és que parla amb noms i cognoms de tothom, mil persones del món de Hollywood.
3: No es talla.
2: No es talla. Si va estar enamorada d'algú, t'ho diu. Si s'hi va embolicar, t'ho diu. Si va odiar la seva companya de set, també t'ho explica.
4: Si va haver-hi ruptures problemàtiques, que n'hi van haver.
2: Que n'hi van haver, i que, a més, també aquest llibre, pels més amants del safareig, sobretot de l'altra banda de l'oceà, és molt sucós, perquè ell explica i resol casos dels quals durant molts anys hi ha hagut moltíssima rumorologia, no? Com això, com aquesta, com una ruptura que va tenir ella, etc, amb mil personatges implicats del món de Hollywood. A mi m'ha encantat i l'he gaudit moltíssim. I jo l'he llegit en anglès, no és l'anglès que parlo, i l'he entès perfectament, vull dir que crec que és bastant accessible.
3: En anglès bé, sí. es pot assumir bé.
2: Sí, tot i així, que ens ho tradueixin al català.
4: És així.
3: Famesick, a Memoir de Lena Dunham. Escolta, jo crec que ho hem de deixar aquí. Sé que tenim molta cosa, però ho podem recuperar un altre dia, no?
4: Això és un dietari.
3: Sí, ho podem anar acumulant i ens quedarà pendent. Deixem-me donar una notícia que acabem de conèixer. ja ho expliquem, suposo que els companys d'informatius al butlletí ho faran avinent també, però ha mort l'actor Francesc Garrido, que potser pel nom no l'acabeu d'ubicar, però que si busqueu la fotografia direu, home, i tant, als 56 anys, a causa d'un infart, va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya. L'última obra en què va participar va ser El mestre i Margarita al Teatre Lliure, però l'heu vist en televisió en multitud de sèries, tant de TV3 com de sèries d'altre àmbit. Francesc Garrido, 56 anys, ha mort a causa d'un infart. Des d'aquí una abraçada a familiars i amics. Juliana, Marina, gràcies.
2: A tu.
3: Dilluns que ve més llibres?
2: Home, més llibres.
3: Jo també, amb candeletes. I atenció que ara estem d'estrena, perquè avui tenim nou concurs, eh? Tenim nou concurs. Farem una
5: novetat.
3: Pausa, però tenim novetat. 932017474, si voleu participar a la nostra subhasta. És una subhasta. Després de la pausa explico com funciona.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
8: El meu sol solet.
7: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
9: Que xula!
7: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
8: Superxuli!
7: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
10: Uau! La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
11: La Ludwig Van es fa viral. Come!

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Segur que aquest estiu l'heu cantat sols, en parella o en grup, a casa, en festes majors o potser en festivals. Segur que molts també l'heu compartit a xarxes i potser alguns heu descobert la Ludwig Band amb aquest viralíssim Xavier, el tècnic de so. Si sou d'aquests últims, benvinguts al vaixell dels Ludwigs. Us prometem que el viatge, com a mínim, serà divertit.
2: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
3: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Novetat.
2: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha un val de Condis de 60 euros en joc. El podreu gastar al Condis 60 euros per qui guanya el concurs d'avui. Atenció que la mecànica no és tan fàcil. O sí que és molt fàcil, però s'ha d'escoltar una miqueta. Ara saludaré dos oients que participen en una subhasta. Els faré una pregunta. Qui em sigui capaç de dir més elements d'allò que li demani, guanyarà. Així potser no ho enteneu, però ho entendreu. Deixeu-me saludar els nostres concursants. Mira, són el Jacob i el David. Jacob, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: David, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Sou els nostres conillets d'Índies. Farem la prova amb vosaltres, a veure si s'entén bé això. Jo ara us diré una categoria que té moltes, moltes possibles respostes. N'heu de dir quantes respostes creieu que sou capaços de dir-me en un minut. D'acord? No tireu molt llarg, perquè primer li demanaré al Jacob quantes me'n diu, després el David em diu, me'n pots dir més? Si en un minut sou capaços de dir-me tantes respostes com m'heu assegurat, guanyareu el premi. Si no, guanyarà l'altre. És més fàcil d'entendre, crec, del que ho he explicat. En tot cas, la categoria avui són països que formen part de la Unió Europea. Jacob, quants països en un minut creus que ets capaç de dir-me?
7: 10.
5: David, quants me'n podries dir tu? Me'n podries dir 11?
7: Sí, 11.
5: 11. Jacob, me'n dius 12?
7: Vinga, va, 12.
5: David, me'n dius 13?
7: Va, 13.
5: Penseu que si no me'ls podeu dir, perdeu, eh? Jacob, sí. Me'n dius 14?
7: Vinga, va, 14.
5: Me'n dius 15, David?
8: No, jo em paro aquí.
5: Et quedes a 14?
8: Em planto.
5: Doncs atenció, perquè tens un minut per dir-me països de la Unió Europea. Comencem ara.
7: Vinga, va, doncs Espanya, Portugal, França...
5: Tres...
7: Luxemburg, Bèlgica...
5: Quatre, cinc,
7: Holanda,
5: sis,
7: Alemanya...
5: Set...
7: Itàlia...
5: Vuit...
7: Àustria...
5: Nou...
7: Àustria... Hongria...
5: Deu...
7: Romania...
5: Onze...
7: Romania...
5: Te'n falten tres, tens 20 segons.
7: Vale. Qui més? Pues ara hi ha Dinamarca... Noruega...
5: 12, 13... 5 segons.
7: Ah,
5: 4.
7: I Polònia.
5: Què m'has dit?
7: Polònia.
5: Polònia és correcta. Me n'ha dit 14, no? Ah, Noruega no ho és, clar, Noruega no ho és. Me n'has de dir un. Un. Tens una oportunitat.
7: Letònia.
5: Letònia és una resposta correcta per la campana. És el primer dia, és el primer dia, i ho hem fet una mica així. David, et convidem a participar el proper dia.
7: Perfecte, va.
5: D'acord? En tot cas, Jacob, enhorabona.
7: Gràcies, gràcies.
5: Això
7: m'ha costat, eh?
5: Ho anirem millorant, això, no patiu. Això... La setmana que ve sortirà molt bé.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
9: Bona tarda, us informa Marc Güell.
4: Notícia que acabem de saber, l'actor Francesc Garrido, de 56 anys, ha mort aquesta matinada a causa d'un infart, segons han confirmat a Catalunya Ràdio fonts de la família Garrido. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita, de Glengarry Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola o amb veu baixa. En una entrevista al 2014, Francesc Garrido expressava així el que per a ell significava la interpretació.
9: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
4: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar va ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Días de Navidad. Més notícies amb la Montse Pujol.
10: El sindicat USTEC avisa que manté la vaga pel primer dia del curs, el 8 de setembre, malgrat les mesures que ha posat sobre la taula el govern per intentar estalviar-se-la. Aquesta setmana hi haurà una nova reunió, la primera després de les vacances d'estiu, per desencallar la situació. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que fins que tot plegat no s'aterri amb un calendari, no faran marxa enrere. Per la seva banda, la directora d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, insisteix que per resoldre-ho calen canvis estructurals. N'han parlat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
12: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
4: Els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotges supervivents de l'arribada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central elèctrica de la zona. Es calcula que hi ha prop d'un miler de treballadors atrapats en aquestes instal·lacions. Les inundacions que van afectar el Tibet i el nord del Nepal han causat 940 morts i encara hi hauria 4.800 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Entre els desapareguts, segons el govern nepalès, hi ha 590 estrangers de 39 països. En les últimes hores han continuat les evacuacions, com ha explicat aquest responsable d'una agència de viatges a la zona.
13: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
10: L'augment del preu del gas deixa les reserves europees sota mínims, als nivells més baixos des del 2009. El conflicte de l'Orient Mitjà complica les provisions d'Europa de cara a l'hivern. Tot i que el subministrament de gas no perilla, a les llars i les empreses ja els preocupa l'encariment de la factura.
4: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Cavaller en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
14: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui, portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Esports, Damià Aguilar.
15: El davanter brasiler Gabriel Jesus ja és a Barcelona per passar revisió mèdica i demà es farà oficial el seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. El davanter ve de l'Arsenal per 10 milions més variables. A 8:45 comença la TDT del Barça-Rayo de la tercera jornada de primera. Abans, a 7:45, hi ha l'Osasuna-Getafe. Leo Messi, de 39 anys, anuncia que deixa la selecció argentina en una carta que va escriure 2 dies després de perdre la final del Mundial. Afegeix que després de morir el seu pare n'està més convençut. A segona, el Girona fitxa el lateral dret mallorquí Mateu Morell, de 26 anys, per 2 temporades, i cedeix Gabriel Missejoy al NAC Breda neerlandès. El Paris Saint-Germain ven Bradley Barcola al Liverpool per 145 milions, rècord de la Lliga Francesa en un traspàs a fora. El US Open de tenis, eliminació de Novak Djokovic en primera ronda. Carlos Alcaraz debuta aquesta tarda contra el rus Roman Safiulin, i a partir de les 7, tota aquesta informació i més al Tot Costa.
16: Fins aquí les notícies.
17: Sergi López, bona tarda.
18: Bona tarda.
19: Tant si ets baby boomer...
17: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
19: Com de la generació Z.
20: Guillem Gisbert, bona tarda.
21: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
19: Fins i tot si ets millennial o centennial...
22: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
23: Hola, Irma. Hola, Irma.
22: Els partits del Barça sense narració, la de la...
23: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
19: El Tot Costa és el teu lloc.
22: Soc un friqui. Escolto tot el Tot Costa, soc un friqui.
21: Però us escolto bastant, a vosaltres.
23: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
19: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: nervis, quins nervis. Em fa una por aquest moment, perquè no sé si ho sabrem fer, això, ja. Després de 8 setmanes... A més, us he anat saludant com de forma esglaonada, però els 3 a la vegada fins ara no s'ha... Quina expectació, tu, aquí a l'estudi. Només falta el director, el Jordi Borda.
1: M'ha trucat. M'ha trucat fa 45 minuts.
0: Però alguna cosa que s'ha dit? No.
2: Estem acomiadats. No,
1: si m'ha trucat,
2: família.
1: Despenjo el telèfon i dic...
2: Aprofitem per comunicar aquí ara mateix...
0: Que no comencem.
2: Que al final, ara a les 6, el Francesc ens explicarà el seu estiu i nosaltres marxarem a casa amb el finiquito.
0: La quitança.
1: No, em truca i li dic... Però si no hem dit res, encara...
0: No, no hi ha hagut marge, home, has estat aquí 5 minuts.
1: Diu, no, truco per desitjar bona temporada, perquè avui estic...
0: Mira.
1: No sóc a la ràdio, li volia passar, doncs us truco. Doncs, fes-ho extensiu a l'equip.
0: A mi no m'ha trucat, eh?
1: Ah, doncs...
0: Ens hem trobat, sí. Però...
1: Ja.
3: Tan gelós?
2: Sempre ho està, el Francesc és molt gelós.
3: Sí que ets gelós.
1: No, sóc gelós.
3: No, sí que ets més gelós o envejós?
0: Hòstia, que bona aquesta. Jo crec que sóc més envejós. Que gelós, i tu?
3: No t'ho sé dir.
1: Va molt lligat, no, potser?
3: No, home, no, és radicalment diferent.
1: Però s'assemblen, són emocions que s'assemblen.
3: Parteix de la mateixa base, com d'una ràbia.
1: Sí, cap a l'altra.
3: I d'una comparació, exacte.
2: Ara estàvem fent la secció amb la Marina Porres. La Marina Porres, justament, té un assaig molt bo, parlant en realitat de l'obra de Mercè Rodoreda, però també es diu l'enveja, i parla de l'enveja i la gelosia. I ella explica, no? L'enveja és... quan vols una cosa que no tens, i la gelosia és les ganes de preservar-la, de vegades...
3: Sí, o que la por que t'ho treguin, clar.
0: Exacte. No és ben bé. No, de fet, no és...
3: Tu ets més envejós que gelós, sí.
0: I com ho saps, tu?
3: No sé.
2: Comencem a conèixer, Francesc.
3: Home, sí.
0: Ja és la segona temporada.
3: Mira, diré una cosa. Aquest estiu he quedat amb tu, per oci.
0: Sí.
3: I no he quedat ni amb Juliana Canet ni amb Roger Carandell.
0: No, això és bastant fort, eh?
3: Això és inèdit. Això no sé què indica.
0: És més, ens vam trobar en un lloc amagat de Barcelona.
3: Tu i jo, sí.
0: Que el busques a Google Maps i passes de llarg i dius... Ah, però era aquí?
1: Però es vau amagar sense voler o premeditadament?
3: No volem que...
0: No revelarem.
3: No volem que se sàpiga. Volem que es quedi...
2: Millor, el millor que podeu fer és preservar la intimitat.
0: Una
2: relació secreta.
0: Un establiment en el que s'hi poden fer diverses coses.
3: Sí, correcte. El joc.
1: Entre elles menjar i beure, entenc.
0: I dormir.
2: Ah, mira, veus...
3: Vam quedar a un hotel, bàsicament.
1: La pensió Regàs.
2: La pensió Regàs ja no és lo que era.
1: Ah, no.
2: I no treguis el tema, que jo estic començant. Jo sóc molt jove i tinc molts problemes de nervis, ja. I jo m'he de cuidar. Ja m'he de cuidar perquè és que fotré un pet.
0: Com una gla. I no som ni al setembre, eh?
1: El primer dia.
0: És 31 d'agost.
2: No, llavors, no apreteu.
1: No, és veritat, jo no volia treure el tema aquest fins d'aquí uns dies, però és veritat...
3: Sí que va ser la teva obsessió de final de temporada, eh?
2: Bueno, i vaig anar i vaig descobrir que no ens queda res, Francesc.
1: Queden molts pocs hotels per hores.
2: S'està perdent tot.
1: A la ciutat de Barcelona.
2: Ja no, i perdona, però el tema del morreig, que he vist, Roger, que tu fent la tarda l'has tractat, i gràcies a Déu. Jo aquest estiu he fet un estudi de mercat, perquè una no pot deixar mai... Una se'n pot anar de vacances, però el periodisme d'investigació el porta sempre a dins.
0: Això és evident.
1: No descansa.
2: Ni un morreig. Sort que jo he fet activisme i m'he intentat morrejar a tot arreu on he anat. I a més, russant el pèting.
3: T'han vist per tot arreu.
2: Sí. Bueno, Marta,
3: el foraster més 18.
2: He estat treballant. Jo d'això en dic jornada laboral.
0: No, estàs assegurat i tot per la casa.
3: Vols dir que és jornada laboral?
0: Sí.
2: Home, i tant.
0: Doncs aquest és l'ambient i el to que té això per arrencar temporada. I em ve molt de gust compartir-la també amb vosaltres. Segona temporada.
3: Estàs bé, tu?
0: Aquesta relació.
3: Que no ens ho has dit gaire.
0: Sí, fa una mica mal de coll. Crec que és dels aires acondicionats. Espero que sigui dels aires acondicionats.
2: El fred aquí.
0: Del de casa.
3: Del 0 al 10?
1: Aire acondicionat.
0: 0 al 10, mal de coll o de benestar?
3: De benestar.
0: Un 8.
2: Bé. Aviam, tu has tingut un estiu maco.
0: Maco. Molt divers.
2: S'ha lligat, s'ha tingut de tot.
3: Moments de 10, fins i tot.
1: Sí. Que no vingui d'aquí el mal de coll, també, eh?
3: Home, fa massa dies,
1: aire condicionat.
3: Ah, no fa massa dies. Aquest cap de setmana hi ha hagut moments de 10, segur.
2: Depèn de les barbaritats que es facin, el cos se'n ressenteix. I més a la teva edat, Francesc.
0: Explicarem moltes barbaritats en aquest programa. Explicarem moltes barbaritats. A partir d'ara, arriba el que no surti d'aquí.
4: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Té tinc el K2 davant. El meu segon K2.
6: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
5: Aquesta part està supertrencada.
6: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
7: De les coses que més trobo a faltar d'ell és com ell vivia la vida.
6: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui
8: bon dia.
9: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
10: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir
11: el carrer.
10: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
10: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
10: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
13: Que no surti d'aquí.
14: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
13: Que no surti d'aquí.
14: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Un minut i un quart de set de la tarda. Aquí comença una nova temporada del Que no surti d'aquí. La quarta temporada. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Tinc un atac de vergonya tremendo. Sort que has dit els noms de tothom, perquè jo no sé qui sou ja.
0: És que ara us anava a preguntar com ha anat l'estiu, però no era com un simple tràmit i tal. És que aquest estiu no hem parlat nosaltres tres.
1: Vols que t'ajudi a treure aquest embolic dels teus auriculars?
0: Ja aniré fent, és que ara vaig amb uns auriculars.
1: Aquesta quarta temporada està fent un rebranding, un reajust de la seva personalitat pública i ha decidit renunciar als auriculars grossos.
0: Els de tota la vida, aquests, els que són els cascos, i torno als de botó. És una mania que he agafat aquest estiu, perquè és allò que passa, que hem estat pràcticament dos mesos sense parlar, i sí que som els mateixos, però hem canviat una miqueta, cadascun de nosaltres. I pel que tinc entès, bueno, i parlo per mi, també, ha estat un estiu de canvis com vitals. Parlo per mi.
1: Fa tant de temps que estem en un canvi vital.
0: Jo us vaig explicar moltes coses meves.
1: Sí. Les vols compartir amb l'audiència o no?
0: Primer prefereixo potser amb vosaltres en privat, i llavors ja ho aniré compartint
1: amb l'audiència. Ah, però hi ha coses que no sé que m'has d'explicar.
0: Algunes sí, sí, clar. Sé que n'hi ha, Marta.
1: És que és la primera vegada des que ens vam conèixer que hem fet un estiu de no contacte, pràcticament contacte zero. Com si fos un exnòvio, i això no sé què vol dir. Doncs per mi ha estat, ara és molt gros el que diré, però per mi ha estat un estiu d'entrenar-me a aprendre a viure sense vosaltres. No, ja ho sé, i a més la Marta ja està apretant amb el xantatge dient-me, serà així, quan no fem programa?
2: Però escolta,
1: serà així, veure, no serà així, venia molt saturada.
2: Ja hi som, és que ja hi
1: la
2: som.
1: La temporada passada, una no pot
0: moment,
1: ni parlar.
0: Dos minuts sense cridar-vos.
1: Una no pot ni expressar les emocions.
0: Jo, portàveu dos mesos sense parlar.
1: El xantatge emocional te'l vaig fer l'any passat. I jo ho reconec. I amb un any vista ho he pogut veure. Ara bé, una cosa del xantatge i l'altra acceptar la realitat.
2: També és veritat.
1: Doncs jo l'accepto.
2: Però tu no creus que, és a dir, sí, hi haurà distància quan no fem el programa, però no n'hi haurà tanta. Jo crec
1: tanta
2: que veníem d'un procés també de saturació tots plegats, no de nosaltres, sinó de, vam tenir uns mesos de feina molt intensa i tots hem tingut, a més, estius molt dispars i molt diferents.
1: Sí.
2: I això ha fet que cadascú estigués molt a la seva. Jo no és que no hagi parlat només amb vosaltres, és que en general he estat en altres.
1: I amb qui estaves? Amb qui estaves, nena?
2: Doncs mira, amb els meus pares, la cosinada que se l'ha de cuidar sempre, els meus germans, les meves amigues, m'han anat de viatge, molts de dies, ja ho sabeu.
1: Sí, sí.
2: En Roger ha estat treballant.
0: Sí, amb alguna escapadeta. I tu, Marta, també mig-mig, no?
1: Mig-mig.
0: Pel que he anat
1: bastant
0: veient.
1: Bastant Hannah Montana, també.
2: Clar.
0: Pel que he vist a les xarxes, perquè...
1: Sí, sí. Molt contrast, molt contrast. Sí, sí. Que has vist a les xarxes, no he dit res, jo, a xarxes.
2: Sí, ni contestava el WhatsApp del grup de Marta. Que però jo parlava sola en el grup de WhatsApp. Però sola. Dic, escolta, però estic a punt de passar la llista de la compra. Estic parlant sola, des de cada de dies. Preguntant, Marta, tu què tal? Per on ets? Ets per Barna?
1: Escolta una cosa, Juliana. Jo, la de dies al juliol, que et vaig dir coses i no vas contestar.
0: Això...
1: No s'hi val dir, és que no em fan cas només quan tu vols que et facin cas.
2: Marta, jo no et vaig fer cas quan estava a l'altra punta del món amb l'horari girat.
1: Amb internet.
2: Sí, però què volies?
1: Penjant coses a Instagram.
2: A les 3 del matí respongués WhatsApps. Demano disculpes, jo... m'hauria d'haver fet, tens raó.
0: Davant tot aquest silenci de tots tres, jo pensava...
1: Hi havia ressentiment,
0: Dic que adults que som, que tothom necessita un espai i ens l'estem permetent. Podem 3 minuts, pum, pam, un ressentiment, un rancor, que dic, nano...
1: Que surti, és millor que surti, jo crec que és sa,
0: Que surti, ho deixem tot aquí.
1: Estem fent aquest ritual.
0: Ja vull dir que... A vegades passa amb els grups d'amics que et distancies. I...
2: Perdona, però això és com les millors parelles que necessites.
0: I és necessari
2: distància.
0: Que passi l'aire.
1: Hem obert la relació?
2: Jo no.
0: No, perquè a mi no m'ha entrat ningú, ja t'ho dic. Sol aquest estiu. Sí, de la feina, a casa la feina, m'ha patat el cotxe pel camí.
2: Ai, sí. Has lligat el bàsic, tu.
0: Lo bàsic per sobreviure.
1: Dues vegades, no?
2: Aquell punt d'il·lusió.
0: Amb la Marta hem tingut una conversa de 3 minuts, aquí fora, i ja està. Tot el que havia d'explicar ja ho ha dit ella.
1: Jo em noto bastant euga desbocada.
0: Sí, hem canviat el nom del grup i tot.
2: Marta, si no ho haguessis dit, no ho hagués notat.
1: No.
2: La Marta porta una entremaliadura a sobre.
1: No. Em referia que crec que no sé aguantar ni un secret.
2: Quanta
1: tot el que m'expliqueu, ho compartiré amb tothom.
0: Sí,
1: és així.
2: Em sembla ideal. Vinga.
0: Bé, passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. De seguida recuperarem els vaticinis que vam fer abans de marxar de vacances, però abans hem de passar pel WhatsApp del programa, que és el 677-27-10-58, perquè si no l'obrim rebentarà, perquè està com molt ple de coses que ens n'heu anat enviant. I començo amb un missatge que ens diu: hola, personetes guapes, espero que l'estiu us hagi anat molt bé. Comencem la nova temporada amb un safareig de qualitat. Aquest estiu algú de vosaltres ha sigut enxampat morrejant-se. Va ser a mitjans de juliol. Desitgem que us serveixi per parlar una mica més dels vostres safarejos, que són iguals o millors que els de qualsevol altre famós i famosa. Petons i ànims amb la nova temporada. Queda claríssim que aquest de nosaltres que estava morrejant no, no era jo.
2: Crec que jo perquè... tampoc era.
0: Doncs ja està.
1: Jo tinc tots més els clar, números, eh? I a sí. més no em fa cap vergonya admetre-ho. Al revés, torno a posicionar-me com a activista i gairebé diria fundadora del Club de Gent a Favor del Morreig. De fet, aquest estiu no només m'he morrejat a tot arreu on ha estat possible públicament.
2: Era sempre amb el mateix cosí o...?
0: Bona pregunta.
1: No, Marta, ja saps tu que jo tinc molta cosinat. Jo tota la vida he tingut un munt de cosins.
0: No, si m'és igual a mi els cosins que tens.
2: No, a mi només m'importa que diguis la veritat.
0: Clar, la molts pregunta de la Marta.
1: Jo m'he... O sigui, però arrossant la indecència, fregant la indecència...
0: Això sap més greu.
1: No, senzillament
0: fregant.
1: M'han
0: cridat l'atenció.
1: La garjola. M'han cridat l'atenció. Van cridar l'atenció en un càmping. I jo saps què vaig dir, oi?
2: Ens amaguem.
0: L'amor i la guerra i va citar en John.
1: John Lennon digué. Mira, ja n'hi ha prou d'aquest color. Jo només ho he fet no perquè em vingués de gust, perquè no, sinó per demostrar al món el que podrien estar vivint i el que estan decidint renunciar. Vosaltres sabreu.
0: 677-27-10-58. També ens diuen el Mac Pop i l'actriu Nona junts a Casa Club, a Platja d'Aro.
2: L'actriu Nona Sobo, no? Que és aquella sí, que havia protagonitzat la sèrie Entrevies.
0: Entrevies, i que ja se'ls havia com relacionat
2: abans de l'estiu. I que havíem relacionat ella amb en Sebastián Yatra.
0: És veritat.
2: Fa uns mesos.
0: És veritat. Aquesta oient diu, vaig preguntar si estaven junts perquè volia fer-li preguntes al Mac Pop sobre la Jessica. També la gent també no es controla.
1: La gent s'ha de controlar i la gent, per molt famosa que sigui, ha de poder tenir la seva intimitat, no?
0: Ella va preguntar, aquests dos estan junts? I llavors volia anar allà per demanar-li el Mago Pop sobre la Jessica. Li van dir que es controlés i que...
2: Una valenta,
0: eh? Deixés tranquil als clients, tot i així li van dir que no estaven junts.
1: El Mago Pop, compte, eh? Cautera amb el Mago Pop, eh? Fan les xarxes que bullen.
2: Bueno, aquest estiu les ha fet grosses, eh?
1: Ai,
0: sí, que
1: no parlem
0: vull...
1: de fer les grosses, perquè...
0: Bueno, no sé si us referiu a que a principis de juliol ell i l'Aitana Ocaña, la nostra estimada Aitana, de fet jo crec que era el 13 de juliol, van anunciar que havien comprat un teatre a Barcelona.
3: Hola a todos, somos Aitana.
4: Y el Mago Pop.
3: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo.
4: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
2: És com un malson.
4: Farem lo possible i lo imposible perquè casa nostra estigui molt orgullosa d'aquest projecte.
3: Moltíssimes gràcies a tots. Un petó molt gran.
4: Adeu!
0: Un petó molt gran i molt pendents.
2: Ara haurem de donar les gràcies per aquests 10 segons en català.
0: Molt pendents de la programació d'aquest teatre, no? Abans de criticar-ho, que ja veia aquí com unes cares.
1: No, jo no critico res. Ho faré després, ho tinc escrit.
2: Però...
1: Però és veritat que aquest vídeo, jo quan el vaig veure, vaig pensar, encara estic dormint. És un malson febril, és una paràlisi del son.
2: No, no.
1: Perquè aquesta barreja, ells dos, aquest vídeo mal gravat...
2: Saps que penso que millor que totes aquestes barbaritats hagin passat en els mesos que no feien programa?
1: Mira, sí, perquè hem tingut temps de pair-ho
2: també. Tant disgust.
0: Perquè puguin reposar una mica i
2: sí,
0: les
2: que
0: veiem
2: que puguem digerir
0: de...
2: i ara ja sí. ho comentem d'una altra manera. I perquè ens hem enfadat tant el juliol
1: això,
2: i l'agost.
1: Que la gent jo crec que poder no saben, els nostres oients, que realment és que nosaltres ho patim. O sigui, que és que ens ho prenem molt seriosament.
0: És que ens sentim família, ens decepcionen.
2: I no ens paren de decebre vegades. Constantment. Mm.
1: I és culpa nostra per les expectatives que hi dipositem, eh?
2: Però no clar. ens queda cap famós. Ni un.
1: Menys ells.
0: Jo te'n salvo dos.
2: No, jo la Laura sempre, les Canes.
0: Tres.
2: Ah, uf, no!
1: I això que ha tingut un estiu difícil, que, també.
2: Ai, aquelles stories, no?
1: Però bé, el Roger també, i aquí està.
2: Després en parlarem.
0: Jo no he fet cap stories.
1: No, pitjor, però
2: tu has celebrat victòries.
1: Pitjor, ho has fet amagant-te, com les rates.
0: Bueno, després en parlarem, però... Bueno,
2: no, no.
0: Jo sóc de Pau Cobercí. Bueno, després en parlem. Gràcies a Déu ens arriba informació d'en Miqui i la Sara, de com estan, de com han anat l'estiu i com els va tot. Ens diuen hola, Miqui i la Sara, el caparabo d'Alp de la Cerdanya. cosa que agraïm, i ets adjunten foto de l'aparcament de
1: Cada dia obre aquest Caprabo, Del dilluns a diumenge.
0: Sí, té un 3,5 a Google.
1: No és gaire baixet.
0: No, perquè la gent critica que els preus són una mica més alts que altres Caprabos.
1: És caríssim,
0: que s'aprofiten de la gent que estigueix allà i que paguen. Diu, estaven amb una altra parella. Per l'outfit semblava que havien fet una excursió i ara anaven a comprar el dinar. Doncs agraïm aquesta informació que ens feia arribar aquest oient. I altres oients que també ens... No.
2: Aquest programa, clar, quan estàs com dins de la rutina ho oblides, però ara que ho estic convivint després de 3 mesos...
0: No.
2: Surrealista.
0: No, però jo ho agraeixo perquè dius, mira, és que realment han d'anar a comprar.
2: Tu estàs més tranquil.
0: No, i molts oients també ens han escrit per dir-nos que dissabte en Miqui tenia concert a la Festa Major de Manresa i que es va produir un moment estel·lar, que va ser que la Sara Roy va aparèixer per sorpresa a l'escenari.

0: és molt bèstia, que no l'havia vist jo aquest tall.
1: Va encantar plegats, serem més forts.
0: Que és la cançó que té amb la Laura Escanes. I és quan de
1: cop s'atura el món. És la cançó que van cantar amb Miqui i la Laura al cap d'any de TV3 de l'any 2025, que cantaven cara a cara, com molt apropat.

0: en Miqui i la Sara ja estic intentant doncs, tenir material.
1: Com uns salvados, però...
0: Una mica.
1: Un 30 minuts.
2: Mm. Marta, pensa que està molt sol, que ha passat tot l'estiu només amb l'Ernest Codina i el Pau de Pons.
1: Home, no, i fent ràdio.
2: Encara hem passat baratos, eh?
1: Hòstia, el Pau de Pons.
0: No, em va demanar, sisplau, que deixéssim de parlar d'ell. 4 minuts i 7:15. Sobre el tema del morreig, m'ha encantat una nota de veu que ens ha enviat un oient que diu: vaig fer servir el tu i jo què aquest estiu i ens ho explica.
3: Mira, no sóc catalana i no parlo molt bé el català, però sí que us volia dir que aquest estiu vaig tornar a Catalunya, que ja feia molt de temps que no anava cap allà, i vaig conèixer un noi que em va agradar molt. I a la nit, després de guijejar, o com es digui, tot el dia, jo li vaig dir, tu i jo, què? I ell em va dir, què? I jo li vaig menjar la boca, perquè el morreig s'està perdent, que jo l'he escoltat el que no surti d'aquí, això no pot ser. I, bueno, vam tenir un moment molt maco, i jo me'n vaig en recordar de tots vosaltres, i sí que volia dir que visca el que no surti, visca Catalunya. Adeu!
1: Però estem parlant d'una perfecta major.
0: No, és increïble.
1: La fundadora. Ens ha contactat la fundadora del Club de les Perfectes. En un moment en què ho agraïm, perquè hi ha molta baixa.
0: No hi ha ningú. Hi ha porta giratòria. Mentre una surt, que entri l'altra. Està bé per no quedar-nos sols.
1: Però genial. Mataria per tenir ni que fos una mica de la seva
4: aura. Això ho has provocat tu, eh?
1: Bueno, no.
4: Adona tant, eh?
1: Que m'agrada pensar que nosaltres.
4: I a més,
1: et recordo que el tu i jo què no és meu.
4: És d'en Carandel.
1: És d'en Carandel i... Mira, t'explicaré una altra...
4: No, fes-ho.
0: Home, no, sí, hem estat 2 mesos callats.
1: Clar, és que avui ens hauríem de donar 4 hores.
0: Ara surti tot, anirem fent fins on arribem.
1: Sí, saps que jo vaig enviar el tu i jo que en un moment delicat de la meva vida?
4: Sí.
1: I no vaig ser resposta.
4: És veritat, això va passar primavera? Principis de primavera?
1: Sí. Uh-huh. O poder finals de...
4: Finals.
1: Vaig patir un cas de ghosting, que es diria.
0: Sí.
1: Se'm va deixar en vist. I després se'm va explicar que se m'havia deixat en aquest vist, perquè com que després vam fer tall explicant que en Roger jo deia tu i jo què, doncs la persona va dir, jo no formo part d'aquest ramat. No seré
4: jo
1: tan
4: beneit
1: com per respondre. Vull dir que hem de vigilar el que expliquem al programa i ens hem de guardar cosetes per nosaltres, perquè està bé divulgar amb arts del lligar que poden ajudar l'audiència, però també ens hem de guardar algun secret, perquè és que si no ens quedem desarmats.
4: Aquesta persona t'ha tornat a contactar per això aquest estiu?
1: Marta, sempre tornen.
4: Sempre tornen.
1: Sempre tornen.
4: És increïble.
0: 2:15. Bé, com cada any, l'últim dia de la temporada el dediquem a fer els vaticinis del que passarà durant l'estiu, i avui que arrenquem nova temporada ens toca recuperar-los i veure si n'hem encertat algun. Us recordo les categories perquè ens anem posant al dia. Hi havia nova parella, falcada de genoll, ruptures i polèmiques. Doncs bé, ara comentarem totes les prediccions que vam fer i ho farem acompanyats per dos perfectes que un any més ens acompanyen al que no surti. Jaume Miranda, molt bona tarda. I Marc Andreu, molt bona tarda.
5: Bona tarda, pendons.
1: Quina colleta, eh?
0: Sí.
4: Ai.
0: Només gent maca en aquest programa.
5: Quota homosexual, era necessària. Aquest any també.
4: Els meus reis.
0: Us recordeu, que l'últim dia de temporada vau fer els vostres vaticinis. Ara els tornarem a sentir.
1: Tu és un miracle que te n'en recordis, Marc Andreu.
4: No, és que diu que has donat. Tu ni em vas fer.
5: No, perquè anàvem molt malament de temps i vaig dir que tirin.
4: Tu vens aquí a riure?
5: Jo, com sempre.
4: Com sempre.
5: De fet, m'ho va dir en Roger un dia, Vull que vinguis a la ràdio perquè riguis.
1: I si gravem una festa de sòteu, de torrent i el
0: no és el mateix.
5: Però
4: porta avui una samarreta tan mona, en Marc Andreu, que posa I love pendons.
0: Ah, és bonica. Sí.
5: És que tinc moltes ganes de...
4: Te l'has pagat tu?
5: Temporada, clar, tia.
1: És la persona més implicada a la feina que coneixeràs, Marta.
4: És que tu vindries pagant a treballar aquí, gairebé.
5: És que durant les meves vacances he vingut algun dia, també.
0: Si mai et fan fora de Catalunya Ràdio o deixes de treballar...
1: És un problema,
0: La gent de seguretat tindrà un problema.
4: Sí, perquè és que també se'ls haurà guanyat.
0: Exacte.
4: Serà millor.
5: Si mai em fan fora de Catalunya Ràdio.
0: Bueno, si mai plegues, si mai deixes de venir...
1: Comprant números.
0: No és
1: Sí.
0: Perquè aquest matí, també.
5: Va.
0: El tema aquest.
5: Va,
0: anem a tornar a sentir els vaticinis que fèiem just abans de marxar de vacances per veure si n'hem encertat algun. Comencem amb la categoria noves parelles.
4: Jo crec que la nova parella de l'estiu, a contracor ho dic, seran Risto Mejide i Merche Malaitzia.
0: Juliana.
1: Jo crec que Manu Guix ens sorprendrà.
4: Tu?
0: Jo dic Ferran.

0: Torres amb una noia catalana. Tinc la sensació que nosaltres la coneixem.
1: Una Abril Vicente. Una Campotades.
0: Sí. Alguna
1: una
0: cosa així. Algú, sí.
2: He posat Jaume Miranda.
0: Molt
2: és a dir,
0: bé.
2: Jo.
1: Sí.
2: Amb John Travolta. És una il·lusió que tinc.
0: Marc Andreu.
3: No ho havia preparat, però és que la persona que diré també s'enfadarà si dic el seu nom. Però crec que nova parella de l'estiu, o qui tindrà parella aquest estiu, és Juliana Canet.
1: Amb un cosí.
4: Escolta, una cosa,
1: tanta pensió regada, tanta cosinada.
4: Molt s'hauria d'esforçar la cosinada, ja t'ho dic ara.
1: Però com... Però què ens, com ens inventeu? O sigui, què és
4: no,
1: això?
4: No, estic és una falta de respecte.
1: En Jordi Borda ens hauria d'acomiadar avui
4: immediatament.
1: Mateix, o sigui...
5: Perquè només n'hem encertat un, no?
4: Un, només un.
5: Un. De tots els que hem dit,
4: de tots, un.
5: Només un. És que això és
1: jo per segueixo el club de les solteres. Com torni a sentir una insinuació... A més, és que no aneu ni de cara. Veniu de cara? Digue-m'ho a la cara.
5: Com que no de cara?
4: La Juliana té nòvio.
1: No tinc nòvio. Estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida.
5: Va. A mi que menteixis així a l'antena de la ràdio pública del país, sí que em sembla una falta de respecte i t'ho dic mirant-te els ulls a la cara. Mira'm els ulls.
1: Deixa d'apretar-me. Jo, nois, sóc molt jove i ja tinc molts problemes de nervis. Si entre tots ho podem cuidar, que és que fotré un fet com una gavalla, us vaig avisant.
5: Bé, és igual, va, anem a més vaticinis. Una cosa eren les noves parelles i ara el que hem de fer és obrir el sobre dels vaticinis de la falcada de genoll.
4: Soc molt pesada amb aquesta parella, però segueixo apostant per ells. Gemma Pinto, Marc Márquez.
1: Marta, no. Això un barco que està ja enfonsat de cara de dies.
4: No, també clar. Diré una altra parella.
1: Pues que si ho proves a cada vaticini...
4: Que crec que s'ho diran, i a part, com qui no vol la cosa, sense anells ni res, senzillament, nos casamos? Anna Castillo, Álvaro Mera.
1: T'ho compro, i serà ella,
4: a la Costa Brava.
1: Jo crec que Joan Verdú li demanarà matrimoni a Laura Esparra.
4: No ho crec, no hem viscut mai junts, eh?
1: Però Laura es va casar amb el Risto amb 21 anys.
0: Mira, parlant d'esportistes, jo crec que Joan Garcia i Anna Pissarrodona sí que faran el pas.
4: Hosti, sí que fa molt per ells, eh?
1: Gordi, però és que vas a fer mal a la ferida.
2: No. Jo diria Miqui Núñez i Sara Roy. No.
5: Ni un. Tampoc.
4: Però cap d'aquests no ho ha deixat.
5: Bueno, que ja és molt.
4: És una victòria.
1: I l'Anna Castillo ben i ben enamorada, eh?
4: 4 anys fa ja de... No? 4,
1: I,
4: ja?
1: I podria ben ser que s'haguessin demanat de casar i ni ho sapiguessin, perquè tampoc són de publicació Instagram ells amb aquest tema, jo crec.
2: Tu no creus que hi hauria una foto d'un anellet?
1: Jo crec que quan passés més temps.
5: Sí.
1: Ara així, no és allò de la mà ja i demà han demanat...
4: Sí, farien com un recap, no?
1: Sí.
4: Un carrusel i ja està.
1: Com despistats.
4: Sí.
2: Jo crec que hem d'assumir que no n'hem acertat cap i ja està.
4: Sí, ni també. Una.
5: Val, per tant, en portem una de 8
1: ja
5: que hem prou, fet,
1: o
5: de
1: 9.
5: Un dels vaticinis més complicats i més delicats és el de les ruptures, perquè a vegades, doncs, sap greu perquè te'ls estimes, i tot i així vaticines que els anirà fatal a la relació.
1: O ens els estimàvem.
5: Atenció al que vam dir amb les ruptures. Aquí la cosa es comença a fotre sèria, ja.
1: Goico i Manu Moreno.
4: Crònica d'una mort anunciada.
1: Sí, crònica d'una mort anunciada.
4: Bad Gyal, Noah Brown.
1: Totalment ho compro.
4: La química acaba.
1: I tant. I s'ho haurem passat la mar de veix, que deixar-ho no és pas dolent.
5: Jo comparteixo Bad Gyal i Noah Brown. Tampoc.
1: No, però cap bestiesa. Jo crec que el meu pàlpit que em venia de l'estómac de la crònica d'una mort anunciada, poder anar de la relació... però anava ben dirigida.
5: Dir, jo m'ensumava. A apropar-nos.
4: Però t'equivocaves de categoria.
1: Bueno, però tu saps quan tens allò... Un flaire, però ben bé no... Però sí, tampoc em vam donar una.
5: Perquè ho arribes a posar això a la categoria de polèmica...
2: Ui.
5: I potser sí que la clavaves, eh?
4: Marc Andreu Batat, de la Gran Cita 2. I també penso que en Javi Hoyos la dirà grossa. Treballa tant que és que per números.
5: Sí,
1: quan
5: clar.
1: Fots tantes hores, més hores que un rellotge, arriba un dia que t'equivoques. Jo crec que la polèmica serà en Marc Andreu.
2: Però ja.
1: Com ja va passar l'estiu passat, de fet. Tractant malament algun oient.
2: Però
1: alguna
2: què
1: lloba que seria tant, sí.
2: Vinga, va, Juliana.
5: Jo dic Manu Moreno, Jaume, qui dius tu?
1: Manu Moreno, que la dirà grossa.
5: Sí,
2: m'agrada la de Marc Andreu antipàtic, perquè així torna a ser es maricón simpàtic d'aquesta sala.
1: És que t'ha pres el lloc!
5: Família, fins aquí la tercera temporada que acaba crits i tots barallats.
1: Yeah!
5: Tornarem el 30 d'agost.
1: El 30
4: és diumenge.
5: Doncs vinga.
1: 31 d'agost, dilluns, aquí serem a les 6 de la tarda. Us
4: És duríssim.
1: Vergonya aliena.
4: Jo ja no sóc aquesta persona.
5: Érem una altra gent.
4: Érem una altra gent.
2: No, és que no vareu ni acertar. Dia d'estrena, desprograma, de la quarta temporada.
4: En Carandell va estar força lúcid aquí, eh?
5: Queda diluït perquè jo crec que anàvem malament de temps i havíem de plegar i tot.
4: És que sempre trepitgem.
5: Evidentment, sí. I que segueixi així, perquè el programa va bé. Jo sent trepitjar per tots cantons. Però jo vaig dir Manu Moreno. Llavors, d'alguna manera, una de les polèmiques d'aquest estiu, no sé si ve alimentada també per aquest senyor, i res, jo crec que sí que ha arribat el moment d'obrir el meló, que hi ha molta gent que està esperant d'aquest
4: tractem. Ens han assetjat amb missatges al WhatsApp, eh?
5: El que jo crec que és la gran polèmica d'aquest estiu.
1: No patiu, ha arribat l'exèrcit. Ara sí que hi ha intervenció militar. La demanàveu? Aquí la teniu. Bé, ja ho heu vist tot, ho heu seguit de prop, perquè sou oients ben desperts, però és veritat que les famoses aquest estiu ens han tingut ben distrets i les baixes del meu particular club de perfectes són diverses. Per mi tot va començar amb l'Aitana i això del Mago Pop del teatre, perquè per mi comprar un teatre icònic de Barcelona, una institució de la cultura catalana, per convertir-lo en un teatre espanyol i molt comercial, és un crim. I tant de bo m'estic equivocant, com dius, Roger, i després
5: no
1: ens
5: surti
1: una programació maquíssima i espectacular que m'encanti. Però és que l'estiu tenia noves polèmiques preparades per nosaltres, perquè el Mundial de Futbol també va deixar tacades algunes famoses catalanes que, davant d'un artefacte polític com és un Mundial, es van posicionar radicalment a favor d'Espanya, cosa que a mi, i parlo a títol personal, em va incomodar de mala manera, tenint en compte la violència que l'Estat ha exercit sobre el nostre país durant tants anys. I ara ja, quan dic que parlo a títol personal, és perquè en aquest estudi també hi ha gent que ha estat a primera fila defensant la Roja.
5: A segona fila. Parlaves per mi?
4: Sí.
5: A segona fila, perquè sóc fan...
4: Què, amb la samarreta... Què vol dir la segona fila, amb la samarreta blanca, la que no és vermella?
5: No, a mi no em veureu mai amb la samarreta de la selecció espanyola, perquè no em representa, però els jugadors que hi juguen i el fet de ser fan d'aquest esport, fan que jo quan vegi en Cubarsí i companyia...
1: Cubarsí, no hi vagis!
5: Quan veig en Cubarsí i companyia jugant i jugant molt bé, doncs jo no puc evitar i vaig amb ells. Ja està, per això dic segona fila, no primera fila, com Rosalía i tota aquesta gent.
1: Rosalía, Laura Escanes, Aitana, Biel Juste...
4: Rosalía es va embolicar amb una bandera espanyola.
2: Sí, complicat.
1: Però, família, tot això eren ximpleries al costat del que la vida ens tenia preparat. Perquè durant la crisi humanitària produïda a Ceuta a finals de juliol, una de les perfectes, fins ara, més il·lustres del que no surti, va decidir sortir i parlar. Parla molt. La Jessica Goicoechea es va llevar aquell dia, va obrir les notícies i va decidir que ja estava farta de fingir i va tirar al terra la careta per sortir a la llum com a persona clarament d'ultradreta. Posseïdíssima pel teclat, ens va compartir moltíssims textos amb idees molt problemàtiques sobre la immigració, com associar-la amb la delinqüència, i mostrant, a més, una postura clarament antidemocràtica. La qual cosa jo agraeixo perquè prefereixo que la gent vagi de cara. I ara la gent ja no li fa vergonya ser fatxa. Ara ja ho pot ser cara descoberta. I dic fatxa amb molta consciència perquè demanar on són el rei i on són els militars per posar ordre és fer un crit a favor d'un cop d'estat. Amb molta pena, doncs, el club de les nostres perfectes ha tingut baixes, sí. Què hi farem? No és un club tancat, estem oberts a tot,
5: sí.
1: I al ser regit pel nostre criteri pot entrar-hi gent un dia, sortir l'endemà, i clar, si anem publicant aquests comunicats de merda, què farem? Què farem?
4: La gent ens demana explicacions a nosaltres també perquè teníem una relació personal amb ella. Amb la Jessica Goicoechea teníem un grup d'Instagram on hi érem nosaltres tres, ella i la seva mànager, que és la Sandra.
1: Tenim.
4: Vull dir que
5: tenim. Està esborrat aquest grup.
4: Sí, però jo fa moltes setmanes
5: això
4: que no hi entro, eh?
5: Això és una altra història.
1: És veritat que hi ha un punt d'incomoditat, ara sí. La tenen l'aire. Bueno, és igual.
5: Però és que jo crec que la Jessica, aquest punt d'incomoditat, el tindrà molta gent ara, perquè...
4: Segurament.
5: No, a la que et posiciones d'aquesta manera extrema, per dir-ho així, doncs hi haurà gent que li generaràs malestar i que no pensa com tu i que potser no se sent a gust parlant amb tu. Vaja, crec.
1: A ella li sembla que està fent la revolució.
4: En Manu opina el mateix. És que jo a ell no el segueixo.
1: Jo tampoc el segueixo, però ell ha tingut un episodi aquest estiu que va... Hi ha un noi gallec que fa activisme per xarxes que li ha dedicat molts vídeos a la Jèssica.
4: Sí.
1: I en Manu va escriure aquest noi, i aquest noi ho va compartir, dient, ens en riem de tu, no et pensis que ens importa, seguirem dient la veritat.
5: Per tant, sí, almenys dona suport a la Jèssica, i jo entenc que pensen el mateix.
4: El Miguel... MG Miguel García, oi?
3: No heu parlat, doncs, però parlareu en algun moment amb la Jèssica.
1: O no, Marc Andreu, les relacions comencen i acaben de vegades.
3: Però ens la trobarem.
1: O no.
3: Al final,
4: una catifa vermella.
3: Segurament coincidirem una catifa vermella.
4: Ah, la de la travessa VIP.
1: Ostres, és que això...
5: Sí, exacte.
1: No hi he pensat gens en la travessa.
5: Sí.
1: No sé això com s'afrontarà.
4: Vols dir que ella hi anirà?
3: Em vaig trobar aquest estiu a la manager i m'ho va dir.
4: O sigui que hi aniria.
3: Que tenien dos dies de promoció i, evidentment, suposo que
5: hi
3: haurà...
5: I suposo que estan obligats a tots a anar a la promoció, no?
3: Sí.
5: Deu formar part del contracte. Bueno, que passarà allò, llavors, que tothom fa bona cara.
1: No, jo li preguntaré.
5: Llavors, que s'expliqui. Que s'expliqui.
4: Avui he somiat amb ella, jo.
1: Què?
4: Sí.
5: Què dius?
4: Que me la trobava i que ella em deia, on és la Juliana?
1: Aquí, Jèssica. Jo no tinc cap problema en parlar amb ella, vull dir... Parlem.
4: Sí, sí.
1: Que guanyi el millor.
5: Bueno, però no és una lluita, tampoc, una batalla. Bé, us ho explicarem, perquè com que ho filtrem tot, ja no...
1: Sí, jo vaig somiar cap secret. Perdona, jo estic guardant algun secret sobre aquesta història. Però jo vaig somiar aquest estiu, i ara ja fa poc, que en Marc Andreu i jo ens cridàvem moltíssim per una cosa de teatres del que no surti, però molt, I vaig pensar, ai, quines ganes de tornar a treballar.
5: I quines ganes de tornar al teatre, no,
3: sí,
5: Marc Andreu?
3: Sí, perquè ha passat una mica desapercebut, perquè era estiu, però tornem a fer gira de teatres aquest any, no? I ja ho sabeu, i comencem a Figueres.
1: Molt bé.
3: Primera data, Figueres, 19 de setembre, dissabte, a les 7 del vespre. Crec que és molt bon pla.
1: Home, i tant.
3: Si voleu venir, és molt fàcil, és entrar al web figueresescena.cat. I allà compreu les vostres entrades, que és un espectacle que encara hem d'acabar de definir,
4: no
3: realment.
4: No tenim ni idea de què va. Però perquè quan ho havíem de planejar?
5: Avui he obert la carpeta al Drive. No. He ficat teatres...
3: No, realment ho tenim tot molt parlat.
1: El meu somni, que he esmentat ara, era justament sobre aquest teatre. Jo vaig somiar que ens presentàvem al teatre i que el Marc Andreu no havia preparat res.
5: No va a la web, Marc Andreu?
1: No havia preparat res. I ara estic molt nerviosa i ja està tot pensat. Demà us ho expliquem.
5: Figueresescena.cat. Bueno, clar, què faig aquí dins? Pues... Surto un noi tocant el violoncel.
3: No, és que no surti d'aquí, és que no surt d'aquí.
5: Ja a on?
4: Però és que... Ui, estem molt lluny,
3: dins, dins de la web.
4: Posa a veure tot.
5: Escolta'm una
4: mira,
5: cosa.
4: A veure tot, sortim a tercera
3: fila. Hi ha un cercador,
4: fila.
3: Roger.
5: Bueno, però expliquem-ho. Però és que no em renyis.
3: Però una...
1: La gent... Aquest és que no us agrada?
4: En queden moltes,
5: Cerca que no surti d'aquí.
1: Ninus! Anem fatal. Compreu-nos, sisplau, alguna entrada.
5: No, però és que vull veure quantes han quedat.
1: Mira, clar, vam fer una publicació amb una foto de merda fastigosa a mitjans d'agost, que no havíem fet ni sessió de fotos ni res, ningú havia contactat amb la mare de les fotos.
5: Què has anat, Marta? A programació? Llavors a programació
4: completa. Sí, Roger, hi ha una opció que és veure tot.
3: Quina edat tens, Roger?
1: Sí, perdó, però si es busca a Google
5: que no
1: surti Figueres Teatre, ja ho trobaran, també, dic jo.
3: I si no, a l'Instagram del programa ho tenim també
5: linkat.
1: I jo ara mateix ho penjo per Insta Stories. No en parlem més, s'acaba el problema. @ que no surti a Instagram.
4: Aquí, carinyo.
5: Bueno,
4: ja
5: sí, no, fàcil, bé, Marta. Fàcil,
4: també, festa gran.
5: Bueno,
4: i a part, jo aquest estiu he entrenat molt la paciència, perquè tenir una filla de 3 anys requereix això.
5: 26 euros.
4: I veig que la puc aplicar també amb tu.
5: A la gent gran. Bueno, és que la gent gran i les criatures compartim moltes coses.
4: Sí, és així.
1: És que això, la vida és un cercle.
4: Sí.
3: Per cert, només fer l'apunt de que una de les polèmiques que vas vaticinar és que la gran cita i jo no tindríem una connexió.
4: No. Marc Andreu, no vaig dir que no tindria una connexió. Bé, vaig dir que series vetat d'aquest format de 3CAT, que és la gran cita, que presenta la Dulceida.
3: Doncs m'han fet ghosting.
5: Doncs vaig fer una nota de...
3: No, és que ja és un problema. Ja no vull saber res. De veritat que estic com una mica afectat, perquè m'he anat trobant gent durant aquest estiu.
1: Són les teves campanades.
5: Silenci.
3: No, Roger.
4: I el problema sempre és 3CAT.
3: No m'han dit sí, no.
5: Què et van dir?
1: Senyor 3CAT!
5: Un moment.
1: Acabem de començar el primer dia ja, escridassant-nos d'aquesta manera. No té perdó de Déu.
5: Però és que potser no és 3CAT, això ho fa una productora. Aleshores, tu et vas posicionar per aquí, et van dir que et presentessis, vas fer un càsting virtual.
3: Vaig fer el càsting, una trucada, una videotrucada, i llavors el següent pas era el fer el càsting de presencial. Però ja no em van dir per fer-lo, ja no m'han dit res més. I llavors em va arribar el rumor de que no podia participar perquè treballava a 3CAT.
5: El director d'aquest format és Antonio Hernández, ex-Eufòria i tot això. Vaig a fer un àudio.
1: Sabeu a qui sí que van acceptar a la gran cita?
5: Un moment, estic fent l'àudio.
1: A un exnòvio meu històric de Cardedeu.
5: Hola, tu no. Mira, estem en directe. A Marc Andreu ens està explicant que se li està fent ghosting, com des de la productora.
1: Se li està fent bullying.
5: I que no se l'ha trucat per fer el càsting presencial, quan sembla que el virtual va anar tot molt bé
4: i era un bon personatge. I és més, Tono, no sé si em sents.
5: No, però, sí, t'acosto al mòbil.
4: Tono, vau ser vosaltres qui vau convidar en Marc Andreu a participar. Vosaltres el vau buscar.
5: Exacte.
1: Slaying de manual.
4: Si en Marc Andreu no podia participar en aquest format, per què el aneu a buscar?
1: T'ho dic jo, Marta, i Tono, t'ho dic a tu també. Promoció gratuïta. Quan ara, saps, a més, que te la faríem igual. I a tot això, Tono, encara no sé d'on ve el teu nom. I això sí que m'ho faríem.
5: Doncs, bé, queden 10 minuts, Tono, si vol respondre dret a rèplica, als micros de Catalunya Ràdio estan oberts. Enviar i l'envio.
3: Jo només vull saber si sí o si no, però que em diguin que no, també. Però
5: estic d'acord.
3: Amb aquesta angoixa i el
5: normal,
3: problema. Ja no hi aniré, normal. Però...
2: És que si fossis participant, quan comences a gravar, en teoria?
3: No, a finals de mes, en principi. És que...
4: Ho està fent la idea que no...
3: Però sé que diuen que no, perquè m'he trobat gent que m'ha dit...
5: Dieu que no, que la gent està amb una ansietat a sobre.
3: Ja, saps?
1: Parlant de la gran cita, l'Alexis té nòvia.
4: Epa!
1: O té, no. Sembla que tingui nòvia de la de Telecinco.
2: Exacte, del programa de 4 que participava d'amor, que va fallar d'audiència, però ell va trobar-se amor, en teoria, no?
4: Sembla.
2: Una noia mallorquina.
4: Roger, m'ho has rebut un WhatsApp?
5: Aviam.
4: A 677-27-10-58, sobre un dels meus temes preferits, que no donava un duro. Ens diu la perfecta. Aquest estiu vaig estar a Menorca i vaig coincidir a un restaurant amb Gemma Pinto, Marc Márquez, Laura Escanes, Joan Verdú i tota aquella colla. Mm-hmm. Van començar a cantar Visca els nubis i, si us fixeu en la Gemma Pinto, no fa gaire que porta un anell que sembla de promesa. Adjunto proves del sopar. Us enyoràvem. I les fotos són d'aquestes que és una sola visualització i ja està.
1: Estarem pendents.
4: Estarem pendents.
5: Ja passen 3 minuts a 3 quarts... I acabarem el programa d'avui amb una de les poques bones notícies que ens ha deixat aquest estiu.
4: Sí, hem tingut poc on agafar-nos aquest agost, tot eren disgustos, però hi ha hagut un petit oasi en el desert que de seguida explicarem. Però abans jo penso que caldria fer memòria, perquè han passat gairebé 2 mesos des de l'últim programa. I clar, és normal que algú digui, però qui sortia? El que no sortia d'aquí normalment. Doncs jo tampoc me'n recordo, perquè abans he sentit Risto i Merche i no sé qui són. Però bé, avui fa exactament pèls. 5 mesos que la revista Lectura es publicava la millor portada de la història.
1: Els 5 mesos són els millors, eh?
4: 31 de març del 2026, exclusiva Enamorados, en majúscula.
1: Genial.
4: Aitana Sánchez Gijón i Max Iglesias viuen un amor com el que van interpretar fa 12 anys a Velvet. Per tant, això vol dir que 5 mesos d'aquell morreig entre aquests dos actors que ens va canviar la vida. Mira la Juliana amb la pell de gallina, de veritat.
5: Però de veritat, la té de veritat.
4: Amb aquella història que tant ens va atrapar, és que fa plorar fins i tot.
1: I aquella foto d'aquell morreig.
4: Aquell morreig.
2: Jo aquesta revista la tinc guardada, no l'he posat a reciclar.
1: I la possibilitat de tenir 55 anys i lligar-te a un tio de 30.
4: 57 i 35, capgirant els rols completament. Amb aquella desesperació dels enamorats, no?
1: Aquelles ganes de menjar.
4: O dels apassionats.
1: Que portis dies en dejuni.
4: Aquesta història de molts grisos, penso, ens va cridar l'atenció ja des de bon inici, especialment per aquesta diferència d'edat que comentàvem, i també perquè era una trama que s'arrossegava des de feia temps, quan ells dos van coincidir en aquesta sèrie que deia la revista Lectures, que és Velvet. Llavors, jo penso que és un bon moment per recordar...
1: No fer-ho!
4: Què deia en Max Iglesias de l'Aitana Sánchez Gijón fa uns anys? Recordem l'atrezzo, sisplau, perquè és molt important l'escenografia. Ell, amb una webcam o no sé què era, a una copa de vi a la mà...
5: El davant, que se'l veu de miracle.
4: I va encreixendo.
5: Se'l veu de miracle.
4: Això és un tall que posarem en aquest programa sempre que ens deixen.
6: Que es una mujer súper sabia, echada para adelante, precursora de un montón de cosas, de no sé, muy valiente. Me encanta. O sea, desde aquí os confieso, mira, una gran confesión que creo que no sea producto porque yo sé que esto lo reconozco aunque no me esté tomando un Rioja, pero lo voy a reconocer siempre. Yo voy a estar eternamente enamorado de Aitana Sánchez Gijón. Y brindo por ella.
1: Brindo por ella.
4: Cada tant. Per mi és això, és el brindo por ella.
1: Jo hi ha molts moments on ho perdo, eh? Però és que a més que s'estigui follant ell mateix, perquè ell
4: s'encanta.
1: S'està mirant tota l'estona.
4: Ell és d'aquests que quan et truca per videotrucada, mira ell.
2: Totalment. Sempre.
5: Una mica Carlos Cuevas, eh? Són de la mateixa escola.
1: Sí, però és que aquests actors...
5: És que han de ser així.
1: És que jo també seria així.
4: Clar. Sí, home, imagina't que deixes així.
5: Jo si pogués seria així.
1: Nosaltres perquè anem amb aquestes cares, però...
4: No, i segurament també us mireu a vosaltres quan feu una videotrucada. No,
5: home, jo, clar, jo em fico gros a mi, petita l'altra. Perquè ja el sento. Ja el sento, l'altra. I jo em vaig mirant a mi, si estic bé.
4: I de què et serveix, veure si estàs bé o no?
5: Bueno, perquè, escolta'm una cosa, no ens veiem tant a nosaltres mateixos. Et veig més tu a jo, és a dir, clar, no sé ni parlar. Et veig més jo a tu, Marta,
4: clar,
5: que tu mateixa, la cara. Llavors, per mi és un moment de recordar una mica com sóc i com em moc.
1: No, però, Nino, és com si parlessis amb la Marta a la vida real mirant en un mirall, perquè estàs interactuant amb una altra persona.
4: És com una cosa narcista.
1: Oportunitats per mirar.
4: Narcisa, bèstia.
1: Pots gravar, hi ha miralls, pots fer coses. Saps? No és com que sigui l'única possibilitat.
5: Ara seré l'únic que es mira les videotrucades.
1: Jo de tant en tant em miro perquè estic guapeta.
5: Una mica d'ullets, no?
1: També depèn de la videotrucada, perquè si és una videotrucada una mica passeta de to o amb un noi que t'agrada una micona, home, doncs sí, et vols veure una mica coqueta, clar, però més per assegurar-te que l'altre t'està veient bé, no per un excés de narcisisme.
5: Bueno.
4: Tu també has dit mai brindo por ella, com fa en Maxi? No, no?
5: No, gràcies.
4: Perquè tu i jo, què? Ha quedat obsolet des que Maxi Iglesias va dir brindo por ella.
5: No, brindo por ella.
1: No, home, que brindi
5: per tu.
4: I què anava dient ella a tot això? Ja després de publicar-se l'exclusiva Lectures, quan tenia tots els reporters d'Europa Press perseguint-la per treure-li titulars. Doncs també Aitana Sánchez Gijón, unes declaracions per la posteritat.
7: Unas imágenes con tu nueva pareja sorpresa, esas imágenes que eran por sí solas. Max Iglesias, ¿es cierto, no es cierto? ¿Tienes algo que decir al respecto?
8: ¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor.
7: Hemos visto unas imágenes una Aitana que hablan por sí sola.
8: Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes.
9: Van a salir unas imágenes.
8: Buenas tardes.
5: Meravellosa.
4: És que ells van ser, sens dubte, els protagonistes de la primavera 2026, que serà, almenys aquí, una primavera per sempre recordada perquè va anar fortíssima.
1: Home, va canviar tot.
4: Va esbotzar totes les portes.
1: El tsunami que jo feia 2 anys que pronosticava va arribar aquesta primavera.
4: Hosti, Juliana, fa un any que tu anaves dient el disc de la Rosalia sortirà i jo me n'enreia de tu. I la de coses que han passat. I fa un any vam arrencar el programa parlant de Nicki Nicole i Lamine Yamal.
1: I com ha passat el disc? Una mica sense pena ni glòria, no?
4: El de la Rosalia?
1: No sé, tinc la sensació que vam parlar
5: només
1: de Motomami.
5: Va passar per sobre, tu el disco?
1: Què vols dir?
4: Va arrasar amb tot.
5: A tu va passar per sobre Montserrat, el disco, la Rosalia, tot.
1: L'escolania, molt difícil.
2: De Belén Esteban,
1: de 4 anys, Belén Esteban dient, ma senyora...
2: Que ponen tu DNI, te va dir.
4: Mare meva.
1: Que ponen tu DNI, que és de... És que és que el següent és embolicar-se en Franco. Sí. Tremendo.
2: Saps qui ho deu dir, a Goi Cotxea?
1: Home, ui. Despista i tot... I en totes direccions, a més, aquesta, clar.
2: Sí, sí.
4: Doncs teníem el dubte de què passaria, tornant en Maxi i l'Aitana, què passaria entre ells a l'estiu. Perquè sí que dies abans d'acabar temporada havíem comentat que se'ls havia vist junts, un entrant a casa de l'altre, que s'hi porta una ampolla també de vi, coincidint també a restaurants pel nord d'Espanya, però no teníem clar que la història pogués sobreviure a l'estiu. Doncs atenció... Tenim novetats! Perquè fa 2 dies, l'oracle del safareig i la persona que menys vacances ha fet a l'estat, menys fins i tot que Jaume Miranda, que ja és dir,
2: Cert.
4: Javi Hoyos.
2: Quin gust sentir com pronuncies Javi de Hoyos, m'agrada molt.
4: És que ell és...
2: És tornar a casa.
4: És tornar a casa. Doncs ell va publicar l'exclusiva més il·lusionant de tot l'estiu.
10: Exclusiva, Max Iglesias, Aitana Sánchez y confiados en Trujillo. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más al set.
4: A part, és un vídeo que està, perdó, tan mal fet, on va tallant totes les frases a la meitat, que no s'acaba d'entendre res. Pobre Déu, anar saturat de feina.
2: És que no, Déu ni dormir. És especialment dolent, no? Però és que està un maleter d'un cotxe.
1: Una cosa, la vida pot ser tan i tan bonica.
4: La vida pot ser preciosa, magnífica, perquè Max Iglesias i Aitana Sánchez Gijón segueixen junts. En qualitat de què? Ah, no miris així, Juliana, perquè jo no dic que són nòvios.
1: No, no dic... No.
4: Ah, Marta, avui anem... M'alçaves la mà dient... Ah, jo pensava que aquí cauria bronca.
1: No, anava a fer...
4: Caution.
1: Un apunt, un caution.
4: Digues.
1: Perquè l'estiu jo crec que pot generar... Pots vinclejar molt fort i pot ser una bona oportunitat per estar més junts que mai, Però la cosa es complica amb la tornada a la rutina.
4: També pot acabar amb tot.
1: També pot acabar amb tot, tu pots destruir tot. Tu, absolutament d'acord amb això. Però si sobrevius a l'estiu...
4: Arribes a l'hivern? Passes l'hivern junt?
5: Ojo a la tardor,
1: Podet despistes i l'altre va menorar, què? Podet despistes i l'altre va amb jersei fins a dalt. Veurem.
4: Tocarà fer tarda de manteta amb el vinito i brindo per ella. Bé, doncs, en Max i l'Aitana, després del que ens ha explicat en Javi que segueixen junts a Trujillo, han protagonitzat la millor abraçada del mes d'agost.
11: Muchos me preguntabais, Javi, ¿seguirán juntos Aitana y Maxi? Pues no, ¿veis que sí? O sea, iban así agarrados por mitad de las calles de Trujillo, concretamente. Les pillaron los salseros paseando al lado del restaurante Meseguera, así, abrazados, sin cortarse un pelo. Ya no se esconde, ya no se oculta.
4: Petita victòria per nosaltres.
5: Ah, bé, mira.
4: I ja està. I amb això ens quedarem.
5: Doncs amb aquesta parella de guapos, mira, ens hem ventilat ja el primer dia de l'última temporada del que n'ha sortit aquí.
4: I anem de cara. Anem de cara dient...
5: Ja ploraré avui, jo. Jo ho tenia apuntat al principi, llavors ho he esborrat, però ha tornat a sortir i dic, doncs, vivim-ho ja conscientment. No?
4: És l'última temporada del que n'ha sortit aquí. Jo també m'haig de fer la idea, família. Així que som-hi.
1: I el Marc Andreu avui, primer dia d'última temporada del que no surti d'aquí, ha arribat tard a treballar. T'has
4: plorant, carinyo.
12: Però calia que ho diguessis ara, Juli. Sí, estàvem quedant maco, en plan, m'estava emocionant.
5: Ha enviat un missatge a la una del migdia.
12: No, sisplau, no que ho expliquis.
5: Diem, perdoneu, m'he dormit.
12: No, però...
5: A la una del migdia.
12: Però això què és, però...
5: 3 minuts i les 7. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga. Va, unido.
13: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
14: Tot és possible un dia de partit.
13: Podria provar la xut, continua la xut a la dins! Gol.
14: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 9:15, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
20: I clar, és el primer dia i és el primer dia de moltes coses. Juliana Canet, estàs nerviosa per tornar-te a trobar en antena amb el Costa i la Gelmà?
1: Perquè hauria d'estar nerviosa si formen part de la meva família.
5: Ells han d'estar nerviosos.
1: Jo la Sònia la tinc a Close Friends, a Millors Amics d'Instagram.
20: I què hi veu? Què hi penges?
1: Barbaritats, Francesc. Sí o no, Sònia?
21: Totalment cert.
1: Te les contesta
21: estic
1: o no?
21: Estic impactada amb algunes històries que he vist aquest estiu.
20: I tu ets a Close Friends a la Sònia?
1: Clar que no. Però així amb tot, això defineix perfectament la nostra relació. És jo anant-li al darrere.
22: En un moment d'aquesta tarda s'ha parlat de la relació de poder entre Juliana Canet i Francesc Garriga, on la poderosa era Canet.
20: Sí.
22: En aquesta relació la poderosa és Gelmà.
20: És que té molt poder la Sònia. Sí, sí. Ja, en general, imagina't aquí.
21: Sí.
20: Sònia,
21: ui,
20: una
21: mica més. Queden 40 segons.
20: Però una mica més.
1: Home,
20: però
1: sí, no,
20: Sònia,
1: que... farà llarg.
20: No, fa vergonya.
1: Sònia, en Roger i jo comentem, des d'allà fa uns dies, que se't veu molt enamorada.
5: No, se la veu molt contenta. La pregunta és per què.
21: perquè us torno a veure.
5: Seria això, Sònia.
21: Perquè comença una nova temporada, us veig cada dia, i això m'alegra la vida.
1: Ja.
20: Sou el motiu de la felicitat de Sònia Gelmà.
21: I la Marta, que no hi és.
1: Hola, Sònia, com estàs?
21: Que la Marta sí que fa dies que no la veig, tu. Ja tinc un estiu llarg.
4: A mi m'han ensenyat unes fotos teves del dia de presentació de temporada, que anaves amb aquell groc.
22: Impressionant.
4: Aquell groc mantega.
21: Anava la Marta perquè em rescatés i mira.
20: Demà continuem.
14: Tot costa.
22: Finalment, el nou que vindrà al Barça aquest estiu és Gabriel Jesús. El brasiler és més un davanter centre generós en esforç i moviments que no pas un rematador d'àrea, i els seus millors moments queden lluny. De manera que es fa difícil imaginar-lo en un altre registre que el fons d'armari. En tot cas, per 10 milions, tot el suc que li pugui treure Flick serà un regal.
14: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dilluns, 31 d'agost de 2026. El Tot Costa no ha parat en tot l'estiu, però arrenca aquí oficialment l'onzena temporada regular del programa, de manera que contents de retrobar-nos, contents i agraïts que hi sigueu. I Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Bona tarda i ben tornat. No m'havia fixat fins ara en aquesta pulsereta blaugrana i colors de la Juve, una mica, també?
0: Bé, és una pulsera que ha perpetrat l'Arnau i es va donar mitja pulsera que no en tindria prou per fer del Barça i va tirar per la Juve.
1: De la Juve, està bé.
0: No sap què és la Juventus, però va tirar per aquí.
1: Molt bé.
0: Alguna pregunta més de l'outfit?
1: No, és que no m'ho he fixat.
0: Com que et pregunten pel vestit, ara reps tu. Així no, Germà. Sònia, què ens expliques?
1: Doncs mira, més enllà d'aquest fitxatge de Gabriel Jesús, que ja és a Barcelona, ha de passar revisió mèdica, si no hi ha inconvenient, demà es podria fer oficial el fitxatge. Recordem que va tenir lesions, ho ha tingut els últims anys lesions de genoll, per tant aquesta revisió mèdica ha de ser, òbviament, exhaustiva. Gabriel Jesús podria veure avui al Camp Nou el partit contra el Rayo de la tercera jornada, a partir de 9:45 de la nit. Amb una victòria, el conjunt blaugrana empataria 9 punts amb el Madrid al capdavant de la classificació de primera. De fet, si guanya de 2 gols, se situa líder en solitari per gol a baraix. Tot i que, vaja, queda molta lliga com parlar-nos fixant.
0: Que no té més, però és que avui he sentit que el Madrid és un líder sòlid i he pensat, cony, si encara no hem jugat al partit. Aquestes coses d'escoltar ràdios d'altres països.
1: Encara primera, avui també es juga l'Osasuna, Getafe, ara a partir de 8:15 del vespre aquest partit.
0: El Mercat, amb Laia Tudel i Ramon Salmurri, els Tudurri, avui també en el dia de l'estrena oficial, i després, més endavant, saludarem el Ricard Torquemada i el Bernat Soler ja al Camp Nou com a prèvia de la TDT, que arrencarà a 9:15.
1: I és el dia en què Messi ha anunciat que deixa la selecció argentina. Als 39 anys i després d'haver jugat el 6è Mundial, dona per tancada la seva etapa internacional. Això sí, continuarà jugant a l'Inter Miami, amb qui té contracte.
0: No es pot dir que sigui una notícia inesperada, de fet té lògica, però també l'hauria tinguda que plegués després del Mundial de Qatar i aquí
1: va
0: estem
1: continuar,
0: quatre anys després.
1: A segona, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell. Mate Morell, el jugador de 26 anys, arriba del Mallorca i firma per 2 temporades. Va estar ja fa uns quants anys a la Masia del Barça.
0: Uh-huh. El trucarem al Solà perquè ens expliqui què més ha d'arribar a Montilivi abans que tanqui el mercat demà a la nit.
1: I com ara dius, són les últimes hores de mercat i el fitxatge del dia és el de Barcola pel Liverpool. Uh-huh. El PSG rebrà prop de 140 milions d'euros per un jugador que certament no aconseguia ser sempre titular al PSG.
0: I que per acabava contracte d'aquí un any. Allò de...
1: És
0: que
1: bon
0: li queda, és que li queda un any de contracte, ja no et poden demanar gaire calés. Home, doncs, déu-n'hi-do al PSG, bon
1: jugador. Ha fitxat Ferran, que li pot fer el mateix ús, el mateix servei. No, ja no parlo de qualitats, però li pot fer el mateix servei. L'ha fitxat per bastant... un preu bastant més baix i ha aconseguit treure 140 de Barcola.
0: També ha fitxat Götze a l'extrem de l'Ajax. Jo crec que és més el perfil de Barcola. En tot cas, no podríem dir que el PSG surt d'habilitat d'aquest estiu en cap cas.
1: A la Lliga F, aquest cap de setmana, primera jornada, golejada del Barça davant el Tenerife, amb Van Aasten i Martina Fernández titulars. Caroline va tenir minuts a la segona part. Moltes jugadores joves a la línia de la temporada passada, 5-0 i líders. El Badalona i l'Espanyol jugaven fora. Tots dos van perdre el camp de l'Atlètic Club i l'Eibar, respectivament. El Madrid, al derbi, es va endur la victòria per 3-2. Amb 2 gols de Felicia Schroeder, el fitxatge estrella del Madrid aquesta temporada, tot i que va acabar expulsada.
0: Vaja, hem quedat amb la Mireia Vera, per no tant per repassar aquesta primera jornada com perquè ens faci una previsió de què hem d'esperar del concurs dels catalans en aquesta Lliga F que acaba d'arrencar.
1: I la notícia també de les últimes hores, d'aquesta matinada concretament, en motor en aquest cas, és que Àlex Palou s'ha proclamat campió de la IndyCar per 5ª vegada, la 4ª de consecutiva. 5 campionats en 6 anys, Palou que està fent història i és a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític Foyt a la Fórmula Indy.
0: En parlarem amb el Dami Aguilar, el nostre expert en motor.
1: En ciclisme, avui a la primera jornada de descans de la Vuelta, amb Enric Mas com a líder amb 1:18 d'avantatge sobre Primoz Roglic. Recordem que ja no hi és a la Vuelta. Pogacar l'operen demà després de la caiguda de dissabte, una caiguda que bé, requereix que passi per quiròfan i ja veurem quan pot tornar a Pogacar.
0: Sí, amb tots els respectes per Enric Mas, que hi va fer un atapot, fa la sensació com que s'ha tornat tot més terrenal, més de... No vull dir d'estar per casa, però sí que ho dic.
1: Ell mateix deia que lluitaven per la segona posició, sí, sí. I ara lluiten per la primera,
0: sí,
1: perquè Pogacar no hi és.
0: Sí, ho dic amb tot el respecte per ell, perquè clar, si l'altre s'ha fotut de lloros, bé, ell no hi pot fer res.
1: Però... De fet, Enric Mas, que el dissabte... després del que havia passat no es va voler posar encara el mallot vermell, sí que se'l va poder posar i penjar ahir amb tots els honors. Pel que fa al tenis, Djokovic ha quedat eliminat de l'Open dels Estats Units després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia a la primera ronda d'un gran slam.
0: La millor prova que alguna cosa no va bé, després escoltarem Djokovic, és que Navone no s'ho podia ni creure, el que estava passant o el que va passar ahir a Flushing Meadows.
1: I estem pendents del partit que ha de jugar Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin. Aquesta hora aproximadament estava prevista, vaja, a 8:15 està prevista l'inici d'aquest partit, però vaja, serà aquest vespre que tinguem la resolució d'aquesta primera ronda d'Alcaraz, que també torna, en aquest cas, a un Open.
0: Ell ha triat el mateix dia que nosaltres
1: per
0: en aquest cas la Sònia ja estava perpetrant la setmana passada.
1: Un munt d'hores que treballo aquests dies passats. El Barça d'handbol ha presentat les dues noves incorporacions per aquesta nova temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smaranson, que arriba del Pixeguet hongarès. I acabem amb un últim apunt d'hoquei herba, perquè aquest cap de setmana la selecció espanyola masculina arribava a una final de Mundial després de molts anys i no la va poder guanyar. Va perdre amb Alemanya per 1-0, s'ha hagut de conformar amb una plata, tot i que això sí, de molt valor.
0: I tant que sí. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té com cada dia i com cada any i com cada temporada a tot costa una pregunta per la nostra audiència.
1: Amb l'arribada de Gabriel Jesús, el Barça completa una davantera de garanties. Podeu respondre a la pregunta que ja tenim penjada sobretot a Twitter i a Instagram. Podeu enviar-nos tots els vostres comentaris i, com sempre, estarem encantats de rebre'ls en aquesta nova temporada del Tot Costa.
0: Des d'ara i fins a 8:45. Avui fem de taloners de la TDT del Barça Rayo Vallecano. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició, la primera d'aquesta 11a temporada del Tot Costa i, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: En la vostra companyia i en la dels nostres col·laboradors habituals, si les coses funcionen i ens agraden, per què canviar-les? Per tant, els dilluns, els habituals, amb el senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda, moltes
0: avui,
3: gràcies.
0: No només farà de comentarista de l'actualitat, sinó que li hem reservat el paper d'analista de l'ex ja... pràcticament ja ex-Ganer Gabriel Jesús.
3: Farà un ple d'estripar.
0: D'estripar?
1: Bueno, ja podem intuir, però no.
3: Sí, no sóc gaire fan del fitxatge, però confio en que Flick ho pugui revertir.
0: In Flick we trust, això. Ens val com a acomodir gairebé per totes les decisions que ens costen d'entendre.
3: Gràcies per la confiança. Una temporada més, un plaer.
0: I, vaja...
3: 10 temporades.
0: El plaer i l'honor és nostre. El Dani sempre diu que va ser arribar a ell i la cosa va començar a funcionar.
3: Sí, el primer any vau passar de mi i el segon us vau donar la vostra rada.
0: Veig cara de molèstia en el director.
3: No m'ho crec, ja. Minut 1 de partit de la primera jornada.
0: El Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Però és per l'hora del sumari.
4: Bàsicament per l'hora.
1: Anem tard.
3: M'anava mirant, diu... M'assenyalava ja i dic, què passa, si el bàsquet, el tenis...
1: Però ha estat un cap de setmana amb molta activitat, Marcos.
4: Però 9 minuts, no.
0: Ah, no estàs... Si no estàs enfadat amb el Dani i si...
3: De moment, ja, però ja...
4: Arriba ara després de 3 mesos de vacances, no com l'Anaïs i jo.
1: Bona tarda. Escolta,
3: jo vinc quan em criden,
0: Escolta, afortunat ell. Si has fet 3 mesos, que crec que no han estat tants...
3: He fet un i una setmana, però si al cap de Marcos López són 3, jo vull viure al cap de Marcos López.
0: T'ha trobat a faltar. Senyora Anaïs de Martí, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, jo he estat per aquí.
0: Ja.
5: Sí, sí. Però ja li he dit a la Sònia que s'apunti.
1: Ara fa dos mesos de vacances.
0: Ara viene la larga vacación.
5: Correcte.
0: Molt bé. Escolta, abans d'arrencar, anem amb Gabriel Jesús, això de Messi, que hem sabut aquesta tarda, que deixa la selecció argentina, no us ha sorprès.
3: No, jo reconec que hi ha un moment que probablement em deixo endur per l'eufòria i en meitat del Mundial jo penso, i si li queda un altre Mundial? No, encara, Leo Messi? No és impossible, saps? Perquè aquest tio caminant
5: també,
3: és el millor del món. Sí, però la lògica i la matemàtica i el càlcul estadístic diu que és, efectivament, això que ha fet avui és el que toca fer.
0: És grossíssim perquè Messi, ja sé que li van donar a Rodri, Messi va ser el millor jugador del Mundial per mi, sense cap mena de discussió.
4: Sí. Ja, però la final no...
0: I candidat... Ja, home, la final no... Sí, home, clar, però és que si es guanya en la final ja seria la bomba.
4: Bueno, no, i si hagués tingut un partit bo a la final...
0: Que no, sí, va. Sí, no em van tocar ni una cap argentí, efectivament. Bé, jo és que al mig mundial el Dani pensava que continuava i jo pensava que li donaven la pilota d'or, imagina't.
1: No, és que Messi va estar, jo crec, molt per sobre del rendiment que nosaltres esperàvem.
0: Sí.
1: I crec que tria bé el moment, sí, de marxar,
0: sí.
1: Perquè, d'acord, Argentina va perdre la final, però acabar amb dues finals de Mundial, una guanyada i una perduda, jo crec que no podia millorar-ho, ja està, més que suficient.
0: Com si hagués triat després de Qatar, que és...
1: Que era el normal, i a mi em va sobtar que en aquell moment no tries marxar.
0: Ell va dir allò que vull gaudir de portar l'estrella que deia d'ella la samarreta, i jo pensava, potser jugar un any i plega i se li ha allargat una mica la cosa.
3: Descarteu que d'aquí dos anys s'ho repensi, no?
0: No és la primera vegada. Messi ja va deixar la...
3: Per això ho dic.
5: Sí, però per motius molt diferents.
0: Que em fa gràcia perquè el temps ho adolcora tot, per això, perquè gràcies pel suport d'aquests 20 anys. No, mentida. Suport 5 anys. Els 15 anteriors, el més suau que li deien era Pecho Frío.
5: Sí, sí.
0: Però bé.
5: Jo no sé si m'ha sorprès més que continuïs després del Mundial de Qatar o veure el nivell amb el que ha jugat aquest últim Mundial. Perquè dius, d'acord, pots continuar, però... Tots esperàvem un paper potser una mica més, no diré residual, perquè és Messi, però no liderant a l'Argentina, i menys arribant a la final, amb ell col·locant-se l'equip a l'esquena.
0: Molt bé, doncs Messi sempre present en les nostres oracions, ara ja sense ser capità i jugador de la selecció argentina, encara futbolista de l'Inter Miami, ho hem volgut comentar per arrencar, però avui, sens dubte, el nom del dia és el de Gabriel Jesús.

0: Salva Pou estrena la seva audioteca musical d'aquesta temporada al Tot Costa, Airborne, un grup australià que jo no havia sentit en la vida, però com ell m'ha dit que se suposa que s'assemblen a AC/DC, ho donarem per boníssim. Això és una novetat editorial, eh? Us mantenim, com sabeu, i això no canviarà aquesta temporada, esperem, informats de tota l'actualitat musical. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I en aquest cas sí, ben tornat.
1: Moltes
0: Salmo,
1: gràcies.
0: Com un servidor, torna avui a la feina.
1: Si sí, senyor. Bé, oi? Sí, sí, sí.
0: Tot bé? Tot en ordre?
1: Sí, tot bastant controlat.
2: Molt connectat, no?, durant tot l'estiu.
1: No, procuro desconnectar bastant. Sobretot aquesta última setmana abans, que és la que intento desconnectar més de tot.
0: Sí. Molt bé, ja han començat...
3: La hostilitat.
0: Sí, sí.
2: Estic al mig, eh? Sí, sí.
0: Ja, ja el Murri no ha tornat a ser el mateix des de Qatar. Això també fa 4 anys, pensàvem que m'hi viuraria, però
2: fer mal, no.
0: El Salmo ha vingut a explicar-nos que avui Gabriel Jesús ha trepitjat terres catalanes.
1: Sí, senyor, ja és a Barcelona, ha arribat avui a les 4 de la tarda i aquesta tarda passa revisió mèdica, en principi si tot va bé, i aquesta nit ja serà al Camp Nou. La previsió del Barça és que demà es pugui fer oficial l'anunci del seu fitxatge i aquesta mateixa setmana la presentació. Per tant, el Barça ja té el nou que buscava Hansi Flick, perquè Flick volia sí o sí un nou.
0: És que la frase ja té el nou que volia Hansi Flick, es pot interpretar de moltes maneres.
1: Home, sí,
0: que Flick volia un nou,
1: no
0: és indiscutible, que si era aquest exactament no ho sabríem dir.
1: Segurament no, però sí que compleix una mica amb el perfil que volia el tècnic, que era el d'un davanter experimentat. És a dir, quan a Flick li preguntaven pel nou, ell volia un futbolista amb certa experiència i amb certes garanties. Des del Barça es considera que el fitxatge de Gabriel Jesús és una oportunitat de mercat. Hauràs escoltat aquesta frase molt des que s'ha fet, diguem-ne, present el nom de Gabriel Jesús.
0: Home,
1: què vol dir això?
0: És bastant indiscutible, no?, per 10 milions d'ecos.
1: Bé, aquí alguns comentaris... No. Alguns matisos a fer. D'entrada, que el preu són 10 milions d'euros i, per tant, sí, que és un jugador de talent, crec que no es pot discutir. De fet, tu mires el seu currículum, i City, Arsenal i la selecció del Brasil, i, per tant, hi ha pocs jugadors al món que puguin parlar d'aquesta situació, i a més té 29 anys i, per tant, encara un cert recorregut, sí. I està en un moment de la seva carrera diguem-ne que força madur. A tot això hi hem de posar l'interrogant del salari del futbolista, perquè l'oportunitat de mercat, jo desconec el sou que té i que tenia Gabriel Jesús, però si tenia una fitxa molt alta i tu l'assumeixes tota, doncs potser no és tant oportunitat de mercat. No ho sé.
0: Clar,
1: és un
0: les fitxes a Anglaterra són altes. També t'haig de dir, i això és una cosa...
4: Però
0: que...
4: ara no és un any, que li quedava el contracte, ara és 2 anys.
0: Sí. També t'haig de dir que amb això...
2: Els diferiments, eh?
0: Ara sortiré un moment de l'escena Gabriel Jesús, però és una cosa, un pensament intern que he fet aquest estiu. Que és que el Barça ara ha d'anar molt en compte amb això de les fitxes. Ho dic perquè fins ara s'havia assumit que Lewandowski, fins i tot De Jong, eren de l'antic règim de contractes, però clar, ara tens unes fitxes per la
2: Mins... Però per què Lewandowski és de l'antic règim?
0: En el sentit que...
1: Salaris alts.
2: Sí, no. Però vull dir, és de...
0: No, és de la porta.
2: El model antic.
0: Que era una...
4: Era un moment...
0: fitxatge gairebé d'emergència.
2: Ah, d'acord.
0: Si el vull, haig d'acceptar aquestes condicions. Jo crec que la situació des del 2021 ara ha canviat. I tu ara has fet uns contractes amb Lamins, Pedris, etc, que són els que lideraran l'equip a la curta, si no el lideren ja, clar, si ara comences a col·locar aquí jugadors amb un paper que no se sap, el de Rodri a mi em sembla que està molt clar, però el de Gabriel Jesús no tant, amb fitxes altes, bé, ho veurem.
2: Clar, això és un perill. Aquest és el problema que tenen les oportunitats de mercat.
0: Clar.
2: Que normalment el sou del futbolista és més alt del que potser li toca per rol en el camp. Clar. En aquest cas, Gabriel Jesús...
4: 14 milions de
2: veurem,
4: lliures.
2: Cobrava a l'Arsenal.
4: Bruts. 14 milions. De lliure són 16 d'euros.
0: És que Rashford va arribar aquí, que ell se'l va rebaixar, però Rashford va venir del United, si no em falla la memòria, amb una fitxa de 16 nets. Vull dir que amb això s'ha d'anar... S'ha de vigilar, però vaja, ja hi entrarem, perquè ara mateix...
1: Bé, era només una nota a peu de pàgina, perquè com que tampoc ho sabem, no té més. A partir d'aquí, dues qüestions que acompanyen aquest fitxatge. Primer, el tema del nou. O sigui, s'ha d'entendre que Gabriel Jesús no és un golejador, no és un Lewandowski. Fitxes un nou, però fitxes un perfil absolutament diferent.
0: La millor temporada de Gabriel Jesús crec que són 23 gols amb el City. I parlem de la millor versió del jugador.
1: En Premier són 14. En els seus tres millors registres en Premier, tu dius el total, eh?
0: Sí.
1: Són 14, 13 i 11. Per tant, com veus, no és un jugador
0: És evident que no és un killer.
1: És un jugador més associatiu o més, si vols, més perfil Julián Álvarez, tot sigui dit. I el tema aquí és que la seva trajectòria, que anava increixent i que al City podríem dir que va ser força bona, es va trencar absolutament a l'Arsenal quan va començar a tenir problemes de lesions. De fet, a l'Arsenal en 4 temporades ha fet 32 gols. Que no són gaires. Tema lesions. A veure, és veritat que la temporada passada no pateix grans lesions, però també és cert que no s'ha acabat de recuperar mai de la lesió de trencament del creuat anterior de la temporada anterior. A l'Arsenal és on li canvia la cosa. En les tres primeres temporades amb el conjunt Gunner es perd 79 partits. 79 partits en 3 temporades. I els genolls són el seu problema recurrent. Ha tingut 6 lesions de genoll al seu historial i durant la seva carrera.
0: Déu-n'hi-do. Bé, és que això no ho podrà... Avui li farà una revisió mèdica, que suposa que sortirà bé, i després hauràs de veure com va.
1: Sí, jo el que no vull dir és que el Barça estigui fitxant un coix, no estic dient això.
0: No.
1: El que intento fer és explicar...
0: Això que expliques no és una opinió, és un fet.
1: Com un jugador de talent, perquè té talent, sí. Acaba per 10 milions d'euros, considerant-se una oportunitat de mercat, etc.
0: Té tant talent que el Barça el va voler en el seu moment.
1: Clarament,
0: i va poder en aquell cas, i ara sí que pot, però en part perquè les últimes temporades estan marcades per les lesions. Començo per tu, Dani, com a vistaire Gunner del programa, què? Ja, vaja, que no estàs saltant a la cadira,
4: no,
0: ja ho hem...
4: Només, la meva esperança és Flick, perquè hi ha futbolistes, Aubameyang, tothom l'estima ara, i ara fitxat pel Depor i tal, Aubameyang estava defenestrat a l'Arsenal. Li havia tret Arteta el braçal de capità, l'havia apartat...
0: Però era una cosa més disciplinària, clar.
4: Però no entrenava, se n'anava de festa quan el mateix dia d'un partit o el dia abans d'un partit, vull dir, era un desastre. I aquí va rendir molt bé i és recordat gairebé com un heroi per alguns sectors de la colorada. Per tant, jo tinc aquest asterisc de confiança. Si tu m'analitzes Gabriel Jesús és un futbolista que si el fitxes el 2021 o 20 és un bon fitxatge, és un molt bon davanter. No top, per mi mai ha estat top. Ara, avui, és un futbolista molt residual. O sigui, els davanters de l'Arsenal són Kai Havertz, Gyökeres, Merino, si vols ser davanter.
0: Que juga de nou sense que sigui un nou pur.
4: Sí. I Gyökeres,
0: que ha fet una temporada desastrosa. Terrible.
4: I quan ja han passat...
3: I quan ha costat Gyökeres?
4: Molt.
0: 80.
4: Bueno, és que, clar, l'Sporting de Lisboa feia molts gols i deien que era el Haaland suec, la resposta sueca a Haaland.
3: I mira on està Gyökeres.
4: Llavors, quan ja han passat Havertz i Gyökeres i Mikel Merino de davanter, llavors... Si hi ha minuts, juga Gabriel Jesús i últimament no ha fet gran cosa. Però, com dieu, té talent. Això és indiscutible. Ara, a mi no... Jo no em deixaria endur pel currículum, perquè jo conec molts jugadors dolents, per dir-ho així, no és el cas de Gabriel Jesús, però que han jugat al City, al Barça, al Madrid i a la Juve. Vull dir, jo que hagi jugat... I dius, la selecció de Brasil, per mi és la pitjor selecció... O sigui, Gabriel Jesús era titular a la pitjor selecció de Brasil que jo he vist a la meva vida, que és la del 2018 a Rússia. Que fa el ridícul, que Neymar té aquelles tombarelles, no sé què, l'eliminen molt... I el davanter titular era el Gabriel Jesús.
0: Que no va marcar.
4: Amb tot això, ja estàs, no sé què... No. Jo només dic que el jugador, analitzant-lo en foto fixa, per mi no és un jugador pel Barça. Ara, en Flick, jo he vist autèntiques bogeries, en Flick.
0: Bé, i jugadors que sembla que no aixecaran mai el cap i que remunten, doncs... també n'hi deu haver. Jo la veritat és que tampoc no seria capaç de dir-ne gaires de memòria, però tant de bo que sigui el cas. Vaja, deia el Salmo, per fer servir l'expressió del Salmo, que jo la aparcaria. El Barça no ha fitxat un coix. Pues és evident que el Barça no ha fitxat un coix. És més, com que el Barça els últims anys ha hagut de fer coses molt estranyes, hem vist arribar aquí de nous d'emergència Boatengs, Braithwaite...
4: És millor que Boateng i Braithwaite. Sí, aquest és el debat.
3: Sí, això. Quan va costar Braithwaite?
0: 18. Sí, no, però és que allò...
2: No, aquí allà
0: estava
2: més enllà
3: però Braithwaite va jugar al Barça.
2: Sí, però més enllà del fet que no sabem quina serà la seva fitxa, que podria ser un detall important a l'operació, és evident que el Barça arrisca poc pagant aquests 10 milions d'euros. Si et surt bé, rodó, que no et surt bé, doncs tindràs aquí un jugador, un, dos anys, perquè si no et surt bé, potser l'estiu que ve l'acabes cedint a no sé on.
0: A part és que, si no m'equivoco, ell ha estat el primer interessat en marxar a l'Arsenal perquè no jugava.
2: No, perquè després, clar, per ell és com una oportunitat de reneixer la seva carrera.
4: Sí, sí, és una oportunitat única.
5: Igual que li va passar a Rashford, igual que li va passar a Aubameyang, Cancelo... El que passa és que, clar, aquests tres futbolistes parlàvem d'un tema més mental i de disciplina, no? I aquí no tinc tan clar que sigui un tema de disciplina, sinó més aviat un tema físic, de veure com s'adapta, com es recupera després d'un historial de lesions complicat, i tenint en compte que Flick és un entrenador exigent que no deixa que els seus jugadors juguin si no estan al 100%. I l'altre dubte que tinc és si amb Gabriel Jesús millores el que ja tens.
4: Sí.
5: Creieu que sí, eh?
2: A l'ombra d'efectius,
5: a l'ombra de Rafinha, a l'ombra de Fermín,
4: jo crec que l'Anaís va per què prefereixes, Rafinha de nou o Gabriel Jesús?
2: Correcte.
4: Jo prefereixo Rafinha de nou.
2: És que qui jugarà de nou serà Rafinha. Jo m'estic imaginant Gabriel Jesús com a quart... Clar, com a quart...
5: I que crec que és important també requadrar al final que el Barça fa aquest fitxatge com una solució d'emergència, no per substituir a Robert Lewandowski, no per substituir el forat suposat de Julián Álvarez, sinó com un recurs per sumar talent ofensiu, que quan aquests dies ens hem dedicat a dir tots que era o Julián o res, ho hem d'entendre en el sentit de que Julián era el nom i és el nom i seguirà sent el nom per ser el davanter centre titular del Barça de present i de futur, i que Gabriel Jesús és una solució de present.
0: Bé, de present no, perquè el present tanca demà i en principi si no em diu al contrari...
5: Però vull dir que no és un... Que tu no li entregues les claus a Gabriel Jesús del Barça dels propers 7 anys, saps?
0: Ah, no,
5: pensava
0: deies de Julián.
5: No, em refereixo present... que Gabriel Jesús és una solució d'emergència pel Barça de present i que el fitxatge de Julián Álvarez s'havia...

0: jo també.
1: El que volia, Julián.
2: Sí, sí, el que volia l'entrenador és aquest tipus de davanter. O sigui, perquè Julián... No, no. Quants gols ha marcat el Julián? 40, 50, 60 gols? No. Quants
3: 8, a la Lliga 8.
2: Bueno, pues ja està. O sigui, el tipus de davanter que volia Hansi Flick és aquest.
1: Associatiu.
4: Correcte. En aquest sentit, per això t'he començat dient Flick ja té el nou que volia, perquè és que Flick estava molt amb necessito un nou. O sigui,
0: sí, sí, però...
2: O sigui, aquest nou, aquest aquí, tipus de nou.
0: Aquí vaig, sí, estic d'acord que el Julián tampoc, per mi tampoc és un nou. Que el que jo m'imagino per un nou, que és Lewandowski, no ho és Julián i tampoc ho és Gabriel Jesús, però em crida l'atenció que no el vulguis aquest perfil de nou.
2: Bueno, però això
0: quan l'has tingut,
1: existeix al mercat a disposició de del Barça, estàs... pots pagar
0: però com que dieu, és el perfil de nou que vol l'entrenador, jo tinc el dubte, perquè el mateix entrenador ha volgut un nou dels de tota la vida i no li ha fet pocs gols, no l'última temporada, però
2: no, és que aquest entrenador havia treballat,
1: se'l va trobar, no?
0: Sí, sí, se'l va trobar, però no el va dir,
2: aquest entrenador en la seva vida a clubs, al Bayern i al Barça, va tenir sempre un nou.
3: El mateix, el mateix nou.
2: El mateix nou. O sigui, al Bayern i al Barça.
1: No sap com és la vida sense Lewandowski. Sí,
2: per això, ara, aquest entrenador ha triat una altra manera de jugar.
0: Format PSG, que és, no tenim nou.
2: Bueno, format Espanya, a Oyarzabal.
0: Sí, sí, sí, és veritat.
2: Ja
0: sí, sí.
2: Format bé, Madrid amb Benzema.
4: No sé si ha triat o no ha tingut més remei que triar-hi.
2: Bueno, ja, però...
4: que jo estic convençut que, en el fons, a Flick el cos li demana jugar amb nou pur, és a dir, ja, que Rafinha li està responent, però... Que
1: però
4: jo tinc la sensació
1: número 1 de Flick,
4: que...
1: si ningú no ens diu el contrari, l'opció però... número 1 de Flick és Julián. Julián sí, sí, sí. No és aquest davanter
4: sí,
1: que diu.
4: Sí, però l'opció número 1 en el sistema de joc de Flick és un nou, no és un fals nou.
1: Però és a dir, jo crec que Julián no és un fals nou.
4: Moment, jo el que vinc a dir és que, entenent que Rafinha s'està guanyant el lloc com a nou, estic convençut que al cap de Flick la segona opció no és pujar Dani Olmo, o no és pujar no sé què.
1: És un davanter.
4: Ell necessita un tio per fer li aquesta feina. I el dia que no sé què, doncs jugarà el nou perquè a Flick el cos li demana això. Vull dir...
0: A mi em sorprèn que haguem vist en aquest inici de temporada més minuts de nou Dani Olmo que Gordon, que era un davanter que en teoria podia... Vaja, en teoria no, l'hem vist fer-ho al Newcastle.
2: A mi em sembla una solució creativa.
0: Quina?
2: Aquesta.
0: Rafinha?
2: No, Gabriel Jesús. Molt creativa. Perquè és una situació... Què queden? Dos dies perquè acabi el mercat, no trobes el que volies trobar i agafes, primer, 10 milions d'euros, segon, no comprometes en Julián Álvarez i en un possible davanter centre, i et dones l'oportunitat a un jugador que està en un moment complicat, com és Gabriel Jesús, de que pugui agafar l'oportunitat de la seva vida. Rafinha, quan arriba del Leeds, tampoc era una mega estrella, després es fa una mega estrella aquí i passa un moment molt complicat i arriba Flick i li canvia la vida, o no?
3: Sí.
2: Bueno, li canvia la vida també a Pedri.
0: Sempre dic el mateix.
3: De fet, a Lewandowski també li canvia la vida.
2: Correcte.
3: També estava fora.
2: Per això dic, o sigui, crec que és una solució creativa que no compromet ni econòmica ni esportivament.
0: Rafinha llueix en totes les posicions menys en la que el vas fitxar, que és una cosa que a mi em fascina, em sembla història del futbol. Vaja, diria que el Marcos és el que està més
2: bueno,
0: satisfet.
2: És que és un recurs més perquè tu tinguis a un tipus de jugador que en un tipus de determinat de partit pugui fer una feina. O sigui, Gonzalo Ramos va marxar del PSG al Milan, 75 milions d'euros, i no jugava res al PSG, 10 o 11 partits. 10 o 11 partits que donava descans al Dembélé.
0: Bé, més que donar descans, jo crec que Luis Enrique el feia servir en partits en què necessitava un rematador, que és el perfil, que ja sé que no té res a veure amb Julián Álvarez, però és un perfil que jo crec que sempre va bé, que aquest sí que és evident, que el Barça
2: exemple,
0: no el té.
2: Però, per exemple, Ferran Torres no era un nou, tampoc.
0: No, però s'assemblava més a això.
2: Sí, però no era un nou.
0: No, és evident que no.
2: Ja està, ja ha ficat gols al Barça, sí.
0: Sí.
1: De fet, va arribar com a extrem.
0: Sí, el Barça, tot el bo que ha fet Ferran Torres ho ha fet com a nou, també.
2: I en qui?
0: Tot sigui dit.
2: I en qui?
3: En Flick.
0: En Flick, clar, sí.
3: Perquè treu, treu clar, petroli dels futbolistes. Mm.
0: Dit això, la pregunta que fem avui a la nostra audiència, amb aquesta incorporació doneu per...
2: No.
0: Si no és una davantera de garanties, per tant.
2: Ah, per la davantera de garanties, sí, però pensava que algun fitxatge més. Per mi sí que és una davantera de garanties.
1: El que deies és que no dones per tancat al mercat.
2: El mercat.
0: Això li preguntarem ara a la Leia Tudel. La pregunta ara és si amb Gabriel Jesús...
2: Sí.
0: Sí?
3: De garanties o millor que la de l'any passat?
2: Millor que l'any passat.

0: pots, mira, triar la teva pròpia aventura en aquest cas.
1: Jo preferiria Dani Lewandowski, amb 49.000 anys, que Gabriel Jesús.
2: Et sembla millor la davantera de l'any passat, amb Ferran Lewandowski?
1: És que m'agrada molt Gordon, i això és el que em fa ballar la balança. Però si parlem de nous,
3: Ferran Lewandowski, Rooney, Lamine i Rafinha. Ara
4: i Rashford.
2: Sí, sí. Sí.
5: Rashford, Rafinha, Lewandowski, Ferran i Lamine Bardet.
3: Per mi aquesta,
5: clar, la d'aquesta temporada. Però per jo crec que la pregunta és...
0: Però l'altre dia el Torquemada ho deia a la TDT i jo ja estic d'acord. L'exercici aquest d'escamarxar el Lewandowski, Rashford i no sé quants gols perdem pel camí, Rashford va fer uns números espectaculars pels minuts que va jugar i a mi no m'ha sabut gens de greu que no continuï.
2: La qüestió és que
3: i en el moment
2: millor...
3: creu de la temporada Rashford no...
2: Doncs
3: no,
2: Rashford no, o Adeyemi.
3: En el moment creu de la temporada...
2: El rol seria similar, Rashford o Adeyemi.
0: Us haig de dir que ara mateix em sento incapaç de respondre aquesta pregunta.
1: És que és molt difícil, jo diria igual. Però a mi Lewandowski, de veritat, potser el tinc massa en un pedestal, però...
0: Si anem a la davantera de fa dos anys, si em quedo amb el Lewandowski, dels 40 gols.
3: Ma, clar, evidentment.
0: Seria difícil que hi arribi. Però no parlo de gols, parlo de consistència davantera. Ara, ja veurem quin
3: per
0: rendiment.
3: Per mi aquest atac és molt interessant.
0: Això jo crec que estem d'acord.
6: Molt interessant, molt vertical,
0: divertit,
6: molt ràpid.
3: I que farà gols, no ho dubtis.
0: Home, clar, ja, això ja ho hem començat a veure.
6: Si ens hem de guiar pels dos partits que hem vist de Lliga, a mi em sembla que és...
0: A mi em fa l'efecte, i això sí que és una sensació molt poc fonamentada, que ens divertirem... Aquesta temporada ens divertirem més com fa dues que com,
1: tant de bo,
0: que com la passada.
1: Llavors estic completament in...
0: Molt bé, ara de seguida amb el Damià Aguilar repassarem les vostres opinions. Abans, Laia Tudel, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
0: La Laia ja és al Camp Nou perquè d'aquí una hora amb el comptador arrenca la TDT, però ens pot respondre algunes preguntes, o almenys ho intentarà. Exacte, referents al mercat. Per descartar o per confirmar escenaris, Gabriel Jesús, se sap si serà l'últim fitxatge d'aquesta finestra?
7: Home, si el Marcos ha dit que no tan contundentment, no vindrem ara nosaltres aquí a desmentir-lo. No podem descartar que pugui haver-hi altres fitxatges. De fet, fins que no surti Flick o Deco a dir que la plantilla està tancada i que no hi haurà més moviments, no podem descartar res, encara que el mercat s'acabi demà a mitjanit.
0: Bé, fins i tot si ho diguéssim, perquè ens diuen que
7: sí,
0: o Julián o res, i al cap de dos dies entra per la porta...
7: Podria passar, també, tens raó, però vaja, sí que és cert que al davant, evidentment, Julián, ja ho hem dit, ho hem estat explicant molts dies, que ara per el mercat d'estiu estaria descartat Julián, però que des del club i el Barça vol mantenir aquesta opció de Julián per altres finestres. És un missatge que doncs anirem veient als pròxims mercats, començant pel mercat d'hivern, si encara està viva, i sobretot és un missatge que també de cara al jugador, que no ho està passant bé, i per tant, doncs, li agradarà saber que el Barça no llença la tovallola per ell. Però altres opcions, doncs sempre hem tingut aquesta opció d'incorporar un central esquerrà que reforci la defensa. Des del primer moment és cert que no era una prioritat perquè sempre es parlava del nou, però sí que es deia des del Barça que si sortia algun central, i sempre t'acabaven assenyalant, en cas que surti Araujo, doncs s'haurà d'incorporar algú. Doncs bé, aquest escenari ja s'ha produït aquest estiu, que Araujo ha marxat, i a partir d'aquí per això hem de mantenir aquesta finestra oberta, que podria ser que es pogués incorporar algun central esquerrà. Algun oient potser ara ens dirà, no, però si el Barça ha fitxat un central molt jove, ara Miquel Baza, sí, és cert que tancarà aquest fitxatge, que és un central molt jove, 16 anys, a l'Hamburg, però estem parlant d'aquest, en aquest cas és un central que tindrà fitxada juvenil, jugarà amb el Barça Atlètic, i a partir d'aquí, encara que Flick hagi donat l'okay, és un central de futur i veurem quin recorregut té el primer equip.
0: Molt bé. Això, per tant, aquesta arribada d'aquest nano, Baza, has dit?
7: Sí.
0: No tindria a veure amb la sortida, no oficial, però gairebé feta de Cortés.
7: No, jo, aquí a la sortida de Cortés ja fa més dies que s'ha treballat i que s'està a punt de tancar, i això aniria més relacionat amb que, bé, Filip va parlar d'ell i ja va dir que era un nano que interessava per l'edat i pel moment que tingués minuts, cosa que la pretemporada, i això el Salmo Riu va seguir, doncs semblava que estava encantat amb Álvaro Cortés i que semblava que tindria continuïtat. Això aniria lligat segurament més amb aquesta finestra que diem de mantenir oberta aquesta opció de que pogués arribar algun altre central.
0: Per tant, ara el Barça centrals de primer equip té Cubarsí, té Christensen, té Gerard Martín
3: i Koundé.
0: Té Sí, Koundé i el Conté com a central?
2: Koundé
7: sí, li va comunicar...
3: Dos partits de jugar de central, no?
7: Sí. Sí. De fet, Flick li va comunicar que perquè quan jugués Espar... seria més de central que no pas de lateral. No, sí.
5: Perquè Xavi Espar et fa de lateral.
0: Jo crec que els minuts de l'últim partit, Koundé els partit va jugar de lateral.
7: Que no treu que Koundé pugui jugar de lateral.
0: Ja ho sé, perquè crec que ho va explicar la Mireia Ruiz a la TET.
6: I l'Eric, el propi Eric va dir, és que aquest any m'han demanat que faci més de lateral.
0: Sí, però això va ser Eric, però què li han dit a Koundé, això no sí. ho ha verbalitzat ningú públicament. Bé, ja ho veurem, en tot cas, bé, sembla justet, però... I encara seria més sorprenent si en aquestes hores de mercat o Koundé o Balde, que han estat permanentment en qüestió durant tot l'estiu, acaben sortint, no fa pinta, Laia.
7: Sobretot el cas de Balde, que era la situació més delicada, perquè ell, més enllà d'aquell toc d'atenció de Flick a roda de premsa, ha vist com bé, ha entrat a la convocatòria per l'últim partit amb l'Atlètic Club, va estar escalfant-se i no ha jugat, ha vist com ara s'ha convertit en suplent, o que vaja, que li ha passat per davant ara mateix els dos partits Xavi Espar, veurem què passa avui, veurem si juga, però vaja, amb aquesta situació sí que és cert que s'estava parlant molt de la possible sortida, el United s'havia interessat, però clar, el Barça aquí li interessa un traspàs i de moment els interessos que ha rebut Balde haurien anat més per la línia de buscar una cessió que no un traspàs.
3: I no oblidem que també Eric pot jugar de central.
0: Sí, clar, però si bueno, ja és una de lateral...
3: No, però dic que en un...
0: No, en un cas d'emergència...
3: Sí, tindries que... Cubarsí, Eric, Koundé, Christensen i Gerard Martín, ara mateix.
0: Bueno.
3: Quatre de tants...
1: Ara pregunta si és una defensa de garanties.
0: No.
1: O si és millor
0: garanties,
1: que...
0: De garanties ho és perquè... els que jugaran no són molt diferents dels de la temporada passada, ara.
1: Però el fons d'armari...
0: No, sobretot penso que a mi... Jo és que
2: hi ha diversos jugadors que estan com doblats, en posicions doblades.
0: Tinc aquest toc que és... A veure, però vostè què fa a la vida? És lateral o és central? Doncs de tot. Doncs m'hauré d'acostumar a això, però clar, el que no podem fer és dir-li a Eric que serà el lateral dret titular i comptar-hi com a central.
3: No, però ho pots comptar en un moment
0: determinat. Sí, no, clar. I, escolta, en un moment donat, fins i tot Rodri pot jugar de central.
1: Quantes tertúlies
0: això. Eren ganes de burxar, això. Per acabar, Livakovic, Laia, ahir Flick va dir que es queda, però no està inscrit i, per tant, avui no el veurem a vestit.
7: Va dir que es queda, també va parlar d'ell com porter de futur, veurem la situació de Livakovic, no, encara no està inscrit, la intenció seria que l'inscrivissin, però això és una opció que també fins que no quedi clar... com queda tot el mercat del Barça i finalment les arribades.
0: És a dir,
7: i...
0: d'aquí a 28 hores hauríem de saber alguna cosa.
2: Poden canviar les coses.
7: Sí, perquè clar, és tot un tema d'espai salarial per inscriure i el que no faran és que Livakovic t'ocupi un espai salarial que tu el necessites per un altre jugador.
0: Si vols dir llavors... que si a quarts de 12 demà ja veiem que no vindrà ningú, venga, Livakovic el 25 i a jugar.
7: Bé, no sé, potser una miqueta abans, però sí, que podria anar una miqueta per aquí, clar, està una mica lligat també a això. Si tu ara estàs esperant, per exemple, que t'arribi un central, doncs ara no condicionades l'arribada o la inscripció a inscriure o no Livakovic. Llavors, bé, en principi, sí, és un porter amb qui compta Flick, però vaja, que si no el té aquesta temporada, doncs el tindrà la que ve, però si no marxarà cedit ja el tindrà la que ve, però vaja, sí, va parlar molt bé d'ell i podria ser que fos el segon porter aquesta temporada.
0: No t'he preguntat per Casador, que és un cas que em flipa, perquè Servidor va marxar de vacances parlant amb Casador i dient allò de si algú no vol que continuï, que m'ho digui,
7: sí.
0: I estem a 30 d'agost...
5: Bé. Tot va començar molt abans, quan ja vas parlar de venda segura. Això va començar molt abans. Vale?
0: Quin tio?
5: Però
2: es confirmarà,
0: sí,
2: tenia raó.
0: Bé, a mi em fascina que, és a dir, jo ja entenc que al mercat passen coses d'última hora, però em flipa per les dues parts, perquè entenc que el jugador tampoc no es deu haver decidit, em flipa que estiguem a 31 d'agost i encara no se sàpiga on jugarà Casador.
7: Sí, a veure, les ofertes que més interessants pel Barça de traspàs i també per ell econòmicament arribant de l'Aràbia, és una opció que el jugador, doncs, evidentment prefereix provar abans altres lligues que anar a l'Aràbia i les va descartar. Sí que li han arribat i s'han interessat altres clubs europeus, a Turquia, d'Alemanya, d'Anglaterra, però bé, fins ara, o les ofertes eren inferiors. Recordem que amb Casador començaven a l'inici de mercat a parlar de xifres del Barça, que era un jugador que esperava doncs, uns 30 milions, vull dir, treure un bon traspàs per Casador.
0: Hi havia optimisme, fins i tot optimisme exagerat a l'inici del Mundial, de l'estiu.
7: Del mercat, i bé, doncs no s'ha produït fins ara les xifres. També és cert que amb Caçador la situació està sent complicada, perquè està apartat des de l'inici dels entrenaments de la pretemporada, està apartat del grup, està entrenant en solitari, horaris diferents, hi ha altres qüestions personals de tracte que està tenint el club amb el jugador.
0: Jo el que està passant amb Caçador ho trobo incomprensible.
2: I amb Caçador hi ha Mèctor Fort, no?
5: Ja, però el Mèctor Fort era ell, si no vaig errat, que això ve condicionat pel que va passar amb Bardaggi.
7: Sí, però és
5: que
7: sí.
0: És una qüestió
2: que el Barça pateix que es lesioni.
5: Sí, però vaja, vull dir que hi ha un concepte de, o sigui, que el que vinc a dir és que no hi ha... Sí, no comptem amb tu, quedes al marge de l'equip. No, la teva situació és buscar una sortida i intentem evitar que hi hagi cap problema.
0: Ja ho entenc, però a mi no m'agrada.
5: No.
0: Perquè Caçador es pot fer mal pujant les escales del gimnàs.
5: Absolutament.
0: Llavors, a mi això no m'agrada.
6: Per mi, més enllà del tema aquest de prevenció, és un missatge de no et confiïs, no canviarà la teva situació.
0: Això també. Això...
6: Que a mi tampoc m'agrada, eh?
2: No deixa de ser una manera de pressionar.
6: De club, és una manera de pressionar, després els veus allà veient els partits asseguts al marge. Bé, no és una imatge...
2: Això va passar a l'etapa de Xavi, amb Mingueza, Riqui Puig, també. Jugadors que no van anar a la gira.
0: En tot cas, parlem d'una venda segura en aquestes 28 hores, no?
5: Bé, és que no acabi sortint.
0: S'està complicant el tema, ja ho veig. En fi, Laia, des del Camp Nou, alguna cosa més?
7: Res més, de moment.
0: Gràcies. A la Laia l'escoltem d'aquí 3/4 d'hora a la TDT. De seguida anirem al Camp Nou amb Torquemada i Bernat Soler. Salmo, alguna cosa més?
5: Res més.
0: Mercès.
5: Vagi bé.
0: I ara és hora de traslladar a la nostra audiència aquesta pregunta que entre els nostres col·laboradors ha costat de respondre amb claredat. Damià Aguilar, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb l'arribada de Gabriel Jesús, el Barça completa una davantera de garanties, sí o no?
4: Doncs rotundament sí, en un 70-71%, no
0: 29%. Sí que va, el Marcos López, clar, que volíeu que digués... Però sí...
4: No, que està claríssim per l'audiència en aquest cas. I em refereixo a les interaccions que hem tingut. L'arroba de miafeixa77 diu sí, és la davantera, ara la davantera està completa i així no cremarem Hamza, el que cal és que Gabriel Jesús no es lesioni. Si es pot, un central esquerrà per posar la cirereta al pastís. Arroba Maropa Toni Car diu a priori sí, ara Hansi té fons d'armari, a veure si tots els jugadors nous s'adapten i encaixen a l'equip. Arroba Atola76. No ens enganyem, Gabriel Jesús no és el perfil de davanter que esperàvem. Ara, dit això, l'operació econòmica és bona i no et tanca la porta a fitxar Julián Álvarez en un futur pròxim. Arroba BillonBCN. Hem perdut dos nous, un de Real, Lewandowski, un de nova generació, Ferran, que marcava gols, i n'hem portat un. Arroba PamTomata71. Sí, ara tenim dos jugadors per posició al davant i un entrenador que sap treure rendiment a la plantilla. Recordeu el Rafinha de fa uns anys amb Xavi? Doncs això, i acabo amb Jota Alfons 5. És estrany que un jugador d'aquest nivell costi només 10 milions més variables. On és la trampa? Segur que està completament recuperat dels genolls?
0: Esperem que sí, i que el preu tingui a veure amb la seva participació a l'Arsenal, i que l'Arsenal tampoc el necessitava. En fi, claríssima, contundent la nostra audiència, la davantera que ha confeccionat el Barça ja és de garanties amb l'aterratge de Gabriel Jesús, que serà, si tot va com ha d'anar, presentat demà mateix en l'últim dia del mercat. Damià, fins ara.
4: Fins ara.
0: Farem una pausa i mirarem el mercat de l'Espanyol i del Girona, que evidentment també s'estan movent en aquestes... Bé, el de l'Espanyol millor que no es mogui perquè implicaria un jugador important. Ara, fem una pausa i ara us ho expliquem.
8: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
10: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
9: Tota la informació a manresaturisme.cat.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
18: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
17: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
18: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
18: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tocats, 7:45, una mica de figaflaues i una mica de nostàlgia de les vacances que la majoria ja hem deixat enrere. Anaïs Martí, per exemple, no, però això va com va. I Joan Fito, que s'ha tirat l'estiu...
2: No l'hem vist el pèl, el Fito.
0: Com si estigués de vacances, però actiu. Fito, bona tarda.
19: Bona tarda.
0: El Joan ve a parlar-nos del mercat de l'Espanyol, que va incorporar com a última peça Brian Zaragoza, que encara no va poder jugar al cap de setmana en la derrota a Noeta. I ara el dubte és què passa amb Roberto, el nou de l'Espanyol, que sembla que rep l'interès de diversos equips i... Per dir-ho així en plata, hi ha una mica de... Estem una mica collonidos.
19: Sí, diversos equips europeus han mostrat interès per Roberto. Un d'ells és el Hull City, l'equip anglès que ha pujat a la Premier aquest any, però el que transmet l'Espanyol és que serà o la clàusula o res. Una clàusula que és de 25 milions d'euros, no el deixarà sortir l'Espanyol si el club que el vol paga aquesta clàusula. El tema aquí és que l'Espanyol rebria el 60% d'aquesta clàusula de 25 milions d'euros. Per tant, se'n quedaria 15 d'aquests 25, però la idea que té el club és no deixar-lo sortir si un club no arriba amb 25 milions d'euros. Per tant, Roberto, a priori, es quedarà. Recordem que Quique García està fora 3-4 mesos, n'ha passat un, però n'hi queden 3 encara, Quique García, i per tant l'Espanyol que no vol deixar sortir a Roberto. Qui sí que sembla que sortirà és Rubén Sánchez, el lateral dret, ho té fet pràcticament amb l'Elx, falta l'acord entre clubs, però vaja, Rubén Sánchez que sortirà, Roberto Fernández que es quedarà, l'Espanyol ahir va fer festa, avui també torna a jugar el pròxim cap de setmana.
0: Ja no ho dic pels 3 gols que ha fet en aquest inici de temporada, el de Noeta un golaç, sinó perquè és que, com diu el Fito, és que no, l'Espanyol només té aquest nou, si te'l foten l'últim dia de mercat, gairebé diria que és igual que et caiguin 15 quilos, és que què en fas? Vaja, llevat que ja estiguis preparat, que no sé si l'Espanyol té... Vaja, és veritat que Monchi deu tenir molts conills al barret, però, en fi... Que no crec que fos una bona notícia i així ho reflecteix l'Espanyol que s'agafa a la clàusula del jugador. Gràcies, Joan.
19: A tu.
0: Hola, Solà, bona tarda.
20: Hola, què tal?
0: Ara
20: bona tarda.
0: Canviem la primera per la segona. El Girona ha presentat avui un ex del Barça, Mateu Morell.
20: Sí, ha anunciat el fitxatge d'aquest lateral dret de 26 anys, que, com dius, havia format el planter del Barça, després va anar al Borussia Dortmund, aquestes dues últimes temporades va anar al Mallorca, i, per tant, entre ell i Javier Boñar, a qui van anunciar la setmana passada, doncs ocuparan el lateral dret, que la temporada passada jugaven Arnau i Hugo Rincón. Per tant, el Girona doncs, ja té la posició darrere més o menys coberta amb l'arribada de Mateu Morell.
0: Ja ho tenim enllestit o encara...?
20: No, encara falta almenys un parell de fitxatges, un extrem, un mitja punta, tot esperant que passa amb aquests tres jugadors que són a la rampa de sortida, que veurem què és el que acaba passant, com és els noms d'Unagi, Van de Vic i Esprilla. Unagi no ha jugat cap partit, Van de Vic ho ha fet amb contagotes, Esprilla doncs és el màxim golejador amb 3 gols, veure-ho per creure-ho, i veurem què és el que cal.
0: Escolta, el de dissabte és un golaç, eh?
20: Sí, però clar...
0: Mira aquí... que amb el que el vau arribar a criticar el pobre Estrilla,
3: home,
0: i ara...
3: Home, és que era per criticar en el seu moment.
20: Exacte, ara
3: és que era
20: gràcies.
3: Per criticar.
20: I
3: un Agi, què?
20: Aviam, un Agi ara està negociant amb el Panathinaikos. El que transmeten des del Girona és que, com que ja han vengut, per exemple, Minsu, han vengut Arnau, han vengut Sigankov, ara no estan tan pressionats, i que si no arriba una oferta que els convingui amb ells, en el club, doncs aquests tres jugadors no marxaran. Un Agi és evident que és el jugador que té més cartell, i ara que parlàvem d'Esprilla, doncs aviam si aquests tres gols els ha fet perquè té ganes de continuar al Girona, els ha fet per estar a l'aparador, aviam si li ve una oferta de categoria superior. Aviam, demà han de passar coses, segurament un parell de fitxatges més, i veurem què és el que acaba passant amb aquests tres jugadors, però el Girona diu que si no hi ha una oferta convincent per aquests tres jugadors, no marxaran.
0: Doncs passaran demà coses a Montilivi, segurament més que el Barça i l'Espanyol, o aquesta pinta fa, per tant, el Solà no podrà anar demà a la classe de ioga del vespre.
3: Ioga?
0: És conya, però... Ah, no te l'imagines, el Solà fent ioga?
20: Què
3: sí,
20: passa?
3: Sí, per què no?
0: Reflexionant, un tio reflexiu...
20: Sí, com que ara tindré temps a les tardes.
2: De moment, pràcticament està entrant cada dia el Solà. Té més feina que primera.
20: Ara perquè és el mercat, però...
0: Clar, sí.
20: A veure
0: si ens espavilem, que la temporada vinent hauríem de tornar a ser primera. Solà, abraçada. Gràcies.
20: Adéu.
21: Fem futbol.
0: I a tot això, el mercat de la Lliga F tanca, m'has dit, el
2: 18 de setembre. 18 divendres, jo crec que és 18, sí. 18 de setembre.
0: Això de... No, estaria bé que el mercat comencés, tanqués sí. Quan acaba la Lliga. En el cas del femení és... Vinga!
3: Fins desembre.
0: Bé, perquè aquest cap de setmana ha començat la Lliga F amb victòria clara del Barça i derrotes del Badalona i de l'Espanyol. Mireia Vera, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Ara anirem a la projecció de temporada, però alguna cosa que t'hagi sorprès dels resultats dels catalans aquest cap de setmana?
22: Bé, la veritat és que el Barça, no, tot i tenir moltíssimes baixes, va guanyar molta superioritat, és a dir, que segueix una mica la dinàmica de la temporada passada, i sí que és cert que m'esperava possiblement uns resultats més positius per Badalona i per Espanyol, perquè crec que per plantilla l'han millorat respecte a la temporada passada, però crec que encara es necessita temps per poder encaixar les peces, i sobretot la derrota a l'Espanyol, no, molt dolorosa a l'últim moment, però bé, això acaba de començar.
2: De fet, ens explicaves, Mireia, divendres, que la teva previsió és que lluitaran per alguna cosa més que no pas la permanència, tant en el cas del Badalona com el de l'Espanyol. I pel que fa al Barça, d'acord que Cora Central marqui de manera que va marcar Van Aasten, segurament és anecdòtic, però tal com imaginàvem, està donant molt bon rendiment en aquests primers partits Van Aasten, i fa la sensació que es consolidarà al costat d'Irene Paredes.
22: A mi em sembla que sí, Sònia, simplement perquè el que dius, crec que destaca en aquesta línia defensiva, no només per les seves transicions a l'hora de defensar, sinó perquè li agrada molt trepitjària. És una futbolista, no?, que amb la entrada de Lu, en aquest cas, a la banda esquerra, i de Pina, que és un carril que normalment acaba quedant buit perquè l'ho agafa molta alçada, Clàudia Pina va cap a dins, ho va controlar a la perfecció, aquest està molt pendent d'aquella zona, i a més, no, vèiem en pilota amb molta seguretat, gairebé no va perdre ni una pilota ni una passada, és a dir, que pinta molt bé, és molt jove, jo crec que serà la parella d'Irene Paredes si segueix aquest nivell, però acaba d'aterrar, i jo espero que la seva progressió, encara a final de temporada, en parlem encara millor, no? Que crec que serà una molt bona notícia.
2: I ahir només vam veure mitjoreta de Carolyn, encara probablement necessita un període d'adaptació un punt més alt que en aquest cas Van Aasten. I als laterals, ara parlaves de Luarufe, jugadora del filial que va haver de jugar de lateral esquerra. Al lateral dret també vam haver de readaptar Martina Fernández. És cert que hi ha diverses jugadores al Mundial Sub-20, però pot ser que als laterals estigui ara mateix el punt feble del Barça?
22: Bé, jo crec que a més May Brooks sí que tens una peça molt consolidada en aquesta banda esquerra, que va estar lesionada, però per a mi és la futbolista que serà titular, i sí que a la banda dreta doncs, hi ha Aixa Càmara, Carla Julià, Martina Fernández, però és una posició que no acaba d'estar possiblement, no? Tens una Esme Brooks molt experimentada i que saps, no?, que comparar aquella posició, en canvi a la banda dreta són futbolistes amb molta projecció i potser no tan consolidades. Per tant, veurem què passa abans de que acabi el mercat, però pot ser una de les posicions que el Barça estigui intentant reforçar. No és fàcil, sé que hi ha molta confiança en aquestes tres futbolistes que hem parlat, però sí que és una d'aquestes posicions, no?, que possiblement jo crec que pot caldre, no?, buscar una peça més.
0: I pel que fa al Madrid, ahir la Sònia, a l'inici del programa, la Sònia ens explicava que el Madrid va començar amb victòria en el derbi madrileny. Et fa pinta d'un Madrid, ja sé que és la pregunta de la marmota, eh?
22: Sí.
0: Et fa pinta d'un Madrid més a prop del Barça o igual?
22: A mi, em torno a dir, em reafirmo el que dic cada temporada. Em sembla que el mercat de fitxatges ha estat espectacular. També buscant una mica aquestes futbolistes joves que no les coneix gaire gent, però que ja estan mostrant, no?, moltíssim rendiment, com Felisa Reder, que al final va acabar expulsada, però és una futbolista que té molt a dir, no? També a Berenstein, un ex del Wolfsburg, Levels, és a dir, una promesa al futbol alemany, perdó, neerlandès. Crec que cada vegada, cada temporada fitxa molt bé, però tornem a estar amb aquell dubte. S'aconseguiran ajuntar, seran regulars, perquè això el Real Madrid, tot i que cada temporada fitxa molt de talent i fitxa futbolistes que estan cridades, no?, a fer aquest salt i apropar-se al Barça i a posar-los difícil, sempre acaben punxant o sempre acaben tenint un inici regular. Veurem si aquest serà l'any, però a mi em torna a agradar molts dels fitxatges que ha fet Pau Quesada, que crec que o li surt bé o crec que haurà de o buscarà un substitut, perquè crec que cada vegada es gasten més diners i el Real Madrid no s'acaba d'apropar mai.
2: Cal recordar que el Madrid ha pagat 1,5 milions d'euros per Felisa Schroeder, que era una de les promeses de davanteres europees, i que el Barça també, tot i les sortides que ha tingut, també al final ha fet una despesa important en Caroline, que superen també el milió d'euros i, per tant, en el fitxatge més car de la història del Barça.
0: Déu-n'hi-do. També al seu ritme i a poc, però també va inflacionant, sí, van inflacionant els preus al mercat femení. Mireia, gràcies.
22: Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Ara que parlàvem del Madrid, torno al masculí, el Marcos i la Anaïs ens abandonaran, que han d'anar cap al Camp Nou. Què, el Madrid de Mourinho, 3-3? No ho vull dir així perquè ells mateixos li van posar aquest nom. Fa alguns anys es va instal·lar l'equipo de la felicidad, una cosa així, us en recordeu? Crec que érem Zidane i després Llufa. Veieu el Madrid en aquestes coordenades o calma?
3: Bueno, ha començat de la mateixa manera que la temporada passada. Va guanyar 10 partits de 11.
0: Sí, sí. No,
3: o sigui,
0: no ho dic tant per les tres victòries, sobretot la d'ahir, és que el Màlaga, amb tot el carinyo, em va semblar un equip de segona divisió. Però jo, per exemple, veig Bellingham al comandament de les operacions.
3: Vinícius molt pitjor.
0: És que Vinícius ja no hi era l'any passat. Bueno. Però Bellingham tampoc hi era l'any passat i ha tornat en moda mundial.
3: Sí.
0: I vaja, si és que ha estat així, si Mourinho li ha donat les claus de l'equip a Bellingham, em sembla un superencert.
1: A Bellingham, però després també fem la campanya per la pilota d'or per Mbappé, no? Tens la sensació una mica que Mourinho està fent gestos psicològics, no? Està
2: mimant els seus futbolistes.
1: Sí, mimant els seus jugadors, els està com malavant. Jo veig un Madrid que corre molt més solidari,
0: el de l'any passat,
1: més vertical.
0: El de l'any passat corria molt, me'n recordo,
1: sí,
0: és que pressionen,
1: però no
0: com a lleons.
1: I aquest any veus que hi ha un sentit, és a dir, Bellingham a la mitja punta, fent-se l'home fort, són 10 gols en 2 partits, és veritat que no són grans rivals, però jo sí que els veig més espavilats i que han fet un bon mercat de fitxatges.
0: Sí,
1: ara, no crec tampoc que el Barça de Flick, veient el que hem vist fins ara, s'hagi de preocupar en excés.
0: No, jo no sóc gens partidari de preocupar-me.
1: Tampoc era gaire difícil començar millor del que van acabar la temporada passada.
0: Clar, no ho deia en aquest sentit, jo no sóc gens partidari de preocupar-me pel que facin allà, però és veritat que són el rival per guanyar la Lliga i que ni que sigui de cua d'ull te'ls has de mirar, sí, sí. Dani, tu com ho veus?
6: Sí, jo estic convençut que Mourinho millorarà Xavi Alonso i Arbeloa, cosa que
5: però la meva tieta també milloraria, sobretot Arbeloa, però hi ha temes que ho comentàvem abans.
0: De fet, ahir Mourinho li va fotre una hòstia, és divertidíssim. Sí. Va dir que ell havia vist Bellingham perseguint un lateral quan van jugar a Madrid i Benfica en una decisió d'Arbeloa.
5: Té raó.
3: També era una hòstia a Vinícius per no baixar.
0: També. Sí, però en teoria Marbeló eren amics.
2: Sí.
5: I Mourinho està reclutant soldats ara per la seva causa i
1: les
5: està...
1: amistats passades no importen.
5: Està en un mode zen, que ja veurem si l'aguanta amb el tema arbitral quan s'hagi d'enfrontar al Barça i això, però comentàvem abans amb el Marcos fora del micro que segueix, o sigui, hi ha coses com per exemple que Diomandé sembla que hagi de ser suplent d'Arda Güler o de... vull dir, és un tio que és, segons ells, que sembla que no és així perquè Hazard va costar més, segons ells el fitxatge més car de la història del Madrid. Però... i el tenen allà que ni se l'espera ni ningú posa pressa perquè jugui.
0: Però aquí, si tu ets Mourinho, a mi que em registrin. Un equip amb Diomandé, Mbappé, Vinícius i Bellingham, ja, en un partit seriós és inalienable, pues inalineable.
5: És el que vol Florentino.
0: Ja, bueno, però Mourinho deu pensar, si foto aquests, que són els que van al president, duraré el mateix que Xavi Alonso. Vaja, jo tenia bastant clar que Diomandé, no dic que no jugui, però que no seria titular.
5: A mi em sembla una sorpresa.
3: Per mi és una sorpresa. O sigui,
0: doncs per mi no.
3: Per mi sí. O sigui, el Barça fitxa. El Barça fitxa a Gabriel Jesús per 200 milions d'euros i no juga, no?
0: Però aquesta és una altra història. Però és que a mi la barbaritat, encara que jugués 80 partits, pagar 140 milions per Diomandé, és un disbarat. Jo el que dic és que... si l'any passat no podien conviure perquè no corrien Mbappé i Vinícius, ara no en fotràs un altre que és un perfil clarament ofensiu.
5: Sí.
0: Bé, jo ho tenia claríssim. També és veritat que aquest tio acaba d'arribar i, vaja, si és tan bo com sembla, acabarà jugant. Però, per exemple, si us ho aposto ja, el clàssic Mourinho no surt amb Diomandé,
3: no.
0: Mbappé i Vinícius.
3: No,
0: zero dubtes.
5: Doncs llavors t'has gastat 120 quilos en un tio que no jugarà als partits importants.
0: És que, però no tenia
5: sense... importants tampoc els juga, perquè fa 200 canvis.
0: Però
5: no
0: Diomandé
5: posa...
0: és que el fitxen abans de renovar Vinícius. Jo en el moment que paguen 140 vaig pensar que és que donaven per fet que Vinícius marxava. Però, vaja, no sóc a Madrid ni ganes. Anaïs Martí i Marcos López van passant cap al Camp Nou. El Dani Saladra es queda encara uns minuts més amb nosaltres, perquè de seguida hem d'anar al Camp Nou amb el Torquemada i el Soler. Abans, Agnès Marquès. Un punt sorpresa, perquè ha mirat el rellotge. Només passen 3 minuts.
2: No, pensava que anaves abans al Torquemada i dic que...
0: Ah, era una cara de reprovació, al loro. Comencem així la temporada.
2: Perquè ara comença abans i te recobreix.
1: Ara comencem d'aquí una hora.
0: Clar, perquè estem en presència d'una de les novetats, vaja, la novetat de la graella de Catalunya Ràdio, que és que el Catalunya Nit aquesta temporada arrenca a les 9, Manel Elias i Agnès Marquès, i Les Dones i els Dies passa a les 11.
2: A les 11.
0: Per tant, en un dia normal, quan s'acabi el Tot Costa, s'hi posaran la Marquès i l'Elias.
2: I s'ha acabat donar-li pas a un quart de nou perquè va tard.
1: Sí, ara no diré a la Núria, si no m'avises, quan però ja posi la cinta...
0: Jo crec que ja podríem quedar un quart de nou i ja et quedes aquí. Ja,
1: ja directament. No faig tertúlia amb vosaltres, no? Si parleu de Barça, jo m'hi apunto.
0: Bé, dic això del dia normal perquè avui no ho és de dia normal, perquè avui hi ha TDT a partir de 2:15 i, per tant, el Catalunya Nit anirà per la Cati per 3CAT
1: Info. Efectivament. Comencem així la temporada, però escolta, moltes preguntes sobre la taula, perquè és un dels propòsits que reforcem en aquesta temporada amb el Manel, que és aquell interrogant que queda, perquè la informació ens arriba una mica per tot arreu, doncs anem a resoldre-lo, o si més no ens el plantegem. I avui ens fem una pregunta de difícil resposta, també és veritat, que és quan s'acabarà la crisi humanitària i social de Ceuta. S'acaba l'agost, l'agost va començar amb l'inici d'aquesta crisi i continua, no igual, però sense resoldre i amb un malestar creixent a Ceuta. A Ceuta hi tenim en Miquel Jarque, que ha pogut parlar amb algunes de les 5.000 persones que es troben en situació irregular ara mateix a Ceuta, doncs patint una mica tota mena de circumstàncies. Parlarem amb en Miquel i també amb el vicepresident de Ceuta per veure també quina valoració fa de les paraules del president espanyol Pedro Sánchez avui, que ha començat el curs polític, doncs, donant una entrevista a la SER i parlar
2: parlant d'això, zero autocrítica, diu que el Marroc tampoc no hi va tenir res a veure, però sí que ha anunciat una visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma que no agrada gens a la monarquia a la Huita. No sabem si dilluns vinent, dimarts vinent, començaran les escoles de manera regular, perquè sindicats i conselleria continuen sense acostar posicions i es manté, per tant, la vaga, però sí que sabem que hi ha un tema que fa que trontolli tot plegat, que és la irrupció de la IA, la intel·ligència artificial. Avui tenim algunes pistes de com la conselleria vol que les escoles regulin l'ús de la IA. Diu que menors de 14, prohibit, i dels 14 als 18 hauran de tenir els estudiants una autorització dels pares per fer servir la IA. Es passa, per tant, segons algunes interpretacions, la responsabilitat a les famílies, però què en saben les famílies de l'ús de la intel·ligència artificial?
0: Doncs... Excel·lent pregunta, aquesta.
2: Parlarem d'això amb...
0: I inquietant resposta, almenys en el meu cas.
2: Efectivament, doncs amb el director dels centres escolars que en parlarem. I farem una reflexió i un record a Francesc Garrido. El mes s'acaba, sí, amb la mort d'aquest actor tan i tan singular. L'últim, si no l'últim, el penúltim director d'escena, que director de teatre que el va dirigir va ser l'Àlex Rigola, amb el mestre i Margarita al Teatre Lliure, on tenia el paper doncs, més destacat. Parlarem amb l'Àlex i repassarem també doncs, tota la seva biografia. I res, després a la segona hora, a les 10, torna el Padilla, els dilluns. Sí. Avui amb connexió amb l'Argentina, amb en Biosca, per veure com ha caigut l'anunci de Leo, cert, Messi de deixar la selecció. I si us interessa també molt això, si reviseu hipoteca o en voleu fer una, doncs us donarem una mica les claus de com fer-ho, tenint en compte que l'Euríbor ha tancat amb la crescuda més alta dels últims dos anys, fregant el 3%. Què et sembla?
0: Tot excel·lents notícies, també per començar la temporada amb aquest canvi horari. El Catalunya Nit a partir de les 9, avui a 3cat Info, ja a partir de demà, just a continuació del Tot Costa, la sintonia de Catalunya Ràdio. Agnès, fes-li extensiu al Manel. Bona temporada.
2: Igualment a vosaltres.
4: Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
6: A aquesta hora ja estem pendents de l'11 de Hansi Flick pel Barça Rayo d'aquesta nit, a partir de 2:15 de la nit. Ara de seguida anem al Camp Nou amb el Torquemada i el Bernat Soler. Hem obert aquest primer Tot Costa oficial de la temporada amb Gabriel Jesús com a nom propi, aquest davanter que ha incorporat el Barça a última hora. Podeu recuperar, com sempre, la primera hora del Tot Costa a la nostra plataforma, la de Catalunya Ràdio, i a tota la resta de plataformes. Hi ha alguns problemes amb Spotify els últims dies? Calma, ho estem intentant solucionar, però podeu anar a les altres plataformes mentrestant.
0: Per cert, per al·lusions, ara parlàvem del Madrid, el Bernat Coll, l'escàner de la TDT, m'apunta que el Madrid, en aquestes dues primeres jornades, és el segon equip que menys quilòmetres corre, tot i que fa la impressió de
6: que pressionen
0: de que
6: més.
0: Pressionen, no? Bé, potser és allò de que pressionen amunt i corren
6: pressionen
0: menys.
6: Bé.
0: Però vaja, en tot cas diu que l'any passat va acabar sent l'equip que va córrer menys de la Lliga, cosa que explicaria moltes coses realment de l'equip d'Arbeloa i de Xavi Alonso, gràcies al Bernat Coll. Vinga, va, cap al Camp Nou. Falta gent, ho hem dit que està en joc el partit d'Alcaraz?
6: No hem dit que ja havia començat. Bé, mira, ja ha començat, no. I el primer set, de moment, 4-3 per Alcaraz, davant Safiolín.
0: Ara sí, cap al Camp Nou.
4: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa.

0: Hosti, molt bo, això. Anava a dir el Ramones, I wanna be sedated. No sé per què vol estar sedat el Salva Pou.
1: Home, perquè aguantar-vos a vosaltres...
0: Això no? També podria ser.
1: Tota la temporada, el primer dia...
0: Potser li ha pujat l'Euribor, no? Vés
1: també,
0: a saber.
1: També pot ser.
0: En tot cas, anava a dir Ramones i no, són un offspring. Que, vaja, una altra referència ens agrada.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens agrada. Com ens agrada la TDT, que arrenca d'aquí a 20 minuts i 7 segons a la sintonia de Catalunya Ràdio amb Bernat Soler i Ricard Torquemada, amb Ricard Torquemada i Bernat Soler. Ricard, Bernat, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ja al Camp Nou per explicar-nos, amb tot l'equip de la TDT, aquest Barça-Rayo que arrenca a partir de 9:15 i que tanca aquesta tercera jornada i que ha de servir, hem dit, si el Barça guanya per 2 o més gols, ho he fet així, per tornar a recuperar el liderat de la Lliga. Què, Bernat, Ricard, com es presenta aquest partit? En la línia de diversió dels dos previs?
3: Sí, fins i tot diria que una miqueta més, no? Jo crec que avui el Barça podria aprofitar-se d'aquest Rayo Vallecano encara una mica a les beceroles, amb un entrenador nou, amb una plantilla que encara pot patir alguna baixa.
0: A les beceroles és una manera generosa de parlar d'un club que no té camp, que se li ha lesionat el porter, que sí. Un dels jugadors estrella, Isi Palazón...
3: Vaja, tampoc hi és.
0: Ja avui és baixa, en fi...
3: El que passa que és un equip que porta un parell o 3 o 4 anys relativament bons, de fet aguantant a primera divisió, bons, jugant a Europa...
0: Boníssim.
3: I promocionant els seus entrenadors a equips de Champions, com és el cas d'Íñigo Pérez, ara al Villarreal, o d'Andoni Iraola, que està al Liverpool, i, per tant, tenint en compte el precedent i el que ens trobem avui, jo crec que és una versió del Rayo, diríem, una mica esprimatxada, no?, respecte al que hem vist. Tampoc és que quan hagi vingut al Camp Nou hagi estat un equip superperillós, però jo crec que ha estat dels equips més interessants per la diferència entre el que s'espera d'ell i el que ha acabat fent del que hem vist, no? I dit això, per tant, crec que avui és un bon dia perquè el Barça ho aprofiti i tinguem aquesta possibilitat de veure més gols, perquè jo és el que tinc ganes, eh? Mm. Jo hi vaig veure el Madrid, era ahir que jugava,
0: sí,
3: amb l'Espanyol, amb el Màlaga,
0: sí.
3: I aquella primera part així insaciable, no? Vinga, va, 20 minuts ja, 3 gols o mitja hora. Doncs tinc ganes de veure una rèplica, a veure si el Barça també va per aquest camí.
0: Ricard, t'imagines molts canvis, tenint en compte que ha estat setmana doble partit i que tot just som a finals d'agost?
2: No gaire, alguns, no? Potser algun per línia, però jo crec que el que ha estat estructural continuarà sent-ho. Vaja, així m'ho imagino jo. Per tant, crec que no, que Flick intentarà esprema els millors rendiments individuals, que l'equip tingui l'estructura col·lectiva perquè els jugadors fonamentals a cada línia hi siguin, i després remoure una miqueta per refrescar cames.
0: Doncs veurem. Imagino que deu estar a punt de sortir del forn l'11 del Barça pel partit d'aquesta nit, també el del Rayo, com dèiem, sense el porter titular, sense el capità Isi Palazón, diria que també sense Ratxiu, que no sé si era un dels jugadors que podia marxar abans que s'acabi el mercat, el lateral dret romanès, però al final no sé si ha acabat viatjant a Barcelona. En tot cas, un Rayo de circumstàncies, amb aquest sideral de no tenir camp. De fet, avui la coordinadora de penyes del Rayo ha més una nota explicant que el partit que han de jugar diumenge a casa, a Butarque, que és l'estadi provisional on juga el Rayo, que no hi volen anar. Per tant, crec que, com va passar en l'anterior partit, es trobaran en família i sense el suport dels seus aficionats.
3: Jo només voldria dir una cosa, amb tot l'efecte del món per l'afició del Rayo, que és molt simpàtica i a més defensen uns valors.
0: Espera, que ara farem uns quants amics.
3: No té res a veure amb l'afició, no, però no, aquell estadi no està en condicions i, per tant,
0: totalment
3: algú algun dia, amb criteri, havia de posar per davant del factor sentimental, gairebé diria que el factor seguretat, perquè en aquell estadi un dia passarà una desgràcia i si les autoritats, en aquest cas, doncs no sé quines són, no sé si són de la Comunitat de Madrid o de l'Ajuntament, han decidit que aquell camp no es pot utilitzar perquè hi vagin les 15-20.000 persones que hi podien anar, perquè és que està que cau, home, doncs algun dia aquesta decisió s'havia de prendre. Aquí el problema és del Rayo i de la seva propietat de no haver fet les obres quan tocaven, tot i que crec que és un camp que també té com una titularitat, no sé si mig, és mig de l'Ajuntament o mig de...
4: De fet, s'ha arribat a aquesta situació precisament per aquest motiu, que sí. És que el Rayo no és el propietari de l'estadi, és el Rayo el que deia... Jo el deixo morir perquè l'has d'arreglar tu.
3: És que és
0: i la comunitat és la que ha dit, doncs, si no l'arregles, així no et dono permís perquè l'obris al públic, que jo crec que en això estem tots d'acord, aquell camp frega la insalubritat.
3: Uah, és que jo, si em sap molt greu dir-ho, però és que ja...
0: Molt bé, demà, no, demà a les 7...
4: Deixa'm dir que la convocatòria ha aparegut... La convocatòria del Rayo ha estat oficial a 3 hores del partit, és a dir, a 2:15 de la tarda.
0: Esperem que ja fossin aquí, perquè...
4: Sí, sí, però, però ells no han convocat...
3: Crec que van viatjar ahir,
4: No han publicat oficialment la convocatòria fins això, fins a 6:45, i no hi ha ràdio, que comentaves.
0: Demà a les 7, meet and greet Bernat Soler a la cantonada, a la confluència de l'avenida del Mediterrani amb la calle del Pallasso Fofó per departir amb els aficionats del Rayo que vulguin comentar la situació del seu estadi. Dani, tu t'imagines molts canvis? És més, vols molt... Entendries canvis o...
1: Pel que he vist, sembla que pot ser que jugui Cancelo per Xavi Espar i algun canvi més d'aquest estil, però jo, a mi el Barça em va encantar a Elx una estona a la segona part, però el partit contra l'Atlètic per mi va ser molt millor del que diu el resultat. És a dir, jo crec que el Barça podia haver fet 14 gols si no fos per Unai Simón. Em sembla que Gordon és un futbolista meravellós i un fitxatge...
0: Ets flashista, claríssimament.
1: Sí, soc molt de flash i estic entregat a l'ex del Newcastle, i en general l'únic que em sorprèn, o que també té a veure amb el Mundial i amb el tipus de jugador que és molt diésel i tal, que és que Rodri, no?, sembla que no entra mai en cap travessa de ser titular encara, i que van passant els partits i que va jugant una estoneta aquí, una estoneta allà. Bueno, algun dia m'agradaria veure Rodri de titular, però entenc que...
0: Avui no serà.
4: No serà avui tampoc,
1: ja sé,
4: Dani, perquè ja tenim l'11 oficial del Barça per aquesta nit. Amb Joan García a la porteria, defensa, compte, perquè parlàvem de si Koundé aquest any li havien dit que jugués de central. Doncs avui els centrals, si no ho he ordenat malament, seran Cubarsí i Christensen.
0: Sí.
4: Koundé a la dreta i Xavi Espar a l'esquerra. Repeteix Xavi Espar.
1: Molt bé, m'agrada.
4: Al lateral a l'esquerra, tercer partit consecutiu sent titular Xavi Espar. Koundé, com dèiem, avui titular com a lateral dret. Mig del camp, amb Bernal, no juga Rodri, Pedri i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon, que repeteix per segon partit consecutiu com a titular. Deiem-hi un cop més a la banqueta, també, com dèiem, Joao Cancelo, també Valde, avui Fermín descansa, entra Olmo en el seu lloc, i també descansa Gerard Martín, si no m'equivoco. Gerard Martín va ser titular
0: en
4: l'últim partit, i Eric, efectivament.
0: Hi ha una mica de gestió de minuts, i més enllà del seu bon rendiment, jo atribueixo que Xavi Espar sigui inamovible perquè és el que té més ritme.
4: Té més rodatge, sí, sí.
0: Flick ja va
4: però,
0: dir...
4: Però, tot i així, a la seva edat, jugar tants partits consecutius al ritme de la primera divisió...
0: És bueno, no, és que ho està fent molt bé.
4: És que ho està fent molt bé, sí, sí.
0: Ricard, Bernat, alguna cosa que us sorprengui, alguna cosa que us cridi l'atenció?
2: No, el que dèiem, no? Algun canvi per línia, dos canvis a la defensa, un canvi a la mitja punta i para de comptar, no?
3: Jo no sé per què no juga Fermín, crec que és un jugador que ara mateix està en la línia de Rafinha.
0: Però has de fer entrar Olmo en algun moment, no?
4: Olmo va fer un Mundial, sí. Bernat, que jo crec que el Barça ha d'intentar aprofitar la qualitat que li van veure al Mundial també al Barça.
3: Però els jugadors que van jugar molt al Mundial... com Cubarsí, com Pedri i com Olmo, doncs estan... O Rodri estan tenint una entrada més lenta, no passaria res.
4: Cubarsí i Pedri han estat titulars els dos, aquest partit i l'anterior.
3: Cubarsí no va jugar ni el Gamper.
4: Però el dijous passat va ser titular.
3: Però hi ha hagut una gestió dels jugadors amb més minuts del Mundial de la selecció espanyola, fins i tot al Madrid també, lenta i progressiva. Vull dir que no, per mi no seria cap cas que avui Olmo fos suplent.
0: No.
3: I en canvi crec que Fermín està en un moment i és un jugador que és un jugador com de dinàmica, sí, m'agradaria...
1: Jo estic bastant d'acord amb el Bernat.
3: Sí, sí. Veure'l.
0: És que al Bernat li agraden els jugadors que fan gols, i per això no em puc estar, tot i que vaig tard, de preguntar-te si el fitxatge d'un nou, que no és un... golejador excels, et convenç. Mira com riu.
3: No, no, sí, perquè ets molt, molt punyetero.
4: Pressiona veure, més, veu, Bernat, que Bernat, fa molt bona pressió.
0: No, al Bernat li agraden els nous que fan gols. Sí. Jo, els que no en fan tants, bé.
3: Jo vull ser coherent, jo com que crec que el Barça necessitava fitxar un davanter i entenc la situació del mercat quina és i estem a un dia del tancament, dono per bo que Deco fitxi Gabriel Jesús, tot i els dubtes que el seu rendiment pugui... És a dir, prefereixo Gabriel Jesús a res.
0: Molt bé.
3: Però, evidentment, no he anat a canaletes.
0: Molt bé.
4: Per cert, i torno amb la convocatòria del Rayo, que hi estem especialment interessats, amb Ràdio, que finalment... Sí que hi és.
0: Ara
4: hi és. El posen per nom de pila, no m'he fixat, és Andrei Ràdio. Per tant, sí que apareix a la llista de convocats. Veurem si juga, perquè fa pocs dies estava a punt de tancar-ho amb el Fulham.
1: Sí, no sé sí. Jugarà un Ràdio.
4: Com en deixo.
0: Ah! Manera immillorable. Gràcies, manera immillorable, amb aquest humor anglès d'acabar la prèvia del Barça. Rayo, mira, 10 minuts clavats perquè arrenqui la TDT. Ricard, Bernat, gràcies, bona transmi.
2: Adéu.
0: Dani, gràcies.
1: Un plaer, merci.
0: Una pausa i abans que arrenqui la TDT encara us hem d'explicar quatre coses de motor, de ciclisme i de tennis. Ara venim.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Torna al Catalunya Nit.
7: Tornem, però amb un horari nou.
6: Més d'hora, de 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Amb horari nou.
7: De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu...

0: Temps pel motor, Marc Márquez, Àlex Palou i Toni Bou són les tres llegendes catalanes del motor que han tingut protagonisme en les seves disciplines aquest cap de setmana. Noves demostracions de talent per engrandir encara més les seves llegendes. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquest és Àlex Palou, embogit, com no pot ser d'una altra manera. Més llegenda encara perquè ha sumat, Damià, el cinquè títol d'IndyCar dels Estats Units, el quart consecutiu.
1: El pilot del RAC va disputar dues curses i es va proclamar campió per cinquena vegada en 6 anys a la segona cursa ja de matinada. Palou guanya el títol a una cursa per al final de la competició dels monoplaces dels Estats Units. Té 29 anys, és el més jove a aconseguir els 5 títols i qui arriba abans i se situa com el tercer de tots els temps als Estats Units, darrere del mític A.G. Foyt, que té 91 anys ara, és el mític, amb 7 títols, i el seu company d'equip, Scott Dixon, que en té 46 amb 6 títols. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor va passar pel programa de joves pilots patrocinat pel RAC, el Circuit de Catalunya i la Generalitat.
2: Hace 2 semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Entonces, sobre todo es aprovechar los momentos que puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar.
0: D'Àlex Palou a Marc Márquez, aquest també és una llegenda en actiu com Palou, Damià, i que ha tornat a comprimir la classificació al Mundial després de passejar-se per l'Aragó.
1: Després d'aquest doblet. No ha estat el més ràpid en totes les sessions, però a l'hora de la veritat ha guanyat dissabte i diumenge. Victòria sobre l'italià Marco Bezzecchi, a qui, atenció, assenyala com el seu rival principal. Márquez ha aconseguit reduir de moment un Mundial que semblava de 6 a un Mundial de 3. Jorge Martín, primer. Marc Márquez, segon a 19 punts. Bezzecchi, tercer a 24. Queden 9 cites i no ho tindrà fàcil. És un Mundial de muntanya russa que sembla que es decidirà a finals de novembre. El factor circuit i el factor braç dret poden condicionar la trajectòria del Tro de Cervera.
3: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat.
0: I aquest és Toni Bou, que serà campió per 40a vegada, de trial en aquest cas, abans de fer els 40.
1: Sí, els compleix el 17 d'octubre i el Mundial s'acaba el 20 de setembre a Lleó, però ja aquest pròxim cap de setmana a Zelhem, a l'oest dels Països Baixos, el de Piera ja té l'opció matemàtica. Després de guanyar ahir a França la 9a cursa, imbatut aquesta temporada i, de fet, arrossegant imbatibilitat de l'anterior perquè en suma de 18 de curses imbatut. I el més impressionant és que ha evitat el quiròfan amb aquesta lesió a l'espatlla dreta amb 2 tendons trencats. I aprofito per dir-te que igualment en trial, a la categoria trial 2, tenim un català que és l'Arnau Ferrer, que és líder després d'aconseguir ahir la victòria a França.
0: Doncs no ens ha anat gens malament el cap de setmana motoritzat.
1: No gens.
0: Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: En ciclisme, etapa de jornada, descans a la Vuelta amb Enric Mas de líder. Ara en parlem. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
0: Però pendents de l'operació que es farà demà a Barcelona, Tadej Pogačar.
4: Sí, si no canvia res, demà a Barcelona l'equip del doctor Mir a la clínica de Xeus, per tant a Barcelona, operaran a Tadej Pogačar. Recordem que té diferents lesions, amb afectació a una clavícula, a una vèrtebra, és a dir que veurem com va l'operació i sobretot el postoperatori, però de moment a poc primer pendents del que passi demà a la de Xeus.
0: Això pel que fa a l'activitat hospitalària, aquesta desgràcia que va tenir Pogačar quan anava camí de guanyar la seva primera Vuelta, cara, i no sé si dir-ho així, pinta un cara a cara Enric Mas Roglic, sí o no?
4: Probablement. No descartaria Félix Gol, que està a 1.39 a la general. Sembla més complicat que Oscar Only a 2.20 tingui possibilitats d'emportar-se a la general i, com dius, sobretot per trajectòria i per sensacions que estan transmetent tots dos, sobretot Enric Mas, principalment, és el gran favorit ara mateix, però, és clar, Primoz Roglic hauria d'anar a més. Recordem que Roglic va patir un accident ara fa

0: La Vuelta, que evidentment seguirem amb l'Isaac Vilalta aquí al Tot Costa, al Ràdio Volta també i a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Isaac.
1: Una abraçada.
0: 3 minuts i 2 quarts de nou, de seguida la TDT, abans d'acabar. Sònia, tenim en joc el partit d'Alcaraz, el debut, la reaparició al US Open.
2: Sí, ja ha guanyat el primer set per 6-4 davant Safiulin, el rus, en primera ronda.
0: Alcaraz sembla que tirarà endavant. En canvi, Joan Fito, Djokovic, es va fotre una nata que déu-n'hi-do ahir.
3: Sí, tot just la tercera vegada que Djokovic cau en una primera ronda de Grand Slam per buscar la última. Hem d'anar fins al 2006, més de 20 anys, i un Djokovic que després d'aquesta nata que es va fotre ahir, doncs estava absolutament resignat pel seu estat físic.
4: Unfortunately, at this point in time, my career can't control, so...
5: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Us ho vaig dir ara farà uns dies a roda de premsa. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
4: As many hours as it's needed, but you know, it wasn't enough.
3: Va caure en 5 sets contra l'argentí Nabone, els dos últims, físicament ja tocat 6-2 i 6-1. Feia 78 primeres rondes consecutives que Djokovic guanyava. Per tant, és un fet històric el que ha passat avui al US Open.
0: Com sempre dic, Djokovic s'ha guanyat el dret de fer el que li roti amb la seva carrera, però a mi personalment em sap greu veure el perdre contra
3: amb llàgrimes als ulls avui,
0: de la vida. Gràcies, Joan.
3: A tu.
0: Sònia, remata-ho.
2: Us hem explicat que Gabriel Jesús ja és a Barcelona i hem comentat els detalls de fitxatge amb el Dani Sanabra, el Marcos López i l'Anaïs Martí. També hem parlat de la retirada de Leo Messi de la selecció argentina. A poc a poc ens hem d'anar acomiadant del millor de la història. Ara recordeu tota la prèvia del Barça-Rayo, sabent ja l'11 de Hansi Flick, Koundé a lateral dret, Xavi Espar es manté a l'11 per tercer partit consecutiu, no juga encara de titular Rodri, Olmo a la mitja punta per Fermín i Gordon s'ha fet amb l'extrema esquerra, amb Rafinha un dia més de nou, Lamine Yamal a l'11, òbviament. Per cert, que en joc tenim un partit a primera, Osasuna 1, Getafe 0 al descans.
0: Gràcies, Sònia.
2: Vagi bé, fins demà.
0: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, el Víctor Rodríguez del control central. Avui gràcies especials al Francesc Clara, el nostre estudiant en pràctiques, que avui posa punt final a la seva experiència i a qui li agraïm el talent i la dedicació durant tot l'estiu i li desitgem sort i retrobar-nos ben aviat. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Esperem que hi sigueu tota la temporada. De fet, demà més esports, més Tot Costa. Ara arrenca la TDT del Barça-Rayo aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ernesto, 11a temporada ja, eh?
6: Esto no se termina nunca, eh?

0: A Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des de Barcelona, 31 d'agost, Camp Nou, 27 graus, tercera jornada de Lliga. Barça 6 de 6 contra Rayo 1 punt de 6. Televisat per DAZN. El Barça ha de mantenir l'equilibri entre rendiment i creixement en el ritme de competició. La progressió individual dels campions del món, de Rafinha com a nou, per exemple, necessiten temps, però l'organisme funciona de memòria per la feina feta en les dues temporades anteriors. L'actuació contra l'Atlètic Club és una bona petjada per seguir el camí. Bernat Soler, què et diu el nas pel Barça-Rayo?
6: Doncs no voldria excedir-me, però la nit fa olor de festí blaugrana.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Sí, amb Koundé i amb...

0: Olmo. Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa al mig del camp. Bernal, Pedri, Dani Olmo i al davant Lamin, Rafinha i Gordon.
1: Marc Domènech, Carles Domènech al laboratori, on posarem avui la lupa?
2: Li farem un examen a Koundé, mirarem com juga Dani Olmo i mirarem també la relació entre els davanters.
1: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
3: Que el Rayo de Beñat renuncia a la pilota per ser encara més vertical que en Íñigo.
1: Laura Colell, quin resultat destaca la parada de la jornada?
4: Partit en joc al Sadar, ara mateix al descans, Osasuna 1, Getafe 0.
1: Laia Tudel, quin ambient es respira avui al Camp Nou, un dilluns?
5: Doncs sí, veurem com condiciona l'hora, el dia i el rival del partit a l'afició, però s'espera una bona entrada al voltant de 58.000 espectadors.
1: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
6: Si Xavi Espart comet algun error.
1: A punt de celebrar els 50 anys de transmissions en català del Barça per la ràdio, la d'avui està dedicada a la Judit Esteban, la bústia virtual de la TDP durant 6 temporades, des del 2012 al 2018. Discreta, eficient, responsable i atenta, va representar la veu dels oients i ens va endolcir les transmissions amb la seva simpatia natural. Gràcies per la teva petjada, Judit, i per molts anys, pels 50 de transmissions en català i pel teu aniversari avui mateix. La collita del 87, al Barça és especial i a la ràdio també.
7: La TDT compta amb l'assistència de
8: Ricard Luque i José Antonio Muñoz al terreny de joc,
7: Víctor Rodríguez i Andrea Martínez al control central,
8: Elia Planchart a la producció operativa
7: i Raúl Orgales a la realització sonora.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
1: Som dilluns, es tanca el mes d'agost i el Barça jugarà al Camp Nou el segon partit de Lliga, la tercera jornada del campionat, després de la victòria contra l'Atlètic Club, exhibició futbolística de l'equip de Flick, que no va ser sostinguda el resultat. Avui el Barça torna contra un equip que arriba capcot i amb molts problemes, un punt de 6, sense camp, com explicàvem al Tot Costa, però sobretot amb la sensació de cicle esgotat, el cicle Iraola Íñigo Pérez, aquesta aventura amb Beñat San José, amb una plantilla que se'n va més gent que hi arriba i fa mala pinta el Rayo. Recordem que el Rayo va acabar la temporada passada jugant la final de la Conference, però aquest any no s'haurà de preocupar per no baixar a segona. Festí, Bernat, deies, eh?
10: És que no sé si...
1: Què és un festí? Una festa petita.
10: Un festí, normalment, com jo ho interpreto, hauríem de buscar exactament la descripció al diccionari, és quan tu...
11: És un tiberi, no?
10: Sí, tots un tiberi, però de qualitat.
4: De qualitat. Àpat de festa esplèndid en honor d'algú o d'alguna cosa.
10: És a dir, gambes de Palamós, canyuts del Delta, aquelles navalletes tan bones... després, si vols, una miqueta de...
1: Anxoves de l'Escala.
10: Anxoves de l'Escala o de Badilla de Girona. Bueno, una miqueta... I després hi ha de postre que cadascú tria perquè hi ha, evidentment, molta varietat. Però anava a dir-te que no sé si això del festí, d'aquestes ganes que tinc avui de tipar-me...
1: Ens trairan les expectatives o...?
10: No ho sé, espero que no. Però jo crec que això ve donat, m'he encomanat, perquè això és el que estic detectant. És a dir, detecto entre la gent culer...
1: Sí.
10: Molt optimisme, molta il·lusió, molta felicitat i moltes ganes de la temporada amb la frase sempre que acaba, anirà bé, aquest any anirà bé, anem bé. La gent està molt il·lusionada.
1: A mi també m'ha passat,
10: oi?
1: Eh? Sí.
10: I jo penso, a veure...
1: I tu penses...
10: Llavors faig aquella cosa de periodista que sóc jo...
1: Amb elements objectius, clar, tampoc ha canviat tant, no? Respecte a l'any passat.
10: I tampoc hem fet un superfitxatge, hi ha el de Rodri i tal, però després a veure qui fa
1: Gordon. Gordon ha connectat.
10: Però ha estat començar la Lliga, els gols de Rafinha, l'altre, Gordon connectat, i treure-li Rodri al Madrid...
1: Qui ens havia de dir que un estiu que començava amb la necessitat urgent d'un davanter centre i gairebé la necessitat d'un davanter centre que es digués Julián Álvarez acaba amb Gabriel Jesús i la gent està contenta. Saps què és? Això és cultura de club. O sigui, l'equip està transmetent tant que la gent ja no mira els futbolistes que vesteixen el número 9, per exemple, sinó mirant el vehicle col·lectiu. O sigui, el Barça, que des de petits nosaltres ens vam criar amb si Johan, si Schuster, si Maradona, si Romario, fins i tot en el Dream Team, la gent ja ha assimilat que es pot valorar el joc des d'una mirada col·lectiva sense tenir els millors, eh?
10: Cert, cert, cert. Fins i tot tenien una figura indiscutible com és Lamine Yamal, encara no té, diríem, un estatus com el que en el seu moment podia tenir Messi o un d'aquests grans futbolistes que es diuen. És a dir, que reparteix molt la idolatria.
1: No he dit Messi perquè Messi surt del planter, ja és un altre moment de la història, però em referia a aquell moment històric on el Barça volia sortir a l'aparador perquè fitxava els millors futbolistes, vaja. Cal repassar la història. Per tant, és veritat que sí que hi ha una il·lusió especial i que aquí al Camp Nou es respira. Aquesta sensació que va dir, no sé si va dir la Laura, que va ser la temporada perfecta com a local l'any passat.
4: Sí, 19 de 19.
1: A la Lliga.
4: A la Lliga, sí.
1: Perquè la Champions el Barça va perdre contra l'Atlètic de Madrid aquell partit, no?
4: Sí, sí.
1: No sé si em va perdre algun
11: no,
1: més.
11: No, va ser l'únic.
1: Només.
4: Contra el PSG també va perdre...
1: Sí, però no al Camp Nou.
4: Ah, vale,
1: ja
4: sí.
1: Va ser a Montjuïc.
4: Sí, sí.
1: Clar, fa que el retorn al Camp Nou això s'hagi convertit... serà un festí, però en un fortí.
10: Sí, sí, un festí en un fortí.
1: Sí, Mireia, sí, sí. Qui jugarà avui a l'11 del Barça?
0: Avui el Barça jugarà amb Joan Garcia a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Marc Bernal, Pedri i Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Anthony Gordon.
12: La TDT a Catalunya Ràdio.
13: Ei, perdona, una estrella.
14: Ei, una estrella.
13: Perdona, una estrella.
14: Una estrella.
13: Què? Un crit valent?
14: Vinga, tots units fent força.
15: Una estrella!
14: De seguida.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: Això és una versió nova del Mar?
3: Alba Morera. Tu jo amb velleta la llum en un fanal. Tu jo volaven
1: en un fort fiesta groc. Tu jo hem cantat a la vora del foc. Veieu com ha revifat això del Manel?
3: Sí. Tot torna.
11: Ja també la van revisar, en l'última etapa abans de...
3: Més electrònica.
11: No, sí, van fer una versió també electrònica, sí, la van tocar en els últims concerts.
1: Però l'Alba Morera és nova, l'ha tret ara.
3: Doncs ara mirem quan ha sortit aquesta versió.
1: És probable que sigui... Orgales domina molt, les clavegueres musicals.
3: Perquè tampoc la coneixien, perquè l'estudia. Ara ho mirarem.
1: Molt bé. Doncs sona bé.
3: Sí, alegre, com l'altre.
1: Tampoc serà per celebrar els gols del Barça, que ja vam comentar l'altre dia, que encara no hem trobat la cançó, però sona molt bé. Bé, l'alineació que ha cantat la Mireia, amb tres canvis respecte al partit de l'Athletic Club. Per una banda, Christensen per Gerard Martín, per rotar aquesta parella central. Cubarsí va descansar el dia de l'Elx, Christensen va descansar el dia de l'Athletic Club i Gerard Martín descansarà el dia del Rayo, descansarà d'inici. L'entrada de Dani Olmo per Fermín, que havia estat titular els dos primers partits de Lliga, i l'entrada de Koundé per Eric al lateral dret. Recordem que Eric també havia estat titular els dos primers partits de Lliga. Hi ha alguna cosa que us cridi més l'atenció que una altra?
11: A mi Koundé per Eric, no sé si té a veure, segur que té a veure amb la rotació, que Koundé també ha de tenir els seus minuts, però a mi Eric dijous contra l'Athletic Club no el vaig veure en la seva millor versió. Nico Williams el va superar més d'una vegada, recordeu, a la primera part, i hi ha el xut de Sancet al pal, que ahir li fan falta, sembla una falta evident, però ell es deixa anar. Recordeu aquella acció? Es deixa anar i no persegueix, no sé si era Berenguer qui li va robar la pilota, i es deixa anar, es frena, com va fer Koundé aquell any al camp del Celta, amb un servei de porteria que va acabar en gol.
2: És molt possible, Xavi, que acabés, o sigui, que estigués fos.
11: També.
2: Perquè recorda que acaba el partit, que hi ha el canvi, sembla que el Koundé el canvia,
0: sí.
2: Perquè
0: sí,
2: ell era bé davant el canvi perquè està fos.
11: També deu tenir a veure amb això.
1: Bé, doncs, després ho comentem tot plegat, aquests tres canvis, la continuïtat de Xavi Espart com a lateral esquerra i de Gordon com a extrem esquerra. Mira, hi ha el Rayo de Beñat San José, amb qui juga?
0: Avui amb Cárdenas a la porteria, amb Balliu, Legend, Patesis i Ferraut a la defensa, al mig del camp, Òscar Valentín, Buaré i Unai López, i al davant de Frutos, Camello i Álvaro García.
1: Em pots tornar a repetir el lateral esquerre?
0: Ferraut, dorsal 33.
1: Ferraut, li hem de dir així, eh?
0: És el mateix nom, és el mateix...
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: Ferraut.
10: No es diu Ferraut?
0: A mi la pronúncia l'any passat és Ferraut.
1: Ferraut, eh? Ferraut. Sí. Molt bé, aviam si ho sabem dir.
10: Podem dir Joshua, també, no?
1: Escolta'm, per què tots els laterals esquerres hem de passar de Joaneco a Ferraut? Molt bé.
10: Tan fàcil que era Pep Chavarría, eh?
1: Sí, exacte. Què passa aquí al camp?
0: Surten a escalfar-se els porters del Barça.
1: Molt bé. M'has dit, la parella de centrals és la de Pater Cislegent.
0: Sí.
1: I al mig camp...
0: Òscar Valentín.
1: Sí.
0: Buaré, amb el dorsal 36.
1: Buaré.
0: Sí, és un jugador que acaba de fitxar fa 4 dies pel Rayo. Té 22 anys, ve procedent del planter del Betis.
1: Molt bé. I torna'm a...
0: I Unai López.
1: Unai López també, que jugarà una mica per davant. Bé, a Buaré no el conec. Potser Buaré és una mica més mitja punta, ja ho veurem. No sé si algú en té referències de Buaré. I a les bandes...
0: De Frutos i Álvaro García.
1: Molt bé.
0: I al davant, Sergio Camello.
1: Molt bé. Doncs aquesta és l'alineació del Rayo, amb la baixa de Batalla lesionat al porter, d'Isi Palazón lesionat al mitja punta titular, i amb un equip que ja veiem...
11: Ratzi que... no juga avui, que havia jugat els dos partits.
2: Va fer un error la setmana passada bastant groller, gruixut.
11: Em sembla que té ganes de marxar.
2: Sí,
0: estava negociant amb el Fulham, eren les últimes notícies que hi havia sobre Ratzi.
1: Juga per a la rampa de sortida. Recordem que el mercat es tanca demà a la nit, per tant, som a les últimes hores i fa la sensació que va per aquí el tema de Ratzi, i per tant, l'alineació de Balliu com a lateral dret. Ara buscarem un jugador. No sé si serà Buaré.
15: El jugador encriptat.
1: Oriol Corral, bona nit.
17: Hola, bona nit.
1: L'altre dia amb Grena Barrena va ser molt, molt esmolat, molt punyent. Algú al campus va trobar una xuleta i...
11: L'eliminació del partit anterior, sí.
1: I va encertar el jugador encriptat. Avui ens visita el Rayo. Recordeu, els oients, que no hagin encara sentit aquest espai en aquesta estrena de Lliga, l'Oriol ens presenta un futbolista del rival amb 4 pistes. I anirem fent el viatge amb ell, aviam qui l'encerta, aviam qui troba el nom d'aquest jugador.
11: Però és un jugador que l'Oriol creu que pot tenir... Que és important o que pot tenir recorregut.
1: No té...
11: És a l'atzar, eh?
1: Sí, un dia podria ser un suplent, fins i tot. Oriol, la Laia ha estudiat molt, t'aviso.
10: Però algun dia podria fer un... Podria triar un jugador que no sigui, diríem, carn de panenquita, eh? Vull dir, que el coneguem una mica en general.
1: Home, però l'Ells...
4: És mainstream.
10: No, home, una mica sí, una mica mainstream.
4: Però et dic una cosa, el Rayo, així en general, mainstream no és. Per tant,
1: i l'Ells tampoc.
4: Si és panenquita, no passa res.
1: L'altre dia podia haver triat Iñaki Williams, però vaja, tampoc no té tanta gràcia.
4: Nico Williams, una cosa fàcil.
10: Entre Iñaki Williams i Barrenechea...
1: Barreta.
2: Oriol, si no guanyen, s'enfada, no ho veus, eh?
10: Sí. Jo avui em votaré per un. Ja.
1: Sí? A veure, però primer. Si no s'han dit les pistes.
10: Si no me la descarta la primera.
1: Molt bé. Recordeu, a partir de la tercera pista. La primera, Oriol.
18: És un jugador que es troba al tram final de la seva carrera futbolística.
1: Home, ja podeu buscar veterans aquí, eh? Ja podeu buscar veterans que estiguin al final.
0: Va. Tens un al cap ja, Bernat, o què?
1: Home, has de buscar un que
10: jo tinc un jugador, més de 30 anys. Jo tinc un jugador del Rayo que és... sabeu aquelles dèries meves, estil Alfonso Pedraza del Villarreal, que l'ha fitxat al Nàpols?
4: Ja, però ara estem fent el concurs.
10: No, sí, tira. Sí.
1: Ara el Bernat Compto.
10: Busqueu on està Alfonso Pedraza.
1: La segona.
18: No ha jugat mai amb la seva selecció absoluta.
1: Ostres, és que tots els veterans que tenia al cap no han jugat amb la seva selecció absoluta. Està aquí... El tema no ens ha resolt gaire. Va, tercera, i si algú té algun candidat ja podrà llançar-s'hi.
18: És el jugador de la Lliga amb més duels aeris defensius guanyats.
2: Legend.
1: Sí.
3: Correcte, Florian Legend.
1: Molt bé, molt bé.
0: Era, bons, l'estudi.
1: Era un dels candidats, molt bé. Legend, que no ha jugat amb la selecció francesa, que té, deu estar a prop dels 35 anys, no?
0: Sí. 35 anys. Sí.
1: Té 35 i que... què més? Ah, i que ha guanyat, com has dit, el tema dels duels aeris?
3: És el jugador de tota la Lliga en les dues primeres jornades que ha guanyat més duels aeris defensius.
11: I deu ser dels jugadors que més fort xut a la Lliga.
2: Home,
1: sí. Segur. Perquè la quarta pista quina era?
3: Va jugar al Girona i al Newcastle, d'entre altres equips.
1: Molt bé. Sí, perquè, sí, sí, perquè ha girat la gent que va començar al Villarreal, em sembla, no? I després sí, hauria passat pel Girona.
2: També va passar pel Villarreal Pedraza, que ara juga a la Lazio.
10: A la Lazio.
11: I qui és el Pedraza del Rayo, Bernat?
10: Jorge de Frutos.
11: De Frutos.
1: És un Pedraza.
2: T'agrada?
10: M'agrada molt, molt. Sí. M'agrada molt pel Rayo.
2: El fitxaries, eh?
10: Quan dic que m'agrada, no vol dir que el fitxaria.
11: És molt ràpid.
10: Però que és un jugador
2: molt ràpid.
10: Que quan el Rayo el va fitxar al Llevant...
1: Tu digues que et crida l'atenció.
10: Que em crida l'atenció. I quan el va fitxar al Llevant vaig dir, mira que ben fitxat aquest jugador.
1: Oriol, avui crec que les respostes són òbvies, però podria estar al radar del Barça avui, la gent?
3: No, és... Segurament el millor defensor del Rayo, té un bon peu dret, com ha dit el Xavi Campos, però està lluny del nivell del Barça.
1: I no podria estar del radar del Barça d'aquí dos anys perquè serà a casa ja.
3: No, té 35 anys, acaba contracte el 28 i si li quedés una aventura més hauria de ser exòtic.
1: Acaba el 28, eh? O sigui, sí, la temporada que... O sigui, la que ve.
3: Sí, aquesta i una altra, sí, amb 37 anys, acabaria contracte.
1: Acabarà amb 37, sí, un final de carrera exòtic, si no és que continua el Rayo.
10: La gent al Girona va protagonitzar... Ah, no, em confon amb l'Englet, que també era un central sí, francès, no, que va ser expulsat en
1: un
10: partit.
1: La gent és un central que pel Rayo és un pilar fonamental, sí, és estructural, absolutament.
11: I el Girona, la bon temporada central, que va estar, ho va fer bé, eh?
1: Sí, sí.
11: Crec que va ser la temporada que perden el play-off amb el Lugo.
3: Bueno, 14-15, 15-16.
11: Sí, sí, és el dia del Lugo, aquell drama que després que van al play-off contra el Saragossa.
1: Doncs gràcies, Oriol.
3: Gràcies, adeu.
1: L'Oriol, que sempre està pendent de la recerca, la prevenció i el compromís. Tres paraules claus.
17: La TDT a Catalunya Ràdio.
19: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
1: Avui es juga la tercera jornada de Lliga.
3: Divendres es van jugar dos partits. El Sardinero, l'Elx, continua sense guanyar.
4: Racing 3, Elx 2.
3: A Mendizorroza, l'Alavés es manté invicta.
4: Alavés 1, Villarreal 0.
3: Dissabte, tres partits. El Ciutat de València, golejada del Llevant.
4: Llevant 5, Betis 2.
3: A Noeta, un altre gol de Roberto no és suficient pels pericos.
4: Real Societat 2, Espanyol 1.
3: Al Sánchez Pizjuán, l'Atlètic de Madrid sentencia el partit a la primera mitja hora.
4: Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3.
3: I tres resultats més. El Bernabéu, golejada blanca.
4: Madrid 4, Màlaga 0.
3: A Riazor, Aubameyang malmet un València molt tou.
4: Deport 3, València 1.
3: A Balaïdos, primera victòria de l'Atlètic.
4: Celta 0, Atlètic Club 2.
3: I avui es juguen dos partits, et seguiré trepitjant. Partit en joc al Sadar.
4: Al minut 10 de la segona part, Osasuna 1, Getafe 0.
3: I a dos quarts de 10, al Camp Nou, el Trident, Gordon, Rafinha, Lamin, es manté a l'11.
4: Barça, Rayo Vallecano.
1: Les grans lligues europees gairebé han rematat ja la jornada del cap de setmana, per exemple la Lliga Francesa, la Bundesliga, que no deixen gairebé mai cap partit per dilluns, però sí que hi ha una rematada final, sí, a la Premier interessant. Un rival del Barça a la Champions contra el subcampió d'Europa.
3: Doncs mira, a partir de les 9, aquest Aston Villa-Arsenal d'aquí 10 minuts, Unai Emery contra Arteta.
1: És veritat, també Unai Emery contra Arteta. Duel basc a les banquetes. I a Itàlia, un parell de partits que queden penjats.
3: Mira, Lecce 0, Roma 4, ja marcador definitiu. I acaba de començar l'Atalanta 0, Bologna 0 al minut 5.
1: Molt bé, doncs això pel que fa al futbol internacional no em deixo res,
3: Bernat? No, res.
1: Molt bé. I la resta de l'actualitat esportiva, l'Osasuna Getafe, Laura, que guanya l'Osasuna per 1-0. Qui ha marcat?
4: de l'Osasuna. Ha marcat Budimir de penal.
1: Budimir de penal, eh?
4: Sí, al minut 40 de partit, i després ara acaben d'anul·lar un gol per fora de joc del Getafe que li hagués permès empatar, però no, continua
1: I
4: guanyant.
1: Quin minut es juga?
4: Al minut 11 de la segona part.
1: Val, i una pregunta, l'Osasuna, si guanya aquest partit, amb quants punts es posa?
4: Amb 7 punts. Ostres, de fet, ara seria quart provisionalment.
11: Però el guanyar l'altre dia fora de casa,
1: sí, sí,
20: contra el Celta.
11: A Balaïdos.
1: Sí. La veritat és que jo no tenia gaire confiança en Ramis com a entrenador a primera divisió, amb un Osasuna que ve d'entrenadors amb molta personalitat i que havien connectat bé, fins i tot Lichi, que probablement no va connectar gaire bé amb la parròquia, era un entrenador avançat, futbolísticament, modern, i home, l'inici de Ramis és com per desmentir qualsevol pronòstic negatiu.
11: Ramis havia estat a l'Espanyol, al Terrassa, sí, segona, però a primera havia tingut algun moment.
1: No. S'estrena i l'Espanyol no va deixar gaire bona imatge, oi?
11: No, va estar un mes i mig o així, i va ser l'entrenador previ a Manolo.
1: Va ser just el previ,
11: sí,
1: eh?
11: Sí.
1: Doncs Ramis i l'Osasuna intentaran tancar aquest partit en aquests minuts que falten. Aquí al Camp Nou, Mireia, encara no han aparegut el gruix dels futbolistes a escalfar-se.
0: No, només hi ha els porters de tots dos equips, els del Barça i els del Rayo.
20: Puc explicar una cosa? Deixa'm puntualitzar només una cosa que no hem dit, que potser ja està molt dita, però que Messi deixa la selecció argentina. Potser hi ha algú que encara no ho sabia.
1: Està bé dir-ho.
20: Ho ha
4: publicat avui.
1: Sí, ho ha fet públic. Ja no té marxa enrere. Això,
20: no,
1: eh?
20: Tenia la decisió presa, segons ha explicat, després del Mundial, però amb tot el que ha passat amb el seu pare, la mort del seu pare, es va prendre un temps per fer pública la decisió, i avui doncs ha explicat que ja tanca aquesta etapa amb la selecció absoluta.
1: Home, espero que li facin un homenatge també allà a l'Argentina, no?
21: És la primera retirada de Messi, eh?
20: Mentre l'altre.
1: Solta amb un Barça selecció argentina al Camp Nou, és un bon final.
11: Però li voldran fer al Camp de River, no?
1: Anada i tornada.
20: Que siguin dos, sí.
1: Sí, una, hi ha un aquí.
21: Bona idea. El del Camp Nou potser haurà d'esperar una mica per això, no?
1: Bé, primer farem el d'allà.
21: Sí.
1: Ja.
21: No, bàsicament per esperar que s'acabin les obres.
1: La temporada que ve es pot fer o aquesta, el de l'Argentina, i a la temporada que ve el partit de tornada al Camp Nou.
21: O potser més tard.
1: Ja tardarà tant, sí?
21: Les obres, i després posar-se d'acord, les agendes...
1: No, però ja, això ja pot començar-se ara.
21: Ja.
1: I un trofeu, en joc?
21: Sí, sí.
1: O sigui, una cosa que tingués un punt...
11: Copa Messi.
1: La Copa Messi, exacte. Per ser original i tancar-ho. Molt bé, doncs aquí al Camp Nou queden 35 minuts perquè comenci aquest Barça-Rayo. Tots estem d'acord.
22: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
23: Què us poso?
24: Per mi una estrella.
23: I per tu?
25: Jo també una estrella.
24: Ara estem d'acord.
25: Estem d'acord.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
4: Avui és dilluns i juga al Barça, un dia poc habitual. Sí, en els últims 16 anys l'equip només ha jugat 11 partits de Lliga en dilluns, amb un balanç de 7 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Però compte, entre aquestes victòries destaca una nit inoblidable per la història del Barça, el mític 5-0 contra el Madrid del 2010. Avui, dilluns, torna a jugar al Barça.

0: jo no vull fer la carta als Reis. Jo vull un altre 5-0, com el del 29 de novembre de 2010.
1: Sí. Jo del dilluns recordo el comiat de Vaquero,
0: sí, contra el Valladolid
1: i el Barça-Madrid. Per cert, que és que m'estic animant. Messi jugaria amb el Barça al Camp Nou, sí, i amb la selecció argentina a Buenos Aires.
2: Presenta un projecte.
3: Sí.
1: Estic animant. Què us sembla?
4: Espectacular tot. Presenta-li a Messi, sobretot.
1: Sí, això. Un partit cada equip. No, no, jo ofereixo la idea perquè no em guanyo la vida ja com a promotor.
0: En fi, avui la gent... Avui és dilluns. Sí. Això no sé si vol dir, Laia, que hi haurà menys aficionats al Camp Nou. Has dit al principi de tot que no, que s'esperava una molt bona entrada.
3: Sí, una entrada similar a la de l'últim dia amb l'Atlètic Club, que va haver-hi 59.600, doncs més o menys jo crec que potser una mica inferior. S'esperen, per previsions, al voltant de 57-58.000, i potser a última hora sempre s'acaba animant la gent. És cert que l'horari, encara 31 d'agost, doncs el rival, no acaba. Però vaja, jo de moment estic veient bon ambient i sóc aquí, per exemple, amb alguns dels socis que van arribant, amb el Joan i el Didac, que els veig aquí, que han arribat amb una rialla, i jo he dit, calla, que aquests són d'aquests que dieu que són optimistes segur. A veure, Joan, com estàs?
5: Jo la puta mare.
3: Home, comences fort, Joan. A veure, jo vull saber, aquesta temporada, el Barça, què espereu que faci? A veure, com l'afronteu?
5: A la Lliga jo veig possibilitats. A la Champions potser ens costarà més.
3: Però això no és la història de sempre, llavors?
5: Sí, és que és això, la història de sempre. Però bueno, espero que d'alguna manera...
3: Els fitxatges d'aquest any, a veure un moment, Joan, els fitxatges d'aquest any no han millorat una mica l'equip?
5: Molt, sí, han millorat molt. El que passa és que és futbol i llavors qualsevol cosa que pot semblar terrorífica pot ser boníssima, i qualsevol cosa que pot ser boníssima t'agafen, no sé, una sortida del porter malament, la toca amb la mà, te l'expulsen,
3: té que... Clar, m'estàs fent ara una mica del que es diu el típic culer, una mica de patir.
5: El tribunero.
3: Una mica, Joan, oi que sí?
5: És que jo faig una mica de tribunero.
3: Una mica de tribunero. Al teu costat tens el Didac, que és optimista o tribunero?
6: No, jo sóc optimista. Jo crec que aquest any les competicions domèstiques les guanyarem fàcilment, i la Champions, malgrat els àrbitres que cada any ens perjudiquen, crec que aquest any la podem competir, la podem guanyar.
3: I què et fa pensar això? Que el fitxatge de Rodri, algun fitxatge en concret? Gabriel Jesús?
6: Bueno, jo crec que ens hem reforçat molt bé a la davantera.
3: Amb Gabriel Jesús també?
6: També. Sí que és veritat que no ha arribat el nou desitjat, que era Julián Álvarez, però crec que amb els fitxatges que hem fet, a Dillemi, Gordon i de més, el fitxatge també de Rodri, i l'esperat central, que poder arribar o no, i a veure si al gener ens reforcem amb el Julián Álvarez, crec que tenim potencial com per lluitar per Europa.
3: Per aquí bé, a veure, acabarem per aquí dos nois més, el Marc i l'Arnau. Sou així més o menys d'aquest tarannà que hem sentit, del Joan i el Dida, que diuen que la Lliga sí, la Champions bé, potser també?
7: Més ben aviat el contrari.
3: Com, a veure?
7: Sí, perquè jo la Lliga portem ja guanyant-la aquests últims anys, i en canvi el Madrid, pobret, fa el que pot, i crec que el Madrid té grans influències i farà que això canviï per la seva reputació. En canvi, la Champions, anem amb la il·lusió del jovent i ens la portarem.
3: Sí, tu deus ser l'únic que creu que té més fàcil a la Champions que a la Lliga, el Barça, eh?
7: Fàcil no, però confio en el Barça i crec que ens la podem endur.
3: Molt bé, i el teu company com opina?
8: Jo crec que ens ho portarem a la Lliga, ens ho portarem a la Champions i tot. Aquest any podem competir fort,
3: I això que t'ho fa pensar, els reforços?
8: Sí, jo crec que, a veure, tenim en Rodri, que hi ha una qualitat que els hi faltava més falta, que els hi feia més falta en el Madrid, que podia intentar competir contra nosaltres, a mig del camp, sobretot. Ens l'hem quedat nosaltres, i això fa que... Bueno, i té experiència també a la Champions, i faltarà el nou, tema gols, a veure com va, perquè sense marcar la Champions anirà just, però... Si veus si acaba d'arribar l'últim dia, que jo crec que sí, el Julián Álvarez.
3: Com, demà? Creus que arribarà demà?
8: Sí.
3: Això sí que és optimista.
8: Jo crec que arribarà, si no arriba demà, arriba per Nadal, eh?
3: Ah, d'acord.
8: Que em sembla és que el món del futbol el que manen són els jugadors. L'última paraula la tenen ells. Si es planta que, encara que l'Atlètic de Madrid accepti 40.000 ofertes, si el Julián diu que no, només Barça, doncs anirà al Barça. Vaja, jo crec que sí.
3: Bé, doncs ja ho escolteu, Bernat. No sé si és l'optimisme que t'arriba o que t'agradaria. Potser t'ha faltat una mica d'optimisme o com ho has vist,
0: Bernat? No, una mica en la línia
3: del que trobo.
0: El que m'ha sorprès és que hi hagi un parell de socis d'aquests que s'han entrevistat que parlin de portar Julián al mercat d'hivern, que és una cosa com...
3: Sí.
0: poc atípica, no? És a dir, tu al mercat d'hivern no, no acostumes a fitxar grans estrelles.
1: Saps què em sorprèn? Com... Sí, sí, perdona, digues, Laia.
3: No, no, que com que el Barça diu que... Doncs és el mateix Barça que diu que el gener ho tornaran a intentar, doncs suposo clar. Que per això els socis doncs, pensen que el gener pot portar...
1: La pròxima
3: pot venir
1: finestra,
3: Julián, també,
1: no? I els diners finestra. Estan estalviats, a més.
3: Amb, els diners, doncs,
1: perquè
3: ara,
1: Gabriel
3: sí.
1: Jesús no s'han dut
0: clar,
1: la
0: no cosa. Estan, no, estan gastats,
3: Gabriel Jesús, sí. 10 milions, sí.
0: I amb el que puc arribar a estar bastant d'acord, que trencaria una miqueta el tema aquest de l'optimisme, és que jo crec que la Lliga aquest any serà complicada. Jo crec que el Madrid la competirà bastant més, bàsicament perquè fa molt que no la guanyen.
1: Ja li tocaria, no?
4: Se'ls veu amb gana, eh? Després de dues temporades,
1: sí. Ja li tocaria,
4: veig un equip...
1: Ja
4: clar, que ja no es pot però, permetre una tercera temporada en blanc.
1: Però jo, si volen... Res imprevisible, sí, eh?
0: No, si ells volen guanyar la Lliga i nosaltres la Champions, mira, podríem fins i tot arribar a
1: no
0: un baixi, acord.
1: No baixi, no
0: ja, ja baixi.
1: Escolta'm, hi ha un marcador electrònic d'aquests dinàmic, que és aquest que ara ja... Bé, que és l'únic marcador electrònic que hi ha ara, perquè el gros, clar, no pot penjar de l'estructura. Que ara he vist que donen dades de la Laura Colell.
0: Sí, sí.
1: Ho has vist? Ha sortit, per exemple, Christensen jugarà el partit número 100 avui amb el Barça.
0: I abans, Xavi Espart és el quart jugador.
1: S'assuma sí, a Lamine, Bernal i Cubarsí.
3: I de Condé, no?
1: Nascuts el 2007.
3: De Condé?
1: No, de Condé, no n'ha sortit cap, de Condé.
3: A dos partits, de ser el francès amb més partits del Barça.
1: A dos partits, aviam, ja va preguntar el Carles si el jugaria, els dos partits. Demà ho sabrem si el jugarà. Juga Lamine Yamal, que no se'n perd ni un. I també ja Javi Miguel avui a la TET. Javi, com estàs?
2: Hola, bona nit, Ricard.
1: Com ha anat l'estiu,
2: Bé. Prou tranquil, que això és important moltes vegades.
1: I tant.
2: La tranquil·litat.
1: Escolta, em deia que juga la Minya mal, perquè una altra cosa, Bernat, que ens hem trobat al carrer, no sé si està passat, és que la gent està il·lusionada, però la gent, de seguida que veu unes imatges de la Minya mal que apareixen, que ens... Bé, com que estem, som a sobre permanentment, que no està gaire content, es preocupa, sí o no?
0: Sí, sí.
1: T'ha passat també,
0: sí, això? Sí, sí, també m'ha passat. No, a mi, és a dir... No, que la gent amb la gavarra... Ai, a l'amic vols dir
1: l'amic,
0: com
1: no?
0: Està? Sí, sí, sí.
1: Javi, com està l'amic?
2: Bueno, que la gent sigui tranquil·la, eh? Jo sí, entenc, eh? Jo entenc la preocupació de la gent perquè tu veus el partit que va jugar contra l'Elx i més que les sensacions que va donar si estava més fi o menys fi, aquestes cares que posava i aquest... aquesta imatge una mica de no diré d'enfadat, però sí de que...
1: De frustrat,
2: no? I, clar, dona una mica la preocupació... És normal que la gent es preocupi perquè estem parlant de l'estrella de l'equip on tothom es té que agafar i ell té que ser el primer en agafar la responsabilitat. Sí. Jo ho entenc.
1: Bé, la Mina és molt transparent i no és la primera vegada que ens mostra... No. Com un jove que és, no disfressa les seves emocions.
2: No, està clar. Ja li va passar l'any passat, la temporada passada,
1: també.
2: Més o menys va ser molt semblant. A veure, anem a fer un pam, durar una mica llum a la foscor perquè la gent estigui una mica més. La radiografia de què va passar aquesta setmana, no? Que
1: el
2: tothom va dir
1: què
2: li passa a aquest nano que no està amb la somrisa aviat, de sempre, no? Mm. Doncs, bueno... pel que sabem, quan ell va arribar, que ell va arribar, pensem, el 12 d'agost, o sigui, ell va ser un dels últims jugadors que va arribar, o sigui, que va estar una mica doncs molt just per al principi de temporada.
1: Clar,
2: doncs...
1: perquè va ser dels que van jugar a la final
4: del
1: Mundial.
4: Està parlant Flick a la zona.
1: Doncs escolta'm Flick.
9: But no goals conceded. Then we saw we were talking with Joan Garcia and he told us almost no chances created against Athletic Club. Is that you want to focus on the road? You want to focus because you know you have players to score goals, but to see Barça not scoring, I think is that good as well.
10: Well, it's for us, it's important to defend as a team. So I think last season we struggled a little bit. So we have to see that we saw in this moment that if not everyone is included, if not everyone has this commitment, we need or it's very difficult to win games or to not concede a goal. So I'm very happy about our defense performance in the first two games.
9: Le he preguntado al míster por las pocas ocasiones que se han concedido, sobre todo con el partido contra el Athletic Club, los pocos goles que ha concedido, bueno, ningún gol, y hablaba de ese commitment, de ese estar metidos en el partido también en las ayudas en defensa y en seguir mejorando en ese aspecto, porque sabemos que el Barça está encontrando portería ya desde hace mucho tiempo aquí en el Spotify Camp Nou. Coach, I want to ask you for a concept you said on the press conference, spirit of team. I don't know if that is represented in players like Xavi Espart. He started as a left wing, then to the midfield. What is this figure, this player for you?
10: No, it's always good to have players. They can also play a different position. We had last season Eric Garcia. He played different position. He can play as a number six. Also the last line, every position. So it's good to have this player. They are flexible and help us in different situations.
9: Me habla de la versatilidad de jugadores. Yo le he preguntado por la figura de Xavi Espart. Siempre es bueno tener esa versatilidad en jugadores, en este caso poniendo como ejemplo al mismo Xavi Espart. Coach, last question. Just some minutes ago, Messi announced he was going to leave international football. Barça will always be connected to Leo Messi. What are your thoughts on this announcement of such a big player?
10: Yeah, that the times runs. It's like that, and of course he's the best player in the world. So it's unbelievable. Also, I enjoy a lot his performance in the World Cup. He did it really great, fantastic. One eye, I'm really sad about this, but at the end it's life, and he had a fantastic career. He's the best player in the world, and he showed it also in the World Cup.
9: Thank you so much, Mr. Flick.
4: I preguntaven ara per Messi, per aquesta decisió que comentava abans el Bernat Coi de retirar-se de la selecció argentina, i ha dit que el temps passa per tothom, que Messi és el millor del món, que ha gaudit molt amb ell i amb els seus partits durant aquest últim Mundial, que està trist, que és trist que deixi la selecció, però que així és la vida, i que al darrere deixa una carrera fantàstica.
1: Gràcies, Xavi. Javi, tornem a la Minya Mar. Bé, l'estiu havia entrenat poc.
11: Barri d'Otero, aquí entre cases de militars i a l'antiga farinera de la ciutat.
4: Això sembla Catalunya...
1: Se'ns ha colat un infiltrat.
4: Sí. Això sembla Catalunya Vespre, que avui estrenen horari. L'Agnès Marquès i el Manel Elias. El Manel Elias i l'Agnès Marquès aquesta temporada començaran a les 9, de 9 a 11, a les 11 cada dia, les dones i els dies, i per estrenar-se, mira, Invasió de Camp.
1: Doncs molt bé, i a més una bona manera de promocionar-se,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
1: Vull dir que ho hem fet...
4: Orgales, això ho has fet...
1: Ho ha fet molt bé, sí,
4: no,
1: sí.
4: Eh?
1: Ha fet veure que era sense voler. Javi, hi ets?
2: Sí, hi soc.
1: Molt bé. Deia que la Minya Mal parlaves que havia tingut pocs entrenaments, que va tornar a entrenar-se tard. Per exemple, perquè jo em faci una idea, entre la Minya Mal i Cubarsí hi ha molta diferència d'entrenament? Perquè sí que hi ha hagut molta diferència de minutatge en partits.
2: Doncs no, en principi són els mateixos... Van arribar els dos al mateix dia, o sigui, el 12 d'agost van arribar els dos al Cubarsí i a la Minya Mal. El problema no és el número d'entrenament, sinó la qualitat de l'entrenament. Aquella setmana, precisament a la setmana del partit de l'Elx, Lamine va rebre algun cop de clatell per part de Flick, perquè no li estava agradant del tot els seus entrenaments, o sigui, la intensitat. Volia més intensitat i, clar, a Lamine, doncs, ja sabem que els seus estius són molt intensos. De fet, és que tot coincideix, a vegades també la vida és així, però és que el 12 d'agost, que va ser el dia que ell va incorporar-se als entrenaments, va ser el dia de la seva festa de cumpleaños dels 19 anys. O sigui, que imagina't que era una festa bastant intensa i bastant productiva, en el sentit de que va durar bastant per la nit. Aleshores, clar, això allarga molt també la capacitat de quant temps puc recuperar-me si ja vinc d'on vinc. Aleshores, aquella setmana, doncs el Flick ja estava una mica a guai de com estava arribant a Lamin, perquè clar, ell volia que fos titular. Ell havia jugat dos partits.
1: Home, és que ja Basilea el va fer jugar molt. És que després hi ha un altre tema, que és la imatge que representa Lamin Yamal, que fa que no pugui descansar com Cubarsí. I em referia a això. O sigui, Lamin Yamal ha de jugar perquè imagino que forma part d'alguns contractes.
2: És que de fet, amb el Gamper, Cubarsí no va jugar.
1: Correcte, i fa forma part.
2: I Lamine va jugar tot
1: forma el part d'aquell jugador que la gent vol veure. Clar. I per tant això fa que també a Lamine Yamal se l'exigeixi més des d'aquest punt de vista, és a dir, no pot tenir una progressió invisible. Clar. Perquè tothom el vol veure i això ell també ho paga.
2: Doncs ara fem aquesta radiografia, pensem un jugador de 19 anys que ell ja assumeix la seva responsabilitat dintre de l'equip i sap la seva importància. Doncs, que no es troba al 100% perquè ell veu que físicament encara no ha arribat, evidentment, ningú jugador a la pretemporada arriba al 100%, però ell sap quins són els seus límits i ell veu que no està encara ni molt menys a on pot arribar. Doncs, després, veu ell que en el partit contra l'Els les coses no li surten, perquè a vegades surt les coses i a vegades no. Sí. Si hagués ficat aquell gol en el minut 15, el millor ja tot s'hagués anat molt millor. Però què passa? Que les coses no acaben de sortir, no s'acaba de sentir còmode al camp i després, a més a més, el substitueixen. Doncs clar, tot això va fer una muntanya. Se li va fer una muntanya i ja teníem aquesta...
1: Va quedar frustrat i va generar aquella imatge. Però que és una cosa absolutament puntual d'aquella setmana i de les circumstàncies que viu ell. Ho dic perquè Rodri també ho va confessar, diu, estava una mica capcot, va dir el dia de l'Atlètic Club. Per tant, és una cosa que fins i tot els companys ho han detectat. Sí. I deia Rodri, l'hem volgut animar, o sigui, li van aixecar l'ànim com es va veure contra l'Atlètic, que va fer un partit no dolç.
2: De més a menys.
1: Sí,
2: de més a més.
1: Sí, però no està gaire fi, però no. En canvi va estar molt participatiu, no, va tenir moltes oportunitats i a la segona part va millorar molt.
2: Tenim que pensar una cosa, que a vegades això sembla una mica egoista o sembla una mica anecdòtic o dius, no, però només pensa en ell mateix, però en aquest context és un punt que també tenim que valorar. I ja sé que potser direu, home, no crec, però penseu que la pilota d'or per ell és molt important.
1: La pilota d'or que aquest any em sembla que es dona a l'octubre,
2: ja, dins de 20 dies. A finals d'octubre, crec. O sigui, sí. Això està ja al caure. Aleshores, ell aquest títol el vol, aquest premi el vol, perquè ell vol. Ell va ser l'any passat el segon i aquest any vol ser el primer. És normal que ell sigui conscient també que està al 100% i a tope dintre de poc, perquè arriben partits que ja són els últims per donar aquesta votació. I ahir, per ell, és molt important guanyar, a part dels patrocinadors i a part de moltes històries, perquè també té un plus per part del Barça, hi ha moltes històries, però per ell és molt important. I això és clar, si veus que no estàs al 100% i veus que no acabes d'arribar al teu top, pues també això també frustra més. O sigui, clar. Són frustracions que van... O sigui, tot va anant una mica a posar problemes o posar obstacles al seu objectiu i al seu somni, no?
1: Sí.
2: I llavors això... Per això el partit d'ell aquest va acabar amb aquesta,
1: mala
2: imatge que tothom volent, una imatge que feia preocupar, però ja el dia de l'Atlètic ja va donar un pas endavant, esperem que el dia del Rayo doni dos passos endavant i això vagi a més, però que no hi ha, o sigui, no és un problema de que marxen els amics i estic preocupat, no és un problema que tenia mal de cap com va dir Flick, tampoc, o sigui, no són aquestes històries, és una mica més complicat, potser més global per explicar
1: això. El que passa és que també és veritat que tinc la sensació que Lamine Yamal és un jugador que els primers mesos de temporada i de pretemporada li costen.
2: Clar.
1: Ho va demostrar també la temporada passada, que fins al mes d'octubre o novembre, més enllà de la pubàlgia, no va aparèixer la millor versió de Lamine Yamal. A mi em va transmetre molt bones sensacions contra l'Atlètic Club aquí al Camp Nou. Per mi va tancar tots aquests possibles dubtes de la gent que pregunta pel carrer, perquè ens entenguem, perquè aquestes imatges, avui vivim en una dictadura de la imatge, i aquestes imatges que potser eren una anècdota d'uns dies, doncs, que li generaven frustració, no amagaven cap problema estructural. Molt bé, Javi, doncs moltes gràcies per aclarir-ho.
2: Molt bé, vinga, una abraçada i visca el Barça.
1: Adéu.
2: Adéu.
12: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
13: A Epsilon Physio no tractem només lesions. Ens fixem objectius amb tu, com ara tornar a competir, tornar a caminar sense dolor o recuperar la confiança en el propi cos, perquè darrere de cada lesió hi ha una persona diferent. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.

0: Mireia, l'11 del Barça que ha triat Flick per avui, aquest partit contra el Rayo.
1: Avui amb Joan Garcia a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri i Dani Olmo. I al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
2: Tres partits, tres parelles de centrals diferents. Entra Christensen per acompanyar Cubarsí a l'eix i descansa Gerard Martín en una defensa amb canvis. És curiosa la gestió dels centrals de Flick als inicis de Lliga. En el seu primer any va fer servir només una parella en els tres primers partits, Íñigo Cubarsí. La temporada passada, dues. I aquesta ja va pel 3-3.
0: Que cada cop rota més, eh?
2: Sí.
0: Tres centrals per dues posicions i ha començat a repartir a tothom. Un descans de Cubarsí, un descans de Christensen, un descans de Gerard Martín. Us sembla que el Barça ha de pivotar sobre aquests tres centrals?
3: No n'hi ha més, no?
0: Ara mateix no. Doncs... Bé, sí que n'hi ha. Hi ha altres alternatives com Eric, per exemple.
1: O Koundé.
4: O Koundé.
3: I fins i tot heu pensat que algun dia, segons el partit, Rodri pot arribar a jugar de central?
0: Ho va fer el Mundial amb Luis Enrique, no aquest, sinó l'anterior.
4: Però, home, perquè tenia Busquets per davant i no el volia deixar a la banqueta, no? O sigui... a Rodri, ara mateix, a aquestes alçades, al Vallès de Central.
2: I amb la línia tan avançada.
0: És un problema de velocitat en la correcció que li costarà potser girar cap enrere i accelerar. No serà fàcil per ell. A mesura que va guanyant anys, diríem, jo crec que s'anirà allunyant d'una posició com aquesta en un equip com el Barça, que s'exposa tant.
3: Doncs aleshores ens hem de refiar d'aquests tres, només.
0: Sí,
3: un dia com el d'avui al partit contra el Rayo, trobo perfecte que hi hagi una rotació per línia, perfectament, o dues a la defensa.
5: Flick ha estat molt de parella fixa, no? El primer any Cubarsí amb Íñigo, l'any passat Cubarsí i Gerard Martín.
2: Li va costar arribar, però, aquesta parella. És a dir, el primer tram de Lliga hi va haver força rotacions, amb Araujo, Christensen es va lesionar, però no acaba de trobar la parella fixa i en l'últim tram sí que és cert que Gerard i Cubarsí es van consolidar.
5: Però sembla que li agrada trobar-la, és a dir, que si en troba una, sí queda. Aleshores, jo crec que partim d'una situació que és Cubarsí i Gerard Martín, que són els de l'any passat, però no descarto que pugui haver algun canvi. No crec que es canviï Cubarsí, però la posició del centre a l'esquerrà, doncs, jo crec que ara mateix és per Gerard Martín, però depèn del que vagi passant, doncs Flick podria canviar, però jo crec que per estabilitzar-ne una, no per fer rotacions, pel que ens ha ensenyat fins ara.
0: Sí, oportunitat per Koundé a la dreta i Espart a l'esquerra. Què us sembla, Xavi, la continuïtat de Xavi Espart?
4: No em sorprèn, la veritat, perquè el rendiment normalment Flick el premia i ha fet dos partits en aquesta posició. Que vaja, jo és que no li recordo cap error en els dos partits i ha tingut intervencions també ofensives interessants.
5: Avui li buscaràs el primer, no?
4: Sí, bé, no per ganes, eh? O sigui, era una elogi, eh? La frase del principi.
5: Sí, s'entès.
0: També continua Gordon per davant. Crec que tant Xavi Espart com Gordon s'han guanyat la repetició, no?
5: Jo crec que el fet que no jugués Gordon de titular a Elche no era perquè el titular d'arrencada fos a Adeyemi, sinó perquè Gordon doncs, també venia del Mundial de menys entrenaments i de seguida que ja s'ha posat a to, Gordon és el titular d'aquesta posició i com que a més es dona la circumstància que Rafinha ho està brodant de nou, doncs ja no hi ha debat.
0: I el canvi de Dani Olmo per Fermín, perquè clar, Fermín és un dels que ha fet tres gols en dos partits.
4: Sí, se'l veia encès, eh? Sí, sí.
1: I també em consta que va acabar molt cansat l'altre dia. Ara teníem el dubte al principi, no li passa res a Fermín, simplement va acabar cansat i Flick ha decidit que avui comencés una mica des de la banqueta per no començar a carregar.
2: El Rayo també juga força més endarrerit en comparació a l'Atlètic i l'Elx i potser...
0: I aquí pot ser més mal Dani Olmo, no?
4: No són hereus del Rayo d'Íñigo.
2: És l'equip que juga més endarrerit de la Lliga ara mateix, el Rayo. També cal dir que el Rayo d'Íñigo enganyava una mica, pressionava molt, però també reculava força. Per tant, no tenia la línia defensiva molt endarrerida la temporada passada de l'equip madrileny.
0: Sí, però vaja, Iraola i Íñigo era una cosa i crec que Beñat San José és una via molt més pragmàtica que no segueix la línia dels seus dos predecessors que li han donat encant al Rayo durant aquestes temporades. Iraola ara al Bournemouth i Íñigo Pérez ara mateix al Villarreal. Dos entrenadors joves que eren parella de...
2: Iraola al Liverpool. No sé si has dit el Bournemouth.
0: Va marxar al Bournemouth. De Bournemouth al Liverpool, sí. Ha debutat al Liverpool aquesta temporada. El que vull dir que sí, que són dos entrenadors que han fet salts endavant i que han marcat la història present del Rayo. Marc, la dada.
6: Gairebé el 85% dels corners del Barça de Flick són llançats a peu tancat. És a dir, els esquerrans xuten per la dreta i els dretans xuten per l'esquerra.
0: O sigui, de les tres temporades, eh?
6: Sí.
0: Si li agrada el peu tancat. Sí, ara l'altre dia picava Rafinha des de la dreta i Fermín des de l'esquerra, oi?
6: Sí.
0: El 85%, eh?
5: Bé, doncs, i com a resultat, què hem tingut?
0: Gols.
5: Més gols que...
0: També t'agrada que siguin peu tancat?
5: És que
0: el peu natural no t'agrada.
5: És la millor manera de fer-los perillosos.
0: Clar, apropes la pilota a l'àrea, sí, a la porteria,
5: sí, sí.
0: No?
5: Sí, sí, sí.
4: Ja, els oberts, l'allunyes de la línia defensiva, sí, també, no?
0: També.
4: Permets més una rematada de cara.
0: Fa molts anys es picaven amb cama natural, eh?
4: Sí.
0: Oi?
5: Jo...
0: Això és futbol, això és modern,
5: jo fotria la pilota allà al meu.
4: Sí, home, si la pots...
5: Allò que fa l'Arsenal...
4: La trajectòria de la pilota t'afavoreix una manera de remató o una altra.
5: Sí, sí.
0: Tu t'agrada de fora cap a dintre.
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, com li agrada
5: a
0: Flick, eh?
5: A mi m'agradaven els corners que es picaven a un camp que ja no existeix, que es deia Atocha, que va de la Real Societat, on allà et picaves un corner i
0: salves
5: a qui em pueda.
0: Però és que jo crec que allà es picaven... Potser es picaven a cama natural, eh? Vull dir que això és una mica més modern, però vaja, ja t'hem entès. La possibilitat de viure més a prop de la línia de gol, el màxim de proximitat
5: a la línia
0: de gol.
5: El que fa l'Arsenal, allò que han dit que ara ho han de vigilar, perquè estan, els jugadors de l'Arsenal es dediquen a encerclar el porter, no?, de l'equip rival.
0: Sí. Mireia, qui juga pel Rayo?
1: Cárdenas a la porteria, Balliu, Legend, Pate 6 i Ferrau de la defensa. Al mig del camp, Valentín, Buaré i Unai López, i al davant de Frutos, Camello i Álvaro García.
0: I ara, com sempre, farem el dafo del Rayo amb l'escàner del Bernat Coll. La D de debilitat.
2: Un projecte que encara no arranca. Banyat ha volgut fer un Rayo més directe, amb menys possessió i més joc vertical, però l'inici no l'ha acompanyat. Només suma un punt de 6 i és 16è a la Lliga.
0: La A d'amenaça.
2: Camello. El nou projecte necessita futbolistes de mobilitat, com Sergio Camello, el dorsal 10. Futbolista àgil, amb facilitat per la conducció, necessita fer un pas endavant de cara a porteria. Els seus 25 anys es troben en un moment important per consolidar-se com a referència ofensiva d'un Rayo a qui no li sobren gols. Acompanyat d'Álvaro i de Frutos a les bandes, el Rayo avui buscarà córrer.
0: La F de fortalesa.
2: La intensitat, que no es negocia. Els matisos de Benyat no afecten a la pressió de l'equip, que busca el pas endavant immediat després de perdre la pilota. Ara bé, quan no ho aconsegueix, es refugia fins al punt de ser el bloc més baix de tota la Lliga.
0: I la O d'oportunitat.
2: Castiga les pèrdues, perquè el Rayo ha començat perdent més pilotes de les que acostumava i el seu joc més directe encara obre les portes a les imprecisions. Si el Barça segueix interrompent les transicions, com ja va fer contra l'Atlètic i l'Elx, podrà tornar a fer mal a un rival desordenat. El laboratori.
0: Carles, les tres prioritats d'avui. La primera.
3: Examen a Koundé.
0: Koundé, que torna a l'11 titular com a lateral dret, després de dues titularitats d'Eric i amb la sensació que aquesta temporada la comença com a suplent. La segona.
3: Mirarem com juga Dani Olmo.
0: Dani Olmo, que torna també a l'11 titular després de dues titularitats de Fermín. Primer partit a l'11 inicial de Dani Olmo, a la mitja punta, contra un rival, com diu el Bernat Coll, més endarrerit, per tant, amb menys espais, on haurà de fer servir el seu bisturí per obrir situacions de gol pel Barça. I la tercera?
3: Analitzarem les relacions entre els davanters.
0: I els davanters, avui, un altre cop, Lamine Yamal, Rafinha de nou, tercer partit consecutiu, i Gordon, que es manté com a extrem esquerre. Repeteix trident a Flick i al laboratori n'estaran pendents. El repte, Marc.
6: Avui preguntem quin defensa recuperarà més pilotes durant el partit avui. Si Koundé, Cubarsí, Christensen o Xavi Espar. I recordem als oients que per poder votar cal que entren a Twitter i l'Instagram de la TDT.
7: A Catalunya Ràdio, la TDT.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: Minuts i mig per l'hora del partit, els 2:15 del vespre, partit ja d'horari, diríem, d'última hora, i el Barça i el Rayo que comencen a sortir dels vestidors, a aparèixer el túnel, per trepitjar la gespa del Camp Nou. El Barça, que jugarà amb aquest 11, Mireia.
1: Amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi, Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Pedri, Dani Olmo. I al davant, Lamin, Rafinha i Gordon.
0: L'11 de Beñat San José.
1: Amb Cárdenas a la porteria, Balliu, Legend, Pate 6 i Ferraut a la defensa. Al mig del camp, Òscar Valentín, Buaré i Unai López. I al davant, De Frutos, Camello i Álvaro García.
0: Qui xiula, Marc?
6: Avui xiularà Francisco José Hernández Maeso. Belga de 38 anys, és del comitè d'Extremadura i àrbitre primera des del 2023. Ha xulat 4 partits al Barça amb 4 victòries.
0: I ha fet declaracions, Laura?
9: L'àrbitre del partit, sí, li han començat a preguntar com es preparen els partits.
10: Sí, bueno, mira, me alegro especialmente que me haga esa pregunta, porque a nuestra espalda llevamos con un trabajo invisible que antes de llegar aquí la gente no conoce. Evidentemente, es más conocido para el aficionado la parte física, los entrenamientos que realizamos, pero si hay un trabajo, un análisis técnico, táctico, anteriormente, tenemos plataformas de scouting que nosotros analizamos los equipos, ya no solo los partidos anteriores, sino también bueno, su táctica, su variante, los jugadores, sus estadísticas, bueno, las acciones a balón parado son muy importantes. Todo esto a nosotros nos ayuda pues, en cuanto a la colocación, en cuanto a nuestra movilidad en el terreno de juego, incluso en cuanto a la gestión del partido. Entonces, yo creo que eso, el arbitraje profesional así lo exige, no es simplemente venir, vestirnos de corto, silbato y salir al campo, sino que bueno, a nuestra espalda llevamos mucha hora de trabajo, al igual que un cuerpo técnico de un equipo de primera división.
11: Le preguntaba también, durante ese trabajo semanal, entiendo que van por ahí también los tiros.
10: Sí, bueno, como he comentado, hay una parte física, hay una parte de descanso, hay una parte de recuperación con fisioterapia. Un deportista de élite, un deportista profesional, y que son las horas que se le requiere.
11: Hoy Francisco, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Cuénteme.

0: En aquell dia gairebé el mateix, que s'ho preparen tots molt i que estupendos tot.
1: Sí, ens ha ensenyat la professionalitat d'un àrbitre, la jornada d'un àrbitre, el que xiula avui aquí al Camp Nou, perquè Marc, al VAR qui hi haurà?
2: Al VAR hi haurà Raúl Martínez González Francés. És canari de 37 anys i és la segona temporada com a àrbitre VAR.
1: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
3: Doncs avui el partit s'emet per DAZN, per tant cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio. També se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i el web de 3Cat i a 3Cat Info recordem que podeu seguir el Catalunya Nit.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: el protocol que des de fa dècades, cada cop que hi ha un partit al Camp Nou, comença amb el cant del Barça, amb l'aparició dels futbolistes. Avui, de forma conjunta, com és habitual a la Lliga, els del Barça i els del Rayo Vallecano. Els del Rayo, Mireia, amb una samarreta per donar suport a un company.
1: Sí, per donar suport al seu porter, Augusto Batalla, que estarà uns mesos de baixa, entre 3 i 6, per una fractura a la tíbia. Es va operar l'altre dia, ara fa una setmana.
2: Laia, hi ha forts estelades a l'estadi.
3: Sí, sí, no tantes com l'altre dia, que és quan s'havia fet la crida, però d'un-n'hi-do ara em cridava l'atenció, que també d'un-n'hi-do les estelades que es veuen avui aquí al Camp Nou repartides per tot l'estadi.
4: El realitzador és el mateix que el dijous contra l'Atlètic.
2: Gairebé ple, a més, l'estadi, eh?
3: Sí, sí, més o menys similar, una mica menys que el dia de l'Atlètic Club.
2: Molt
3: sí.
2: Bé. Els senyals horaris de 9:45, ja sabeu que els partits, si no són en punt, normalment van amb retard. Avui un altre clàssic. Laura, ha acabat l'Osasuna Getafe?
5: Encara no, queden uns segons, estan al minut 4 del temps afegit. Continua guanyant l'Osasuna 1-0 davant el Getafe. Ja et dic, uns segons per acabar aquest
2: doncs
5: partit.
2: Doncs ara ens ho tanques com es tanca l'himne. El cant del Barça, que saluda el partit, que dona la benvinguda als aficionats, als futbolistes, i tot a punt aquí per veure aquest Barça-Rayo, tercera jornada de Lliga, que per ser líders, pels que volen continuar sent líders, com va això?
5: Guanya per una diferència mínim de 2 gols, no, Bernat?
0: De 2. El Madrid ara té un més 8.
5: Sí, el Barça un més 7.
4: Home, si guanyés 5-4, el Barça crec que és líder perquè ha fet més gols que el Madrid, però vaja, sí. És poc factible.
2: Ha d'anar al 5-4, eh?
4: No ho vaig acabar de mirar, però ha de fer molts gols.
2: Ah, sí, no, el 2-1 no val, perquè no. Ens entenguem. Molt bé. Bé, és una qüestió absolutament anecdòtica.
6: El 4-3 serviria, diria.
4: El 4-3 serviria, no?
5: I el Sadar acaba el partit, Osasuna 1, Getafe 0. L'Osasuna, com dèiem, se situa provisionalment quart amb 7 punts.
2: I el Barça i el Madrid quedarien com a líders en solitari amb 9 punts. Sí. No hi ha ningú més que hagi guanyat els 3 partits.
4: No, el Sevilla va perdre contra l'Atlètic de Madrid i el Betis va perdre contra el Llevant.
0: Doncs ja s'ha fet el protocol inicial, el sorteig de secada inicial i camp. El Rayo Vallecano amb el seu capità, Òscar Valentín. El Barça avui amb el seu capità, formós, i que a més llueix amb orgull, Rafinha. I sembla que els jugadors es disposen a situar-se al cercle central. Que hi haurà minut de silenci, Mireia?
1: No que em consti, però és una cosa que fan sovint i que després s'acaben repartint de les seves posicions, això, aquesta arenga final.
0: Efectivament, doncs ja trenquen files, com es diu en l'argot militar, i els jugadors es situen ja en les seves posicions. El Barça defensarà la porteria del gol nord, és a dir, que atacarà contra la del gol sud, la de la travessera de les Corts. El Rayo ho farà a l'inrevés. Posarà en joc la pilota el conjunt madrileny. Al costat de la pilota, Álvaro García. És Camello qui posarà en joc aquesta pilota quan l'àrbitre indiqui l'inici del partit. Tot a punt perquè comenci aquesta tercera jornada de Lliga.

0: El que fa el Barça, l'àrbitre dona l'ordre, comença el partit en directe des del Camp Nou, a la TVT de Catalunya Ràdio, amb aquest Barça, Rayo Vallecano, amb una pilota llarga que ha acabat tocant Koundé per enviar-la a corna. Amb el cap ha tocat Koundé per evitar que hi arribés el jugador del Rayo. No sé si la deixava, potser ja sortia, però per si de cas, Koundé l'ha acabat allunyant. Serà corna favorable al Rayo. 20 segons de joc de la primera meitat.
1: El Rayo sempre serveix en llarg, els corners.
2: La potència de la gent en la passada i fa bé Koundé de protegir-se.
3: Sí, sí, hi havia Álvaro García massa a prop.
0: Corna que pica ràpidament Unai López, la pilota al segon pal, ha d'intentar arribar-hi de frutos.
2: Alguns dubtes del Barça, perquè Camello era el segon pal i no ha acabat d'atacar la jugada, però havia quedat alliberat.
0: Jugant la pilota cap a la banda esquerra per Álvaro García, prova de superar Gordon, a punt de perdre-la per la pressió de Rafinha. Gràcies a això s'endú la pilota Anthony Gordon, la protegeix amb el cos, l'acaba tocant Unai López, la pilota se'n va fora. Els jugadors del Barça reclamen una falta anterior sobre Rafinha, que ha quedat estès a terra.
2: No? Sí, perquè el primer minut, però vaja,
3: és un Álvaro, sí, que és Álvaro.
2: Sí. És una falta per tallar molt la dura, progressió.
4: S'hi ha costat ara Álvaro a demanar-li perdó a Rafinha, que es tocava el turmell. Ara es xoquen les mans el jugador del Barça i el jugador del Rayo. Rafinha està recuperat.
0: Anava Álvaro García i ha acabat impactant amb la cama de Rafinha.
2: Hi ha alguna explicació, Marc, més que pugui justificar la no groga?
5: A mi tampoc m'ha semblat tan excessiva i no ha aturat el contraatac. Per tant, no veig una mala decisió aquí.
0: Ens han fins tot arronsa una mica la cama, Álvaro, em fa l'efecte.
3: L'acaba impactant amb el genoll, jo diria, però impacta, arrisca molt, lliscant sobre la gespa. Deia que ens han ensenyat ara imatge de Gabriel Jesús en algun punt de la graderia.
6: A la llotja, Ja ha passat la revisió mèdica, evidentment, i és a la primera fila de la llotja seguint el partit.
0: Hi ha servei de banda favorable al Barça, després que no hagi pogut refusar bé una pilota al Rayo Vallecano.
2: Per la pressió de Rafinha, que havia saltat sobre Dani Cárdenas, el porter català del Rayo.
1: I que Camello s'havia escapat de Pedri en el córner anterior.
0: Pilota de Xavi Espar, la juga cap a Christensen, el danès, la toca per Cubarsí, encara Camp Laurana, passada llarga, o més aviat vertical, cap a Dani Olmo, intenta controlar la banda d'Álvaro García, perd la pilota, després un intent per part de Buaré, la pilota se'n va fora, serà servei de banda que recupera el Barça, la juga Koundé. Koundé tocant enrere cap a zona defensiva per Cubarsí. Més enrere encara, l'envia cap al porter, cap a Joan García, que la torna a jugar cap al seu central, el català Pau Cubarsí. L'envia per Koundé, pressionant el Rayo ben amunt. La té Koundé, supera Álvaro García, prova de superar també un company del jugador del Rayo. Finalment la pilota que va sortint fora era Òscar Valentín, qui ha forçat aquesta pèrdua de Koundé, tot i que la pilota, sí, l'acaba tenint el Rayo. L'ha acabat tocant en última instància el jugador del Barça.
2: Mira, li està comptant els segons abans de tenir la pilota
0: traurà,
2: a les mans.
0: Li traurà. Canvi de... És que aquest noi... No, aquest Joshua Bertraut s'ha encantat. O sigui, l'àrbitre li estava assenyalant els 5 segons que tenia per llançar l'au.
3: Fet una filigrana per aixecar la pilota.
0: Jo crec que aquest noi no se sap el reglament,
3: Però força rigorós, Hernández Maeso.
2: Jo crec que esperava que... Ell esperava que li condessin els segons des de tenir la pilota a les mans i Hernández Maeso no ha començat el compte enrere abans.
0: Pensa, Xavi, que la pilota havia sortit fora i Bertraut ja ha estat una bona estona fins a anar-la a buscar. És a dir que...
3: És subjectiu el criteri de l'àrbitre de decidir a partir de quan s'ha de fer efectiu el servei d'au.
0: Un cop no veu l'àrbitre amb el braç aixecat, no entenc com no s'apressa.
4: Camello l'ha esbroncat.
3: Ha fet una filigrana aixecar la pilota.
0: Sí, que no se sap la norma. Acaba de descobrir una norma nova Joshua Bertraut.
1: L'àrbitre ha començat a comptar els 10 segons que la pilota hagués sortit.
0: Pilota a la banda dreta, la té la Minya Mala, és dins l'àrea i prova de retallar davant Bertraut, l'aguanta encara la Minya Mala, deixa per Pedri a la frontal de l'àrea, carrega la cama esquerra, el xut, queda bloquejat per un jugador del Rayo que allunya des de la zona defensiva, torna a rebre-la a la frontal, la Minya Mala a peu parat, aixeca la pilota buscant Rafinha, posa el cap Ivan Balliu, la pilota acaba sortint fora, no ho ha evitat Dani Cárdenas, serà servei de cantonada, corna favorable al Barça.
1: El primer.
2: El Rayo té dos jugadors catalans, Mireia?
4: De la porteria Cárdenas de Terrassa i després Balliu de Caldes de Malavella.
0: Tot i que en una transmissió televisiva d'aquesta mateixa lliga vaig sentir el narrador d'un canal, d'una plataforma, deia El Albanès.
3: Bé, home, juga per Albània, no? Per la selecció d'Albània.
0: Sí, però va semblar una mica...
3: Internacional albanès.
0: Sí. Pilota per Dani Olmo, és a la banda esquerra, l'envia per Gordon, no li ha sortit bé la jugada a Gordon i arriba Christensen, Christensen per Olmo, tot una mica enredat aquí a l'interior de l'àrea fins que acaba sortint la pilota controlada per part del conjunt madrileny. Apareix bé Olmo, roba la pilota, no hi ha falta, se l'endú amb tenacitat el jugador de Terrassa.
2: Dues pressions de Dani Olmo, eh? La pèrdua, la de la, dintre l'àrea i després aquesta en el retorn, molt activat.
0: La mínima mal ha tocat, topat amb Bertraut, és falta del jugador neerlandès.
2: Ferraut no ha començat gaire fi al partit, eh? Una mica descol·locat, desconcentrat, i ara ha regalat una falta perillosa.
0: Una falta escurada a la banda dreta, bona per un esquerrà, una mica massa escurada, però Rafinha es planta sol amb la pilota.
2: Home, és per provar-la, és llaminera, no? Està molt oberta, però jo crec que per un esquerrà no és incòmode.
0: Minut 5 i mig de la primera meitat, Barça 0, Rayo 0. Intentarà Rafinha el xut directe, provarà Dani Olmo una centrada, col·laboraran amb la mínima mala amb alguna jugada assajada. Tot això després de la publicitat. No, no, tot això de seguida, quan faci el llançament al Barça. Hi ha un jugador del Rayo que està reclamant alguna cosa a la banqueta. Ah, sí, sí, s'ha de col·locar al terra, efectivament. Acabat col·locant-se en aquesta posició que anomenem el cocodril.
2: A terra, sí.
0: Atenció, la falta, la picarà Rafinha, que ha quedat totalment sol a poc. La xuta directa, ha tocat Balliu, corna. S'ha desviat Balliu i la pilota ha acabat a corna, segon favorable al Barça.
2: Era verinós el xut, perquè era un xut baix, però molt picat al segon pal. Balliu ha volgut anticipar per interferir el xut, però si Balliu, tal com ha tocat la pilota, ha anat a córner, no ha pogut tenir control, podia haver anat cap a dintre.
0: Piquen curt el corna al Barça, la té Lamine Yamal fins a la línia de fons, fa la centrada suau al cop de cap de Cubarsí, no arriba a dirigir la porteria. A l'altra banda, a la dreta de l'atac blaugrana, la rep Rafinha, és a l'interior de l'àrea, prova de superar rivals, continua encara Rafinha, fa una rebona buscant la centrada amb la seva cama bona a l'esquerra, torna a tocar amb Balliu, que jo crec que és l'home que concedeix tots els corners, i torna a ser corna favorable al Barça.
3: El tercer.
1: El Rayo marca en zona i deixa molts futbolistes sols a l'execució del córner. Bernal estava sol.
0: Minut 7 de la primera meitat. Picarà córner al Barça. Picarà el córner Rafinha. Ho fa en curt. L'envia cap a Pedri. Pedri l'obre cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal retalla. Aguanta, entra dins l'àrea. Combina amb Pedri. La torna per Lamine. Lamine amb l'exterior del peu. La pilota se'n va fora.
2: Ha buscat una centrada al segon pal, però no ha aparegut ningú. Molt bona l'acció de Lamine Yamal i Pedri. El Barça està pensant ràpid, executant ràpid.
3: Però podia haver acabat.
2: Sí, podia haver rematat amb l'interior porteria, però ha fuscat la passada amb l'exterior. Després d'una seqüència de passades, a vegades tens al cap que n'hi ha una altra. I però no ha trobat ningú.
3: Enfilava la porteria, potser amb l'esquerra era difícil rematar, tal com tenia posat el cos, però amb la dreta podria haver provat la rematada. El Bernabéu va fer un gol més o menys d'aquesta posició, en aquell 0-4, recordeu que la va clavar a dalt. I era una situació franca per buscar la porteria.
0: Sí, sí, a mi m'ha semblat més complicat buscar una passada que no buscar el xut.
2: Per cert, que el Rayo de defensa mixta, a la pilota aturada, és zona, com diu el Bernat Coll, excepte els dos centrals. Els dos centrals del Barça, Cubarsí i Christensen, tenen marcats individual.
0: Prova de recuperar la pilota Marc Bernal, es llença a terra. Intentarem d'aquí un moment fer algun punt de sincronització per tota la gent que segueix el partit per televisió. Avui el fa DAZN i en segueix per la ràdio, per exemple. El minut 8 amb 30 segons, del qual en falten 5, 4, 3, 2, 1, 8, 30 segons de la primera meitat al Camp Nou. 0-0 entre el Barça i el Rayo.
4: Per tancar el tema aquest del que ha passat al córner, que dèieu que potser Lamine hagués hagut de xutar en comptes de fer una passada, fa la sensació que era una jugada assajada, perquè De La Fuente li ha dit després a Bernal que havia d'entrar més ràpid. Bernal ha anat cap endarrere quan ha vist que
0: Ramiela. Compte, Lamine Yamal fa la centrada novament amb l'exterior, no pot fer la rematada. Pilota que arriba a Lamine Yamal, la juga per Xavi Espart, Espart per Pedri, Pedri cap a Bernal, Bernal veu a la banda dreta tot sol Lamine Yamal, la torna a rebre el 10 del Barça, retalla, prova el xut, ha tapat Bertraut, pilota que intenta allunyar-la Cubarsí, torna a recuperar-la el jugador del Barça.
2: El Barça vola, eh? El Rayo no sap com defensar-se de la velocitat d'execució, de la velocitat en el canvi de ritme, de la profunditat, molt còmode el Barça en el partit, tot i que encara no ha tingut cap opció clara.
3: I Lamine està fent unes accions amb l'exterior. Aquesta ja no era la natural que agafes
0: pilota per Dani Olmos a la frontal, prova de superar Pate 6 i apareix Lamine Yamal. Lamine amb l'exterior novament. Gastarà aquesta part de la bota, perquè només està provant accions amb l'exterior del peu.
2: El Rayo no surt, el Barça pressiona molt bé després de pèrdua, té el partit molt concentrat a prop de l'àrea. Fa la sensació que el Rayo resistirà poc.
0: La mínia mà al camp esquerre, la cedeix enrere per Pedri, Pedri cap a Cubarsí, Cubarsí busca la presència de Xavi Espart, minut 10 en punt de la primera meitat, empat a 0, penja la pilota d'Espart directament a les mans del terrassenc de la Garenc, Dani Cárdenas.
2: S'ha precipitat ara Xavi Espart després d'una circulació ràpida, hi havia moltes solucions, aquesta centrada al segon pal fàcil per Dani Cárdenas. El Barça no deixa respirar el Rayo.
0: El de la Fuente que ha citat la Mireia que donava instruccions a la mina, evidentment, és l'entrenador de porters i
4: José Ramón de la Fuente.
0: I diríem, responsable de l'estratègia.
4: Exacte.
0: Pilota centrada pel Rayo, el punt de penal apareix. Joan García atrapa la pilota en la primera aparició en atac, després d'algun corna que hem vist al principi de partit, de l'equip madrileny. Té la pilota Dani Olmo, és encara camp propi. La juga cap a la zona del cercle central perquè la reparteixi Marc Bernal. Bernal amb Christensen, Christensen amb Espart, Espart cap a Christensen i aquest per Cubarsí, rep la pilota l'avui lateral dret Koundé, juga Bernal, Bernal la torna per Koundé, creua la línia divisòria pel costat dret, ofereix la línia de passada la mínia mal, ho ha intentat Koundé, ha frenat un jugador del Rayo, el refús ha anat a parar peus del Dani Olmo, desplaça la pilota Cubarsí cap a l'esquerra, no la controla Xavi Espart, se li escapa la pilota, serà servei de banda, out favorable al Rayo, la posarà en joc el català Ivan Balliu.
2: La mínia mal anava a l'espai a l'esquena de la defensa per Koundé, aquesta no és una passada fàcil, per això ha quedat a mig camí, després del canvi d'orientació de Cubarsí ha estat molt fort, gairebé impossible per Espart.
6: Avui que parlàvem de la mínia mal amb el Javi Miguel ha començat més,
2: sí,
6: com diria, més alegre,
2: sí, sí,
6: diferent.
2: Flueix més, no?
6: Sí.
0: Va fer un gran partit amb el d'Atlètic. Pilota per Álvaro García, entra dins l'àrea, línia de fons, fa la passada enrere, la remata i el gol. Acaba de marcar el Rayo Vallecano després d'una internada des de la banda esquerra d'Álvaro García, especialitat de la casa, i la rematada ha estat de Camello, Sergio Camello, el davanter centre del Rayo, que ha fusellat Joan García en una pilota que pràcticament ni ha vist el porter i que fa saltar la sorpresa al Camp Nou. Ha marcat el Rayo Vallecano, ha marcat Camello, 12 de la primera meitat, tocarà remuntar, Barça 0, Rayo 1.
2: Doncs el Barça pressionava, ofegava el Rayo que sobrevivia, però el Rayo fa una acció que significa un gol. Supera molt fàcilment Álvaro García a Koundé. Koundé, en lloc de córrer cap enrere, corre cap a Álvaro, i Álvaro és molt ràpid. Quan arriba Álvaro, Álvaro ja l'ha superat, l'ha deixat enrere, pot aixecar el cap a la línia de fons, mirar i trobar aquesta passada sessió enrere per l'arribada de Camello, que fa un primer contacte amb l'interior del peu dret, fortíssim, sec, al primer pal, impossible per Joan García, no ha arribat tampoc Christensen
3: a interferir.
2: Camello. Aquesta rematada de Camello.
3: Ha fet una empanteta, Christensen.
7: Marcar l'espai.
3: Sí, per guanyar l'espai i aquí s'ha anticipat. I el problema diria que ve més per Koundé que no pas per Christensen, perquè fíjate que Álvaro García és molt ràpid i no és la primera vegada que penalitza el Barça amb la seva velocitat, però Koundé, la trajectòria és dolenta, després no vol pagar la targeta quan es veu superat per Álvaro García, que fa un control amb la dreta orientat per buscar la línia de fons. Malament Koundé, i millorable l'acció defensiva, la contundència defensiva a l'interior de l'àrea de Christensen.
1: No el veu Christensen,
0: pilota
1: la Camello.
0: Pilota per Koundé l'interior de l'àrea, línia de fons, fa la centrada enrere una mica massa forta i arriba, però Pedri controla la pilota de tocar-la enrere, la juga cap a Christensen, 0-1, perd el Barça, haurà de remuntar el partit a l'interior. Rafinha salva Cárdenas, la pilota l'envia a corna.
2: Ha pentinat Dani Olmo la centrada de Pedri i ha estirat la cama al segon pal Rafinha, no ha pogut localitzar la rematada, ha estat fàcil per Dani Cárdenas, però finalment el Barça ha convertit tota la pressió, el domini, la sensació de sotmetiment del Rayo en una rematada, aquesta de Rafinha.
0: No era fora de joc? Picarà corna Rafinha. Després d'aquesta rematada, aprofitant el cop de cap de Dani Olmo, penja la pilota al segon pal, Rafinha intenta la rematada, Christensen, la torna a tocar un jugador del Rayo, la pilota torna a sortir a corna.
1: El cinquè.
2: Sí. 5 corners en 15 minuts, eh?
0: S'ha fet mal el jugador del Rayo, que ha buscat blocar ja aquesta pilota rematada per Christensen.
3: Havia rematat bé Christensen a prop de porteria i és un jugador del Rayo gairebé sense voler amb el clatell que la desvia a corner.
4: Era Òscar Valentín que s'havia fet mal.
0: Sembla que ja s'ha pogut recuperar. Pica corna al Barça molt tancat. El primer pal intenta lluitar-la. Koundé torna a ser, Carles, corna favorable al Barça.
1: Doncs el sisè.
0: El pica ràpidament l'equip blaurana. La té Lamine Yamal. És el vèrtex de l'àrea, costat esquerre. Continua Lamine Yamal. Se'n va fins a la línia de fons. L'ha de tocar enrere. La juga per Dani Olmo. Provarà de fer la sentada. Es converteix en un xut. Fora! No s'ho ha pensat dues vegades Dani Olmo. I ha xutat, la pilota ha sortit a la dreta de la porteria de Cárdenas.
1: La bona notícia és que al Rayo li costa mantenir els avantatges, es va avançar contra el Sevilla, va acabar perdent, es va avançar contra l'Alavés, va acabar empatant.
2: Bé, el Barça està perdent per 0-1 per un accident, ha estat aquest primer quart d'hora superior. És veritat que potser li ha faltat contundència en les possibilitats de tenir una oportunitat, com aquella passada de Lamine Yamal des del lateral de la petita i alguna altra situació, però el Barça havia enfocat molt bé el partit, ha fet una concessió defensiva i ha pagat, però som al primer quart d'hora, 6 corners i l'equip el veig àgil mentalment.
0: Té la pilota Pedri, el Rayo guanya 0-1, gol de Camello al minut 11. Pilota per Gordon, costat esquerre de l'atac, canvia el ritme, avança, accelera, continua encara Gordon, quina gran cursa de Gordon, Gordon a l'interior de l'aire, cedeix per Dani Olmo, la rematada no és bona i pot arribar a Lamine, la pilota queda a la segon pal, la torna a Dani Olmo, intenta la rematada, tapa en jugador del Rayo, pilota que cau a peus de Xavi Espar, la toca Pedri, Pedri cap al segon pal, no hi arriba Rafinha, la pilota es perdrà per la línia de fons, ha tingut una doble oportunitat del Barça, no ha acabat d'estar encertat de cara a porteria.
2: Moltes preoportunitats, però no oportunitats, no? Perquè Gordon arriba a línia fons, deixa enrere per Dani Olmo, ja és una posició Olmo de rematada, ja no és un bon impacte, Lamine Yamal al segon pal, no pot rematar amb l'esquerra perquè la pilota ve molt forta.
3: Sí, sí, rematar amb l'esquerra, crec que
2: sí, sí,
3: la,
2: però
3: la
2: no
3: raspa.
2: Pot rematar bé, no?
3: Sí, exacte,
2: perquè,
3: la raspa.
2: Perquè la pilota el supera, l'impacte és molt fort i per no rematar amb la dreta intenta rematar amb l'esquerra, una situació molt incòmoda i la pilota comença a fer a girar sobre ella mateixa.
0: Lamine Yamal, Lamine Yamal s'esmunya a la banda dreta, no es decideix fer-li la passada enrere, condensa d'un cara a Lamine Yamal, superant rivals amb tentes i rodolons de jugar per Bernal, i el xut de Bernal molt dolent, acaba sortint per la línia lateral.
2: Aquest és un altre exemple, o sigui, sí, hi ha 8 jugadors del Rayo dintre l'àrea petita i 5 del Barça, o sigui, el Barça està conduint els atacs fins l'àrea petita, però no està rematant bé, no ha rematat bé Bernal, no havia rematat bé Dani Olmo, no havia rematat bé Lamine Yamal, hi ha la jugada anterior de Lamine Yamal, el Barça s'està estavellant contra aquesta... no falta de punteria, sinó diria alguna cosa més, eh? No convertir totes les arribades en opcions de gol.
6: El Barça va remuntar 10 partits la temporada passada.
0: El Barça està com poc precís per això, no?
3: Té una mica de lucidesa a l'interior de l'àrea.
0: És a dir, s'està xutant de forma més estranya, sí, no?
6: I avui tornen a sentir-se amb força els crits d'independència.
0: El 17-14... amb pilota per Buaré, Buaré pressionat per Dani Olmo, l'acaba traient, la juga per Álvaro García, pilota enrere i pot arribar Pedri, recupera, la juga per Lamine Yamal i havia fora de joc. Fora de joc de Lamine Yamal, serà per tant pilota pel Rayo que guanya 0-1 al minut gairebé 18 de la primera meitat.
2: Ja sabeu que hi ha experiències que vius una vegada i no oblides mai, com aquella primera vegada que vas veure jugar un futbolista en directe o al Barça aquí al Camp Nou. Això és precisament el que proposa CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients amb sortejos, prebendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experiencecaixabank a les xarxes i ho descobriràs, perquè si vius una experiència mai no l'oblides. El Rayo que guanya per 0-1 el 18 de la primera part, un gol de Camello en l'única aparició del Rayo a l'àrea del Barça. Oi que al laboratori no controleu cap arribada més del Rayo a l'àrea del Barça?
1: No, l'única arribada i rematada.
0: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla a l'interior de l'àrea, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha! Rafinha agafa la pilota amb el braçalet de capità general. Comença la remuntada, ho fa l'home gol d'aquesta temporada, ha rebut la pilota, se l'ha endut a l'interior de l'àrea, ha fusellat Cárdenas i ha dit aquí no s'hi valen bromes, volem guanyar el partit, posem-nos-hi ja. I el que fa de davanter centre torna a marcar un altre gol, 19 de la primera meitat, gol de Rafinha que les vol totes. Barça 1, Rayo 1.
2: Pedri troba per dintre Xavi Aspar, que fa un primer toc dolç, infiltrat al lateral esquerre gairebé com a mitja punta. Un primer toc per habilitar Rafinha i convidar-lo a anar contra Fatih 6. I aquí Rafinha fa el més difícil, amenaça el xut i, tot i que és esquerrà, busca el dribbling cap a la dreta, però deixa tan assagellat Fatih 6, el deixa tan clavat que després es pot tornar per filar, aixecar el cap, tenir aquell punt de pausa i trobar la precisió que havia faltat per finalitzar la jugada amb un xut creuat imparable per Dani Cárdenas. Ha driblat a Fatih 6, ha driblat a Cárdenas amb el xut i l'ha alimentat prèviament Xavi Aspar, que s'ha infiltrat en un espai que ningú no l'esperava amb aquesta delicadesa del primer toc.
4: El quart gol de Rafinha amb només 3 jornades, un gol que gairebé no s'ha celebrat perquè aquí en volen més.
0: Ataca Rafinha, la torna a tenir l'interior de l'àrea, hi ha hagut mans, un jugador del Rayo, l'àrbitre diu que ve d'un rebot i per tant justifica d'aquesta manera no assenyalar el penal, continua tenint el Barça de Tel Aviv, xuta la vint, golaç, golaç, golaç, i aquesta sí que xuta bé, a trencar, rebentant la porteria de Cárdenas, en un 3 i no res, primer Rafinha i ara la mínia val, capgiren el marcador, provoquen la bogeria col·lectiva al Camp Nou, remuntada feta, 20 de la primera meitat, s'havia avançat el Rayo, ha empatat el capità Rafinha i ha marcat el segon, un autèntic golaç, la mínia val, 20 minuts, primera meitat, ja tenim el Barça per davant, Barça 2, Rayo 1.
2: Quin golarro de la mínia val, ja té el que li faltava per poder somriure després de la recuperació física i de comoditat al partit contra l'Atlètic Club, després d'aquesta jugada a l'àrea, aquesta protesta són unes mans de Fatih 6, Fertrat fa un refús indecent que rebota en Álvaro, recupera la pilota Marc Bernal, que li diu a la mínima mal, prova, i des de la frontal, perfilat per la diagonal, la clava al primer pal, no busca la rosca, remata fort, potent, a l'escaire del primer pal, gira la rematada a la mínima mal, que allà té el seu gol, el Barça la seva remuntada, i el Rayo el que es preveia, per darrere el marcador, 2-1 al 21.
4: S'estrena Lamine com a golejador aquesta temporada, d'aquí s'ha alçat tothom a la banqueta i a la graderia, tothom dempeus i aplaudint el jugador del Barça que celebrava aquest gol, assenyalant també a la graderia i picant-se els dos dits índex, fent algun gest cap a algú.
3: La primera tramuntanada del Barça Flick aquesta temporada, en 2 minuts, capgira el marcador contra el Rayo. Lamine fa un control orientat perfecte després de la passada de Marc Bernal, deixa enrere Boaré i ja li queda la pilota escurada, però per rematar, i en comptes de buscar l'angle més allunyat, que és el seu xut més habitual, no, la clava forta a l'escaire més pròxim, és un autèntic golaç.
7: És que us diria que aixeca el cap per mirar la posició de Dani Cárdenas, sí. És amb tota la intenció del món.
1: Són 2 tocs, control i rematada.
3: Sí, Rodri ha fet una cara a la banqueta dient, mare meva.
2: Sí, és que com passiga el Barça en la pressió, eh? Quan, és que Rafinha és un líder també en això. Mira que s'ha quedat protestant
0: sí,
2: les mans,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, s'ha quedat protestant.
2: Però ja hi era Marc Bernal,
0: desentès, fins i tot.
2: Lamine Yamal i el Rayo, qui té la pilota té un problema. I l'ha regalat. A partir d'aquí s'ha activat ràpid Lamine.
6: Primer gol de Lamine i quart de Rafinha, que ja és el màxim golejador de la competició, emparat amb Mbappé.
0: Mbappé i Rafinha, 4 gols cada un, en el que és una demostració clara d'aquesta assumpció del paper per part de Rafinha. Si he de fer de davanter centre, faré de davanter centre.
3: Està amb molta confiança, Rafinha.
2: Una altra recuperació de Bernal.
0: La té Rafinha, la deixa anar per la banda esquerra per l'arribada de Gordon, i arriba Gordon però ha de fer el túnel davant de Lejeune. La pilota l'acaba recuperant, però el francès, que juga cap a la banda dreta, puntada llarga, la baixa amb el pit Camello. Toca la pilota finalment Christensen per recuperar-la, la torna a tenir el Barça.
2: Com m'agrada veure el Barça encès en la pressió. És que no deixa respirar el Rayo, l'està ofegant
1: el Barça
2: des del primer minut.
1: 2 gols en 1 minut i 40 segons.
0: Rafinha, compte que ja arriba Bernal, té la banda esquerra, Gordon li fa la passada, no s'entenen.
2: No s'han entès, Gordon la volia oberta i Marc Bernal l'ha filtrat per la profunditat.
0: Prova d'endur-se la pilota Unai López, la rep després de combinar-la amb Fertraut. Cau a terra Unai López, no hi ha falta de Lamine Yamal, la juga Camello, intenta arribar-hi Boaré, la torna a protegir Unai.
2: Com salta Marc Bernal, com salta Lamine Yamal, que ha connectat està el Barça el que demana Flick i la pressió, una altra pilota llarga de Dani Cárdenas. És que no pot respirar el Rayo.
0: Christensen li ha pres ara Jorge de Frutos, la perd Xavi Espar, però la recupera Marc Bernal, la juga en curt per Pedri.
2: I ara pausa. Ara pausa, que ja... que després de tantes recuperacions elèctriques toca una possessió llarga.
0: Marc Bernal la juga enrere cap a Cubarsí, la passada per Christensen, jugant cap a Gordon. Gordon provarà d'encarar, continua encara Gordon, fa l'assistència a l'interior de l'àrea, arriba Xavi Espar, prova de controlar-la. Finalment se li ha acabat enduent la gent.
2: Quin control orientat de Xavi Espar, quin primer toc en el gol de Rafinha. Un migcampista amb Taleb vestit de lateral esquerre.
0: Ara tornava a combinar Xavi Espart amb Dani Olmo. El retorn finalment, però l'acaba refusant la defensa del Rayo Vallegano. L'ha tocat en última instància. El mateix Xavi Espart serà out favorable al Rayo. 2-1, guanya el Barça 25 de la primera meitat.
2: Que ràpid li va el cap a Espart, eh?
0: Posarà en joc la pilota al Rayo. Ivan Balliu. La toca cap a Òscar Valentín, l'acaba recuperant Xavi Espar, que amb tota la calma i elegància del món l'envia enrere cap a Christensen.
6: Avui el públic s'ho està passant bé, segueix animant, jo crec que demana també aquell festí inicial que tu demanaves, Bernat. Sí. Jo crec que avui està veient que els jugadors potser s'apropen
0: a
6: aquell festí.
0: Jo crec que a la taula ja l'hem parat, eh? Comencem a portar una mica les viandes.
6: Home, el gol de Lamine ha estat bastant digne d'un festí.
0: Sí, sí. Tot un cap de gamba d'aquests catxucles.
2: Una altra acció d'Espart. Sí, privilegiada, sí. Com ha girat, ha superat, ha donat la pilota sempre amb avantatge pel receptor.
0: La té Lamine Yamal, aguanta el 10 del Barça, la juga cap a Pedri. Pedri a la zona de mitja punta, obre cap a la banda dreta perquè sigui Koundé qui jugui enrere cap a Lamine. S'ofereix Bernal, Lamine opta per enviar-la enrere cap a Pau Cubarsí. La passada per Christensen i aquest cap a Xavi Espart. Esquerra de l'atac blaugrana, Espart enrere cap a Christensen. 2-1, guanya el Barça, que havia començat perdent. Però en dos minuts ha capgirat el marcador. Pilota per Pedri, avança metres, posa el periscopi. A veure quina és l'opció triada. De moment la deixa per Bernal, el primer toc, la passada per Espart. Xavi Espart la juga enrere, novament per Bernal. Bernal cap a Pedri. Pedri busca Koundé. Koundé allarga la pilota per Lamine Yamal. Lamine Yamal davant de Fertraut. Intenta superar-lo, se'n va cap a la línia de fons. Frena, relliscat. L'àrbitre diu que no, que hi ha hagut falta.
2: Sí, sí, de falta, Fertraut, falta. Que se l'han passat.
0: Falta de Fertraut.
2: No sap Fertraut encara com controlar Lamine Yamal. I quina exhibició de Pedri, eh? Com aixeca el cap.
3: En l'1-1.
2: La decisió la canvia, la modifica, ara aquesta, ara aquella.
3: En l'1-1 la jugada comença camp propi. Pedri força rodejat, o sigui, amb pressió d'alguns jugadors del Rayo, i és capaç de netejar la jugada, jugar cap a l'esquerra perquè Christensen avanci, condueixi i activi l'atac a camp contrari.
0: La falta és una pilota lateral enganxada a la línia del costat de l'àrea.
2: L'altre dia, una com aquesta a l'altra banda es va picar cap a dintre per treure-la cap a fora. És aquella rematada de Lamine Yamal, recordeu?
0: A veure què farà Rafinha. 27 de la primera meitat, 2-1, guanya el Barça. Rafinha cap a la pilota, la deixa cap a Dani, cap a Pedri, xuta Pedri, fora! Doncs
2: han
0: intentat sorprendre un altre cop.
2: És la segona falta lateral molt a prop de l'àrea, que han buscat una rematada exterior.
3: Estava molt enfonsada la defensa del Rayo.
2: Aquesta d'una operació més simple, simplement una passada enrere. Pedri acaba xutant des de dintre l'àrea, amb empenya frontal per poder donar-li velocitat, però no li dona direcció. La pilota surt alta.
0: Pilota per Cárdenas. La juga cap a la banda dreta. Ha atacat Xavi Espart, que ha rebut la falta. Ivan Balliu, falta favorable al Barça, falta sobre Xavi Espart, que té de dir Rigard que jo no sé si de lateral esquerre, però aquest noi té un lloc a l'equip.
2: És que et diré una cosa.
0: És que és igual.
2: Els dos anys de Flick s'han caracteritzat per tenir un lateral esquerre llarg, no? Sí. Cancelo o Valdi.
0: Sí, sí.
2: Amb Xavi Espart no tens el lateral esquerre llarg, tens un migcampista, un mitja punta, però poques vegades l'hem vist arribar a la línia de fons. Però, en canvi, ha trobat molt bona química amb Gordon, que ocupa aquell espai obert més exterior, i això permet que Xavi Espart pugui anar cap a dintre.
0: Lamine Yamal ho torna a provar des de la banda dreta, de davant Fertraut, provarà de superar-lo, se'n va fins a la línia de fons, pica la pilota suaument, no pot arribar la rematada, Rafinha la llunya com pot la defensa del Rayo, posa el cap Camello, també la llunya Bouaré, la regala directament davant de la situació que el genera els jugadors del Rayo, la presència de tants futbolistes del Barça, sensació de pànic que fan que allunyen la pilota com poden. Torna a tenir la pilota el Barça en atac, la juga enrere Dani Olmo. 2-1, guanya el Barça gairebé mitja hora de joc de la primera meitat.
4: Ara que parlàveu de Xavi Espart, l'altre dia vam dir que Xavi Espart no havia jugat mai de lateral esquerre i ens han escrit per dir-nos que sí, que un partit a la Youth League de l'any 2023 contra l'Anvers, un Barça-Anvers va jugar de lateral esquerre.
0: Un dia,
2: Qui ens ho ha dit, això?
0: Pilota per Marc Bernal, Bernal gairebé com si fos extrem en línia de fons, però fa l'intent de centrada, la pilota refusada va parar a peus de Lamine Yamal tot sol, continua Lamine, s'ha trobat tantes opcions que s'ho ha pensat massa.
7: Sí.
6: Ens ho ha dit directament una persona que li ha demanat a Xavi Espart.
4: L'entorn de Xavi Espart,
2: sí. D'acord, no ho dic perquè ahir l'Andreu Cerarols al club de la mitjanit va dir que no havia jugat mai i que havia estat revisant fins i tot futbol 7, que clar, però m'imagino que és un partit aïllat.
3: Hem tingut accés als highlights, al resum d'aquell partit envers, i si és veritat que va jugar de lateral esquerre.
0: Pilota llarga per part del porter Cárdenas. Recupera la pilota el Rayo al mig del camp després d'un primer refús defensiu de la defensa blaugrana. Toca la pilota Bouaré, l'envia per Fertraut. Pilota llarga a l'espai perquè corre Álvaro García. L'avantatge és per Joan García, que la toca amb el cap. A tot això hi havia fora de joc d'Álvaro.
2: Ha topat Álvaro i Joan García. La pilota s'ha frenat. Joan García la tenia dominada. Finalment ha hagut de posar el cap perquè quedava una mica dividida i Álvaro hi va fins al final.
8: L'última remuntada del Barça en 2 minuts va ser el clàssic de fa 2 temporades amb també gols de Lamine i Rafinha per aconseguir aquell 3-2 davant el Madrid.
2: A CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre, i fa la sensació que Fertraut, que havia tingut problemes físics ja musculars quan el Rayo ha marcat el primer gol, és a dir, al minut 11, ha arribat fins al 31, però em sembla que es planta aquí.
4: Fins aquí. Ja fa estona que s'estava escalfant Adrià Pedrosa, ha anat el Fertraut, ha anat cap a l'àrea tècnica, li han estat fent massatges, ha aguantat aquests 20 minuts que ara deies tu, Ricard, però finalment ha decidit que no podia més, marxarà al dorsal 33 del Rayo i entrarà amb el dorsal 17 Adrià Pedrosa, un altre català.
0: Debuta, no?, amb el Rayo?
4: Sí, primer partit, ha arribat cedit aquesta temporada.
3: Doncs divendres va arribar a Vallecas.
2: Que ha estat, la veritat, bastant incòmode el partit des d'aquells 5 segons de l'out lateral, el refús del 2-1, que li ha enfonsat el pit d'un company, no sé si era Álvaro, i ha patit molt contra Lamine Yamal. Ara serà Pedrosa, que ja s'ha trobat amb Lamine Yamal en algun partit, qui haurà de patir ara el cara a cara.
0: Del Sevilla, oi? Bé?
4: Sí, està cedit pel Sevilla, tot i que la temporada passada recordeu que va jugar a l'Elx.
3: Ederson l'havia de fer jugar de lateral dret a Montjuïc.
2: Tens raó.
0: Aquest jugador és surt de l'Espanyol?
2: Sí.
4: Abans d'anar al planter de l'Espanyol havia jugat al Castelldefels, que és d'on és ell, també havia jugat al Gavà, va arribar al primer equip de l'Espanyol, per després anar al Sevilla, a Elx i ara a Rayo.
0: Sí, 3 catalans ara mateix al Rayo.
4: Sí, senyor.
2: Els dos laterals i el porter.
0: Pilota per Camello, l'envia enrere, puntada de Bouaré, talla la pilota Xavi Espart, no hi arriba Gordon, sí que ho fa Òscar Valentín, ara Gordon posa el cos, s'endú la pilota, cau a terra, força la falta d'Òscar Valentín. Pilota favorable al Barça, la posa en joc Gordon, la toca enrere per Christensen, més enrere encara Cubarsí, l'envia pel porter, per Joan García. Som al minut 33, ara mateix de la primera meitat, guanya el Barça 2-1. S'ha avançat el Rayo amb un gol de Camello, Rafinha i Lamine en 2 minuts han capgirat el marcador.
8: Ja vull veure que a la graderia no hi ha cap zona destinada a l'afició rival, és perquè gairebé no n'hi ha. 9 aficionats al Rayo han demanat entrada i per tant han decidit que el reubicarien en seients d'aquests que tenen d'intercanvi entre clubs i no tindria hauria.
2: Ah, sí, perquè hi havia hagut alguna imatge la temporada passada.
8: Amb el Getafe,
2: no?
8: Crec que van venir 17
2: comptar,
8: o 15,
2: no?
8: Molt
2: poquets. Estaven separats de fileres i fileres de distància. Sí.
8: Llavors, per evitar aquesta imatge, i així també la pots ocupar tots aquells seients, doncs els han reubicat.
0: Puja Adrià Pedrosa, de les primeres intervencions de la lateral esquerra, pilota centrada per Álvaro García, talla la pilota a l'interior de l'àrea. Cubarsí i envia la pilota fora del camp.
2: Perillós Álvaro, sempre profund, un mal de cap, Condé no està vivint tranquil aquesta primera part.
0: És servei de banda, out favorable al Rayo, que torna a trigar.
4: I li reclama Lamin a l'àrbitre. Assenyalava el Canell, el jugador.
2: És curiós, eh? El Barça guanyant i reclamant que serveixin ràpid els rivals.
0: Pilota que talla Marc Bernal, Legend des de fora l'àrea, prova el que cau amb la cama dreta, la pilota se'n va desviada a l'esquerra de la porteria de Joan Garcia.
2: Després de la tramuntanada de la remuntada, el Barça ha aixecat una mica el peu de l'accelerador i està descansant. Fins la pròxima.
0: Pilota per Lamine Yamal, prova de superar rivals, entre ells Pedrosa, ho continua fent amb un slalom, continua Lamine Yamal, la passada potser
2: no,
0: una mica precipitada.
2: Sí, no ha escollit la millor decisió, perquè hi havia Xavi Aspar, Gordon, i Dani Olmo i la desmarcada de Rafinha. Ja tenia la superioritat numèrica creada, ha volgut fer l'última passada ja, després que fos definitiva, i no era la millor decisió, estava ben atent la gent.
1: En l'últim servei de banda, l'àrbitre ha començat a comptar els 18 segons.
0: La pilota la juga Cubarsí, tocant cap a Koundé. Koundé veu l'ajuda de Dani Olmo, li fa la passada, aquest novament la torna per Koundé. Koundé per Cubarsí, tot això a la frontal de l'àrea del Barça. Cubarsí jugant cap a Koundé. Koundé obre a la dreta, la rep Dani Olmo, que creuarà la línia del mig del camp. Fa un intent de passada en profunditat cap a l'espai, no hi arriba Rafinha, era molt difícil. I finalment s'ha fet amb la pilota el porter Cárdenas, ja la juga la defensa del Rayo. Pate 6. Cap a Cárdenas. Allunya la pilota el porter del Rayo. No la pot controlar amb comoditat. Cubarsí, sí que se l'ha endut Marc Bernal. No hi ha hagut pas falta, tot i la caiguda d'Unai López. Jugant la pilota Pedri. L'obre a l'esquerra per Anthony Gordon. Gordon davant de Balliu a l'interior de l'àrea. Prova xut Gordon! En dos temps l'acaba atrapant. Xut fluixet. Dani Cárdenas.
2: Gordon que aprova el xut després que Pedri tornés a repartir bé la pilota i buscant la passada llarga que va a Camello per examinar Christensen i Cubarsí en aquest joc directe.
0: Gordon.
8: Ovació de Gordon del públic per Gordon.
2: Mai ningú havia rebut crits d'ànim per tan poc encara.
0: Pilota a l'espai que busca Lamine Yamal. L'avantatge és pel porter Cárdenas.
8: Tens raó, que és que ha caigut bé.
2: Sí, és la connexió. La química és la química.
1: Aquest look, no?, que té tan... anglès.
3: Té cabell.
1: Té cabell, sempre suma.
4: I venir parlant català el primer dia, sabent que aquí es parla català.
0: Centrada d'Álvaro García cap al segon pal, no hi ha ningú, haurà de córrer Ivan Balliu. Davant d'ell se li plantarà Pedri. 36 de la primera meitat, guanya el Barça 2-1. Rep la pilota, Camello l'envia per Buaré, prova el xut, Buaré! S'estira Joan García i acaba atrapant la pilota després d'un primer toc amb les mans. Atrapa la pilota Joan García, ho ha intentat Nangoro Buaré.
4: Quan dic que va arribar parlant en català, no vull dir que hagi après el català encara, sinó que es va estudiar les tres frases de benvinguda i que les primeres paraules amb les que va parlar Gordon van ser en català.
0: I tu creus, Bernat, que l'aspecte de Gordon, que podríem qualificar d'aspecte de guiri,
1: sí.
0: Suma, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Genera simpaties. Sí. Té la pilota, Spar l'envia cap a Gordon. Gordon... amb Dani Olmo, que prova un toc d'esperó, haurà de córrer Xavi Espàlatra, arriba la pilota. El jugador del Barça l'envia cap a Pedri.
8: Jo discreparia, però ara no farem aquest debat. O sigui, De Jong també sembla guiri, vull dir, no sé.
4: I no té tant estiu.
8: No.
0: Pilota per Rafinha. Rafinha, davant de Pedrosa, combina amb Lamine Yamal. Lamine aixeca la pilota, buscava novament Rafinha per allà també, si es munyia Dani Olmo, ja fora de joc. Fora de joc d'un dels participants en aquesta acció d'atac, possiblement Rafinha, tot i que ell diu jo. I l'àrbitre assistent en aquest cas doncs, ha assenyalat aquesta posició, aquesta infracció per fora de joc del jugador del Barça.
2: Ha baixat un pèl el ritme del Barça en aquests minuts, després de la remuntada. També és lògic, però jo crec que encara tenim un sprint fins al descans. El Barça, ja Rafinha salta la pressió... i el Barça ha de recuperar aquells moments de voracitat a la pressió.
1: A mi Laia Gordo em recorda Jordi Cruyff quan tenia cabell. No m'ho compres, eh?
8: D'acord.
1: No.
0: La pilota s'ha sortit fora en un intent per part del Rayo. Servei de banda que ja juga Espart.
2: Una mica Archibald també, no?
1: Sí. També.
8: O sigui, agafem tots els guiris.
0: Sí, sí.
2: No, però...
8: i els veiem igual. Bé, Jordi Cruyff no era... No, bé.
0: Bé, d'aspecte sí.
8: Sí, d'aspecte sí.
0: I Archibald total. Archibald és bastant Gordon, sí, sí.
3: Viu per aquí, Archibald, eh?
0: Sí, és d'aquests jugadors que necessit, que algú els hi ha de dir que es posin crema solar, perquè és molt fàcilment que es puguin cremar la pell. Juga la pilota Camello.
2: Després una pèrdua de Gordon ara en la passada Pedri.
0: Lejeune ha recuperat molt bé Christensen al mig del camp, avança Koundé, que llança la pilota endavant sense excessiu criteri.
2: Koundé, la primera part de Koundé no millora, Eric, eh?
0: No
8: el fa sumar punts per ser lateral dret per banda, Eric.
4: No, i a part fa la sensació que està una mica fora del partit, desanimat. Lamine Yamal l'ha animat, l'ha esperonat un parell de vegades, també Flick des de la banqueta, i Pedri.
0: El fet que estigui jugant avui, m'imagino que descarta del tot qualsevol sorpresa en el mercat de demà, no? De Koundé, vull dir.
8: Sí.
0: Puja la pilota Christensen, l'envia per Anthony Gordon. Gordon jugant enrere cap a Cubarsí, i aquest amb Koundé. A punt d'arribar al minut 40 de la primera meitat, guanya el Barça 2-1. Pilota per Marc Bernal, aguanta la pilota, continua Bernal, provarà xut, xuta Bernal, fora! No, doncs es corre perquè l'ha tocat Cárdenas. Quin cacau, quin xutàs de Bernal des de casa seva, obligant Cárdenas a estirar-se i a fregar la pilota amb els dits, enviant la corna.
3: El setè, 25 metres ben bons, el xut de Marc Bernal.
2: Jo crec que s'havia quedat amb l'espina clavada d'aquell xut que havia sortit fora de banda i ha dit, ara em provaré un de veritat que jo tinc pipa, sí, sí. I amb l'empenya una mica exterior ha fet aquest xut que ha pogut enviar corna al Dani Cárdenas.
0: Picarà corna al Barça. El pica Gordon, Koundé salta, no arriba la pilota, l'ha tocat un jugador del Rayo i, per tant, tornarà a ser corna.
3: El vuitè. Olmo el pica?
0: Aquest el pica Rafinha. Aquest és des de la dreta.
3: Ah, tancat, buscant la trajectòria tancada.
0: L'anterior sí que havia estat des de l'esquerra. Aquest el picarà Rafinha, s'ofereix Pedri per si el piquen en curt. Rafinha pica el corna, tancadet, posa els punys Cárdenas, no l'acaba d'allunyar, salta la pilota Bernal, pilota per Koundé, l'engalta, hi ha hagut una possible falta de Christensen que ha carregat sobre el jugador del Rayo amb qui disputava la pilota. És, per tant, possessió per l'equip madrileny.
3: La primera falta del Barça.
0: Primera falta del Barça en tot el partit.
3: I perquè així ho ha volgut l'àrbitre, perquè és veritat que Christensen agafava Boaré, però Boaré també agafava Christensen. Una acció que a mi m'ha semblat que xulava bé, fàcil.
4: Ja ho vam explicar la temporada passada diverses vegades, però una de les coses que les quals estava molt concentrat Marc Bernal als entrenaments eren aquests xuts de fora de l'àrea, i ho feien als entrenaments a la Ciutat Esportiva i també diverses vegades en aquests escalfaments d'últim moment sobre la gespa, aquests xuts des de fora de l'àrea.
0: Doncs ho ha intentat Bernal amb un xut que Cárdenas, amb la punta de la mà, ha acabat enviant a corna. Hauria pogut ser el 3-1. De moment guanya el Barça 2-1, capgirant un marcador que se li havia posat en contra al minut 11 amb un gol de Camello. Rafinha i Lamine. Lamine amb un golaç. Han col·locat aquest 2-1 al marcador. Té la pilota Gordon, que també prova el xut. La pilota se'n va també a corna.
3: El nové.
2: Ha buscat un xut amb més habilitat, suau, per baix, el segon pal, però que l'ha tocat un defensa, no?
0: Sí, amb el genoll.
8: Si el xuta fluix, no, Gordon? Si el Barça fa un gol més, ja seria líder.
3: És que saps què passa? Busca l'impacte una mica amb l'interior. Això li ha passat
0: Rafinha
3: també.
0: Rafinha penja la pilota cap a l'interior de l'àrea, l'ha pogut treure Pate 6. Intentarà endur-se-la Pedri davant la presència de Camello. Apareix Rafinha, que és a totes, i s'endú la pilota. Aplaudiments pel capità del Barça, que avui ha tornat a marcar el 9-9. El nou davanter centre.
1: Ha obert la llauna en tots els partits del Barça.
8: I ha marcat en les tres primeres jornades. L'últim jugador del Barça en aconseguir-ho va ser Cesc Fàbregas el 2011, que va marcar en les quatre primeres jornades.
0: Caram, ni Lewandowski ho ha fet.
3: Ni Messi.
8: No. Messi és cert que la 2021 va marcar en la jornada 1, 2 i 3, però no van ser consecutives. És a dir, aquella temporada va començar jornada 3, jornada 4.
3: Ah, d'acord.
8: Que això que ho pot confondre. Sí.
0: Pilota que recupera Xavi Espar, l'envia per Pedri. L'agafen a Pedri, l'àrbitre assenyala la falta. Serà pilota pel Barça al mig del camp.
2: El Rayo desesperat, eh? És que el Barça t'ofega.
0: Pregant pel final de la primera meitat.
3: És massa cura el resultat.
0: Sí. Pilota per Rafinha, Rafinha la controla a l'interior. No l'ha pogut controlar, ha acabat botant davant d'ell i l'ha atrapat el porter Cárdenas.
2: És veritat que oportunitats clares tampoc n'hi ha hagut tantes. El que hi ha hagut és molta presència a l'àrea rival, molta possibilitat i poc encert del Barça fins l'1-1 en la presa de decisió final.
0: Té la pilota el Rayo Vallecano, la juga Adrià Pedrosa, l'envia cap a la banda esquerra, opció ara per Álvaro García, compte que és perillós, fa la centrada enrere en una acció molt semblant a la del gol, en aquest cas, però no hi havia Camello per la rematada, l'ha pogut treure Christensen, se l'endú la Minya mal, amb una mica de sort, amb un rebot, però també amb un dribbling fantàstic.
2: Ha driblat tothom.
0: Que aixeca
2: 3
0: el públic.
2: Ha driblat de cop.
0: Pilota per Espart, aguanta la pilota, espera l'arribada d'algun company, ha tocat l'àrbitre. Com que l'ha acabat rebent Dani Olmo, la pilota continua en joc. Pilota Dani Olmo, l'envia per Koundé. Koundé per Bernal, Bernal amb Koundé. Som en l'últim minut oficial d'aquesta primera meitat, l'últim minut del temps reglamentari, pendents de la pissarra del quart àrbitre, mentre té la pilota el Barça, ara jugant de forma pausada.
2: Descansa la Minya mal, eh? Una miqueta d'aire agafa.
0: Pedri busca la passada cap a Rafinha, que pot provar xut, de moment combina amb Espart, la torna per Rafinha, Rafinha cap a Gordon, Gordon provarà d'entrar a l'àrea, ja hi és, tornarà a provar xut, prova xut, Cárdenas, se li escapa, Koundé, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ha marcat Koundé! I ho ha fet en una posició absolutament inusual, en la que s'espera que hi jugui el davanter centre, però Koundé no és el davanter centre que busca el Barça. Tot i així, avui, oportunista, marca Koundé, d'aquesta manera esmena, fins i tot podríem dir-ho així, l'errada en el primer gol que ha fet el Rayo Vallecano. Ha marcat Koundé, un gol d'oportunisme, un gol molt poc habitual en la carrera del francès. Veurem si hi havia posició correcta de Koundé. 45 minuts ja de la primera meitat, el tercer del Barça el fa Koundé. Barça 3, Rayo 1.
2: Em dieu què? Aquí
3: potser s'ha de mirar, eh?
2: Massa sol. Sí, no sé
3: però,
2: si
3: però, és però molt, molt ajustada, haver, no? Marc, la posició anirà de centímetres.
5: Potser mitja cama.
2: Doncs hi haurà Ursai, no?
3: Sí.
0: No és gol de Koundé. No sí, val el gol.
2: Tot i això, Cárdenas havia regalat el gol,
3: sí,
2: perquè el xut de Gordon és fàcil i fa un refús al centre en lloc de blocar la pilota, que deixa Koundé tot sol davant de porteria, però estava excessivament sol Koundé. Un altre xut tou del que deia la Laia de Gordon, aquests xuts amb l'interior, molt tocats, però que tampoc agafen molta velocitat, relativament còmodes pel porter.
4: Koundé, que també feia la sensació que ja deuria saber que no pujaria al marcador, no ho ha celebrat pràcticament. No sé si formava part d'aquesta apatia que té durant el partit d'avui o és que ja sabia que era fora de joc. En tot això, s'han afegit 3 minuts. Arribarem fins al 48.
2: 3 minuts, eh? I ja sabeu que si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experience a CaixaBank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides.
0: Koundé recupera una pilota davant la presència de Camello. Pilota que acaba enviant el porter Joan García cap al mig del camp. Buaré la talla amb el cap Christensen. Intenta arribar-hi Pedri. La toca cap a Rafinha. Rafinha per Gordon. Flash Gordon que s'endú la pilota. Avança metres l'anglès. Continua Gordon. L'envia per... ni per Olmo ni per Rafinha.
2: Una passada diagonal tensa. Passat entre Olmo que venia per darrere i Rafinha que s'havia passat de llarg.
0: Queda mig minut i arribarem al descans. S'ha anul·lat un gol a Koundé. Koundé estava fora de joc en el moment que ha xutat Gordon, oi?
5: Sí.
0: La pilota l'ha acabat refusant Cárdenas, però Gordon s'havia aprofitat d'aquesta posició avançada i per aquest motiu s'ha anul·lat el gol. A punt de recuperar-la, però Koundé ara en una acció de pressió.
2: Després d'una pèrdua, ha volgut tocar el primer toc, infiltrat d'esquena a porteria... precipitat Koundé i volem fer coses que no li corresponen.
0: Controla la pilota Pedri, se l'endú, la remena màgicament, continua ara Koundé
2: ara
0: una croqueteta, s'endú la pilota, la juga per Bernal, podria ser l'última jugada d'aquesta primera meitat, la té Espart, Espart cap a Dani Olmo, Olmo la frontal, obre l'arribada de Dani, de Lamin Yamal, Lamin fa la centrada directament fora, i amb això possiblement s'acabi aquesta primera meitat. L'àrbitre mira el rellotge.
3: Venia de fer una cobertura a Koundé, a Lamin. O sigui, Koundé ha pujat a la seva posició i ha vist que Álvaro García estava massa sol i s'ha posat a la línia, a la sala de la línia defensiva.
2: Era la pèrdua de Koundé.
3: Sí.
2: Ja estaven situats així, en la pèrdua de Koundé, Lamin Yamal ha aguantat la posició de lateral responsable.
0: I carà el servei de porteria Cárdenas, pilota que lluita Marc Bernal, la recupera en defensa el Barça, la juga Cubarsí. 2-1, guanya el Barça. Ja som al 49, l'àrbitre diu que s'ha acabat la primera meitat després d'aquest gol anul·lat a Koundé, però després també que el Barça n'hagi marcat un parell, Rafinha i Lamin, per superar l'inicial, el que havia fet el Rayo Vallecano. A cap girat el marcador al Barça en una tramuntanada típica de l'equip de Hansi Flick. De moment marxem al descans amb victòria parcial del Barça. Barça 2, Rayo 1.
4: Marxen els jugadors cap a vestidors. Marxa adolorit Pau Cubarsí, perquè just al minut 45 hi ha hagut una jugada a l'àrea de Joan García. Ha rebut una trompada a la part baixa de la tíbia de la cama dreta. Fa estona que se l'està tocant. Ara el doctor Ricard Pruna li ha donat un cop aquí a l'esquena. Parlava també el doctor Pruna a Mèric, que veig que finalment no sortirà a escalfar-se. Entren tots cap a dins del túnel de vestidors. L'últim en fer-ho serà el porter del Rayo, el català Dani Cárdenas. De moment el Barça guanya aquí el Camp Nou per 2-1.
9: A Catalunya Ràdio, la TDT.
10: Les assegurances de salut d'MGC Mútua cobreixen totes les pròtesis internes i externes, incloent-hi fins i tot els audiòfons, per exemple, perquè any rere any millorem les cobertures i els serveis pensant en tu. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
11: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Bé, doncs, un accident d'entrada després que el Barça hagués entrat bé al partit, però una tramuntanada per bufar, remuntar i després regular.
1: Bé, un accident, ja ho heu comentat en el moment del gol, un accident és una altra cosa. Que un tio es mengi una cursa amb un rival i després no vulgui fer la falta, per mi no és un accident, però bé, és igual. No,
0: bé, un tampoc. Accident em referia
1: ja.
0: Al dibuix de partit. Un accident és una qüestió extraordinària.
1: T'entenc, però...
0: El Rayo no havia fet una altra cosa. Si li vols dir concessió defensiva ja em va bé, però...
1: El que
0: vull dir és que escolti el partit, que no es pensi que el Rayo havia arribat quatre vegades i una d'aquestes quatre, això vull dir...
1: La primera i l'última. No, ho deia perquè no deixa de xocar-me que un jugador que per dir-ho així està sota sospita i que avui és titular, a la primera de canvi sortia la foto, però a més amb aspecte de... Buah, doncs...
0: Sí, ha estat una acció estranyíssima.
1: Sí, perquè jo entenc que el Barot guanyi la cursa, però ha d'anar a terra. És que, bé, ja ho ha dit el Xavi, no li ha donat la gana de pagar la groga, jo no ho entenc, però és igual. Efectivament, ha sigut una anècdota en una primera part, un altre cop d'autoritat del Barça. Segurament no tan rodó des del meu punt de vista com el dia de l'Atlètic. A vegades un punt... És veritat que el Rayo està més replegat que l'Atlètic i per tant encara s'ha de jugar en menys espais, però hi ha un punt de vegades d'imprecisió, un punt de precipitació, però en el que coincideixo completament amb tu és que enganxa molt com pressiona l'equip i hi ha moments que et poses en la pell del jugador del Rayo i fa patir tot perquè no poden, sobretot la primera mitja hora, després el Barça s'ho ha agafat amb més calma, però és que no podien ni respirar amb jugadors altíssims en la pressió, Bernal, Xavi Espar, és a dir, que el lateral esquerre i el mig centre estiguin pressionant a l'àrea rival, et dona una idea de la voracitat de l'equip, que això sí que és marca de la casa Flick, i em fa l'efecte que Flick no va quedar satisfet en aquest aspecte de la temporada passada i està posant moltíssim èmfasi, començant per la confecció de la plantilla i continuant pel que estem veient de l'equip en aquests primers partits.
0: És que ara parles de les imprecisions, el Barça juga tan ràpid,
1: és veritat.
0: Que és molt difícil ser precís.
1: Clar, hi ha moments que penses, és que potser no cal jugar tan ràpid, però bé, és allò que dèiem el dia que comentàvem el fitxatge de Rodri,
0: sí,
1: que és una mica que aquest equip fins ara ha volgut jugar això.
0: Sí.
1: Quan pot jugar així, i efectivament, com tu dius, quan jugues molt, molt, molt de pressa, és difícil precisar sempre. Però hi ha hagut algunes accions en concret del partit d'avui que jo he pensat, aquesta acció amb dos tocs segurament la milloraria respecte a voler anar a tot drap, però vaja, tampoc ho pots... No ho pots seleccionar com si fos una assecadora, que ara ho poses a més ràpid i a més lent.
0: La veritat és que el Barça produeix molt en atac, eh?
1: Sí,
0: té molts recursos. Des de la Minya Mal, però tot el que li està donant Gordon a la banda esquerra, que l'equip li està donant amplitud, una altra referència per accelerar, està trobant bé els socis en els diagonals, després la velocitat de pilota de Pedri... Es veu l'equip molt còmode al camp.
1: Sí. Una mica com l'altre dia, és difícil trobar una nota discordant en l'equip, més enllà de...
0: Cundé avui, no?
1: Sí, bé, parlar... Després ja tampoc no l'he vist especialment malament, però és veritat que aquesta acció l'assenyala molt, però...
0: Jo crec que a ell també li ha passat factura. És una mica nerviós,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bé, clar, és que jo crec que si a Eric li han dit que serà el lateral dret titular de l'equip, ell deu saber quin és el seu paper en l'equip i avui té una oportunitat i al minut 15 te la menges, doncs home, no és per estar tranquil, però bé, jo

0: sabem, però també és veritat que Olmo no ha estat dels més destacats, vull dir que per aquí sí que pots refrescar-ho, però vaja, jo tampoc m'hi afanyaria especialment.
1: Doncs veurem què passa a la segona part, quins canvis arriben i si el Barça continua atacant el partit per tenir el festí del Bernat, la golejada avui al Rayo. Fins ara, 2-1, bon partit del Barça, però amb un resultat ajustat com l'altre dia contra l'Atlètic Club, mínim avantatge al descans. Gràcies, Jordi.
2: Fins ara.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: Les notícies.
6: La Teresa Salas ens porta a l'última hora. Bona nit, Teresa.
7: Hola, bona nit. Doncs avui hem estat pendents d'aquesta decisió del Departament d'Educació que ha destituït la fins ara número 2, Teresa Sambola, i ha expedientat 3 responsables pel fiasco de les proves PISA. Al Catalunya Nit acabem de parlar amb el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, que ha agraït que la consellera admeti que l'error no era dels centres.
8: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
7: Un dia més hem estat pendents de Ceuta. Avui Pedro Sánchez ha parlat de la crisi a la SER, ha desvinculat el Marroc de l'origen de l'entrada multitudinària a Ceuta i ha assenyalat Rússia i Israel per haver contribuït a la viralització de les convocatòries a les xarxes. Són unes declaracions que encara deixen més intranquil el govern de Ceuta, segons ens acaba d'explicar el Catalunya Nit el seu vicepresident Alejandro Ramírez. Per cert, que demà el govern espanyol aprovarà un paquet d'ajudes urgents de 168 milions d'euros per Ceuta. Notícia tràgica del dia, mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glenn Garry, Glenn Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau.
6: Gràcies, Teresa.
7: Adéu-siau, bona nit.
5: Els titulars.
9: Al Camp Nou, al descans, el Barça guanya per 2-1 al Rayo a la tercera jornada de Lliga.
10: Si els blaugrana guanyen per més d'un gol de diferència, mantindrà la primera posició de la Lliga.
9: A la Premier, ara en joc, avui es tanca la segona jornada, al minut 29 de la segona.
10: Aston Villa 0, Arsenal 1, ha marcat Saka.
9: I a Itàlia, a un minut del final.
10: Atalanta 0, Bologna 0.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Què us poso?
12: Per mi una estrella.
11: I per tu?
13: Jo també una estrella.
12: Ara estem d'acord.
13: Estem d'acord.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: Llegim els comentaris i opinions dels oients. Olmo, fins abans del partit, no estava en forma. Esperem no enyorar Fermín, que estava on fire. Després del primer gol encaixat, diuen Koundé, sempre surt a la foto. I amb ironia, gràcies, Koundé. Un oient ens deia, a mi Rafinha en punta no em fa el pes, però més tard un altre deia, Rafinha m'acaba de fer callar. Notable primera part del Barça amb la mateixa intensitat vista fins ara, però també amb la mateixa manca d'eficàcia. Diuen, si la podem millorar, realment podem fer coses molt grans aquesta temporada. I per últim, amb optimisme, aquesta serà la temporada dels 114 punts.
5: El laboratori.
1: 114 punts, per què? Quants partits?
15: Tots els partits guanyats.
1: Ah, tots. Això seria 114.
10: 38, 38 per 3,
1: ostres.
10: 114.
1: Home, aquesta seria històrica, eh? Mm. Aquesta seria insuperable.
15: Sí.
1: Molt bé, doncs, hi ha un oient que jo crec que no sé si confia o si marca l'horitzó d'un objectiu gairebé impossible, però...
10: O tant de bo.
1: Aquí queda la xifra.
15: Aquest és més optimista que el de guanyar la Champions.
1: Home,
15: fàcil, eh?
1: aquí queda la xifra, 114 punts. Mai havia pensat quants punts feia si guanyaves tots els partits.
10: Jo tampoc. Imagina't, de fet, he hagut de calcular.
1: Imagina't si ho veig lluny. Carles, primera part, quines dades destaquen?
15: Doncs possiblement avui podríem destacar la Min, que avui sí que està tocant moltes vegades la pilota, 43 intervencions.
1: Sí.
15: Una rematada entre pals, un

0: molt, sí. Però bàsicament a l'un contra un està molt fi. 7 de 9, 7 de 8, perdó, 7 de 8, uns contra uns.
1: 7 de 8,
0: Vull dir que avui possiblement sí que se'l veu una mica... També és veritat que el gol fa molt amb un jugador d'aquest nivell, però certament avui amb 43 intervencions jo crec que està agafant la... està demanant la pilota i està intentant fer coses. Una altra dada que possiblement és significativa, més enllà de que el Barça ha tret 9 corners i el Rayo 1, és que el Barça ha tocat 37 vegades la pilota dintre l'àrea rival, el Rayo només 3.
1: 37 vegades ha jugat la pilota al Barça, a camp de l'àrea del Rayo, i el Rayo 3,
0: Sí.
1: Home, 3 i una de les 3 ha estat gol,
0: Correcte.
1: Jo crec que això dibuixa molt bé la primera part. 37 a 3, jugades a l'àrea rival. Què tens de Dani Olmo?
0: Doncs mira, ha intentat moltes vegades, 28 intervencions, ha intentat 5 vegades la passada a mèrit, una se n'han sortit bé, les altres 4 no, té dues pilotes recuperades i una perduda.
1: I Koundé?
0: Koundé té una pilota recuperada, 3 pilotes perdudes, una passada a mèrit malament, una pilota refusada i un ocell.
1: O sigui, una recuperada, 3 perdudes, Sí. Xifres per un defensa...
0: Mira, Cobercí, 5 recuperades, tristes. Cap perduda, Christensen, 10 recuperades, cap perduda, Xavi Espart, 9 recuperades, 2 perdudes.
1: Molt bé, Koundé, espera que m'ho apunto, una recuperada...
0: 3
1: perdudes. El jugador francès que més ha perdut el duel en el gol del Rayo, en una de les 3 arribades del Rayo a l'àrea rival. No hi ha escalfament personalitzat, Mireia, per tant, s'entén que no hi haurà canvis al descans,
2: No, em sembla que no.
1: Molt bé, Marc, possessió, tota el Barça, localització, a camp del Rayo, el partit d'avui té poc secret des d'aquests paràmetres.
3: Sí, la veritat és que sí, hem acabat amb el 73% de possessió pel Barça i s'ha jugat un 66% del temps a camp del Rayo. Sí. El que sí que, per exemple, entre el gol del Rayo i el primer gol del Barça, el Barça ha tingut el 90% de la possessió.
1: Aviam, entre el gol del Rayo i el primer del Barça, us dic entre el minut 11 i el 20.
3: Sí, més o menys.
1: Quan ha tingut el Barça?
3: Per ser exactes, 89,53%, és a dir, fregant el 90%, i s'ha jugat un 80% del temps a camp del Rayo.
1: Ostres, quins minuts, Molt bona, de 89,5% de possessió i 80%, has dit, de localització?
3: A camp del Rayo, sí.
1: 80, Això en els 10 minuts posteriors al 0-1, fins l'empat a 1, i és que el Barça aquí ha posat la cinquena, com diuen les dades del Marc Domènech, claríssimament. Ha estat aquell moment que el Barça ha empatat el... Bé, no, ha empatat el 18, són menys minuts, són 7. El gol del 20 és el 2-1.
3: Sí.
1: Són aquests 7-10 minuts on el Barça ha canviat el ritme del partit, tot i que ja havia estat atacant bé, i el Rayo s'ha acabat rendint fins al gairebé 90% de possessió en aquests minuts del Barça. Una primera part notable un altre cop del Barça, amb la signatura pendent de la rematada o de la finalització de les accions. No em vull quedar només amb la rematada, no ha estat un problema de punteria, sinó de presa de decisió per acabar la jugada, prendre la millor decisió quan estàs en situació de rematada, no triar una passada, arribar en bones condicions per acabar. És una suma de factors que han condicionat que el Barça, tot allò que aproximava l'àrea petita del Rayo, no ho pogués acabar. S'escalfen els jugadors del Barça, s'escalfen els jugadors del Rayo. El Barça guanya per 2-1, ha marcat Rafinha, el quart de la temporada, empatant Mbappé al capdavant de la classificació dels golejadors. I Lamine Yamal per remuntar un gol de camello a passada d'Àlvaro. A la segona part, esperem més gols del Barça.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: Amb retard també començarà la segona part. Per tant, avui els aficionats que han de tornar amb metro hauran de córrer o no? Com ho teniu?
1: Avui els aficionats hauran de córrer bastant, perquè a les 12 s'acaba tancar el metro.
0: Sí, sí. Ai, el partit acabarà bé. Sí,
1: quarts de 12.
0: Sí, sí. Si no s'entretenen, aniran bé.
1: Han d'anar per feina. Per cert, el gol de Lamine Yamal, Mireia, avui és un gol especial.
2: Sí, és el gol número 50 de Lamine Yamal amb la samarreta del Barça. 50 gols de Lamine en 154 partits des que va debutar i es converteix d'aquesta manera en el jugador més jove de les 5 grans lligues a arribar als 50 gols.
1: 50 gols els ha fet ara que té 19 anys, oi?
2: Sí.
1: Ell va debutar amb 15. 154 partits, has dit?
2: Sí.
1: Bé, és realment números d'una gran precocitat.
0: Cada 3 partits fa un gol.
1: Sí, sí.
3: Millorarà el registre, segur.
4: No? I just de fons sona una cançó que se l'atribueix molt a Lamine. No sé si algú ho sap, perquè la balla molt a les xarxes, eh que sí?
2: Sí,
4: aquesta
2: sí,
4: cançó.
2: Sí.
4: Fa com un ball.
0: Sí, sí.
1: Sí. Jo avui he vist un vídeo de Lamine, que sí. No sé quin videojoc ha jugat amb el Brian Fariñas, i el deu haver guanyat, i li feia conya, i li ha picat a l'orella, i he pensat... Al Barça.
3: Parla la gent.
5: Que se os ha vuelto a complicar un poco.
6: No, sabíamos lo que iba a pasar al meter ese gol, sabíamos que iban a apretar y bueno, son muy buenos, tenemos ocasiones para empatar y ir adelante. Ahora bueno, sabemos lo que nos toca hacer en la segunda parte, sufrir y intentar mejorar cuando recuperamos el balón, intentar acumular dos, tres pases para salir de la presión y ir rápido hacia arriba. Y bueno, y ahora sí, vamos a sufrir, pero vamos a dar lo máximo.
5: Pero ya mucha suerte para
3: nosotros. La gent, el central francés del Rayo, el jugador encriptat avui de l'Oriol Corral.
1: Deia, el Barça juga amb nens, eh?
0: Perquè... Clar,
2: sí.
0: Tenim normalitzadíssim.
1: Sí. Pilota que posa en joc el Barça, segona meitat ja arrencada a la TDT de Catalunya Ràdio. Guanya l'equip de Hansi Flick 2-1, amb una pilota ara una mica perillosa de Joan Garcia cap a Christensen. Apareix en l'ajuda Marc Bernal, toca Xavi Espart per intentar netejar una mica la jugada, ho aconsegueix en associació amb Pedri, Espart, Pedri, Gordon, fa tot bé Xavi Espart.
0: Com neteja, ho has dit?
1: Sí, sí, sí.
3: Cap error, eh?
0: En situacions a més de màxima pressió, vull dir que té un jugador a sobre, és a la línia lateral, està d'esquena i dona la passada en el moment just, s'allibera, torna a oferir-se, no sé com s'ho fa, que detecta els espais lliures per poder rebre sempre gairebé sol. La veritat és que té una lectura privilegiada. Físic... És un savi prematur.
1: Físicament també hi ha moments que em recorda el Xavi Hernández de quan va debutar.
2: Sí.
4: Mira, parlant de físics, toco un oient, el Toni Ferrer ens diu Gordon és Alan Simonsen.
0: Simonet era més petit.
1: És petitó,
3: sí, no, de cara.
4: Però
3: de cara,
4: és veritat que... Sí, assembla.
1: La pilota ha acabat sortint fora després que l'hagi allunyat Marc Bernal. Primer minut de joc de la segona meitat. Guanya el Barça 2-1.
0: Quin gran sobrenom, li va posar el Quim Simonet a Alan Simonsen.
1: Pilota cap a Ivan Balliu. Hi havia fora de joc del futbolista de Caldes de Malavella.
7: Va ser pilota d'or, Simonsen.
1: Sí, senyor, però quan jugàvem al Borussia...
0: Abans de venir al Barça, no?
1: Amb el Mönchengladbach. Toca la pilota Marc Bernal, pressionat a la frontal de l'àrea, puja amb l'esfèrica, l'envia per Xavi Espart.
2: Surten a escalfar-se Cancelo, Fermín, Adeyemi, Rodri i Eric.
1: Pedri intentava combinar amb Gordon, la passada una mica massa llarga, l'ha pogut tallar Legend directament fora.
0: Pressionant una mica més el Rayo, perquè ara Pedri ha hagut de canviar el ritme amb 3 jugadors a sobre. Ha començat el Rayo arriscant.
1: És que el Rayo està sobredivint,
0: sí, és que jo crec que el Rayo el que planteja és aviam si puc pressionar, igual el partit, i després ja veurem. En canvi, o sigui, és el moment de risc. Si el Barça ho supera, hi ha molts espais ara al darrere de la línia de pressió del Rayo, que a la primera part ha hagut de viure molt aculat.
1: Joan Garcia l'envia per Xavi Espart, Xavi Espart se'n va cap al mig, allò dels laterals per dintre, fet imatge, l'envia cap a Rafinha, Rafinha per Lamine Yamal, tot això ja a camp del Rayo, Lamine Yamal l'envia per Gordon, la pilota refusada, la torna a engaltar Lamine, directament fora. A vegades li falta per això aquest esport de pensar un moment per... Però vaja, la passada...
0: Una altra passada amb l'exterior que provava, eh? Quantes en van avui, Xavi?
3: Unes quantes, sí.
0: Sí, sí, és que gairebé passa més amb l'exterior que amb l'interior quan anava sí. a posar una pilota en profunditat.
3: Prefereix fer els gestos tècnics amb l'exterior.
1: 3 minuts, segona meitat, 2-1, guanya el Barça. Prova de superar el Jean a Anthony Gordon.
0: Com recupera Gordon, eh? Perquè la gent té molta gambada.
1: La gent cap a Camello, salta Cubarsí, sembla que ha recuperat d'aquelles sospites que ens havia comentat la Mireia a la final de la primera meitat. No té res, no, Cubarsí?
2: No, ja està recuperat i jugarà.
1: Jugant la pilota, precisament, Cubarsí cap a Bernal. Bernal enrere per Joan García. Joan García amb Cubarsí, i aquest més enrere encara, novament pel porter Cubarsí. Cubarsí per Bernal. Ha pujat un grau,
0: sí,
1: la pressió
0: la
1: del...
0: Sí, de pressió
3: però,
0: del...
3: Mira
0: un
3: Unai López on va.
0: I mira on va la gent a buscar Pedri, a l'àrea rival. Sí, sí, el Rayo ha dit he d'entrar al partit o morir, però no aguantaré aquí que em trepitgin. I el Rayo ha avançat molt les línies, el Barça amb algunes dificultats per sortir des del darrere, o per progressar més que per sortir.
1: Juga la pilota, Bernal l'envia a la banda dreta per la cursa de Rafinha. Rafinha com a extrem, té davant Pedrosa, la deixa per Lamine Yamal. Lamine Yamal al vèrtex, aguanta la pilota, la juga enrere per Koundé. Koundé, que sembla que li costa una mica a vegades arrencar i parar, torna a tenir la pilota. La juga el francès, l'envia enrere per Bernal. Bernal cap a Cubarsí. Cubarsí s'ho pensa, la juga cap a Pedri. Pedri zona de mitja punta, costat esquerre de l'atac blaurana. Toca per Gordon. Gordon amb Espart. Busca Xavi Espart, la passada cap a Koundé a l'altra banda. Més a la dreta rep la pilota Lamine Yamal. Davant d'ella Adrià Pedrosa. Falla ara en la passada Lamine Yamal. No s'entesa amb Koundé, tampoc amb Espart. Puntada llarga del Rayo. Intenta endur-se la Camello. La controla. És bo aquest jugador. Continua encara Camello. Supera Cubarsí. Camello sol davant del perill. Encara tot sol. Continua Camello. Busca un toc d'esperó. No s'entén amb cap company.
0: Tot sol Camello.
1: Camello es queixaria, home, però acompanyeu-me.
0: Sí, però és que la passada és tan llarga. Primer la controla, la guarda. Encara els centrals. Però després no arriba ningú.
1: Talla la pilota Balliu. Arriba, però, Dani Olmo per endur-se la pilota en zona d'atac. Ha posat la cama de Frutos. Recupera la pilota al Rayo Vallecano. Pilota per Buaré. Juga cap a Unai. Aquest amb Òscar Valentín, amb alguna dificultat. La juga enrere. Ara el Barça també pressiona, tornant-li la moneda al Rayo, fins al punt que la recaba recuperant Marc Bernal. Xavi Espart, Bernal.
0: Que fàcil, sí, sí.
1: Bernal toca la pilota per Olmo. Olmo per Gordon. Gordon a l'interior de l'àrea. Es col·loca bé, xuta Olmo. Olmo, Gordon, la rematada pròpia porta. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! No l'ha fet Gordon, però l'ha provocat Gordon. No l'ha marcat Gordon, però sense Gordon no haurien marcat. No li podrem donar Gordon, però Gordon té el mèrit que finalment Florian Legend hagi acabat col·locant-se la pilota al fons de la seva porteria. 6 de la segona meitat, ho ha fet tot Gordon, excepte la rematada final, se l'ha acabat ficant en pròpia porta. Florian Legend, el Barça eixampla distàncies, Barça 3, se l'ha fet Legend, Rayo 1.
0: Gran pressió de Marc Bernal, que és un pop, té tentacles quan salta la pressió per recuperar. La veritat és que recupera moltes pilotes, molt bona combinació amb Marc Bernal, perquè finalment hi hagi una passada profunda per un bon moviment esmolat de Gordon, que busca la centrada per Rafinha a la frontal de la petita, però arriba la gent a la desesperada, tan desesperada que no pot frenar, i fa el gol que no pot fer Rafinha. Gordon, protagonista de l'acció, el tercer.
2: Que ho han celebrat amb els companys, tothom rei, es xocaven les mans, i el Camp Nou que tornava a cantar crits de Gordon, Gordon.
3: Gordon el que fa molt bé és fer la desmarcada per dins, a la zona entre lateral i central, posa el cos i desplaça Ivan Balliu, guanya l'espai per fer la centrada amb l'esquerra, és tensa, és forta, la gent no està gaire encertat, la veritat que potser tenia opció de desviar fora dels tres pals, no ha estat precís el central francès del Rayo i ha provocat aquest gol en pròpia porteria.
1: Acaba de recuperar una altra pilota Xavi Espart, la conduïa Pedri, no s'ha entès amb Olmo, reclamen falta els jugadors del Barça. L'àrbitre diu que la pilota és per l'equip blaugrana perquè l'ha tocat l'àrbitre, potser? Perquè veig que els hi cedeix amb la mà. Sí, sí, d'això es queixaven els jugadors del Barça. Una altra recuperació de Xavi Espart, però a més són recuperacions perquè ens entenguem, no a l'estil Stoichkov, eh? És a dir, regalant-se cara a la galeria, sinó netes, pilota centrada per Espart, salta el porter i atrapa. Era boníssima
0: aquesta centrada, el segon pal per Rafinha, com aquella que va rematar Rafinha al pal contra l'Atlètic, ha arribat bé, paté 6. És que Espart cada partit sembla immillorable, però el millora.
1: Més que l'estil Stoichkov, diríem l'estil Puyol, és a dir, sí, sí. Cridaner, d'agressivitat.
0: No, tot és silenciós.
1: Sí, silenciós. Porta un silenciador Xavi Espart i ho fa tot net i polit.
0: I molt bé Marc Bernal, en tota la funció de pressió, de recuperació, d'intuir la cobertura.
3: Sempre és a prop de la pilota, sí, del jugador del Rayo que ha de controlar i, per exemple, a l'acció del 3-1, a De Frutos, se li escapa una miqueta el control, apareix Marc Bernal, la recupera i
0: qui
3: activa
0: l'atac. Qui fa la passada, Gordon?
1: Pilota de Gordon cap a Olmo, molt interior de l'àrea, s'ha entretingut una mica massa i finalment la pilota l'ha refusat, la defensa ha pogut atrapar-la el porter Cárdenas.
3: Olmo havia fet la passada per Gordon.
7: Que Olmo acompanya perfectament a Bernal en la pressió prèvia a la jugada del Rayo, on l'equip madrileny perd la pilota.
3: I Xavi Espart també és a prop.
7: També Christensen fa pas endavant, sí. Tot l'equip fa la passa endavant, sí.
1: Avui quatre jugadors nascuts el 2007 a l'equip del Barça, Cubarsí, Espart, Bernal i Lamine Yamal. Són jugadors menors de 20 anys.
3: Són juvenils encara,
1: Són juvenils. De fet,
4: que han estat jugant junts tants anys, és que això també s'ha de notar al camp.
3: No, ja no són juvenils, Carles. Primer any amateur.
0: Sí.
3: És primer any amateur.
1: Sub-20 no es considera juvenil?
3: No, 16, 17, 18.
1: Abans del Mundial juvenil deien sub-20, oi?
3: Sí, encara es coneix així. Però vaja, aquí les categories, la categoria juvenil són aquests 3 anys.
0: La pèrdua de Pedri, ataca el Rayo.
1: Recupera la pilota l'equip madrileny, guanya el Barça 3-1, però amb pilota ara per Álvaro García, interior de l'àrea, continua encara Álvaro fent mitja volta, no troba la passada.
0: Aguantat bé Koundé, ara temporitzat molt bé l'atac del Rayo i ha permès que el Barça pogués tornar.
1: La pilota de Buaré la juga cap a la gent i ha sortit al fora de joc de Frutos, que avui no m'està entusiasmant. Serà pilota pel Barça. Jo, Ricard, faria canvis,
0: És que el Barça et sotmet i és difícil destacar. Bé, Fermín Rodri, no, els primers, o què us sembla?
8: Sí.
1: Jo crec que el Barça ha d'aprofitar. Som en una època encara gairebé de cavall de pretemporada.
0: Vols
1: fastir,
0: eh?
1: No, el que crec és que s'ha de dosificar.
0: Ara som líders?
4: Sí. Líders? Amb aquest resultat, el Barça és líder 9 punts i una diferència de 9 gols. Sí.
1: Què passa? El Barça, la primera jornada, crec que no va acabar líder, La primera...
3: L'Espanyol, per exemple, el superava.
0: La van viure en diferit. Madrid, aquella la vam viure en diferit.
1: No podrem dir líders de la primera.
0: No, però podem fer 114 punts.
1: Això sí. I 115, si...
3: No.
1: 114 has guanyat tots els partits,
7: Vas fer 57 a casa.
3: El rècord històric són 100 punts del Barça de Tito Vilanova i del Madrid de Mourinho.
0: 100 clavats,
3: Sí, el Madrid 2011-2012.
7: Que va fer més gols i té la diferència de gols.
1: Sí. Compte, sí, pilota per Jorge de Frutos, s'endú l'esfèrica davant d'Espart, fa la passada cap a l'interior de l'àrea, es llença a terra. Joan García atrapa la pilota, l'àrbitre assenyala... Bé, l'assistent havia assenyalat fora de joc, l'àrbitre deixa que el joc progressi.
0: Intueix molt bé Joan García aquestes centrades. És a dir, quan el rival guanya l'esquena als laterals del Barça per fora, que arriba a l'extrem de l'altra banda per la rematada amb avantatge de cara, sempre està pendent d'aquesta passada creuada que ha de creuar tota la línia defensiva i que cap central pot resoldre per fer aquest pas endavant i blocar. Ara arriben els canvis del Rayo primer.
2: Marxarà amb el dorsal 36 Buaré, també marxarà De Frutos. Bernat, ja havies dit que no t'havia agradat gaire. Entraran Pedro Díaz i Fran Pérez.
0: Buaré, que ha debutat a la Lliga, no, avui, Mireia?
2: Sí, avui era el primer partit, fa tot just 4 dies que va arribar.
0: Doncs ha jugat gairebé una hora de joc, entre Pedro Díaz a la seva substitució, tot i que Pedro Díaz jugarà com a mitja punta, i ara Unai López serà el segon mig centre al costat d'Òscar Valentín, i Fran Pérez, el fill de Rufete, que substitueix a De Frutos per jugar obert a la banda dreta.
1: La pilota la juga el Rayo. Álvaro García l'envia per Adrià Pedrosa. Aguanta la pilota al lateral esquerre català. Jugant enrere el Rayo, zona del mig del camp. 3-1, guanya el Barça. El tercer se l'ha fet en pròpia porta la gent. Passada llarga, haurà de córrer Ivan Balliu, i arriba Balliu, fa la centrada, la controla... No, no la controla. La toca amb el Pete Christensen, se li escapa i se'n va directament a corna.
0: No, no l'ha pogut amortir, Pete de Llauna.
3: El segon del Rayo.
0: Sortir rebotada la pilota amb molta força, en lloc de baixar-la. Christensen, a qui els seus companys animaven per l'acció.
2: I que avui també números rodons per Christensen, partint número 100 amb la samarreta del Barça.
1: Un danès com Simonsen.
0: Sí, que m'ha recordat el Batllori, que va fer el 2-1 de cap aquí al Camp Nou, la final contra l'Estàndard de Lieja de la Recopa, després de l'empat de Quini.
3: Aquell gol que no... Quin és el gol que no
1: gol
3: vam veure?
1: Gol del Rayo! Acaba de centrada de corn el Rayo, i a la rematada amb el cap ha estat
0: Camello
1: un altre cop, qui acaba de fer el segon, escurçant distàncies. Marca el Rayo Vallecano, posa emoció al partit, li treu momentàniament el liderat al Barça, ha marcat Camello rematant de cap, un corna des de la banda dreta, 3-2, guanya el Barça.
0: Qui estava amb Camello?
3: Espart,
0: eh?
3: Mira, ja
0: li guanya, l'acció al primer pal, i Camello sí. Pot rematar creuat.
3: Intenta contactar amb els braços per molestar-lo, un cop havia perdut la posició i no arribava a refusar la centrada, però no ha estat prou contundent.
0: Bé, doncs avui dues rematades entre els tres pals, Carles, del Rayo, dos gols.
7: Bé, hi ha una de Boré que treu Joan García amb dues...
0: Ah, sí, és veritat.
7: Sí.
1: Pilota de la Mini Amat, l'envia per Condé. Condé a l'interior de l'àrea, retalla. La seva passada finalment acaba a les mans del porter Cárdenas. Doncs no ens pensàvem que tindríem emoció, entre cometes. De moment la té el marcador, però...
0: Mira, el partit no s'acaba de trencar.
3: Sí. Tot ve del córner estrany, s'ha dit, per Christensen. Mal control amb el pit. És un córner que normalment no acabes cedint, i et fan el 3-2.
0: Responsabilitzaríeu Espart o no?
3: Una mica,
0: individual?
3: Sí. Una mica, sí,
7: eh? Sí, però se'n vitreu mig cos, no?
3: Sí.
7: Vull dir que a vegades, sí. Possiblement, no és l'home ideal.
3: Li dona massa espai en una primera instància.
7: El té agafat, sobre, quan remata. Camello.
3: El té agafat quan remata.
7: Jo crec que el físic no li dona per més.
3: Però Camello ja li ha guanyat una mica l'espai abans, en l'acció...
7: Com fa amb Christensen el primer gol. Sí. Fa una petita empenta amb el cos, diguem-ne, i guanya espai.
3: Sí, però que li faci a Christensen és molt més delictiu que ara li faci a Espart.
1: Centrada del Rayo, el segon pal, la rematada. Se li escapa Joan García, que ha acabat salvant després d'un segon intent per part del Rayo. Compte que l'equip madrileny ha estat a punt d'empatar a 3. Hi ha hagut una rematada de Fran Pérez. L'aturada no ha estat bona de Joan García.
3: I Camello ha estat a punt de fer el 3-3.
1: I Camello, en la rematada, sí que s'ha trobat amb el Joan García que coneixem.
0: Amb Joan García o amb un defensa, la segona rematada? Perquè per mi és una errada de Joan García, la primera, perquè deixa una pilota morta que era relativament fàcil de blocar. Jo crec que es descoordina potser la pilota toca amb Cobercí, un defensa.
3: Cobercí, diria.
1: La segona la toca Cobercí amb el pit. Doncs ha tingut l'empat, el Rayo Vallecano.
0: Bé, concessions defensives del Barça, errades individuals de Condé, aquesta de Christensen més Espart en el córner, i ara aquesta de Joan García, per recordar-li al Barça que el partit no està acabat i que el Rayo està sent molt efectiu.
1: Torna a atacar el Rayo Vallecano, la treu des de l'interior de l'àrea Cobercí.
0: Ara som en aquell moment de iai, de nervis, de ser neguit, que durant el partit no havia existit.
2: Fermín i Rodri, els primers canvis.
0: Bastant cantats. Jo crec que no és una reacció al partit, sinó la pauta de Flick.
7: Seria un error de Lamine, a qui li anticipen.
1: Compte, Álvaro, l'envia per Camello, el xut de Camello, evitarà que surti corna Joan García.
7: En la jugada que acaba Cobercí protegint gairebé sota pals, a Lamine se li anticipen amb força facilitat, i és per l'esquerra on el Rayo és capaç de projectar-se.
1: La pilota la juga Christensen. Puja amb la pilota controlada, el danès.
0: Fa bé de reaccionar al públic, sí, perquè el partit estava dominat, controlat, i l'única cosa que ha fet el Rayo és, amb el segon gol, creure-s'ho i fer dubtar el Barça, que havia estat molt superior al Rayo durant el partit, i jo crec que tornarà a aquest moment.
1: Compte que recupera la pilota en zona perillosa, Lamine Yamal, la controla novament, Lamine la deixa cap a Rafinha, talla, paté 6.
0: Tornarà a aquest moment, quan el Barça es posi les piles a la pressió, torni a recuperar pilota, es pugui tornar a atacar amb avantatge, com ara fa Marc Bernal, molt bé.
1: Bernal des de la banda dreta com si fos extrem, acaba avançant-se la pilota i finalment és servei de porteria. Això interpreta l'àrbitre instàncies també de l'assistent. 3-2, guanya el Barça. A veure, ara qui és líder,
4: Aviam,
1: Laura?
4: El Barça i el Madrid empaten a punts, empaten a diferència de gols i empaten a gols a favor i en contra. Estic acabant de mirar que sigui oficial, però sembla ser que el següent criteri és aquest fair play, aquest targetes grogues. I si no m'equivoco, Mireia, el Barça quantes targetes grogues porta?
2: Una, la de Xavi Esparta contra l'Elx.
4: I el Madrid n'acumula 4 de targetes grogues.
1: Per tant, el Barça és líder.
4: El Barça és líder.
1: Canvis al Barça, Mireia.
2: Entra Rodri. Per això aquests aplaudiments. També ha entrat Fermín. Han marxat Bernal i Dani Olmo.
0: Bé, canvis naturals, el de Rodri de mitjoreta i el de Fermín també per donar descans a Dani Olmo en aquest primer quart d'hora de la segona part.
1: Quin míssil de l'Eixent des de servei de porteria.
0: Arriba a l'àrea.
1: Mora meva. Sí, sí. Jo crec que no havia vist, feia molt de temps, un xut tan potent des d'una porteria cap a l'altra.
0: I és el segon equip que, davant de la pressió del Barça, no fa servir el porter en la passada llarga, sinó el central, eh? L'altre dia a la porta, avui...
3: Fa uns anys el Madrid amb Valverde, recordeu a Montjuïc, en aquell partit que li va donar la lliga al Barça, pràcticament.
1: La pilota la juga Fermín, obrint cap a la mínima mal, 3-2, guanya el Barça, marcador curt. Aguanta amb la pilota Fermín, la juga per Rodri. Rodri, que torna a tenir minuts amb la samarreta del Barça mentre va posant-se a punt. Tocant enrere Pedri cap a Christensen. Christensen, Pedri, Rodri. I Rodri cap a Cubarsí. Passada cap a la mínima mal a la banda dreta per Fermín. Fermín aixeca la pilota una mica massa. Veurem si la pot caçar Anthony Gordon. La controla, deixa curteta per Xavi Espar. Xavi Espar supera molt bé el seu marcador. Unai, i pilota que deixa a la frontal de l'àrea per Lamin, la carrega Lamin, la té a la cama dreta de provar el xut, finalment recupera a la centrada de Fermín, el cop de cap d'Espar, fora. Mira, una cosa que no ha excel·lit.
0: Bé, però hem tornat a la normalitat després d'alguns minuts de neguit, el dibuix de partit que hem viscut. Aquest gol de Camello en la sortida d'un córner ha deixat el partit una mica remogut, però no oblideu que el que proposa CaixaBank Experience, aquella experiència que us recordareu tota la vida, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busca @experiencecaixabank a les xarxes i descobreix-les, perquè si vius una experience mai no l'oblides. Barça 3, Rayo 2. Havia fet el 3-1, la gent en pròpia porta, el 5 de la segona, però Camello, a la sortida d'un córner, el 13, ha situat un resultat ajustat que ha generat neguit al Barça uns minutets.
1: Espart acaba de perdre la pilota, se l'endú Fran Pérez, la juga enrere, Adrià Pedrosa cap a Pate 6, davant de Fermí, de Rafinha. Supera també Lamine Yamal, que s'endú les mans al cap, veient com l'ha driblat Pate 6, passada a l'espai, compte que la té el Rayo amb una escapada de Fran Pérez a l'interior de l'àrea. Continua encara el jugador del Rayo, fa la centrada, pilota cap al segon pal, ha posat la cama Espart, la pilota se'n va a corna.
0: Els millors minuts del Rayo al partit, el 3-2 ha estat benzina per la seva confiança. Ara Koundé ha saltat a la pressió massa ràpid i ha hagut de córrer Pedri per tapar Fran Pérez a l'un contra un.
3: Serà el tercer.
1: Tercer córner, recordem que d'un córner ha vingut el 3-2. El segon gol del Rayo Vallecano. Veu una mica d'aigua Unai López, disposat a llançar el córner des de la dreta de l'atac del Rayo. Pica el córner al Rayo, cap al segon pal, ha de córrer la mínima, que es pot endur la pilota, se l'endú, l'acompanyen en la cursa diversos jugadors i l'acaben perdent els jugadors del Barça fins que apareix al cap de Christensen i la toca per Joan Garcia, però hi havia
0: s'havia enredat la mínima mal
1: hi havia una transició
0: públic,
1: clara,
0: i el públic
1: s'ha enfadat una mica.
2: La mina ha alçat el braç i ha demanat perdó.
0: De dir, escolta, home, que tens molts jugadors per davant, la transició.
1: Teníem un atac del setè de cavalleria aquí, fantàstic. Pilota per Fermín per Gordon, massa llarga.
0: Era bona la idea, però massa llarga per l'anglès.
1: Per cert, com que som molt estrictes i molt rigorosos sempre, simplement matisar que el gol de Simonsen va ser el de l'empat, no el 2-1. El que no es va veure per la tele va ser el de Kini, que era el 2-1. L'empat és de Simonsen, doncs potser, i el de Kini és el 2-1.
0: Potser he llegit malament el comentari de Batllori, perquè ell ja saps que té una memòria privilegiada, potser està jo.
1: Però sí que va ser de cap, efectivament, de pilota al segon pal. Diria que centrada per Carrasco.
0: Ah, no, ell m'havia dit que primer el de Quini i el segon del Simonet.
1: Segur que ara comprovarà la jugada. Té la pilota Rodri. L'envia cap a Cubarsí. Minut gairebé 23 de la segona meitat. Guanya el Barça 3-2. Pilota per Rafinha. Càntics.
4: Un dia de partit d'aquests 57.768 aficionats que són avui al Camp Nou. Quants? És l'inici. 57.768.
1: Lamine Yamal amb l'exterior, l'envia cap a l'interior de l'àrea, la controla Rafinha, la toca amb l'Esperó buscant salvar aquesta situació perquè s'havia quedat ja sense angle. La pilota la juga al Rayo. Amb Camello recupera una bona pilota Cubarsí.
0: Sí, perquè el Rayo s'està animant. Bona maniobra de Fran Pérez, una bona ruleta, una bona passada per Camello, que està sent un jugador importantíssim. Ha fet dos gols i creant problemes a la defensa del Barça tot sol.
1: Per Lamine a l'interior de l'àrea, la toca per Gordon i arriba Fermín, a punt de fer-lo. Gordon tampoc atrapa Cárdenas. Com és que Fermín no ha aconseguit rematar bé aquesta pilota?
0: Se l'ha trobat a sota i per tant ha posat l'interior però no ha pogut donar-li força. És a dir, la pilota no li ha quedat a una distància per rematar amb prou separat amb l'interior, sinó que se l'ha trobat just a sota. És quan es vol separar i remata amb l'interior, la pilota no agafa ni velocitat
3: Salvador
0: i li queda
3: Ballín
0: molt centrada.
1: La pilota l'ha enviat fora al porter del Rayo perquè potser s'havia d'atendre algun jugador, no s'ha atès a ningú i ara veurem si el Barça li torna. Jo crec que no.
2: El Barça... Sí que la torna. Els seguidors del Barça que esperonen els jugadors i des de la banqueta del Rayo, Beñat San José, que està esperonant molt, molt els seus futbolistes. Els està animant i ell mateix s'està posant bastant nerviós. Un entrenador que, per cert, s'estrena aquesta temporada, té 46 anys, és basc, i que abans d'arribar aquí a la Lliga Espanyola ha estat entrenant a l'Aràbia Saudita, a Xile, a Bolívia, als Emirats Àrabs, a Bèlgica i a Mèxic.
0: I està competint molt bé el Rayo avui al Camp Nou.
1: Camello té la pilota, la juga l'autor dels dos gols del Rayo, Jodo.
0: Bé, el futbolista que li va donar una medalla d'or olímpica a la selecció espanyola amb dos gols a la final de París 24.
4: Amb 25
3: Joan
4: anys.
3: Amb Joan García, Eric García, que era l'altre titular.
7: Gerna
1: la
7: Utenes,
1: torre tenir Camello, continua Camello, és a l'interior de l'àrea, encara Camello, queda sense angle, intentava cedir-la.
0: És que ell sol contra el Barça, però està generant problemes.
1: Koundé busca una passada cap a Gordon i pot arribar l'anglès. Aquí tenim Anthony Gordon davant de la gent. Continua Gordon, prova xut, no, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol! Que fa de nou i que marca gols a cabassos, el segon de la nit, la segona caipirinha per Rafinha, un altre gol per eixamplar distàncies, per buscar a veure si ho aconseguim, la tranquil·litat. Una pilota que ha recollit Gordon, ha vist com arribava Rafinha, no ha fallat el capità. Quart gol del Barça, segon de la nit per Rafinha, 26 de la segona meitat, Barça 4, Rayo 2.
0: Arriscava el Rayo amb la pressió, el Barça organitza la transició i deixa Gordon davant de la gent, amb espai. Gordon canvia de direcció per la diagonal i Rafinha el doble per darrere. La maniobra és fantàstica del brasiler, la interpreta molt bé l'anglès, que d'esperó li diu té, convidat per rematar tal com ve i li deixa per davant perquè Rafinha sense control rebenti el segon pal creuat, un xut sec, molt bé Gordon, excel·lent Rafinha que ja ha fet 5 gols en 3 partits.
2: I avui és el segon de la nit, ho ha celebrat amb els seus companys, els que són a la gespa i els que s'escalfaven. També ha fet la celebració aquesta amb Lamine Yamal, els Santos dos als braços, i ha tornat Spider-Man a la gespa del Camp Nou, que no l'havien vist amb el primer gol, perquè quan ha marcat Rafinha era per empatar el gol del Camello.
3: I ara el Camp Nou cantava Rafinha capità, Rafinha capità.
4: Sí.
3: Ha definit Rafinha com feia Stoikov, amb potència, creuant el xut amb l'esquerra, l'esperó de Gordon i la seva acció fixant a la defensa del Rayo ha estat molt bé, i també està molt bé el canvi d'orientació de Koundé, bona acció de Koundé per iniciar l'atac.
0: És veritat, Xavi, bon detall, perquè no és fàcil, i deixa aquest cara a cara a Gordon amb la gent, tot i que Gordon ho fa fantàstic amb el temps, el moment,
1: és que a més li deixa la cama
0: passada,
1: bona,
0: li deixa per davant, sí,
7: sí. Supera 6 rivals la passada aèria de Koundé.
1: Molt bona entesa, Koundé, Gordon i finalment Rafinha, que ja, ara sí, Laura, és
4: màxim golejador
1: en solitari.
4: Sí, sí, 5 gols.
1: 5 gols en 3 partits, eh?
4: Sí.
1: Números de Lewandowski.
4: 2 doblers.
1: Sí, sí.
4: Home, i Gabriel Jesús a la llotja pensant, m'han fitxat per fer gols, però aquests em marquen, eh?
1: Toca la pilota, Fermín l'envia per Gordon, Gordon que també vol el seu golet.
0: Quines diagonals dibuixa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ara ha fallat el control, però és que alimenta els passadors d'oportunitats, perquè és que no està quiet, o sigui, no para quiet, o sigui, o en profunditat, o en diagonal. El moviment de Gordon és permanent.
1: Té la pilota el Rayo,
2: que prepara dos canvis, i també en prepara dos al Barça, entraran Cancelo i Adeyemi.
7: Gordon és el segon futbolista de la Lliga que més passades de l'espai rep de tota la competició.
0: El segon de la Lliga fins ara que més passades de l'espai rep.
7: Sí, en una projecció a 90 minuts. I podríem dir el primer, perquè el primer és Haitham Abaita, del Màlaga, que ha jugat pocs minuts, i és una projecció que podríem filtrar.
0: O sigui, el millor receptor de la Lliga. Tenim el més ràpid i el millor receptor, si fos futbol americà, no?
7: Boníssimes, sí, sí.
0: Canvis al Rayo.
2: Marxen Unai López i també Camello, entren Anteca i Alemão.
0: Partidàs de Camello, eh? Dos gols, un mal de cap per la defensa del Barça, ell sol, uh-huh. I ara el Rayo, i Beñat no deixa d'exposar-se, molt atrevit Beñat també amb el plantejament de partit, amb com ha enfocat la segona part. Ara els canvis, dos davantets, Alemão i Anteca. Es queda amb dos migcampistes, un migcampista menys, és a dir, obre més el partit ara amb dos davanters.
1: La pilota la juga Xavi Espart, l'envia cap a Pedri, Pedri es desplega en atac, avança, continua encara Pedri, apareix Fermín a la frontal, cau a terra, li han pres la pilota.
0: El que vol dir que veurem més gols, perquè el partit encara es manté obert, el Rayo vol anar al cara a cara.
1: Recupera Xavi Espart, l'envia per Pedri, Pedri per Rodri, Rodri toca la pilota enviant-la enrere cap a la posició de Pau Cubarsí. Mitja hora de joc de la segona meitat, 30 minuts. Barça 4, Rayo Vallecano 2. Han marcat Rafinha un parell, Lamine Yamal i Legend en pròpia porta. Amb intervenció de Gordon en els dos últims. El de Legend, perquè era seva la passada que ha acabat amb l'autogol del francès. I amb l'assistència també a Rafinha per fer el quart del Barça. Camp del Barça, Capela. Entre tot això, observa des de la seva posició habitual la lluna. Aquí veiem darrere d'una de les múltiples grues que decoren la imatge del Camp Nou d'aquests últims anys. Una lluna en quart mim. Quart creixent, no, quart minvant.
3: Va ser plena fa uns dies,
1: sí, sí,
3: no?
1: Per això està minvant, sí.
4: Però maca també.
1: Sí, sí.
2: Molt maca.
1: Sí, sí.
2: Va, que el Barça farà els canvis. Ja estaven a punt Cancelo i Adeyemi. Últimes instruccions, ara xoca de mans Flick amb Cancelo. Sí, l'àrbitre sí que atura el joc. Pensava que el Barça posaria la pilota en joc abans de fer els canvis. Va, som-hi. Marxa Pedri. Aplaudiment del Camp Nou.
0: Espart al mig camp.
1: Espart no descansa.
2: I marxa Gordon.
0: Home, ara veuràs. Vaja, preparada o no?
4: Sí, sí, connexió, mira, ja veig gent que s'aixeca.
2: Mira com somriu,
4: sí, aplaudint.
2: Mira com somriu.
0: Bé, la segona part l'ha protagonitzat.
1: Sí,
0: ha
1: sí,
0: fet
1: sí.
0: Una passada de gol, ha provocat el gol a pròpia porta de Legend. A la segona part, Gordon superstar i Xavi Espart, que avança la segona alçada del mig camp. Cancelo es queda a la posició de lateral esquerra i tornarem a veure el velocista Adeyemi, que el Bernat Colla ens va marcar en aquest inici de Lliga com el jugador més ràpid de la Lliga ara mateix.
1: La pilota la juga i la puja Pate 6. El jugador senegalès del Rayo cap a Legend amb Fran Pérez.
0: I ja sabeu que a CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre. 4-2 guanya el Barça al 30 de la segona part, però no ho hem vist tot, falta algun gol més.
1: Allunya la pilota Christensen, llançant-se a terra, escombrant-la, enviant-la directament a la graderia. Serà servei de banda favorable al Rayo Vallecano. La posarà en joc Ivan Balliu.
4: Crec que estaven cantant a De Yemi, ara?
0: Sí.
4: Bé,
0: tenim una cançó per tothom.
4: Cada jugador ha de tenir una
3: cançó.
4: A De Yemi, bé, sí. Així, no.
7: Era aquest,
4: les mateixes,
7: molt
4: les mateixes bé. Entonacions, vas canviant el nom, en tenim 3 o 4. I hem d'encaixar els noms en 3 o 4.
1: Jo faria Karim a De Yemi. No?
4: Molt bé. Passa la proposta a la grada d'animació, sí, i hem fet la compra.
0: Sempre has tingut esperit de grada d'animació.
4: De grada d'animació, molt d'esperit, l'Albert.
7: I bona veu, sí.
1: No ho negaré, el tema de l'esperit. La veu...
7: També.
1: Jo en una altra vida hauria format part d'una grada d'animació. Juga la pilota, Cancelo, l'envia cap a Christensen, aquest amb Cubarsí, juga cap a Fermín, no està encertat Fermín, la té Alemão, compta Fran Pérez, que està tot sol,
0: Fermín
1: ha esmenat la seva errada, ha corregut, li ha pispat la pilota Alemão, que va dat, a més l'envia llançant-la cap a Lamine Yamal, Lamine la cedeix cap a De Yemi, xuta De Yemi, salva Cárdenas, i ha estat a punt d'engaltar-la novament Rafinha. No arriba la pilota Rodri, l'ha tingut a De Yemi, era el cinquè del Barça.
0: Ha rematat molt ràpid amb la dreta, carrega ràpid a De Yemi, a més no necessita que sigui sempre amb la seva cama esquerra, sinó que fa servir totes dues.
1: Toca la pilota Lejean, la té el Rayo Vallecano, a qui li queden 10 minuts més l'afegit per dir alguna cosa en aquest partit. Que de moment s'endú el Barça.
3: No donen per perdut, eh?
0: No, molt bé, molt valent el Rayo. La veritat és que De Yemi, quan apareix al camp, sempre en té alguna. L'altre dia contra l'Atlètic Club ja en va tenir, és a dir, aprofita els minuts. És veritat que és un moment que el partit està molt trencat i per la seva velocitat, la seva electricitat, marca diferències.
1: Ara ha defensat bé Cubarsí, una possible acció de Randy Enteca. La pilota l'ha enviat fora, serà servei de banda favorable a l'equip madrileny. L'àrbitre comença a fer el compte enrere, tot i que és el Rayo qui té pressa, la penja en l'interior de l'àrea, la treu amb capacitat aèria Rodri, pilota fora de l'àrea, la té Lejean, que vol provar el xut, xuta Lejean, fora! Xutat des de 16, 30, jo crec que més de 30 metres.
0: Sap que té una castanya i ha dit acabo la jugada i prou per si de cas. De tant en tant li ha sortit algun golaç a la gent amb aquests xuts.
1: 35 minuts, segona meitat. Barça 4, Rayo Vallecano 2. Hem vist 6 gols avui al Camp Nou. Potser encara en caurà algun altre.
0: No és festí 4-2, no?
1: És festí per l'espectador neutral.
0: Ah.
7: Mira, una de De Yemi que és interessant. Si comparem Rafinha, Gordon, Ferran Torres, Lewandowski i a De Yemi, amb les xifres de la temporada passada, De Yemi és el futbolista que executa més ràpid dins de l'àrea. És a dir, que un cop rep és el que xuta més ràpid.
0: Ah, sí?
7: Sí.
0: Si comparem, què has dit? Ferran...
7: Rafinha, Gordon, Ferran i Lewandowski amb a De Yemi.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
7: És de llarg,
0: el que carrega i executa més ràpid, eh?
7: Quan rep a l'àrea, el que carrega i executa més ràpid, sí.
1: Pilota d'atenció en atac del Rayo Vallecano, possible fora de joc d'Alemão.
0: No, d'Alemão sí, però del
1: doncs
0: que ve per
1: no
0: darrere
1: intervingut,
0: no.
1: Aguanta la pilota, l'assistència cap a Randy Enteca i salva bé Joan García. La veritat és que la xuta ha quedat una mica centrat i ha pogut aturar-la Joan García, però l'ocasió era claríssima per part del Rayo.
0: Sí, el Barça avui defensivament amb més problemes.
1: Vinga, a De Yemi, Karim a De Yemi, la salva la gent en primera instància. Tampoc hi arriba Fermín, que s'ha fet mal al peu. L'àrbitre diu que hi ha hagut falta de Pedro Díaz.
0: Els dos primers partits el Barça no va concedir gaire avui, sobretot a la segona part. El Barça ha tingut dificultats, eh? Cada cop que el Rayo s'ha expressat verticalment. És veritat que el Rayo ha arriscat molt, ha estat valent, però ha tingut oportunitats per fer gols.
1: S'ha fet mal Fermín, que no sí. Sigui el peu que tenia lesionat i que no va poder permetre-li jugar al Mundial.
4: Jo crec que es queixa més del turmell, no? Que
3: és una trepitjada i és a la zona lateral del peu. Potser sí que coincideix amb la zona lesionada aquella contra el Betis. Sí.
4: No, crec, si no m'equivoco.
3: Sí, sí.
1: Del peu dret.
3: No és a la zona del dit, però sí que és a la zona...
4: És més enrere.
3: Sí, és el metatarsià.
4: Del peu dret, sí.
1: Té la pilota Lamine Yamal, 4-2, guanya el Barça, 37 i mig de la segona meitat. El Barça a punt d'aconseguir la victòria, però ha de reblar-ho. evitant, evidentment, encaixar cap altre gol, i si en pogués fer un ja seria ideal.
0: Sí, perquè el Rayo a la segona part ha competit molt bé, està jugant el cara a cara amb el Barça amb valentia.
1: Cancelo cap a Adeyemi, Adeyemi acaba perdent la pilota, apareix en la cobertura Christensen, l'envia fora, serà servei de banda. Potser que surti algun altre jugador més per part del Barça o es retiren perquè ja no cal escalfar més?
2: Jo crec que sí que entra algú, però...
4: Era Hamza?
2: Sí, Abdelkarim, és el que em falta, sí, sí. Exacte.
1: Té la pilota Lemao, se l'endú, el futbolista brasiler, continua, és potent, continua Lemao, cau a terra, l'àrbitre diu que Cubarsí ha tocat la pilota i no hi ha falta.
0: Però havia fintat bé amb el cos Lemao, però ha estirat el peu Cubarsí per impedir la progressió del brasiler.
4: I Valde ni s'ha escalfat.
2: No, no, no ha sortit a escalfar-se ni avui ni l'altre dia contra l'Atlètic Club.
4: No, l'altre dia crec que sí que va escalfar-se, però no va jugar res. Per escalfar-se, no és? Però és que avui ni ha sortit a la banqueta.
1: I voleu dir
2: que... Ah, sí que va escalfar-se l'altre dia, tens raó, Laia.
1: Voleu dir que això no acabarà amb alguna notícia?
0: Bé, però clar, és que Espart és el primer i Cancelo és el segon ara mateix, clar. Ara va tercer.
4: Ja, però no, ni escalfar-se, eh? Escalfes banqueta.
0: Sí. Clar, però és que un lateral esquerre, el tercer lateral esquerre té molts números de no escalfar-se durant un partit.
1: Juga la pilota el Barça enrere cap al seu porter Joan Garcia, la cedeix per Cubarsí, 4-2, guanya l'equip blaugrana, 39 minuts, segona meitat. El Rayo no es rendeix, tot i que encara és dos gols per darrere, però pressiona, la treu Fermín, l'envia cap a Lamine Yamal, Lamine Yamal rep l'ajuda de Xavi Espart, obre Lamine Yamal buscant la presència de Rafinha en atac, ha tallat Legend, se l'endú Cancelo, Cancelo xuta, fora! Cancelo ha provat una cancelada, la pilota ha sortit una mica desviada, en el que en el cas d'haver anat cap a porteria hauria pogut ser un gol espectacular.
2: Es fa l'últim canvi al Barça, marxa el capità i golejador de la nit, Rafinha, entra Hamza Abdelkarim.
1: Se'n va Rafinha, que li cedeix el braçalet de capità a Koundé.
4: I bona ovació, que també s'endurà Rafinha.
1: Dos golets avui, dos gols més. Vinga, celebrar-ho. Rafinha felicitat ara per Hansi Flick. Dos golets, cinc gols en total a la Lliga, màxim golejador. Quan té la pilota el Rayo en atac, en Teca, li queda una mica enrere, l'aguanta encara, la deixa per Álvaro, talla la pilota Koundé i havia fora de joc d'Álvaro García. Entrem als últims cinc minuts reglamentaris. Jo crec que el partit està absolutament de cara, però cal evitar l'ensurt final, eh?
8: Sí. És que aquesta segona part s'ha jugat un 52% del temps a camp del Barça.
3: És que el Rayo ha avançat línies des del primer instant.
0: És que el Rayo ha anat a dir, si moro, moro, però vaig cap endavant. I el Barça, que anava per davant el marcador, no, jo crec que no ha tingut ni l'ambició com quan vas per darrere d'anar a rebentar el partit, i el Rayo amb el 2-2, amb el 3-2 s'ha animat.
1: Lamine Yamal, pilota a la banda dreta de l'atac blaugrana, però encara molt enrere. Xavi Espart cap a la zona del cercle central, la toca per Cubarsí, Cubarsí amb Rodri, Rodri per Cubarsí i aquest cap a Koundé. Koundé semblava amenaçada amb una altra passada llarga, finalment la deixa curteta per Espart. Koundé, minuts ara, estona de control per part del Barça, fent-se les passades sense patir. Juga Cancelo, enrere cap a Christensen. Christensen tocant-la cap a Cubarsí, aquest amb Rodri, Rodri supera Pedro Díaz, juga cap a Xavi Espart, la passada per Cancelo, avançant metres a poc al Barça, torna a tocar-la enrere, Cancelo, 4-2, guanyen els homes de Flick, amb dos gols de Rafinha, un de Lamine i un de Legend en pròpia porta. Els del Rayo els ha fet camello, tots dos, un gran davanter. Pilota per Lamine Yamal, a la banda dreta, la juga enrere, combinant amb Christensen, Cubarsí, Cubarsí, Christensen, la té Rodri, supera la pressió de Lemao, l'aguanta encara el nou fitxatge estrella del Barça, el migcampista que ha vingut del Manchester City. Té la pilota Xavi Espart, l'envia per Cancelo, Cancelo busca l'acció individual, frena, toca per Xavi Espart. Sembla que el Barça ha decidit anestesiar una estoneta al partit en aquest tram final.
2: I Flick, que s'ho mira des de l'àrea tècnica donant alguna instrucció.
1: Fermín aixeca la pilota, busca la connexió amb Koundé. Koundé la baixa amb el cap, se li escapa una mica massa llarga aquest control, tot i així aconsegueix fer una centrada. Pilota parada i Yemi, jo no sé si havia sortit. L'àrbitre diu que no. Sí, l'àrbitre diu que havia sortit. Havia sortit la pilota de Koundé.
0: Bé, doncs el Barça ara ja congelant el partit per no haver de patir tant i intentant que les possessions siguin llargues, perquè l'intercanvi de cops que ha proposat la segona part al Rayo, no comprar-li, que és el que havia fet fins ara.
4: I ara la gent ja ha mirat el rellotge i diu que sí que marxa, perquè el metro i el tramvia tanquen a les 12.
3: Gairebé dos quarts de 12,
4: sí.
3: Eh?
4: Sí, però mira, potser hi ha gent que per prudència surt. No vol fer tard.
2: Home, demà és 1 de setembre, dimarts.
1: A veure, no diríem que sigui una gran novetat que en els minuts finals
4: no.
1: La gent del Camp Nou
4: a veure, amb, tard, enfili també, eh? Avui és
1: les
4: tard,
1: escales.
4: Vull dir, a veure...
8: Demà Fran molta Pérez. Gent treballa.
1: Té l'interior de l'àrea de pilota el Rayo, Fran Pérez, però això t'ha tapat Christensen. Compte que serà corna favorable al Rayo.
3: Doncs serà el quart, tercer de la segona.
1: Quart corna, perdona, Carles. Tercer de la segona... El picarà Pedro Díaz des de la dreta d'un córner. Recordem, ha vingut el segon gol del Rayo. Tothom alerta. Picarà el córner Pedro Díaz amb la cama dreta. Des de la dreta de l'atac pica el córner, allunya com pot Abdelkarim, se l'endú a De Yemi, també amb el cap, el cop de cap que cau a peus d'Abdelkarim, cau a terra, falta sobre el davanter egipci. Targeta per Adrià Pedrosa.
2: La primera del partit.
1: De moment, els partits que està jugant el Barça, hi està havent molt poques targetes, no?
2: Mira, l'altre dia, contra l'Atlètic, per part del Barça només li van ensenyar Xavi Espart, per part de l'Atlètic la van veure Joan Ecó i Guruseta, i al camp de l'Ells només va haver-hi...
1: Una groga per un de l'Ells, oi?
2: Sí, per Jaguari.
1: És a dir, 5 targetes... en 3 partits.
4: Els pilota... mateixos gols que Rafinha.
1: Sí, sí. Pilota per Lamine Yamal, l'envia per Xavi Espart. Xavi Espart s'acosta a l'àrea, continua encara el migcampista, la deixa per Adeyemi. Adeyemi per Lamine, xuta Lamine! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera Lamine, esbufega, feliç, content, perquè a ell li agrada fer gols. Esclar que sí! Li ha deixat la pilota Abdelkarim i la rematada de Lamine Yamal, ajustadet al pal per superar Cárdenas, marcar el cinquè i definitivament segellar la victòria en aquest partit. Marca Lamine Yamal el cinquè del Barça, el segon gol de la nit per Lamine Yamal. Minut ja 45 de la segona meitat. Barça 5, Rayo 2.
0: Quin primer toc de Lamine Yamal a la frontal. La pilota li arriba, com sempre, a Xavi Espart, que és qui genera. Adeyemi rep a la frontal, fa un control, aixeca el cap, veu que ve de cara a Lamine Yamal i diu té. I Lamine Yamal, el primer toc amb l'interior, enrosca i enverina. Una pilota ajustadíssima al pal, que Dani Cárdenas no hi arriba. Una pilota que va de fora cap a dintre per fer el cinquè, per fer arrodonir el resultat i convertir-lo en aquell festí que el Bernat volia. Ha estat emocionant la segona part, l'intercanvi de cops que ha proposat el Rayo, però finalment dos gols de Lamine Yamal, dos de Rafinha i un de Legend en pròpia porta per sumar el 5.
2: Somreia Lamine Yamal quan ha vist que aquest segon gol entrava dins de la porteria. S'ha plantat davant de l'afició, s'ha creuat de braços i s'ha deixat observar també. S'ha posat la mà a l'orella.
1: Compte el xut del Rayo Alemão, obliga Joan Garcia. No descansen ni fins a l'últim instant el jugador del Rayo.
0: Una pèrdua de Koundé que demanava falta.
2: Mà a l'orella de Lamine Yamal per escoltar com el Camp Nou celebrava aquest cinquè gol de la nit.
1: Hi ha un espontani.
2: Sí, ara hi ha un espontani sobre la gespa. Cinquè gol de la nit, 5 minuts d'afegit també aquí al Camp Nou.
1: Espontani amb la bandera de Palestina. Sí,
3: el xut de Lamine ho recorda algun altre esquerrà que el tenia molt interioritzat.
0: Sí, aquest xut, aquesta passada...
3: A la xarxa.
0: Com un pat de golf.
3: Sí, sí, amb efecte de fora cap a dins, si fos un passing shot passant pel palçadís de la pista de tennis, un golaç.
1: L'àrbitre, ara ja veient que s'ha desallotjat l'espontani, que evidentment no veureu per televisió, concedeix el moment per llançar el córner, el treu al Rayo, intenta treure-la a la mínia mà, el toc a les cames d'Álvaro García, serà servei de porteria, pilota per Joan García. Quants minuts s'afegiran?
2: 5.
1: Doncs arribarem al minut 50, s'afegiran 5 minuts, com 5 gols li ha fet el Barça al Rayo. I 5 gols li va fer el Barça a l'Elx, són 12 gols
4: en 3 partits.
1: En 3 partits, eh?
2: Anem sobrats de gols.
1: A 4 per partit, eh?
3: I el dia de l'Atlètic van ser dos només, perquè Unai Simón va tenir una actuació fantàstica.
1: Déu-n'hi-do, 4 de mitjana.
7: 3 jornades, però.
1: Bé, bé, escolta.
2: Ja està.
1: També
2: ja
1: a Deieni, amb
7: 3
1: jornades, és el jugador que reacciona més ràpid, eh?
7: No, no, això no t'ha tornat. No, m'ha tornat malament, l'ha tornat fora. L'ha tornat fora, és la temporada passada.
1: Ah, amigo.
7: Tota la temporada passada.

0: probablement perquè té molta més contundència, però que l'ha fet sentir incòmode.
1: Minut 49, en queda un i el Barça sumarà 3 punts, que amb aquesta golejada, a més, ara sí, Laura,
2: líder,
1: el situarà
2: 9 punts, com a líder. Sí, amb 12 gols a favor, 2 en contra, una diferència de 10 gols, líder amb 9 punts.
1: La pilota la juga el Rayo, que acaba perdent-la. Ara sí que comença a baixar els braços l'equip de Beñat San José. L'àrbitre que és mirant el rellotge, però encara li queden 30 segons en aquest temps afegit, que acabarà de segellar-se amb la victòria del Barça. La té Christensen, l'envia per Cubarsí. Hi ha hagut una falta de Fran Pérez sobre Christensen. I amb això pràcticament el partit s'acabarà, perquè ja crec que cap dels dos equips té ganes de jugar més estona. Queden 9 segons, l'àrbitre mira el rellotge i efectivament decreta el final. Final, final, final del partit. Com és habitual aquesta temporada, els partits acaben amb aquests petards, 3 petards, als afores del Camp Nou, per confirmar la victòria del Barça. 5 gols a 2 davant d'un Rayo Vallecano que especialment a la segona meitat s'ha mostrat molt més valent del que havíem vist a la primera, amb un estel·lar Rafinha que ha tornat a marcar, avui n'ha fet 2, amb un estel·lar Lamine Yamal, que després del que ja ens va ensenyar contra l'Atlètic Club, avui ho ha reblat amb 2 golets més i una actuació també molt meritòria, i amb un 5è gol, el que era el 3-1 definitiu, el 3-1 provisional de la gent en pròpia porta després d'una acció individual de Gordon. Camello per part del Rayo ha fet els 2 gols de l'equip madrileny en un partit amb 7 gols i amb un Barça voraç, amb un Barça que confirma la bona tria de Rafinha com a davanter centre, amb un Barça que pressiona, amb un Barça que té en Xavi Espart una garantia al lateral esquerre, però és un lateral que fa de migcampista, fa del que calgui i ho fa pràcticament tot bé, amb un Barça que veu en Gordon un home insistent i que encara no potser té la sort de cara a gol, però amb les seves accions en provoca molts, i amb un Lamine Yamal creixent, cada cop més entonat. La veritat és que ha començat molt bé la temporada pel Barça. Són 12 gols en 3 partits, 4 gols de mitjana per partit. Això és una dada absolutament brutal que demostra les ganes que té aquest equip de menjar-se el món, de menjar-se el camp i de regalar-li a la seva afició un gran espectacle. Quin millor espectacle que el dels gols. Avui, al Camp Nou, n'hem vist 7. 5 d'aquests els ha fet el Barça. Barça 5, Rayo 2.
3: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Els jugadors del Barça que encara no marxen perquè acaben de felicitar per megafonia Andreas Christensen, que avui ha jugat el seu partit número 100 amb la samarreta del Barça. Ara s'hi acosten els seus companys i Rafinha com a capità l'abraça i li dona una de la samarreta del Barça on s'hi pot llegir a l'esquena Christensen 100. Es farà ara una fotografia de família amb els jugadors que hi havia ja sobre la gespa, els que estaven convocats i els que no han baixat, Bissibu, De Jong i Livaco.
8: I ara parla Ivan Balliu, alcaldes de Malavella, jugador del Rayo.
9: Estáis, os adelantáis y no sois capaces de mantener esa ventaja. ¿Qué pasa allí?
10: Correcto, lo has dicho tú. Hemos empezado bien, pero hemos marcado muy rápido y después es verdad que hemos cambiado un poco el plan de partido. Nos hemos metido muy bloque muy bajo y bueno, nos ha faltado eso. Hemos ido a tirones, pero no hemos terminado de engancharnos.
9: ¿Lo habéis hablado esto con el míster, sobre todo en esa segunda parte, porque os hemos visto, te hemos visto a ti también hablar mucho con Lejean, con Camello? ¿Lo habéis comentado?
10: Sí, correcto. Hemos intentado dar un paso más adelante con Flo, saltando un poco más al hombre, al número 10, al cuadrado del 10. Pero bueno, al final se ha impuesto la calidad, hay que decirlo.
9: Iván, yo me pongo a pensar en un jugador como Sergio Camello, con un nivel brutal, pero a la vez con esa contrariedad de que ahora mismo hay, pues eso, ¿no? Tensión en el clima Rayo Vallecano, por lo que tú ya sabes, lo que habéis venido comentando. No sé si tienes la sensación.

0: sensación de que hay como sentimientos encontrados. Juega bien el Rayo, a la vez por fuera se habla mucho de muchas cosas. No sé cómo estáis llevando vosotros todo esto.
1: Correcto, todo lo que nos envuelve, todo el ruido de fuera no ayuda al equipo. Al final es verdad que, bueno, el equipo es lo que es, nos une, estamos con todo, pero el ruido que hay en el exterior no te voy a engañar, no ayuda.
0: Iván, mucha suerte para lo que viene.
1: Gracias a vosotros. Gracias.
2: És Iván Balliu, de Caldes de Malavella, lateral dret del Rayo Vallecano, sisena temporada d'Iván Balliu a Vallecas. És format al Barça, planter blaugrana, generació de Sergi Roberto, Marc Bartra i companyia, un dels tres catalans que avui ha jugat amb el Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, al costat de Cárdenas, sí, pregunto, Sandra, i d'Adrià Pedrosa. I ara parla Marc Bernal.
0: Sandra, Marc, vaya partidazos que se marca el bueno de Marc Bernal, pero claro, la competencia que tienes este año no está mal, un balón de oro, campeón del mundo también, no está mal.
3: Ya, bueno, la verdad que sí, muy contento por el partido y nada, respecto a lo otro, yo creo que esto es el Barça, del mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca y... Pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
0: Se ve en el campo con jugadores como Rafinha, yo no sé, para alguien joven también que bueno, ya lleva unos años no en el Barça, pero que ve lo que hace un jugador como Rafinha con el brazalete de capitán puesto en el brazo, ¿qué piensa?
3: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: Marc, ¿cómo os sentís, cómo estáis viendo el momento del FC Barcelona, que se os ve en lo más alto de la montaña?
3: Bueno, a seguir trabajando, de momento 3 victorias de 3 y nada, a intentar conseguir todos los objetivos y hasta entrenar cada día.
0: Te tiro ya la última y te dejo marchar. Mira que nos preocupamos por la felicidad de Lamine Yamal, tú que eres buen amigo suyo. Hoy le hemos visto sonreír. Decía sí. Tu entrenador que no se sonríe todos los días, que no pasa nada.
3: Bueno, no, es verdad lo que dice el míster y bueno, la verdad que él en los últimos partidos no ha podido meter, pero bueno, al final ya ha demostrado la calidad que tiene, la ha demostrado durante toda su carrera y nada, hoy por lo menos ha podido meter y nos alegramos por él.
0: Bernal, mucha suerte, gracias.
3: Muchas gracias.
4: La TDT a Catalunya Ràdio.
5: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança, recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
6: Les dades del partit.
7: Rematades. Barça 17, 13 entre els 3 pals. Rayo 9, 7 entre els 3 pals. Corners. Barça 9, Rayo 5. Faltes. Barça 4 amb cap targeta groga. Rayo 11 amb una targeta groga. Fores de joc. Barça 3, Rayo 4. Els gols esperats han estat de 2,83 per Barça i 1,09 pel Rayo. Hem acabat amb el 67% de possessió pel Barça, jugant un 58% del temps a camp del Rayo.
8: Hem continuat rebent comentaris sobre la semblança física de Gordon, en aquest cas amb un personatge. Gordon és en massa gran, ens deien, i també l'aplaudeixen. Gordon, grandíssim fitxatge, excel·lent jugador. Sobre el segon gol del Rayo, ahir, aquí s'ha notat que Espart no és lateral. I quan ha entrat Abdelkarim ens deien ja tenia ganes de veure aquest nano. Per últim, Barça 5, Rayo 2, bona victòria, aconseguirem grans coses aquesta temporada.
4: La TDT a Catalunya Ràdio.
5: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: Partits de la jornada.
7: Avui s'ha tancat la jornada 3 de Lliga. Repassem resultats.
8: Racing 3, Elx 2.
7: Alavés 1, Villarreal 0.
8: Llevant 5, Betis 2.
7: Reial Societat 2, Espanyol 1.
8: Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3.
7: Madrid 4, Màlaga 0.
8: Deport 3, València 1.
7: Celta 0, Atlètic Club 2.
8: Osasuna 1, Getafe 0.
7: I Barça 5, Rayo 2.
8: Amb aquests resultats repassem la classificació.
7: El Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid, però amb una diferència de gols superior.
8: L'Atlètic de Madrid i l'Alavés, amb 7 punts, tanquen les posicions Champions.
7: Osasuna, també amb 7 punts, i Sevilla, amb 6, són 5è i 6è.
8: L'Espanyol és 11è amb 3 punts.
7: València, Elx i Màlaga, tots 3 amb 1 punt.
9: queden en descens.
8: I també tanquem resultats internacionals.
9: A la Premier, Aston Villa 0, Arsenal 1.
8: I a Itàlia, Atalanta 1, Bologna 0.
4: La TDT.
10: Què us poso?
11: Per mi una estrella.
10: I per tu?
12: Jo també una estrella.
11: Ara estem d'acord.
12: Estem d'acord?
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
4: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Oriol Domènech.
14: Ser porter és potser la posició més difícil amb un equip gran. I la veritat és que està responent.
4: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
15: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
16: No ho entenc.
17: Les conclusions del Ricard.
2: El Barça ha guanyat 5-2 al Rayo a l'Spotify Camp Nou en un altre bon partit, potser no tan rodó com el de dijous contra l'Atlètic Club, però el nivell del Barça és molt alt i és sostingut. Avui s'ha avançat el Rayo Vallecano amb un gol de Camello després d'una mala acció defensiva de Koundé. El Barça, però, ha trigat molt poc a reaccionar i en la típica tremontanada de l'equip de Hansi Flick ha capgirat el marcador. En un minut i 41 segons, Rafinha i Lamin amb un golàs han fet l'1-1 i el 2-1. Ja a la segona meitat, una bona jugada de Gordon, acabat en gol en pròpia porteria de Legend. El Rayo ha fet el 3-2 després d'un córner i ha fet un pas endavant, però Rafinha ha tornat a marcar per fer el 4-2 i sumar ja 5 gols en 3 jornades. És el pitxitxi de la Lliga, el brasiler del Barça, que està fent de nou. Lamine ha fet el 5-2 definitiu. Xavi Espera ha tornat a ser titular del lateral a l'esquerra i ha fet un partidàs. El Barça, amb aquesta victòria, torna a ser líder perquè té millor averaix que el Madrid. Ricard, què t'ha agradat?
18: La pressió del Barça a la primera part, el lideratge de Rafinha en aquesta signatura, com salta en Gordon, que el segueix, com encomanen Lamine Yamal, com el Marc Bernal i Xavi Espart també van a posicions altíssimes. Aquesta passió que sent l'equip d'una obligació, Dani Olmo, aquí l'hem vist també, recuperacions altes, m'ha agradat, perquè l'equip ha entrat al partit amb ganes de trepitjar el rival. Ha rebut el primer gol i no s'ha apagat, al contrari, ha augmentat aquesta intensitat. Si el Barça pressiona amb aquesta convicció, si genera l'hàbit de pressionar, i si Lamine Yamal veu que tota la resta de l'equip va amunt amb aquesta intensitat, Lamine Yamal seguirà, perquè és el que veu, perquè és el que l'obliga l'escenari. Rafinha té una influència molt important en aquest sentit, i Gabriel Jesús compta, perquè no sé com està físicament, però sempre havia estat un boig també d'aquest pas endavant i d'aquesta pressió. Quan el Barça s'afluixa en la pressió, o no pot pressionar, com a la segona part, on el Rayo eleva molt les línies, es juga més a camp del Barça, el Rayo arrisca al darrere deixar home a home perquè no vol fases defensives llargues, el Barça ja perd potencial, es fa permeable, en defensa no pot sostenir l'anada i tornada, no pot controlar i governar el partit, no pot tenir possessions llargues, no es pot instal·lar camp rival, no pot activar la pressió. La pressió és un signe de salut blaugrana i l'equip està preparat, predisposat i té molt, és molt conscient que és un element capital en el joc del Barça. Veure el Barça endollat així, encara que hi hagi moments del partit que potser el rival et pugui crear problemes, com el Rayo avui en aquest cara a cara, el Barça acaba tenint i aquesta convicció que pot jugar molt a prop de camp rival, recuperar pilotes i sobretot ofegar l'adversari quan vol sortir.
2: Tens dubtes?
18: Si Espart ha enriquit el rol de lateral esquerre. Són dues temporades de Flick on el lateral esquerre era un carril. El jugador de dalt, que era Rafinha, aquesta banda anava cap a dintre, i o Valde o Cancelo tenien un carril per atacar, sobretot per agafar alçada, tancaven lateral de l'altra banda, tancaven en tres, tenien llibertat per fins i tot descobrir l'esquena. Amb Xavi Espart això ha canviat i tinc dubtes si Flick ha fet el Barça més imprevisible, perquè ara Xavi Espart és indetectable, sap desxifrar els espais lliures, com ha de guanyar, diríem, aquella esquena del migcampista, es pot presentar com a mitja punta, juga per dintre, també és capaç d'arribar per fora, però clar, és dretar i a la banda esquerra no té tanta aquesta necessitat. I atenció a la química que genera amb Gordon, perquè Gordon dona aquesta amplitud i profunditat i permet que Xavi Espart jugui per dintre. Clar, amb Gordon obert a l'esquerra, potser un carril, un lateral que tingui un carril i que se senti tan còmode i amb tanta llibertat per fora, no és ben bé el que necessita Gordon o el que necessita el Barça de la convivència amb Gordon, perquè a Gordon li agrada néixer des de fora. Després pot traçar una diagonal, pot buscar la diagonal en pilota, però no és un jugador que vagi a buscar zones de mitja punta freqüentment. Amb el que jo crec que s'ha trobat aquest punt d'equilibri, extrem per fora, lateral per dintre, i després la pulcritud i el rigor que fa que tot flueixi quan aparegui Xavi Espart, li dona conservació, sap guardar la pilota, no es posa nerviós, sempre té una sang freda per resoldre situacions d'emergència, és capaç d'entendre la relació espai-temps per aguantar la jugada sabent que se li obrirà un camí, no es posa nerviós si troba un camí sense sortida, sap que hi haurà alguna solució, que la trobarà, i si no la troba és una pèrdua que sap on les pot perdre i on no les pot perdre, és molt intel·ligent en el seu joc. Crec que aquí el Barça ha guanyat aquesta temporada, o sigui, el registre del Barça de Flick ha millorat gràcies a la interpretació d'Espart de lateral esquerre. No sé com continuarà, la sensació és que val des del tercer, que Cancelo li pot donar al Barça aquesta versió més tradicional, però compta amb la versió moderna que Espart està donant al Barça de Flick i que l'equip està paint també.
10: Alguna cosa que no puguis entendre?
18: Bé, potser és un clàssic, però no entenc algunes desconnexions de Koundé. Ho dic perquè ja el coneixem, perquè sabem que tendeix a aquestes excursions mentals, aquestes distraccions, aquestes males preses de decisions. A vegades barra molt del partit, arrisca més del que toca. Avui jo crec que ha sortit amb la idea que és suplent. Hem de veure si Koundé és un jugador amb la mentalitat per ser suplent i esgarrapar. Això ho vull veure. O sigui, és un jugador molt acostumat a ser titular. Avui ha sortit amb la pressió i s'ha equivocat en la primera acció contra Álvaro. Això és una qüestió de fonaments defensius. Amb un jugador obert a la banda, en lloc de buscar estar per darrere i recular amb ell perquè el superi, va perpendicular a ell i amb el canvi de ritme el deixa enrere. No li fa falta perquè no vol pagar una groga tan aviat i el Rayo aprofita aquesta opció. Jo crec que això l'ha desconcertat. I en pilota no ha estat còmode, tot i que ha tingut bona predisposició, i vull destacar que a l'inici, per exemple, del 4-2 és un canvi d'orientació de Koundé en una transició de molt nivell on deixa Gordon al cara a cara. No diria que ha fet un mal partit, però li passen aquestes coses. Als últims minuts també una pèrdua que podia ser falta, però no l'ha xiulat l'àrbitre, ha deixat la pilota per Alemão, que ha rematat. A vegades no calcula bé els riscos i a vegades no, és com si no conegués les seves limitacions. O sigui, hi ha coses que li surten de tant en tant però no li surten freqüentment i moltes vegades s'atreveixen amb elles sense entendre que el grau, el percentatge d'èxit no és prou alt com per arriscar, sobretot quan ets un defensa. Tot i això el coneixem, que és un jugador que quan agafa una dinàmica competitiva de continuïtat té bon rendiment. Aquestes taques apareixen de tant en tant. Ara la pregunta, l'interrogant, és si sabrà ser el suplent d'Eric, com sembla que ho serà, i més després d'aquest inici de Lliga.
10: Les desconnexions de Koundé, avui titular per primera vegada aquesta temporada, fet de lateral dret, no ha estat bé en la jugada del 0-1 del Rayo, però ha fet un bon canvi de joc per Anthony Gordon en la jugada del 4-2 del Barça. La versió del lateral esquerre que porta Xavi Espart, que ha sumat 3 titularitats en aquesta posició, que pràcticament és nova per a ell, i que fa més de migcampista que de jugador exterior quan el col·loquen al lateral esquerre, i la bona pressió del Barça, sobretot a la primera part. Flick està aconseguint recuperar la màxima voracitat en la pressió de l'equip, i això és un fet diferencial. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 5, Rayo 2. Ara hem d'escoltar Hansi Flick i sentir l'efecte Costa.
4: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
5: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: L'efecte Costa.
19: Jordi Costa, bona nit.
20: Bona nit, Bernat.
19: De seguida el Ricard està amb nosaltres. Ha hagut d'atendre un efecte, un afer de... Com deia abans? Per un afer de la seva...
20: Per un assumpte del seu interès, va ser a la porta principal de
19: doncs,
20: tribuna.
19: Doncs ha anat a porta principal de tribuna, el Ricard Torquemada. Què t'ha semblat aquesta segona meitat?
20: més irregular que la primera, segurament també condicionat pel pas endavant que ha fet el Rayo, per les ocasions o pels moments concedits. És veritat que un gol és una desatenció, una inferioritat en un corna, però la sensació és que aquella autoritat de la primera part, que segurament tampoc no es traduïa en un marcador molt clar. De fet, el de la segona part és més clar que el de la primera, però a mi la primera part m'ha semblat que l'equip jugava amb més continuïtat, que, com deia ara el Ricard, no es donava treva en la pressió. A la segona part crec que ha estat més discontinu, però clar, parlar malament d'un partit en què acabes guanyant 5-2 i en què també és just dir que m'ha fet la sensació que el Barça, tot i que el marcador anava fent la goma o el Rayo anava fent la goma en el marcador, a mi m'ha fet la sensació que el Barça s'ha vist guanyador en tot moment, és a dir, no l'he vist angoixat, i segurament per aquí ha vingut una mica aquesta, diguem-ho així, relaxació, o també podria ser que és que som el 31 d'agost i l'equip encara no tingui gasolina per pressionar tot el partit com ho ha fet a la primera part.
18: És que és un escenari aquest de la segona part que el Barça es trobarà, perquè sí. Si el rival et ve a buscar, ja no et deixa pressionar-lo i ofegar-lo i escanyar-lo. Ara, arrisca. Sí. I tinc la sensació que el Barça se sent incòmode, però que és un escenari que també sortirà guanyador, perquè és que amb espais oberts, en un cara a cara, el Barça té molta capacitat per guanyar-lo.
20: Sí, el que passa és que no vull comparar, perquè no crec que el moment de l'equip sigui aquell, però recordo aquell passatge de la temporada passada en què l'equip concedia ocasions dels rivals a base de bé i tu ja pots tenir pólvora, però penso sobretot en partits fora de casa. Jo crec que el Barça a casa aquests partits els acabarà guanyant gairebé sempre, però vull dir que aquest partit...
18: Que la segona part és una advertència, jo crec, de cara al futur, Jordi? Perquè aquest partit, com dius,
20: jo és que crec que Flick, que és... Jo ni tan sols apuntaria un bri de preocupació. Simplement, coneixent Flick, estic segur que la segona part d'avui li ha fet arrufar el nas, perquè me'n recordo l'any passat que la jornada 2 ja havia dit que no estava tothom al 100%, que si els egos... Vull dir que Flick no perdona ni amb la pretemporada a prop, i jo crec que a ell li haurà semblat que la segona part d'avui és massa irregular, no pensant en el partit d'avui, però pensant en els reptes màxims que es planteja l'equip. I fins i tot hi ha hagut una qüestió que m'ha cridat l'atenció, que és que quan ha entrat Rodri per Bernal, que per cert, per mi avui Bernal estava fent un partidàs, avui, sí. així com altres dies...
18: Sí, dius, sí. Havia estat més irregular.
20: Avui no. A mi m'ha entusiasmat el partit de Bernal, però he entès l'entrada de Rodri per Bernal, no sé si la marcava l'Excel o la demanava el partit, o totes dues coses, però ni Rodri no ha pogut frenar les anades i vingudes, que era una cosa que a mi em semblava que podria portar i que suposo que en el futur, quan tingui més pes en l'equip...
18: Saps què passa també, Jordi? Que quan el rival al darrere et deixa home a home, 3 contra 3, qualsevol recuperació no pots frenar aquests davanters, perquè, perquè és una potencial oportunitat de gol, com ha passat en el 4-2.
20: Però això jo crec que és una qüestió de maduresa, perquè si va molt ràpid, això ho deia sempre Guardiola, si va molt ràpid, i fins i tot diria que la frase és de Reixac. Si va molt ràpid...
18: Crec que és de Lillo.
20: De Lillo?
18: Sí.
20: Hosti, ara m'has matat.
18: Sí, quan va molt ràpid torna encara més ràpid.
20: Clar, el que vull dir és que jo ja entenc la temptació de dir, ostres, 3 bales amb camp obert, vinga, fot-li. Però llavors et passa que el Rayo també ve.
18: Bueno, has de saber-ho llegir. Jo crec que un partit contra el Rayo ho has de fer, i potser en un partit que contra un rival més potent has de saber-ho equilibrar o has de saber-ho barrejar.
20: Però clar, això no ho podrà parar només Rodri. És a dir, aquí també es tracta de seleccionar els de davant.
18: Sí, sí. Però també es tracta que quan el rival et ve a pressionar, si no progresses, també tens un problema. Perquè, clar, no, si no progresses...
20: Però jo no em refereixo tant a no progressar, sinó que no sempre atenguis
18: sí, sí,
20: a la
18: no
20: temptació d'anar a la profunditat. És a dir, no vull dir que la dormi covarsí, però pots fer 3 passades en camp contrari. Això és el que Vaja, és que a la segona part m'ha fet la sensació que en algun moment l'equip estava molt esfilagat.
18: Sí, jo crec que també avui a la segona part hi ha un component que tu has dit, que és que l'equip no ha vist el partit perdut.
20: No,
18: ni
20: això és evident.
18: Ni ha possibilitats de perdre, i aleshores també el rigor desapareix. Segurament en un partit on estigués més tens s'hauria aturat en algunes jugades, però clar, tal com estava el partit, que era un cara a cara amb moltes possibilitats de fer gols, jo crec que és normal que l'equip hagi mirat endavant i que ara revisi com vol comportar-se en situacions com aquestes, perquè el Rayo ha fet a la segona part una mica el que l'Atlètic Club va fer a la primera. Amb contraequips molt valents, el Barça no té tanta facilitat perquè ha de jugar més lluny de l'àrea rival i aleshores no pot activar aquesta pressió com a element principal. Bé, molts noms propis, Lamine Yamal, Rafinha,
20: Espart,
18: Gordon,
20: una altra vegada.
18: Te'n quedes amb algun?
20: La veritat és que avui tinc un dilema gran per votar, perquè clar, tenim dos tios que han fet dos gols, però uns quants, per mi, dels que no surten al marcador, per dir-ho així, Espart i Bernal, i Cubarsí també, que trobo que va començar dosificat per Flick, però els dos partits que ha jugat com a titular per mi ha estat molt, molt bé, especialment en una disciplina que jo tenia la sensació que li costava més a la temporada passada, gairebé guanya tots els duels.
18: Sí, sí, l'emergència, molt, molt eficaç.
20: Avui és veritat que vaja, no ho pot frenar tot, i quan el Rayo venia en cascada no hi havia manera, però ha intervingut en dues o tres emergències i per mi dels de darrere ha estat el millor de llarg.
18: Has d'obrir el torn. Qui ha estat el millor?
20: Vinga, va, ignoraré el marcador, Bernal.
18: Gràcies.
20: Bona nit.
1: A Catalunya Ràdio, la TDT.
21: Ei, perdona, una estrella.
22: Ei, una estrella.
21: Perdona, una estrella.
22: Una estrella.
21: Què, un crit valent?
23: Vinga, tots units fent força.
22: Una estrella!
23: De seguida.
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: I
0: jo que
1: estava fatal... I avui ha firmat un capítol més d'aquest creixement amb dos gols que ja es veeixen aquella cara de pomes agres del partit d'Elx que avui ens explicava el Jaime Miguel. Va millorar contra l'Atlètic Club, es va quedar sense gol, tot i que va rematar el pal. I avui han fet dos. Oriol Domènech, bona nit.
2: Bona nit, Ricard.
1: Ja el vam sentir al club de la mitjanit, però ben tornat, eh? Les vacances, com vas dir ahir, bé, com
2: perfecte,
1: sempre.
2: Perfecte,
1: eh?
2: Molt bé.
1: Molt bé. Escolta'm, deixa'm que sentim a Marc Bernal, que ha dit el Jordi que per ell és el millor del partit. Mireia? Hola, Mireia. Doncs si algú...
3: Crec que són declaracions de Marc Bernal a Barça One.
4: Bueno, sí, la veritat que molt contents per el treball que estem fent i sobretot per la victòria.
5: Físicament, en un estiu segurament, no diré complicat, però sí que hi ha jugadors que venen d'una preparació molt bèstia, que és el Mundial, altres que esteu acabant la pretemporada, però l'equip rutlla molt bé. No sé si aquí hi ha molta feina al darrere.
4: Sí, bueno, jo crec que ha sigut una pretemporada complicada perquè al final alguns han arribat més tard per al Mundial, però bueno, jo crec que tant l'staff com el míster, jo crec que estan fent les coses molt bé, intentant gestionar de la millor forma possible i crec que l'equip ha rendit molt bé.
5: Què estan aportant, Marc, els fitxatges? Gordon està enamorant el Camp Nou, a Deiemi també molta verticalitat. Una mica com estàs veient aquestes incorporacions? No sé si és un Barça un punt més complet que l'any passat.
4: Bueno, jo crec que ens hem reforçat bé, jo crec que tant com Presi, Deco i míster han fet la feina molt bé i res, jo crec que això ens farà millorar de cara als objectius i això és el que treballarem.
5: A tu t'han portat una competència important però també un jugador del qual pots aprendre molt, una mica com està anant aquesta companyia amb en Rodri.
4: Bé, bueno, jo crec que al final estem al Barça, jo crec que la competència sempre hi és i res, també al final és un referent que tinc a dins de l'equip i puc aprendre d'ell.
5: Has començat fort, Marc, has començat fort avui buscant el gol fins i tot amb el xut.
4: Bueno, no, és algo que tenia pendent que no feia tant l'any passat i bueno, mica en mica ho aniré introduint.
5: L'equip és feliç ara mateix sobre la gespa, Marc, l'última?
4: Sí, al final molt contents. No és fàcil aconseguir 3 de 3, no és fàcil guanyar els partits a la Lliga i ho estem aconseguint i molt content per l'equip.
1: Uri, com has vist el Barça?
2: Bé, brillant amb jugadors de moltíssima qualitat. Jo crec que avui també és un partit, jo qualificaria de divertit, perquè no podem eliminar l'asterisc que suposa jugar contra un equip que arriba amb molts problemes interns, amb moltes baixes de jugadors importants, els seus millors jugadors no hi eren... I, per tant, tampoc no és un partit per treure moltes conclusions de cara al futur. Jo crec que és un partit per gaudir-lo, per disfrutar-lo, per veure les millors versions, com tu has dit, de la Min que ho necessitava, i de molts altres jugadors, com Rafinha, com Xavi Espar, com Marc Bernal, com Cubarsí.
1: Però si agrupes els tres primers partits, quins elements en comú ho trobes?
2: Saps què passa? Que dels tres partits, perquè jo l'Elx el posaria al nivell del Rayo, una equip que, a part que és
1: més fluix... O sigui, encara massa aviat per establir...
2: Una equip que es va suicidar amb la defensa al mig del camp contra jugadors molt ràpids. El partit bo va ser contra l'Atlètic, perquè l'Atlètic sí que és un equip poderós, és un equip amb bons jugadors, i tu vas donar una molt bona imatge, tot i que el marcador pot ser curt. Abans ho comentat amb el Xavi, el marcador també va ser curt perquè Unai Simón va fer un dels millors partits de la seva vida. Vull dir que jo crec que el partit de l'Atlètic sí que serveix de referència i sí que em va agradar molt.
3: Però en aquests tres primers partits la pressió del Barça és al nivell de la millor pressió de la primera temporada. Flick, o sigui, és constant, és enèrgica, és voraç...
1: Jo crec que influeix molt Rafinha com a nou amb això. Ser. Perquè, clar, és el primer que salta. Els que estan al darrere, quan veus algú desencadenat... Doncs si dubtes, hi vas. En canvi, clar, Lewandowski no podia iniciar la pressió d'aquesta manera. Per tant, clar, Lamine Yamal ja mira, regula, negocia. Si hi havia Rashford, no t'ho explico, que connectava, desconnectava. I Ferran, que ho feia, probablement no tenia el pes, la influència, la credibilitat, impacte que té Rafinha. I aquest, per mi, no és un detall menor.
2: I Gordon també ajudarà molt aquesta temporada amb això.
1: Molt.
6: Rafinha està notablement per sobre del que era habitual pel que fa esforços d'alta intensitat aquesta temporada respecte a les dues anteriors.
3: Ell mateix.
6: Déu-n'hi-do. Sí. Com una moto. Sí.
3: Doncs ja era dels destacats en aquest sentit.
6: I evidentment això impulsa, com comentava el Ricard, el Barça com a bloc, a ser evidentment també l'equip amb més accions d'alta intensitat.
3: A mi em sorprèn...
1: El Barça és l'equip que té més accions d'alta intensitat de la Lliga, eh?
6: Sí, sí.
1: No, jo crec que hi ha un factor que és que si jugues a l'Eix, has d'aparèixer més, has de prendre decisions, has d'orientar la pressió, és a dir, tens més influència. Quan ell defensava l'esquerra, encara que saltés sobre porter o sobre central, quan la pilota està a l'altra banda, ell el que va fer és bascular,
6: ajustar
1: distàncies.
6: L'altre dia parlàvem que Rafinha també era el... havíem parlat del futbolista que anava més en profunditat, oi? Havíem comentat. Clar, també són xifres superiors a les de la pròpia Rafinha jugant d'extrem, és a dir, al centre de l'atac es magnifica el seu impacte.
1: Què us sembla?
3: A mi em sorprèn la confiança, fins i tot física, que li hem vist en aquests tres primers partits, tenint en compte d'on ve Rafinha. Es va lesionar al Mundial, i la temporada passada va tenir dues, tres lesions musculars de durada relativa. I el veig sense cap mena de por d'anar al màxim de pressions, de jugar a tot drap tots els minuts.
1: Quin nou hem trobat, eh? Qui ens ho hauria de dir, eh? 5 gols en 3 partits, liderant la pressió, entenent la posició...
7: Jo crec que ho vam comentar en algun altre dels dos partits que on ha brillat Rafinha, perquè brilla tots. Jo crec que hi ha un factor mental molt important que té a veure amb el protagonisme que jo crec que Flick li ha volgut donar. D'entrada, confiant-li aquesta posició, d'altres qüestions com el detall de la capitania... no sé exactament quines converses poden haver tingut, però és evident que Rafinha està assumint com un paper de líder. Seré el primer que pressionaré, jo seré el primer que m'adaptaré a aquesta nova posició, faré gols, no descansaré. Vaja, jo crec que això, ell és un jugador que necessita sentir-se... el motiva molt sentir-se important.
3: I reconegut, eh? I li agrada que li reconeguin els mèrits i les seves capacitats.
1: Uri, a tu que t'agrada parlar de tridents, deixa'm-ho ampliar. Lamine Yamal, Rafinha, Gordon. És que avui n'ha fet dos Lamine Yamal, n'ha fet dos Rafinha i n'ha provocat dos Gordon. Creus que és un trident que ens recordarà com a mínim a l'últim que ha estat Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha?
2: Jo no puc assegurar, però encara tinc algun petit dubte amb Gordon amb els grans partits. Per mi és molt bon jugador, el que li he vist al Newcastle i a la selecció anglesa em sembla un jugador fantàstic, però igual que de la mini Rafinha, perquè els he vist molt més, no tinc cap mena de dubte, jo amb Gordon encara no puc posar la mà al foc. Crec que és un jugador molt prometedor, crec que ho pot fer molt bé, però no et puc dir si pot ser un jugador d'aquest nivell.
3: Com a mínim se'l veu adaptat, o sigui, són dos partits i mig, però se'l veu
1: còmode. Molt còmode, integrat, amb bona entesa amb els companys, excepte avui que ha tingut una falta de complicitat amb Marc Bernal, una pilota que li ha posat a l'espai i ell s'havia obert. El veig molt còmode amb Espart per darrere, el veig còmode amb Pedri, Lamine Yamal, Fermín, han entès aquestes diagonals que fa. A mi m'està agradant molt les primeres passes de Gordon, i com diu el Xavi, amb aquesta sensació d'adaptació o de connexió o d'encaix amb el barcelonisme, amb el Camp Nou, amb els companys, què en penseu?
3: Mira, aquesta acció que dius amb Bernal és a la primera part, i ell finta que fa la desmarcada cap a dins, però en una finta, i Bernal jo crec que en el moment que mira la pilota per fer la passada no veu que realment el moviment és cap a fora, o sigui, que hi ha un punt d'engany del mateix Gordon, que volia enganyar la seva marca i ha enganyat el seu company. Però vaja, de moment, per davant de Dejemi, que també quan surt se'l veu també amb energia positiva. I amb
6: activat.
1: És que els minutets de Dejemi, com a partits trencats, l'altre dia la primera pilota que toca és el gol de Fermín,
7: A mi m'agradaria, si pogués demanar un desig, a mi m'agradaria no limitar-me a un trident, i que el posem allà en l'aparador, i aquest és el trident del Barça. A mi m'agradaria que per una vegada, tenint en compte que el Barça no té, més enllà de les peculiaritats de Lamine com a gran crac, un crac, una estrella mundial al davant, clarament identificable, allà hi pogués haver moviment. És a dir, jo crec que Rafinha ha de jugar molt, evidentment ha de ser titular, Gordon també, però m'agradaria que Adeyemi tingués més estones, si se les guanya, que Fermín també pogués tenir-les en aquesta posició a més de fals nou. En fi, per què no... Ja no... Gabriel Jesús, a mi m'agradaria que funcionés, que fos un jugador que oferís coses bones i que, bé, si falla un, saps que n'hi ha un altre, no? I que això... que hem dit durant tot l'estiu, de veure qui és el... necessitem un jugador que faci els 40 gols o els 30 gols, doncs acabem descobrint que hi ha una coral on amb 3-4 jugadors, doncs, o 5, qualsevol pot sortir en dies importants.
8: Aquesta és la situació ideal per Flick, a l'equip, de dir, de tenir, sempre parla de la competència, i l'equip, jo no sé, a banda de la pressió, que és veritat que és una cosa molt destacada aquestes tres jornades de l'equip, que des del primer minut segon la tingui com li agrada a Flick, tot l'equip, començant per Rafinha, és també la intensitat amb què han jugat, perquè els jugadors que havien jugat al Mundial, ja veuràs que vindran del Mundial i costarà que agafin el ritme, i tot sembla que estan al 100% com els vol Flick des del primer minut, i també és una mica amb els reforços que has fet i com gestiona Flick l'equip, provoca també que ningú se senti, diríem, gairebé titular 100%, o com a mínim que vegi que n'hi ha un altre que pot ser, i això ajuda l'equip i fa que tingui allò que li agrada a Flick.
1: Carles, aviam si em podeu recuperar de Rafinha rematades, efectivitat d'aquestes primeres jornades, perquè Laura és el màxim golejador, no?
9: Sí, amb 5 gols.
1: Supera Mbappé, no?
9: Sí, Mbappé 4.
1: 5 gols en 3 partits, els números de Rafinha.
9: La temporada passada, perquè ens fem una idea, va marcar 21 gols i aquesta ja en porta 6.
3: És difícil que mantingui aquests registres, però fitxem a Haaland o fitxem a Harry Kane, ja no t'explico, Julián Álvarez, fa 5 gols en les 3 primeres jornades de Lliga i estem fent aquí especials de 24 hores.
2: I no és només la quantitat, sinó també la qualitat. Perquè el primer gol d'avui, com es col·loca, com s'orienta, com dribla, com acaba, és molt bo. I el primer gol contra l'Atlètic, driblar un Aiximón, tampoc no és fàcil.
1: I deixa'm dir, Uri, el moment dels gols, també. Sí. Els gols de Rafinha sempre
6: són els primers.
1: El primer de l'Elche, el primer de l'Atlètic, el primer d'avui. Avui, quan la cosa estava 3-2 i hi havia un punt de neguit, el 4-2, és a dir, que està fent gols, que a més estan marcant diferències. Mireia Flick no apareix encara, eh?
10: No, acaba d'arribar ara Beñat San José.
1: Bo.
11: Doncs si vols et dono les xifres de Rafinha,
1: sí, i tant.
11: Que són 5 gols amb 9 rematades. D'aquestes 9 rematades són 8 entre els 3 pals i un al pal.
1: O sigui, no ha rematat fora?
11: No.
1: Ostres, és bona, eh? O sigui, ha fet 9 rematades en 3 partits, cap rematada fora, eh? Totes un al pal i la resta totes entre els 3 pals.
11: I recorda que Lewandowski 17 intervencions per partit, Ferran 20, ell 31 per partit.
1: 31 per partit, clar, és que està
3: doblant Lewandowski.
1: Està doblant Lewandowski gairebé i està superant àmpliament Ferran. Per tant, està en un rol molt diferent el de Lewandowski i Ferran.
6: Està jugant més endarrerit.
1: Ves que s'ha fet la posició del nou al seu perfil. Jo insisteixo, a mi em recorda molt amb matisos al que fa Dembélé. Jo crec que Rafinha és més davanter, és a dir, és més capaç de traçar-te una desmarcada com l'altre dia entre centrals, cosa que Dembélé no pot fer. O sigui, juga més endarrerit, però no sempre juga més endarrerit. O sigui, no és un futbolista que es mogui només entre línies. O sigui, és capaç d'anar-te a buscar l'esquena dels centrals, d'aparèixer com avui doblant Gordon per acabar jugades, és a dir, i després per jugar a vegades també en una posició de poder rebre, girar per repartir la pilota, o que això sí que és una mica el que fa Dembélé, jugant aquests espais, però no per combinar i per generar superioritat numèrica amb els migcampistes, sinó per activar l'última línia. És a dir, que en molt pocs partits s'ha fet un vestit de nou que no existia i que no té referències, és el seu. O sigui, ell s'ha sentit còmode de dir, doncs escolta, jo ho faré així, aquesta és la meva manera, i jo crec que això té molt mèrit. És veritat que tots els partits són diferents i trobarà escenaris tàctics que l'exigiran més, però d'entrada la qüestió funciona. L'altre punt que jo volia, parlant de vestits a mida, ja sé que estem repetint el mateix, però és el de Xavi Aspar. Jo no deixo de a mi no em deixa de sorprendre, no deixo d'admirar-me i m'està impressionant. O sigui, és que...
2: Bueno, Flick el va comparar l'any passat amb Philip Lahm. Avui és el partit més semblant a Philip Lahm que ha fet Xavi Aspar amb la samarreta del Barça.
1: Això va dir públicament, Flick?
2: Sí.
9: Sí, amb una roda de premsa. Sí.
2: Que Flick, que no li agrada elogiar gaire als nanos joves, que digui això d'un jugador... Jo vaig trobar molt bèstia.
1: I després un altre, és que ha acabat 2 partits en la posició del mig camp que més pesa, la segona alçada,
3: la de Pedri,
1: la de porter al ritme, la del metrònom.
3: I
1: no s'espanta,
3: En el quart gol té una posició força avançada i és qui troba de Yemi, perquè després de Yemi li deixi a Lamin i faci el 4-2.
1: En el quart gol, en el primer gol...
3: No, en el cinquè era.
1: Ah, sí, en el, cinquè, en el primer gol, el primer toc, sí, penjant el triangle. O sigui, que apareixen escenes transcendents. Uri, tu el coneixies també? N'esperaves aquesta...
2: Jo l'havia vist jugar poc, però el partit d'avui m'ha semblat extraordinari. És a dir, la jugada del primer gol, per exemple, com es col·loca per darrere els jugadors del Rayo, sí, com controla, com s'orienta, com dona el passe ràpid. El primer gol, mig gol és seu.
1: Cosa, Uri, és un lateral esquerre, és a dir, que ell podria ser prudent, no? I saps el que vull dir? O sigui, li fa un salt a la posició. És a dir, quin lateral esquerre que fa tres partits que juga amb el Barça, amb 0-1 es plantaria en una posició de mitja punta que no ho diu l'ortodòxia. Simplement llegeix que allà hi ha un espai, que allà genera una superioritat, que pot activar i es planta. I a mi el que més m'impressiona és això. La correcció, diríem, de totes les coses que fa, les fa bé. Hem vist jugadors al Barça d'aquest nivell. Però la... Com et diria? La naturalitat amb la qual pren riscos en una posició
2: que, no
1: que havia
2: seva.
1: Jugat un dia, exacte, a la Youth League, amb l'Anvers, i m'agradaria saber en quin context i quina posició de lateral, que probablement seria més clàssica, hauria desenvolupat. Ostres, això és d'una lectura i d'una, perdoneu, d'una cara, en el bon sentit, de descarat, de dir, no, és que no estic copiant Balde ni estic copiant Cancelo, estic fent de Xavi Espai.
2: Sí, imagino també que Flick també li deu haver dit que ho faci.
3: Però ho ha de fer, Uri, ho ha de fer. Després ha d'interpretar en cada moment sí. quin espai ha d'ocupar, com ha de donar continuïtat a la jugada.
6: Sobre aquest desplegament d'Espart, un detallet, 3 partits de Lliga, 3 partits on és el futbolista amb més quilòmetres recorreguts del Barça.
1: A més, ha jugat els 3 partits sencers, oi?
6: Sí. Diria que sí.
8: Sí.
1: Bernat?
7: Enamorat de Xavi Espart, un migcampista made in Barça, o sigui, amb una ADN i amb totes les etiquetes que vulgueu afegir-hi evidents, amb conceptes que ens resulten familiars. Li hem estat buscant comparacions, no? Ens ha recordat en algun moment doncs, la polivalència i aquesta mena de capacitat de jugada lateral migcampista que li vam veure a Sergi Roberto. Avui hem parlat fins i tot d'alguna semblança potser més física, però que també té a veure amb la forma de moure's de Xavi Hernández. En fi, jugadors que, a més, tens la sensació que juguen al primer equip i com si ho haguessin fet tota la vida,
1: sense
7: cap mena de pressió. Mm. És a dir, fitxatges de rendiment immediat i que els tenies a casa.
1: A casa, eh?
3: Sí, nota molt, molt, moltíssim en el cas de Xavi Espart, que està format aquí des de molt petit. Molt, perquè
7: sí.
3: Té una manera d'interpretar el joc, ho té molt interioritzat tot. El joc de posició, els espais que ha d'ocupar, és que és impecable.
1: Demà es tanca el mercat, demà a la mitjanit és, oi?
8: Sí.
1: Bé, eh?
8: Sí.
1: I escolta, com el tenim? L'Ai, està tancat o no? De sortides i d'arribades.
8: No, pel Barça de sortides encara estan treballant.
1: Quines sortides estan treballant?
8: Bé, hi ha la sortida que és la de Marc Casado, que veurem si es tanca o no.
1: Que està tardant molt, no?
8: Està trigant molt, sí.
7: No. El que passa que, perdona, Laia, sí. A veure si algú em pot ajudar. Una de les opcions més clares de Casado és el futbol turc.
8: Mm. Sí, es tanca més tard al mercat.
7: I el mercat de Turquia, jo recordo que sempre es tanca més tard.
8: Sí. És una opció, per això dic que a veure
3: no,
8: si...
3: A Turquia, ell, per
8: no, ni Aràbia tampoc, que també es tancaria, crec que Aràbia també va diferent. Però és per això que dic que veurem si es tanca o no demà, perquè podria ser que encara quedés... perquè ell no tornarà a jugar, o sigui, tal i com el Barça ja l'he deixat molt clar, que l'apartat...
1: Bé, doncs si demà no tanques, anirà a Turquia, perquè no li quedarà una altra opció. I Koundé i Balde, com ho tenim, això?
8: Jo, Koundé sobretot està molt tancat. I Balde...
1: Molt tancat vols dir que no veus que no,
8: que pugui que no veig
1: marxar,
8: que pugui haver-hi moviments a marxar. I amb Balde sempre la deixo una mica més oberta per la situació que veig amb Balde d'avui mateix. Tampoc s'ha escalfat, ja sé que és normal, tercer lateral, uh-huh. Però ara, clar, és veritat que el club que més s'hi havia interessat, que era el United i algun més, sempre s'havia interessat, però només preguntant per sessió, i el club volia un traspàs. I per tant, ara mateix, que a les últimes hores puguis desencallar un traspàs que interessi les dues parts, ho veig complicat.
1: Algú pensa que encara es pot moure una d'aquestes dues sortides?
7: Jo la de Balde, tot i que realment hem de creure amb el jugador, ell ha dit que no es volia moure, ell es vol quedar, en principi sembla que no hi ha d'haver cap moviment, però a mi és una situació que em se'm fa difícil d'entendre que la pugui acceptar. És a dir, ell veu clarament que és la tercera opció I a més, després del que estem dient de Xavi Espart, és que ho ha de veure encara més clar. Aleshores, m'estranyaria que ningú li digués, escolta, i no creus que potser seria...
1: Convenient
7: una sortida, però...
1: Uri?
2: Jo estic amb el Bernat. Jo poso en el cap, en el cos de Valde, després del que ha passat avui, veient l'exhibició de Xavi Espart, que està Cancelo, i que no jugaré res, i encara que sigui una sessió, encara que el club és veritat que preferiria un traspàs, però queden 24 hores, i en 24 hores difícilment es pot lligar un traspàs, però jo sóc Valde i demano una sessió. Equips bons, heu parlat de l'United, però equips bons segur que en té els que vulgui. Per tant, jo si fos Valde, jo com a mínim un any marxaria. Vaig al panorama.
1: Doncs és les mans de Jorge Méndez. El tema que un Déu us preocupa, no. La sensació és que... Jo he plantejat l'interrogant de si sabrà comportar-se com un suplent.
3: Un suplent, sí. Sí, ara mateix és suplent i el partit d'avui no l'ajuda a escalar posicions. Preocupa.
1: Però el que heu vist, el que heu vist ja ho heu vist.
7: És que la sensació és que com menys accepti ser suplent, més suplent serà. Perquè si per ser suplent després ha de sortir desconnectat, desganat o empanat...
1: Jo no l'he vist desganat, eh? No, l'he vist una mica superat, sí. No?
7: Jo crec que té un rol ara mateix, té una etiqueta gairebé penjada, que és aquesta temporada soc suplent. Seu suplent, de lateral, de
3: central... Comença com a suplent, no? Les temporades tenen moltes circumstàncies, són molt llargues, i també, en part, depèn del seu rendiment quan als entrenaments i en els partits que el posi Flick per recuperar certa jerarquia. Ara mateix sembla difícil, la veritat.
1: Carles, les dades de Koundé avui?
11: Doncs no són especialment bones, són dues pilotes recuperades, sis perdudes.
1: Sis perdudes per un lateral, sí. Jo crec que és una xifra...
3: Però és que arrisca molt,
1: fora de categoria.
3: A la primera part ha fet accions que no són pròpies d'un lateral perdudes. I menys d'ell.
11: Però perquè moltes vegades no sembla que hi estigui posat.
3: Ja.
11: O sigui, arrisca, però arrisca amb poca esma.
1: Però és que arrisca en circumstàncies que saps que té moltes possibilitats de perdre, no? Vull dir que, sí. És que jo dic, ostres, selecciona els riscos. Però, en canvi, a Koundé l'hem vist una continuïtat i una ratxa de partits, a vegades, on ha tret bona nota. Vull dir que... Però
8: quan està amb confiança... És clar, si arrisca, també és un Koundé que segurament arrisca i li surt bé, però ara més que de desgana és que sembla que mentalment
1: sí.
8: Doncs no és capaç de revertir aquest bloqueig mental o el que tingui mentalment. Mm-hmm. Llavors jo no crec que sigui un problema en el sentit de si acceptar el rol de suplent pel que fa a comportament, que jo crec que això no crec que tingui cap problema o que tingués cap problema, sinó si ell és capaç de veient-se suplent...
1: Per treure la millor versió.
8: Sí.
1: Sí. Jo em referia a això, a acceptar el rol de suplent per poder optar a competir per ser
3: titular. El que feia Ferran.
1: Sí, o el que ha fet Eric durant dos anys,
3: també.
1: No? Fins que li hagin donat l'alternativa.
2: Jo per això tampoc no trauria conclusions precipitades al tema que un té, perquè inclús en les seves millors èpoques,
1: sí,
2: partits com el d'avui
1: en té. Aquest partit l'has vist.
2: Sí,
1: això té raó.
2: I moltes vegades.
1: El que passa és que abans era titular i se li perdonava la taca i ara ha de remar per intentar ser titular, que aquest és el tema. També és veritat que estem ara valorant un partit, com diu l'Oriol, el mes d'agost, diguem, les circumstàncies...
3: Però una situació,
1: concretes.
3: No? O sigui, més enllà del partit d'avui, del rendiment en el partit d'avui, la situació de Koundé és diferent a les dues últimes temporades, o et diria, les quatre temporades com a jugador del Barça, sempre ha tingut el rol de titular gairebé indiscutible. És que fins al final de la temporada passada, jo crec que cada vegada que Flick havia de donar l'11, Koundé sabia que... o sentia que seria titular. Si no hauria arribat tard a algun lloc.
1: I penseu que encara hi haurà alguna arribada? Ja que les sortides les enfoquem cap a Caçador i veurem què passa amb Valde, què passa amb el central esquerrà.
7: Jo no fa pinta, no? Veient que hi ha que Deco està al comandament de la història i que és un autèntic...
1: fletxa?
7: Un senyor de les sorpreses, jo no descartaria res.
8: Sí, aquesta tarda amb el Tot Costa ho dèiem, que aquesta posició de central esquerrà...
1: Però clar, esperar-te el 31 d'agost per fer el central esquerrà...
8: Bé, Gabriel Jesús t'has esperat el 29, no?
3: Home, però hi havia la situació de
1: Julián, no? Sí, però el 29 potser hi havia una necessitat, no? El central esquerrà, vull dir que si t'has d'esperar el 31 per prendre-li un equip i ha de ser un central que sigui titular, perquè si ha de ser el tercer central esquerrà com Gabriel Jesús, potser no cal que vingui, no? Fa difícil pensar que... que puguis prendre-li el central esquerre a algú, no? No sé,
9: però fa 9 dies tots, molts de vosaltres,
1: sí, és que
9: ha canviat,
1: aquí volia
9: anar. La cosa.
1: No, és que jo ja vaig dir l'altre dia que anava apropant-me a Carles Domènech,
9: sí, de fet ell va ser el que es diferenciava més.
1: Però jo ja m'havia anat que el 9 no arribava. El Carles què va dir? Que sí que arribava el 9?
9: No,
11: jo vaig dir que no arribava.
1: Sí.
9: No.
1: Jo m'hi aproximava aquí. Per cert, que tothom em pregunta, em trobo gent, qui és el central esquerrà, que jo vaig dir que pensava que arribaria a la Champions, vaig dir que era avui, que ho diria avui, que no crec que ja vaig dir l'altre dia que havia vist clarament que havia perdut posicions al rànquing, diríem, que ha estat en el grup d'observats, i ell pensava que quadrava bastant, però sempre depenent de que Valde o Koundé marxessin, i a l'hora que Koundé i Valde s'aguantaven, aquí és on va entrar el dubte, i després tinc la sensació que ja no és la primera opció, i tan sols, ni tan sols pot ser la segona, que era Ignacio, el central de l'Sporting de Lisboa. Esquerra...
7: Gonzalo Ignacio es diu?
1: Sí.
9: Sí.
1: Pot ser.
9: Sí,
1: és que,
9: sí.
1: És que hi ha un altre jugador del Dortmund que es diu Samuel Ignacio, a vegades els confon. Sí, el central esquerrà, que m'imagino que una mica en aquesta línia l'Sporting de Lisboa, que ha jugat Champions, no es desprendrà d'Ignacio, per exemple, encara que el Barça el volgués l'última setmana.
7: Fitxa bé a l'Sporting, perquè tenen aquest que ha fitxat l'Atlètic de Madrid, el Hultman.
1: Sí, és un central internacional a la selecció de Portugal. Jo penso que 60 milions per un central com Ignacio era una xifra que el Barça podia atacar, però segurament Deco, que el coneix molt millor, no s'ha acabat de convèncer. Hi va haver un moment que em quadrava tot molt, ho dic perquè hi ha gent que estava una mica inquieta i neguitosa, però que sàpiguen que era una aposta que no ha reixit, com es diu, però, vulgarment.
2: El tema del central esquerre, jo crec que és una mica com el tema del nou amb l'arribada de Gabriel Jesús, vull dir que demà també et pot arribar un jugador que no sigui un primer espasa, però és que jo crec que a nivell quantitatiu un central et falta per aguantar de la temporada.
1: Però centrals esquerrans no n'hi ha gaires, Suri.
2: Bueno, per ser una prioritat, jo m'imagino que Deco deu tenir una bona carpeta de centrals esquerrans que es poden adaptar a aquest equip.
1: Potser sí, però no sé si com un nou hi ha un tercer central esquerrà en un equip que puguis esgarrapar. Això és el que vull dir. És una posició com molt específica i que el mercat falta. És a dir, nous tothom més o menys en té i poden ser de perfils diferents, però a vegades un central esquerrà no el trobes.
12: Benvinguts a la premsa del nostre entrenador, Hansi Flick. Comencem com sempre. Tot just
10: una pregunta per torn. Flick aquí a l'auditori.
12: Avui serà una miqueta més curta del que és habitual. Gràcies. Comencem, Mireia.
10: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Amb el d'avui, amb el 5 d'avui, el Barça ja ha marcat 12 gols des que ha començat la Lliga, una mitjana de 4 per partit. Com valores aquesta dada? Gràcies.
13: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada, que era el que volíem. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist en general. A la segona part el rival ha estat més fort, han pressionat molt bé, també he parlat amb l'entrenador a fora i han pressionat molt bé i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt. I òbviament hem de millorar en alguns moments del partit per controlar millor el partit, perquè l'estil amb què juguem al futbol fa que sigui important que recuperis una mica també amb la pilota, i sempre és més fàcil recuperar-se quan tens la pilota que quan no la tens, és a dir, que al cap i a la fi hem de millorar una mica en aquests moments.
14: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Sortiré una mica del guió del partit per preguntar-te per la sorpresa del fitxatge de Gabriel Jesús, que avui ja estava aquí a l'estadi. Com i quan preneu la decisió d'apostar pel fitxatge de Gabriel Jesús i quina importància creus que tindrà per l'equip un jugador així, tenint en compte que aquesta última temporada a l'Arsenal doncs, no ha tingut gaire protagonisme?
13: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. I he parlat amb ell aquesta tarda. I també Estava una mica... Em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
15: Hola, Hansi, Santi Bany, en directo para el Larguero y para el que te jugas Barça a ser Cataluña. Mañana a esta hora, creo, sí, habrá cerrado el mercado. No sé si, como mañana no nos vamos a ver, si esperas algún movimiento mañana más, aparte de Gabriel Jesús, para reforzar la plantilla.
13: I don't know. No ho sé, no ho crec, però ja veurem. Ja veurem, però no crec.
15: Elena.
16: Hola, Hansi, Elena Condis, cadena COPE, partidazo de la COPE. Rafinha lleva 5 goles y ha superado a Kylian Mbappé. Es el 9 elegido de momento en estos 3 partidos. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas este rendimiento como delantero centro cuando se fue Lewandowski también de forma inesperada, Ferran Torres? Gracias.
13: No,
17: of course I expect this.
13: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. I crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip. Hi ha moltes coses realment avui que em fan content, perquè ho repeteixo, no és fàcil per alguns jugadors que acaben de jugar, que acaben d'arribar i que estan jugant a aquest nivell, i és molt bé, és molt, m'agrada molt veure que juguen així, i també com juguem com a equip, perquè això és el que compta i és el que busquem. Aquest esperit d'equip és increïble, i òbviament hem de millorar una mica en algunes situacions encara.
18: Señor Flick, Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche Donde Acero.

0: I per mi està a un nivell increïble.
1: Últimes dues preguntes, les questions, Ivan.
2: Hola, Ivan Sant Antoni del Diari Sport. Han acabat jugant junts Sparty i Cancelo, diferents posicions, evidentment, però per exemple has fet el canvi a Rodri per Bernal i Fermín per Olmo. Poden jugar també junts? O dintre del teu dibuix mental de l'equip són posicions massa doblades com per poder combinar-les amb el mateix equip?
3: Which one you mean? Chul.
0: Qui vols dir? Chuls i...
3: Just explain, please.
2: Sí, no, bueno, potser m'he passat amb la pregunta tàctica, saps per què? Però el fet Cancelo i Spark ha jugat de lateral esquerre els tres partits, Cancelo després ha sortit i ha jugat de lateral i han jugat junts amb el Xavi. Però en canvi els canvis que has fet, Rodri per Bernal, que és un canvi que ja vas fer, i Fermín per Olmo, que és un canvi que també has fet. Llavors, la meva pregunta és...
0: Sí, ara ho entenc. Sí que poden jugar junts, i tant. En diferents posicions, és clar, però sí, poden jugar en el mateix 11, no seria cap problema. Perquè Bernal, per exemple, també ha fet un gran partit avui i estic molt content amb ell.
4: Hola, Hansi. Juan Irigoyen, del Diario del País. Quería preguntarte cómo ves la adaptación de Gordon y si te sorprende que el Camp Nou en dos partidos ya lo coree su nombre.
3: What's his name?
4: Gordon.
3: Gordon, okay. Anthony.
5: Yes, of course. He has a lot of speed.
0: Sí, és clar, té molta velocitat.
5: Very clear with the ball.
0: I és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo justament juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamin, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres i és genial i estic molt content amb ell.
1: Ho deixem aquí, gràcies, bona nit.
6: El millor jugador del partit.
7: Som-hi, al Costa ha votat Marc Bernal. Bernat Soler, qui tries?
8: Xavi Espart.
7: Mireia.
9: Lamin.
7: Laia.
10: Rafinha.
7: Ricard.
8: Rafinha.
7: Marc i Carles.
11: Bernal.
7: Xavi.
11: Lamin.
7: Bernat Coll.
11: Rafinha.
7: Uri.
11: M'agradaria votar Xavi Espart, però Rafinha.
7: Els oients també Rafinha, per tant, torna a sortir com a millor jugador escollit de la TET per tercera transmissió consecutiva.
8: Rafinha, el capità del Barça, el màxim golejador. Hem passat ja dos quarts d'una. Agrair a la Marta Romagosa i a la nit dels ignorants que ens segueixen mitja hora, més la pròrroga. Marta, bona nit.
12: Què tal? Bona nit, com esteu?
8: Ja la pròrroga ja l'estem acabant, no pateixis, perquè això
12: aquí
8: cada
12: estem
8: cop
12: estem esperant. És que avui ha anat molt tard, no em flic?
8: Sí, sí, cada cop surt més tard. Sí, després vol escurçar, però clar, no escurça prou. Bé, com ho tens tot? Moltes preguntes ja preparades
12: moltes
8: ja avui
12: preguntes.
8: O no?
12: Tenim moltes preguntes, sí, però ho farem acumulades. Tot.
8: Ara pensava si te'n podia fer alguna, perquè no tinc mai l'oportunitat.
12: Doncs vinga.
8: Però no se m'ha acudit cap
12: pregunta. No em diràs que no se t'ha acudit cap pregunta. Doncs va, no. Te la penses per la pròxima.
8: Val, sí, un dia d'aquestes us n'envio alguna. És que vinga. Saps què passa? Que com que només miro en una direcció, a vegades passa que no miro prou a la perifèria.
12: Per tant, et falten respostes per altres direccions. És el teu programa.
8: Aquest, sempre.
12: És aquest.
8: Gràcies, Marta.
12: Vinga, vosaltres.
8: Fins ara.
13: A Catalunya Ràdio, la TDT.
14: La teva recuperació no depèn únicament de la quantitat de sessions de fisioteràpia. Depèn de la qualitat de cada sessió. A Epsilon Physio incorporem tractaments personalitzats i tecnologia d'última generació. Recuperar-te no t'ha de fer perdre més temps del necessari. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
13: El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
8: I per tancar, com sempre, el Mussol. Bona nit, Guillem.
15: Bona nit.
8: A volar.
15: El Barça domina, però no és contundent. El Rayo s'avança en un accident. Mereixem molt més, estem jugant bé, tenim la pilota i sabem què hem de fer. Estem arribant, Rafinha empada, que no remuntem, aguanta'm el cubata. No hem arribat ni al 20 i ja ha fet el segon a la min. Quina manera d'aixecar-se després de caure, quina manera de farmejar aura. Digue-li tramuntana, digue-li.

0: dir rock and roll quan estem així d'endollats, és preciós el futbol. Entre el tercer, Gordon cau també la seva entrega amb toc, és canviar pel paladar culer. El Barça perdona i el Rayo retalla, els de Vallec es presenten batalla. Rafinha fa el quart, lluitarà mentre visqui, i quina assistència del Beatle amb nom de whisky. Cau al cinquè, quina pressió, quina passió, quina lliçó, quina obsessió, quina intensitat, quin parell de raons. Portem tres partits que són una declaració d'intencions.
1: Vas a dormir content, eh?
0: Feliç.
1: Gràcies, Guillem.
0: Bona nit.
2: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: Barça és líder després de 3 jornades. 9 punts de 9, avui ha guanyat per 5 a 2. 2 gols de Rafinha, que és el màxim golejador. I tot va molt bé. El Barça visita Mestalla diumenge a 4:15 des de les 3 a la TDT de Catalunya Ràdio. Ara, totes les preguntes que vulgueu. Per la nit dels ignorants i la Marta Romagosa. Bona nit, descanseu.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: S'ha acabat el partit del Barça, però s'ha acabat l'agost, el mes de vacances per excel·lència per la majoria de la població. Avui és quan comença de veritat el nou curs, els objectius que ens marquem per la temporada que ens mantindran en tensió fins que tornin els dies d'estiu de descans de l'any que ve. Mires l'agenda, que jo sóc encara de les que escric amb bolígraf en una agenda de paper, i veus les feines pendents, les trobades familiars de després de l'estiu, els àpats amb amics que no has pogut fer a l'agost perquè no tenies esma amb la calorada, i vas anotant aquí un metge, aquí una obra de teatre, aquí el que has de comprar i que mai recordes, i et vas fer una vida paral·lela sobre el paper. I penses que arribaràs al final de la setmana i que la següent la tornaràs a omplir i així anar passant els dies. Fins que una notícia et trasbalsa, et fa mirar aquesta agenda amb uns altres ulls. La notícia de la mort de l'actor Francesc Garrido, algú que hem vist desenes de vegades als escenaris, a les pantalles de televisió i que tenia projectes de sèries que hauran d'acabar sense ell. Un infart, 56 anys, i tota la professió consternada per aquesta pèrdua. El nostre condol vagi per davant a familiars i amics. La mort i la vida separada per una línia tan fina que sovint no la podem veure. La mort ensenya que a vegades no sabem viure i hem d'aprofitar cada minut, tot i que no estigui escrit en cap agenda. Així que sortim a gaudir d'aquest programa de l'1 de setembre del 2026, de la Nit dels Ignorants, un programa que fem Oriol Fidalgo, Joan Arroyo, Aina Grau, que m'he inventat la S, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 3-201-7474. La Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, ja som aquí. Bona nit, una miqueta més tard. Ja vam avisar ahir que avui començàvem un palet més tard. Dos quarts i mig d'una de la matinada a la Nit dels Ignorants, i el primer que ha marcat el 93-201-7474 és en David des de Rialp. Bona nit, David.
2: Hola.
0: Què tal, com estàs?
2: Bona nit. Pues molt bé, i molt content.
0: Doncs jo més, d'escoltar-te.
2: Sí, ahir volia trucar, però vaig pensar, escolta't el programa. La veritat és que vaig escoltar fins al final i dic, ja trucarem demà, perquè segurament avui hi haurà molt de lío.
0: Molt bé, doncs.
2: I ahir sí, vaig entendre que, si no vaig entendre malament, perquè m'estava mitja dormint, les coses com siguen, que hi havia... vas parlar d'algo de que es podia proposar una cançó... O...
0: Mm-hmm, sí, senyor. Farem sí. Una cosa que es diu, no me la puc treure del cap, la nit de diumenge a dilluns. Llavors la gent deixa un missatge de WhatsApp i ens diu quina cançó vol i per quin motiu la vol escoltar.
2: Clar, i els que no tenim WhatsApp, com ho fem, això?
0: Ah, doncs ens ho expliques i, clar, no pots gravar-ho. Doncs ens no. Ho escrius, ens ho pots... No, no tens WhatsApp, clar, només truques, no, vols dir? Clar.
2: Només truco o t'escric una carta.
0: Oh, no, home, no, doncs ja ho dius, li dius a l'Aina i la buscarem, ja està. I ens dius el motiu i la buscarem.
2: Vale, perfecte. I, bueno, pues, content i amb moltes ganes de que torneu a estar aquí. Espero que tot l'equip i tu hagueu tingut un bon estiu.
0: Gràcies, igualment. Aquí al Pallars tot bé?
2: Bueno, molt calor. Aquest any ha sigut tremendo, eh?
0: Sí.
2: M'ha matat la meitat de l'estómac, era.
0: T'ha matat la meitat de l'estómac? No, no, és que no m'estranya, eh?
2: Bueno, vam estar quasi 20 dies amb temperatures per sobre de 36-37 graus, i clar, aquí no...
0: Aquí no s'aguanta, no s'aguanta enlloc, però aquí no, encara
2: normal,
0: menys.
2: Aquí estem més alts, llavors clar, el sol pica més.
0: Clar, clar. Sí, no, no, si la muntanya és molt bonica de nit, però de dia, quan fa calor, sí. T'has d'amagar, sí, està clar. Doncs res, espero que les puguis recuperar, aquestes tomaqueres, aquestes no unes altres, però si dius que ja no les tens, i que a partir d'ara ja comenci la fresqueta, eh? Que suposo que sí, David.
2: Sí, però per exemple, ahir feia fresqueta, estava molt bé avui... Ja fa una nit una mica més calorosa, però bueno, estomaqueres és igual, perquè si no ja. Es fan aquest any, es fan l'any que ve.
0: Sí, això és res. Molt bé, David.
2: I res, doncs, moltes gràcies pel programa. Tinc una cosa pendent que us arribarà aviat. I volia fer una petita pregunta.
0: Digues.
2: Tal com està amb el tema avui en dia de tot això de la... intel·ligència artificial i totes aquestes coses, que sembla que depenguem molt de coses que no podem controlar, hi ha algú que d'alguna manera ens pugui dir que això és una cosa que és certesa, o que d'alguna manera això no ens condicionarà a actuar com, doncs com volem les grans empreses, no? O sigui, que al final què podem fer nosaltres amb tot això? Perquè crec que si nosaltres no pensem, i ha de pensar una maquineta per nosaltres, llavors què fem aquí?
0: Bona reflexió, no?
2: No sé, és que em té una mica així com compost tot això.
0: Molt bé. Va, a veure què ens diuen els oients. David, una abraçada.
2: Igualment.
0: Que vagi molt bé, bona nit. Igualment.
2: Adéu.
0: Adéu. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, encantada de tornar-vos a escoltar. Ja m'estava esperant.
0: Molt bé, Marina, aquí estem.
3: Tot això, tot. Jo voldria preguntar si l'ofici de sabater existeix encara, o es conserva algun, o jo recordo, per la meva edat també, bueno, bé, doncs, i també potser per altres edats, que hi havia un sabater, llavors la sabateria t'arreglava la sabata i posava una civilla, el que sigui, i estava ple de gent guinada, a part que et puguis comprar sabates, clar.
0: Però tu dius, no, algú que no, faci les sabates o el que t'arregla les sabates?
3: Que t'arregli les sabates.
0: Sí, sí, sí.
3: Un sabater que... això mateix.
0: Però com a ofici, perquè de sabaters, sí. Vull dir, de botigues que t'arreglen les sabates n'hi ha. Tu dius com a ofici. L'ofici de sabater, el que sap, sí. Sempre el que li convé a la teva sabata.
3: Sí, i a veure, ja que ho dius, també on es poden arreglar sabates? On? Si jo tinc una sabata que és bona, bé, que és bona, que jo m'hi trobo bé, em compraré unes igual, segurament. Fa molt temps que les porto, sandàlies i tal. No són supercaríssimes, però dintre del producte són bones. Però hi ha una civella que ja comença a estar una tireta. Doncs com puc fer? Home, compraré unes noves, segurament, però com puc fer? En una tenda? O com... Perquè has dit que hi ha unes botigues que arreglen sabates.
0: Home, vaja, no són vius, però sí... Vaja, no doncs estic dient res que hagi... Vaja, jo hi vaig moltes vegades al sabater, no llenço segons què.
3: Ai,
0: he dit.
3: Doncs jo...
0: No en deus tenir cap a prop.
3: Jo crec que ja no n'hi ha. A prop meu tenia 3 o 4, a prop de nosaltres, ma mare, la família, vull dir, i jo, bueno, clar, jo estic aquí a casa.
0: I tu estàs a quin lloc de Barcelona, a quin barri?
3: Jo vinc a Sant Pau, Hospital de Sant Pau, a la Sagrada Família.
0: Doncs va, a veure si algú de pròxim a Sant Pau, Sagrada Família, sí. Et pot dir on hi ha sabaters que arreglen sabates, no?
3: Sí, a prop de l'Hospital Antic i a prop de l'Avinguda Gaudí i bueno, tot aquí jo.
0: Molt bé, doncs va, a veure si algú ens ho diu, que segur que sí, Marina.
3: Doncs bé, em quedo tranquil·la.
0: Molt bé, Marina. Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Va, que a més de buscar-li un sabater a la Marina, a prop de Sant Pau, Sagrada Família, Avinguda Gaudí, tenim missatges que també ens han arribat per WhatsApp al programa, que és el 667-220-148. I a veure, que tenim uns oients que tenen un problema, que han tingut un problema i encara el tenen, i necessiten la recomanació i la solució dels oients ignorants que en saben més d'això.
4: Hola, bona nit. Som l'Atlet i l'Aran des de Calella de Palafrugell. Us han trucat perquè fa 6 setmanes que vam trobar un dragonet a casa. Llavors vam trobar que a casa de dragonet i ens van donar pistes. Fa 2 dies ens hem adonat que ha fet ous i han sortit fills darrere la nevera. Llavors hem caçat la gran i l'hem deixat a l'aire lliure. Algú ens pot dir algun truc per caçar la petita sense fer-li mal i deixar-la a l'aire lliure?
5: Adéu, bona nit.
0: Doncs mira, a veure com es diuen Arlet i Aran, algú que els pugui ajudar a poder caçar un dragonet petit, perquè la mare ja l'han caçat, o el pare, no sabem, i l'altre continua per dintre casa, que es veu que han estat dies de vacances aquests, a dintre casa, a veure si algú sap alguna manera de fer-los fora sense fer-los mal. Va, parlant d'animals, l'Anna ens fa una resposta d'una pregunta que ens feia ahir, crec que va ser en Josep Lluís.
6: Volia respondre a una pregunta que preguntaven d'on venia l'expressió de 3 peus al gat. En realitat, l'expressió correcta són tres pèls al gat. I és que sembla ser que només les femelles de gat tenen tres colors. Els mascles no tenen tres colors, és una qüestió genètica. I aleshores, per això, quan una cosa és molt complicada, és dir, surt aquesta expressió de dir de tres pèls al gat, perquè no hi ha gats amb tres colors, només són les gates, les femelles. Espero que aquesta resposta us hagi satisfet.
0: Doncs sí, moltes gràcies, Anna, i vam tenir una trucada en aquest sentit. Jo ho desconeixia, per tant, ja hem après alguna cosa més. Mentre pensem en solucions per dragonets i amb tres pèls o peus al gat, si us sembla, la Sílvia Andrés ens convida a passar pel cinema.
1: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
7: Encetem aquesta segona temporada amb una de les pel·lícules més exitoses de l'estiu i que més polseguera ha provocat, L'Odissea, de Christopher Nolan.
8: After years of war, no one could stand between my men.
7: L'Odissea de Nolan ha recaptat 1.477 milions de dòlars. Una barbaritat. És a dir, és la segona pel·lícula més taquillera del 2026 després de Spider-Man Brand New Day. Però la pel·lícula no ha estat exempta de polèmica. Hi ha els que pensen que és un dels millors films de Nolan, d'altres que no s'ha respectat gens el clàssic d'Homer.
9: Penèlope va baixar del seu llit i es va asseure davant d'Odisseu, a la llum del foc. Però encara dubtava que fos realment el seu marit. Odisseu li va parlar amb tendresa i li va explicar els secrets del seu llit.
7: Hem parlat amb Javier Urrutia, professor d'Estètica de la Universitat de Barcelona del Departament d'Arts Visuals i Disseny. Amb ell fem una relectura de la pel·lícula de Nolan. Comença amb una primera reflexió.
10: Tenim una idea com si la cultura fos com un tresor que està allà per observar-lo des de la distància i no jugar amb ell. I crec que és el més interessant de la cultura, és el contrari, és precisament agafar aquest tresor i una mica ressignificar-lo, portar-lo en un altre context i afegir nous valors, nous continguts, noves interpretacions. I és el que fa Christopher Nolan amb l'Odissea.
7: El Javier, que és un gran coneixedor de l'obra, és conscient de la polarització que ha generat aquesta versió cinematogràfica d'un dels grans mites de la literatura universal.
10: Més enllà de les qüestions filològiques, diguéssim, o dels puristes que potser es posen les mans al cap perquè hi ha hagut una transformació massa radical, no, per ells, i entenc perfectament que hi hagin persones que potser entenen que s'ha de respectar l'obra, però que trobo, et diria que aquest respecte és impossible. D'entrada és una obra creada al segle VIII abans de Crist. És ciència-ficció pensar que podem, diguéssim, fer la mateixa obra amb els mateixos valors.
7: El Javier reconeix que el treball de Nolan li agrada i destaca quin creu que és el seu atractiu més gran.
10: Ha aconseguit un equilibri molt difícil entre preservar allò que podíem dir que és essencial i alhora transformar el que segurament era més important de transformar perquè el text tingués vigència en el nostre temps.
7: La pel·lícula s'ha centrat molt en el personatge d'Odisseu que interpreta Matt Damon. La relectura de l'heroi ha generat molta polèmica.
10: L'Odisseu d'Homer és un Odisseu juganer, trapella. És un Odisseu que no té consciència del que fa, dels seus actes. I és veritat que per entendre això, per entendre aquest Odisseu, és veritat que l'hem de posar en el context dels mites. Els mites simbòlicament són increïblement potents i són tan rics a nivell simbòlic. A dia d'avui encara hi ha tantes i tantes pel·lícules que veuen directe o indirectament dels mites que, sens dubte, tenen un valor cultural inqüestionable. Estem a l'any 2026 i crec que és interessant també apropar-se als mites i donar-los un nou sentit. I és el que fa precisament Christopher Nolan. L'Odisseu de Nolan és un Odisseu, podríem dir, perseguit per la culpabilitat. La visió que tenen els mites de la construcció de l'heroi és una visió ideal. Podríem dir que pràcticament no té defectes. I el que fa precisament Nolan és focalitzar la seva construcció en un heroi que pren consciència del que fa. I aquest prendre consciència vol dir també doncs, tenir una de les qualitats humanes més importants, que és el fet de penedir-se. Penedir-se i plantejar-se fins a quin punt ha estat útil tota aquesta guerra, aquests 20 anys fora de cala.
9: No em consoles del fet d'estar mort, Ulisses Insigne. Preferiria acabar la Terra al servei d'algú altre, fins i tot si era algú sense herència i d'escassa fortuna.
7: Un dels moments més impactants i intensos de la pel·lícula és quan Odisseu arriba a l'inframunt.
10: Per què d'entrada mai he pensat en les víctimes que deixo darrere de les meves guerres? Com em mirarien ara els soldats? No? Per això aquesta trobada que té tan ben plantejada a l'Hades, quan arriba als inferns i es troba amb el seu exèrcit, que d'alguna manera li diu: aquí estem nosaltres, tots aquests som les víctimes de les teves guerres.
7: També destaca un segon aspecte.
10: El més arriscat de Nolan és haver plantejat un món on els déus pot ser que existeixin i pot ser que no existeixin. I això sí que és un canvi molt important respecte al món mític antic. O sigui, és un món on els déus de l'Olimp intervenen sempre amb el destí dels homes. I el que fa Nolan molt intel·ligentment és posar sobre la taula l'opció de que potser aquests déus no existeixin.
7: A més, el Javier diu que el film amaga una crítica.
10: Jo crec que quan estàs apuntant a l'origen de la nostra civilització occidental, també en el fons estàs fent una crítica al teu propi sistema nord-americà i al món actual contemporani.
9: Vaig tapar les orelles de tots els meus homes i ells em van lligar de peus i mans al pal i van seguir remant. Quan passàvem a prop de l'illa, les sirenes, al veure'ns, van començar amb els seus cants.
7: El Javier Urrutia, professor d'Estètica de la Universitat de Barcelona, dona la seva opinió més personal.
10: Vindria a dir que Nolan és un dels cineastes actuals amb un estil propi que repeteix sempre les seves obres. I això fa que tingui com una petjada. Però alhora té un món que sempre repeteix a les seves pel·lícules. O sigui, jo et diria, sota el meu punt de vista, és la seva obra mestra. Però és que estan tots els seus temes.
7: I fa aquest paral·lelisme entre les pel·lícules de Nolan.
10: Una de les seves primeres pel·lícules, potser també de les millors, és Memento, que és una pel·lícula que parla sobre el record i la memòria, i això és Odisseu. I clar, si anem més endavant i pensem, per exemple, en Inception, no? D'entrada és una pel·lícula que planteja viatges impossibles més enllà del temps i l'espai. I això també és l'Odissea. I pensem, doncs, en una pel·lícula recent com Oppenheimer, tenim un heroi atormentat per la culpa.
7: Però no totes les opinions són tan entusiastes com la de Javier Urrutia. El professor Keating d'aquest espai, que no és un altre que Àlex Gorina, dona la seva opinió, que és el contrapunt de la visió del Javier. Primer ens explica les coses que més l'han convençut.
11: A veure, principalment les localitzacions, no? Del Peloponès, de Marrakeix, d'Islàndia, d'Escòcia, de les Illes Eòlies. És a dir, una geografia universal amb una unitat absolutament convincent. Per tant, un 10. I les escenes amb la fatillera, que és una dona autosuficient, de fet, la Circe. He de recordar els efectes màgics que aconseguia Ray Harryhausen en una escena similar com aquesta, amb Simbad a la platja de Sa Conca, que va fer la pel·lícula, no? Samantha Morton, a més, fa la millor interpretació del film, al meu entendre.
7: Tot i això, el Javier i el Gorina coincideixen que l'escena més brillant del film és la de Circe.
10: Em va agradar molt que el discurs que fa Circe respecte a aquesta brutalitat dels soldats, respecte a aquesta brutalitat d'una certa masculinitat, de nou, colonitzadora, abusadora, no?, que arriba als espais, viola a les dones, trobo que està molt ben feta. Aquesta escena, i a nivell visual, també té molta força. No? Aquesta transformació dels homes en porcs, que, vull dir, no pot ser més evident. O sigui, els homes són això, són porcs. Llavors, aquest canvi, això no apareix en l'obra, això no apareix a Odisseu. O sigui, apareix la transformació dels homes en porcs, però no hi ha aquesta lectura feminista. Això ho està afegint Nolan. Empty throne,
12: I've been sitting on that empty throne for 20 years.
7: Les crítiques a l'Odissea de Nolan han plogut d'arreu. Especialment negativa és la de la traductora Emily Wilson de la versió que Nolan ha portat al cinema. L'Àlex Gorina se suma a aquesta valoració contrària del film de Nolan amb l'ironia Marca de la casa.
11: I què és el que no m'agrada? Doncs la resta d'interpretacions, que em semblen insuficients. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, a mi em resulten com una Aïlla Oikoiebeia. O sigui, la Sagrada Família menys carismàtica que em podia imaginar. I la barreja, també, de referents de l'èpica llegendària mediterrània, amb la nòrdica, la celta, la teutònica... El poti-poti permet semblar-se més als herois del cinema, als superherois del còmic, que no és el mateix.
7: Una pel·lícula amb visions contraposades, amb grans defensors i grans detractors, que és un bon exemple de per a què serveix la cultura. Per generar debat.
0: Doncs i tant, perquè no sé si l'heu vist a vosaltres aquest estiu, la pel·lícula L'Odissea, però jo he arribat a parlar d'aquesta pel·lícula a la platja, amb gent que no coneixia, i crear-se un debat a primera hora del matí, perquè no es podia aguantar cap altra hora de baixar a la platja, i parlar sobre l'Odissea amb gent que no coneixia de res. Per tant, vaig decidir que potser sí era una bona manera de començar aquest abans de l'estrena, de fer una reflexió sobre el perquè d'aquest debat d'aquesta pel·lícula. Ja dic, no sé si l'heu vista, i si no l'heu vista i hem fet algun spoiler, doncs ens sap greu, però crec que valia la pena que la Sílvia ens portés aquestes reflexions amb el contrapunt del nostre benvolgut estimat Àlex Gorina. Res, que arribem a la una de la matinada, vol dir que escoltem les notícies d'aquesta hora i tornarem a la segona hora de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio amb la vostra participació, que espero que truqueu al 93-201-7474 amb més preguntes que tenim que heu deixat escrites o amb àudio al WhatsApp del programa. I com que aquesta temporada és la segona, hem fet alguna petita reforma, alguna novetat, doncs, si tot va bé, escoltarem una nova secció que aquesta temporada ens farà mirar-nos una mica més endins. No dic res més. D'aquí una estona ho descobrirem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'ocuparà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era actualment gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació, però que el missatge no va arribar als centres.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Els tres expedientats, volíem dir, són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes.
1: L'Índia pressiona a Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi, Narendra Modi, diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
3: Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
1: Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets de teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mare dentro, Smoking Room o Balandrau. El Ministeri de Cultura assegura que està en contacte permanent amb les comunitats autònomes i direccions generals de patrimoni arran dels robatoris a museus de Villena, Badajoz i Albacete.
3: En un comunicat, el Ministeri defensa que després del segon robatori d'aquest any, que es va cometre a Albacete a finals de juliol, va demanar ajuda a la Policia Nacional Espanyola per mirar de prevenir casos semblants, cosa que no va poder evitar l'assalt de Villena. La policia va demanar informació a tots els museus dependents del Ministeri de Cultura i de les comunitats que tinguessin peces d'or, plata o pedres precioses a les exposicions permanents. El Ministeri assegura que els va donar tota la informació de què disposava i que a mesura que les comunitats els donaven aquesta informació, la traslladaven a la policia. El 28 d'agost, hores després del robatori, el Ministeri es va reunir amb les direccions dels museus per parlar de la seguretat i van alertar, a més, d'unes indicacions publicades per l'Europol arran d'una sèrie de robatoris en museus europeus. El Ministeri assegura en aquest comunicat que els experts en patrimoni cultural de la Policia Nacional Espanyola, la Guàrdia Civil i els cossos autonòmics estan en coordinació permanent amb el Ministeri per mirar de resoldre aquests 3 robatoris tan semblants que hi ha hagut aquest any a Badajoz, Albacete i Villena.
1: Esports. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano, amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
3: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
3: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
1: I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morey, procedent del Mallorca, fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoei al NAC Breda del seu país.
0: Fins aquí les notícies.

0: una de la matinada i pràcticament 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí en aquesta segona hora, tot i que avui la primera, com sabeu, ha estat molt més curteta, segona hora de la nit dels ignorants. A Catalunya Ràdio, el 93207474, per fer les vostres preguntes, per donar respostes a altres preguntes que fan altres oients del programa, fer les vostres reflexions, el que us vingui de gust. Saludem a aquesta hora de la segona hora la Teresa, que ens truca des d'en Camp. Bona nit, Teresa.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Com estàs?
1: Marta. Mira, Marta, he passat un estiu que ja t'ho han explicat els oients ahir.
0: Horrorós.
1: La ràdio sembla que sigui... No.
0: Ah, pensava que deies per la calor.
1: No,
0: per la programació, tu dius.
1: De nit, era un espectacle. Sortia un, amb una veu robòtica que em feia por i tancava la ràdio.
0: Ai. És que no, jo no ho he escoltat,
1: canvi,
0: no sé què hem fet a la nit, a l'estiu.
1: Bé, tonteries. I en canvi, et vaig dir una cosa. Aquest noi, el Federic, no sé com se diu...
0: Vincent.
1: Que començava a les 7 del matí,
0: sí.
1: Era un tros d'aire fresc.
0: Veus que bé.
1: Allò és un professional. Sí, però tinc una queixa grossa. Molt grossa. Marta,
0: diguis.
1: Jo i molta gent del meu poble volem escoltar la nit dels ignorants. No la nit del cine, per això ja hi ha altres programes.
0: No la nit del...
1: Del cine.
0: Del cine? Per què la nit del cine?
1: Sí, bueno, de les pel·lícules que fan a Barcelona. Això no és la nit dels ignorants, per mi. La nit dels ignorants són preguntes i respostes. I tu saps l'alegria que et dona un ignorant quan te contesta com a mi els pijames. Ves a tal lloc que potser t'ho faran, busca això. Ara, si m'he de sentir... Bueno, jo ja tenco la ràdio. Ja li tancava amb aquesta noia quan explicava allò d'Instagram. Ja li tancava. Em vol tancar la ràdio.
0: És que ara no sé, Teresa, qui vols, quin Instagram? No entenc què vols dir.
1: Aquesta noia ens explicava el que feien els programes de televisió o no sé què ens explicava d'una cosa d'Instagram. I jo això ja no ho sentia perquè em tancava de seguida.
0: O sigui, tu vols el mateix programa que es feia fa 40 anys?
1: No, 40 anys no pot ser, no podem anar, perquè jo demà que amb el mateix cotxe de 40 anys.
0: Clar,
1: quan
0: clar.
1: Tenia 40 anys anava amb un 127.
0: Clar, dona, clar. Però,
1: no,
0: en
1: però tampoc vull això, Marta. T'ho han dit la gent, eh? Jo me'n recordo quan vas parar a tancar, perquè jo estic al tanto de les coses. T'ho han dit, eh? Dues persones, dues senyores.
0: Dues senyores m'ho van dir. I vol que li expliqui quantes senyores i senyors m'han trobat aquest estiu i m'han dit una altra cosa?
1: I què vols que et diguin, Marta? Criatura, suposo que no ets pas una nena de 20 anys.
0: No, en tinc uns quants més.
1: Bueno, és igual, però és que vols que et diguin la gent. No
0: però a veure, Teresa, si jo estic d'acord amb vostè que aquest és un programa de preguntes i respostes, perquè amb les converses que fem, jo el que vull és donar respostes. Ahir vam fer una conversa amb un senyor que parlava sobre el clima i la calorada. Molt bé, doncs aleshores, moltes de les preguntes...
1: Tan llarg, Marta.
0: Això...
1: La primera hora s'ha perdut amb la pel·lícula aquesta. Escolta, per favor.
0: Però jo no deixo mai de rebre les trucades. O sigui, Teresa, amb tota la temporada quantes preguntes ha fet vostè?
1: O
0: quantes respostes ha fet?
1: És que no us goso telefonar, perquè veig que ha canviat massa això ara.
0: Doncs no, dona, no, perquè si vostè no ho gosa telefonar i un altre no gosa telefonar i no telefona ningú, al final l'haurem de posar música.
1: Anirem més bé, Marta, si dius de tu.
0: Ah, de tu, Teresa, d'acord.
1: Sí, perquè no intentem fer una piqueta de cosa que tot sigui més pla.
0: Més pla. Però jo sóc plana, clara i transparent, sempre.
1: Sí, però Catalunya Ràdio, jo vaig sentir aquella senyora que sembla que és de Girona, que va dir, per més que els hi diguis les coses, ni se n'entenen. Jo, i això ja m'ho crec. Telefonar amb una noia que et contesta un telèfon, que no sigui l'Aina. L'Aina és un gran reforç per aquesta empresa. Un gran reforç.
0: Mira que contenta que està l'Aina ara. Ara està contenta, Teresa, amb això que has dit.
1: Home, l'Aina ja fa molt temps que hi és,
0: I tant, sí,
1: ja
0: sí,
1: faig,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, i tant.
1: És una persona sèria que et contesta, no et deixa a l'estacada, diu, espera que ara et parlaràs amb la Marta.
0: Clar,
1: perfecte,
0: dona.
1: Perquè no li tinc que explicar amb ella, t'ho tinc que explicar amb tu. Que
0: sí, senyora, i jo he volgut que entressis i que ho expliquessis i que fessis la teva reflexió. Només faltaria.
1: Clar, jo poso la nit dels ignorants, m'espero amb candeletes i quan surt aquella, ara us explicaré aquesta pel·lícula. Escolta, que no saben llegir la gent, o què? Que hem perdut pistonada. Això és una obra molt antiga, la poden llegir quan som al lloc.
0: El que l'Odissea, vols dir?
1: Sí, clar.
0: Clar. Però és que s'ha estrenat aquest estiu i molta gent l'ha anat a veure. Però a veure, jo entenc el que vols dir, però jo insisteixo, si la gent truca per preguntar i d'altres per contestar, jo sempre prioritzo les trucades abans que qualsevol altra cosa.
1: Bueno.
0: De veritat, vull dir que no...
1: És que, esclar, jo sí que tinc coses per preguntar.
0: Doncs dona, doncs fes-ho.
1: No, sí. Esperaré una mica més que hi hagi més gent.
0: Ah, que hi hagi... No, però escolta'm, ahir no va parar de trucar gent? Doncs...
1: Ah, bueno, però ahir era el primer dia, clar. I la gent s'ha desbravat.
0: Clar, s'han desbravat.
1: Avui m'he desbravat jo.
0: Doncs t'has desbravat, però no deixis de trucar. No diguis, ai, no m'espero. No, perquè si no truques jo hauré de o fer una conversa o posar una música. Jo... Tu pregunta, abans, Teresa, tranquil·la.
1: Abans que et truqués una senyora del poble, parlant del poble, dic, què la nit dels ignorants? Diu, ui, nena, ha canviat molt, ara només fan preguntes i respostes a la primera hora. Dic, que dieu? Sí, dic,
0: però no és veritat, no és veritat.
1: No, després ja vaig veure que no era veritat, però primer m'ho van dir. Clar, jo com que no ho havia sentit... No.
0: Clar, perquè es devia dormir aquesta senyora i no ho devia escoltar
1: no
0: tot.
1: No sé, ja no hi entro. I jo vaig quedar parada i llavors ho vaig preguntar a l'Aina. L'Aina em va dir no, i ara de cap manera.
0: Clar.
1: I vaig dir, què t'ho dic? L'Aina és una persona sèria. Sèria. Ah, i el Domènec. Un encant d'home, eh?
0: Ja ho sé, ja, que el tenim a l'equip. Home, i tant. Que tenim un gran equip en aquest programa, eh?
1: Sobretot, digue-li, que el reportatge que va fer de Barcelona, de la d'això... Ai, Marta, com se diu?
0: De les
1: peixateres.
0: De les peixateres de Mercabarna, sí. Això et va agradar?
1: Ah,
0: veus com t'agrada segons quines coses que fem? I això no són trucades, això són reportatges que fem nosaltres. Com diuen els castellans, per a gustos colores, Teresa.
1: Sí.
0: Però si t'agrada les històries de nit del Domènec, ja em fas feliç. Pensava que no t'agradava res, però veig que sí. Les del Domènec sí. Doncs m'encanta.
1: Escolta, és que jo sempre dic la veritat. M'ha agradat molt aquest noi que ha fet el Dematí de Catalunya Ràdio. Sobretot un altre programa de Catalunya Ràdio que no se'l perdi ningú. Bueno, ja ha desaparegut. La Fonda.
0: Sí.
1: A la una del migdia.
0: Sí.
1: No me'l perdia ni un dia. Corria per poder-lo escoltar. Aquest home, jo, que vinc d'un món de l'hostaleria, que de dalt tenim molta... Oh, fantàstic.
0: T'agradava molt. Doncs escolta'm, jo et convido, Teresa, que quan tinguis preguntes, truquis, les facis, perquè els altres oients trucaran per respondre. Perquè si la gent no truca, al final haurem de fer altres continguts.
1: Jo me'n recordo.
0: Doncs ara, a la que tinguis una pregunta, tu tranquil·la, que aquí hi ha gent que repeteix. Vull dir que jo no poso, de moment no poso mai traves a ningú de dir no, que no pots entrar la mateixa setmana dos cops, no.
1: No, tan llarg, Marta, no ho facis. Perquè a mi em dol molt tancar la ràdio.
0: Dona.
1: Cosa que Catalunya Ràdio ha perdut molt. Molt, eh? Molt. No és la Catalunya. I aquella zona de Girona va tenir tota la raó. Això costa molts diners de mantenir. I què passa?
0: Jo només puc dir
1: aquell
0: que...
1: Aquell senyor de Manresa, aquell senyor que és evident de Manresa, em va encantar, eh?
0: Ah, sí, el Ricard,
1: no,
0: sí.
1: Hi ha gent molt bona que truca. I el meu amic, que jo penso que és el meu amic, el senyor del Rich, que sempre hi dic jo.
0: El Joan, sí.
1: El Joan, sí.
0: Oh, també va trucar ahir, sí.
1: Sí.
0: Per això, tu truca quan vulguis.
1: Sí, però si estic al tanto...
0: Doncs truca quan vulguis, no te n'estiguis.
1: Els Cunis, els dos germans Cunis.
0: Sí.
1: Aquests els trobo a Andorra quan vull. Perquè el que no sabeu vosaltres és que tenen família. I bona família.
0: Ja.
1: Que tenen. No sé si ho sabies.
0: Però m'estàs dient del poble, del teu poble?
1: Josep.
0: Sí, no, i el Carles, sí.
1: Josep i el Carles tenen la família. I els trobo i parlo amb el Josep.
0: Molt bé.
1: I parlo, clar, perquè no? És una persona que m'ha acompanyat molts anys,
0: I tant, sí.
1: Perquè el Josep es va acompanyar les primeres nevades que vam tenir fortes d'aquest país, eh?
0: Mm, i tant, ja fa uns quants anys.
1: És que tots hem de tenir memòria, eh?
0: Sí, senyora, tots tenim memòria. Teresa,
1: Ja està,
0: però t'havies d'esbravar. Ja t'he deixat que t'esbravessis, així que tranquil·la.
1: Que,
0: truca, mira, com vulguis. Ja està.
1: Marta, ja l'any passat vaig quedar a l'altre curt l'altre dia, tot l'altre temps, ja vaig quedar de ben farta d'això. I dic, li tindré que dir al final. I mira, noia, sempre hi ha un dia i t'ha tocat.
0: No, no m'ha tocat, no. Cadascú pot dir el que vulgui. Jo sóc...
1: Sempre
0: que sigui amb respecte correcte. Sí, ja està.
1: No ha faltat el respecte a ningú.
0: No.
1: I encara que aquell de la veu robòtica em va fotre les lleis, tampoc he dit res. He dit, ui, jo vaig ser ben lliure de tancar la ràdio i adéu, eh?
0: Sí, només faltaria. I Teresa, vinga, ja està, t'has esbravat. Va, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Vinga, adéu, bona adéu. Nit. Adéu-siau. La Rosa, des de l'Hospitalet de Llobregat, bona nit.
2: Bona nit, uf. Escolta'm, mira, és per aquella nena que té el dragonet?
0: Sí.
2: Sobretot, el pot agafar amb les mans, però si li fa angúnia, que, perquè jo els agafava amb les mans, que li escorxi una escombra, amb cuidado, i segurament se li posarà sobre l'escombra. I llavors, si té una terrassa o una galeria, o que la posi costat de la... que li encengui el llum i que el posi costat de la làmpara. Perquè si no té mosquits, si no té llum, no tindrà mosquits. Si no té mosquits, no menjarà. I si no menja, morirà.
0: Ja.
2: I no hem de matar cap bitxo dels que tenim, cap, ni un, ni
0: no,
2: un.
0: No, ells han dit deixar-lo a l'aire lliure, em sembla que han dit, eh?
2: Sí, que deixi l'aire lliure. Que ja dic, si té un puesto, perquè si et fixes, els dragonets sempre es posen al costat de les làmperes quan hi ha les llums enceses.
0: Sí.
2: És perquè allà van els mosquits.
0: Clar, i se'ls mengen.
2: I ells se'ls mengen.
0: Clar.
2: És que tots els bitxos tenen la seva funció.
0: Clar.
2: Tots.
0: El que passa que quan t'entren a dintre casa ja no hi ha tants mosquits.
2: Això que es mengen els armaris és mentida.
0: Ah, sí?
2: Clar. Jo no, mare meva. És que jo soc molt amant dels bitxos. Menys dels escarbats?
0: No, aquests no.
2: Això no.
0: Les rates tampoc, suposo, no?
2: No, les rates tampoc. Però els ratolinets, mira, tampoc soc amant, però ja no em fan tanta...
0: Ja, tanta angúnia. Molt bé.
2: No.
0: Doncs va, una bona recomanació, Rosa.
2: Sí, sobretot que si té una terrasseta o un puesto que tingui una làmpara, que li encengui llum i que el posi allà.
0: Molt bé.
2: I després, què més volia dir jo? Oi, no creieu que el planeta està enfadat?
0: Mira.
2: Perquè tots són desgràcies, eh?
0: Sí, dona, sí, jo també ho penso,
2: I quan,
0: eh?
2: I quan no hi ha desgràcies naturals, que ja en tenim prous, el Trump i el Putin...
0: Fan de les seves,
2: bueno,
0: sí.
2: Bueno, ja està bé. Perquè el que no es pot evitar de la natura, no es pot evitar. Però l'altre que ho fan els homes expressament, vamos, és que no tenen vergonya.
0: Ja, sí.
2: És que no tenen vergonya. Jo estic indignadíssima i estic trista. I quan veus les notícies i quan... Ai, mira, de veritat, eh? Bueno, jo no et dono més la llauna.
0: No, tranquil·la, només faltaria,
2: Rosa. A més, jo he estat escoltant la nit dels ignorants cada dia. Perquè... I repetit programes...
0: I encara que no hi fóssim, tu anaves repetint programes.
2: Exacte, mira, jo anava repetint programes i així...
0: Això és buscar solucions, Rosa, molt bé. Molt bé,
2: mira,
0: Rosa.
2: Mira, una anècdota, quan al principi de les nits dels ignorants, que no teníem telèfon mòbil ni teníem... Quan anava de vacances, el meu marit m'havia gravat disquets, que el feia el Cuní,
0: sí.
2: Disquets i me'ls enduia, perquè jo sense la nit dels ignorants no puc dormir.
0: Ai.
2: O sigui que ja està, m'enduia els disquets gravats.
0: I podies dormir.
2: I ja està.
0: Molt bé.
2: O sigui que... Bueno.
0: Molt bé, ara sort que tenim aquesta manera de recuperar-ho.
2: Sí, de poder-ho recuperar.
0: Bueno. Rosa, moltes gràcies.
2: Bé, bona nit.
0: Bona nit.
2: Adéu, que vagi
0: adéu-siau,
2: bé.
0: Adéu-siau. Va, que tenim altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Per exemple, una reflexió de l'Albert des de Vilassar de Mar.
3: Ens trobem ara a la tornada al col·le amb una vaga al dia, el 8 de setembre, el primer dia d'escola. Les classes van acabar sobre el 20 i pico, 22 o 21 de juny. Dos mesos pel mig i, no sé, em sobta que no hi hagi hagut temps ni ganes de fer una negociació, que potser en dos mesos hagués estat possible fer-la. I, no sé, hi haurà manifestacions i totes aquestes històries, i sembla que el juliol i l'agost, doncs, bueno, com que són vacances, no es poden manifestar. Estem en un moment, el sistema educatiu està fent aigües per tot arreu. Si només fem que posar-li a més pals a les rodes, reduint dies de lectius, d'escola i de més, no sé, em sembla molt bé, molt digne, molt, molt legítim que facin reivindicacions, però bueno, una mica de pensar també en el que volem de la societat futura.
0: Doncs aquesta és la reflexió contundent de l'Albert des de Vilassar de Mar. Gràcies, Albert. Ens truca el 932017474 en Moisès des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
4: Pues mira, aquí treballant, igual que tu.
0: Igual que jo, però en lloc de parlar per un micròfon estàs amb un volant a les mans, no? Dedueixo?
4: Sí, perquè treballo de taxista.
0: Molt bé.
4: Molt bé, ja estic amant d'això. Bueno, ara m'he parat.
0: Ara t'has parat per parlar. Molt bé, Moisès.
4: Clar, crec perquè tens... si em paran no pots...
0: No, clar.
4: Sí, volia, aviam, respondre a una senyora que buscava un sabater a prop de Sant Pau.
0: Sí, la Marina.
4: Val, que hi ha... Sí, és que hi ha pocs, no? Costen de trobar que siguin bons, millor. Doncs pues mira, jo li diria d'un, però no sé, potser li cau una mica lluny, però bueno, Ronda Guinardó, això seria entre el carrer Sardenya i la plaça Forns 10, a prop del Camp de l'Europa.
0: Molt bé. Allà n'hi ha un.
4: No sé, allà un. És un noi sud-americà que es diu Ismael. Uh-huh. No té telèfon a les guies, perquè si diu, dice, si em truquen, diu, no puc treballar. Llavors pues no poso el telèfon i fora.
0: Ja està, molt bé. Doncs va,
4: és un treballador, treballa molt bé.
0: Treballa molt bé. O sigui, tu li has portat unes sabates i te les has arreglat.
4: Bueno, una, no, jo porto sempre botes i sempre li faig media suela i taló. Vinga. I la meva mare també li porta sabates i és un tio que una sabata que potser que tu no la vols tirar, el tio te l'arregla.
0: I tens sabata nova, no?
4: Sí, bambes, que jo a vegades he vist allà bambes i jo dic, si una bamba la tires avui en dia.
0: Clar.
4: I no, el tio la repara.
0: Clar.
4: I a més també es mola ganivets.
0: Es mola ganivets, també. Molt bé. Doncs va, Ronda Guinardó, entre Sardenya i la plaça Alfons X, diguéssim, un senyor que es diu Ismael. Va, doncs...
4: Bueno, sí, és un local que és petitet i, bueno...
0: Ja
4: I també fa claus...
0: Sí, sí, sí, perfecte. Doncs, Moisès, moltíssimes gràcies. Espero que tinguis una nit tranquil·la i que tots els que portis... No, què?
4: Tranquil·la no, que hi hagi feina.
0: No, home, no, sí, de feina sí, però vull dir, una feina una mica racional, que a vegades hi ha nits que dius més per apretar córrer, saps?
4: Ah, bueno, si jo t'expliqués.
0: Ja m'ho penso, que si tu m'expliquessis faria molt llibre, no?
4: Pues sí, més o menys.
0: Moisès, moltes gràcies per la trucada.
4: A vosaltres.
0: Vinga, que vagi bé, bona nit.
4: Adéu.
0: El Magí Anguet des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
5: Bueno, mira, ja hem passat l'estiu i tornem a començar.
0: Molt bé.
5: A veure on t'olivem.
0: A veure.
5: Sí. Bueno, jo volia dir que ara aquest estiu, bueno, ja ho sap tothom, això que van passar aquests terratrèmols de Venezuela, de Colòmbia, etc. No?
0: Uh-huh.
5: I llavors els locutors de TV3 i de la ràdio, doncs, per què diuen que allà portaven els cadàvers a la morgue? Per què ho diuen això? Aquesta paraula no existeix. Els lingüistes ho donen per bo, però no existeix. O sigui, ho he mirat. Per què no es pot dir, doncs, la funerària? Per què no es pot dir el dipòsit de cadàvers? No, vull dir, o sigui, què representa dir la morgue?
0: Mm-hmm.
5: Bueno, només era això, avui.
0: Molt bé,
5: vull dir,
0: a veure si algun lingüista ens ho sap aclarir perquè fem servir morgue en lloc de... aquestes altres paraules per definir-ho. Perfecte. Moltes gràcies.
5: Bé.
0: Que vagi bé.
5: Adéu-siau,
0: bona nit. L'Antonio ens escriu un missatge de WhatsApp que diu: benvinguda de nou a la nostra nit dels ignorants, Marta. I té una resposta. Pel que fa a les orenetes, només els mascles canten de forma individual o en grup, especialment al clarejar, per marcar territori i atraure la seva parella. Això ve per una pregunta d'un altre oient d'ahir que deia que no sentia xisclar les orenetes aquest estiu. En Xavier diu: per al Joan de Vallcarca, la invenció del bany Maria, per tant és una altra resposta a una pregunta que es va fer al programa, la invenció del bany Maria s'atribueix a l'alquimista egípcia Maria d'Alexandria, segle X. Diu, va ser la primera alquimista coneguda. I per això, doncs, se li atribueix i la invenció del bany Maria s'atribueix a ella. La Montse, des del Poblenou, diu: quina il·lusió tornar a sentir-vos, molts dies enyorant el vostre programa, i sí, ha estat un estiu molt calorós aquí a Barcelona. Desitjo que tot l'equip hagueu pogut descansar, desconnectar i gaudir. Doncs sí, moltes gràcies, igual per tu, Montse. La Dolors, des de Banyoles: aquest estiu ha estat dolent per nosaltres. Vaja, Dolors, Quin greu. A part de la calor tan horrorosa, una de les meves filles i jo hem passat una pneumònia. Ara estem bé, però jo volia preguntar sobre els efectes que em van causar, a mi, les inhalacions d'una marca molt coneguda que em va receptar el metge. Van ser 3 dies molt dolents amb, explica la Dolors, al·lucinacions, tremolors a les mans, somnis macabres i, sobretot, que en els 3 dies que em vaig estar inhalant no vaig dormir més d'una hora seguida. Quan ho vaig anar a explicar al metge em va dir que parés immediatament. Diu, a veure si un entès ens pot explicar per què a segons quines persones ens passa. Diu, jo no havia fet servir mai cap inhalador, amb 73 anys és la primera vegada i també voldria saber si hi ha algun oient que ho ha patit i que li ha passat exactament el mateix. Recordem que ella diu que tenia una pneumònia, i suposo que aquestes inhalacions doncs deuen ser com potser de cortisona o alguna cosa així. Dedueixo pel que diu la Dolors. Després, és que feu uns missatges avui molt llargs, m'estic com se m'està cansant la veu. Rosalia des de Vilanova i la Geltrú diu, contenta de retrobar-vos i amb el primer programa ja escolta. Diu, molt d'acord amb la senyora Maria. A casa hem fet vacances televisives i radiofòniques. Tot i que hem sobreviscut gràcies als podcasts d'alguns programes de la Grella i d'hivern. Diu, el meu estiu ha estat de peus en remull, nit sota el sant ventilador de sostre i platja amunt i avall. I, sorprenentment, sense esquivar meduses mortes. Algú sap per què aquest estiu no se n'ha vist a la costa? Diu, almenys a la Daurada. I de mosquits, tampoc, que ahir també ens ho deia la Montserrat de Mataró, que no havia tingut mosquits. Diu, d'això sí que en sé el motiu, diu ella. La Rosalia diu que sí que sap el motiu pel qual no hi ha mosquits. Moltes gràcies i bona temporada. L'Assumpció diu, ahir vaig sentir, crec que era la Montserrat de Mataró, sí, que va dir que aquest any no hi havia mosquits. Doncs a mi no m'han deixat viure, veu? N'hi ha per tothom. Diu, ha sigut dels pitjors anys. He estat a l'Ametlla del Vallès i si volia sortir al jardí havia de ser posant-me l'antimosquits. No entenc aquesta diferència. Algú m'ho pot explicar? Diu l'Assumpció, veus? En uns llocs gens i a d'altres moltíssims. Després, acabem amb 2 missatges més. Aquests són d'àudio, ja. El primer, una queixa que fa la Pepita des de Tiana.
6: En referència al que va dir una senyora ahir la nit queixant-se de la programació de l'estiu de TV3, jo també em vull queixar. Perquè és vergonyós. Estem dels his-hes i de les tonteries fins al gorro, fins al punt de parar la tele, evidentment, perquè estem tips de que repeteixin programes, però sempre els mateixos, perquè aquest estiu hem tingut el Peyu per tots cantons. I a l'hivern continuarem tenint el Peyu cada nit. I la veritat, tant està bé que facin programes entretinguts i de riure, però només pensem

0: en la programació fins a les 11 de la nit. És a dir, el programa de la nit dels ignorants no l'anuncien per res. Ja fa molt de temps que som oients de segona. Molta gent ho ha reivindicat amb les trucades que han fet en aquest telèfon. I per mostra, avui segurament tindrem un retard en l'audició del programa de la nit dels ignorants. Què és el que passa amb aquest programa? Que no mereixem el mateix respecte als oients del programa de la nit dels ignorants? És una pregunta que ja fa molt de temps que em faig. Aquí ho deixo.
1: Doncs, mira, Maria Antònia, farem arribar aquesta pregunta. Farem arribar a qui toca, perquè no és la primera vegada que algú m'ho diu, ni que ho dieu a vegades en trucades. Si avui he rebut un missatge d'una altra persona que m'ha dit perdó, a TV3 han explicat tota la programació i no han dit la nit dels ignorants. I jo no ho he vist, per tant no puc dir-ho. Però la farem arribar, perquè és veritat, és un programa... O sigui, ara mateix, de la graella, és dels més antics de la casa. I evidentment que tots els oients i els equips que ho fem mereixeu un respecte. Així que ho farem arribar, Maria Antònia, gràcies. La Maria Rosa, que ens truca des de Sant Cugat. Bona nit.
2: Hola.
1: Maria Rosa, com estàs?
2: Bona nit, oh, com estic bé. Mira, bé, avui us he sentit començar i jo tot s'ha començat a ser dormir-me i ara fa cosa d'un quart d'hora que he posat que hi havia aquella senyora que es queixava.
1: Sí.
2: Sí, i ahir també al principi dic, mira que bé, estic desperta, em podré sentir, però també em vaig a dormir, me caso amb l'olla.
1: No passa res.
2: I això que mira que dormo malament, no? I, però a més, sí, en fi, bé, del calor ja s'ha queixat tothom, que això és horrorós.
1: Horrorós.
2: No sé què farem, però bé, en fi. Jo aquí encara les nits mentre hi dec, tu, escolta'm.
1: Doncs aprofita-la, eh?
2: Sí, sí, jo sí. No hi hagut dues nits que sí que ni aire ni res, però les altres nits, que per allà les dues, a aquesta hora ja m'entra un airet que m'haig de tapar.
1: Ai, que bé. Això em fa una il·lusió tapar-te una mica a l'estiu.
2: Ai, sí, em fa una il·lusió.
1: M'encanta, perquè jo no sé dormir sense tapar-me una mica amb el llençolet. I amb aquestes calors no pots tapar-te.
2: No pots. No,
1: però llavors
2: pots,
1: em trobo a faltar el llençolet, saps què vull dir? Quan te'l pots posar...
2: Bé, i m'agrada dir, la dels mosquits, jo tampoc he patit de mosquits aquest any, no? Jo pensava, no sé què els he passat, però no hi ha mosquits. No.
1: Veus?
2: No
1: sé, hi ha zones que no hi ha mosquits.
2: Pues aquí, mira que aquí vam començar amb el tigre, que vam ser pioners, aquí a Sant Cugat.
1: I tant.
2: El tigre, que a mi em tenia devorada, eh?
1: Absolutament, absolutament.
2: Perquè a mi m'aclivilla, i aquest any dic, ui, aquest any no, què ha passat? Sí, és veritat.
1: Doncs
2: eh?
1: No sé si han fet tractaments en llocs que no es feien.
2: No ho sé.
1: A veure si algú... Ja ho preguntarem, a veure si algú ens ho resol.
2: Preguntar, perquè és que jo tampoc, i m'estranya, perquè tots venen a mi, eh?
1: Ja, a mi, escolta, no, a mi també em passa i no m'han picat gaire, excepte un, l'últim dia, que vaig acabar a la farmàcia, perquè se'm va posar el peu, que em van dir, això no és un mosquit. Dic, miri, perdoni, estava en una terrassa, no pot ser cap altre animal. Però em va deixar un peu ben bonic.
2: No, home, jo a mi a vegades, o sigui, de picar-me la cara i infar-se amb l'ull d'haver d'anar al metge,
1: home, sí, poca broma, això.
2: Sí, precisament, com si... Bé, escolta'm, sí, doncs que ens anunciïn els ignorants una mica més, eh?
1: Ja, sí, que ens l'anuncien una miqueta més.
2: Sí. I jo aquella senyora no sé de què es queixava, vull dir, perquè clar, jo l'he agafada després, però estava molt indignada, no sé per què.
1: Sí, que diu que això no és el que era, que això no és el que era,
2: sí,
1: i que
2: sí,
1: no li agrada, sí. Perquè no li agrada que no, parla, que no hi hagin trucades, dic, però sí que n'hi ha de trucades.
2: Ah, bé,
1: no li agraden les entrevistes que fem i aquestes coses.
2: Sí, home, mira, sí, esclar.
1: Però li he preguntat per la d'ahir, que era sobre el clima, i aquesta sí que li va agradar. I les històries de nit també li agrada, llavors...
2: Sí. Ai, que les històries de nit...
1: En fi, però cadascú pot dir la seva, només faltaria.
2: No, evidentment, per això estem. Escolta'm, jo també a la tele, que fa unes programacions, que ja tenia raó aquesta senyora que ha trucat, que cada vegada sembla més les televisions aquestes que es veuen per ahí, saps?
1: Sí.
2: Oh, sí, perquè hi ha una cada tonteria que dius on van, això. Escolta'm, sí, la veritat que sí, en fi. Ai, bé, escolta...
1: Que volies fer una pregunta,
2: sí,
1: també,
2: mira,
1: sí.
2: Vaig sentir l'altre dia que deien que traurien les targetes aquestes, la T, la del viatge aquesta, que s'agafa per anar als ferrocarrils.
1: Sí, bé, la T-mobilitat.
2: La T-Mobilitat, sí. Això ara no em sortia, la de mobilitat. Bé, la T-Mobilitat, doncs, que diu que l'extraordinari que es podria anar...

0: amb la targeta de crèdit. Ho vaig sentir bé?
1: Com? A veure, torno a...
0: Sí, que
1: es podrien...
0: Que, diu que hi hauria la targeta... Jo vaig entendre que es podria fer servir la targeta de crèdit.
1: Però la targeta de crèdit per comprar els...
0: No, per passar en lloc de targeta de d'allò, fer servir la targeta. Jo dic, em sembla que no he sentit bé jo, això.
1: Clar, això als autobusos sí que existeix, però als ferrocarrils, no, preguntes tu, no?
0: En lloc d'agafar una targeta, vaig entendre que era amb la targeta de crèdit, o sigui, passar-la. Jo dic, mira, no pot ser que es faci servir perquè és una manera de perdre-la també. I que es faci malbé, perquè oi que s'hi inventaven abans, deien, no em va la targeta, això se li haurà inventat quan ha passat el control del...
1: Sí, o a vegades passa amb el mòbil, també.
0: Precisament,
1: sí.
0: Això.
1: Sí, sí.
0: Jo dic, doncs no pot ser, dic, ara preguntaré si és que jo ho he entès malament, perquè no em sembla un bon sistema, i van dir que en 3 mesos així potser es quedaria implantat i començaríem aquí a Barcelona. Dic, si és així, em sembla un mal negoci aquest, perquè és una manera de perdre la targeta. Si l'has de treure a cada moment.
1: Clar. A veure si algú ha escoltat bé.
0: A veure si ho he escoltat,
1: sí, sí,
0: perquè sí. També he sigut jo, perquè no, en fi, que faig poca vida social ara.
1: No, però no a veure si algú ha sentit, si no jo t'ho busco a informatius.
0: Sí, perquè la veritat t'ho trobo una poca soltada, no em sembla que vagi bé, ja està bé la targeta, la carregues i ja està. Potser també es volen estalviar el cartró de la targeta, escolta'm, deu ser...
1: No, perquè bé, que el pagues el cartró de la targeta,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, bé, pagaràs igual, però sense pagar el cartró, oh, aquí està.
1: Clar.
0: En fi, vull dir que no ho sé, a veure si és això o que, si és la notícia quina és, perquè vaig dir, si ho he sentit bé, en fi, no crec que això rutlli.
1: Mira, l'Aina, que avui és el seu dia, perquè a més l'han posat pels núvols, aquesta
0: sí,
1: noia,
0: ja
1: mira, m'acaba d'enviar el link amb la informació de 3Cat Info,
0: sí.
1: Que tens tota la raó. El transport públic de Barcelona es podrà pagar directament amb targeta bancària a partir del 2027.
0: Sí.
1: Però ja, els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit i servirà només per viatjar amb un bitllet senzill. És a dir...
0: O sigui, no podràs agafar la T.
1: Sí, tu tens la T-Mobilitat normal,
0: sí,
1: per exemple, però
0: sí,
1: imagina't
0: sí,
1: que un dia te la deixes.
0: Sí.
1: O que no la tens carregada i no et dona temps a carregar. Doncs pots, amb la targeta de crèdit, pots pagar passant amb les mateixes màquines.
0: Ja, bé, no, escolta,
1: és això, però només un bitllet senzill, és a dir, només per un trajecte.
0: Sí. Bé, sí, esclar.
1: És això.
0: Bé, sí, és així. Però vull dir, és que llavors jo vaig entendre que retirarien les targetes, dic, home...
1: No. No,
0: no. És que no em semblava viable, això.
1: No.
0: Però oi que sí que diu que es podrà pagar amb la targeta? Bé,
1: sí.
0: Però no serà obligatori.
1: No. És així només per si vols, de més a més.
0: Sí,
1: és un nou
0: sí.
1: sistema que permetrà pagar directament amb targeta i que pot entrar en funcionament l'any que ve. Però
0: sí.
1: És això perquè, com passa als autobusos, que tu, si no tens la T-Mobilitat, pots pagar amb una targeta de crèdit amb una altra màquina diferent,
0: sí,
1: amb un autobús.
0: Sí.
1: Doncs suposo que aquí la mateixa màquina permetrà pagar també amb targeta de crèdit. Ho llegeixo del que
0: sí.
1: està escrit a 3Cat Info, que m'ho ha passat ara l'Aina, que està publicat de... Mira,
0: bé.
1: Jo crec que d'avui i tot.
0: D'avui
1: o de... No, de fa uns dies, del 26 d'agost.
0: Llavors, el que vulgui pagar jo no... És que, en fi,
1: no, si tu
0: que
1: ja tens targeta no cal, clar. Però si un dia te la deixes, tens aquesta possibilitat.
0: Bé, això ja és diferent.
1: Això és diferent, correcte.
0: Bé, això és diferent, és que jo creia que és que les retiraven i llavors
1: no.
0: era com a obligació. Bé,
1: és
0: com que ens volen fer passar pel tubo
1: no.
0: de tots.
1: No, és, també com, acceptaran això.
0: Per l'adreçador, tu.
1: No, tranquil·la.
0: Sí. Bé, doncs
1: aclarit,
0: això.
1: Aclarit, Maria
0: Home,
1: Rosa.
0: Doncs està aclarit. Doncs bé, noia, doncs benvinguts.
1: Perfecte, molt bé, Maria Rosa. Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
0: Adéu.
1: A veure, l'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
2: Bona nit. Mira, és una cosa que durant tot aquest estiu he anat seguint, i és que les temperatures que teníem aquí, la calor era molt més forta, jo he viscut a l'Àfrica, i després hi vaig molt, al continent africà, i les temperatures que teníem aquí eren sempre superiors a 4 i 5 i 7 graus, si no més... superiors a moltes regions africanes de subsaharianes. Vol dir que la calor era espantosa aquest any i l'any passat. Fa 2 anys que tenim una calor massa forta. Molt forta, molt forta. De veritat, he passat més calor aquí que la que jo havia passat a l'Àfrica.
1: Sí, sí.
2: I després jo cada dia, amb això d'aquestes aplicacions que hi ha a internet, que saps al mateix temps i en temps real la temperatura que està fent aquí, o a Toronto, o a Bangladesh, o a un altre lloc, doncs jo ho anava comprovant, dic, si tenim temperatures altíssimes aquí.
1: Tota la raó.
2: És molt... Això és... És massa fort, això.
1: Sí, sí, m'ha passat aquest estiu que he estat, per exemple, a Praga, hi havia un dia que hi havia 36 graus, quan a Barcelona o a la Costa Brava n'hi havia 32 o 33. I dius, com és possible?
2: Bueno, o per exemple, jo tinc una germana que viu a Alemanya, a Colònia,
1: sí,
2: i diu, és que el Rin ja no es pot navegar pel Rin.
1: Sí, sí, sí, tota la raó.
2: No es pot navegar, diu, amb una sequera tremenda.
1: Tremendo, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Aquests que neguen el canvi climàtic, de veritat, és per agafar i tancar-lo.
1: No, això ja no es pot negar.
2: Sí, per això, vull dir que els negacionistes del canvi climàtic a mi em fan una miqueta...
1: Si no vas escoltar ahir una conversa que vam tenir amb un paleoclimatòleg, Àngel, que la vam fer a la primera hora, vés al web de 3CAT i busca-la, Francesc Brujacs, perquè ell parla de que el clima sempre està en constant moviment i que el que tenim ara ja havia passat fa molts anys enrere a Catalunya.
2: Sí, podria ser.
1: Sí, és molt interessant, ho dic, perquè si no la vas sentir i tenint en compte que t'agraden aquests temes...
2: Escolta-la
1: que t'agradarà, jo crec, d'acord?
2: Sí.
1: Molt bé, Àngel.
2: Mira, noia, et dic una cosa.
1: Digues.
2: Que li has dit molt bé aquella senyora, para gustos colores, que diuen els castellans.
1: Sí.
2: Para gustos colores, vull dir, a mi... Que la nit dels ignorants faci aquestes comparacions, vull dir, mira, cadascú té el seu estil i la seva pròpia d'allò, vull dir, per fer un programa, i si t'han creat a tu per fer-lo d'aquesta manera, i tu ho fas d'aquesta manera, doncs a molta gent ens agrada que ho facis tu, ja està, i és així.
1: T'ho agraeixo, Àngel.
2: De veritat, t'ho dic sincerament. Vull dir que, mira, i això ella ho ha dit molt bé, i si no agafes i tanques la ràdio.
1: Sí, ja ho fa, quan no li agrada ho fa, doncs santa llibertat, sí, sí.
2: I tant.
1: Molt bé, Àngel, moltes gràcies.
2: Vinga,
1: una abraçada, bona nit.
2: Adéu.
3: La nit dels ignorants, o com anar-se'n a dormir sabent molt més de quan t'has llevat.

0: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
1: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
0: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
1: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
4: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
5: Els transportistes no volen sentir a parlar.
4: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
3: Catalunya Migdia.
1: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
1: L'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
4: Si has comès una falta, has de pagar-la.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Va, que obrirem el capítol de preguntes contestades. Les truites van ser un dels grans hits de la temporada passada, si us recordeu. Quin creieu que serà el gran tema d'aquesta temporada? Potser els ous? O no? O les queixes, de moment? Ja veurem. Sobre aquest aliment tenim dues preguntes que aquesta nit podem respondre gràcies a l'assistència de la granja Gaià de la Riera de Gaià, al Tarragonès. La primera pregunta ens la feia l'Artiom, demanava per què els ous es venen per dotzenes o mitges dotzenes. I hem demanat al nostre company Albert Duran que posi veu a la resposta que ens ha fet arribar des de la granja Gaià.
1: Els ous, com altres productes, com ara les roses, les ostres o els packs de llaunes de refresc, es comercialitzen per dotzenes o mitges dotzenes per diferents motius. Hi ha una raó matemàtica, i és que el número 12 es pot dividir exactament entre 1, 2, 3 i 6. En canvi, a tall d'exemple, el número 10 només es pot dividir entre 2 i 5. Aquesta divisibilitat també facilita el transport i l'emmagatzematge. Les files de 2 en 2 o de 3 en 3, com les de 6 i 12, permeten transports més compactes. Però també hi ha una raó històrica en això de les dotzenes. Ja en l'època dels romans, a Anglaterra, una dotzena d'ous valia 12 penics, que equivalia a un xíling, la qual cosa facilitava molt el càlcul dels diners i les transaccions diàries.
0: Veus, tot té la seva raó. I la segona pregunta la feia en Joan des de Lleida. Volia saber per què els ous a les botigues estan a temperatura ambient i quan te'ls emportes cap a casa, doncs els poses a la nevera. I això és el que ens han explicat.
1: Es recomana posar els ous a la nevera perquè les cuines solen ser un lloc calent i la nevera és l'alternativa moderna al rebost fresc i sec de temps anteriors.

0: Doncs aquesta setmana dedicarem els darrers minuts del programa al llibre Llit Isabelí, de l'escriptora empordanesa Carme Guàs, que ha publicat Cap de Brot Edicions. Després de l'èxit de Situacions Insulars, en aquesta ocasió aquest recull de contes té el llit com a protagonista, on sou molts ara. Carme Guàs va morir a Badalona l'any 1998, és la mare de la també escriptora Sílvia Soler. La història d'avui porta per títol Un visó bleu sobre el llit. Quan al cap d'un any d'haver-se acabat la guerra, exactament el dia 12 de maig de 1940, l'Aurèlia, la seva amiga d'infància, va tornar del viatge de nuvis, l'Armaí va sentir una onada d'enveja que li va recórrer tot el cos, des de l'arrel dels cabells fins a la mateixa punta dels peus. No era pas una enveja normal, d'allò que se'n diu una enveja sana, era una enveja absoluta, una gelosia químicament pura, una rancúnia groga i sorda que la convertia a partir del moment que l'havia experimentat en tota una altra noia. L'Aurèlia, completament aliena als sentiments de la seva amiga, anava desgranant la lletania de les seves aventures. No t'ho pots imaginar, noia, què és París? París és tota una altra cosa, és com estar en un altre món, tanta llum, tant de luxe, i aquella habitació amb papallones a les parets, i després dormir amb ell, abraçats de cames i braços, no t'ho pots imaginar. I la Remei començava a notar que li rodava el cap, perquè sí que s'ho podia imaginar, i una esgarrifança estranya li resseguia l'esquena, mentre l'Aurèlia, innocentment, continuava la seva tirallonga de meravelles, i aquell dia que vam anar al Folies Bergère va ser tan excitant. Aquí no hem vist res de tot això, aquí no sabem res, allò sí que és viure, filla. I mentrestant, desfeia paquets que omplien el llit de matrimoni. Ara no trobo el que et vaig comprar, no et pensis, no és més que un detall, però el vam comprar a les galeries, vull dir, a les galeries Lafayette, ja t'ho deus imaginar, perquè et fes més gràcia. I la Remei s'ho mirava tot com una encantada, sense cap interès pel regal que li havien escollit quan anaven tots dos per París, agafats de bracet o per la cintura, tal vegada, com feien a l'estranger, al mig de la gent que parlava francès i deia pardon en passar, basant-se per les cantonades, que això a París ja era normal i ningú no girava a mirar. L'Aurèlia, per fi, havia trobat el paquetet embolicat amb un paper rosa, satinat, un paper que ja es veia que era francès, i li repetia, és un detallet, només, ja ho saps, s'han de comprar tantes coses, i la Remei el desembolicava d'esma, amb el cap molt lluny d'allà, rodant per París i sentint música d'acordió, de colzes sobre les baranes dels ponts del Sena, amb tot d'altres parelles que s'estimaven en francès. Però malgrat la seva fantasia i les explicacions de la seva amiga, no t'ho pots imaginar com pot ser de tendre un home. Com poden ser les mans d'un home sobre el teu cos? A la Remei, el que realment la va assumir en un estat pròxim a la desesperació va ser l'abric de visó blu que l'Aurèlia acabava de treure de l'armari mirall. L'Aurèlia deia que el seu marit s'havia entossudit a comprar-lo, tot i que no sabia si gosaria posar-se'l els diumenges per anar a missa, però, mentrestant, hi anava passant la mà per damunt, a contrapèl, aixecant els pèls clars i brillants, com amanyegant una bèstia o la colla de bèsties que havien estat sacrificades per confeccionar l'abric, com demanant-los perdó per les seves vides escapçades. I la Remei, sense poder treure els ulls de la pell lluent i sedosa, se sentia malalta d'enveja, absolutament revoltada per la injustícia de què era objecte, de manera que escoltava les explicacions de l'Aurèlia, feliç, platòrica, que continuava passejant pels bulevards, badant davant dels aparadors lluminosos i suggeridors, assistint als espectacles d'estriptis que aquí només es coneixen de nom i encara en veu baixa, cantant les excel·lències de la vida sexual d'una manera encoberta, amb mitges paraules, com havien fet sempre, com els havien ensenyat que s'havia de fer, però deixant entreveure, de totes maneres, que el seu marit era un gran amant i que la realitat havia superat totes les previsions. La Remei, tanmateix, continuava amb els ulls fits en l'abric estès damunt del llit, entre paquets desfets, papers arrugats i cintes de tots colors, esborrant tota altra presència anul·lant-ho tot amb la seva bellesa agressiva i pàl·lida, a l'estès com un gran ocell de fum, exhalant un perfum salvatge i marejador, mentre dintre el cor se li enroscava la serp de l'enveja més estèril, aquella que ja sap que mai no podrà aconseguir allò que desitja, aquella que deforma els sentiments i anihila la voluntat. L'Aurèlia s'adonà que la Remei no apartava la mirada de l'abric de pells i, condescendent i afectuosa, sobtadament comprensiva, l'encoratjava a tocar-lo. «Passa-li la mà. Ja veuràs que n'és de suau, dona. Bo de manegar-lo i, a més, abriga molt i no pesa. Et poses el visor i et sents una altra, com una reina». I la Remei, tímidament, i acostava la punta dels dits tremolosos amb por, com si pogués tacar-lo o destruir-ne l'harmonia, i després de mica en mica hi enfonsava la mà plana, s'estremia del contacte càlid i delicat, com si hagués tocat una pell humana o com si tots els bisons que havien mort per confeccionar aquella peça vinguessin a llepar-li els capcirons dels dits. I finalment, animada per la seva amiga, «No siguis bleda, dona, que no es fa malbé», uns moments en l'aire, introduïa una mà pel túnel de la màniga i després l'altra, i de sobte sentia una abraçada sedosa i calenta que li cenyia tot el cos, que l'aïllava de la resta del món, que la salvava de la misèria de la seva vida mediocre, que li permetia sentir que era algú al món i que ningú ni res no podrien destruir-la. Quan la Remei deixà per fi l'abric sobre el llit, amb una recança infinita, es va jurar que tindria un visor. Potser no aniria a París, era gairebé segur que mai no dormiria amb un home, i més improbable encara que dugués un anell de casada a la mà, però costés el que costés, tindria un visor. Ho acabava de decidir i ho compliria. L'any 1954 va fer un hivern tan fred com feia temps que no se n'havia conegut cap. Es van glaçar les canonades de l'aigua i es va exaurir la llenya per les estufes i el carbonet per als brasers. La Remei vivia sola, en un pis gran i inhòspit, d'ençà que la seva mare, vídua des de jove, havia mort, deixant-li per tota herència una calaixera isabelina, un llit de barrots que havia estat dels avis, uns quants llençols de fil amb puntes, un gat capat i vell i una parella de canaris. Des del dia que s'havia promès a si mateixa que es compraria un abric de visor blu, com el de la seva amiga, la vida de la Remei no va tenir altre objectiu que estalviar. Va reduir dràsticament totes les despeses superflues, de manera que es van acabar les sessions de cinema dominical amb les amigues i els berenars a la granja amb la colla de l'oficina. Per no haver de comprar cap llibre ni gastar foc, començà a freqüentar la biblioteca del poble i de rellegir les velles novel·les, una mica esgrogueïdes, que hi havia a casa des dels temps de la joventut dels seus pares. No encenia els llums per no passar del mínim en el compte de l'electricitat, fins que arribà un moment que descobrí que una espelma era suficient per ella i el gat, i segons com, resultava més romàntic i original. Deixà de pagar el telèfon i aviat la companyia, que no està per Francesilles, li tallà la línia, cosa que ben mirat no l'afectava gaire perquè les seves relacions havien anat disminuint a mesura que l'estalvi salvatge que s'havia imposat reduïa la seva vida a límits incomprensibles i forassenyats. Quan la roba començà a despellifar-se, tragué de l'armari de la seva mare velles manteletes de llana, jerseis que havien estat arraconats per descolorits o estiraganyats, mitges gruixudes i faldilles que li venien amples i calia reformar. Quan aquell hivern del 54 el fred es va fer més intens, la Remei s'obstinà a no comprar llenya i fer-se passar la gelor fent petites curses pel passadís i exercicis de gimnàstica elementals que finalment, ni que fos per poca estona, la feien entrar en calor. La Remei va aconseguir de sobreviure, però el gat, potser de vell, va morir una nit de finals de gener i la parella de canaris, que ja feia temps que no cantaven, els va trobar erts al fons de la gàbia un vespre quan tornà de l'oficina. A la Remei, tanmateix, tots aquests fets adversos amb prou feines l'amoïnaven. L'única dèria que tenia, l'obsessió que la devorava, era la d'augmentar el seu raconet, aquell munt de bitllets que havia aconseguit reunir a base de passar privacions de tota mena. Un dia, per fi, va descobrir que ja tenia la quantitat suficient per comprar-se el cobejat visor. Va posar-se el millor que li quedava de la roba que havia estat de la seva mare, un abric de quadrets de color cafè amb llet, uns guants de llana i una bufanda de ganxet de color verd. Apagà l'espelma, entaforà els diners dintre del guant i es dirigí a la palleteria. Aquella nit de febrer, el termòmetre baixà 13 graus per sota de zero. Quan la Remei tornà a casa amb el paquet de l'abric a la mà, l'ambient gelat de la casa li va produir una mena de basca. Feia molt de temps que no menjava calent, per mor d'estalviar el gas, i s'havia aprimat tant que fins i tot resultà difícil de trobar un abric de la seva mida. Les cames li tremolaven, com si se li haguessin tornat de cotó fluix, i els peus, mal calçats, se li havien tornat insensibles. S'assegué a les fosques per tranquil·litzar-se i en el silenci de la nit gebrada va sentir clarament el batec esbojarrat del seu cor. Havia arribat el gran moment. El fred li entorpia els dits de tal manera que no aconseguia treure's els guants, descordar-se els botons del vell abric de quadrets ni desfer-se el nus de la bufanda de llana. Li calgué bufar-se'ls dues o tres vegades abans d'intentar desfer l'embalum on hi havia la desitjada peça. Es portà la mà al pit perquè el cor semblava trencar-se-li. Després encengué l'espelma amb les mans balbes i s'assegué de nou. El visó era allà, al seu davant, lluent i fastuós com una joia, i ella se'l mirava sense acabar de creure's que fos seu. Tímidament, com una núvia que no gosa iniciar la primera carícia, allargà la mà cap a la pell somiada i s'estremí tota al primer contacte. Era tèbia i mòrbida, com una pell humana, com ho era l'abric de l'Aurelia. De mica en mica se li acostà la cara i enfonsà les mans, l'olorà amb fruïció. Finalment se'l posà damunt les espatlles i tornà a sentir aquella onada calenta, embolcallant-la tota, cenyint-la d'una escalfor que feia anys que no sentia, que tal vegada havia enyorat tota la vida. A fora queia la nit gelada i els vidres es tornaven opacs per la capa de glaç que s'hi havia dipositat. La lluna semblava més blanca, com si també el fred de la terra la revestís d'un mantell fulgurant. Sense treure's l'abric, la Remei es dirigia a la seva habitació. La fredor de la cambra era tan intensa que les dents li petaven. A les palpentes s'acostà al llit de barrots, apartà la vànova descolorida d'una revolada, s'estirà de costat, arronsà les cames entumides i s'acotxà tota ella dins de la pell com infant dins del ventre de la mare. Encara tremolava de tant en tant, però ara, a la cara, al coll de visó, amb el seu pelatge llustrós i blau, començava a encomanar-li una escalfor nova, un principi de benestar que mai no havia experimentat. Es munyí les mans encara fredes pel pèl que li llepava les galtes i es digué convençuda que cap pell d'home no podia ser tan tendre, mentre un son molt dolç, un son diferent de tots els sons, li tancava les parpelles i se l'enduia cap a la càlida regió dels somnis.
1: Doncs quina manera d'acabar avui, eh? Quina manera d'acabar aquesta història amb el visor posat i en un somni etern, diríem. Vosaltres no, eh? Vosaltres descanseu i demà una altra vegada aquí a escoltar la nit dels ignorants, a fer preguntes i a proposar també algunes respostes. Us deixem amb les notícies de les dues, que descanseu. Fins demà, bona nit.